0: on va ser rebut per la plana major política catalana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
0: Irlanda del Nord fa una crida a la calma davant les concentracions de protesta de l'extrema dreta pel brutal atac amb ganivet dilluns a Belfast, la capital. La policia va detenir un home sudanès sospitós d'haver intentat decapitar un home de raça blanca.
1: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nucci Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
0: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. El Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants.
1: El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Cinta Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és qui ha impulsat el projecte.
2: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
1: Aquest nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment aquest centre.
0: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
0: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid, que l'equip matalasser ja ha rebutjat.
1: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescissió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
0: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Aviam què passarà avui.
1: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
2: Si l'ho foto per sota.
3: Sí, sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
1: Un pitoflà?
3: Pitoflai.
1: Pitoflai, eh?
3: En diguem pitoflai.
1: És sí, per és pixar.
4: Un... Però pot sí. haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
0: Això és un sant.
3: No, no, això no, però cales de plata no ho podeu ser.
4: Ah, sí? La Mercè per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
0: Santifon, què ha fet aquest home?
4: Aquest home es llença així en parapent.
0: Oh,
5: en parapent de... no podria.
4: Ah, els dos millors de Catalunya.
5: Sí,
4: eh? I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
0: Un
4: de
0: campió.
4: Vull dir, una cosa...
5: Com saps tantes coses?
4: Perquè jo sou molt aficionat a aquesta gent que vola.
0: També parlarem del confeti.
5: Vinga.
0: A mi m'emprenya molt el confeti.
5: No, no, depèn, no, que fa confeti, que fa alegria.
4: Xxt, que arriba el jefe.
6: Déu vos guard. I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Originalment el confeti no era confeti.
2: Ja hi som. Eh? Ja, com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com...
1: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels,
3: ah,
1: dolços.
3: Mira.
1: Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
4: Ah, mira, així els de Vilanova i la Geltrú són tan benets com semblen. Eh?
1: Exacte. Ah. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que allà en carmel, pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
4: Exacte.
1: Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
5: El
3: mal que fa quan et cauen a sobre.
1: També.
5: Està clar que llançar paper és molt més barat.
1: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
4: sí,
1: no?
4: És molt radical,
1: vull dir,
4: canvi.
1: Que, ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar un altre pipa. Les pipes són grises.
3: No
2: fan festa, les pipes. Ara perquè ja ho tenim assumit, però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
1: Hòstia.
2: Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
1: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
2: Has de portar un bon PowerPoint allà,
1: Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
3: Ai, quin fàstic!
1: Mira,
3: però què vols dir?
1: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
4: És un merder el confeti, vull dir, jo no ho suporto.
1: És terrible.
4: Hòstia, recollir tot allò...
1: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
4: sí,
1: i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
2: És veritat.
1: Queden tapats de confeti.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també. Perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir, o es llença aquell confeti?
2: Es reutilitza.
1: Ah, sí?
2: Es reutilitza, paio. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
1: sí,
2: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
1: Ah, sí.
2: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
3: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
2: No, també. Però això ho fa una organització.
1: Sí.
2: Això és la FIFA. Guarden amb saques, amb un graig.
1: Va perdent una mica de qualitat.
2: Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
1: Sí.
2: Passa a primera rep.
3: Sí. Ja va perdent color.
2: I acaba a quarta catalana.
1: I aquell,
2: l'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies, va passar per Arbúcies.
1: Sí, sí,
2: un confeti que havia celebrat...
1: A la Champions.
2: Al Bayern de Múnich, a la Champions.
1: Fixa't.
3: Era el mateix confeti. I eren paperets grocs, no?
2: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar. Sí, sí, sí. És el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
1: I llavors ja el llencen, entenc.
4: No.
2: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
1: Sí.
2: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
1: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
2: també
1: festa.
2: Així ho fan.
1: Li donen amb la mínia mal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
4: Però la comunió, vols dir?
1: No, perquè no la fan.
2: A la
1: festa d'aniversari.
4: A la festa d'aniversari tiren confeti?
1: De la mínia mal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font! Santi, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
0: Sí?
2: Una llesca de pa amb colacao i oli d'oliva.
3: Oh, boníssim! Boníssim, m'encanta.
2: Que si això és de Girona,
3: Home, hosti, això m'encanta a mi. Hòstia, m'agrada molt.
0: D'on ets tu, Santi?
2: Jo sóc de Salt.
0: De Salt, eh?
2: I què?
0: Ah, no?
2: No, home, perquè... Sí, pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Salt, que deia soc de Salt i sóc de Ficau. I què?
0: I què? Sí. Molt bé.
2: Sí, soc nascut a Salt, però estic a Garriguella actualment.
0: Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
2: Ui, això és una vida anterior.
0: No, home, però, carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
2: Què va, no? Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
0: Sí?
2: I jo quan hi vaig sóc el més jove.
0: I el més gran? Tu.
2: Poder en Jaume...
4: En Jaume de Garriguella.
2: No, en Jaume d'Arbúcies.
4: Ah, en Jaume d'Arbúcies.
3: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
4: Hòstia,
3: sí. En Mota.
4: En Mota. Sí,
3: encara vol,
2: sí,
3: en Mota,
2: sí, sí, Salta Muralles, li dèiem.
4: Salta Muralles.
2: Ho diguem, sí.
5: Com dic Salta Muralles?
3: Ja, trobar a casa seu.
2: Va anar un dia al castell del Ric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
3: Nosaltres no ho explica això, eh? No ho explica això, en Jaume.
4: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
2: Sí.
0: Saltava muralla, eh? El director de l'oficina del Banc de Sabadell. A quina... D'Arbúcies?
4: D'Arbúcies.
3: Mota.
4: I va perdre el dit, hòstia.
3: El jutge de Pau.
0: Ah, sí, fa coses, aquest home.
4: I va perdre el dit.
0: A on te l'ha perdre?
2: Va apretar un paramotor per darrere, ah. I l'hèlice se li va emportar...
5: Oh, no!
4: Llavors em feia decisions, anàvem a fer una reunió amb ell, demanant-li un crèdit o així, i li dèiem, tu, que no ens enganxem els dits aquí.
0: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell vull dir que hi ha molts deutes que, no?, quan no es paga, et tallen un dit.
3: No era això.
0: Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
2: Bueno, de volar.
0: I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
2: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
4: Ai, carai.
0: Què vol dir això?
2: Home, que no té ossos, el parapent és... És un...
0: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
2: Sí. I l'ala delta, pues, és rígida, té ossos.
0: Hi ha una estructura, diguéssim, no? Bé. I... Digues.
2: No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està...
0: Què vols dir? Ha passat de moda?
2: Sí, són dinosauris, ja.
0: Ah, sí?
4: Ostres!
0: Sí. La gent s'ha anat passant al parapent.
2: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres... amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
5: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
2: És més fàcil d'ensenyar i més fàcil d'aprendre. Mm.
4: I seguretat és igual?
2: Això depèn del
3: que condueix.
2: De l'índio.
4: De l'índio.
0: Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, Joan...
3: No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres.
2: Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
0: Ah, sí?
4: Serà llarga aquesta entrevista.
2: No, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
0: Clar.
2: I han fotut unes volades, s'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
0: sí.
2: La gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a l'Aneto i va tornar.
5: Què dius?
2: Volant. 100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Piedra Montañesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
0: Què dius, ara?
2: 8 hores de vol.
0: Oi, sí. I no gastes gota de gasolina, eh?
3: En canvi només surt.
2: Sí que en gasto.
0: Ah, sí?
2: Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No rigueu.
3: Ja us en foteu.
2: Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperau amb Marc Sarsenegues i vam anar.
3: Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
2: Sí. I després allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això...
5: Autostop?
2: Sí, perquè ens pugessin a dalt.
4: Clar.
2: Som sí. gent gran.
0: Sí, sí.
2: Els joves...
0: O la gent gran no en fan d'autostop normalment.
4: Sí,
2: els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
4: Com? Què dius?
2: Caminar i volar.
0: Hike and fly.
2: Sí, i pugen a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe,
0: En
2: Manel Gras.
0: Manel Gras.
2: Va pujar corrents.
0: El pots pitjar, aquest.
2: Sí, Manel Gras, un gran...
4: Va pujar corrents, un Manel Gras?
2: Sí. Perquè...
4: Sembla que no pugui ser.
3: Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
2: Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrents, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
0: Està bé.
2: Per cert, que es fa la Xpir aviat.
0: Sí.
2: Que és una cursa.
0: És la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
2: Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè sí. allà fan 1.600 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
2: I aquí faran la travessa des de Orambíria, o no sé...
0: Onda Rívia.
4: Allà...
2: Surten d'allà corrients tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
4: És com els gerrons, però volant.
2: Volant i corrients.
4: Bé.
2: I és impressionant. Els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
0: Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut?
2: Ara han de fer S's. Els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata.
4: Tercer dia.
2: A Navata ja caminant i ja va arribar...
0: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix? Perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
2: El parapent sempre baixa.
0: Sempre baixa.
2: Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal. Ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrera, sí. de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
0: D'acord.
2: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps... perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
0: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya
2: amunt. Que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens... Pot que sigui massa forta o pot que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
0: Com la detectes, Santi?
4: Com espiral, no?
0: Com la veus?
2: Sí, perquè, si l'has de tornar allà on eres...
4: I com la veus? Com ho saps?
2: La sents. La sents una accelerada. Però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. I després vas veient l'altímetre que d'allonsis. Després també tens referències. Referències dels ocells o dels altres que volen.
0: Ah, sí?
2: Home, i tant.
0: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
2: I ells es fixen en nosaltres.
0: A vegades, pobrets,
2: els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
0: Però què vols dir, els enganyeu?
2: Tu arribes en un puesto que ets ignorant a veure si puges per allà.
0: Sí.
2: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
0: Sí.
2: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Avisa algú, no?
0: Sí.
2: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
0: Aquest no en sabia tant.
4: És més curt.
2: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, no? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Me'n recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors i després veus un que s'eixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre 3.000 metres damunt.
0: Cap amunt?
2: Sí, tots plegats.
0: Hòstia, voltors i parapent.
2: Sí, perquè ells esperen també, esclar, ells també tenen menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
0: Sí.
2: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
0: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
2: És rarament, o sigui...
4: No.
2: Alguna vegada algú l'ha xocat, però és ben bé que... No. És que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
0: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avesats, no?
4: Tens
0: una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
2: La ignorància, és atrevit. Ara. La ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i bueno, no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno... No, ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo,
0: sí,
2: fantàstic, perquè pots fer un vol així gros.
0: Sí, el més important seria la meteorologia.
2: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació, fotem unes volades que no havíem fet mai.
4: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
2: No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir, no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
3: Però, ah, no, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaia susto?
2: No.
0: Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. Entenc que ha anat evolucionant.
2: Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto i va obrir cap Organyà i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres. O sigui, genial.
3: Mm. Això deus acabar rebentat, per això, o què?
2: Què va?
3: No
2: estàs sentat com aquí.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Assegut?
2: Sí.
0: Pam.
2: Si no tens mal de ombros o braços...
3: Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
2: No, doncs... bueno, doncs després gires només cap un cantó.
3: Ah, clar.
2: Però a vegades
4: et
2: trobes...
4: Et
2: trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no?
3: No.
2: Però el millor és... és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
5: I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o és una cosa solitària?
2: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències.
0: Uh-huh.
2: I sí, però no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
4: Sí, en Gaviscol.
2: Hòstia, en Gaviscol de... Genial, l'heu de seguir.
0: En Gaviscol?
3: És de la Bisbal.
2: Sí. No. Home, és de Lleida.
0: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
5: Sí, que jo... no
3: és ell que ens ha liat així, eh?
5: No ho entenc.
3: És ell que ens ha liat així.
4: No coneixeu en Gaviscol,
0: no.
4: Perquè és de Lleida.
0: No.
2: Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols, i es xerra com va volant.
0: Sí.
2: I explica, ara pugem aquí, que fem el salt.
0: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar tant, entenc.
2: Sí, l'Antonio se m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi! Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. I em va deixar a mi sol cap allà i anar fent. Però portem ràdio.
0: Ah.
2: I ara, jo a ràdio no gaire, però porto el Cello, que és una... allò, telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
0: volant, ara no m'atabali.
2: Sí. Però amb el... I després veiem els altres com volen, veiem un son, un van. I després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... Ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
0: Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi, entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
2: Sortir de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí, allà a l'estany de Banyoles. I, esclar, aterrisco Berga al cap de 5 hores, no?
5: Clar.
2: Truco i vine a buscar.
0: Com el trucaves? Anaves a un bar?
2: No, anaves al bar, buscar un telèfon, sisplau, deixeu-me trucar.
4: La cabina.
2: Trucaves i després trucaves a l'Ast, que era el bar allà on estava ell esperant, i dius, vine a buscar a Berga.
4: De Banyola, saps?
0: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
4: Eren més amics,
2: abans. Eren més fidels. Ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran...
4: Fas cara de bon noi.
2: Sí, però costa, eh? Sí. Però des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
5: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
2: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'estàs allà tres, i em passa un i...
5: I no para.
2: I no...
5: Som desconfiats.
2: No tant.
0: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
3: Sí, home. Sí, ho passareu bé.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: T'agrada la llangonissa?
2: No menjo carn.
0: Què dius ara?
2: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
4: No, cap. Oh, mira,
0: ja ho podreu celebrar.
2: Ja servirà, ja servirà.
0: Ets vegetarià?
2: Bueno, no menjo carn.
3: La teva dona, ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
2: La Marta.
3: La Marta.
2: No, però de fa poc, perquè ens fem grans, i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
0: Vinga, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
4: L'altre dia vaig conèixer el germà d'en Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
0: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
3: Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
0: O C, aixerraït, es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
5: Tanta estrella Michelin i tanta història, i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
0: A, B o C?
2: Santi. Doncs, tu no sóc gaire llegit, jo, però... Jo, la C...
0: La C?
2: Però poder ser la...
0: No! La C, correcte!
3: La Marta!
0: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost. Ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
7: Si l'ho fotut per sota...
2: Aquí, sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
0: Un pitoflà?
2: Com?
0: Pitoflai, eh?
2: En diguem pitoflai.
0: És sí, per és pixar.
3: Un... Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
4: Això és en Santi.
2: No, això no, però cales de plata no ho podes ser.
3: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
0: Hòstia, si et cau una pela de plata.
3: 3.000 bueno, metres.
2: No sé, o el pinyol del préssec...
7: Oh, collons, això pots fotre mal algú ja, amb el pinyol.
0: Ja, mira.
2: No, home, ja no voles per allà dalt de muntar.
7: Ah, no hi ha ningú, ja.
0: No hi ha ningú. No. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
5: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
0: Mira,
4: veus, no ho sabia,
5: no. Això?
4: No, a mi, per cap d'any, m'agrada molt més tirar serpentina.
0: La serpentina.
8: Està bé. I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No, no ho feu, la serpentina.
0: Vull dir, que no s'ha de bufar.
8: No, té un forat, no? És un el parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
0: És molt gros, aquell
8: no
0: forat.
8: Veu.
4: No s'ha de bufar una serpentina.
0: Jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
3: Les pantasogres es
5: bufen.
3: Les pantasogres, però les serpentines no foteu.
5: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
0: Confeti.
5: La nit de Cap d'Any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
0: Hòstia de Déu.
5: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square,
0: sí.
5: Quan tiren allà així,
0: mira que maco.
5: Manualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
4: Ah,
5: no? Vull, per exemple, trobar feina, sí. Vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi el Super Bowl. Sí. Ho van enganxant tot
4: a
5: allà.
4: Del món, eh?
0: A pau del món no pot ser més Estats Units, això.
5: Clar,
0: no.
5: No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de Cap d'Any.
0: Mira,
4: com a idea està bé, està bé. És una bona merda.
5: És una mica de triturar els desitjos. No sé si m'acaba d'agradar.
4: Bueno. Per Sant Joan es cremen.
0: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
3: Ho farem, Santi.
0: Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la barra amb el
9: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
10: Home, confeti i música a mi em transporta a aquelles festes majors, home, antigues, canòniques.
0: L'embalat.
10: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de rams, oi, el primer amor.
0: Carai. Que et vas enamorar l'any 63, tu?
10: Va ser just 2 anys abans, sí. El meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
6: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
10: Ei.
6: Tècnicament n'hem de dir Cobla Orquestra. Aviat us explicarem per què.
0: Uh-huh.
6: I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera.
4: A veure.
6: De ni més ni menys, la Cobla Orquestra Montgrí.
4: Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
10: Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Diguem-ne, i tant.
0: 142 anys
3: mateixos,
0: de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Quan es fan grans.
4: Ai, m'encantaven les Macedònia, a mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau,
0: no comparem. Algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
3: Mira.
4: Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els Molongrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Mm. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Oh. Oh, bé.
3: Ai,
2: home, jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí? Home. Tu en saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també? Com
1: sí.
2: Santi?
0: Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
0: Ui, tal. El guió el té davant. Ai. Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Torroella
0: de Montgrí.
2: Torroella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Montgrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
2: Hòstia, si t'ho explico, tanco el programa.
3: Ho ha dit l'Àlex.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós. I això va facilitar que, tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
4: És una bèstia a part de raó, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de casa.
4: Les regnes. Això t'anava a preguntar.
1: Era amic
2: de casa? No, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Sorguera, és un dels grans noms del sardanisme.
2: Home, Vicenç Bou i tant.
0: Bé.
4: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Torroella i molt, collons, molt
1: estimada. És com si ho hagués, fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba el sol a la sabata. No
4: sóc... Bé, doncs, el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
4: de la família.
1: Esteu emmerdant molt, sí, això,
4: eh? El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Montgrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Llevantina.
0: Sí, home. Mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
5: No. Una secció tan maca i només han parlat.
0: La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
5: Sí. Un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció, no?
4: No, és veritat. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Montgrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
4: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Wow.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, sério.
0: Home,
2: les filles d'en Font...
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill... No, miren aquest programa.
0: Ah, fet,
2: la Mariona me va fer una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
1: Molt recordes.
2: Molt de bona referència.
1: Bé, doncs, aquelles cobles que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la cobla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. Mm-hmm. És a dir, perquè us feu una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó... al migdia.
0: Això als programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda serenates, sí. Al vespre no sé què, i era la mateixa orquestra.
1: Encara,
0: orquestra.
1: Encara segueixen.
2: A Torroella de Montgrí encara passa això.
0: Sí. Ah.
1: Això, i acabaven això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de cobla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Meravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'enfeixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, Feixades?
4: No, no et ho explicaré.
1: Polina.
4: No,
3: ara ho expliques.
4: Orquestra Meravella.
0: Orquestra Meravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors de l'Orquestra Meravella, la gran orquestra internacional Meravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions. Una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar, en bona mesura, aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra.

0: meravellaron. Una mica de tot l'intrigue.
1: 75 anys estan fent ara, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: Oh. És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat algun musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb...
2: Sí. Bueno, has de fer com la dutxa, fer així...
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: Ja està. Mm-hmm. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entén.
2: Que no el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: porto l'indi, que és una barreja entre pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Llebrer italià, que això és molt important per l'història d'avui.
1: Pomerània.
0: Llebrer pomerània.
1: Què és això?
2: Això t'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira'l.
2: No es veu. No es veu. La cara no es veu.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no la feu contra llum.
0: Perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada. Sí. Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
4: Si ets negre,
0: que m'he equivocat.
4: No et veuen?
3: Els gossos.
0: Els gossos.
3: De nit.
4: De nit, clar, sí. Si hi ha poca llum, sí.
0: Exacte,
3: i si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
0: Si vas ràpid amb la bici...
4: Sí. Si no hi ha. Sí.
0: Bé, doncs això, ens hem de quedar, sobretot amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
5: Hem repetit.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana, que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
4: No fa tant, eh?
3: Ja hi som,
4: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
4: No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
3: Home, i tant.
4: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
4: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
5: Mar de Déu, i tant que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
4: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
4: Sí, jo t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
4: Tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
4: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
4: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
5: A l'altre costat, a la Banya. Punta.
3: Sí, a l'altra Banya.
5: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
5: És com un croissant, l'Àfrica.
3: L'Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé. Han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'Indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
4: És italià.
3: Clar.
4: Us recordo.
5: La Mercè ho havia dit malament.
0: Sí, ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem encarregat entre tots, que
3: com
0: quedi
3: clar. Que té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians, fer-se el xulo en saben.
4: Ui,
3: per tant, el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes. Si més no, en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Ja. Els mapes. Ja. En teoria haurien d'anar.
5: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
6: Soldats! El pla no té fissures.
3: Bueno.
6: Vostè qui és?
3: No, res.
6: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora. Tots a la vegada. I per totes bandes.
7: Sí, senyor!
6: Més fort.
7: Sí, senyor!
6: Atacarem la ciutat d'Adwa, a Trenc d'Alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
8: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
6: Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina.
9: Bé.
6: Baixarem des de dalt. Ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
8: Això ho he dit abans, senyor!
6: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
8: D'acord, senyor.
7: No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
6: Sí.
7: Com se suposa que hi hem d'arribar, en els turons aquests que ha dit abans? Que és que jo aquest país no me'l conec.
8: A mi em passa el mateix, senyor.
7: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja t'hi porto.
8: Jo per Arbúcies també et porto.
7: Però...
8: Evidentment, Josep, a la Font del Ferro i d'aquí...
6: Però veure, Pallussos, que no heu sentit el narrador...
8: D'acord, senyor.
6: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
7: Ah, coi, així sí.
6: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
8: Ah, vale.
7: Senyor! Visca Catalunya!
3: No, Catalunya no.
10: Italians.
3: Els soldats inicien la seva marxa i, tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
8: Què dius que són?
3: Àscaris.
8: Àscaris?
3: Àscaris.
8: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
8: No tinc ni idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
8: Ah,
7: com fan tots, eh?
8: Com si vols ser mestalis.
3: Ara.
8: O flistalis.
3: Àscaris.
8: O crossmestis.
3: Són àscaris.
8: Són que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
1: I què passa? O sigui, això és un problema?
3: No.
1: Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, diguéssim.
7: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: Italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
7: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
7: Així és com si fossin castellers.
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, en cap moment.
5: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
5: No, no li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els noms... El blau i que vagi amb el vermell.
5: Vale.
3: El taronja amb el blau. Sí, anar fent. Vale. Sí, sí, és així.
5: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has d'aprendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està. És així.
5: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
7: Ei, el mateix. Tu! Ei, el de vermell, el Ajaram, tu, tira cap a la dreta, va. Ai, sí, bon, No, el de blau, estic parlant amb el vermell. Ajaram, tu, estigues quiet.
3: El merder és considerable. El gos que ens acompanya és mort de vergonya. Pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'ha acabat fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
1: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps. No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
3: Ai, que pesat.
1: És el que va bé, el Waze.
3: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient...
5: Has de fer servir el Waze.
1: Que s'ha de fer servir el Waze.
5: Jo no en tinc, el Waze.
3: Sí, no?
5: M'ha acabat les multes, eh?
3: És que el Google Maps no va bé, eh?
5: Perquè no hi ha les multes. Jo pagava cada any 700 euros de multa.
7: Quines multes?
3: Els radars, no hi deu.
7: Però això no és pas culpa del mapa.
5: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
3: Veus, ja està.
5: Aneu amb
3: Waze.
1: Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
0: Si respectes les normes de circulació...
5: Per Sant Jordi.
3: Ara.
5: Per Sant Jordi vaig a casa al Waze i què? I em peio també, i què?
3: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els qui han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen.
7: Vaja.
3: Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
7: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
3: Sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
0: Capità!
7: Sí?
0: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
7: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit? Hòstia. On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
0: És cosa dels guionistes, capità.
7: Què?
0: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havien coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
3: Això és veritat.
0: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
7: Oh. Això ha passat en aquest programa?
3: Ha passat, ha passat.
0: Ha passat.
7: Quins poques soltes. Bé.
0: Sí.
7: És igual. I quin problema dius que tenim?
0: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
7: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
5: Waze. No li posaran multes, no li posaran multes, capità.
3: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
7: Tu em sones, no? Tu...
5: Sí.
7: La teva cara a tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
8: No.
7: No anaves en el meu grup?
8: No, no, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
3: Amb els blaus o amb els vermells?
8: Jo amb els grocs.
3: Hòstia.
7: Amb els grocs? El grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
8: Ah, no.
7: Eren taronges.
8: Taronja.
7: Jo anava amb els taronges?
8: Jo no.
7: Ah,
8: i ara anem junts?
3: El nostre gos, l'Indi, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a trenc d'alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Perdoni.
0: El soldat sóc jo, capità!
3: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
8: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
3: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians sí. contra 100.000 etíops.
8: Oh, collons. Ostres.
7: Va, 100.000.
3: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
7: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa fotent uns personatges meravellosos i tot triomfals, tots. Ha anat caient la cosa.
0: No, la decadència.
2: Tu s'hauria d'anar basqueixant i mira què em donen al final.
7: Vaya merda.
2: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
7: Vaya merda de capità que ha representat ara.
2: Remuntaré.
3: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
8: Bueno, a mi encara, de mi encara en trauran alguna cosa, però en xuriguer...
3: No pagaran?
8: No, hòstia, sí, però al contrari.
3: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
7: Hòstia, la dreta.
8: Sí. Oh, amor.
7: Hòstia,
3: i se'ls hi amputa també el peu esquerre. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
8: Ah,
7: sí. Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates no, eh?
3: Pues només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
8: No.
7: Ah, clar.
3: Està mal fet.
8: I, bueno, ni jugar a pàdel.
3: No. Bueno, i tantes altres coses.
8: Bueno, ja és que li has anat dient coses.
3: No, vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, però si falta una mà és mal parit.
8: Sí, clar.
3: És de mal fet. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
0: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indi.
3: Sí.
0: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
3: Qui és ella?
9: Soc la Marta.
3: Marta. D'on ets, Marta?
9: De Torelló.
3: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
10: Amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indi. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
3: Pensa bé la resposta.
8: Ja es veu que es morirà algú.
3: Sí.
2: Vinga, reptilià.
3: Hem parlat molt d'Etiòpia.
7: Sí.
3: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
7: El gos es mor.
3: Ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
9: La C.
3: La C, eh? Addis Abeba. L'Indi és... Viu! Oh!
0: Molt bé, si és que tinc un ull.
3: Sí. Molt bé. Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu.
7: Jo
3: no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indi ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre. Li prefereixen no fer-lo patir. L'Indi. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
11: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts durant mitja hora amb el Papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La reunió s'ha produït al Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja el pontífex. Illa ha resumit així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
1: Illa i Prebost ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser un dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va rebre poc després de ser escollit. Durant la reunió també han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El president de la Generalitat ha regalat al Papa una rèplica de les homilies d'Organyà, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família, i una reproducció de la Nina d'Ivori de la Necròpolis de Tàrraco, una de les icones de l'arqueologia.

0: quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'estat espanyol al 75%. Ho alerta ara l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
1: Una cinquantena de sommeliers reunits a l'Alt Empordà faran durant dos dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà, a més, una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda.
0: Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen aquesta situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
2: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Sí, abans ha fet un comunicat en què lamenta l'incident, però diu que encara no pot concloure què ha fet caure el sistema.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
0: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat.
0: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert.

Sí, xiquets i xiquetes, seguim aquí amb aquesta espècie d'obsessió nostra de reivindicar les cançons que no són de consum immediat, les que trenquen les normes establertes del que és radiable i no. I en particular ho volem fer amb aquestes cançons de metratge generós que tenen el seu valor precisament per aquest punt hipnòtic que només s'aconsegueix deixant que la mateixa cançó es vagi desenvolupant. Avui volem fer-ho amb cançons que ja formen part de la història del pop i que es podrien ubicar en l'escena del indie de guitarres. D'entrada us portem el cant de cigne d'un grup que havia de regnar a la dècada dels 90, però que va desaparèixer del mapa de manera incomprensible just després d'aquesta obra mestra que es diu Fool's Gold. Són els Stone Roses.

El Fool's Gold dels Stone Roses, tio. Que aquesta cançó podia durar 10 minuts més i és que te l'empassaries igual. Amb aquest groove inspirat en el funky drummer del James Brown. Aquests wawas del Chris Squier. Aquesta veu gairebé monòtona i xiu-xiuejada del Ian Brown. Quina obra mestra. I la conya és que quan la van treure era la cara B d'una altra cançó del What the World is Waiting For, però per sort de tothom la discogràfica de seguida se'n va adonar que això era una peça única i d'aquí van sortir tota una generació de músics que van barrejar la música de ball amb l'indie de guitarres. Sense anar més lluny, els Primal Scream van prendre bona nota d'aquesta peça. De la mateixa manera que també els Smiths van posar el llistó ben alt amb aquesta meravella que barreja el blues pantanós i el lirisme marca de la casa dels Smiths. És el How Soon Is Now.

Va, quina passada, tio. How soon is now? Un sol acord, nen. Un sol acord tota l'estona i una bona dosi de cannabis per inspirar-se. Que no ho dic jo, que ho diu el mateix Johnny Marr, creant així aquest ambient tan swampy. Inspirant-se amb el mateix Bo Diddley i el seu shuffle, afegint-hi una bona dosi de tremolo, cortesia del John Potter. De fet, aquesta cançó no va ser ni single, va ser una cara B que va descol·locar els seguidors dels Smiths esperant-se una altra peça de Jingle Jangle i que al final ha acabat sent, si no la més popular, entre les tres més estimades del seu cançoner. Aquí estem avui al cel obert, repassant cançons que són com rius capdalosos i que no tenen por de superar el minutatge que marquen els cànons. Els Death Cab for Cutie també ens van regalar una d'aquestes peces, la que donava títol al seu millor disc, amb moltíssima diferència. I és que si algun dia te ve de gust capbussar-te en el cançoner del Ben Gibbard, ja t'ho dic jo, ves directament cap al transatlanticisme.

0: Transatlanticism amb aquesta coda de I Need You So Much Closer, que mira que l'he vista a vegades perquè els he visitat en directe tot el que he pogut, i cada cop que arriba aquest moment a mi senzillament se'm posa la pell de gallina.
1: El Celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons de metratge generós i ho fem amb aquest grup de Filadèlfia format el 2005 i liderat per un Adam Granduciel, capaç de barrejar la tradició de Dylan i Springsteen amb les sonoritats contemporànies. Això és The War on Drugs i això és l'Under the Pressure.

Under the Pressure, una de les cançons més destacades de Lost in the Dream. De fet, és la que encetava, també. La primera del disc, publicat el 2014. I si The War on Drugs és un grup personificat en una sola persona, el nostre estimat Grand Dociel, els que venen ara també són del mateix sac. Perquè quan parlem de Tame Impala, a part de parlar de psicodèlia i experimentació, el primer que ens ve al cap és el gran Kevin Parker.

Kevin Parker, tio, que composa, enregistra i produeix aquest Let It Happen i, de fet, tota la seva discografia fins a dia d'avui. I ja que parlem de cançons que són gairebé com himnes expansius i hipnòtics, no podia acabar el programa sense els Spiritualize.

I amb aquest I Think I'm in Love, l'equip del programa et declara el nostre amor incondicional. Albert Cots, que és com un osset de peluix al control i al muntatge. Núria Serrano, que està curulla d'estimació. I Lluís Gavaldà, que t'estima i s'ofereix pel que vulguis demanar. Us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona, tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri. El mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, al monestir de Montserrat, i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval.
2: Després de la treva política per aquesta visita del Papa, el PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no

0: sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
1: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: Uns 6.500 mestres, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat.
2: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous, també al Palau Blaugrana.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
2: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
2: El Club Blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid ja l'ha rebutjat.
0: El Benfica, més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
2: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
3: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Ets una genocida del temps.
9: La millor hora del dia.

0: Quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, d'Esquerres, amb compromís polític, Creu de Sant Jordi. Als seus 89 anys es declara feminista radical i anticapitalista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercedes Vilanova, com estàs? Benvinguda.
2: Súper. Mai he estat tan bé, em sembla.
0: Home, de veritat? Que t'agrada molt això de la ràdio o què?
2: No, m'agrades tu. I m'agrada el diàleg, crec que és sensacional. Així que el millor és poder parlar amb algú que valgui com tu, que jo t'ho agraeixo molt estar aquí.
0: Escolta, ara, quan estava el micro tancat, dius, us heu deixat el més important.
2: Sí, per mi el més important a la vida és l'amistat.
0: Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
2: L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre,

0: i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deseni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
1: Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
0: L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'una societat, d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible a tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues, no, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
1: Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden, o una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
0: No, no parlo de nòvios. No, vull dir que la parella és exclusiva, diguem. Mm. I jo, pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix, certament, l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un coït, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones, vull dir que... És un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec, cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
1: És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic, aquell que teníem al cap, és una cosa més fugaç, i el que compta és aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
0: No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara, jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
1: A veure, no, explica'm això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
0: Exacte, perquè de les anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda, i creiem en l'Estat, i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res. Jo, per mi, vaig aprendre... El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
1: Un moment, que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
0: El Pasqual Maragall.
1: Sí, sí.
0: Per mi
1: que tu tens uns amics molt tops.
0: No són tops. No, són com tu. No els considero tops.
1: I escolta, què et va dir el Maragall?
0: Que em va... Si vols estar en política, has de voler pujar.
1: I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
0: No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí. El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
1: Però ens falta ambició a les dones, llavors.
0: Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que... Per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes. Més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi adoraríem. I ara veig que això és impossible.
1: Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar i entendre...
0: No, que els homes han de fer el seu camí. No, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
1: Home, per això es confia massa.
0: No ens ajudaran. Ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el sostre de vidre, no ens ha servit de res, perquè és evident que nosaltres som millors, entre altres coses per la possibilitat de la maternitat que ells no tenen, i aleshores han inventat d'això del trans, que ja no sabem on són. No, ara jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però...
1: Vam trencar el sostre de vidre.
0: S'ha trencat, és evident, i ho fem molt bé, però el
1: poder... Però estem escombrant encara.
0: No tenim el poder.
1: Ja.
0: Enlloc.
1: Mercedes Vilanova, geni, i no sé si figura, però geni sí.
0: No.

0: I comencem amb aquesta cançó perquè ja ho veieu que res, fa un quart d'hora que estic parlant amb ella i han començat a sortir les flors perquè no para, com amb aquesta cançó de la Marlene Dietrich que pregunta d'on surten les flors.
1: Sí.
0: I vaja, ja m'has deixat anar uns quants titulars, no sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
1: No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vaig pensar, és que ens estan donant una lliçó. Jo estava contentíssima. I als 15 dies, em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vaig dir, bueno, escolta...
0: Ja està, ja tornem a estar com sempre.
1: No, pitjor.
0: Pitjor.
1: Pitjor, estem molt pitjor, sí.
0: No va servir de res la pandèmia?
1: No, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir... un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
0: Hannah Arendt?
1: A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Billetet, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre el que ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia... I la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat i els metges han vist forçats o han fet que tenien que descobrir a qui mataven, però a mi això em va semblar realment horrible.
0: Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
1: Pel que, sí.
0: Sí, pel que t'havien donat, suposo.
1: Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res. Però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que jo vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava... Per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara, fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. Això abans, això no existia. És a dir, que són...
0: Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
1: Per exemple, una cosa que em va frapar molt, vaig estar ara fa poc a ells, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno, em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les cendres al cap de 15 dies. Jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito de que estiguis tan bé, realment. Diu, bueno, però és que ara tinc el rancor. Cada vegada que la tele surt, la corrupció que han fet amb la pandèmia, li surt la ràbia. Jo em vaig donar compte que això jo no ho havia sentit. Però això que estan fent a la ràdio, que s'han fet tants milions, i que la gent ha mort a causa d'això, però això... Això és imperdonable.
0: D'alguna manera, tu has viscut una vida de molt privilegi.
1: Total. Però molta gent... La vida és un privilegi.
0: Sí, però burgesia catalana, il·lustrats, com deies, el teu pare catedràtic de dermatologia...
1: Sí, però, escolta, el fonamental a la vida és la imaginació. És el dret a la imaginació.
0: Sí, però algú...
1: Tots els que no mengen suficient... No poden imaginar. O
0: sigui, això t'anava a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
1: No és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exigeix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada. En aquell moment era París, era França, jo vinc de França. Però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, bé, inclús ara.
0: Ho hem explicat així l'entradeta ràpid, però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
1: Sí.
0: Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos,
1: sí,
0: amb trens...
1: Sí, molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units, perquè vaig fer trampa, vaig agafar una pedra del meu pare, i vaig dir que amb un supercollege, dels millors, perquè jo no... demanant que si em donaven una beca, perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood, era el moment que compraven...
0: Això els hi vas escriure?
1: En el college.
0: Uh-huh.
1: I aleshores em van donar la beca.
0: Home, jo també te l'hagués donat.
1: Per això me la van donar, complerta. I aleshores vaig anar allà i jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... I vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I vaig creure que als Estats Units era... És que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic... o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I, de fet, he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
0: Als Estats Units.
1: És evident.
0: Home, tenen
1: però
0: aquest president.
1: Però ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets... que els... És evident que el Trump és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
0: Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
1: No, t'estic dient que jo, en els 18 anys, 17 anys, vaig estimar els Estats Units, i a més tinc un familiar que viu als Estats Units, que després, quan vaig tornar ja, que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atreçats, com Rússia, perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta.
0: Clar.
1: Perquè els alfabetitzats doncs, tots fan el mateix.
0: Però l'idealisme també era molt important, perquè tu, l'idealisme... Tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
1: Però això no era idealisme, això era una... És a dir... El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el resta de la vida. Ara, després, he vist que això no xuta.

0: Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
1: Jo en aquest viatge...
0: Aquest viatge al voltant del món, amb una amiga.
1: Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ell havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però... I, a més, fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi, la volta al món em va fer veure la pobresa del món. I vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de ser no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
0: una
1: important.
0: ONG.
1: Una ONG que a Alemanya està molt... Dona el 75% del 20%, perquè tots són diners. I, a més, això dels ONGs no ho vull... Però, bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure. Era la pobresa d'Àsia en aquell moment era brutal.
0: Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
1: Sí, el mar, i ho segueix sent. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera... brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu on aniràs més aviat, però jo et segueixo, es diu La sinceritat del mar. Mm-hmm. Jo crec que el mar és molt sincer i els estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
0: És tot perquè quan tenies 3 anyets sí. I estaves a Cala Montgó...
1: Sí, nadant, sota. Nadant,
0: i com sí. Aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nadar.
1: Sí.
0: Pràcticament.
1: Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí. Mm-hmm.
0: Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de
1: sí.
0: L'estat espanyol.
1: Sí. I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres de... del Cousteau, o del Hans Haas, o de tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
0: No eres dona de nadie, i a més, eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo amb la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
1: Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà, vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no en una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. Jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? Estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè eren, bueno, nosaltres érem en una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia i quan va ensenyar una carta del bisbe, bueno, grandes honores. I aleshores vaig entendre... que la guerra civil la va guanyar l'Església en el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que havien... estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots estàvem, tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica. I l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder. Segurament el més gran del món.
0: Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix. No. En el sentit d'això, de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes, per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món sí. Absolutament masculí, et diuen sí. No et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
1: Sí, però a mi això és que em fa riure. És que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... la pregunta que tu em fas, dic, jo, eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
0: però
1: jo no
0: tu,
1: tenia...
0: Però tu els hi feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
1: Ah, jo no sé, d'ells jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però que m'importaven els homes.
0: És que no t'importava res.
1: Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava
0: a veure, volar. A veure.
1: No, a disfrutar. És que, per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Vaig dir, doncs és l'èxtasi. Realment és tan meravellós que no... Que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no, que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, doncs em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno...
0: Tot i així van haver moments difícils, perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
1: A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en El mago i la reina... Quan
0: que són dels teus llibres.
1: Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan li va... Però hi ha Mercedes? Si estuviste a punt de morir... I és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com... Sí. El que volia era fugir, però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
0: O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió a
1: una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant, era a l'aigua areneta, i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això, i a més va voler fer
0: portava una corda que anava lligada a la mà,
1: sí, a la mà
0: de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí, el xico que estava, sí, dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
1: Per immortalitzar-se.
0: I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto, gairebé moriu tots dos.
1: Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda
0: i va pujar cap amunt.
1: Sí, jo
0: però vaig... Però eres tu la que et quedaves allà.
1: Claro, evident. Mm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí. Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, pues, m'han convidat, com que necessiten... No hi ha dones, que les dones... Pues, és...
0: No. Home, perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme a l'any 55, que em sembla que és quan fas, sí, la primera immersió, que sobre el neoprèn existia, Antònia, no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
1: No, sóc l'única.
0: Clar, és que ets la primera i ets l'única.
1: Bueno.
0: M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú. A alguna altra dona,
1: sí,
0: a fer
1: inversions. Sí, després va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un lliu.
0: Clar, però en aquell moment no, tu aquell vas moment... ser allò, la salvatge.
1: No, normal, jo crec que...
0: La primera.
1: Bueno, per la cronologia.
0: Per la cronologia i també, jo
1: I
0: crec...
1: Per lloc.
0: Per l'ímpetu, pel lloc, per les, sí, ganes, i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
1: Això no m'ha importat mai res.

0: Barbara Streisand i aquest Woman in Love. Ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
1: És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
0: N'hi ha 3.000, no ho sé.
1: 3.000,
0: ara,
1: ja ho sé.
0: Sí.
1: Bueno, a mi em va far recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em, van fer, quan em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
0: Sí, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons et porten a llocs.
1: Sí, això, no sé si és aquesta.
0: És Woman in Love, Woman una senyora enamorada.
1: Sí.
0: Tu has estat molt enamorada, sí, a la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
1: No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No ha anat bé, això.
0: Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia, malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia. A veure,
1: això és la realitat.
0: Això és la realitat. Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
1: No, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra de la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. Mm-hmm. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
0: Però per què creus que no...
1: Aleshores, la maternitat...
0: Que per sort ets una mala mare.
1: És que... No, jo crec que totes són males mares, afortunadament.
0: Però ningú ho reconeix.
1: No, és que... Realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
0: Què vol dir anar-te malament amb els fills?
1: Per exemple, bueno,
0: vols dir que no estarien satisfets o no estarien
1: prou
0: contents?
1: No, a veure, jo, per mi, una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... Aquí, quan vam tornar, o sigui, ja tenia dos fills, i anàvem a viure en un barri obrer. Què passava?
0: Per què vas decidir això?
1: Perquè volíem fer la revolució.
0: Volíeu fer la revolució.
1: Sí, però Espanya ja havia canviat, la dècada dels 60.
0: És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a Nou Barris.
1: No, jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a Nou Barris. No tenia cap pis.
0: I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a Nou Barris?
1: Perquè volíem ser... Jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... Vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, guanyaria la càtedra i jo quedaria sola. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats, vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
0: Com es deia aquesta escola?
1: Pues no t'ho sé dir, però era Verdun. Uh-huh. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo ho tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials, i a més es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat, i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
0: Alfonso
1: estava...
0: Alfonso Comín.
1: Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir, fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mor en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelayo, em deixa el seu pis. I aleshores jo... Ja havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I, el meu pare va anar al carrer Pelayo.
0: Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
1: No, al revés, els he donat massa.
0: Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
1: No ho sé, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
0: I què creus, que no han sabut aprofitar?
1: No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... Però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
0: No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament
1: sí,
0: seria una mala mare.
1: Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Speitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i va anar a viure a Sevilla. I també molt catàlegs i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, hem fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i si els donen els homes els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és... Bueno, que és evident, que, i a més és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills, i clar, és una bestiesa.
0: Ja. I tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
1: no,
0: al principi.
1: No, jo a casa sempre vaig estar amb ells, el que vaig ser, potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-t'ho.
0: Però has fet carrera...
1: Però vaig trigar 10 anys, des que deixo. O sigui... Des que deixo la universitat, faig la primera que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren pels aires, i el Vicenç els para, ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès aleshores. I després estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres al poble, al Clot. I aleshores, en cas d'un, vaig a París i... També treballo, sempre he treballat.
0: Molt, has treballat molt.
1: Perquè el treball és el millor de la vida.
0: Sí.
1: Claro, fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'ho estàs passant bé ara.
0: Sí.
1: Va, què faries si no treballés? Sí, un privilegi treballar, escolta. El meu pare deia que jo pagaria per fer el que faig, era metge, que això és de vocació, doncs periodistes és igual.
0: Tu ara parlaves dels fills.
1: Sí,
0: i com has sigut tu com a filla? Com has estat tu com a filla?
1: Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort que una amiga de la infància... Però d'abans, jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós. I la meva germana roba i la justícia ni la mata. I jo sóc fantàstic, una cosa meravellosa.
0: Es diu Èdip, d'això. O Electra, en aquest cas.
1: Bueno, sí. O sigui que jo crec que mor el meu pare... Jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres. I la pregunta teva és, com és la meva...
0: Com eres tu com a filla?
1: Jo com a filla, com a filla...
0: Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, sí. Això és una llavor que ja s'ha fet abans.
1: Sí, s'ha fet abans. Pues jo
0: ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
1: No, jo crec, per el que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciada, però la justiciaven perquè l'havia robat no sé què, que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
0: Això amb 8 anys, eh? Sí. Ho vas escriure?
1: Sí. I aquesta altra amiga ho va guardar. Jo ni me'n recordava. I passen anys, li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell. Ho llegeixo i és exacte. Encara, és exacte el que t'he dit.
0: És aquesta la història?
1: Sí, després, jo, a partir de l'any 70, entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort, i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'auditori, quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. És una, i el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final, jo crec que ell al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenien que ser de Convergència.
0: Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
1: Molt.
0: I a més, fins i tot vas escriure una biografia
1: boníssima,
0: mà a mà amb l'Esther Tusquets.
1: Va ser l'any millor de la meva vida, perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia, bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes, i mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes, i jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era l'important. Però ella callava. Però la seva presència no els deixava tots. El Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava... I aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu... No es diu ni una mentida, eh? Es diuen moltes veritats que no sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica, eh? I sí, va ser un rellibre fantàstic que el van censurar, això és una vergonya.
0: El van censurar des de l'editorial?
1: No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall, quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien, i no, van guanyar els polítics. I he posat costat amb costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més text al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? Lo bo pel Pasqual.
0: Què era lo bo pel Pasqual? Resumint, eh? Perquè ara...
1: Resumint.
0: Perquè és un llibre.
1: No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic. Sí. Ell volia... ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent, volia
0: però això
1: ser...
0: això ho té.
1: Això en el llibre no, ho han tret. Uh-huh. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
0: El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
1: sí,
0: que va morir.
1: Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Uh-huh. Sí. Bueno, ens van fer una causa criminal, eh? Ens van posar per ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.

0: Home, sentint la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar. Gene Regret Rian.
1: Oh, aquesta sí que és la fonamental.
0: Aquestes, jo no m'emparadeixo de res.
1: Ah, no, de res.
0: De res?
1: De res. Va de gel i souvenir. El que et vull, el que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
0: És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo que sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones de Beijing.
1: Sí.
0: Has estat en moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
1: No apareixes
0: moltes vegades, però no et fa ràbia?
1: En absolut. No. De cap de les maneres, de cap de les maneres. Perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una... penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir, una vegada la van... vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon. Va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix. L'èxit dura un segon. El dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
0: Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
1: Sí.
0: És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè et vas fer les teves renúncies, però vas acabar arribant.
1: No, jo no volia ser catedràtica.
0: No volies?
1: No, de cap de les maneres, perquè... Això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, eh? Que em porto el mar. Jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees. Som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç.
0: Vols
1: perquè
0: quan...
1: la coneix per dintre, sé el que és la universitat.
0: I perquè quan has tancat la porta de la classe, t'has sentit lliure.
1: No, la classe també.
0: Sí, sí, dins de la classe.
1: Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
0: I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
1: El més... Fins ara creia que el més important era... ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
0: La conversa és molt important per tu, perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral, ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper. Però
1: no,
0: en la paraula hi passen moltes coses.
1: En el paper no hi ha res. Res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no, no hi ets, no pots existir. O sigui, també és necessària la soledat i tot el que tu vulguis, però el diàleg, jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar, després hi ha el parlar i després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
0: I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
1: Jo crec que l'oral... és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això
0: es matitza... L'altre és una elaboració.
1: Afortunadament. Perquè, escolta, si ens tinguessin a recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.

0: ilusión.
1: Maria Dolores Pradera, El Rosario de mi Madre. Què, aquesta cançó?
2: Més fantàstica. Ho diu tot.
1: Ho diu tot. Parla de la mort, també. I penses en la mort? Quina relació hi tens?
2: Bueno, jo crec que no existeix.
1: Què vols dir amb això?
2: A veure... És una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lío.
1: Que bon aquest.
2: Entens?
1: Sí, sí.
2: O sigui, jo és que encara puc parlar amb la gent que és morta, no ho sé, és a dir, que penso de la mort. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sola en una cova marina on tot era fosc, i hi havia un mero que jo volia tocar.
1: Un peix,
2: Un peix gran.
1: Sí.
2: I no el veia, i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que a les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vaig pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vaig pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
1: O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
2: Aquell dia vaig aprendre... que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat el mar.
1: Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
2: Super.

0: Violeta Parra, tu te n'han donat unes quantes de coses a la vida i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
1: A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim, les dones hem... Jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
0: Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
1: No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
0: Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer... Moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà a la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms de

0: Ballester, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
0: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que, si bé a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de
0: Maiol.
3: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
3: Jo estava pensant
2: en coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-ho donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
3: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual es refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home,

0: Lara, desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Era una brometa.
1: Diu, sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se.

0: En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant, us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
2: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com, de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
3: Incentives, no?
2: Incentives, sí.
0: Incentives.
2: Exacte, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que fóssim la cafeïna, anuncis del cafè.
2: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
3: Sí. Consum de cafeïna,
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa, també t'ho dic,
2: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
2: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga.
2: No, ja, però, cafè, que però, per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
2: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
2: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
2: O si fa uns cereals.
0: Sí.
3: O un matcha de sobte.
0: Per exemple, no sé. Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
2: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
2: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
2: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres i, per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i en lloc d'aturar-se va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i a més van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
4: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera, després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà, no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caiman. L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
4: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
4: Sí.
0: Va, el caiman no se'l va fotre, eh?
4: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot de pel·li americana.
4: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
4: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
4: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
4: I espera que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
4: M'encanten els americans.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
4: Espectacular. És que
0: és una pasta. Pel·li, cada dia és un tràiler.
4: També sap que ha de fer una mica d'espectacle i ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
4: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
4: O de saltar al pantà.
0: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
4: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Adéu. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
3: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també l'emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
3: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
3: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però diuen, han de sumar fort, no? Clar,
3: sí.
0: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen...
3: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen.
0: És que són
3: volen
0: tan poc
3: de
0: gats,
3: de veritat. Volen que el món sigui seu i ja està.
5: Exacte.
0: I diuen, els gats, sí. La gent que
3: ajudaré
0: té gats...
3: Ajudaré jo els humans, diuen.
0: Ja. M'encanta. Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic...
3: Jo sóc de gats, eh?
0: per això penso, buf.
5: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
5: Hi ha una part.
0: Però els gats...
5: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar del llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
7: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
6: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau?
5: Doncs presenta... ai, batega.
0: Per favor. Es presenta...
5: presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
5: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això.
8: T'has sentit identificada.
0: Vinga, va, a veure, va, parlem amb de Patricia Pardo.
5: De Patricia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó, juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
9: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
10: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
9: A punto, no, yo lloré muchas veces ayer.
10: En el escenario.
9: Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patricia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh?
0: Altar,
5: no t'ha cert, també van posar-hi.
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: no,
0: va impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
5: tendència, hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
5: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... al nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
0: Vinga.
5: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier del Tell. Un any després, el relleu el va agafar Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez, amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
5: Jo, Georgina, com li
0: deies? Jo soy Georgina.
5: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
0: enganxadíssim, també
5: t'ho
0: dic, eh? Enganxadíssim
5: al reality. O sigui, perquè no n'hi ha una quarta. I deixava anar a perles com aquestes.
11: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. De repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
12: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendida, bolsos hace un momento.
11: Y yo le iba a decir, pero chica.
12: Chica.
11: Pero si yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
5: És que clar.
0: Ai. És que diria tantes coses.
5: Sí, que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
8: Però pot ser. I us imagineu que és una superpresentadora?
0: Jo, de veritat.
8: Jo, de moment, no ho poso en dubte.
13: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, bacarem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
14: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, a les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara, carinyo.
3: També va viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
15: Ara mateix la porta continua...
16: Torta.
15: Ara l'alfombra no quadra.
17: Hem de moure tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, no. De veritat, eh?
18: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
18: És lamentable.
15: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. No, ara, és que ara sí.
15: Ara sí.
0: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
15: Tot mal.
8: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
3: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
19: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, no,
0: mare meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina.
0: Però
1: no?
0: quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, potser saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sense dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què
0: ens
1: diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
3: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa sí. A vegades ens costa pensar, també t'ho
3: dic. Una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny, algú li tocarà bufar espelmes, Lara?
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga, va.
3: Dimecres felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti. I de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos? No. Millor. Celebrem que arribi al 56. Que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidir amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb els joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'últim abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Puc creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
7: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Sí. Aquesta és la notícia, del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Canalies, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment, a la catedral de Barcelona, i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid, el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
16: I el periòdico, Rodalies i Adif, emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
16: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó XIV al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó XIV sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important, com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. On gira full? A veure... Digue'm. Qui no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que sempre veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, o recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. No miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades
0: lleials
13: de tot Espanya, ho explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Tot està, els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta als correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient, ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta'm, aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, sí,
13: vull dir, gaudim-ho dos cops, vull dir.
0: Nosaltres hem de les lluminetes aquelles.
13: Exacte.
0: I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols guanim aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins el dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, sí, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagino...
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de 6 del matí, en 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
15: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula... a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que a principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, allà, home, allà, que vida tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
17: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
17: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
17: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no diguis!
17: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
17: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
17: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: està
17: anar.
0: Està bé, està bé.
17: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
17: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte. De cop i volta, escolta, amb una esquitxadeta i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però jo no t'he de deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò t'he de la,
17: Han de tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
17: Crec que no en té una única.
0: No, però... Però així ara qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar a rascar el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Ah, no, si no te'n vas, et quedes amb la nada. Quantes túniques té el Papa?
17: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: Ara, vinga, a veure, què passa? Concentració.
17: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions, milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions? Quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions? 3 milions? La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8, 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: És que 10 és bona, 10 és bona.
17: Avui, llunyet, li donaria maçaralies, però però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Saralies.
17: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: a veure,
17: has tingut entre
0: moment,
17: els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem
1: però
0: més nosaltres.
1: És
17: el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: A Sara,
17: va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
17: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc, clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
17: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'estat passant, també?
19: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
19: Sí,
0: m'agrada presentar l'estat passant, sí.
19: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
19: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
19: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
7: Però ja pujarà, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
27: Bon dia.
0: Com
27: bon
0: estàs?
27: Dia. No sempre, eh?
0: Oh.
27: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada,
0: ah?
27: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha cap riu.
27: Val més deixar-ho al que vagi, eh?
0: També sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta, noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
28: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
29: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Digo, ay, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el Papa, que no us separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el Papa.
30: ¿Lo pudiste ver de cerca?
31: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
30: Qué bien.
31: O sea, que la Iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
30: Hombre,
31: cultura,
30: claro,
31: de entretenimiento.
30: Desde luego.
31: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
30: Claro.
31: En serio. Fuera de cachondeo. Vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese señor.
30: Sí,
31: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para los unos lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir ese Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets cristià,
1: volem,
0: no? I que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, cada vegada que et xerra puja el pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
32: ¿No te han invitado a ti a saludar al Papa? ¿Han invitado a muchas figuras así?
33: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío genial. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
34: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
34: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
34: Home, totalment. Allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
34: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
34: Exactament.
0: Molt bé.
34: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
34: No, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
34: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
34: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
34: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final, pues, les coses passen quan passen, no saps?
1: Òscar,
34: coses i qui... D'on te ve l'amor no ho saps mai.
1: Clar.
34: A vegades arriben, sí. Això I... m'acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
34: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
34: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
34: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
34: De res, que tingueu molt bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
2: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
2: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
2: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: sí,
2: això.
0: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
2: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre. Però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques. Les vaques que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
2: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
2: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a...
0: Atacat?
2: Sí.
1: Però són agressives?
2: És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és sobretot marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en compte,
0: sí.
2: Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin olorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, va intitular, tu.
2: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu,
0: demà, gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
2: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
2: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia, Canalies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
3: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
3: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques,
3: sí,
0: sempre.
3: Sí.
0: Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres, 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà amb papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de 9:00 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí, el papa és aquí.
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial, amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a 11:15, Sergio Dalma.

0: del Papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2 i a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia i a partir de les 7 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's, a Londres, exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Bustem Fem o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'agora del matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanas i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant Em dones força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat, que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
6: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
8: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
6: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
9: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació.
6: Per acabar,

0: va amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del Papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del Papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
2: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
3: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
4: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
5: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el Papa, si podem veure'l de prop.
2: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el Papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
1: I el punt àlgid de la visita de la Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
1: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
2: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brianzo, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
1: Montse Poblet.
7: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brianzo, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
8: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
7: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzo cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
6: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
1: Albert Prat.
9: El govern està encetit fets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
10: Jo li he agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
9: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
1: I a l'altra cara de la moneda...
11: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència! Visca!
2: Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
1: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
12: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre el Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
13: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
14: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
12: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:15 del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
6: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
16: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijó insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
17: I desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
16: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
19: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
2: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no duraran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
1: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
6: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
1: Washington, Oriol Serra.
20: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
21: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
20: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
23: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
1: Maria Costa.
24: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
25: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
26: M'ha semblat un regalet, la veritat.
27: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
24: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
24: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
28: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
24: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
1: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
6: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
1: Roger Santaló.
29: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
30: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF es prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
29: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i dos quarts de set del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
23: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
1: Londres, Quim Olivares.
0: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
3: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
0: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
23: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
5: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
23: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
1: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
23: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
7: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
23: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
1: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
23: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera. Qui

0: Rosana actua avui a Barcelona. Ho farà per inaugurar el cicle de concerts del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietratorn al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, un obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins el dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera.

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía en los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals de la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafael Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats, ens trobarem els jutjats. Perquè, escolti'm, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar ni que sigui durant un dia que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que lidera la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-la sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions Skoda.es.
9: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

I la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalà català i castellà, Lleó 14 va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de necessitat d'acollir.
0: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i l'informe publicat per la gent de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera avui amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc, i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. Hi ha El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada. La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz, i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí del Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27, i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones, i també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: De Lola Papa, aquest Hello, déu-n'hi-do, eh, Canalies? Amb què ens despertes avui?
1: Programa així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
2: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas no. No a treballar a carnisseria com a germà, o sigui, el germà
0: ni taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder, whisky...
0: Sí. I avui són festes, ah?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver del districte de Sant Andreu de Barcelona a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic. I també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada d'havaneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa. Després de discutir amb la seva parella, molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir. Fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa ahir els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Papalló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió a missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
3: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en Papà Mòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'aeri.
3: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 11:45 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita, pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril, que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
3: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no, no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
3: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
3: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Alma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez, y desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan, y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
3: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
3: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
3: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forte i Amiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brun.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cànnabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
3: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
3: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
3: En la pròxima edició, la guia ja afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
23: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
24: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi han alguns premiats com a millors sommeliers, a tant a Catalunya com l'Estat.
23: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
24: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
23: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
3: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
25: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
3: Gran ovació en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir el vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
26: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
27: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
26: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
27: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
3: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
28: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances,
4: ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
3: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la Penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga, i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez, i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern. Un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament. A partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est. Comarques de Girona, de Barcelona i del Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs ennuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: Ara estàs a l'estat passant, també?
34: Sí.
33: Sí, estàs còmode?
34: Sí, estic, sí, sí, estic.
33: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
34: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
33: Clar, és fàcil.
34: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
33: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
34: ja,
33: també.
34: Ja ho veies, ja que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
32: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Programa especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez. A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa. A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brian Zú quan hi arribi Lleó 14. I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat, amb connexió a diversos punts del monestir.
1: Des de les 6 fins a les 2, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització.
12: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
13: Marxa atrás, tira atrás!
12: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
14: Que sigui l'escala el que s'adapta.
13: Jo faig, com vaig dir, no em van ficar.
12: Mira. Atenció, que l'avió ara ja està...
14: Ho clavarà, eh?
12: La posició... Ui, s'ha passat.
14: S'ha passat de la porta. S'ha passat de porta.
12: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
14: Hi ha dues escales.
12: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs.
13: No, encaixat bé, eh?
14: Mira,
13: freno de mà.
14: Sí. Ai!
13: No encaixat bé, eh? La porta no està...
14: No, o tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre, eh?
12: Això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria d'haver sigut al revés. I veiem les escales que no estan centrades.
13: No està centrat.
12: No, és que no podrà sortir.
14: No estem fent el ridícul.
3: Com sempre.
14: La porta de l'avió picarà amb la brana.
12: Encara provarà la sanitat pública.
2: Avui, cap a 12:45, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Menys a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
16: Estic molt content, perquè ara tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el Papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat, sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmitirà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14 i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: Alan Gaudí, el Papa és aquí! Alan Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Cambrians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a 11:15, Sergio Dalma.

Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha estat perdent pes amb el pas dels anys.

0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dia clau.
2: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
3: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
4: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
3: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
2: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 3:15 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
5: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
6: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
7: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
8: El tindrem a la tarda a Barcelona. La capital catalana es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, al Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
2: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
2: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
9: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
10: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
9: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
8: Les que van seguir a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
11: Ara sí, rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
2: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
12: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troia tots ballant.
2: I també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
13: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Molt familiar.
8: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
0: Cèlia Forment.
14: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
15: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
14: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
16: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
14: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
17: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
18: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
19: Connecta molt amb la nostra generació.

0: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Protestes.
2: També hi ha qui ha aprofitat la visita del Papa per protestar-hi.
3: Visca la laïcitat!
4: Visca!
3: Visca el lliure pensament!
4: Visca!
3: Visca la llibertat de consciència!
4: Visca!
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
1: Incertesa.
0: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
5: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
7: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
6: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 280 milions d'euros.
2: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
1: Funciona.
0: El servei de Rodalies aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
8: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes actualment que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: De ressaca.
5: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
1: Investit.
9: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
2: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu. El segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
1: Segon dia.
0: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
10: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
5: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
1: Avui, Rosana.
13: Yo soy la tierra de tus raíces.
2: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 9:45 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
1: I gran novació.

0: Ahir al Palau de la Música, en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Mar Ruiz. El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
2: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
4: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
3: I superiors.
4: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
5: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: A les 8 debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala també finalista de la Lliga derrotant l'Inter.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, Masquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Claudia Serra.
9: Cua aquesta hora la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
1: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
10: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
1: Mireia Sala.
11: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
12: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
11: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
13: La magistrada d'arxivar el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
1: Badalona, David Àngela.
14: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
1: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
10: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el regió 7.
1: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja Llarga. llarga de Cubelles.
9: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
1: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
10: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
9: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
1: I Cultura, Teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Maria, els tens?
16: Ho fa un any que els preparo.
15: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
16: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
15: O sigui, ja bufo.
16: Bufa! Bufa!
17: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.net fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan són les 7:20, des del quiosc repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara Foto destacadíssima i el titular El Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i el periòdico que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
19: 1, 14, 22, 39 i 48 i els sols, el 8 i l'11.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
4: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
3: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
4: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
3: no,
4: Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi,
20: Un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 8:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a Lleó 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols, mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven, simulant un partit. Heu de buscar-ho, per favor, ho demanen.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:02, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa, un altre dia.
12: Bon dia i bona hora.
13: Alan Gaudí, el Papa és aquí.
14: Vinga, va, home, sisplau.
11: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
15: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
3: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, bon dia.
15: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté con vosotros.
11: Escolti, tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
15: Pues mire, se lo agradezco. No sé para qué utilizamos dos lenguas.
11: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir vull dir al castellà.
15: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
11: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La Carta Dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
3: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
15: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
11: Què vol dir? Que no va anar bé ahir.
15: No vam veure el xou de la catifa vermella?
11: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard a l'avió.
15: Vaig cagar en algo gordo. Sí. El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
11: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
15: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
11: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
15: Sí, sí, però li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
11: Sí, sí, molt estressant. Clar. Segur que ho entenem.
3: Parlem després, senyor Mella.
15: Aneu-vos-en en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
11: Sí, en el vostre esperit. Ah.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
17: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
16: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta d'allò 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: De fet, el virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15 recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló i a 8:15 gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Izquierdo. També amb Sergio Dalma.

0: A partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife. Avui debuta la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol divendres, clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident, talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
5: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
6: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
5: A la Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
6: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
5: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
6: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els l'atreia.
5: Al País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
6: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
5: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
6: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
7: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat I ara Mourinho. I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga, i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits d'en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres, les crispetes.
8: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
12: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
14: Carglass canvia. Carglass repara.
15: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
16: Vine a Quadis Autorica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautorica.es.
17: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
19: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
20: Els que van vandalitzar amb pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelgo Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
19: El Ball de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
20: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tot Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
19: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
20: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any, gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell, a banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
21: Ah, sí,
0: a lot,
21: sí, sí.
0: No? Ah, val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
10: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban, Mònaco, va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
21: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. Cinco Días aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten dues setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant els sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia, una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic.

0: El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries, el país parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un víter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta! La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I qui fa anys avui, Canàlies?
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró, guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssim.
2: Natural.
4: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcórrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri, i 20 que es diuen Astèria. Astèria
2: col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo. El juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
2: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
8: Alain Gaudí, el papa és aquí.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: No he tingut mai cap dubte que mostraria, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
12: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
13: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
14: Escolti, vostès creuen que es poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
15: Acció de tornar algú, especialment l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
2: Cap d'atur.
15: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
2: Pantomima.
15: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
2: Posem-hi ara tres xifres, Marc Jurado. 100.
16: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia atropellat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
2: 20%.
16: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12%, segons el departament. Sigui quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
2: 4.
16: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són 3 nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic. Dóna l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
17: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
2: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles. Sobre la taula, molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
17: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
2: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp. Veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí. I la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
18: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nova ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, d'adorar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora que seria l'ingredient dissenyar per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gava Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
2: Catalunya Ràdio. Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú, i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
2: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
23: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
23: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
2: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
3: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
24: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
2: A Madrid, acomiadat el Papa, el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
23: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
2: I segon dia de selectivitat.
3: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
25: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
23: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
26: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podrien arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
28: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
30: Com estàs, Manu?
31: Bé, i vosaltres?
2: Bé!
30: Molt bé, gràcies a Déu.
32: Bé!
2: Sí! Vigila, que vigilaràs.
32: A qui truquem avui? Aquí truquem?
2: A l'Àngel.
4: No, la Mònica i la Maria.
2: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
4: Ara. Ui, ui, ui.
33: Digue'm.
2: Mònica.
33: Sí.
2: Què tal?
33: Hola.
4: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
2: Oh.
33: Yeah.

0: Mònica, Maria, que tingueu un fantàstic dimecres.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de la ràdio. Fins demà, Manu.
2: Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El papa Lleó XIV afronta avui la jornada central de la seva visita a Catalunya. I ho fa després d'una vetlla multitudinària ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 40.000 persones s'hi van aplegar per escoltar-lo, en moments de gran complicitat, com per exemple l'actuació dels castellers de Vilafranca, que definia així l'arcabisbe Omella.
1: Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana.
0: O també amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat. La cultura hi va jugar un paper important, però el pontífex també es va mullar amb la part més dura de la realitat. Va beneir 33 ambulàncies destinades a Ucraïna, acompanyat de Sor Lucía Caram. I un cop a l'escenari, va llançar una denúncia contra la violència masclista. Lleó XIV també va alertar sobre els problemes de salut mental entre els joves, especialment la depressió i el suïcidi juvenil. Realitats que hem comentat sovint també en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio. El papa va qualificar de malestar invisible i va reclamar que siguin prioritats per al sistema sanitari. El discurs va demanar, en definitiva, un país acollidor per tothom, i aquest matí el papa puja a Montserrat, on pregarà davant la Moreneta i dinarà amb la comunitat monàstica. Una cita que, com dèiem ahir, és una oportunitat també per continuar avançant en aquesta reparació de les víctimes d'abusos del passat. A la tarda, la comitiva vaticana tornarà a Barcelona per un moment també històric, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és l'agulla central que ja corona el cel de la ciutat. És la torre d'església més alta de tot el món. És una fita arquitectònica, però també un testimoni espiritual del gran mestre Antoni Gaudí, un dels catalans més universals de la història, no tant en vida, sinó pel seu llegat. I per això, l'acte d'aquesta tarda és el millor homenatge possible pel seu centenari. No només a l'arquitecte reusenc, que va idear aquesta Sagrada Família, sinó també a tot el país que l'ha anat construint. Generació rere generació. La Sagrada Família és el temple, és una obra col·lectiva de tots els catalans. És la cara més internacional de Barcelona. I, per tant, tots ens podem fer una mica nostra la benedicció del papa. Representa la trobada entre la nostra identitat i la resta del món. En un món fragmentat, la cultura ens permet asseure'ns a la mateixa taula. Ens permet compartir, ens permet dialogar. El papa ho comprovarà tant a Montserrat com a la Sagrada Família, dos llocs que constaten que Catalunya no és ni vol ser un país tancat en si mateix. Som anfitrions universals, capaços de parlar al món sencer a través d'una gran obra, d'un gran temple com la Sagrada Família. I avui, a través d'Antoni Gaudí.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, avui és dimecres 10 de juny, hem començat el dia amb petits ruixats i temperatures fresques. Hi ha 12 graus a Cornudella de Montsant, 14 graus a Olot i 20 graus a Viladecans. Avui aquests ruixats es mantindran durant unes hores més, fins a les 10 o 11 del matí, tot estirà a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona. Després ja s'allunyaran, però sí que quedaran restes de núvols en aquestes zones i també el Pirineu. A la resta de Catalunya, comarques de l'oest, Lleida, Tarragona especialment, s'obriran grans clarianes, farà sol i la temperatura pot pujar fins als 30-31 graus. En canvi, els llocs ennuvolats no passaran dels 25 o 26 amb tramuntana a l'Empordà. Demà sí que farà més sol, potser amb restes de núvols al nord-est i a partir de divendres tindrem una pujada marcada de la temperatura.
0: I en aquest dia tan important per Catalunya, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya és a tot arreu. Lleó XIV acaba avui la seva visita en aquest país amb una agenda carregada d'accent social i amb un elevat simbolisme amb les visites de Montserrat i també la benedicció de la Sagrada Família. Serà el punt final d'aquesta estada de dos dies amb molts missatges del pontífex, alguns en català.
4: Bon dia i bona hora! Germani, germani!
0: Com la salutació d'ahir a la plaça de la Catedral, avui al matí també s'allargarà fins a les dues aquesta programació especial del matí de Catalunya Ràdio per seguir tots els passos del pontífex i serem a tot arreu per explicar-vos aquest dia històric de Lleó XIV que començarà la seva agenda al centre penitenciari

0: L'acte brillant serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ajuda-me a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
1: D'allà, Lleó 14 es traslladarà fins a l'abadia de Montserrat, on el papa tornarà a sentir el Virolai, interpretat ja ahir per l'Escolania a l'acte de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a partir de les 12 seguirem també en directe a l'estada del Pontífex a Montserrat, amb l'Òscar Fernández i també la Marta Romagosa. A peu de l'abadia hi tenim aquest matí la Nàtia d'ell. Nati, bon dia.
2: Bon dia. Montserrat es desperta amb boira i blindada per altes mesures de seguretat, amb els accessos per carretera restringits. El primer cremallera abans de les 6 del matí ja anava ple. Els fidels més matiners esperen amb devoció el Pontífex, que ha d'arribar a 11:45 del migdia.
3: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
4: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
2: 8.000 persones acreditades per rebre Lleó 14, que venerarà la Moreneta i presidirà la pregària del Sant Rosari amb l'Escolania cantant el Salve Regina i el Virolai. Un exescolanet, el Marc Díaz, ens parlava aquest programa de les peculiaritats del so de l'Escolania.
5: Ja fa com a mínim un segle que és quan van començar a haver alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia que en el cas de Montserrat es busca que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantinguin més clar, més directe.
1: I un dels protagonistes també de l'acte serà el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, que abans passarà també pels micròfons del matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos les seves primeres impressions de la visita del papa Lleó XIV. L'arribada a Montserrat ha obligat a blindar la basílica. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir, de fet, per carretera, i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o amb el cremallera. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza, bon dia.
6: Bon dia.
1: A l'ambient, als accessos, ara mateix, quina és?
6: Doncs un ambient de molta il·lusió, molta expectació aquí al peu del cremallera. De moment sense aglomeracions, però amb un degoteig constant de gent. Ara mateix, per exemple, arribant una família amb 5 canalles. En Daniel destaca, per exemple, l'espiritualitat de la jornada d'avui.
7: Tots junts, en comunitat, amb el papa, i res, passar el dia pregant, tots junts, i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
6: Molta presència policial i mesures de control i seguretat aquí als peus del cremallera, i cues de gent que van arribant amb la mirada, això sí, posada al monestir. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Montserrat està blindada i també ho està al barri del Raval de Barcelona, on hi haurà també la penúltima parada del papa, la parròquia de Sant Agustí, que és l'ordre de Robert Prebost. El pontífex es reunirà amb entitats socials del barri. Anem cap allà, Lara García.
8: Hola, bon dia. S'ha previst que el papa visiti la parròquia 4:45 de la tarda, però a aquesta hora ja és visible l'ampli dispositiu de seguretat al barri del Raval, amb patrulles de Mossos i amb especial concentració policial aquí a la plaça de Sant Agustí. La façana de l'església, la tenim davant, és plena de pancartes que donen la benvinguda a Lleó 14. Una monja de la parròquia sortia fa un moment i ens explicava que estan molt emocionades per la visita. I és que la parròquia està gestionada pels agustins, que és, com deies, la mateixa ordre religiosa a la que pertanyia Robert Prebost abans de convertir-se en papa. Aquí dins coneixerà diferents projectes socials i entitats que treballen directament amb persones en situació de pobresa i exclusió al Raval, una lluita que té molts anys d'història, com ens explicava el capellà i membre del Casal d'Infants del Raval, Enric Canet.
9: Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant, i això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
8: Amb motiu d'aquesta visita a la parròquia de Sant Agustí del Papa, hi ha talls de circulació a tota la zona des d'aquesta hora. Una de les principals vies tallades és el carrer Hospital, també el carrer Jerusalem i els voltants de les places Gardunya i aquesta Sant Agustí.
1: Gràcies, doncs, Lara, des de la parròquia de Sant Agustí. I el bon final d'aquest recorregut serà la Sagrada Família. Com sabeu, el papa va anar a la Torre de Jesús just el dia que compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Allà hi arribarà amb el papa mòbil, creuant el centre de la ciutat, i als voltants de la Sagrada Família ja hi ha molta seguretat i molt ambient. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
1: De fet, els carrers per on passarà el papa estan tallats des d'ahir.
10: Sí, sí, sí, i ara a aquesta hora realment hi ha molt moviment, hi ha molta gent treballant, hi ha ara a les 8 del matí, aquí davant la Sagrada Família hi veiem molt personal de seguretat, també Mossos i Guàrdia Urbana, i els serveis de neteja i vigilants, per exemple, també a les boques del metro d'aquí de la Sagrada Família. Nosaltres hem fet el recorregut que farà doncs el papa mòbil, però l'hem hagut de fer ja caminant, perquè des de Passeig de Gràcia fins on som ara aquí davant la Sagrada Família ja està tot absolutament tallat. Hi ha tanques i moltíssimes tanques, de fet, a banda i banda del carrer Rosselló, que és per on passarà. preparar. Hem vist algun cartell també en un bar que han fet, per exemple, doncs una truita enorme, que demanen que el papa beneixi aquesta truita i que, sí, per mira, tant, després... Sí, sí, sí.

0: El que demanaven sí, sí. I que després la gent doncs, que està convidada a provar-la. I ara aquí davant la Sagrada Família hi ha, com deia, et deia, moltíssima gent. Tinc al meu costat el Rafa Rovira, que de l'empresa Sundis. Què tal? Molt bon dia, Rafa.
1: Molt bon dia.
0: Explica'm una mica què esteu fent, perquè hi ha molt moviment aquí.
1: Bé, bon dia. Estem senyalitzant tot el perímetre de la basílica, senyalitzant l'espai on hi haurà el públic i el fent com un cordon de seguretat. Amb una imatge del somni d'un geni a la visita apostòlica del Papa Leo XIV.
0: A quina hora us hi heu posat?
1: Ens hem posat a les 7 del matí.
0: Vull dir que déu-n'hi-do, en Ricard, el moviment que hi ha a aquesta hora. També hi veiem algun turista que aprofita doncs, per venir aquí a la plaça a fer-se algunes fotografies abans que tanquin definitivament el pas, que serà, segons ens diuen, cap al migdia i, per tant, aquí només hi podrà entrar en aquest perímetre aquelles persones que tinguin invitació.
2: Doncs gràcies, Marta. I la resta d'afectacions que hi ha a les carreteres. Clàudia Serra, fem-li un cop d'ull. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les retencions en punts habituals. Direcció Barcelona, destaquem cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí hi ha un carril tallat per obres. També cua a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. I a la C16, en aquest cas, un accident. Talla un carril a Sallent, en sentit Berga.
2: Totes les zones que per on passarà el Papa estaran blindades, com dèiem, per més de 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana. Pol Foradada.
4: És el dispositiu més gran que mai han desplegat els Mossos, tot per garantir la seguretat en totes aquestes parades que farà el Pontífex en un moment on, recordem, el nivell d'alerta terrorista segueix sent de 4 sobre 5. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que estan fent per prevenir possibles contratemps.
5: Revisem les clavegueres, revisem tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
6: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot això que explicàvem després d'una primera jornada en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. De fet, al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar al català unitat.
11: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
2: Va demanar en català unitat i a la tarda, a l'homilia que va fer l'Estadi Olímpic, va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
11: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: I va referir-se també a la salut mental.
11: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
2: Va ser una vigília amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i avui la repassarem també amb el guionista i copresentador d'aquesta gala, Xavier Pérez Izquierdo.
12: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí! El papa és aquí!
2: I amb Sergio Dalma, que va actuar amb l'Escolania de Montserrat. Va ser un acte amb molta música, on hi va cantar també l'Alfred García o també Álvaro Soler.

0: o Sabor de Gràcia. Un ambient intens i festiu en les graderies plenes de famílies i grups de parròquies de Catalunya. Cèlia Forment.
1: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
2: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
1: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
3: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església. Ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
1: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
4: Que el Papa és el Sant Pare de la Església, i estimem molt l'Església.
5: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
6: Connecta molt amb la nostra generació.
1: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassarem tots els detalls d'aquest acte i també l'agenda política del Papa. A les 9 saludarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ahir va tenir una audiència privada amb el pontífex. En té detalls l'Albert Prat.
7: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del Papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de les 6 i fins les 2 us explicarem minut a minut tots els passos del Papa Lleó XIV amb un ampli desplegament de la Ràdio Nacional i Pública del país i dels seus serveis informatius i tècnics.
9: Ho seguirem des de 8:45 a l'Àgora amb els protagonistes d'ahir i d'avui. A 10:45 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, que és historiador, Oriol Junqueras. Amb ell parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 analitzarem la figura del Papa amb el filòsof Oriol Ferrés, amb la monja Gemma Morató i amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió. I avui al matí, com dius, anirem fins a les 2. A partir de les 12 seguirem l'acte a Montserrat amb l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa i ho analitzarem tot plegat amb els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante.
0: Així serà el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV sobre els seus primers passos a Catalunya. Comentari que afegim ara de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
10: Lleó XIV ha passat el seu primer dia a Catalunya parlant de salut mental, de feminicidis, de fragilitats i d'esperança. I ho ha fet fent servir el català amb una naturalitat que francament ja voldríem en altres actors de la pel·lícula. Potser la sorpresa no és el que ha dit, sinó com ho ha dit. El discurs no és nou, veu de la doctrina social de l'Església. Ho diu sense grans abstraccions, sense massa estridència, sense refugiar-se en conceptes complicats, però parlant, això sí, de coses que qualsevol persona reconeix com a pròpies.
0: Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i Caral Meja. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Segueix complicant-se la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar a l'Iran en resposta a l'abatiment d'un helicòpter militar. Washington, Oriol Serra.
17: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
18: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
17: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: I a l'atac dels Estats Units hi ha respost l'Iran.
13: Okay, we begin with breaking news. Iran has responded to a series of US attacks.
0: Així ho avançava Al Jazeera, la Guàrdia Revolucionària ha atacat bases militars nord-americanes.
16: A Bahrain, a Jordània i a Kuwait ha enviat els míssils iranians activant la seva defensa antiaèria. El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit en un comunicat que tenen dret a defensar-se. L'ONU, per la seva banda, ha demanat una desescalada del conflicte.
0: I en el conflicte a Ucraïna, pressió de la Unió Europea a Rússia.
16: La Comissió Europea prohibirà als exsoldats russos entrar a Europa i plantejarà el seu 21è paquet de sancions a bancs. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
19: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
16: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
0: I normalitat aquest matí a Rodalies, després que ahir totes les línies quedessin paralitzades al migdia per una nova avaria al sistema informàtic. Adif i Rodalies ja han anunciat accions legals contra Siemens. Roger Santaló.
20: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
21: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes actualment que està passant per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
20: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns problemes a Rodalies just quan arribava el Papa, que també van coincidir amb l'última vaga d'educació abans d'acabar el curs.
22: La menys concorreguda que hi ha hagut fins ara, que arribava després del no dels professors a l'acord entre l'USTEC i el govern. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons l'educació i el 20% segons els sindicats que demanen seguir negociant.
0: Són aquelles casualitats de la vida, que arriba el Papa i hi ha un error al sistema de Rodalies. O comencem ara a les 8 un especial, pum, s'apaguen les teles. Aquelles coses fantàstiques de les casualitats. A tot això, 43.000 estudiants viuen avui el segon dia de la selectivitat. Maria Costa.
23: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
24: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
25: M'ha semblat un regalet, la veritat.
26: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
23: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid s'ha acabat la treva del Papa. D'aquí pocs minuts hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats. Tània Tàpia.
27: El Papa va demanar rebaixar la polarització, la crispació política, però avui tot quedarà en un miratge perquè el Congrés, passada la treva papal, tornarà al to habitual de confrontació a partir de les 9. Hi haurà cara a cara Feijóo Sánchez, el PP no fluixa i parla de corrupció d'estat. Creu que Sánchez no pot aguantar ni un dia més i avui Feijóo tornarà a exigir eleccions. Nogueres pregunta a Sánchez sobre com veu la situació política a Catalunya i tornarà a deixar clar que per Junts la legislatura està acabada.
0: Tot això l'endemà que el popular Alfonso Fernández Mañueco revalidés la presidència de Castella i Lleó amb el suport de Vox.
28: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
22: Vox tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern i ha aconseguit imposar el principi de prioritat nacional per restringir l'accés dels migrants que ajuden. Tot i això, quan els dos partits ja negocien per formar govern a Andalusia.
0: I nit d'aldarulls a Belfast. Enmig de les protestes d'antiimmigració de l'extrema dreta, després que un refugiat intentés decapitar un home enmig del carrer. Londres, Quim Olivares.
29: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
30: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
31: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
29: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè a Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomissats del continent.
1: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. A l'estat espanyol també es confisca a prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: I dos apunts econòmics abans d'anar a la cultura. El primer, tancar les nuclears a Catalunya tindrà un cost de 280 milions d'euros.
1: És el càlcul d'un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: I el segon, el Mobile World Congress ha tingut un impacte econòmic de 588 milions d'euros, un 5% més que l'edició anterior.
1: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. Això sí, l'organització admet que el creixement ha estat inferior de l'esperat pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
0: I ahir al Palau de la Música...
22: Gran ovació en el concert de commemoració del 150 aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: I el Mercat de les Flors presenta una temporada marcada per les obres de la instal·lació.
22: Part dels espectacles s'hauran de fer en altres espais i sales, una oportunitat, segons la directora del Mercat, María José Cifuentes.
2: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
0: De seguida, els esports.
3: Gràcies.
4: Per què, mama?
3: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
4: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Hola.
8: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
0: Són 8:45. I pel que fa als esports, a les portes del Mundial de Futbol, Donald Trump prohibeix l'entrada a un àrbitre de Somàlia.
10: Primera mesura de Trump, un avís que el Mundial que comença demà serà de fronteres fèrries, li denega el visat a l'àrbitre somalí, un àrbitre escollit el millor d'Àfrica l'any passat. El govern somalí critica obertament aquesta decisió unilateral. La FIFA, què diu? Se'n renta les mans, no participa en processos d'immigració del país anfitrió, s'han denegat també visats a molts aficionats periodistes i membres de les delegacions i s'ha relegat la selecció de l'Iran a dormir a Mèxic, a Tijuana. Jugarà els partits als Estats Units, però seran viatges d'anada i tornada des de l'altra banda de la frontera amb Mèxic. I'm
0: going down. I el Madrid ha obert, en aquest cas, 150 milions d'euros per Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, també ha refusat ja l'oferta.
10: L'Atlètic de Madrid diu que s'ha tractat d'una conversa amb el Madrid, s'ho agafa com si fos una broma, el que no és una broma pel Barça són les insinuacions del Madrid pel cas Negreira. Emprendrà accions legals contra el club blanc. Rafa Juste, president del club.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança,
10: Ja el tenim allà. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc va comunicar al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club.

0: I el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
1: 167 davant el Tenerife. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
2: Ha estat un dia fantàstic. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: El Joventut, que debuta a les semis a la pista del València a partir de les 8, transmissió als canals digitals de la casa. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de Lliga 22 anys després contra el Liceu. El Barça de futbol sala es classifica per la final de la Lliga, 5-6 a la pista de l'Inter, i la selecció espanyola femenina de futbol es classifica per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. Comença també la final a 4 de la Champions a la Tarpolo femení, Sant Andreu, Ferencváros, Mataró, Olympiacos.
0: Això pel que fa als esports, quan són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La visita del Papa, la primera parada del dia serà a la presó de Brians 1 i arribarà d'aquí a poc més de 2 hores. Anem cap allà, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia, el Papa para 20 minuts a Can Brians per trobar-se amb 80 interns i internes. Habitualment participen de les activitats i les misses de la patronal penitenciària. L'acte es farà al Teatre del Centre i s'obrirà i tancarà amb càntics del cor de preses. Aquesta parada del pontífex a la presó de Camí a Montserrat s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats que avui rebran la benedicció papal.
0: De la presó anirà fins al monestir de Montserrat, que està completament blindat per la visita. Montserrat, Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal, bon dia? És un dels dies més importants de la història de Montserrat, per tant, requereix altes mesures de seguretat. Des d'ahir ha blindat amb Mossos i amb Policia Nacional. 44 anys després torna un papa a trepitjar Montserrat, flors i domàs de festa a la balconada, les places són una estesa de cadires, s'esperen 8.000 persones i des del Gorro Frigi, una de les roques més emblemàtiques, hi penja una senyera i també una bandera vaticana. 15 graus, boira, ara cauen 4 gotes, però il·lusió desbordada entre els primers peregrins ja que estan arribant aquí a Montserrat.
0: Fantàstic, Maria, fins ara.
4: Adeu.
0: I el que també està blindat són els voltants de la Sagrada Família, on el papa anirà aquesta tarda per beneir la Torre de Jesús. Anem cap allà, Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix estan tancant el que és pròpiament la plaça davant de la Sagrada Família i només hi poden entrar doncs aquells que hi han de treballar o aquells que aquesta tarda evidentment tindran invitació. El trànsit pels cotxes està tallat des de Passeig de Gràcia fins al carrer Lepant, també els carrers dels entorns i evidentment doncs el carrer Rosselló, que és per on passarà el papa mòbil, i només s'hi pot accedir a peu. Ara, aquesta hora aquí, molt moviment, personal de seguretat, hi ha molts equips també posant tanques, serveis de neteja, personal també ultimant detalls dins la Sagrada Família, amb cables, llums, també veiem molta gent entrant amb rams de flors que van entrant aquí a la Sagrada Família i alguns turistes que aprofiten a les últimes hores per poder passejar per aquí.
0: I tot això provocarà també problemes de mobilitat, per tant avui molt important estar pendents de com avancen els problemes de mobilitat i també la situació a les carreteres. Comencem per la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Rodalies ha arrencat el dia amb el servei ja recuperat després dels talls i els retards generalitzats d'ahir. Ara bé, al marge de la incidència que hi va haver al centre de control d'Adif, aquest matí el mitjà de distància acabat de l'estació de França de Barcelona fins a Móra la Nova circula més de 3/4 d'hora de retard a causa de problemes en l'operativa, segons ens informa Renfe. D'altra banda, avui, com deies, la mobilitat està molt marcada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, i a Barcelona l'estació de metro de la Sagrada Família està tancada tot el dia, i de cara a l'acte de la tarda s'ha reforçat el servei de metro, de tramvia i de rodalies. Pel que fa als autobusos de TMB, hi ha 17 línies amb parades anul·lades entre el Passeig de Gràcia i la Sagrada Família.
0: I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Punts vermells.
7: El punt més complicat a aquesta hora és a la B20, a Santa Coloma. Aquí unes obres tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits, i això també afecta la ronda litoral a Sant Adrià en sentit Trinitat.
0: I punts taronja.
7: Doncs punts habituals a aquesta hora. Hi ha densitat a la P7, a Mollet en sentit sud, a la C58 a Ripollet cap a Sabadell i també a la C59 a Caldes en sentit Barcelona.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio farem un ampli seguiment també de la visita del papa amb un programa especial que acabarà a les 2 del migdia. I què hi tindrem més, Sílvia Solana, redacció?
8: Doncs parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, copresentador i director del guió de l'acte i l'estadi olímpic. També connectarem amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre ahir el papa. Conversarem amb Salvador Illa, que es va trobar també amb el pontífex, i parlarem de la intel·ligència artificial, del tema de l'encíclica del papa, i ho farem amb Jordi Selles. A 1:15 a Sergio Dalma, després de la seva actuació d'ahir, i abordarem la figura del papa des del punt de vista geopolític amb Francesc Romeu i Oriol Junqueras, tot plegat amb connexions amb Brians i Montserrat.
0: I avui una salutació especial a tota la gent que ens està escoltant per seguir aquest programa especial, per exemple, Sor Lames, que ens ho fa saber. Avui a l'Àgora, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet.
9: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I avui pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs variable. Encara amb núvols i ruixats molt febles ja, les comarques de Girona i de Barcelona estan a punt de marxar. Abans de les 10, en principi, començaran a obrir-se clarianes. Totes aquestes clarianes, el sol fins i tot, serà molt evident a la meitat oest de Catalunya, de Barcelona cap a l'oest, i en canvi de Barcelona cap a l'est, comarques de Girona, també en alguns llocs del Pirineu, el cel estarà força més ennuvolat durant bona part del dia, tot i que ja pràcticament no plourà. Vent de tramuntana encara, amb temperatures contingudes en aquests llocs ennuvolats, no passaran dels 25-26, a ponent podrien arribar als 30. Demà sí que potser queden alguns núvols al matí, però pujarà la temperatura més clarament i sobretot la pujada la notarem més de cara a divendres i al cap de setmana.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, era avisis. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació, de 9 lletres. Generoses en la separació, 9 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
16: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
15: Citroën.
16: Consulta citroën.es.
17: Molt
18: honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
21: Ara Lidl mini de watts de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
22: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
23: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
25: Angians!
26: Ho veus?
27: Okay.
26: L'Angians. Això és molt nostre.
27: Molt.
26: Tan nostre com dir... Posarem llum?
27: A la foscor.
26: O com dir... Aventureres, aventurers.
27: Ens hi apuntem o què?
26: Què dius?
27: Saps que és molt nostre, també?
28: Sou molt bona gent!
26: Silenci.
27: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
26: O el Catalunya Ràdio.
28: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
26: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
27: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
26: Molt nostre.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista i directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític, Laura Aznar, i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: Seguim sense ser gaire originals, del Papa, sentiments, això sí, una mica diversos. Avui tenim...
0: Una mica d'afartament, no?
1: Saturació.
0: Sí.
1: Tenim persones amb nul o pràcticament nul interès i també elogis per l'acte d'ahir a Montjuïc.
0: Doncs tindret a tot avui a l'Àgora. 40.000 persones, molt joves, van omplir ahir l'estadi olímpic Lluís Companys. I vam sentir l'escolania, s'hi van fer castells, i després de la vigília de Lleó 14 va tancar l'acte Sergio Dalma. I un dels principals responsables de l'èxit de l'acte d'ahir va ser Xavier Pérez Izquierdo, un dels directors de l'acte i presentador.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí.
0: Xavier, bon dia, felicitats.
3: Què tal? Bon dia, de ressaca.
0: No, home, clar, sí, tu diràs. Estàs content?
3: Molt, molt. Va sortir millor del que m'esperava, perquè, clar, tu saps que aquestes coses moltes vegades s'improvisen en moments, no? Com, per exemple, que el papa havia d'arribar sobre les 8 i es va avançar, i després, clar, no sabies quant de temps trigaria a beneir les 33 ambulàncies de la caravana de la bondat de Sor Dulcia Caram, i havies d'anar estirant o no, havies d'anar preparant a la gent, però en el moment que va aparèixer el papa per les pantalles, la gent va embogir. I llavors ja vam anar estirant fins que pogués entrar el papa amb el papa mòbil a donar la volta a l'estadi, i després ja va anar tot rodat. Va anar molt... Una passada.
0: El vas poder saludar personalment?
3: No, segurament hagués pogut, cap al final, però estàvem tan esgotats que també teníem moltes ganes de gaudir-ho des de les primeres fileres.
0: Home, el que deu estar esgotat és ell, no? Perquè és que, clar, veus tot el que va fent i tota la sèrie d'actes, no sé si el vas veure també molt, molt cansat o amb força, no?
3: Gens, no, gens. O sigui, és una cosa que dius, ostres, a mi el que més em cansaria és aquest...
0: Tot el anar saludant,
3: i així a dret i agafant i aguantant l'equilibri allà sobre del papa mòbil, i després estar amb aquella cara de serenitat, no? I aquell mig somriure que em recorda molt a la Gioconda, que saps que dius, no sé si està somrient o si està pensant, o si li està fent molta il·lusió, o si està emocionat. No? Has d'anar interpretant la cara d'aquest papa, però no sé, em va agradar molt.
0: Clar, ja és un acte que, més enllà de les actuacions, diguéssim, de la part més espiritual, el papa va deixar anar també alguns missatges contundents ahir a Montjuïc, per exemple, pel que fa a la violència de gènere i la salut mental. Això estava treballat, entenc, per guió, perquè també les respostes del papa estaven escrites perquè pogués respondre també en català. Quins són els temes que li més preocupava o que el Vaticà va traslladar que era important que sortissin, o que vosaltres li vau traslladar al Vaticà que sortissin?
3: De fet, ell el Vaticà ens va dir que nosaltres proposéssim, vam proposar, i després, cert és que el que sí que va demanar molt al Vaticà que fos bastant diferent al que passava a Madrid. Madrid va ser com més festiu, més joiós, amb un altre tipus de... Bueno, ja ho vau poder veure, i aquí ho vam fer com més... Vam intentar que els testimonis fossin una miqueta diferents, i la veritat que li va arribar molt al cor, i el moment que cert és que ho tenia tot ja escrit i preparat, perquè estava allà tot bastant minutat, feia gràcia veure com que, clar, això li deu passar a les persones, suposo que com la Casa Reial, que quan parlen en català els hi transcriuen tal qual ho haurien d'anar llegint perquè quedi ben pronunciat amb el català.
0: Que va ser un acte llarg, també intens, de celebració, també, no de retrobada, també d'alguna manera, i també d'insistència amb el diàleg, que és com potser la paraula que ens quedarem d'aquest viatge del papa.
3: Sí, fixa't que és una persona que escolta moltíssim i després també te les deixa anar. És un papa molt clar, t'ho deixa tot bastant clar, no hi ha allò, coses per anar interpretant, vull dir que ho deixa bastant clar tot el que vol. I sí, va ser un acte llarg, no només ahir, sinó també abans d'ahir, i pels que estem acostumats a treballar els mitjans de comunicació, doncs no tenim problema, però, per exemple, tots els més joves, els que no han estat mai els testimonis davant d'un escenari tantes hores allà esperant per poder entrar, o fins i tot tots els nens de l'Escolania de Montserrat, se'ls havia de distreure d'alguna manera, i entre el que és l'estadi i el que serien els camerinos, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un espai on els nanos començaven a jugar a futbol, i els mossens que estaven allà es deien, no, pareu, i tu deixes que juguin, que es desfoguin una miqueta, perquè clar, cert era que eren moltes hores, ahir mateix va ser des de primera hora del matí fins que van marxar.
0: Els testimonis com els heu triat, Xavier?
3: Són alguns que ja han treballat amb el bisbat i, per tant, coneixem alguns d'ells ja personalment perquè doncs, a nivell de comunicació ja s'han tractat sobretot a l'Església Jove, que procurem doncs, que tinguin una història, no? O sigui, ara que està tan de moda buscar el relat, testimoni de conversió. I llavors doncs, van ser colpidors i la veritat que molt valents, perquè molts d'aquests testimonis es fan a vegades en petit comitè, en moviments de l'Església, fins i tot que alguns de confidencialitat, que no pot sortir d'allà aquell testimoni que estan explicant, i quan se'ls va consultar van ser molt valents a dir, escolta, però que pensa que això no, ja no seran 40 persones que et veuran, que seran 40.000 més tot el que es pugui retransmetre a nivell internacional. I eren molt colpidors, molt, molt, molt, molt, la veritat. I fins i tot crec que el Papa Lleó es va emocionar en algun cas.
0: Xavier, descansa.
3: Gràcies.
0: I felicitats.
3: El que ha de descansar és el Papa Lleó, que té una agenda bastant apretadeta.
0: Ah, però també tu ara descansa i celebra avui, o gaudeix una mica del que has viscut, diguéssim.
3: Gràcies, Ricard.
0: Que vagi bé. Una abraçada.
3: Una abraçada, bon dia.
0: Que vagi bé. Com va veure l'acte, Gemma?
4: M'ha agradat el comentari que ha fet el Xavier, perquè, clar, a mi em va agradar des del punt de vista d'algunes frases del Papa, en el sentit de que el missatge, ja ho vaig dir la setmana passada, no? Em sembla que en el moment global en el que estem, una al·lusió tan evident a la violència masclista i altres posicionaments respecte de valors ètics del ser humà, però amb la pràctica molt quotidiana, és un discurs que és necessari. Una altra cosa és tota la parafernàlia futurista de l'escenari, d'això que evidentment és impressionant i en les emocions de massa impacten, però que també fan pensar que potser no és l'estètica més adequada per un papa com aquest, no? Tenint en compte d'on ve i la seva pràctica pastoral més a prop de la gent desfavorida. Sí que vaig trobar a faltar una cosa, que és la de sempre. Presència femenina. És a dir, jo no ho entenc. No ho entenc perquè... Sí que ho entenc perquè és el que passa molt sovint, no? Però hi ha d'haver-hi ja un acompanyament de sensibilitat de gènere en els dissenys d'aquest acte, perquè hi va haver-hi, bàsicament, evidentment, l'escolania és masculina. Hi havia unes senyores que cantaven més avall, no? No sé si era l'Orfeó, però en tot cas... Els protagonistes més visibles, tret de les víctimes, eren masculins. Llavors, tenint en compte que l'Església la presència de la dona la té exclosa del sacerdoci, doncs haguessin hagut de buscar altres maneres, jo crec que en altres ocasions s'havia fet així, altres maneres perquè hi hagi presència femenina de l'Església, que n'hi ha moltíssima, amb voluntariat, amb la mateixa Sor Lucía Caram, que avui em sembla que ha anat a beneir les... ahir van a beneir les ambulàncies, per tant, que Sor Lucía, juntament amb dones de Fidem, estan portant ara, en aquest moment estan fent travessa cap a Ucraïna. Hi hauria d'haver-hi més sensibilitat en el bisbat, jo diria que és un estil omella el que va succeir ahir, i potser estic anant una mica lluny, però és que és gravíssim que no hi hagi una visibilització de dones a l'escenari, i que mira, el Sergio Dalma va cantar molt bé i amb molta força, no? Mai més ben dit, però també hi ha molt bones cantants catalanes, dones, que haguessin pogut fer un duet o que haguessin pogut... No, estava un nen de l'escolania. Dius, ostres, tu... Això sembla una tonteria, però no ho és.
5: No, gens tonteria.
4: No ho és. I clar, llavors aquí encara ens fallen els principis, no? No ho tenim integrat.
0: Laura.
5: No, jo estic super d'acord amb aquesta part que planteja la Gemma, però vaig una mica abans, i és que a mi em sembla... tot un despropòsit. El paper de les institucions en relació amb aquesta visita em sembla un despropòsit, no perquè el Papa Lleó o qualsevol altra persona no tingui tot el dret a venir aquí, no, a fer una visita. A mi em sembla molt boig el fet de paralitzar durant dos dies una ciutat per la visita del líder d'una religió, cedir gratuïtament l'estadi olímpic, pagar hores extres als treballadors de la neteja, del transport públic, a policies, perquè la directora ho detallava l'altre dia, no?, que s'ha insistit molt en que les aportacions públiques es limitaven a 5 milions d'euros assumits per la Generalitat i per Canàries, però això se li ha de sumar les deduccions fiscals a les grans empreses que han donat diners per aquesta visita, el cost indirecte dels centenars de treballadors que vetllen per aquesta visita, perquè aquesta visita es pugui desenvolupar. És a dir, a mi em sembla qüestionable aquest tema. I després que jo hi he pensat molt arran dels 7 minuts d'aplaudiment al Congrés dels Diputats, que em semblaven que tenien un punt d'hipocresia tant a dreta com a esquerra, no? Perquè el discurs del Papa en relació amb la immigració, que fos aplaudit per partits de dreta o d'extrema dreta, em sembla molt boig, perquè clarament no connecten amb aquesta part, però també em preocupa una miqueta la relació de les esquerres amb el Papa Lleó i en realitat també amb l'anterior papat, no? Perquè crec que s'està delegant aquesta autoritat moral de les esquerres amb el líder d'una religió que sí que és cert que demana respectar els drets humans i que és favorable a la pau i que té tibentors amb persones com Donald Trump, i això ens pot agradar, no? I que és veritat que tampoc encarna un discurs turbocapitalista com el que estem acostumats a escoltar per part d'alguns líders, però representa a una institució que denigra, com ara dèiem, el paper de les dones, que és contrària.
0: Però el que et sorprèn, perdona Laura, entenc, sí? Però el que et sorprèn és que l'esquerra si la beligeraran amb tot això, és a dir, que accepti tot aquest discurs i no faci res, o que no sigui tolerant en altres discursos. És a dir, potser el que estem veient és més normal del que sembla. És a dir, potser el que hauríem de veure és que el Parlament o el Congrés dels Diputats siguéssim capaços d'aplaudir discursos que potser no hi pots estar d'acord, però que siguis capaç d'entendre que hi ha una voluntat de millora de la societat en aquell discurs.
5: Però una voluntat de millora d'una part de la societat, és a dir...
0: Sí, quan... sí, però això sempre, en qualsevol formació política, també d'esquerra,
5: sí, però
0: hi ha una part de la societat.
5: El que a mi em sorprèn és que s'aplaudeixi a una persona que davant teu, és a dir, en el Congrés dels Diputats, està fent un discurs que és contrari als drets sexuals i reproductius de les dones, al dret a una mort digna, i que a més representa una institució que és contrari a molts altres drets. És a dir,
0: però aleshores no aplaudirem res, perquè sempre trobarem que hi haurà una part de la complexitat humana que no ens agradarà.
5: Clar, però és que potser, o sigui, des d'una perspectiva d'esquerres, que en realitat hauria d'estar alineada amb la defensa de tots els drets, evidentment, de les persones migrants i defensar la dignitat humana, però de totes les persones, a mi em resulta paradoxal o xocant, sí, que s'aplaudeixi aquesta persona, o que fins i tot hi hagi alguns sectors de les esquerres que puguin interpretar-lo com una autoritat moral. A mi em resulta xocant.
6: Home, doncs jo penso que...
0: Autoritat moral ho és.
5: Jo crec... Sí, no, però vull dir que jo crec que fa un discurs que és contrari al que tècnicament haurien de defensar les esquerres.
6: Sí. Amb tot no,
5: amb no, tot amb no. Veure, no, però tenim... una part sí.
6: El que passa és que si tu mires...
0: Per posar sobre la taula la pregunta, és a dir, jo crec que, pregunto, no haurem convertit massa el desacord en massa ruptura?
5: Però és que, o sigui, no és un desacord menor en el sentit de que...
0: No estic entrant a valorar-ho.
5: No, però a mi...
0: Estic elevant el debat, diguéssim.
5: O sigui, a mi no em sembla un desacord menor quan, bàsicament, que no és cap sorpresa, que no, l'Església Catòlica va en contra d'alguns drets i llibertats d'alguns col·lectius. No és cap sorpresa que aquest papa també ho representi. A mi no em sembla un desacord menor, per començar, i d'altra banda, jo el que estic plantejant no és que s'hagi de repudiar la figura, sí, és
0: Laura,
5: que se l'hagi d'aplaudir.
0: Un exemple, no és un desacord menor que un estat com la Xina... doncs faci el que faci. I no per això deixarem de parlar, i hi haurà coses que seran més o menys interessants.
5: Però l'aplaudiríem.
0: S'ha aplaudit a la Xina, sí.
5: Doncs,
6: però escolta,
5: jo
6: una
5: cosa que estic plantejant és que aquesta persona fent un discurs antidrets, em sembla sorprenent que hi hagi aquesta relació o aquest aplaudiment o aquest fervor per part de l'esquerra. A mi em sorprèn.
6: Jo crec que aquest papa no es caracteritza especialment per representar aquesta part de l'Església de la que tu parles.
5: No,
6: és a dir, la dogmàtica, però la dogmàtica catòlica, transformada amb el, per exemple, amb l'encíclica que ell ha fet, o amb alguns posicionaments que són profundament polítics, en aquest context tan complicat, jo crec que està donant lloc a un lideratge. Jo crec que l'aplaudiment va ser formal, però va ser un toc d'atenció com una catedral. Primer, entrar a la Casa Democràtica. Jo penso que això és una cosa que no havia passat i que és molt important des del punt de vista de la població, d'aquells que poden tenir intenció de votar Vox, per exemple, i els hi cal un contradiscurs, un contraposicionament ètic que no li ofereix cap altre partit pels etiquetatges dels partits polítics. Llavors, trobar aquesta esquerda de possibilitat de que el papa, i jo t'ho dic des d'un punt de vista que estic d'acord amb moltes de les coses que has dit respecte de la sobredimensió, però a mi treure-li un valor com a líder d'estat, perquè és un estat, el Vaticà,
5: sí, això sí,
6: i amb un missatge que al meu entendre va molt més enllà des del punt de vista inclús de sectors de l'Església, mira, a mi que el president Aznar s'aixequi i se'n vagi, ja m'ho diu tot. Ja m'ho diu tot. Per tant, alguna cosa s'està transformant. I jo crec que la gent que va veure-ho per la televisió, bueno, li representa un moviment de presses mentals que les ha de resituar.
5: Sí, no, jo plantejava... Perdona, Esther, perquè deixo. Jo plantejava que sí que és veritat que hi ha un discurs ambivalent en el sentit de que sí que es va erigir,
6: ja,
5: o sí que va demanar aquesta defensa d'alguns drets. El que passa que a mi em sorprèn que hi hagi aquest aplaudiment per part de les esquerres no en defensa alguns altres.
0: Deixa'm re un minut, Esther, que ets anat
6: a posar. No li hem deixat a l'Esther encara. Ara,
7: en Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Esther Vera.
9: Sí, a mi em sembla tot d'una desproporció bastant important. I jo crec que com a societat democràtica, no, la civilització va fer un pas molt endavant quan va separar la llei dels homes de la llei de Déu. I en aquest moment, quan hi ha barreges d'aquestes, sí, a mi m'incomoda una mica. Aleshores, jo crec que el papa no va ser molt clar, justament. El papa va tenir un equilibri amb la diplomàcia vaticana, que és excel·lent, i va dir el que havia de dir, i que, per tant, per una banda, parlàvem doncs en contra de l'eutanàsia i de l'avortament i a favor de la salut mental, en contra de la violència de les dones, en contra de la pederàstia, però sense trencar cap costura tampoc dintre de la seva pròpia església. Per tant, va fer missatges pels uns i pels altres i tothom content. A mi, 7 minuts d'aplaudiment em sembla una mica excessiu. Però em sembla excessiu perquè crec que en realitat estem faltats de líders morals i ètics. Estic d'acord amb això. Molt faltats de líders ètics i morals, com perquè totes les bancades de tots els partits aplaudissin durant 7 minuts. Ara, que si s'ha de fer, doncs es fa, i des del respecte religiós i des del respecte humà, etcètera, etcètera. Ara, per exemple, quan vingui el president de Liechtenstein, posarem la bandera de Liechtenstein a la Generalitat de Catalunya.
5: Probablement no.
9: Aplaudiríem igual a Viktor Orbán, que té algunes de les idees del papa. És a dir, a mi em sembla bé, el que passa és que crec que estem arribant a un cert... és per provocar.
6: Jo crec que allò de la bandera...
9: Crec que estem exagerant. Crec que estem exagerant i molt.
0: Però no creieu que estem tots massa polaritzats i estem tots... És a dir, estem posant...
9: A mi em sembla molt bé que algú que tots ens puguem escoltar i que diguem no a la polarització, siguem bons...
0: Una mica més constructius.
9: Estimem el del costat. No, molt constructius.
5: Ningú diu no escoltar-lo,
9: el que jo estic dient és una mica una desproporció. Per exemple, les televisions públiques. És una desproporció. Ara, per què s'està fent? Doncs perquè políticament hi ha un missatge que interessa molt.
0: Un autocar del Barça passejant durant 4 hores i fer programacions especials quan ho veuen les persones.
9: Són 4 hores, no una setmana. Vam començar diumenge amb això.
0: Manifestació independentista del setembre, que eren 20.000 persones, va fer una programació especial, és una desproporció. Ahir hi havia 40.000 a l'Estadi Olímpic. Això és una qüestió de criteri.
9: Clar, és el meu criteri. Sí, tu m'has preguntat el meu, jo et dic meu. A mi em sembla molt bé que vingui el papa, em sembla algú molt respectable, em sembla que anem faltats de líders ètics, morals i espirituals, sembla que vam fer molt bé quan vam diferenciar molt bé la llei dels homes de la llei de Déu i que no hauríem d'anar en contra de diferenciar la llei dels homes i de la llei de Déu. I aquí s'està intentant utilitzar tothom. Els polítics, el papa, i el papa els polítics, d'alguna manera. I aleshores, que el papa vagi a Canàries, per exemple, que a mi em sembla una cosa doncs molt interessant, doncs s'utilitzarà per determinats partits polítics. Que el papa parli contra l'eutanàsia o contra l'avortament s'utilitzarà pels altres partits polítics. És una església amb la qual jo personalment no m'hi reconec. Jo em reconec molt més amb l'església
5: que anirà
9: a veure avui. Que jo treballo al Raval. Doncs estic molt més identificada amb l'església que veig cada dia treballant al Raval, amb una situació social complicadíssima. Aleshores, tota la parafernàlia, a mi com a ciutadà, no m'identifico. Res més, no dic res més.
0: No, s'entén. Nacho.
10: Bueno, jo per complementar o fer algun contrapunt també, no? El que s'està comentant, i començant, si voleu, pel final, jo crec que aquest papa, la seva pròpia vida, el connecta amb l'església a la que va aquesta tarda al Raval.
11: Exacte.
10: De fet, es troba amb un company seu del Perú a l'església de Sant Agustí del Raval, perquè ha estat un papa missioner. Però per agafar el zoom general, perquè heu aportat moltes coses des de diferents punts de vista. A mi em sembla normal que en el context geopolític actual, on el Vaticà ha estat molt explícit i s'ha convertit en antítesi al govern dels Estats Units, generi molta expectació tot el que pugui dir. A mi em sembla lògic i normal que la presència d'un viatge d'una setmana d'un líder que té més de 1.000 milions de seguidors al món generin un gran interès. A mi em sembla normal que, des de la lògica informativa, es faci un seguiment d'esdeveniments que, doncs, en el cas de Madrid, hi ha hagut la delegació del govern, deia, 500.000 de persones, la conferència episcopal, deia, 1 milió de persones seguint algun dels actes, ahir a l'estadi Lluís Companys, ja la inauguració d'un dels monuments més importants de Barcelona en les properes hores, i jo entenc que des de la lògica de la rellevància informativa, però també és una visió subjectiva i condicionada per les meves, diguem-ne, els meus biaixos, doncs hi hagi una grandíssima expectació. I a més, anant en concret al tema de l'aplaudiment dels 7 minuts. Jo vaig estar al Congrés durant la intervenció i durant els aplaudiments també. Home, segurament vam ser, com a anfitrions, diguem-ne, un punt bienvenidos Mr. Marshall, no? Però l'Enric Juliana deia ahir una cosa, o abans d'ahir, a Televisió Espanyola, que em sembla interessant. Aquests 7 minuts d'aplaudiments dels diputats potser és una mena de disculpa que estan demanant els propis diputats respecte a algun dels temes que se'ls estan assenyalant. Escolta'm, el papa, que ha dit coses de naturalesa diferent, té un missatge universal, però sobretot és veritat que es dirigeix als catòlics, i per això és important també el que diu, tenint en compte que hi ha gent que està vol construir de la seva identitat política, la vol lligar al catolicisme, cosa que, per cert, per exemple, el govern americà, cosa que, per cert, el papa els hi ha dit ja n'hi ha prou. És important els missatges que ha llançat aquí. Des de la lògica més pastoral, ha dit que no es pot un estar agenollat davant de Déu i despreciar els seus germans, que la fe no s'ha de viure des de la intimitat, sinó a través de les accions, que no és possible oblidar els pobres si no volem oblidar el missatge de l'Evangeli, i genuïnament i directament va dir que moltes persones que reivindiquen com a cristians obliden permanentment aquest element central del seu missatge. I a més, això des de la perspectiva i un missatge directe a molts catòlics que probablement es reivindiquen com a catòlics, que construeixen la seva identitat com a catòlics i que no ho tenen present, i a més, en el context geopolític ha vingut, diguem-ne, a animar, literalment ho va dir, a animar una reconciliació entre les distintes forces d'aquesta nació. Clar, en aquest context jo entenc que és rellevant el que està fent, perquè el món està en el context en el que està, i perquè si hi ha aquesta, en fi, devoció més o menys generalitzada, és perquè hi ha una necessitat d'alguna cosa que no estem sabent trobar en d'altres referències, altres espais. No?
12: Ara ho debatrem. Són les 9:05, vull saludar aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
12: I gràcies per acompanyar-nos. Veig que està en ruta.
14: Sí, estic desplaçant-me. Excuso si hi ha una connexió un punt deficient.
12: No, però entenc que és perquè està començant ja el recorregut que acompanyarà el papa, allò?
14: Efectivament. Estic desplaçant-me al centre penitenciari de Brianzo, on tenim el primer acte amb el papa allò que tots avui aquí a Catalunya.
12: Quina importància té, president, pel país el dia d'avui?
14: Doncs des del meu punt de vista, molta, no? Ahir també va ser un dia molt rellevant, no? Però és la visita del papa allò 14, missatges, des del meu punt de vista, molt pertinents pels temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor del diàleg i de la convivència, i s'ha missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants. Hi ha la dimensió, diguem-ne, racional, d'aquelles persones, aquells catalans i catalanes que són catòlics i que veuen en ella el vida espiritual de la seva fe religiosa, però transcendeix aquest àmbit i és un missatge que jo crec que és molt pertinent en aquest temps que corre. No? Per tant, crec que és

0: només el diagnòstic i a la descripció de què està passant i a dibuixar un camí de sortida, per dir-ho així, no? Sinó també a nosaltres mateixos comprometre'ns en allò que puguem, no que estigui al nostre abast a fer-ho. Ahir va ser una audiència s'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i que envia al conjunt de la societat i al conjunt de l'Església Catòlica. No?
1: Vostè parla, de fet ja fa temps que parla, d'esperança. També estem en un moment en què costa generar esperança i sobretot confiança cap a l'administració. Tenim d'entrada en la política l'amenaça de l'extrema dreta que alimenta també aquesta situació de boira, de confusió, no? Però després també hi ha molts ciutadans com veuen que en el seu dia a dia, doncs, pel que fa a les infraestructures, la mobilitat, el tren, el que sigui, en molts aspectes no acaba de generar una confiança que es va desgastant també perquè els anys passen, diguéssim. Vostè com treballa aquesta confiança? Què és el que creu que pot reconstruir com a president de la societat catalana perquè es construeixi de nou aquesta confiança amb les institucions, amb el sistema?
0: Bueno, jo crec que hem de més ben dit, aixecar una mica la mirada i agafar perspectiva, no? Si pensem com vivíem a Catalunya, al conjunt d'Espanya, a Europa mateix, si vostè vol, fa 40 o 50 anys, i veiem com hem avançat aquests anys, jo crec que és bastant indiscutible que estem avui millor, que no estàvem pas fa 40 anys, que les coses han anat millor, que hem avançat en qualitat de vida, en un millor dels serveis públics, no? Si ens tenim episodis greus que hem hagut de patir més recentment, com per exemple la pandèmia de la Covid, que semblava que no ens en podíem sortir en algun moment o que ens en sortiríem en unes condicions molt pitjors, doncs veiem que ho hem pogut superar tots plegats, no? Per tant, això a mi m'inspira confiança. Si creiem en nosaltres mateixos, si sabem fer les coses ben fetes, crec que podem agafar confiança en les nostres pròpies possibilitats, no? I respecte a aquest sentiment d'esperança, és veritat que vivim un canvi d'època en molts sentits, tecnològic, geopolític, mediambiental, fins i tot econòmic, no? Que presenten riscos i que, adequadament aprofitats amb assajos socials, doncs poden alimentar un sentiment de por i d'angoixa que està a la base d'aquestes actituds de tancament i de rebuig, no? Però també, en canvi, crec que es pot veure en aquest moment que estem vivint, es poden veure oportunitats interessants, no? Poder fer les coses millor, no? La tecnologia es pot posar al servei de millorar la nostra qualitat de vida, la nostra qualitat de vida, no? Es pot posar al servei de millorar la sanitat. Jo també crec que hem d'apel·lar a aquestes oportunitats que hi ha i tenir un sentiment d'esperança, no? Crec que és important, si no, només estem en una dinàmica de queixa i de tancament i de nostàlgia respecte a temps passats, no? I crec que no és encertat, sincerament, no?
1: Però en tota oportunitat, president, hi ha debilitats. La tecnologia ens connecta cada vegada més, però també és veritat que aleshores hi ha molta més solitud. Aquest és un dels temes que també hi apareixia en l'acte de Montjuïc, no? Joves que el que defensaven o que explicaven o manifestaven és sensació de solitud. Potser és una de les pandèmies que tenim ara mateix, una de les preocupacions també que afecta a molts joves, la salut mental.
0: Així és, no? Per això s'ha de fer responsable als directius de les empreses que posen a disposició nostra les xarxes socials dels continguts que s'hi presenten. Per això s'ha de fer una regulació estricta a aquest respecte. Per això s'ha d'educar a la ciutadania en ús de les xarxes socials, no? Estic d'acord que presenta riscos, però també presenta oportunitats, no? I crec que també la lliçó que estem aprenent aquests dies és que més quantitat d'informació no vol dir millor informació, que més accessibilitat no vol dir millor qualitat de vida, que ha d'haver-hi normes, que ha d'haver-hi responsabilitat i que el criteri no pot ser monetitzar aquests continguts i cada vegada guanyar més i més diners, no? Sinó que s'ha de posar justament aquests avenços tecnològics al servei de les persones, no al revés, les persones al servei dels interessos d'uns pocs, no?
1: Estem parlant d'un papa que també arriba en un moment de molta polarització. De fet, també és una de les seves lluites. A nivell mundial ho veiem amb Donald Trump, amb Israel també, amb la guerra al Pròxim Orient, però també hi ha polarització a Catalunya i més concretament a Espanya. Van parlar-ne amb el papa? No sé si van intercanviar algunes paraules, si li preocupa especialment el que passa a Espanya.
0: No específicament de la situació política espanyola. Jo li vaig agrair la seva intervenció en el Congrés dels Diputats, i em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància, de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no? tenim llenguatge respect,

0: cosa. Es pot ser molt contundent en l'expressió de les opinions que un té, es pot ser fins i tot a vegades un punt vehement, però sempre s'ha de ser respectuós, no? I veig que els darrers anys s'ha derivat cap a un llenguatge molt poc respectuós, a vegades fins i tot violent, i crec que és el primer missatge, la primera lliçó que l'hauríem d'extreure els dirigents polítics o qualsevol persona que tingui repercussió en tot allò que ell fa per la seva posició social, per la seva capacitat d'influir la societat. No ser respectuosos. No, tothom pot dir, per descomptat, el que pensi. I pot dir-ho fins i tot, insisteixo, amb contundència i a vegades amb un punt de vehemència, però sempre amb respecte. No? El tal respecte debilita els arguments que un pugui exposar des del meu punt de vista. No?
1: Clar, però quan mirem a les xarxes socials, allà no hi ha límits, president. I, de fet, sovint...
0: No hi ha límits i a vegades no només a les xarxes socials, sinó fins i tot en els debats parlamentaris o en les expressions, diguem-ne, públiques. No? Les xarxes socials és, insisteixo, en aquest sentit, un bona part, efectivament, sense cap mena de norma i sense cap mena d'aturador. No? I a vegades, diguem-ne, amagats amb anonimat d'un compte, doncs es diuen autèntiques barbaritats. No? I crec que també hem d'avançar aquí responsabilitzar les persones que emeten aquests continguts, no? I que poden generar, i generen, de fet, molt malestar i molt mal. No?
1: I fa tard l'esquerra en aquests espais, de contingut de les xarxes socials?
0: Crec que s'han llançat propostes en aquest sentit. Per la seva pròpia naturalesa són, a vegades, decisions que s'han de prendre a un nivell que va més enllà del nivell d'un estat. Crec que Europa ha marcat un camí en aquest sentit també, i crec que hem de ser, sí que això vull ser molt clar, més contundents en aquesta qüestió, no? I més persistents en exigir regulacions. No? Ara vostè sap que són oligopolis controlats per empreses, poques empreses, no? Que tenen com a motiu principal de la seva actuació el benefici propi, no? I crec que això arriba un moment de dir prou. Ho estem veient també ara molt particularment a l'àmbit de l'intel·ligència artificial, encara amb conseqüències potencialment molt pitjors, i en aquest sentit també em sembla molt pertinent i molt recomanable la lectura de l'encíclica del Papa Lleó XIV, Magnifico Humanitas, no? Sense missatges, em sembla que molt cabàs en aquest sentit.
1: Li preguntava també, perquè dóna la sensació a vegades que l'esquerra hi ha molts espais que no ocupa per prudència o pel que diran, no? Vostè ha explicat diverses vegades que vostè, per exemple, és creient i és practicant i d'esquerra, és progressista. No sé si avui en dia costa, s'ha de justificar molt més que una persona sigui d'esquerres i religiós davant de l'onada que hi ha hagut durant molts anys d'entorns més conservadors o ultraconservadors de l'Església.
0: Miri, l'Església és molt plural, no? I hi ha una mica de tot, no? Jo em sento, diguem-ne, molt còmode amb el pensament religiós, amb les meves creences religioses i amb la meva militància i el meu pensament polític, no? Intento conduir-me d'acord amb els meus valors en totes les meves responsabilitats, no? De l'Església és plural, hi ha de tot, no? I sí que potser té raó vostè que a vegades hi ha hagut com més cautela i més prudència a expressar en públic les creences religioses per part de, o des dels àmbits de l'esquerra. Jo no he tingut mai cap inconvenient a fer-ho perquè crec que no hi ha res en aquest sentit, ni el que vagi de vergonyir ni el que vagi d'amagar, no? Ni expressat ni manifestat públicament les meves creences religioses. Hi ha en aquest sentit sí que té raó que potser hi ha hagut massa cautela des de l'àmbit del progressisme de l'esquerra.
1: Perquè vostè creu que l'esquerra ha de ser laica per naturalesa?
0: No, crec que hem de defensar que els estats, les administracions públiques han de ser confessionals, com és el cas, en el nostre cas, no? Perquè això no és incompatible amb que tinguem les nostres creences religioses, siguin les que siguin, i aquest és un dels grans avenços, no?, separar aquests dos àmbits, no?, i el propi Papa Lleó XIV en la seva vocació al Congrés dels Diputats s'hi va referir, va manifestar el seu respecte per l'àmbit institucional, per l'àmbit de la presa de decisions més polític, no?, i també va reclamar el dret des de la seva catolicitat, des de la seva posició de màxim responsable i de vida espiritual dels catòlics, d'expressar les seves opinions amb tot el respecte i amb tota la consideració cap a qui pensi diferent, no?
1: Mm. No, hi ha elements que sempre xocarà a l'Església, no? Amb el progressisme, penso ara amb les paraules de Papa Lleó XIV que va pronunciar contra l'avortament o l'eutanàsia, que són lleis que en fi, que són drets que a Espanya estan més que consolidats i que, per tant, xoquen amb aquesta doctrina més de l'Església. I en això entenc que forma part del debat i de la diferència, no? Que no vol dir que sigui un espai polaritzat, sinó d'opinions diferents. Ha trobat per això faltar alguna cosa, president, en el discurs del Papa que hem sentit fins ara?
0: No, jo crec que els missatges que han llançat són els missatges més rellevants i pertinents avui, també una mica sinceritat, els que esperàvem que llancés, no?, veient la última encíclica i les seves manifestacions públiques, no?, un missatge a favor d'una pau desarmada i desarmant, molt pertinent en aquest món amb llogia, ètica de submissió.
1: Hem perdut la comunicació amb el president, deu estar arribant a Brianzo. Ara sí, digui, president, que l'hem perdut. Digui.
0: Deia un missatge a favor de desarmada i desarmant en un món embogit per les guerres i on veiem que l'ús de la força s'imposa com a únic mètode de resolució de conflictes, no? Un missatge a favor de la diversitat i de la tolerància en el que pensa diferent, un missatge d'integració en el més dèbil, en el més vulnerable, un missatge a favor de respectar sempre en tota condició la dignitat humana, un missatge a favor de la fraternitat i de la solidaritat. Penso que tots aquests missatges de justícia social, de fraternitat, connecten amb el que és Catalunya i amb el que pensen els catalans i les catalanes. No? Crec que són missatges molt pertinents avui en dia. No?
1: I a part que va, deixem fer-li unes preguntes una mica més personals. Vostè ha de prendre decisions molt difícils en el seu dia a dia, que determinen el dia a dia de molta gent. En un polític o en un president, què pesa més? Les conviccions, les dades o la intuïció moral?
0: No, jo intento convir-me sempre per les meves conviccions, per els meus valors, que intento mantenir sempre, tenir-los sempre molt presents, i també amb respecte al meu àmbit de decisió, no? Però quan una vegada es té dubtes i en fi, ha de prendre una decisió que li correspon prendre i que no és senzilla, jo intento guiar-me pels valors que intento que inspirin la meva vida i la meva actuació vital, no? Crec que això no ho hem d'oblidar mai ningú, siguin els valors que siguin els que tinguem, no? Hem d'oblidar-los mai a l'hora de complir-los a l'exercici de les nostres responsabilitats.
1: I ja per acabar, si d'aquí 50 anys algú llegís la història d'aquest temps, què espera que diguin sobre aquesta Catalunya que està construint i que avui rep la visita del Papa?
0: Doncs que va ser un país obert, un país d'esperança, un país solidari, un país acollidor i un país que va ajudar a enfortir i a consolidar aquest model de vida europeu que genera prosperitat, ho fa en règim de llibertat i de democràcia i ho fa amb un estat del benestar que no deixa ningú darrere, no? I que en moments de canvi d'època vam saber conduir-nos per consolidar i defensar aquest model de vida. No?
1: President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
0: Gràcies, bon dia a tothom.
1: Són les 9 i 20, són les paraules del president de la Generalitat en aquesta conversa més reflexiva sobre el seu dia a dia. Esther Vera.
2: No, em sembla molt bé que el president expressi els seus valors religiosos i ètics. No, em sembla perfecte. No, jo l'única cosa que em pregunto és fins a quin punt nosaltres socialment tindrem és obvi que la religió catòlica és la religió que en la qual es basa els nostres principis legals, de costums, etc, no? I que la majoria de la població és de religió catòlica. El que passa és que jo crec que com a democràcia i com a societat en algun moment haurem d'estar disposats a saber quin és l'equilibri entre religions que estem disposats a marcar, perquè aquest és un estat, com deia el president, aconfessional, i no sé si realment estem tractant el Papa com si fóssim un estat aconfessional. I l'altra cosa que volia dir és que estic molt d'acord amb el que deia abans la Gemma sobre el paper de les dones a l'Església. Crec que és un tema central i que és un tema que està per solucionar. L'últim cop que va venir un Papa, l'única presència de les dones va ser, si ho recordeu, la neteja de l'altar. I crec que en aquell moment va quedar tan en evidència quin era el pensament fonamental, últim, bàsic dels que havien preparat la visita, doncs que m'agradaria que en aquesta vegada hi hagués algun símbol que ho millorés. D'entrada, la benedicció ahir de les ambulàncies de Sor Lucía Caram, doncs era alguna altra cosa, no? Sor Lucía està fent una feina extraordinària, anant pràcticament cada mes a portar ambulàncies, autobusos i tota mena de material a Ucraïna, i està fent moltíssima més feina que molts dels que parlen tot el dia, no? O dels que parlem tot el dia.
1: Però sembla que si la dona no fa aquest esforç, no té el reconeixement o la visibilitat que tenen altres homes que estaven allà asseguts, que no sabem ben bé què fan en el seu dia a dia.
2: Efectivament, les dones són ciutadans de segona a l'Església Catòlica, sí, encara. Per tant, són dones que fan moltíssimes coses a les parròquies, en el funcionament de l'Església, i és veritat que aquest papa ha anomenat algunes dones en posicions polítiques al Vaticà.
3: Ara mateix
2: però
3: la
2: crec
3: cap
2: que encara
3: de comunicació.
2: La ministra, sí, de comunicació, el cap de comunicació és un home. Però sí, vull dir que ha anomenat dones en llocs clau, però estaria bé que d'alguna manera es reconegués, no? Doncs tot el paper de moltes dones que el dia a dia fan funcionar parròquies, esglésies i tota mena d'organismes.
4: Jo estic... Perdona.
1: Sí, Laura i Gemma.
4: Sí, jo estic... molt d'acord amb l'Ester i sobretot amb aquesta pregunta que et feia de si realment estem tractant el papa com si fóssim un estat confessional. I jo crec que no, i a més és que això tampoc no connecta amb la nostra realitat social. L'altre dia la Fundació Ferrer i Guàrdia feia públic un informe que es diu Laïcitat en xifres a l'any 2026 i diu que a Catalunya les opcions no religioses representen el 47,6% de la població, mentre que les religioses representen el 49,4%. Si anem als joves de 18 a 24 anys a l'estat espanyol, el 55,4% es declara ateu, agnòstic o indiferent. És a dir, cada cop hi ha més pes en aquesta no religiositat per part d'una majoria cada cop més àmplia. Però tot i així, i vaig a l'entrevista amb el president Illa, és que jo no estic d'acord o no penso que hi hagi hagut un tabú o una mala relació de les esquerres amb la religió, de fet, o amb l'espiritualitat. De fet, penso en la teologia de l'alliberament, penso en xirinacs, en religiosos que es van tancar a Montserrat contra el franquisme o que van protegir persones represaliades durant el franquisme o persones que havien estat perseguides. Però això no representa ni de lluny el que és avui el Vaticà o el tipus d'enfocament respecte a la religió, no? Jo crec que d'això emana la campanya que ha sortit i que s'ha tornat a reactivar, que és el Jo no t'espero, que en realitat no és una campanya ni contra la llibertat religiosa, ni contra la fe, ni contra les creences. En realitat és una reacció contra les institucions públiques, contra el paper que estan tenint les institucions públiques, que estan convertint una única confessió en la interlocutora preferent d'un estat que, com ara dèiem, és confessional.
1: Nacho, perdona, Gemma.
3: El tema de les esquerres i la religió, doncs sí, és veritat, hi ha cristianisme i justícia, hi va haver-hi una figura aquí a Catalunya com Alfons Comín.
1: Xirinacs?
4: Xirinacs, sí.
3: Sí, bueno, i molts capellans i monges que estan compromeses a barris encara avui i que han portat a terme tot l'impuls del voluntariat social, que és el que mai parlem i que sosté molta part de la feina de les entitats del tercer sector. Per tant, hi ha una gran contribució de persones cristianes. Jo dic cristianes perquè justament aquest papa s'ha caracteritzat per una visió molt ecumènica, extraordinàriament ecumènica. Una altra cosa és que el ritual i la litúrgia de la visita, que està molt gestionada també, diguem, pel que significa l'estil omella, potser no afavoreixi la sanificació d'aquesta visió ecumènica tan important, ni tampoc aquesta visió de procés d'integració de la dona a l'Església, que ha sigut el gran tabú per part d'intents que potser hagin pogut fer en el seu moment. En relació a les al·lusions de l'avortament i l'eutanàsia, crec que són desafortunades. Crec que ara ja això no toca. És una de les assignatures pendents que té l'Església per recuperar una connexió directa amb la societat i amb els drets de les dones al segle XXI. Per tant, sí, és un error, no calia, i per tant aquí hi ha una contradicció respecte a la seva pròpia voluntat, com deia el president Illa, no?, d'obrir escenaris d'esperança i de moralitat. També ha fet toc d'atenció al sector polític, per tant, els polítics s'han de veure en part interpel·lats pel seu discurs. Vull dir que tampoc surten tant de puntetes. Al contrari, és un papa que... Jo li vull veure aquesta part de relat i de discurs proactiu per canviar una mica l'estat de coses en un món que sembla que tot està fosc. Jo crec que és un home que porta llum, però és cert, i estic d'acord amb moltes coses de les que heu comentat, que, diguem, l'escenari i la predisposició institucional a no captar aquest missatge transformador i molt renovador, m'atreviria a dir, inclús progressista o d'esquerres, jo ja no sé molt bé si es poden fer servir aquests conceptes, perquè hi ha esquerres molt intolerants, tremendament sectàries i molt dogmàtiques, i estan fent mal a les pròpies esquerres. Per tant, és un moment on el que hauria d'imperar és aquest replantejament del mètode de la paraula, de quines paraules es trien, de com es formulen els missatges, perquè hi hagi una capacitat de les persones, com deia George Orwell, de la gent comú, no? De la gent normal i corrent, dels que treballen cada dia, d'entendre que hi ha una esperança per a aquesta societat, que la democràcia realment pot funcionar, i el laïcisme, que a mi em sembla un tema de lliure pensament. Per tant, em sembla una necessitat imperiosa d'educar en el laïcisme. El meu avi era director d'una escola i fundador d'una escola. Ell era profundament religiós, catòlic. Sempre va defensar que l'Església i la religió l'havíem de viure a la família i no l'havíem de viure a l'escola. Que l'escola podia ser inculcar uns valors, però que intentéssim també orientar els nens i a les nenes en el lliure pensament, amb l'afany de la cultura, amb que no pensin per tu. Jo crec que aquesta combinació no és aliena a la visió del papa, no és aliena, però és cert que l'apostolat que tenen obligació de fer, i Sor Lucía Caram, que jo també aquí li reconec un lideratge femení extraordinari, per mi, vaja, vull dir, jo ja la proposaria pel Nobel de la Pau, perquè és una dona que està movent cel i terra, que parla amb tothom, que a més està mobilitzant molta solidaritat i que té una empenta extraordinària i que parla també en termes polítics.
1: De seguida deixo parlar, Nacho, però abans deixeu-me saludar el Xavier Gómez, bisbe. Monsenyor, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: I gràcies també per acompanyar-nos, que té l'agenda avui molt apretada i l'hem fet anar una mica tard. Sí. Com està vivint aquests dies?
5: Doncs amb molta emoció, són dies d'una intensitat enorme, i agraïment també per la visita del Sant Pare, que ens està fent molt bé, molt de bé.
1: Va poder parlar amb el papa just al baixar de l'avió?
5: Doncs no només per donar-li la benvinguda a casa nostra i dir-li santitat, espero vostè a casa seva, perquè va anar tot molt, molt ràpid. Espero que avui tinguem una mica més d'estoneta després de la presó de Brians.
1: Ara passarà per la presó de Brians 1. Em consta que vostè és una de les persones responsables de que això hagi passat.
5: Sí, sí, estem ja a les portes de la presó. Hem arribat d'hora perquè volem esperar-li aquí en tranquil·litat i estem molt contents, perquè avui serà molt significatiu aquesta visita del papa a la gent que no li pot visitar. Aquí la gent està tancada, per tant, és molt important que el papa hagi volgut venir i, a més, continuar indicant tota la durada del viatge, des que va començar a Madrid en aquest projecte de sensellarisme i persones migrants al barri de Lucero, a Madrid, ara, avui, a Brians, com a després a Sant Agustí, i que acabarà tot acabant a les Illes Canàries, aquest camí de l'Església, que és misericòrdia, l'Església que és caritat, l'Església que és solidaritat, l'Església que és proximitat cap a persones vulnerables.
1: Per què era important per vostè que entrés a Brians 1?
5: Doncs, abans de tot, perquè la comunitat catòlica de Brians 1 li estava esperant. I aquí també no és important que el papa pugui mostrar-nos aquest camí i assenyalar-nos un camí. El papa, d'alguna manera, sense dir-nos res, el que està fent és venir a escoltar, a sentir els testimonis, la vida de la gent que hi és a la presó, i al mateix temps també el papa ens està dient, no, si jo he vingut, per què no veniu vosaltres? No? Continua fent aquest camí de misericòrdia, que és un camí de l'Evangeli, és el camí de Mateu 25, és el camí de les benaurances. Vaig estar prisioner i vareu venir a visitar-me. És això, és el camí de l'Evangeli, amb tota la senzillesa del món i també amb tot aquest poder transformador.
1: que al final també estem en un lloc on hi ha moltes persones que no tenen una llibertat de moviment, estan preses de llibertat. Per tant, també suposo que per moltes d'elles la fe és una mena de refugi en un moment molt dur per la seva vida.
5: Sí, no només una mena de refugi. La fe per tothom és un camí de plenitud. Després, cadascú, aquest camí de plenitud ho pot fer des del lloc on sigui, on estigui, no? Però, malauradament, a totes aquestes persones que estan en aquesta situació, la fe s'hi dona un horitzó, una esperança i una cosa molt important, una xarxa humana de persones que els fan costat, de comunitat eclesial que els fa costat. Se sent part d'una comunitat més gran, que no només la comunitat tancada als murs de la presó, també són membres de l'Església Universal. Per tant, tenen germans i germanes dins i fora dels murs de la presó, que, a més, l'Església porta aquest missatge de redempció, de la primacia de l'amor, que és molt important, perquè també se puguin sortir de qualsevol situació que hi hem viscut o que hi hem pogut fer de mal als altres. La primacia de l'amor, del perdó, el missatge de Jesús que allibera i que alleugera els peus per fer aquest camí de la vida amb un goig i una esperança que tothom necessita.
1: Ha parlat amb les internes que es veuran amb el pontífex?
5: Doncs mira, volia haver parlat ahir a la tarda, però va ser impossible perquè, com que també estic participant de les trobades de bisbes i joves del Mediterrani, i són dues agendes que no em van permetre poder parlar amb elles i amb ells, però com que un cop que hagi marxat el Papa, Sant Pare, doncs jo continuaré amb la mesura que sigui possible venint a la presó, doncs ja ens trobarem i aprofitarem per compartir tot el que hem pogut viure també amb el dia d'avui i amb la quotidianitat de la vida i dels diumenges i de la presó.
1: És un acte de 20 minuts, per tant entenc que serà bastant també ràpid, on els reclusos tenen previst regalar-li un plat de ceràmica que han fet els tallers de la presó. I...
5: Sí, hi haurà un llibrement de regals, sí, que es portarà el Papa, com recorda de seu pas per aquí, per Brians, que és una de les presons dels centres penitenciaris més durs de la xarxa penitenciària de Catalunya. Recordem que és el centre on hi ha hagut més suïcidis i altres situacions. Per tant, és molt significatiu, no? Jo crec que també parla fer aquí una, amb la seva visita, una afirmació del valor de la vida i de la dignitat humana.
1: I va només gent creient, no?
5: Va gent creient, i pot ser que a les misses del diumenge no li demanin papers a ningú.
1: Ja.
5: És una activitat oberta, com totes les que es fan a la presó. Per tant, sí que és veritat que com l'aforament era reduït, doncs el criteri que va ser aquest, no? Aquest de prioritzar la gent que habitualment els diumenges doncs celebren la missa, la fe, que hi haurà molts nivells d'adhesió a la fe, però tant de bo si haguéssim pogut fer una trobada amb tota la població penitenciària, però doncs per reforçar un telforament doncs van decidir que sí, que seria aquesta trobada més, no? A la petita parròquia que viu la fe i l'esperança a la presó.
1: Monsenyor Xavier Gómez, gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres. Tenim
1: un bon dia. Adéu-siau.
5: Fins la propera. Adéu-siau.
1: Una presó que hi ha Rosa Peral. No ens consta que s'hagi de trobar amb el Papa, però seria una imatge, en fi, curiosa.
6: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.

0: crec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
1: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a Mediamarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a Mediamarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
3: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesser i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesser.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesser.com.
4: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
7: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
8: Ostres, Pedrín.
7: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
8: Encara estic païnt. Ploraré molt.
6: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
11: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista del Crític, Laura Aznar, i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
12: Són les 9 i 38. La primera encíclica del Papa també encara ressona. N'ha parlat ara també el president. Va parlar d'una tecnologia que està transformant la nostra societat. És la intel·ligència artificial. I ara volem aprofundir en l'anàlisi d'aquestes paraules de Robert Prevost, que parlava de desarmar la intel·ligència artificial. Ho farem de seguir escoltant a Nacho Corredor, que no l'hem sentit abans, però també a Jordi Selles, director de l'Ideal Barcelona Centre d'Arts Digitals. Jordi, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard.
12: És curiós que algú com el Papa posi en el centre del debat la intel·ligència artificial.
13: Sí, Magnifica Humanitas, així és com es titulava aquesta primera encíclica de Lleó XIV i feia aquest doble joc. Parlava de la intel·ligència artificial titulant-ho i tenint un argument de fons que és que la humanitat és perfecta, no? I per tant, a priori no ens caldria tenir una nova, diguem-ne, classe d'intel·ligència que pugui arribar a competir amb allò que és humà.
12: Quan diu de desarmar la intel·ligència artificial, a què refereix el Papa?
13: Bàsicament, l'encíclica parla de coses en les quals crec que fins i tot els més integrats en el món de la tecnologia i la intel·ligència artificial estaríem d'acord, que és probablement, i com ha passat al llarg de la història, Internet es crea essencialment a través de les universitats, però sobretot a través de la xarxa de l'exèrcit, de l'entorn militar dels Estats Units, no? Això estem parlant d'Internet i del segle XX. És evident que la utilització de tot el que té a veure amb intel·ligència artificial per crear, ho estem veient amb la guerra d'Iran aquests darrers mesos, eines com drons intel·ligents que poden anar a encertar exactament la planta 4 d'un edifici on hi ha les oficines d'un banc concret, cosa que ha passat doncs a Dubai o a Abu Dhabi, no? Durant aquests darrers mesos, és allò que segurament ens fa més por. Fa un temps veiem aquests robots de Boston Dynamics, que eren aquesta mena de gossos, que semblaven molt simpàtics per tothom, uns gossos que primer eren una mica, podríem dir-ne, anar maldestres caminant, després n'anaven aprenent. Aquests gossos els hem anat veient durant els últims anys saltant pels boscos del nord d'Estats Units amb una certa il·lusió per veure com evolucionaven els robots, fins al dia que vam veure que aquests gossos de Boston Dynamics treien un fusell a damunt i podien començar a disparar a la gent a la qual es trobaven al camí sense que hi intervingués un humà. No? Tot això té a veure amb com les armes i la intel·ligència artificial es poden relacionar, i aquí l'encíclica del Papa el que deia és: aturem això, aturem-ho ara.
12: Clar, no? Aturem... La qüestió és com, Jordi.
13: Clar, no, si és que no es pot aturar, a més, és una crida que està molt bé, però és una crida que pot ser una crida de consciència, però és que la màquina ha arrencat des de fa massa temps, és impossible aturar-ho.
12: Sí, el president deia que cal regular les xarxes i la intel·ligència artificial. Clar, això vol dir que els governs van tard, però com? Com es regula? Aquesta legislació ha de ser més contundent? Hem de tornar enrere per després anar deixant tornar a entrar? Com s'ha de fer això?
14: Ja està regulat, això.
13: Sí, o sigui, a l'inici d'internet dèiem, escolta'm, és molt difícil posar portes al camp, i això és mentida, no? Perquè hem vist que en molts països doncs pots posar portes al camp, o sigui, pots posar portes a internet, hi ha webs que no es poden visitar, hi ha entorns que no es poden entrar, hi ha molts països on hi ha certes webs, certs entorns als quals no pots accedir, o que tenen un control molt gran. Què passa amb el tema de la intel·ligència artificial? Que al capdavall, mentre hi hagi algú, un país, un govern, un exèrcit, un col·lectiu de persones interessades en que aquesta eina que ja corre arreu del món i que té diverses empreses, entitats i governs que la fan servir, vulgui fer-la servir com a arma de guerra, podrà fer-ho. Només falta que un govern... Vull dir, nosaltres podem regular què passa a Europa. D'aquella manera, podem regular... Els Estats Units regularan el que passa allà, però no pot regular què passa al món. I si un exèrcit rival ho té, què farà el teu exèrcit? Aquí és on tenim el gran repte en aquests moments. No perquè no tinguem capacitat de regular, sinó perquè sempre hi haurà algú que dirà: ep, això és molt interessant, no?
12: Nacho.
15: Sí, aviam, jo la prioritat d'aquesta encíclica, d'una banda, llança un missatge, és interessant des d'aquesta perspectiva, doncs veure a què dediquen els papes les seves primeres encícliques, perquè també serveix per veure i per llegir el moment global, no? A l'any de ser papa, Joan Pau II va començar a fer cursos de catequesi sobre moral sexual. La moral sexual expressat pel propi papa, tot i que actual, tot i que és el que diu el dogma, no és el més rellevant dintre del dogma de la moral catòlica. I això ho ha expressat el papa fa unes setmanes, i jo crec que, lligat a quina és la seva prioritat, que té a veure molt amb el missatge central de l'Evangeli, que és la persona al centre, i els riscos que planteja la intel·ligència artificial, doncs explica un camí que vol jugar. De totes maneres, m'agradaria afegir, per recopilar algunes coses de l'última hora sobre la visita del papa, el per què jo crec que hi ha aquesta expectació. No? Entre d'altres coses, crec que n'hi ha aquesta expectació perquè la religió, la filosofia, la literatura, la poesia, tot això és prepolític, és preideològic, és prèvia. Les nostres lectures literàries poden ser admirades de forma compartida per persones d'ideologies diferents, perquè al final el que es fa des de la política amb les ulleres de la ideologia és declinar en últim terme doncs ideals com el de justícia, i aleshores podem discutir si per declinar un ideal de justícia doncs cal pujar o baixar més un impost. I és evident que hi ha un moment de crisi polític brutal en tot el món que té una doble dimensió. Per una banda, té el seu origen a les pròpies democràcies. Avui, els moviments autoritaris, totalitaris, que estan amenaçant bona part del món, tenen origen a la democràcia representativa. I d'altra banda, estan sorgint nous poders, que són els que assenyala, per cert, l'encíclica del Papa, oligopolístics, amb una concentració mai vista abans. I en aquest context és normal que molta gent, fins i tot gent que no havia mirat cap a aquella direcció, doncs miri altre tipus de contrapoders d'una altra naturalesa que porten 2.000 anys i que en l'element central han estat sempre en la mateixa posició. De fet, quan l'Església parla de determinades coses que avui semblen revolucionàries, en el fons no deixa de cridar l'atenció que, dient el mateix fa 30 o 40 anys, l'impacte no fos el mateix. I això té a veure amb el moment polític que vivim. Tant és així que un estat laic com el francès i un president d'una república laica com la francesa ahir va confiar a la Legió d'Honor al patriarca de Jerusalem, el cardenal Pizzaballa. I això és un símptoma d'alguna cosa, perquè si des d'un dels epicentres del laïcisme mundial, i a la vegada un dels epicentres del poder polític europeu, es fan moviments d'aquestes característiques, segurament ho hem d'entendre des d'aquesta perspectiva. I per no allargar-me molt més, simplement afegiré que en diferents moments històrics s'han produït aliances que han semblat aparentment contra natura. Jo aquí no veig cap aliança contra natura en el fet de que la dreta democràtica i la socialdemocràcia construeixin conjuntament un terreny compartit. Això és la història de la Unió Europea, és el compromís històric que va fundar. Però veure Pedro Sánchez, per cert molt criticat per l'ultradreta madrilenya aquests últims dies per la seva estreta relació amb el papa, ha arribat a dir algun comunicador que el papa venia aquí a salvar-li el cul a Pedro Sánchez, veure Pedro Sánchez o veure Emmanuel Macron amb complicitat amb el Vaticà, segurament el que ens assenyala és que, per simplificar, o els bons ens posem d'acord entre nosaltres o no guanyaran els bons aquesta batalla. I als Estats Units hi ha qui ho té molt clar, Donald Trump ho té molt clar, i per això des de molt al principi va assenyalar el papa de Roma. No?
14: Gemma.
16: Bé, crec que aquesta anàlisi que acaba de fer el Nacho és molt fi.
15: Gràcies.
16: De matisos i molt fi. Jo amb el tema de la IA, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial és una gran eina europea
14: vinculant.
16: Hi ha un avantprojecte espanyol difícil de trobar i hi ha una agència creada que és l'Alèsia, que encara no està dotada, però el més important és que Catalunya també té competències per poder avançar-se. Cal una llei i cal una agència, el mateix que tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el CDETI, i que el que no podem, i això sí que ho demano des d'aquí al govern, si us plau, no abandonem competències pròpies amb intel·ligència, amb innovació i amb creativitat, defensem aquest model com a mínim descentralitzat per poder reorientar aquest reglament d'intel·ligència artificial en un plànol pràctic. Hi ha els grans detractors d'aquest reglament que van començar, evidentment, amb el lobby tecnològic nord-americà i israelí, a dir que això era inviable, que això tenia una vida pròpia i no es podia regular. És absolutament fals. Es pot estructurar una metodologia d'implementació de l'IA dintre de les empreses i dintre de les administracions, a través del reglament, amb unes categories claríssimes de riscos alts, per exemple, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'educació, en l'àmbit de seguretat, com es comentava, amb una supervisió humana permanent i amb una capacitat de gestar comissions internes mixtes en tres interdisciplinars, jurídiques, ètiques i tecnològiques. I això és la metodologia d'implementació d'aquest reglament. I és imprescindible, perquè si no se'ns està escapant la situació de les mans, que és el que adverteix el papa a la seva encíclica. Però aquí què fa falta? Voluntat política? No replegar-se a les tecnologies? Malauradament, com se li diu, el capitalisme tecnològic és ara la gran ombra del sistema democràtic, perquè generen algoritmes que condicionen la percepció del món i la presa de posició del pensament propi, no? El que comentàvem abans. I al mateix temps ja comencen a sortir veus, ja fa molt de temps, des de Cellnex. Quan es va crear Cellnex, la voluntat era una empresa forta tecnològica europea. Europa necessita un pol en aquest mercat tan salvatge. I no, encara no es té ara. Últimament es torna a parlar. Qui finança això? Això ha de venir de la mà també dels lideratges polítics. I això què significa? I ara potser em poso en un terreny una mica pantanós. Significa que les persones que estan governant ara han de sacrificar simpaties. Han de sacrificar simpaties sistèmiques i contractes que s'estan fent amb grans tecnològiques, i no parlo de Huawei precisament, parlo de moltes altres també, és a dir, americanes. I Huawei també, però Huawei, des que van detenir la filla del propietari de Huawei, ja vam veure que hi havia una guerra en marxa. Ja la vam veure, perquè i tot això era motor tecnològic, d'interessos tecnològics. No era
14: control,
16: gens gratuït.
14: De control.
16: Bueno, no, era una xispa de la qual encara estem vivint les seqüeles d'aquella xispa, que marcava un escenari geopolític.
17: Sí, en aquesta línia de sacrificar les simpaties tecnològiques, jo crec que en realitat el que necessita fer la Unió Europea és tenir una alternativa pròpia i tenir una certa autosuficiència en temes molt importants com són la defensa i la tecnologia. I això s'ha de finançar, i això en aquest moment hi ha una possibilitat de finançar-ho, perquè la Unió Europea està disposada a fer un deute comú per finançar aquest tipus de coses. Doncs ja seria hora que se la remanguin, perquè sí que es pot legislar i sí que s'ha de legislar. I hi ha unes poques empreses d'un capitalisme tecnològic absolutament avariciós i arrogant i que no té límits en aquest moment, i ho dic per experiència perquè fa poc els vaig veure en relació al comportament respecte als mitjans de comunicació o específicament la premsa. Per tant, aquesta gent ha de tenir un límit, i la seva riquesa i el seu acaparament de riquesa també ha de tenir un límit. I respecte al que dèieu del marc de treball, d'aquest marc de treball compartit amb el Papa, amb això sí que hi estic d'acord, perquè, bueno, ja ho hem dit abans, a més, eh? Vull dir, les arrels cristianes d'Europa i les arrels cristianes de les nostres democràcies, de la nostra democràcia, són evidents. Per tant, aquí sí que hi ha un terreny de joc. Ara, que aquest terreny de joc uns i altres l'estan utilitzant al seu favor, és obvi. Perquè l'està utilitzant la dreta i l'està utilitzant l'esquerra.
18: Sí, jo no m'he llegit l'encíclica del Papa, però m'he llegit els resums o els anàlisis que han fet diferents mitjans de comunicació, i em sembla efectivament un tema molt pertinent que la primera es focalitzi sobre la intel·ligència artificial, sobretot per el paral·lelisme que fa entre la intel·ligència artificial i el comerç d'esclaus, no? Diu que es corre el risc de que tornem a normalitzar l'explotació de les persones en pro d'aquesta tecnologia. És a dir,
19: tecnofeudalisme, diu, no?
18: Exacte, en la producció o en l'aplicació d'aquesta tecnologia. I em sembla pertinent també que ho enfoqui el mal ús, l'ús espuri pervers d'aquesta tecnologia a l'hora de promoure la guerra, és a dir, en l'armament, a l'hora de controlar la població, bàsicament perquè això redueix les víctimes a meres dades. Crec que això, en un moment de guerres múltiples, no? I és clara l'aposta, no? crec, de l'Església Catòlica per la pau, i quan qüestiona el seu ús en les guerres i també quan qüestiona el seu ús en la política, perquè explica com aquesta tecnologia s'utilitza moltes vegades per manipular l'opinió pública. Per tant, jo crec que aquests dos enfocaments són molt pertinents, i estic molt d'acord amb el que plantejava l'Esther, i ho enganxo per aquí. Jo crec que la tecnologia pot i ha de ser una altra cosa si hi ha un control públic de la mateixa, no? I si no se subordina als interessos del tecnocapitalisme, sinó al bé comú. I jo crec que s'hauria d'avançar cap aquí si realment volem que sigui un espai democràtic.
19: Jordi, per tancar.
20: Sí, el Magnífica Humanitas té, com dèiem ara, coses molt bones. Posa aquest enfoc sobre un tema sorprenent des de la perspectiva de, no, la primera encíclica que ens ve del Vaticà, d'un papa, una institució que té això, no, 2.000 anys. Parla de que té un tecnofeudalisme, parla d'intentar que ningú es quedi enrere, parla dels llocs de treball, no, d'aquesta nova revolució, diguem-ne, industrial, en la qual molta gent pot quedar apartada a partir d'aquesta nova tecnologia, parla d'aquestes grans corporacions nord-americanes, essencialment, i xineses, que gestionen la intel·ligència artificial. Jo crec que estaríem, i parlar de la guerra, per tant, estaríem pràcticament tots d'acord en que això està bé. Té dues ombres, de totes maneres, des del meu punt de vista. La primera, més que una ombra, és una sorpresa, una incògnita, no? Aquesta encíclica es presenta de la mà o al costat del director general, del conseller delegat, del CEO, que en diuen els americans, d'Anthropic, no? Que és una de les més grans empreses en aquests moments d'IA. Sembla que és l'empresa de la IA bona, i això del que és bo i el que és dolent en el món empresarial de gran format global sempre ho deixo una mica al marge. La realitat és que el Papa va presentar aquesta encíclica amb el CEO d'Anthropic al seu costat, i això és una cosa que com a mínim em genera sorpresa, i haurem de veure cap a on evoluciona. I l'altra és la crítica cap al tecnohumanisme, no? Que és una altra cosa d'aquestes que també tradicionalment ja sabem que l'Església i l'evolució científica mai han anat gaire de la mà d'entrada, i després, a partir de temps, d'anys i d'encaixos, les coses han començat a trobar, com a mínim, camins i punts de trobada. El tecnohumanisme té molts enfocs, i el que sí que és veritat és que la tesi central d'aquesta encíclica és la humanitat és perfecta perquè l'ha creat Déu i és perfecta en la seva, diguem-ne, imperfecció també, però és veritat que la tecnologia ajuda i ens ajuda i ens ha ajudat i ens ajudarà molt a tots els humans a poder viure millor, a poder viure més bé, a poder fer front a malalties, a problemes als quals ara no en tenim ni idea sobre com enfocar-ho, i que probablement aquesta fusió entre allò humà, allò físic, allò biològic i allò tecnològic és també quelcom que no podem evitar, que està directament, no?, destinat a que passi durant els pròxims anys, durant les pròximes dècades, durant els pròxims segles, i per tant també ho veurem des d'aquesta perspectiva.
12: Jordi Celles, gràcies, una abraçada, que tinguis un bon dia.
20: A vosaltres, igualment.
12: Farem una pausa de 2 minuts i de seguida anem cap a Brianzo i cap a Montserrat, que hi ha molta expectació per la presència del Papa.
0: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
21: Hola, com fa? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: Tinto de verano, Don Simón.
25: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
24: I ara, tasta el blanco de verano. Don Simón.
26: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
27: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
28: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
29: Costellarro va bé. Gràcies.
30: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
28: Costellarro, senyor?
30: Volkswagen. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
31: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Arribarem al punt de les 10 del matí amb Esther Vera, Nacho Corredor, Laura Aznar i Gemma Calvet i hem tancat l'Àgora, però abans, camí de les 10, anirem fins a la presó de Brianzo. Montse Poblet, bon dia.
32: Bon dia. L'acte del Papa Brian serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'Església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Bat Ras, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. El papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat ceràmic d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i esperança. I encara més simbologia. A la caixa que custodia aquest obsequi hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu. Era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'Estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
12: Gràcies, Montse Poblet. I després anirà cap a Montserrat. Anem cap a l'accés a Montserrat, perquè la gent hi ha d'anar amb cremallera o amb l'aeri. Toni Fortesa, bon dia, Toni.
1: Molt bon dia. Continua el degoteig de persones aquí al peu del cremallera, cada vegada amb menys afluència, això sí, i trobem diverses famílies que esperen el seu torn per pujar cap al monestir.
2: Hem vingut aquí amb els nens i ens fa molta il·lusió que tornem a Montserrat i un dia tan especial que ven al papa.
3: Traigo a mi nena y ella la que está emocionada. En el cole le han enseñado y ella dice Lleó 14.
4: Som una família que som catòlics practicants i que vingui el Sant Pare aquí a la nostra terra pues ens fa il·lusió i volíem que tots els nostres fills tinguessin l'oportunitat de veure'l de prop.
1: El primer servei del cremallera ha sortit avui a 5:45 del matí, dues hores abans de l'horari habitual. Des de llavors, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència prevista fins al migdia.
12: I per tot plegat, la circulació és força complicada. A Barcelona, per exemple, hi ha carrers tallats a la rodalia de la Sagrada Família i cal afegir-hi que a l'AP7 hi ha hagut també un accident entre dos camions. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, però ara aquesta incidència amb aquests dos camions ja està resolta i, per tant, força tranquil·litat a les carreteres de l'entorn de Barcelona, tret de trànsit una mica més dens per unes obres de la C32 a Mataró, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat i pendents, com deies també, de totes aquestes afectacions per la visita del papa dins de la ciutat de Barcelona. Ara, a la Ronda Litoral, la sortida de Ciutat Vella està tallada en tots dos sentits. Es fa regulació del trànsit perquè d'aquí pocs minuts s'espera precisament que el papa passi per aquí per marxar cap a la presó de Brianzo.
12: I serem desplegats pel territori i pel país. Avui serem a la presó de Brians 1 i també serem a Montserrat, on aquesta nit l'ha passat molt bé, perquè ha estat molt ben acompanyada. Marta Romagosa. Marta, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
12: Com ha anat la nit?
6: Doncs mira,
12: Has descansat?
6: No gaire, perquè hi havia en passat tant de silenci i tanta pau que... Trencada només, això sí, pel vent, que anava tirant com un joc de cartes. Totes les tanques que estan forrades amb una roba de color negre, ahir anaven caient. Mentre anàvem fent el programa, jo dic que algú s'està queixant, o pam, pam, pam, sí, a la finestra oberta, i totes les tanques perquè va fer vent. Sí, de fet, fa fresqueta, estem a 16 graus aquest matí.
12: Home, Déu-n'hi-do,
6: i tothom va una mica abrigadet, i els que no porten la bandera vaticana a les espatlles. Ja t'ho dic ara, saps?
12: Ara l'ambient per això ha canviat, no? Perquè se sent una remor de fons, Marta, ara, hi ha gent, no?
6: L'ambient ha canviat absolutament. Pensa que a les 7 del matí jo he intentat dormir amb la finestra oberta perquè dintre l'habitació feia una mica de calor, i a les 6 ja hi havia una fressa que dic no pot ser, però a les 7 ja hi havia gent asseguda a les cadires que estan situades davant de la plaça del monestir. S'han fet com, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc grans pantalles i a tot de cadires, com si anessis a veure un espectacle, perquè el que veuran serà el que estigui passant a dintre la basílica.
12: Ah, però per pantalla m'estàs dient, eh?
6: Per pantalla, sí, perquè sí. Des de fora evidentment tu no pots veure el que passa dins. Clar. Però la gent ja està asseguda, sobretot els que estan a les puntes. I ve gent amb canalla molt petita, que de tant en tant veus algú que està gatejant per terra, una criatura jugant amb una nina, uns altres passejant amunt i avall, gent amb cadira de rodes, gent amb caminadors, o sigui, sobretot banderes vaticanes, vull dir, de bandera catalana, crec que en conto ara mateix dues, que jo vegi tres, quatre, per anar una mica més enllà, però sobretot banderes vaticanes i molta gent, i nens i nenes i joves de les escoles cristianes que també van amb les banderes i amb els mocadors blaus penjats al coll. Vull dir que això és un formiguer de gent, però amb moltíssima previsió. Pensa que hi ha un caminet fet fins que el Sant Pare entri dintre la basílica, i al primer terme de les tanques, les que hi queien, avui hi ha gent esperant-se. O sigui, a primer terme, per no perdre res.
12: No, clar, serà espectacular. De fet, no és la primera vegada que un papa visita Montserrat, no? Perquè Joan Pau II va venir el 82.
6: Sí, però quina diferència.
12: Clar, sí, sí.
6: Ara fa fresqueta, però aquella vegada recorda molt les cròniques d'aquell moment, que hi va haver uns aiguats increïbles i que, a més, crec que va ser, diria que fins i tot, No, tu has parlat del novembre del 82, no?
12: Sí.
6: Ah, d'acord, no. Això, sí, va haver una... Correcte, ja estic dient bé. Un temporal que va afectar fins i tot, va provocar la mort de dues noies que intentaven pujar a la muntanya. Avui el temps, per sort, no té res a veure, ja et dic. Està
12: sí,
6: núvol.
12: És un dia núvol, sí, és un dia
6: sí,
12: estrany.
6: Sí, està núvol. De fet, dia... havia de ploure ahir, jo crec que entre les 5-6 ha plogut una mica, diria, perquè vaig veure la previsió del temps, però ara hi ha 4 núvols, vull dir, està una mica tapat, sí, sobretot si mires cap a muntanya amunt, i aquella mena de boira que sempre es posa aquí a Montserrat, que a vegades no veus al final de la muntanya, però crec que s'acabaràs veient, perquè ara, si mires cap a la dreta, ja veus tota la vall, per entendre'ns, que hi ha una mica més de llum, i jo crec que acabarà sortint el sol. Que si ets algú que ha vingut a veure-ho, jo trobo que és millor aquest temps que no un sol d'aquell de justícia, perquè
12: sí,
6: si s'han d'estar tanta estona aquí, acabaran amb moltíssima calor, no? Vull dir que almenys això acompanya ara.
12: A partir de les 12, Marta, a les 12 en punt està previst que arribi el Papa Lloc a tots, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Fernández i també amb tu, i ens anem connectant, si de cas, per anar-nos explicant com va evolucionant aquesta convivència entre la gent, la seguretat i també els monjos.
6: Sí, ara hi han arribat, veiem amb cotxes d'aquestes minifurgonetes que porten alcaldes. Ahir ens van explicar que venien una molta quantitat de bisbes de tota Espanya, vull dir que tota aquesta gent ja he vist que anaven cap a la porta de l'hotel amb aquests cotxes, que evidentment seran ells perquè no pot pujar en cotxe ningú més, vull dir que van arribant amb comptagotes totes les autoritats perquè a les 12 doncs, tothom estigui allò per començar l'acte.
12: Marta Romagosa, gràcies. Fins ara.
6: Vinga, fins ara.
12: Doncs de seguida anirem cap allà i també cap a Brians. Felicitat es un viaje lejano, mano con mano, la felicitat. Però abans, atenció, perquè d'aquí a pocs minuts ens acompanyarà Sergio Dalma. Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
7: Doncs sí, bon dia. Qui va tancar l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic juntament amb l'Escolania de Montserrat, li preguntarem com es va sentir en una actuació tan especial i per què va ser ell l'escollit.
8: Després connectarem de nou amb Can Brians per explicar l'arribada del Lleó 14 a la presó i també ho comentarem des de l'estudi amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras i el periodista i capellà Francesc Romeu.

0: conversa és una altra, és una altra. Gerard Jubany, bon dia. Hola, Joel Díaz, hola, hola.
1: Hola, Ricard, què tal?
0: Què han dit els altres?
1: Doncs avui a la COPE programa... Mira, faig propaganda d'una altra emissora, eh? Sí. Programa especial des de Montserrat, també. I he descobert que el Carlos Herrera a Montserrat li genera una cosa especial. Diu que la muntanya té un misticisme i una cosa que gairebé ha semblat que li sortia com... un catalanisme de dintre...
0: A l'Herrera?
1: Sí, no, però al final
0: és català,
1: no,
0: és català.
1: Sí, sí, però una cosa és ser català i l'altra catalanista.
2: És un lugar milenario donde, además, la mística forma parte innegablemente del ambiente. Una montaña mística y abrumadora. Lo religioso, la identidad de un pueblo, del pueblo catalán. Sería bueno... recordar, hoy lo recordaba, ahora lo recordaba Sergio Barbosa, que también es catalán, que sin el pueblo catalán España no sería España. Que cada uno lo entienda debidamente,
1: ¿eh? Quines reflexions, dona per fer Montserrat. I al final s'ha anat animant i res, que s'ha arrencat amb el Virolai.
2: Yo, hombre, hoy podría cantar el Virolai. Esto es lo que todos los niños que nos educamos en Cataluña y en colegios, pues yo particularmente los maristas, cantábamos todos los viernes.
3: ¡Sami!
2: Rosa de Abril, Morena de la Serra, a Montserrat, Estel. Il·lumineu la catalana senda. Lleu-nos cap al cel.
4: Senda?
2: El Virolai és, digamos que está intrínsecamente ligado a todo el que se ha educado en Cataluña.
4: Senda?
1: Catalana senda.
0: Sí, és igual, és igual.
1: En Los Santos, en canvi, estava indignat amb la rebuda que se li va fer al Papa a Barcelona, perquè, igual que nosaltres, en Los Santos va veure tot aquell xou de l'aeroport.
5: Y después de la cutrez del catalanismo, se estaban poniendo... Cuando vaya, llega el Papa a Barcelona, tienen que no abren la puerta, porque están con un celo poniéndole la alfombra roja. Luego había cuatro, me parece que eran seis tíos, vagamente militares, no sé muy bien lo que eran, también podía ser de algún musical o algo. Tres o cuatro civiles, cuatro o cinco militares, todo muy desgalichado, triste, mientras detrás había gente trabajando, penoso. Que bueno, entonces a eso ha llegado Barcelona. Eso es el nacionalismo. Y Madrid, que es exactamente lo contrario.
3: Sí, claro.
1: Bueno. I posats a despotricar, despotriquem també de la Sagrada Família, de la figura de Gaudí...
5: Gaudí es el origen de la Sagrada Familia. Lo que han hecho después, lo que hizo Gaudí es una pequeña parte, lo que es la portada original de la Sagrada Familia. Lo otro es la interpretación que han ido haciendo y venga, y cada vez más grande, y cada vez más grande. Pero dice Gaudí hizo lo que hizo. Y lo que no hizo, no lo hizo. Murió hace un siglo, por cierto, sin que nadie le hiciera el menor caso. Lo pilló el tranvía del Tibidabo, estuvo tres días, nadie sabía quién era. Se murió muerto de asco y luego nadie lo reclamó. Imagínense cómo quería Barcelona Gaudí, que se muere y no saben ni quién es. Barcelona es muy cruel con los suyos.
4: No és cert això,
1: Murió muerto de asco.
6: Va haver-hi milers de persones al carrer.
0: Mare de Déu. Sí que és veritat que just quan el van atropellar, es veu que anava el tio molt pengim-penjam i la gent el va confondre amb un captaire.
6: No, però després
0: l'enterrament va ser molt... Acaba de saludar el Papa des del Palau Episcopal i ara ja baixarà amb el cotxe, s'anirà cap a Brians. Ho dic perquè...
4: Que vigili que hi ha molt de trànsit,
0: TV3.
4: Pot ser víctima del seu propi trànsit.
0: No sé massa qui saludar, perquè no hi havia baixes ningú. I a les xarxes què han dit, Joel?
4: Perdó. Les xarxes, dius?
0: Sí.
4: Les catalanes, concretament, van plenes de papa. Ricard, s'ha desfermat la papamania. I tot i que el meu algoritme no és precisament papista, sinó tot el contrari, igualment m'han arribat moments bonics el dia d'ahir, com aquesta noia que es va enfrontar a la seva agorafòbia i va acabar pujant a Montjuïc gràcies a la seva fe i a una pregunta molt oportuna que li va fer el seu marit.
7: Perquè també els nens vegin la importància del papa, de viure la fe tots junts. Em fa molta por quan hi ha moltíssima gent, però el meu marit em va dir, si vingués Jesús, també et quedaries a casa.
4: Ah? Aviam, si vingués Jesús, jo també hi aniria, segurament, eh? I tu també, Ricard, tu primer.
0: Jo potser em quedaria a casa,
4: home,
0: si
4: veig Jesús. Home, seria un pepino d'entrevista, allò.
0: No, però no per res, perquè hi hauria tanta gent que...
4: Jo crec que series el primer a entrevistar-lo. I el que segur que també hi aniria és el meu estimat Xavier Pérez Esquerdo, que va fer de mestre de cerimònies de la vetlla papal.

0: pal a l'Estadi Olímpic i tenia la difícil missió de fer temps abans que arribés el Papa i va haver d'animar una mica el públic.
1: Però fixa't, Mercè, quina colla hi ha aquí. Volem sentir-vos. Sou 40.000 persones o no hi ha ningú a l'Estadi Olímpic?
0: Mira, com el Bruce Springsteen.
1: Alan Gaudí, el Papa és aquí. Alan Gaudí, el Papa és aquí.
2: És el millor, eh?
1: Alan Gaudí.
0: Ara, i ara la gent ho agafa, eh?
1: El Papa és aquí.
0: Molt bé, Xavi. Al final ho aconsegueix. També va donar Xavier Pérez Esquerdo informació de servei, coses més logístiques de l'acte, com per exemple aquest servei especial que jo sincerament crec que estaria bé que també hi fos altres tipus d'actes i celebracions i tindrien molt d'èxit.
1: Sapigueu, per cert, que hi ha confessors a les grades a la vostra disposició per si algú vol rebre el sagrament de la reconciliació.
0: Això està molt bé. Imagina que hi hagués confessors repartits pel Primavera Sound, per exemple. No donarien a l'abast.
2: No.
0: O als partits del Barça. O als concerts del Bad Bunny. Això s'ha de democratitzar, el tema dels confessors. Va ser un gran dia per tots els catòlics del país, que ahir estaven especialment alegres i generosos. El cardenal Omella, per exemple, que fa uns dies deia que el Papa no entenia el català, ahir estava tan emocionat que es va deixar anar i li va parlar en català fins i tot a l'Esperit Sant. No crec que se li hagi parlat gaires vegades en català directament a l'Esperit Sant, en presència del Papa.
3: Hemos comprobado que usted entiende y habla el catalán, nuestra lengua. Quiero acabar en este silencio pidiéndole al Espíritu Santo que sigui ell la flama santa, la que incendí amb el seu amor tots els habitants de Barcelona i d'aquesta terra tan estimada, la terra catalana, terra de grans sants i santes.
0: Amén.
2: Doncs gràcies, Joel, per aquestes aportacions de les xarxes. Que vagi bé. Esther Vilalaznar, Nacho Cordero i Gemma Calvet, que tingueu un bon dia.
4: Gràcies. Bon dia.
2: Demà és dijous, ja. Demà és dijous. Demà hi haurà més coses. Ara tornem.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Avui l'Enigmàrius feia generoses en la separació. I la resposta era despreses. Les persones generoses són despreses. I el que se separa es desprèn. 1025 dels 1.291 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Badó Clarà, d'Amer, a la Selva. I avui també ens heu dit pròdigues, benèvoles o donadores.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
9: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
9: Si ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
12: ostres,
13: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
12: No.
13: I a més, es posa a diluviar.
12: No t'ho creus.
13: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Sergio Dalma, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Fas una cara adormit encara, Sergio.
1: Si dic la veritat, he dormit poc de tanta emoció i de tanta tensió d'ahir la nit. Aquesta és una cançó, bon dia.
0: Bon dia. Vols un cafè?
1: Ja porto un parell. Aquesta és una cançó que a mi sempre m'ha emocionat molt.
0: Ja.
1: I tornar-la a fer una altra vegada amb l'Escolania i davant del Papa, jo crec que és aquells regals que et fa la vida, que dius, buh.
0: Què vas sentir allà?
1: Mira, et dic la veritat, abans de sortir, bueno, vaig intentar sobretot mentalitzar-me molt de que allò era molt important, però que allò no m'enfonsés, perquè era tal la pressió. A més, anava passant l'estona, nosaltres ja portàvem allà 3 o 4 hores, i quan vaig sortir, em vaig trobar bastant tranquil, i sobretot teníem molt clar que hi havia una sèrie de directrius que no li podíem donar l'esquena al Sant Pare, i realment aquella cançó ahir la vam cantar per ell, no per al públic, evidentment, no?
0: Tinc entès que és una cançó que ell la tenia ja a l'agenda, no? Ell la tenia al cap, és a dir, que l'havia sentit, que l'havia escoltat i que havia dit: m'agradaria que Sergio Dalma i l'Escolania cantessin aquesta cançó.
1: Això ho desconeixia.
0: Ah, sí? Ell. Doncs mira.
1: Jo sé que tot va venir perquè l'Arquebisbat de Barcelona ens va trucar i ens ho va comentar, i home, ja et dic, si hagués sigut una cançó meva, potser hagués dit que no, però tractant-se d'una cançó com aquesta, i sobretot per lo que ha significat aquí a Catalunya i el que significa la Verge de Montserrat, l'Escolania, tot, doncs jo penso que era la cançó més adient, no?
0: Com va anar això? Com t'ho van proposar, això? Et van trucar?
1: Sí, van trucar a la meva representant, a la Carmen, i li van...
0: Trucant del Vaticà, no?
1: I clar, dius, és broma o què? No? I clar, com ja sabíem que hi havia la visita del Sant Pare, i vam dir, doncs, i tant que sí. A més, coincidia que jo venia del Teatre Romà de Mèrida, que havíem fet concert 2 dies abans, i tenia el dia lliure, i tant, ens ho vam moure tot el que feia falta.
0: Que a més, tu havies cantat en un cor, amb els Maristes, no?
1: Jo havia cantat, bueno, si et dic la veritat, jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí, eh?
1: Jo anava als Maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa, i havíem fet coses als Maristes, i ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no. Són aquells moments que dius, aquells regals que dius, no t'imagines que pot passar. I sobretot, ara ho comentava fora abans d'entrar, dic, com tot va tan de pressa, m'agradaria avui allò de poder pair una miqueta tot el que va passar ahir, no? Però ja estàs amb una altra cosa, vull dir, va tot molt de pressa.
0: Bé, que estàs en plena gira de Ritorno a Via Dalma. Descobrint la discoteca, su mirada de serpiente, de ver que disimulando, y me puse frente a frente, su mirada y mi mirada, de repente se encontró. I això vol dir que si el 6 venies de Mèrida, dissabte a 13 ho fas a Còrdoba.
1: Estem a Còrdoba, sí. Ara, com dic jo, estem com els firaires, amunt i avall.
0: Has passat per Esparreguera, per Cervera, per Tarragona, casa nostra, sí. Vas cantar Donòstia, per tant, ja has fet aquesta arrencada de la gira. Sí. Els concerts han anat bé, aquesta primera arrencada?
1: Sí, content perquè, clar, portes molts mesos preparant tot el que ha de ser el show, l'espectacle, i quan trobes la resposta del públic és important, no? Estem fent espais ara més grans, arenes de... I la gent està responent bé, perquè pensa que són cançons que et traslladen a moments molt puntuals de la teva vida, de l'adolescència. És un recorregut per diverses dècades de cançons, des de la Mina, a la Carrà, al Franco Battiato, al Zucchero, és molt divertit.
0: Parlant de la Carrà,

0: molt, també cantes, de Rafaela Carrà. De fet, se't podrà veure també Terres Catalanes. Aquest estiu estaràs a Manresa, Sitges, a Rosa, Santa Susana, i el 30 de gener, el 27, al Palau Sant Jordi.
1: Al Palau Sant Jordi, sí, sí. Ho hem deixat molt pel final, molta gent diu, però tan lluny, sí, és una gira una
0: però
1: mica llarga.
0: Però és una manera, no?, com d'acabar amb una cosa...
1: Sí, és una cloenda una mica maca, no? Fa molt de temps que no cantem al Palau Sant Jordi i bueno, cantar a casa sempre t'agrada. Imposa, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Però tu, Sergio, que has omplert tants estadis, tantes coses, encara t'imposa...
1: Sí, molt. Jo pensava que això dels nervis aniria marxant i no. És tan gran el respecte que tens cap a la teva feina, cap al públic i cap a l'escenari, que això imposa molt, no? Potser et diria que inclús m'imposa més quan és un teatre, perquè és molt més recollit, sembla que et mirin amb lupa, saps? Però va, trepitjar l'escenari sempre ets molt exigent, saps que aquella gent que ha pagat una entrada vols el millor, vols estar al 100% i, bueno, t'exigeixes, és normal.
0: És l'àlbum número 23 de la teva carrera.
1: Ricard, jo ja em perdo, ja no sé quants porto. Sí, suposo que també n'hi ha en viu i tot això, però sí, són uns quants ja.
0: I fa 15 anys del Via d'Alma, que va revolucionar el mercat discogràfic espanyol, aquell disc, amb més de 300 unitats venudes, que ara, a més, ens sembla molt més del
1: sí,
0: que va ser, que ja era molt. Perquè ara els discos es venen com es venen, que és molt poc, no?
1: Sí.
0: La indústria ha canviat moltíssim, no?
1: Ha canviat i... han canviat moltes coses, perquè, com sempre dic, la societat ha canviat. S'està consumint molta música, però a través de les plataformes, no? Però aquell disc va suposar, en aquell moment, una empenta molt forta a la meva carrera. No m'imaginava, jo sempre he sabut que la gent és molt consumidora de música italiana, però que tindria aquell ressò, no? I es va convertir en una trilogia, i vam pensar que la forma de festejar aquests 15 anys era tornar a fer un retrobament d'aquest Via d'Alma amb autors que no havíem tocat, registrar-ho aquí, no a Itàlia, i amb productors que molts d'ells no coneixien aquestes cançons.

0: Què té la música italiana que ens agrada tant? Ens fa moure, no sé.
1: Sí, sempre...
0: té una part nostra, també,
1: sempre,
0: no?
1: Sempre hem sigut molt, molt bons consumidors i encara tenim molts referents que venen aquí, no? Però aquestes cançons, aquestes melodies, les tenim encara molt presents. Per mi això era un repte molt important, no? Perquè era enfrontar-te a cançons que dius, buah, no es tractava de competir ni molt menys amb l'original, perquè això és impossible, però sí portar-les al teu terreny. Però jo crec que la melodia sempre han sigut cançons que han estat allà i que passen els anys. Jo anava a Itàlia quan gravàvem aquests discos, anaves en un bar d'així de gent jove i escoltaven les cançons del Dalla dels primers anys.
0: Sí, sí.
1: O sigui que la gent jove la segueix escoltant i la segueix redescobrint, i aquesta és una de les formes també de donar-les a conèixer, no? No puedo dividirme entre
0: tú y mis mares. Perquè el teu públic ha canviat també en aquests anys?
1: Bueno, ens hem fet grans.
0: Sí, això és, sí. Però també n'hi deu haver de sí, nou, no? De,
1: sí.
0: Un altre tipus de públic que s'ha incorporat a escoltar-te que sí, potser no existia amb el Via d'Alma, no?
1: No, s'hi ha sumat, jo crec que arrel dels pares o dels germans grans i...
0: Que, o els pares, sí, els pares que arrosseguen els fills, no? Que ara ja són adolescents, no?
1: Home, i és emocionant, quan estàs a l'escenari i pots cantar per dos o tres generacions i que disfrutin del mateix concert. És molt maco, això.
0: Portes bé fer-te gran, tu, sí.
1: Sí, i tant. Jo penso que et dona una certa seguretat. És maco envellir i saber envellir. Sí.
0: És una realitat, per tant.
1: Oh, i tant, no pots anar contra natura.
0: No, malament.

0: Tu recordes com va arribar la música italiana a la teva vida?
1: Molta culpa la van tenir els meus pares. En aquella època a casa sonava moltes d'aquestes cançons amb el tocadiscos. També la ràdio, aquelles cançons que guanyaven San Remo venien cap aquí cantades en castellà i sonaven molt a la ràdio. I a mi em cridava l'atenció, aquelles veus així greus i... Sempre m'ha acompanyat la música italiana. Tinc grans amics allà, també.
0: Fas una tècnica, també, no? Aquesta veu més rascada que tu has aconseguit... Bueno, sí. és la teva veu, al final, no?
1: Perquè... Sí, home, evidentment hi ha una mica de tècnica.
0: Molta gent t'ha imitat, no? T'ha buscat aquesta... de buscar aquest rascat, ho saps perfectament. Molts músics sí. Que han intentat acostar-s'hi, que, clar, no...
1: Mai... Bueno, jo vaig començar quan fèiem els anuncis de la tele, els jingles per la ràdio, una miqueta així, no? A crear una miqueta aquest estil.
0: Buscar el límit, no?
1: Però, bueno, jo crec que l'important és això, no? Que tu posis la ràdio o escoltis i de seguida identifiquis aquella persona, no?
0: Ara sempre seràs el cantant de Sabadell, això ja ho...
1: Home, això no ho puc amagar mai.
0: El barri de Gràcia, no?
1: No, el barri de... Bueno, de l'Eixample, de l'Avinguda. Sí.
0: Sergio Dalma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Ha sigut un plaer, de debò. Feliç de compartir amb vosaltres tota l'experiència d'ahir la nit i a convidar-vos a aquesta gira que em sembla que ho disfrutarem.
0: Jo crec que sí. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
4: ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
7: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Un minut passa de 10:45, tenim una última hora. Sílvia Solanes, què ha passat?
9: Doncs sí, mira, han matat d'un tret al cap un home al migdig del carrer Balmes, al centre de Barcelona. En concret, ha passat al carrer Balmes amb carrer Granada del Penedès, això és entre la travessera de Gràcia i Diagonal, just davant l'oficina del DNI de la Policia Nacional. Ara per ara es desconeixen més detalls dels fets i els Mossos d'Esquadra, amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal, s'han fet càrrec de la investigació per aclarir els fets. Tot plegat ha passat a 800 metres d'on per aquesta tarda ha de passar el Papamòbil, en una zona que està molt blindada a prop de la Sagrada Família. És el sisè home batut, hem de recordar, a trets a Catalunya, aquest 2006, l'últim aquest cap de setmana passat a la zona franca Barcelona. La notícia és aquesta, que hem sabut fa poca estona, ha assassinat a trets al cap un home al carrer Balmes.
8: Ara són les 10:32. Seguirem informant dels detalls d'aquest assassinat que s'ha produït al carrer Balmes de Barcelona, però avui també és un dia històric a Catalunya perquè tenim la visita del Papa Lleó XIV, ara està en ruta anant cap a Brians 1, després anirà cap a Montserrat i seguirà la visita després cap a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i acabarà a la Sagrada Família. Ens acompanya aquesta hora Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana i historiador. Què tal, Oriol, com estàs?
10: Bon dia, content d'estar aquí amb vosaltres.
8: Content que hi siguis. I Francesc Romeu, periodista i capellà, rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat de Poblenou. Què tal, com estàs?
11: Molt bé, molt bon dia a tothom.
8: Benvingut també.
11: Aquests dies treballant a tope, però bé.
8: Home, són dies intensos. No sé si, Oriol, tu, per exemple, ho segueixes amb molta intensitat, com a catòlic o com a revolucionari, passes una mica de litúrgia.
10: No, bueno, les dues coses són perfectament compatibles,
8: sí?
10: Diguem-ne. Bueno, en tot cas, ho vivim tot amb intensitat perquè és impossible no viure amb intensitat en aquest món, sí.
8: Hi ha un debat molt ara, molt extès, sobre un estat laic. Què ha de ser un estat laic, no? Tu això ho tens molt clar, molt definit, és a dir, haguessis...
10: L'estat ha de ser laic, sí. I a més l'Església demana que l'estat sigui laic, vull dir que l'Església hi ha estat més d'acord que ningú en que l'estat sigui laic. Què vol dir que l'estat és laic? Doncs, bueno, doncs l'estat és neutre davant de les confessions religioses i té el deure, doncs, d'acompanyar una mica a tothom perquè tothom se senti segur, perquè tothom pugui explicar, perquè tothom pugui educar, perquè tothom... Per tant, l'estat ha de ser laic, sí, i l'Església fa molt de temps que ha renunciat a qualsevol idea de poder polític o d'influir dintre dels estats, etc, etc, i més aviat s'han allunyat explícitament. Per tant, l'estat ha de ser laic, sí, del tot.
11: Francesc. Sí, no, jo penso això. El que passa que també hauríem de veure que... Jo he sentit la tertúlia aquest matí, t'agraeixo molt, Ricard, la teva entradeta que has fet avui aquest matí, i la tertúlia, però hauríem de pensar això de dir, no només ve un cap d'estat, ve una persona que sintonitza amb una ciutadania. A cada barri tenim un petit consolat, perquè hi tenim una parròquia. A cada poble hi ha un petit consolat, perquè hi ha una parròquia. Per tant, no és només un cap d'estat d'un país que ve, com una mica aquí s'ha dit a la tertúlia, sinó que és una persona que sintonitza amb una part de la societat i de la població. Quan estudiàvem periodisme ja se'ns deia que la informació religiosa passava a societat, perquè forma part de la societat. Per tant, sentim-nos una miqueta societat, eh? I esclar, penso a l'alcalde de Nova York, de quina inscripció religiosa és? L'alcalde de Londres, de quina inscripció religiosa és? Vull dir que passem una miqueta d'aquesta laïcitat, que la creiem i la defensem, evidentment, per poder rebre tothom, uh-huh, i per poder-nos sentir acollits per tothom, i la religió, que tothom tingui la que vulgui, uh-huh, però que es pugui expressar públicament. No fem la religió a la sagristia, penso.
8: Sí, absolutament, no? I al final també són espais que reben moltes buidors espirituals de molta gent, no? Que molt sovint les administracions doncs no tenen la capacitat d'arribar-hi. Per tant, aquí hi ha un recolliment també que és molt important, una abraçada que necessitem com a societat.
10: Si tot ho hagués de fer l'Estat, seria...
8: Molta gent, no? Que molt sovint les administracions... doncs no tenen la capacitat d'arribar-hi. Per tant, aquí hi ha un recolliment també que és molt important, una abraçada que necessitem com a societat.
10: Si tot ho hagués de fer l'Estat, seria...
8: Molta gent, no? Que molt sovint les administracions doncs no tenen la capacitat d'arribar-hi. Per tant, aquí hi ha un recolliment també que és molt important, una abraçada que necessitem com a societat.
10: Si tot ho hagués de fer l'Estat, seria impossible. Seria... Quan el cristianisme parla de lliure arbitri, no? de lliure albir, o quan parla de fraternitat, o quan parla d'igualtat davant de Déu, perquè tots som fills de Déu, en el fons expressa els mateixos valors que expressa la Revolució Francesa quan parla de llibertat, d'igualtat, de fraternitat. I en el fons expressa els mateixos valors que expressa el Coram, on totes les seves sures, tots els seus capítols, comencen amb un, en el nom de Déu, clementíssim i misericordiós. Bueno, doncs expliquen tots aquests valors de solidaritat, de fraternitat. Pues, canviem una mica el nom, però expressen el mateix,
8: sí, sí. La solidaritat que humana. Que l'actualitat o el fet de, per exemple, casos dels abusos sexuals que ha protegit o que ha tapat l'Església durant uns anys, no? Totes aquestes coses generen a vegades molta desafecció de molta gent que veu com les institucions doncs no han estat al servei d'aquesta idea, sinó al servei de protegir uns interessos més poderosos que no representen la gènesi del que hauria de ser l'humanisme.
11: Jo per estar queixós, com una mica s'estava en la tertúlia fa un moment, jo sí que estaria queixós si el papa vingués a fer proselitisme, si el llenguatge que ell utilitzés només fos un llenguatge intern. Però m'ha agradat molt el que deia l'Oriol Junqueras de dir, home, que tingui un discurs social. Si bé, amb un discurs social, benvingut sigui, de la religió que sigui, però vine amb un discurs social, no vinguis a fer proselitisme. I jo, perdona, el que he vist de Madrid i el que he vist de Barcelona, no he vist que sigui un proselitisme. Més aviat és una idea de que espongem molt l'ús social perquè puguem viure-hi tots. M'ha semblat a mi entendre. Ahir parlava amb el nostre amic comú, el Francesc Marc Álvaro, no? Que dic, escolta, com és que vau aplaudir tantes

0: estona que tot això. Diu, bueno, cadascú aplaudia la part del discurs que amb ell li havia interessat. I em deia a mi, diu, però tu has de dir que el papa es compra el pack sencer, eh? Que s'han de comprar el pack sencer i no la... Això, diu, perquè cadascú... Diu, quan sortíem, cadascú citava la part del discurs que coincidia amb ell, però s'havia oblidat de tota l'altra part del discurs. Doncs, bueno, però parlar que allò era un lloc de diàleg i que allà s'ha de dialogar, parlar de que no ha d'haver-hi polarització, perquè la polarització ens porta a, diríem, a la confrontació, i això, o dir-nos que una llei no és més gran perquè ha estat aprovada per unanimitat, sinó la recepció de la llei que defensa la justícia i la dignitat humana. Home, jo penso que vamos, jo un cert orgull creient tinc avui de dir, home, si és un papa així, no em fa tanta vergonya ser catòlic.
1: Sí, també és que potser ens hem educat aquests últims anys en posicions tan contundents, no, tan extremes, que fa que el desacord ja el veiem com una posició de ruptura, no? És a dir, podem no estar d'acord en que el papa critiqui l'avortament, però no per això hem de trencar en la voluntat que té un missatge com el que vol donar el papa, no? És a dir, és un moment que és molt, molt difícil, la complexitat que abans abraçaves, Oriol.
2: D'entrada perquè hem generat una societat i un entorn comunicatiu i cultural que,
1: bons i dolents,
2: que premia constantment la confrontació...
1: El Barça-Madrid, sí.
2: Sí, algú diu que hem futbolitzat la vida política i la vida social. Bueno, pues, entenc la idea, és a dir, l'entenc, no la comparteixo, però entenc, és a dir, tenim unes posicions molt exagerades, molt estridents, en què es premia les males paraules, la gracieta, l'insult, la manca de respecte, perquè representa que això ho confonem amb parlar clar o amb ser valents, i no.
1: Tu has patit directament com a president d'Esquerra Republicana, segurament has pres algunes decisions aquests darrers anys que sabies que tenia un cost personal per tu, però que era un cost social, el benefici social era més elevat, i per tant tu defenses certs pactes que beneficiaran del progrés perquè tu ho creus així, però saps perfectament que això tindrà un preu més elevat per tu per aquesta societat polaritzada.
2: Sí, això passa cada dia diverses vegades, és a dir...
1: Que és part de la teva responsabilitat, assumir,
2: sí,
1: això, eh?
2: Sí, clar, tu defenses allò que creus que és bo i que és útil per la societat, que és bo i que és útil per la majoria, que és, i, que no, i que en tot cas no és gaire dolent per ningú, perquè la democràcia no només és la voluntat de la majoria, sinó que també és el respecte als drets de les minories, i per tant la democràcia és quelcom que ens exigeix un esforç quotidià de convivència, d'entendre, de respectar, de buscar solucions compartides, etcètera, etcètera. Llavors hi ha alguna gent que això doncs considera que és horrorós i que és un gran defecte. Ara, estic convençut que tenim raó.
0: Sí, sí. Li podria fer una... Sense aixafar-te el programa, però li voldria fer una pregunta a l'Oriol Junqueras. Tenim el papa ara, d'aquí uns moments, a Brians. Sí. Alguns, que estem aquí presents, vam lluitar molt perquè algun eclesiàstic vingués a veure-us, a vosaltres. Jo crec que el papa que se'n vagi a Brians... deixa amb el cul a l'aire algun eclesiàstic que es havia negat a anar a Brians. Com te sents tu ara mateix, en aquests moments que veus que el papa va a un lloc que tu hi has estat i que hi has tingut companys? Perdona, eh?
1: No, és una bona pregunta. Si voleu posar noms, eh?
2: Som-hi. No. Jo a Brians hi he passat, diguem-ne. No hi he fet estada. Hi he estat de pas en els trasllats entre diverses presons, diguem-ne.
0: Volia ser professor de matemàtiques en allà. No, i avui entra un papa que és llicenciat en matemàtiques. Sí. I em sembla que et van dir alerta perquè si ensenyes matemàtiques que robaran més.
2: La resposta oficial va ser que no se poden dar classes de matemàtiques perquè les matemàtiques poden usar-se para delinquir. I no se poden dar classes d'història perquè la història és una herramienta de manipulació massiva, i no se poden dar classes de filosofia perquè la filosofia invita a qüestionar l'ordre existent. Però això va passar a Estremera, diguem-ne. Però bueno, en tot cas, escolta, no, jo crec que és important que el Sant Pare estigui a prop de la gent més ferida, estigui a prop de tothom, també dels més ferits, entre altres coses perquè sovint al costat dels ferits no hi ha ningú, diguem-ne, no? Per tant, que hi sigui el Sant Pare, doncs està bé. I llavors, en una presó hi ha gent que és possible que el millor lloc on pot estar sigui allà, perquè hi ha gent que fa molt de mal a la societat, certament, i al mateix temps està ple de gent que en realitat el que en teoria d'estar és en alguna mena d'escola, no, no en una escola ben bé, però en alguna mena d'escola, o hauria d'estar en alguna mena de tractament mèdic, perquè allà hi ha molt dèficit de gestió de les emocions, hi ha molta gent que no ha tingut oportunitats. Hi ha gent que és dolenta, eh? Això no ho discuteixo gens. Jo l'he vist, i he estat allà amb ells, i he conviscut amb ells. Hi ha gent que és perversa, diguem-ne, que però la majoria de la gent...
0: I tens encara algun amic, algun company que hagis conèixer llavors?
2: I mantinc relacions amb alguns, sí, amb alguns sí. I amb algun no, i ho lamento, perquè em recordo justament un noi jove amb addicció a diverses drogues, pobre, que intentava de mil maneres sortir-se'n i que no acabava de sortir-se'n mai del tot, i que posava molta fe en la fe i que creia que la fe l'ajudaria a sortir-se'n i que quan requeia doncs ho vivia amb molta desesperació. I amb aquest li he perdut la pista, per posar un exemple, eh?
0: M'agradaria
2: algun dia saber, m'agradaria saber que està bé, diguem-ne. Bueno.
0: I havies anat a missa el diumenge?
2: Quan al principi no em deixaven, m'ho prohibien, fins que un dia vaig agafar un dia de Pasqua, vaig agafar amb un funcionari i li vaig dir, miri, vostè mateix, això era a Madrid, eh?
0: Sí.
2: I vaig dir, vostè mateix, però o jo vaig a missa o es lia aquí...
0: Un pollo.
2: Sí, i aquell home, bueno, tam, va. I llavors, al cap de 5 mesos, va, o sigui, aquell dia, feia 5 mesos que no em deixaven, aquell dia sí que hi vaig anar.
1: Perquè l'ha fet per ajudar Oriol a superar tot allò?
2: No ho sé, potser sí, no ho sé.
1: O més la convicció política, potser.
2: La convicció política ajuda molt, i la convicció personal, que segurament inclou el món de la fe també, però sí, i la convicció de la família i no sé quantes coses més ajuden a... Sí.
1: Ara que parlaves del mal, clar, estem parlant d'una presó, perquè el papa visitarà una presó. Vostè diria, senyor Romeu, que es pot perdonar tot i tothom?
0: Mira, bona aquesta pregunta, perquè ahir una noia en l'estadi olímpic li va preguntar aquesta pregunta al papa. Li va dir, el meu pare volia matar la meva mare i la meva mare es va refugiar en les drogues. Per tant, a mi em van posar en una entitat tutelar a Sant Josep de la Muntanya de ben petita. Com puc perdonar jo el meu pare i la meva mare? I escolta, la resposta del papa no va ser d'intel·ligència artificial, eh? Vull dir, va ser molt, molt ben pensada. Va dir que era un procés molt llarg i molt lent. I molt lent.
1: Sí, sí, que ha de començar, per exemple, l'altre dia que explicava,
0: per un mateix, per perdonar-se un mateix.
1: Fa unes setmanes, perdona, el cas que s'ha d'acabar, s'està investigant, no? El presumpte cas de dos pares que havien maltractat i violat un menor de 3 mesos.
0: Sí.
1: Un d'ells encara està en presó preventiva, l'altre, la mare sembla que ja no ho estaria, però que havia, en fi, una situació molt, molt desagradable. Penses això?
0: Sí,
1: això és
0: sí.
1: És tan deshumà, és tan bàrbar, com es pot perdonar un fet com aquest, o una persona com aquesta, que és capaç de fer una barbaritat com aquesta, no?
0: Clar, ell va fer una referència a Jesucrist, dient que ell també a la creu perdonava els cadejors, que la resurrecció no va ser la venjança, que no s'imposa la venjança, sinó el perdó. També està bé, però jo vaig veure que l'escoltava molt i que la responia realment a el que ella deia. El perdó no és fàcil. Després hi ha encara aquella disquisició tomista entre perdó i oblit, oblit i perdó, que això encara ho complicaria més, si oblidem i perdonem, si perdonem i no oblidem, però el perdó sabem que ens costa a tots. Jo ara, perdoneu que faci aquí com a capellà, però la pregaria del Pare Nostre, Jesús ens va ensenyar una ironia. Diu, perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. Un diu, home, després de dir això, ojalà ens perdonin una miqueta més bé que com nosaltres perdonem. Però bueno, és una ironia d'aquelles, per aviam si la ironia ens fa reaccionar. El perdó costa. Després de demanar el pa, la segona cosa que demanem és el perdó. És a dir, necessitem per viure, però necessitem perdonar-nos, perquè si no, i en política també passa i tot això, perquè si no, no podrem viure en aquest món.
2: El perdó és difícil per tothom. Sí, les societats democràtiques han fet batalla contra la pena de mort des de Cesare Beccaria fins als nostres dies, o almenys la majoria de societats democràtiques. Al mateix temps, quan les democràcies guanyen la Segona Guerra Mundial, decideixen que hi ha coses que no es poden perdonar. i per tant hi ha uns judicis, els judicis de Nuremberg contra els responsables de l'Holocaust, i aquells judicis acaben amb sentències de mort i s'executa uns quants responsables de l'Holocaust. Per tant, les societats occidentals també tenen una certa dificultat a l'hora de gestionar què és el que es pot perdonar i el que no. I segurament, si obríssim els micròfons a l'audiència, descobriríem que hi ha moltíssima gent que considera que hi ha coses que no es poden perdonar de cap manera, i probablement deuen tenir raó, almenys en el moment que viuen, en les circumstàncies.
1: Clar,
2: que viuen.
1: Francesc, el temps segurament també ho posa tot a lloc, no?
2: És possible que ajudi, ara deuen haver-hi coses que deuen ser molt difícils. És a dir, Jesús era Déu encarnat. I sí, en la creu va dir, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan, que és un gest suprem de perdonar, d'acord. Però també va tenir un moment de crisi en aquella creu, eh? I també va dir, pare, perquè m'abandones? I per tant li retreu el que l'ha deixat. Donem per suposat que es perdona ell mateix després, però i, clar, que és perfectament legítim que la gent perdi la fe, clar que és legítim, és que seria estranyíssim que davant de circumstàncies de la vida, davant de segons quines circumstàncies de la vida, no hi hagi un moment de crisi, perquè si el va tenir Déu mateix, sí, no? Sí. Com no l'han de tenir...
0: Aquesta era la segona pregunta que li van fer al papa, que era una noia que havia intentat suïcidar-se. I justament el papa li va respondre això de dir la foscor va acompanyar fins i tot a Jesús, que se sentia abandonat.
1: Aquesta segona oportunitat, no?
0: Exacte. Sí. Llavors dir, no ens sentim abandonats. Jo crec que aquest és un missatge. L'última frase que va dir era això de dir, Déu està amb nosaltres, no ens sentim abandonats. En català diem allò, deixat de la mà de Déu. Sí. Doncs que no ens sentim deixats de la mà de Déu.
2: Sí, sí. El sant pare actual és Agustí, sí, sí. Per això vull visitar la parròquia de Sant Agustí. Hi ha un altre Agustí famós en la història del cristianisme perquè lidera la reforma.
0: 1575.
2: Sí. Luter, sí. I Luter, un dels elements que sembla que originen la seva crisi espiritual que el portarà a la reforma, i que crec que se cita poc, és que hi ha un moment determinat de la seva vida en què veu com es nega la possibilitat de ser enterrat en un cementiri a un noi jove, a un adolescent que s'ha suïcidat. I perquè, clar, el món catòlic considerava que el suïcidi era un crim contra Déu, perquè era Déu qui t'havia donat la vida i qui se suïcidava atentava contra Déu. I llavors Luter fa una mena de sermó, fa un discurs públic dient que aquell noi que s'havia suïcidat no era culpable de res, que era una víctima. Aquesta idea de la posats davant de l'horror del suïcidi, no? Ahir hi havia aquest testimoni d'aquesta noia, fa trunto ja tot, sí. Perquè clar, tots tenim l'instint de viure i de sobreviure.
1: Un moment que ara mateix està arribant el papa a Brians, estem veient com el saluda el president Salvador Illa, també el ministre de l'Interior, Marlaska, ara també intervenen algunes paraules amb el director del centre penitenciari i també amb el bisbe Gómez, que és el bisbe de la zona que representa. Entrarà en aquest cas a Brians, és un acte de 20 minuts, que presenciarà directament amb 70 interns d'aquesta presó. Francesc, deies, perdona.
0: No, que estava bé, perquè l'altra cosa dels agustins, que és molt important en la filosofia de Sant Agustí, era l'interior, treballar molt l'interior. I, esclar, l'altra cosa que divideix amb el protestantisme és la lliure interpretació de la Bíblia, que és a dir, la Bíblia te l'has de fer teva i en el teu interior interpretar-la. I això el catolicisme no ho permetia, i en canvi el protestantisme obre aquesta d'això. Però Martí Luter és un agustí al 100%. I això, quan jo estudiava justament teologia i estudiava història i amb un professor que t'estimava molt, que era el Joan Bada, perquè us veieu a Roma, que d'això havíem de parlar, eh?
1: Sí, veieu, però amb Oriol Junqueras, sempre que dius hem de parlar d'un tema, mai saps.
0: Us veieu a Roma, i amb el Ramon Cors i tot això, sí, i tal, sí. Doncs sempre es deia això, de que Luter era 100% agustí.
2: Sí, sí.
0: I que jo crec que això, de dir que les dues coses que has dit tu, una era la construcció de la columnata que diem ara de Bernini, al Vaticà, i que, per tant, he de dir, si ens doneu diners, us perdonem els pecats, i això, Luter té tota la raó de que no es podia jugar amb la indulgència d'aquesta manera, i l'altra, la interioritat i la lliure interpretació de la Bíblia. No, dona gust amb un historiador.
2: Ara, no, jo anava a fer un comentari, que és, Jo he vist la fe amb una crisi permanent, diguem-ne.
0: Hombre.
2: Però permanent.
0: Ah, només tu?
2: No, jo en tot cas jo.
0: Tots caminem arrossegant les nostres motxilles. Sí.
2: I en algun moment, durant molt de temps de la meva vida, ho dic perquè tu has citat ara Bada
0: i el Ramon Cors, que tu coneixes bé.
2: Tota aquesta tropa extraordinària, diguem-ne, no? Llavors, jo era un ateu convençut, eh? Jo fotia llenya, els creients, perquè, home, però això no s'aguanta per enlloc, etcètera, etcètera. I la meva aproximació al món de la fe va començar d'una manera molt, molt poc habitual, suposo, que és molt intel·lectual, molt, perquè em vaig trobar un seguit de gent que, no?, el Miquel Batllori, l'Hilari Reguer, el Josep Bada, el García Doncel, que un catedràtic de física de l'Autònoma jesuïta. Clar, jo pensava, aquesta gent, com és que...
1: Són tan intel·lectuals, com és...
2: Com és que saben tantes coses, són científics, que són cervells privilegiadíssims, diguem-ne, no? I al mateix temps són creients. I em feia trontollar, pensava... No, va haver-hi una mena d'enamorament intel·lectual d'aquest món de la fe, i encara vaig per aquests camins de Déu.
1: Anem cap a la presó de Brianzo. Està parlant el director de la presó.
3: I d'on és Barcelona? Una representació de la comunitat cristiana de Catalunya. Estan acompanyades pels capellans de la presó i voluntàries i voluntàries de la pastoral penitenciària. Aprofito també per saludar les autoritats que ens acompanyen, el molt honorable president de la Generalitat, així com d'altres autoritats i responsables. Benvingut, Papa Llevo. Doncs, benvingut i gràcies.
1: És Jordi Pons, el director de la presó de Brianzú, donant la benvinguda al Papa, que el saluda.
4: Santo Padre, des de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Llobregat,
1: de la presó.
4: Le damos la bienvenida. Aquí estamos presentes los capellanes y voluntariado. Como iglesia, sabemos que somos enviados y guiados por nuestro obispo Xavier, y unidos a este grupo de internas e internos, formamos la pequeña comunidad de fe y de vida que celebra y peregrina en Brians 1 y Brians 2. En la pastoral penitenciaria garantizamos la atención religiosa de todos aquellos que nos lo solicitan. Cada semana celebramos la Eucaristía. Facilitamos la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana con la catequesis de bautismo, confirmación y primera comunión. Siempre hay disponibilidad para el sacramento de la reconciliación. También nos juntamos para profundizar la Biblia, para orar y para conversar sobre nuestras inquietudes y anhelos. Además de compartir la fe en comunidad, también damos mucha importancia al acompañamiento personal. Gracias por su presencia entre nosotros, que nos conforta y nos anima. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, por decirle al mundo que existimos, que sufrimos, que queremos levantarnos y seguir adelante. Santo Padre, queremos unirnos fuertemente al Señor.
1: És el delegat diocesà de penitenciari de Brianzú, Jesús Bel, que està donant la benvinguda al Papa, explicant què és el que fan des d'aquest centre penitenciari, i de seguida escoltarem també el testimoni de dos internes, després faran el virulai, i després acabaran amb les paraules del Papa. És un acte de 20 minuts, veiem també les autoritats assegudes escoltant aquest acte en una sala on veiem uns 70 interns que acompanyen aquesta cerimònia. Se saluda en el delegat de la diòcesi penitenciària amb el Papa Lleó 14. I ara les internes interpreten també una
5: de les
1: cançó.
5: De les preses de Brians i de Batràs, que també han pujat.
1: I és la melodia que acompanya aquestes dues internes que ara intervindran i compartiran el seu testimoni amb el Papa Lleó XIV.
6: Hola, Santo Padre. Soy Montse de Barcelona. Gracias por visitarnos hoy. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Realmente la vida no me lo había permitido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido. Ha estado muy difícil para mí. He experimentado la muerte de las personas que más quería. Y me he transmitido la fe. Me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona. Descubro cosas en mí que no sabía que tenía dentro de mí. Quiero dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí. Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios. Y Él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor por favor que me ayudase. Y estuve 10 horas durmiendo. Y desde aquel momento sentí que había sido Dios quien me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con Él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes. Aquí los presos nos ayudamos unos a otros, individualmente o en grupo. Muchas gracias, Padre.
1: Gràcies a la Montse. Amb aquestes paraules és una de les internes que està dirigint al Sant Pare. Ara l'abraça, el mateix Sant Pare, i li entrega, en aquest cas, amb aplaudiments, un rosari. Són les coses que estan passant ara mateix a Brians 1. És important, també, suposo que això és una cosa que també l'Església sap fer molt bé, que és visibilitzar aquesta escolta, no? Oriol, passes tot el dia voltant per Catalunya, escoltant a molta gent. Però també hi ha molta aquesta dificultat de que això sigui visible, no? De que tingui realment un efecte directe.
2: Costa molt. Sí. Tothom necessita sentir-se escoltat i, a més, és bo que intentem escoltar, perquè la gent té problemes variats, reptes variats, esperances variades o solucions variades. No només escoltem drames, escoltem també gent que s'esforça, que se'n surt, que treballa, que el que demana és, no sé, ajuda, o que el que et demana és senzillament explicar-te que ho està fent molt bé, i també està bé saber-ho. I per tant, sí, ha d'haver-hi una... És que la vida en comunitat exigeix escoltar. I per tant, si diem que la vida en comunitat és importantíssima en el món de l'esport o en el món de l'educació o en el món de la salut, doncs pues això exigeix que ens escoltem els uns als altres.
0: Crec que un dels missatges socials que ha de tenir el cristianisme bàsic és donar veu els que no tenen veu. I això està bé, vull dir, avui aquí a Brians i a la tarda al Raval, això està bé, per donar veu a aquells que no tenen veu. Aquells que veiem gent demanant pel carrer i quan parles amb ells, ells es consideren invisibles. La gent passa pel seu voltant, ningú se'ls mira. Mires cap a l'altra banda, no? I per tant, donar veu als que no tenen veu i visibilitzar el que és invisible. Clar, nosaltres mateixos, inclús com a ràdio, entrar a la presó i fer un programa de ràdio...
1: Això que estem veient avui és inèdit.
0: No és... Exacte.
1: Que els mitjans entrin a una presó i veiem la presó des de dins és un fet molt excepcional, també.
0: Per això. Doncs mira, diríem ara, deixeu-me escombrar cap a casa, benvingut Papa Lleó, si això ens ha permès...
1: Per obrir-nos les portes, sí, sí.
0: Arribar a això. I, esclar, el pobre Oriol va tenir possibilitat de fer-ho perquè ell va poder entrar dintre, i estava dintre, i va poder sentir companys i va veure vides destrossades, com aquesta noia que ens explicava la seva vida destrossada.
1: Mm-hmm. Però sí que està, li traslladava avui aquest matí al president Salvador Illa, li trasllado també a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Hi ha una cosa que els polítics o els responsables polítics heu de fer, que és generar confiança, no? I estem en un moment en què hi ha molta frustració personal. Veiem malestar en el sector educatiu, veiem com van els trens, veiem com cada vegada hi ha més persones sense sostre a Barcelona. Tot això genera una frustració amb el sistema. I veiem com també aquí hi ha unes formacions polítiques que són l'extrema dreta, com s'acarnissen això per generar més desconfiança a les institucions. És a dir, una feina que és molt intangible, que heu de fer és generar aquesta esperança, aquesta confiança amb el sistema.
2: I s'ha de generar confiança i en fets, clar, perquè si no, vull dir, només en paraules, les paraules són molt importants, però en fets. I és evident que el repte és descomunal cada dia. I que, en tot cas, odiar la teva societat i odiar els teus semblants i odiar els teus germans o odiar els teus conciutadans o com els hi vulgueu dir, no soluciona res. Al contrari, ho agreuja tot, ho fa tot més difícil, ho fa tot, a vegades, gairebé impossible. I, per tant, escolta, aquí tenim aquest repte de com donem sentit a l'esforç de la gent, a l'esforç que fan els mestres a l'hora d'explicar. Bueno, doncs la societat ha de saber donar sentit a això que fan els mestres, i ha de saber donar sentit a allò que fa el personal sanitari, ha de saber donar sentit a allò que fa la gent en el món de l'esport de base, és igual, doncs reconeguem-nos-ho.
1: El Sant Pare està adreçant als interns, el sentim.
7: Que haga el Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar. Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
1: Són les paraules de Lleó 14. Per tancar, Francesc, volies afegir?
5: Sí, no, continuant amb el que deia l'Oriol Junqueras ara fa un moment, el president Illa va reunir el seu consell de consellers al Mont Sant Benet i van convidar al sopar el professor Francesc Torralba, que ahir ens parlava justament allà a l'estadi, i arrel del llibre de l'anatomia de l'esperança, no? I de dir quina esperança haurien de generar els polítics. I li vaig preguntar al Torralba, escolta, què els hi vas dir? Diu que cada vegada hauríem de lluitar més per parlar del nosaltres i anar oblidant el jo, i que els polítics haurien d'ajudar a la construcció d'identitats col·lectives, que cada vegada poguéssim parlar més del nosaltres, que això ens donaria més esperança perquè ens anem encapsulant amb el jo.
1: I això passa per reconèixer l'altre, primer de tot, perquè perfecte. Si no el reconeixes...
5: Perfecte. No, m'ha agradat perquè el que estaves dient anava en aquesta línia.

0: que és el papa del Rerum Novarum, és el papa de la doctrina social de l'Església, és el papa d'aquest nosaltres col·lectiu, d'aquesta, de la societat, de l'Església, que a finals del segle XIX intenta reconciliar-se amb la societat moderna, amb la societat industrial, amb la societat que canvia, i que aboca a l'Església Catòlica cap a la doctrina social, és a dir, cap a parlar a les majories, a la classe obrera, a participar en el món obrer, a crear sindicats, a crear entitats, etc etc. Això ho veiem en molts pobles del nostre país, ho veiem en molts barris, ho veiem en molts, i per exemple ho veiem en el barri, en el Poble Nou, on el Francesc Romeu doncs exerceix el seu ministeri, perquè està ple d'entitats culturals variades que han nascut en diversos moments de la història i que donaven resposta justament a aquesta voluntat de construir un nosaltres més ampli, un nosaltres més col·lectiu.
1: Oriol Junqueras, Francesc Romeu, gràcies per acompanyar-nos d'aquest matí especial de ràdio. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Cap a Girona ara, no, Oriol?
0: Sí, Girona ara.
1: Conferència de
0: Esquerra
1: Republicana.
0: Una conferència oberta a la societat, diguem-ne, i d'altres trobades que hem d'anar fent. Sí, gràcies.
1: Que vagi bé el dia. Farem una pausa i de seguida seguim en la ronda de connexions.
2: Vols estudiar una enginyeria?
3: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
2: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
3: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat.
7: Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor.

0: Percori Supermercat.
1: Perquè un bon exterior comença... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercori, Percori Supermercat, al Corte Inglés.
3: Presenciat els fets és que l'atacant seria un home d'uns 40 anys i que han sentit un tret que ha impactat directament al cap de la víctima i que hauria mort a l'instant. Pel que fa a la circulació, ara mateix només hi ha el carril dret obert, el de bus taxi, per on la policia està fent passar el trànsit amb agilitat. Ja us dic, cada vegada doncs, hi ha...
4: Quin punt és? És davant de la comissaria de la Policia Nacional.
3: Sí, és just davant la comissaria. Sí, això vol dir
4: que és a uns 500 metres d'on passarà el papamòbil.
3: Doncs sí. Sí, sí, just aquí al carrer, val, més entre la comissaria i la botiga de l'Espanyol.
4: Sí, una persona ha vingut allà, ha disparat el cap a un altre i ha marxat.
3: Sí, sí, sí, ha marxat i de moment doncs, no l'han detingut.
4: Però entenc que hi ha un sistema de dispositiu de seguretat ja muntat a aquesta zona. Buah.
3: Sí.
4: Sí, sí. Doncs esperem que diuen els agents de la Divisió d'Investigació Criminal, que entenc que s'han també posat a investigar per aclarir els fets que han passat. Això ha passat a les 10 del matí aproximadament,
3: això sí, sobre les 10, exacte. I ara estan arribant les unitats d'investigació que estan, doncs, inspeccionant la zona i agafant proves.
4: Doncs ho seguirem. Gràcies, Lara.
3: Adéu, fins ara.

0: Fa dies que parlem de Lleó 14, avui ho seguirem fent, perquè el Pontífex ara mateix està ja sortint de la presó de Brians, es dirigirà cap a Montserrat, i per tant explicarem també tot el que vagi passant a les properes hores. I després de Montserrat, aquesta tarda el focus està posat també a la Sagrada Família. Artur Ramon, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Ricard.
0: L'Artur és expert en art, és col·laborador d'aquest programa. No sé si has seguit l'arribada d'ahir del Papa, l'acte a l'estadi. Artur?
1: I tant, un acte molt emocionant i esperant veure'l avui a la Sagrada Família.
0: Avui és, de fet, l'acte central de la visita del Papa, no només a Catalunya, sinó a Espanya, perquè serà a la Sagrada Família on es farà aquesta missa i s'inaugurarà aquesta Torre de Jesús. Què hem d'esperar, Artur? Què n'esperes d'un dia com avui?
1: Doncs jo espero veritablement la culminació d'aquest projecte de la Sagrada Família, sobretot en haver pogut culminar el punt més alt, la Torre de Jesús, que a més a dintre té un mural ceràmic magnífic fet per Comella, per Guillem i Toni Comella, i amb l'assistència d'Etsuro Soto, que és l'escultor japonès que fa molts anys que està vinculat al temple. Aquesta és una peça de 50.000 trossos esmaltats de ceràmica vidriada amb alguns punts d'or que veritablement fa un efecte especial perquè sembla un firmament, i aquesta pell de ceràmica que recobreix l'interior d'aquesta torre que serà beneïda per Lleó 14 aquesta tarda.
0: Ceràmica vidriada.
1: Sí, és ceràmica vidriada, és a dir, que quan li entra la llum té uns reflexes extraordinaris. Falta la part de baix, que han d'haver una sèrie d'escenes que narrin en baix relleu episodis de trets de la Bíblia, que encara això està en construcció, però aquesta part que arriba fins a dalt, i a dalt es culmina amb l'Agnus Dei, que és una peça feta per l'escultor italià Andrea Mastrovito, que encara no està posada, però que Gaudí va dir que havia de ser aquest Agnus Dei, que és la paraula feta carn, que és l'alfa, que és on comença, diguéssim, tot el discurs teològic de la Sagrada Família en el punt més alt, i és el punt més alt que hi hagi una peça sacra a tota Europa.
0: Avui el Papa deia que inaugurarà aquesta Torre de Jesús. La beneirà, entenc, però entenc que ho farà des de baix, no? No l'enfilaran amb una grua.
1: No, ho farà des de baix.
0: Una manguera,
1: farà...
0: allò.
1: No, ho farà des de baix i quedarà, diguéssim, de la mateixa manera que el 2010 Benet XVI va venir per beneir i consagrar el temple acabat. Ara és el temple culminat, que Lleó 14... ho farà en aquest punt més alt. I, per tant, el 90% de la Sagrada Família estarà ja construïda.
0: I aquest 10% és exactament què és? Falten les escenes narratives, dieu, no? De la base, això.
1: Sí, per una part falta aquesta part, que és important per concluir l'interior de la Torre de Jesús, però falten més coses. Falta la Capella de l'Assumpte, que és una capella dedicada a la Mare de Déu, que està a la part nord del temple, és a dir, és un espai que Gaudí va concebre com un lloc de recolliment i aïllament del soroll

0: a la ciutat i és, simbolitza la protecció de Maria. Ella es va inspirar amb la Capella de la Misericòrdia de Reus i també amb la peça que va veure de la Mare de Déu de Lluís Bonifaç, que està a la Catedral de Girona. Aquesta és una capella que està en construcció i que en un parell d'anys segurament ja es podrà acabar. I després falta la part més important, que és la famosa façana de la Glòria amb les quatre torres dels apòstols, que és la que mira sud al carrer Mallorca. Aquest és el resum teològic del temple, perquè explica el camí ascendent que va de l'home fins a Déu. Comença amb l'infern, que està sota el carrer Mallorca, els cotxes passaran per dalt, i llavors anirà pujant cap a la Glòria. I aquí és, Gaudí va dir que era llum. Llavors tindrem la façana del naixement, que és de 1900, del propi Gaudí, la façana de la Passió, que és òssia i cantalluda, feta per Subirachs a finals del segle XX, i ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica. Pensa, Ricard, que són 1.500 metres, són més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, són 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
1: Artur Ramon, gràcies, una abraçada, i que gaudeixis també del dia d'avui. Que vagi bé.
0: Gràcies, fins aviat, Ricard.
1: Abans, per això, caldrà estar atents a Montserrat, perquè d'aquí a poca estona hi arribarà el Papa Lleó XIV. Allà hi tenim la Maria Guixà. Maria, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Expectació màxima, ja ha sortit el sol, mira,
2: sí,
1: veus?
2: Sí, sí, bona notícia.
1: Això és bo, això és bo. Hi ha molta gent?
2: Sí, molta gent. Des de la posició on som, et diria que un 75% pràcticament de les tres places ja està ple, amb domini, també et diria que absolut, de banderes del Vaticà, per sobre de senyeres i de banderes espanyoles. Veiem un cartell que posa benvingut a Catalunya Papa Lleó XIV en aquesta pujada de Santa Maria que acompanyarà el Papa Mòbil fins que es presenti ja davant de la Basílica, i moltíssima, moltíssima expectació. Ja s'han obert alguns paraigües de protecció del sol. Hem vist també fa mitja hora aproximadament que han arribat els bisbes encapsulats. Seran algunes de les autoritats eclesiàstiques que podran ser a dins de la basílica, perquè no hi tindrà accés tothom. Hi haurà familiars de monjos, hi haurà familiars de l'escolania, i pràcticament doncs, la gent que ha pogut aconseguir aquest tiquet i estar aquí i tenir entrada seran tots a fora, a l'exterior, a les places i a baix.
1: El Papa, que surt ara de la presó de Brians, ha dit que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona. És una de les frases que més destaca. Veurem què és el que diu també a Montserrat, on s'espera potser un contingut més polític, també. Veurem què és el que passa. Fins ara, Maria, gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
1: És el nostre doctor en filosofia. També ens acompanya la religiosa dominica Gemma Morató Cendra. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I des de la distància, des de Roma, Eduard Rubió. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Avui entens la nostra... Et poses la nostra pell, entenc.
5: Sí, sí, sí.
1: Saps el que és seguir tot això, tu, eh?
5: Justament. Ara que estàveu parlant del viatge... Estava parlant del viatge de Benet XVI. Precisament jo vaig estar en aquest viatge, no? La Sagrada Família va ser també un moment molt emocionant. Quan va entrar, me'n recordo, obrint les portes aquelles de ferro que hi ha... va ser una cosa també... que vaig seguir. Va ser un dels viatges que he fet amb els papes, i aquest em va impressionar també molt, a la Sagrada Família. Mm.
1: Com esteu vivint vosaltres aquests dies, Oriol?
3: Bé, jo ho estic vivint amb una relativa distància, perquè no he assistit a cap dels actes. El que passa és que amb molt d'interès, també. Per tant, diguéssim que hi ha aquesta dualitat, no? D'una banda, no he anat directament a cap acte, però d'altra banda penso que és un esdeveniment de molt interès. I mira, diré una cosa. André Malraux, l'escriptor francès, aventurer, que va ser ministre de Cultura, va dir: el segle XXI serà espiritual o no serà. Bé, són aquesta mena de frases, no?, d'intel·lectual francès, que són tan rimbombants. Però en part tenia raó, perquè allò que se'ns havia explicat, no?, que vivíem en una secularització que definitivament enterraria ja la presència i la rellevància de la religió, veiem que aquest mite, no?, i no s'ha acabat de complir. Hi ha una anècdota de Voltaire, eh? Voltaire a Frederic el Gran el 1770 li diu: mira, d'aquí 50 anys, per carta, li escriu, d'aquí 50 anys la religió s'haurà acabat, no? Ja no existirà religió. I això no ha estat ben bé així. Jo penso que és interessant veure-ho com una part més, una dimensió més, més de l'ésser humà. Per tant, alguns crítics han dit, home, sembla que anem enrere, no, amb aquests actes, com per exemple el d'ahir a l'Estadi Olímpic. No és veritat, jo penso que la societat és plural, que el concepte de laïcitat l'hem d'entendre en el sentit que l'espai públic ha de poder acollir i acomodar diferents sensibilitats, fins i tot les sensibilitats espirituals, fins i tot si estan organitzades en forma d'església, i veure aquesta pregària, que nosaltres la vam veure a casa per la televisió, doncs va ser una vivència també, en certa manera, des de la distància, però també va ser una vivència i ho vam veure amb molt d'interès i fins i tot amb una certa emoció. Et confessaré això, Ricard.
1: Gemma?
4: Jo amb molta esperança, crec que s'ha obert un altre capítol, com molt bé deia el company aquí, un altre capítol per Catalunya, per què no pel món? El món té 4.300 religions, per tant el món és religiós, ni que aquí no ens ho acabem de creure. I per tant, potser és una manera de que diguem, ep, que també hi som, som gent oberta, plural, almenys això diem, no? Doncs els catòlics també hi podem ser, i a mi potser em dol una mica quan hi ha gent que diu, oh, fa nosa, Barcelona tancada, no sé què, però jo visc a Ciutat Vella, costat de l'Ajuntament. Dia per altre tenim tancaments de coses. Si jo m'hagués de queixar perquè ara surten uns, ara uns altres, hi ha gent que potser no em convenç el que diuen, no? I m'aguanto. Doncs si cabem tots, tots vol dir tots, no només els que a mi m'agraden, que aquest és el problema de la nostra societat, no?
1: Sí, sí. Eduard.
5: Doncs a mi m'ha sorprès molt, Ricard, el missatge que allò 14 va fer rodó al Congrés dels Diputats espanyol. És el primer papa que ho fa. Va venir, diguem, per primer cop un papa va venir al Congrés. Però el que em va agradar era aquest discurs de gran abast que va tocar, no? Amb temes que jo crec que són incòmodes tant per l'esquerra com per la dreta, de la defensa de la vida humana, a l'atenció dels migrants, a la llibertat religiosa, fins la crida al multilateralisme i contra el rearmament sobretot d'Europa i també del món, no? Va fer una crida, jo crec que molt interessant, al posar la vida dels pobles per davant dels interessos dels que es beneficien d'aquestes guerres que ens estan arruïnant. En resum, va recordar, jo crec, que els pilars de la societat justa, d'una societat més justa, i tot això ho va fer amb un to tranquil, sense invectives, que és una mica la característica d'aquest papa. És més, va invitar a desarmar el llenguatge. El llenguatge, ell parla sempre amb molta moderació i potser amb molta serietat, al costat de respostes va ser conscient que al costat de respostes tècniques i reformes legislatives també és necessària una renovació moral, no? Perquè va recordar Prevost que el món està realment passant per una profunda crisi espiritual i cultural, i això ho estem veient tots, i les múltiples formes de violència que veiem, la polarització, la desconfiança mútua, al meu entendre va ser un discurs històric.
1: És veritat que hi ha aquesta combinació, no?, entre una festa, perquè al final és una festa, però al mateix temps també aquesta profunditat, aquesta reflexió, és la combinació que estem veient aquests dies. A Montserrat hi ha el bisbe emèrit de Xavier Novell, està també presenciant aquesta visita, i l'acompanya la Sílvia Cavallol. Sílvia, què tal? Bon dia.
6: Hola, Ricard. Hosti, bon dia.
1: Quina eufòria, Sílvia.
6: Ostres, és que aquí l'ambient és per estar eufòric.
1: Quanta gent veus? Moltíssima.
6: Ui, moltíssima, sí, no em facis ficar números perquè amb això soc molt dolenta, però està tot a petar. Sí, és molt xulo.
1: Explica'm com d'important és per vosaltres un dia com avui.
6: Bueno, pensa que els rituals així, quan són compartits, tenen una màgia i una força. Jo aquí veig, com t'ho explicaria, emoció, gratitud, alegria, esperança, il·lusió. És a dir, totes les persones, cadascú des de la seva realitat, des de les seves ferides, des de la seva història, ve aquí a reivindicar l'amor, no? L'amor en majúscules, aquell amor que ens va ensenyar Jesús, no? Fins a la creu. Llavors, doncs, clar, és algo molt compartit i tantes persones compartint aquesta mateixa il·lusió, aquesta mateixa esperança, doncs és magnífic, no? És la grandesa humana, maco, maco, molt maco. Sí, val la pena viure-ho.
1: No sé com ho està vivint el bisbe,
6: Bé, bé, bé, s'ha passat una bona estona saludant gent i gent i gent.
1: Clar,
6: i gent,
1: diràs.
6: però està content, veig que la gent... Bé, bé, bé, vull dir, el saludant...
1: Passa-me'l un moment, Sílvia, passa-me'l un moment. Re, un moment.
6: Ui,
1: un moment.
6: No voldrà, el tinc allà amagat, ja em diu no, que no, ja em diu que no.
1: Digue-li que saludar-lo, que saludar-lo. Digue-li saludar-lo. No, és més per saber com,
6: no
1: està, com ho està vivint.
6: Bueno, ho intento. Ja, espera't, que jo m'he allunyat un pèl perquè està a punt d'arribar
1: al ja,
6: papa.
1: Saludar. Sí, està a punt. Sí, falta poc, ja.
6: Xavier, et volen només saludar. Una mica, és que ara està parlant amb gent. Res, no ho aconseguirem, Ricard, ja el coneixes.
1: Només volia preguntar-li com ho està vivint, perquè clar, que també és molt important per ell, suposo, recuperar aquesta normalitat, no?
6: No, ell, ja saps que ell segueix amb la seva fe intacta,
1: sí, sí.
6: Ell segueix creient en l'Evangeli, per ell el testimoni de Jesucrist és el pilar, no?, de, en el que ens hem d'emmirallar. I ell aquestes coses... li agraden. És veritat que ara ho viu des d'una altra banda, no? Perquè ell en un altre temps estaria a dintre amb tots els altres bisbes, en una posició privilegiada, i ara estem aquí amb tothom. Però et diré una cosa, eh? Jo el veig molt més feliç aquí al costat del poble, amb tota la gent, aquí amb cadires plegables que ens han posat, i vaja... Crec que no ho canvia per res. Prefereix estar aquí amb la gent, a peu de carrer, que allà dintre amb tots els bisbes en una posició d'honor.
1: Doncs és molt bonic també el que dius i com ho vius. Sílvia, una abraçada i gràcies. Que vagi molt bé.
6: Gràcies a tu, una abraçada bonic. Adéu.
1: Falta poc perquè arribin a Montserrat i de seguida anirem a connectar amb els diferents equips desplegats per seguir aquesta arribada del Papa Francesc a Montserrat. És el cor de la religió i cultura a Catalunya i és un moment també molt, molt simbòlic que culminarà aquesta tarda amb la Sagrada Família. Sí que hi ha un element que potser convé també destacar, abans ho fèiem, que és la presència femenina dels actes que estem veient. Gemma, aquí n'hi ha poca de presència femenina.
4: Bé,
1: aquí l'Església podria fer una mica més d'esforços, no?
4: Ja els fa. Aquesta és la pregunta del millor i és la pregunta mediàtica per excel·lència. I jo sempre dic el mateix. Jo fa molts anys que sóc religiosa, mai m'he sentit fora. En el meu llibre El Papa Frontissa dedico un capítol a aquest tema i, evidentment, s'han de fer molts... encara s'ha de fer molt de camí, però hi ha una cosa molt vital que hem d'entendre, que l'Església és catòlica, que vol dir sinònim d'universal. I el que jo veig aquí, tan clar, tan transparent, les meves germanes, ja no parlo de la gent, les meves germanes de congregació a l'Àfrica, al Vietnam, a Indonèsia, no ho veuen de la mateixa manera. I per tant el Sant Pare el que no farà és un decret de dir ara les dones tal cosa, si tothom no ho veu amb un cert consens. El que vol evitar Lleó XIV en aquest moment clau de la història de la humanitat, que no només de l'Església, és més fractura. I, per tant, el que s'ha de fer és camí, taules rodones, parlar i veure com tots anem trobant el nostre lloc. I, al fi i al cap, és que les dones maneguem l'Església. Encara que visiblement no es vegi...
1: Perquè no es veu directament, no?
4: No es veu, però ho sabem. Els homes ho hauríeu de saber. Aquest és l'altre tema. Si ho sabeu, ja. I ho manifesteu prou. Però, a poc a poc i bona lletra.
3: Bé, doncs, jo m'hi poso ja en el debat també, no? És a dir, mira, us llegiré una cosa de Vicenç Lozano, deia, Francesc va ser un profeta, el Papa Francesc. Lleó XIV, en canvi, vol ser un diplomàtic cristià. A mi em sembla molt interessant la idea, perquè va enllaçant amb el que estàvem dient ara mateix, amb el tema de la diplomàcia, la paraula i les formes. Jo veig un Papa Lleó XIV que és molt partidari de mantenir les formes. I això és important, perquè ja no hi veiem tant aquest esperit més, diguem-ho així, populista. I això és important perquè les formes tenen a veure amb la diplomàcia, tenen a veure amb la paraula i tenen a veure també moltes vegades amb el gest. Jo tinc la impressió que en esperit continua sent un papa reformista, però malgrat tot jo penso que és important també anar cosint i anar fent que tota aquesta espècie de transatlàntica enorme, no?, que és l'Església Catòlica, que és una institució immensa, doncs pugui continuar avançant sense trencadisses. Per tant, jo veig aquí una idea de diplomàcia. Sí que és veritat, deixa'm que t'ho digui, Ricard, que queden fronts oberts, queden temes i queden ho diré amb tota la meva humilitat, lliçons pendents pel catolicisme. Per exemple, el reconeixement de les parelles homosexuals. El Vaticà fins ara només n'ha aprovat la benedicció. L'ordenació o el diaconat femení, no?, que seria un altre tema, i després poder revisar debats profundament bioètics, no?, com ara l'avortament o l'eutanàsia, que són debats oberts, i aquí també té a veure amb les declaracions o amb el discurs que va fer el Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. Per tant, si d'una banda tenim un papa de Roma que està com un dels grans poders del món, allò que deia Stalin, quantes divisions té el papa? Escolta, al papa no li calen divisions ni exèrcits, perquè té una influència, diguéssim, en el globus, en la Terra, en tot el món, enorme. I en aquest sentit és molt important, deixeu-me que ho tanqui així, que en l'encíclica, la Magnífica Humanitas, i en els seus discursos que ha fet en la seva visita a l'estat espanyol, s'ha pogut veure que l'Església Catòlica, en aquest sentit, és una gran aliada per posar límits. Per posar límits a l'acceleracionisme tecnològic, per posar límits al bel·licisme, i deixeu-me que ho digui així també, per posar límits al capitalisme.
5: Voldria parlar precisament ara, aprofitant aquest pas, del papa, del despertar del papa. Perquè fins fa 3 mesos el perfil de Lleó XIV era bastant borrós. Aquí, jo ho veig des d'Itàlia, des de Roma. Era poc dinàmic. Els 6 mesos de l'any passat, tot del 25, va estar, de fet, el papa observant, va valorant allò que convenia fer a l'Església, al meu entendre, fent, però, pocs canvis. Ha volgut esperar que acabés el jubileu del 2025, que en realitat està proclamat i organitzat pel seu predecessor, el papa Francesc. I a partir de 2026 ha iniciat remodelar, diguem, la cúria, les jerarquies eclesials. Ha començat d'una manera molt prudent a restaurar, diguem, l'equilibri, potser el seu equilibri que vol donar ara en el món catòlic, sense crear, però, que és una característica d'ell, sense crear tensions, buscant unir el lloc en lloc de dividir, buscant, diguem, sempre la unitat. Però no acabava de guanyar popularitat fins fa poc. Quan per la segona visita a l'estranger, per exemple, jo recordo el mes passat, no el mes passat, el mes de març, va triar Monte Carlo, el paradís dels rics, alguns van arrufar el nas i van dir, ostres, comencem malament. Però en aquell moment, la providència va decidir intervenir, utilitzant, com sempre, l'instrument potser més improbable, més impensable, Donald Trump, l'antítesi complementària de Robert Prevost. Trump va acusar el papa de ser un covard, perquè predicava la pau en lloc de beneir els exèrcits. Era el mes de març, recordem. Prevost havia condemnat l'acció militar als Estats Units i a Israel, a Iran. Els improperis que va i els escarnis de Trump van ser terribles. Lleó va respondre a contracor, amb declaracions sobre la pau, la immigració, la primacia del dret internacional, que de fet han revelat la fermesa d'aquest papa, la moderació. Han revelat una personalitat de força i a la vegada de tranquil·litat. Si el papa, per exemple, hagués respost de la mateixa manera que Trump, s'hauria rebaixat a nivell del president americà. Si no hagués dit res, s'hauria disminuït un amic davant nosaltres. Va optar per respondre'l, però va respondre d'una manera elegant, demostrant així que es pot ser pacífic, però també sense ser complaent, no? sense utilitzar la força. Un caràcter, una persona dòcil, que a vegades, vull dir, no té res a veure amb la litigiositat i la violència de Trump. I a mesura que ha avançat aquesta primavera, Lleó XIV ha anat guanyant dimensió, creients i no creients han vist un canvi, no? I l'únic que encara no ha canviat és Trump, no crec que canvi. Jo crec que per això caldria un miracle. I l'acceleració ha completat, com deia abans el company, el mes de maig, amb l'inici del pontificat, que precisament es compleix un any de l'inici del pontificat, del pontificat del Papa Lleó, amb la publicació d'aquesta encíclica magnífic, Humanitas, que realment és una cosa molt interessant i crec que és un gran llibre.
1: Sí, sí, és molt important que ho posi en el centre del debat, no? Un tema tan vigent com aquest, Gemma.
4: Sí, realment, que la primera encíclica, que és el primer text primer va fer una exhortació, també molt interessant, sobre els pobres, que també déu-n'hi-do el tema, i ara ja es veia venir, ja feia temps que se sabia que segurament seria humanitat i intel·ligència artificial, per posar la humanitat en el centre, perquè no perdem l'oremus una mica, no? Realment està donant lliçons, si és en el bon sentit de la paraula, que pot entendre tothom de bona voluntat, que diria el Concili Vaticà II. Maneres de parlar que diuen ell, que som de carn i ossos, que tenim un cor que sovint pateix, no? Fixeu-vos aquests dies com ha anat sortint la nit fosca de l'ànima, no? De Sant Joan de la Creu. Qui no té en un moment de la vida una nit fosca, o més d'una nit fosca? I per tant, el Papa el que reivindica és que sentim, som humans, podem tenir empatia, podem acompanyar, i això no ens ho pot arreglar un algoritme.
1: Ho hem de deixar aquí, Eduard Rubió. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada des de Roma.
5: Adéu, Ricard.
1: Gràcies també a Oriol Ferrés, filòsof, doctor de filosofia de capçalera del programa. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: I Gemma Morató, religiosa dominica. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies.
1: Òscar Fernández, tot a punt des de Montserrat. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: Tot a punt. Sí?
7: Sí, sí.
1: Arriba. Comença, ja, no?
7: Sí, queden 10 minuts mal comptats per l'hora prevista per l'arribada del Papa aquí a Montserrat, i diria que l'expectació va creixent. Ara mateix, per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està fent la pujada a peu cap a la Basílica.
1: A peu?
7: Sí, sí, està pujant a peu. La recta final, que engaça el cremallera. No des de Monistrol, sinó des del cremallera. Està fent la pujada, els últims metres de la pujada, que el Papa farà en papamòbil. Ell l'està fent i està saludant a banda i banda, aplaudiments, algú fins i tot fa alguna fotografia amb ell. És dels últims d'arribar, perquè hem vist arribar tots els bisbes, tots els catalans i bona part d'espanyols també, que venen fins aquí, fins a la Basílica, per tal de viure aquest moment de l'arribada del Papa, per la qual queden, això, 10 minuts. Hi ha moltes cadires que estan buides, perquè la gent no està respectant la seva cadira, sinó que s'han apropat a les tanques que hi ha al costat d'aquest itinerari, aquest carrer que seguirà el Papa, perquè el volen veure en primera fila, i suposo que després, un cop el Papa ja estigui a l'interior de la Basílica, tornaran cap a les seves cadires, que estan ara mateix buides, per tal de veure a través de les pantalles gegants, que ara ja tenen panoràmiques de la muntanya de Montserrat. Durant el matí han estat passant pel·lícules de dibuixos animats amb temàtica religiosa per entretenir l'espera del públic que arribava fins aquí, i ara ja tenim imatges aèries a través dels drons que hi ha voltant per aquí, per les esplanades davant de la Basílica de Montserrat, per tal d'anar entretenint la gent en aquests últims minuts a mesura que s'apropa l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
1: De seguida tornem cap al balcó de la plaça Montserrat amb un ampli desplegament informatiu avui a Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
9: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
9: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
8: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
12: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: El matí de Catalunya Ràdio.

0: D'aquí a 19 minuts seran les 12 del migdia. Queden, per tant, 5 minuts mal comptats per l'arribada del Papa Lleó 14 a la muntanya de Montserrat, per tal de fer l'últim tram des del Papa Mòbil, per saludar els milers de persones que fa hores que l'esperen. Primer, amb tranquil·litat, en silenci, respectant la tranquil·litat que es vivia en aquelles primeres hores, però a mesura que s'apropa l'hora clau, l'hora de l'arribada, doncs l'expectació va a més, se senten alguns crits de visca el Papa, moltes banderes, la majoria del Vaticà, algunes també catalanes, algunes espanyoles, i la gent que a poc va prenent posicions en les tanques que voregen el carrer pel qual el Papa Mòbil accedirà aquí, a la última plaça, davant de la basílica, abans d'entrar per tal de fer la pregària de l'Àngelus. Serà un dels moments més simbòlics d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, que la viurem en directe aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta transmissió que estem fent durant tot el matí i durant tota la tarda de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. I en... Segueixen... Digues, Ricard.
1: No, digues tu, perdona, perdona.
0: Dic que continuen arribant els cotxes dels convidats, els últims convidats que arriben, ja també el desplegament dels Mossos d'Esquadra, cada vegada més atents, perquè, insistim, queden minuts per l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
1: I aquesta arribada la seguirem, com sentim ara, amb l'Òscar Fernández, que ja el tenim a Montserrat, però també amb un ampli desplegament informatiu. Per exemple, la Maria Guixà. Maria, bon dia.
2: Què tal, Ricard?
1: Bon dia. On et trobes?
2: Doncs mira, ben a prop de la plaça dels Apòstols, on ha d'arribar el Papa, i a partir d'aquí pujar el Papa Mòbil i fer... Hem de parlar que són gairebé uns 500 metres que separen la plaça dels Apòstols, que per entendre'ns és on hi ha el self-service, fins a la zona on hi ha l'arribada del cremallera, són aproximadament 500 metres. A partir d'aquí fer aquell gir de 90 graus i enfilar ja tota la pujada de Nostra Senyora, que és la que porta per les tres places consecutivament fins a arribar ja a les portes del monestir de Montserrat.
1: Milers de persones que avui són a Montserrat, que han hagut de pujar-hi també amb cremallera o amb aèriament, diguéssim. Anem cap a l'accés de Montserrat. Toni Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
1: Moltes famílies amb canalla avui?
3: Moltes famílies amb canalla, ara l'ambient molt més calmat. A aquesta hora l'arribada s'extingeix pràcticament nul·la després d'un matí amb molt de moviment, tal i com ens explica la Nerea, treballadora del cremallera.
4: La veritat és que des de primera hora la gent ha vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió. No hem parat de treballar, però molt contents i amb molta alegria.
3: De les últimes famílies que han pujat cap al monestir han estat el Ripoll Panyella.
5: I ens feia molta il·lusió pujar amb els nostres nets, poder transmetre el que el Papa ens dona.
6: Estem molt emocionats i ens fa molta il·lusió poder veure el Papa avui.
7: Espero que, com a cristians i catalans, passem uns moments molt emotius.
8: Doncs jo espero que sigui un moment molt emotiu i doncs gaudir-ho amb els nostres avis.
1: Tot això mentre a la tarda el Papa beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família i fa hores que el trànsit també està tallat a la rodalia. Anem en directe també, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia.
1: Gaire gent ara mateix?
9: Doncs, pel que és habitual a la Sagrada Família, diguem que no hi ha gaire gent, per tenir en compte la visita papal, però sí que cada cop s'acosta molt més turista, molta més gent curiosa per tal de treure alguna fotografia, i tret d'això, val a dir que el que hi ha és un desplegament considerable de Mossos i Guàrdia Urbana, supervisen que tot estigui a punt, i també un bon número d'operaris muntant les grades, que en prop de 4.000 cadires, que permetran seguir la missa i la benedicció des de fora de la basílica. Com deia Ricard, també tot el que són els carrers dels voltants de la Sagrada Família estan tallats, sobretot aquells per on passarà el Papa Mòbil, com ara, per exemple, el carrer Rosselló o la baixada que farà per Sardenya. I el que sí que és molt complicat és moure's fins i tot a peu per aquestes rodalies de la Sagrada Família degut a totes aquestes tanques i aquestes restriccions de mobilitat.
1: I el Papa que arribarà d'aquí a pocs minuts, Òscar, un sant pare que arribarà a Montserrat i que farà el trajecte des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada a l'abadia.
0: Sí, això ho farà amb Papa Mòbil. Arribarà amb un cotxe que el porta, com dèieu, des de la presó de Brians. Arribarà al Mirador dels Apòstols, agafarà el Papa Mòbil, travessarà aquestes tres places que estan ara mateix plenes de gom a gom. Insisteixo que la gent s'ha col·locat al costat de la carretera del carrer de la Pujada per la qual passarà el Papa Mòbil i, per tant, ha abandonat, entre cometes, la zona de les cadires. Suposo que després, un cop ja hagi passat el Papa Mòbil, tornarà a aquesta posició. L'arribada està prevista a la plaça de Santa Maria, l'última plaça, la que hi ha just davant de la Basílica, cap a... quan faltin 5 minuts per les 12, després a les 12 a l'entrada a l'atri, a la rebuda de l'abat de Montserrat, alumnes d'escoles cristianes que estan en aquest atri que hi ha a l'interior de la Basílica, o just a la porta de la Basílica, accedirà cap a les 12 i 10 minuts aproximadament, i a partir d'aquí, cap a un quart d'una, la pregària del Sant Rosari, que farà el Papa, un parlament, quan faltin 10 minuts per la una, i la cantada del Salve Regina i del Virolai, que serà també un altre dels moments doncs, més emotius en aquesta visita a Montserrat. Es calcula que una mica abans de 2:15, l'acte acabarà. Això sí, es respecten els horaris, perquè ja sabem que en aquests últims dies hi ha hagut alguns petits retards de minuts, per tant haurem d'estar pendent de tot plegat.
1: Tot això ho seguirem també amb una àmplia àgora especial que hem convocat d'urgència amb el delegat de comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, Òscar Verdagí. Què tal, Òscar? Bon dia.
10: Bon dia.
1: També el director de l'agència Flama i de la revista Foc Nou, Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
11: Bon dia.
1: El rector en cap de Religió Digital, Jesús Bastante. Bon dia.
11: Bon dia, buenos días.
1: La directora de l'Observatori Blanquerna, Comunicació i Religió i Cultura, Míriam Díaz. Què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
1: I el director d'Estratègia de la Patronal Catalana Foment de Treball, Joan Foguet. Bon dia.
13: Bon dia, Déu us guard.
1: Simbolisme, avui, que el papa vagi a Montserrat, i és molt important, Òscar, tu hi has treballat, de fet, molts anys allà. Saps com d'important és una visita com la d'avui?
11: Sí, sí, molt important. S'està vivint amb molta il·lusió, molta emoció. Els monjos estan molt contents de tenir el papa Lleó entre ells, i ha estat un treball de molts mesos, perquè s'han hagut de fer moltes gestions i s'han fet, fins i tot han adequat molts espais perquè tot funcioni molt bé i hi hagi l'accés millor possible.
1: A partir de les 12 veurem com el papa, el pontífex, presidirà aquesta oració del Sant Rosari amb el cant de la Salve, el Virolai, interpretat també per l'Escolania, i avui també estem veient com hi ha molts feligresos, moltes famílies, que això també és una imatge bonica, festiva de veure, tal com ho estem veient. Míriam.
12: És que a Montserrat és de tots. Montserrat és un símbol. Montserrat és identitat, és espiritualitat, és natura, és cultura. Montserrat és un santuari, però també és una comunitat. I aquesta comunitat benedictina que acull, aquesta comunitat benedictina que també està vinculada a totes les famílies que potser han passat tots els estius i han viscut de tota la vida en allà. Per tant, se senten com a casa i per això volen ser-hi.
1: És un reconeixement també pel mil·lenari. Jordi.
10: En efecte. El mil·lenari s'ha allargat... S'ha allargat inesperadament gràcies a aquesta visita al Sant Pare, perquè havia acabat oficialment a finals d'any.
1: Va ser el 2025, no?, que va ser el mil·lenari.
10: Efectivament, no, ningú s'ho esperava, potser no les teníem totes fins a aquest moment, no?, que hem tingut el goig...
1: Però és l'any 1, és el primer any d'una nova era que comença d'una manera brillant. Joan.
13: No, efectivament, m'agafo amb això que és un símbol de tots. Montserrat és un d'aquells indrets d'aquest país que no només és reconeixible, sinó que és reconegut per tots, no? com un... Tots tenim un trosset de Montserrat, i per això avui... avui està tan carregat de potència simbòlica tot plegat que és realment emocional el que està passant avui.
1: Mm. A més, veiem com hi ha una presència de bisbes també espanyols que han vingut aquí. Jesús.
11: Sí, han venido todos, han venido en irio. Además, en un tren que bendijo el secretario de la Conferencia Episcopal antes de partir, para disgusto del ministro Puente.
1: Eso está bien.
11: Y sí, han estado todos. Llegaron tarde, por cierto. Yo me los encontré en la plaza de la catedral, entrando al hotel que hay enfrente de la catedral de Barcelona, donde se alojan, pero no llegaron a ver al papa entrar y rezar en la catedral y pronunciar sus primeras palabras, que por cierto fueron en catalán, después de tanta polémica que había habido.
1: ¿Te has sorpreso tú la polémica que ha habido, Jesús?
11: Claro, es verdad que yo la miro desde otra óptica diferente, pero yo creo que hasta cierto punto era algo artificial, porque es verdad que estaba previsto que el papa hablara en catalán. No se sabía exactamente cuánto, pero cuando recibimos los discursos y vemos lo que dice y lo que no, daba la sensación de que estaba bastante naturalizado. Y hemos visto, yo no soy el más indicado de esta mesa para decirlo, pero a mí me ha dado la sensación de que estaba bien ensayado el catalán de León.
1: Y tampoco tenemos claro si se ha modificado gaire el que ya estaba previsto, del que hemos visto, ¿no?
11: Algo se ha tocado, pero muy poquito.
1: Óscar.
10: Yo creo que sí que se ha tocado. S'ha tocat alguna cosa i evidentment doncs el papa ho portava molt ben assajat, perquè hi havia moments ahir quan escoltàvem a l'Estadi Olímpic que realment notaves que s'havia treballat l'addicció, perquè hi va haver moments que deies, dius, això no està improvisat, vull dir, és una cosa que s'ha treballat molt bé, i jo crec que sí que s'ha treballat, s'ha escoltat des d'aquí, i jo crec que s'han fet les modificacions que s'havien de fer.
1: Jordi.
10: No hi ha cap mena de dubte que durant els darrers dies això, probablement aquesta necessitat que parlés català ha arribat al Vaticà amb una mica de més força, però també penso que ja ho teníem present i que ja d'alguna manera... jo pensava que calia esperar una mica més i confiar que el papa parlaria català, perquè finalment ho ha fet. Potser més del que s'esperava inicialment, però ho ha fet.
13: I més parlar català dient coses, no? És una cosa tipus Bruce Springsteen que diu bona nit Barcelona i tothom es torna boig. Vull dir, que hi ha hagut, no, que hi ha un punt de que quan escollim alguns ídols socials de vegades, i crec que el Sant Pare en aquesta ocasió, a cada ocasió, ho va refrenar.
10: I llegint homilies.
1: Sí. Són les 11:51. Fa un parell d'hores hem entrevistat també el president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha posat en valor també el discurs i el missatge a favor dels drets humans i a favor també de la tolerància.
14: Missatges que molt pertinents pel temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
1: Un president que també ha parlat de contundència en els missatges que canvia.
14: S'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica. No?
1: I també ha volgut fer paral·lelismes amb el que hauria de ser la política.
14: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política. No?
1: Creieu que poden ser les paraules del Papa fonts d'inspiració també per no creients?
12: És l'idea que aquest papa s'adreci, sigui un interlocutor vàlid, ho està fent. La majoria d'aquests discursos no són per la comunitat creient, evidentment molts sí que els interpel·len, però s'està dirigint a les persones que tenen interès en el bé comú, també en els periodistes, també en els assistents socials, també en els polítics, i sobretot amb aquesta distinció que intenta fer molt clara entre el que és l'esfera de l'Iglésia legítima, de poder dir el que pensa, de poder il·luminar la realitat, i de l'àmbit propi de les institucions, que no hi hagi barreja, que no hi hagi cap invasió.
11: Yo creo que estamos ante un papa que es el gran líder global de un mundo globalizado que no tiene líderes a nivel mundial, paradójicamente. Y yo creo que en ese sentido, él, que además es el primer papa norteamericano, en el momento en el que el otro gran líder es Donald Trump...
1: Sí, es el contrapeso, ¿no?
11: Es un contrapeso claro, aunque él está intentando trabajar, y es lo que pensamos, o sea, al menos los que estamos valorando este primer año, está trabajando en el hoy, pero yo creo que está pensando también en el mundo y en la Iglesia del mañana. En ese futuro post-Trump, que ahora mismo nos aparece a nosotros tan difícil de comprender, nos parece imposible comprender el presente como para...
13: Dos añitos.
11: Como para pensar, bueno, ¿qué puede pasar en dos años? ¿Qué ha sucedido en uno? En uno ya con Trump. Pero yo creo que el Papa Prevost está preparando también la Iglesia y el mundo del futuro.
1: Òscar.
0: Tot a punt a Montserrat ara mateix, la gent que està en aquesta plaça diríem que s'ha dividit en dues parts. Els uns estan abocats a la barana que dona cap a l'estació del Cremallera, perquè m'entengueu, perquè per allà seran els primers que veuran l'arribada del cotxe del Papa. I l'altra part de la gent està abocada a la carrer que puja fins a la façana de la Basílica, esperant l'arribada del Papa Mòbil. Aquests el veuran una mica més tard, però estan pendents també de les pantalles gegants on ens estan donant diferents panoràmiques de la muntanya, de la Basílica, també de la pujada, esperant l'arribada del cotxe que porta el Papa fins aquí, abans que canviï el Papa Mòbil, que ha de fer la recta final d'aquesta arribada fins a la Basílica. Continuen ara mateix el so de les campanes de la Basílica i la gent que de tant en tant té esclats com d'aplaudiments, crits de visca el Papa, fruit de l'emoció i també del nerviosisme de veure que s'apropa el moment culminant amb una mica de retard, perquè fa 10 minuts que hauria d'haver arribat, però que tothom està molt, molt pendent, que cada vegada és més a prop aquest moment culminant.
1: Hi ha molta expectació ara mateix a Montserrat, esperant l'arribada del Papa Lleó XIV, un papa que no ha parat. És a dir, Jesús, ha tingut una agenda bestial aquests últims dies.
11: Una agenda muy intensa, que los que le hemos seguido desde Madrid ya estamos bastante agotados. Pero también es muy, muy, muy interesante. Madrid ha sido una panoplia de experiencias demoledoras, de público, de espectáculos. Y yo creo que Barcelona está siendo una cosa diferente. Está siendo tal vez una visita con menos cantidad de gente en las calles, pero con actos mucho más emotivos y preparados. A mí el acto de ayer en el Olympic, los tres testimonios, especialmente el segundo sí. y el tercero, donde el Papa tuvo la oportunidad de entrar en temas que no son religiosos, como el de la salud mental, como el del suicidio, como el de la violencia contra las mujeres, me pareció muy interesante y que lo planteara de la manera en la que lo planteó. Yo creo que estaba muy preparado.
1: Una agenda también más social, potser, ¿no? la que estem veient ara. Va ser potser més polític tot el que vam veure del Papa a Madrid. I ara, tot i que hem vist també en algun discurs qüestions més polítiques, potser veiem un accent més social.
13: I com s'hi apropa? Perquè el que ha passat a Brians 1 O sigui, uh-huh. amb aquesta senyora, la Montse...
15: Molt emocionant, sí.
13: Ha sigut l'abraçada, tot plegat. Com l'interpel·la amb la mirada, que té una vessant humana... Bueno, m'ha semblat que era ben hipnòtic, veient-ho per televisió. I aquesta actitud pastoral, autènticament de sacerdot proper, té un altre punt que no veiem en un estadi fàcilment, no?
15: Sí, sí.
12: I un papa que s'adreci, per exemple, amb nom i cognom als feminicidis. No és el primer, ho va dir Francesc, però ho va dir precisament a Perú. Uh-huh. La primera vegada el 2018 que va fer servir el concepte de feminicidi parlant de la violència contra les dones. Per tant, que Amèrica i que Amèrica Llatina en aquest sentit era un continent amb molt de perill, i ell ho ha tornat a dir aquí a casa nostra.
11: Muy de acuerdo.
15: Jordi.
16: Jo veig en aquesta visita, en aquest programa de la visita a Catalunya particularment, més enllà de Montserrat, un mosaic més ampli del que és la fe cristiana, no? Per exemple, això avui ho veiem molt clarament a la visita a Brians, que representa la misericòrdia i el perdó cristians, la visita a Montserrat, que és l'espiritualitat mariana, la pietat popular. Després tenim la visita al barri Sant Agustí aquesta tarda, que representa d'alguna manera l'esperança, la caritat. I finalment, el moment culminant, no? l'arribada de la Sagrada Família per la benedicció, per homenatjar Antoni Gaudí en seu centenari, que d'alguna manera representa el que és el diàleg de la fe amb el món modern, no? Que volia gaudir amb aquest gran temple. Penso que això està molt ben reflectit, particularment avui, amb aquesta visita a Catalunya.
11: Yo creo que el viaje está muy bien planteado en ese sentido. Madrid ha sido la parte más política y más de gente. Canarias va a ser el contacto directo con las realidades de la migración, y Barcelona es lo social y la cultura y la belleza, es esa parte más cosmopolita que tiene Barcelona, que a lo mejor Madrid no la tiene de la misma manera. Y yo creo que tanto el cardenal Cobo en Madrid como el cardenal Omella en Barcelona han sabido pulsar esas dos claves, que van a dejar un viaje que yo creo que va a ser histórico, y que está además ayudando a León está aprendiendo a ser papa. Yo creo que este viaje le va a servir también a él per aprendre a fer moltes coses.
2: Està progressant. Papa,
15: a veure, tenim papa a Montserrat. Maria.
2: Habemus papam, el tenim ja saludant quan falten 2 minuts per les 12 del migdia, amb un papa mòbil que recorda una espècie d'aquests carros una miqueta com els dels camps de golf, molt més petit que els papamòbils que tenim habituats a la retina, que són més grans, més protegits. Veiem un papa somrient que ja està rebent aquí a la zona de baix, passat les botigues, passat la zona de restauració, enfilant ja camí cap a la plaça de la Creu i plaça Abat Oliba, on farà el gir per encarar tota la pujada Nostra Senyora, gent corrent al voltant, moltíssima seguretat, evitant acostar-se al papa. Ja tenim el papa a Montserrat.
0: I corredisses dels que estaven a una banda de la plaça per veure-la arribar, canviar de cotxe, és el que ha passat davant de les botigues de Record, on hi ha, per exemple, el mercat dels matonaires, per la gent que sigui habitual d'aquí de Montserrat, i ara corren cap a l'altra banda perquè serà per on accedirà. Ja ha pujat al papa mòbil, on ha fet aquests últims metres per davant de l'estació del Cremallera, i farà tota aquesta pujada que acaba a l'última plaça davant de la Basílica. Per tant, ara la gent torna a córrer cap a aquesta posició per intentar agafar les primeres posicions, els telèfons en l'aire per tal d'agafar la imatge, el vídeo i les fotografies, la gent que ensenya les seves pancartes. Veig aquí uns que diuen, per exemple, Sant Pare, ens casem, beneeix-nos. No sé si mentre passem el papa mòbil tindrà temps de llegir la pancarta i, a més, fer el símbol de la benedicció amb aquesta parella que l'informa que es casa. La gent va prenent aquestes posicions a l'espera que el papa mòbil faci aquesta última pujada a camí de la Basílica de Montserrat.
2: De rigorós blanc i amb Fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu, com a cap, com a ministre que rep el papa aquí a la seva diòcesi, com a anfitrió de diòcesi, doncs Fra Xavier Gómez, que també l'acompanya amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits, fer-los el senyal de la creu al front, beneir-los, i com diem, doncs, amb aquesta versió reduïda d'un papa mòbil que es recorda més a un carrito d'aquests de golf.
15: No està previst que vegi el museu, de Montserrat? No està previst, això. No, llàstima,
2: avui
15: això,
2: està tancat, a més, tot el dia.
15: És una llàstima, perquè sí. És que és un museu, bueno, l'Òscar una vegada em va dir una cosa que vam passejar junts per allà, és una col·lecció de l'abat Aureli Esquerrer, que va ampliar la col·lecció, no?
10: De fet, el Museu Real és a partir de l'any 80,
15: sí.
10: És quan es fa l'adquisició de la pintura moderna, i és quan tenim, doncs, el gruix del museu.
15: Hi ha grecos, hi ha caravaggios...
10: Hi ha un greco, hi ha un caravaggio, és una pintura catalana de finals del segle XIX i començament del XX, vull dir que és un museu importantíssim. I el que passa que, clar, és a Montserrat, i aleshores la gent, quan va a Montserrat, va a una altra cosa, i li costa molt de fer aquest canvi.
15: És que això és una cosa que la gent ho ha de... És que gent
13: que sembla mentida.
15: Perquè és veritat que és un museu que queda allà, al costat, veus la basílica i clar, queda tan enlluernat per la basílica. Però és un museu que de veritat que és dels millors que tenim al país, vull dir que val molt la pena visitar.
2: I només l'han visitat. Un altre punt, diguem-ne, de visió d'aquí a Montserrat és aquí a la plaça Santa Maria, on veiem moltíssima gent enfilada a sobre de les cadires amb els telèfons ja a punt per immortalitzar aquesta arribada del papa aquí a l'abadia. Molts barrets, gorres, banderes de molts països, senyeres, banderes espanyoles, banderes del Perú, etc, etc, per rebre el pontífex. Hi ha molts nervis, molta emoció, molta il·lusió per aquest moment històric. La gent ha matinat moltíssim per agafar posicions i, com dèiem, tots una mica al voltant del passadís per on ha de passar el pontífex, i després ja entrarà cap a l'atri on l'esperen nois i noies de diferents escoles cristianes de tota Catalunya. Aquí surt el sol, fa una calor esplèndida, molt diferent, doncs, a la situació de fa 44 anys quan va venir l'últim papa, que va caure un diluvi. Ara aquí sí que pica fort el sol, per tant, molts paraigües i barrets, molta gent fent crits a favor del pontífex per rebre'l amb els braços oberts, perquè fa gent que molt de temps esperant aquest moment tan important.
17: I el papa avui que enfila els últims metres molt a poc, no només perquè el cotxe habitualment valent, sinó perquè a més es va aturant cada poc per tal de rebre o bé algun nadó, algun nen petit, per tal que li pugui fer la benedicció, o bé també algú altre que intenta saludar-lo i tocar-lo. Es va aturant cada pocs metres i això fa que aquesta última pujada fins a la basílica sigui més lenta del que seria habitual. La gent que intenta passar els nervis cridant i cantant, doncs ensenyant les seves banderes, les seves bufandes, ara torna a engegar el papamòbil després d'haver-se tornat a aturar, a punt d'arribar a la primera de les tres places que desemboquen en la basílica. El papamòbil, doncs, que ara mateix passa, per exemple, acaba de beneir a la parella que et deia que tenia aquella pancarta dient-li que es casen i que volia una benedicció, l'ha llegida i els ha pogut beneir, i continua saludant a dreta i a esquerra a tota la munió de seguidors que té i que li estan fent arribar, doncs, això, el seu amor i el seu nerviosisme. Ara li tornen a ensenyar un altre nen petit, per tal que li faci la benedicció al front. Ara també li regalen un vano, que també agafa i que dona el conductor del papamòbil. Continua saludant un altre nadó que li fan arribar, li torna a fer la benedicció al front, torna a aturar-se al papamòbil per tal de rebre les mostres d'afecte de tots els feligresos que té aquí al voltant. Tornen a ensenyar-li un altre nen amb un barret per tal que li faci la benedicció. La pet més jove cridant aquesta frase d'aquesta és la joventut del papa, i continuen cridant més nens que li fan arribar. Costarà molt de fer aquests últims metres, perquè està pràcticament aturat cada metre.
15: Sí, a més el passadís no és molt ample, no, Òscar?
17: No. És veritat que hi ha unes tanques, per tant la gent no s'hi pot posar al mig, i el que veus al davant són els membres de seguretat que garanteixen que no, a banda del cordó dels Mossos d'Esquadra, que hi ha a les dues bandes, també hi ha aquest personal de seguretat més propi del papa, que fa que el papamòbil pugui anar avançant, però és que el tenen aturat perquè li van ensenyant i li van portant nens, continuen ensenyant-li nens per tal que els hi faci la benedicció al front. Torna a engegar ara el papamòbil, passant per la primera de les tres places que hi ha abans d'arribar a la façana de la basílica.
2: Ara ha passat ja aquesta escultura de Sant Jordi feta per uns soberacs que és molt protagonista aquí a Montserrat, a prop d'arribar ja a la zona on comença l'entrada al museu. Hem de dir que és un papa molt montserratí, ell ens consta que té una rèplica de la Moreneta en petit al seu despatx, que va ser aquí a Montserrat quan era prior dels Agustins. No se sap si va ser 2011 o 2013, avall aquesta data, però en tot cas sí que va ser aquí a Montserrat, i per tant és un papa que estima molt i molt la tradició montserratina i té una devoció exquisida a la Mare de Déu de Montserrat.
18: De fet, hem de recordar que va ser missioner al Perú i allà va fundar una parròquia que es deia Mare de Déu de Montserrat. Per tant, el vincle, diguem-ne, amb la Moreneta, i és des de fa temps, coneix bé la comunitat, com explicava la Maria, no és el primer cop que ve a Montserrat, i sempre diuen, no?, la comunitat de monjos d'aquí, benedictina, que està a casa seva. Per tant, diguem-ne, ell aquí s'ha de sentir bé, ben acollit per tothom, perquè és a casa seva i coneix molt bé la manera de fer d'aquesta comunitat que tant admira.
15: És la Nati d'ell també des de Montserrat que ens acompanya en aquest especial amb la Maria Guixà i amb l'Òscar Fernández des del balcó on té una visió panoràmica. Està arribant, entenc, ja a la plaça Santa Maria, Òscar.
17: Sí, està a la segona de les tres places, per tant encara li en queda una més, però torna a estar aturat perquè continuen fent-li arribar nadons per tal que vagi fent la benedicció. A més, el papamòbil es va aturant cada poc, torna a saludar a dreta i a esquerra, ara torna a engegar. Sí, li queden 20 metres per tal d'entrar a l'última de les places i arribar fins a la façana. Això estava previst que passés a les 12, ja passen uns minuts, per tant van amb una mica de retard, res escandalós, però però sí que en tot cas amb un pèl de retard sobre l'horari previst. Tornen a aturar-se, per tant, insisteixo que aquests metres costaran de fer perquè es va aturant a tothom que li demana això, una benedicció per a tots els nadons i tots els nens petits que li fan arribar fins a aquest papa mòbil.
15: Entenc que serà rebut, és on serà rebut, a la plaça per l'abat de Montserrat?
17: Sí. Exacte.
15: I que després... és a la porta de la Basílica de Santa Maria.
17: Sí.
2: I el bisbe, també de Sant Feliu, que l'acompanya. Fra Xavier Gómez, que també acompanyarà aquesta comitiva institucional.
17: I després a l'Atri hi ha 1.200 alumnes d'escoles cristianes. Són nens que des de primera hora del matí també estan allà per tal de rebre el papa en aquests actes previs abans de la pregària del Rosari, que serà l'acte central aquí a l'abadia de Montserrat.
18: També és interessant potser recordar que no va triar perquè sí aquest nom, diuen des de Montserrat, perquè Lleó XIII va ser justament qui va declarar la Mare de Déu de Montserrat la patrona de Catalunya. Per tant, és un fet que quan es va nomenar papa, pontífex, des d'aquí, la comunitat de Montserrat es va valorar de manera molt positiva. Realment veiem com la gent està eufòrica, amb tots els telèfons ja amunt, tots fent crits de suport, perquè estem ja veient que entra aquí a la plaça Santa Maria. Exactament el tenim en línia frontal. Ara mateix molta gent aixecant els braços i saludant-lo efusivament. Ell els torna la resposta, la salutació, somriu mirant a tots els fidels, a tots els fidels que es congreguen aquí des de primera hora del matí. Alguns no han dormit, fins i tot intentant agafar bones posicions. El veiem passar just davant nostre. Està creuant la plaça Santa Maria. Moltes banderes, molts crits de suport, hi ha molta emoció, flor de pell, una plaça que fa goig per donar la benvinguda a Catalunya, a Montserrat en concret ara, d'aquest pontífex que tant s'estima Montserrat, un punt de trobada espiritual.
17: Sí, perquè... amb el so de les campanes de fons i fent aquests últims metres abans d'arribar fins a aquesta façana de la Basílica.
15: És la segona vegada, no?, que ve a Montserrat?
10: Sí, la primera vegada ja es deia que va venir fa uns 10-12 anys que va venir, que va estar allotjat a l'hostatgeria del monestir.
15: Copriort dels Agustins.
10: Sí. I això passa, vull dir que moltes vegades persones anònimes que estan a l'hostatgeria i de vegades si pujaves a dinar trobaves persones que no t'haguessis imaginat que te la trobaries allà dinant amb tu.
15: És que et demanen un cafè i dius, vagis a buscar vostè mateix el cafè, no? I després dius, hosti, si ho hagués arribat a saber, igual li portava el cafè. Sí, clar, per Montserrat hi passa molta gent, Òscar, no?
10: Clar, moltíssimes. Baixaves a la plaça en qualsevol moment del dia i podies trobar algú. Dic, què fas aquí?

0: entren a l'atri ara, i és on insisteixo que hi ha aquests alumnes d'escoles cristianes per tal de fer la rebuda. El papa ja a l'interior, ja caminant, ja sense el papa mòbil, ha baixat el papa mòbil just en el moment d'entrar dins de l'edifici, i ara travessant aquest atri abans d'entrar a la basílica pròpiament dit, per tal de fer doncs tota la cerimònia que envolta aquesta pregària del rosari que s'ha de fer aquí a Montserrat.
1: Realment molt interessant veure com aquest passadís que ha fet a peu des que ha deixat el papa mòbil, realment hi ha tingut un contacte molt directe amb els fidels que són aquí, perquè ha caronat infants que les famílies li han acostat, ha saludat, ha somrigut, i la gent realment ha complert el seu somni, ens explicaven aquest matí, de fa anys, de poder veure el pontífex de molt a prop. I ha estat imatges, així, un contacte directe.
2: Unes imatges aèries que són espectaculars, realment, que les estem veient en aquest cas per Canal 24 Hores, perquè TV3 estan fent el Lego de la Sagrada Família, i no podem veure les imatges, però en fi,
1: ara són
2: que són unes imatges molt, molt bones, aèries, que es veu perfectament com està tot ple de gent i d'alumnes que estan esperant el papa, com ara deia també l'Òscar. Òscar.
0: Aquestes imatges són les que també s'estan emetent en les pantalles gegants. Hi ha cinc en aquestes tres places que hi ha davant de la basílica i una altra més a baix, a la zona de l'estació del Cremallera, per tal que la gent, els fidels, puguin veure tot el que passarà a l'interior de l'edifici, perquè, clar, des d'aquí, des de les places, no tenen visió directa i, per tant, serà a través d'aquestes pantalles on podran seguir tota la cerimònia que passi a l'interior i que ara estan fent aquesta imatge aèria de l'atri amb tots aquests alumnes d'escoles cristianes que estan saludant el papa en aquest trajecte a peu per tal d'entrar a l'interior de la basílica.
3: I aquí dues imatges importants de l'atri. Una és aquest paviment de marbre blanc que, amb segments negres que imita el Capitoli de Roma, amb colors invertits, per tant, també conegut pel papa Lleó XIV, i amb aquest timpà a l'entrada just de la basílica on hi ha el relleu de Lleó XIII oferint la súplica del bisbe Urquinaona, donant el patronatge de la Mare Déu de Montserrat aquí a Montserrat del 1881, que és quan es proclama oficialment la Mare de Déu patrona de Catalunya i de les dioses catalanes.
1: Clar, és una fantàstica colofó o girareta, podríem dir, d'aquest mil·lenari que ha estat tan exitós, que ha celebrat aquí al monestir de Montserrat i que ha estat pleníssim d'activitats aquí a Montserrat. Recordem també que l'octubre va ser quan el president Illa i també l'Escolania van viatjar fins a Roma i van poder convidar en persona el papa a venir a Catalunya, no només per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, sinó també perquè vingués en honor d'aquest mil·lenari que se celebra a Montserrat, vingués aquí a Montserrat, que és un lloc per ell especial. De fet, ens deien, no?, fonts pròximes aquí a la comunitat, que no contemplava el papa venir a Barcelona sense passar per Montserrat. Per tant, és una cosa que ell tenia claríssima a l'agenda i que en aquest viatge que vam fer a l'octubre del 2025, de l'any passat, realment va haver-hi aquesta oportunitat d'en persona convidar-lo, i aquí està.
2: Aquí està, i ara sortirà, entenc, a saludar, com dèiem, els alumnes. Sentim crits, Òscar?
0: Sí, és el moment en què travessa ara sí l'atri entremig d'aquests alumnes que l'han estat esperant per tal de fer aquest petit passeig, 8-8 a la cridòria, d'aquests alumnes que fa hores que l'estan esperant i que ara estan veient com fa aquest trajecte travessant l'atri per tal d'arribar fins a l'interior de la basílica abans de fer la pregària del rosari. La salutació des del balcó a la gent que està a les places serà al final de l'acte, eh? No serà ara, serà després, quan acabin tot les cerimònies que s'han de fer a l'interior de la basílica, i ara estem veient aquest trajecte per travessar l'atri enmig de la cridòria general de tots aquests alumnes d'escoles cristianes que l'han estat esperant. Ara l'abat li està explicant tot el que veu a l'interior de la basílica, que ja coneix, com dèiem, i haurà de fer el petó a la Vera Creu, també el rentat de mans.
3: No? Rentat de mans, la purificació, per part també del prior Jordi Puigdevall, també acompanyat d'Efrem de Montellà, el prefecte de l'Escolania.
0: Acaba de fer el rentat de mans.
3: I ara s'està rentant. També el veiem, un papa ja que ha canviat de vestimenta, s'ha posat la mosseta vermella, també l'estola, i ara fa el petó, efectivament, a la Vera Creu a través del pare Maiol, que és el rector del santuari, que és qui li ha ofert doncs aquesta creu.
1: També ha de fer l'aspersió, aquesta aigua beneïda, i després ja se n'anirà cap a la capella del Santíssim.
0: Ara està fent l'aspersió.
1: Exacte. Ara mateix ho fa, i després ja serà, diguem-ne, la part de dins de la basílica, on està pleníssim d'autoritats. Ens deien per això, home, millor no dir autoritats, perquè en realitat l'autoritat és ell, no? Però és així, és a dir, hi ha molts bisbes, hi ha el president de la Generalitat, el president del Parlament, algun que altre ministre, i també veiem molts alcaldes d'aquí a Catalunya, de diferents poblacions. Per exemple, hem vist l'alcalde de Manresa, l'alcalde de Vic, l'alcalde de la Ràpita, i també empresaris destacats d'aquí al país. No tenim la llista concreta,

0: però sí que és veritat que està planíssima la basílica, tot evidentment amb reserva prèvia, és com ha de ser, i tothom vestit, diguem-ne, amb uns protocols de vestuari que marca l'ocasió, que és un vestuari fosc, més aviat fosc i formal per una ocasió com aquesta. I bé, després serà ja el moment d'aquí una estona d'escoltar l'Esperada Escolania, que recordem que té més de 700 anys d'història, per tant també serà un dels moments més emocionants d'aquesta visita del Papa aquí a Montserrat, igual que ho serà
1: ara el Santíssim, està
2: sí,
1: ja
2: exacte, a la capella, està pregant
1: la capella del Santíssim, també restaurada per Josep Maria Subiracs l'any 77, una capella senzilla, de formes molt senzilles, molt sòbries, amb fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu, i l'abat Manel Gas també ajunellats més enrere, i el Papa doncs dedicant uns minuts pregant aquí davant de la capella del Santíssim.
2: Quan acabi aquesta oració davant de la capella del Santíssim, el que faran és primer el bisbe de Sant Feliu, perquè recordeu que Montserrat depèn del bisbat de Sant Feliu, serà qui farà la salutació, després l'abat de Montserrat farà un petit parlament, i llavors hi haurà la pregària del Rosari per part del Papa, i després del Rosari farà un discurs el mateix Papa, abans de sortir després, com dèiem, al balcó, per tal de saludar a tots els feligresos que estan en aquesta plaça, seguint-ho tot plegat de moment amb les pantalles gegants, perquè, insisteixo, totes aquestes imatges són a l'interior de l'edifici, no tenen visió directa, i per tant, per això aquestes pantalles gegants que els estan fent arribar la imatge ara mateix del Papa pregant en aquesta capella del Santíssim.
1: En una capella que el passamà a l'entrada té un poema de Salvador Espriu, esculpit en bronze, també fent una al·lusió a la pau, i també és important doncs, que el Papa hagi ara agafant aquest passamà per sortir ja a la basílica.
0: El discurs que farà el pare Abat sabem que serà el 90% en català, però que també dedicarà algunes paraules en castellà, i aquesta és la informació que tenim pel que fa a la intervenció del pare Manel Gasc.
2: Tenim el Papa ja fora de la capella, travessant la basílica, per tal de doncs, arribar al presbiteri, des d'on podrà fer la cerimònia, insisteixo, de la pregària del Rosari. Està caminant, camí d'aquest presbiteri, doncs, abans d'arribar i fer aquesta, primer aquesta salutació per part del bisbe i després el parlament per part de l'abat de Montserrat.
1: A més, veiem que el presbiteri està situant mirant a la Moreneta, a mà dreta, on s'obrà el Papa, és a dir, han trencat una mica l'estructura habitual de la litúrgia montserratina, no? quan presideixen des de darrere l'altar, per tant, sota la Moreneta, el Papa, que està mirant la Verge de Montserrat a mà dreta, una mica allò en diagonal, mirant l'orgue, podríem dir, amb molts monjos de la comunitat, molts cardenals, els molts arcabisbes i l'escolania a tota la zona del catedral, on habitualment veiem els monjos i els escolans.
0: Justament, un dels obsequis que s'endurà el Papa és una imatge de la Moreneta d'un altre tamany, una mica més petit. L'escoltem.
2: És el bisbe de Sant Feliu.
3: Com a pastor d'aquesta església local, que vol ser acollidora i missionera i despertar en tothom el desig de Déu, és una joia immensa rebre-la en la Santa Muntanya de Montserrat, on el poble català i tants pelegrins pugen a trobar-se amb el Senyor Jesús sota l'esguard de la Moreneta. Hoy nuestra diócesis, los hermanos obispos y todos los fieles aquí reunidos llenando la basílica y las plazas, le acogemos con un abrazo lleno de afecto filial y de comunión eclesial. Sant Pare, gràcies per recordar-nos la primacia de l'amor de Déu, confirmar-nos en la fe i en l'Evangeli de la pau i de la vida, per presentar-li la realitat viva d'aquest santuari i de la seva mil·lenària comunitat. Dono la paraula al reverendíssim pare abat de Montserrat, qui també li adreçarà una salutació de benvinguda.
2: Acaba aquí el bisbe de Sant Feliu i dona la paraula, com heu sentit, a l'abat de Montserrat, que és qui farà el parlament també de rebuda al Sant Pare.
4: Gràcies, santedat, per ser a Montserrat aquest matí. La vostra visita ens confirma en la fe i ens confirma en el sentit d'aquest santuari i monestir mil·lenari. En aquest lloc hem vist la benedicció de Déu en el cor dels seus fidels. Testimoniem la unió de l'estabilitat dels monjos benedictins i del pas dels pelegrins. Acollir és la nostra missió, i en l'ocasió d'aquesta visita, que ja és un dels pelegrinatges més importants de la nostra història, Posem humilment sota la vostra pregària i cura pastoral els fruits de les mediacions que Déu ens ha confiat i que voldríem que fossin per a tothom un camí cap a Jesucrist. L'impacte de la natura en la muntanya, la bellesa de la litúrgia i de la música de la nostra escolania i, sobretot, la Mare de Déu, Santa Maria de Montserrat, princesa i patrona dels catalans, estrella d'Orient dels espanyols, primera advocació mariana d'Amèrica, on el seu culte és viu i present, com també sap sa santedat. La imatge de la Moreneta fa visible el misteri de l'Encarnació. Ella és el tron on es mostra Jesucrist, el Verb fet home. L'ésser humà pren així el valor més gran que pugui tenir en ser assumit per Déu. Els monjos benedictins d'aquesta casa voldríem que Montserrat fos aquell monestir del qual deia el vostre predecessor, Sant Pau VI, el lloc on l'home es recupera a si mateix i ajuda a edificar un món en pau. En allò que humilment representem, us agraïm el vostre testimoniatge a favor de tot l'ésser humà i la radicalitat de la vostra denúncia de la violència per aconseguir un món sense guerres. Avui no només us acull la família montserratina dels monjos, dels escolans, dels cofrares de la Mare de Déu i dels oblats benedictins. Vull pensar que tots els cristians catalans són aquí, presencialment o virtual, i us donen encara una altra benvinguda a Catalunya a través d'aquest Montserrat que uneix i identifica espiritualment les esglésies que peregrinen en aquesta terra i són totes encapçalades pels nostres bisbes per continuar dient a Santa Maria: tu ets l'honor del nostre poble. La Virgen María es madre de todos. Agradecemos que nos acompañen tantos obispos y peregrinos también de fuera de Cataluña. El orbe y la piña que ella y el niño Jesús llevan en sus manos representan el universo. En su generosidad, Santa María de Montserrat sonríe permanentemente a todos los que se le acercan. Dijo aún San Pablo VI a un abad de Montserrat: acoged a todo el mundo, accogliete tutti. Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial. Gràcies, Santedat, per fer realitat aquest dia i cloure el mil·lenari del monestir enmig nostre, enmig d'aquest poble que la Moreneta ha engendrat espiritualment i que vol continuar sent, com va dir Sant Joan Pau II aquí mateix, antena de la bona notícia de la salvació per a tothom.
2: Fins aquí les paraules del pare abat de Montserrat. Aplaudiments a la plaça. Insisteixo, la gent aquí congregada ha seguit aquests discursos a través de les pantalles gegants. I sota un sol, ara sí, de justícia, després que al matí estava ennuvolat, feia fred, ara en canvi fa aquest sol. No és que faci molta calor, però sí que el sol sí que doncs pica. Ara hi ha el moment en què hauria de començar la pregària del Sant Rosari. Això estava previst per un quart d'una, per tant anem amb uns minuts de retard respecte a l'horari previst inicialment.
0: Recordem que es tracta d'un monestir benedictí, el de l'abadia de Montserrat, de l'ordre de Sant Benet, i és l'únic santuari marià on el pontífex peregrina durant el seu viatge a Catalunya.

0: Doncs comença la pregària del Sant Rosari presidida pel Papa el Sant Pare Lleó XIV. Som a Catalunya Ràdio amb Òscar Bardagí, amb Jordi Pacheco, amb Jesús Bastante, amb mi, amb Díaz i amb Joan Foguet, vivint un moment històric. És la segona vegada que un papa visita, en aquest cas, Montserrat. Ho va fer en el seu moment el papa Joan Pau II, el 7 de novembre de 1982, un dia que va caure un xàfec important. Avui és un dia que ha aguantat, no? Que en Barcelona està aguantant, a Montserrat feia sol, ens deia la Maria Guixà. En tot cas, sí que recorda aquell dia com un dia que va ploure molt, no,
1: Òscar? Va ploure molt, jo encara no hi era, però realment va ser un dia que tothom recorda que va ser caòtic, perquè l'arribada, el pobre Joan Pau II va arribar bastant marejat, van haver de fer doncs una modificació en el protocol de l'acte, i no va ser l'any el millor dia per anar-hi. Després, evidentment, la mort d'aquelles dues noies d'una escola de Girona, que també
0: es llavissava, no?
1: Sí, sí, però una llavissada que es va produir a l'arribada del monestir. Va ser un altre tipus de visita, òbviament. Avui és molt més bonica, molt més emocionant, perquè realment és emocionant veure aquestes imatges del papa arribant a Montserrat, sent rebent per la comunitat, pels degans que li han fet oferiment de l'aigua beneita, perquè pogués fer l'aspersió, poder entrar, seure en aquest tron on s'ha assegut el papa, que és un tron de Puig i Cadafalch, que està restaurat per l'ocasió, perquè el pogués estrenar el papa Lleó, i que ara mateix doncs estan celebrant, estan resant el rosari com estava previst, no? Un dia molt bonic, molt, molt emocionant, per totes les persones que ens estimem Montserrat. Evidentment és un dia maco, història.
0: A més a més, que amb els taujons has d'anar fent una mica l'equilibri, perquè si ho vols seguir íntegrament costa, perquè quan no un està publicitat, l'altre està... Per tant, és un dia de ràdio, i això està...
2: Un altre dia de ràdio.
0: Sí, exacte. Maria, deies, o Nati, estaves dient alguna cosa?
3: Sí, dèiem que avui el rosari el segueix presidint el germà que habitualment els fa a la tarda, és un quart de set de la tarda, el rosari aquí a Montserrat, és el germà Lluís Maria Miralbés, que el fa habitualment, i per tant avui també l'està fent en català. Avui és dimecres, per tant toca el Misteri de Glòria, que es fa a Reis els dimecres i els diumenges, i són aquests cinc misteris, amb el Pare Nostre inicial, els 10 Ave Maries i el Glòria, per tancar cada un d'aquests misteris.
4: Clar, el que explicava la Maria, és a dir, habitualment es faria a les tardes, un quart de set, però una mica s'ha ajustat per tal de fer-ho quadrar amb la visita del Papa. És una pregària, la de Sant Rosari, centrada en la vida de Jesucrist a través dels ulls i el cor de Santa Maria, una mena de meditació dels misteris de salvació, que una pregària podríem dir que seria inherent al que són els santuaris marians, com és aquest del nucli de la vida cristiana.
0: Són les 12:26. Això està passant a Montserrat. I la previsió és que el dia continuï també amb tensió amb la seguretat reforçada que hi ha ara mateix a Barcelona, perquè estan blindades amb més de 6.000 agents els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana als carrers que envolten la Sagrada Família. Uns carrers que és un dels dispositius més grans que han desplegat mai els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat en totes les parades que el Pontífex farà doncs aquesta tarda. Ahir al matí de Catalunya Ràdio em van parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que fan els agents per prevenir aquests problemes de seguretat.
5: Revisen les clavegueres, revisen tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveuen tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle, o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
0: I quin és l'ambient a aquesta hora? La Sagrada Família, Cristian Roldán.
6: Doncs bon dia. L'ambient ara mateix és tranquil. Val a dir que han caigut quatre gotes que també han dificultat una mica l'estada als curiosos o també als turistes que es van apropant i van intentant pujar-se a les tanques per aconseguir alguna imatge de l'interior. De moment, però, tot està vorejat i força tancat pel que ve a ser l'agents d'aquest dispositiu que comentàveu, de Guàrdia Urbana i també de Mossos d'Esquadra. I també hi ha un bon grapat d'operaris que estan acabant de muntar les bastides on s'estan col·locant la pantalla i també tot el que són les cadires per les prop de 4.000 persones que podran seguir l'acte que es durà a terme a l'interior de la Sagrada Família, però tot això, aquestes cadires s'estan ubicant fora per a prop això, com us deia, 4.000 persones puguin seguir aquest acte des de fora, sobretot amb molta expectació pel que ve a ser, òbviament, la missa, però sobretot la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús.
0: Sí, que la tarda ja ho explicarem, passarà llarg, també bé, començarà a quarts de vuit i acabarà cap a quarts d'11 tot plegat, perquè han de passar moltes coses a la Sagrada Família, per tant, també és un dia de ràdio, de Catalunya Ràdio. I aquest matí hem seguit també la visita del Papa a Brianzú. Montse Poblet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Han estat 20 minuts carregats de simbolisme en els que Lleó 14 ha tingut contacte directe, molt directe, amb interns i internes. És el que es buscava. Els ha saludat a l'entrar i al sortir del teatre, ha encaixat mans, ha fet broma amb el funcionament dels micròfons i ha escoltat el testimoni de fe de dues dones de la presó, la Montserrat i la Josefina, que li han agraït que amb la seva visita visibilitzi els que estan privats de llibertat. Escolteu-les.
2: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. Hoy le pido perdón a Dios por todo.
7: Mi hijo sobrevivió y hoy es un milagro. Y yo siempre creeré que es obra de Dios.
4: Quan han acabat aquests parlaments, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles, després ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Illa, però no el ministre Grande Marlaska. En el seu discurs, Lleó XIV ha demanat als presos que no perdin l'esperança i els ha animat a alçar la mirada per connectar amb Déu.
8: Alzad vuestra mirada, aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino. Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
4: Abans d'acabar, intercanvi d'obsequis, un plat de ceràmica i un quadre fets pels presos, i el papa ha regalat a Cambrians un altre quadre, aquest de la Verge, com a record de la seva visita. La primera que un papa fa un centre penitenciari espanyol.
0: Són dos quarts d'una, tot això després d'una primera jornada, la d'ahir, en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. Al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar en català unitat.
9: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: A la tarda, l'homilia que va fer a l'Estadi Olímpic va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
9: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: I també va referir-se a la salut mental.
9: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
10: Ja, com era al principi.
0: I ara mateix continua la pregària, presidida en aquest cas pel Sant Pare Lleó XIV, en directe des de Montserrat. Un acte que seguirem, perquè continuarà també un parlament del Sant Pare Lleó XIV, que escoltarem després també el cant de la Salve Regina d'Ecos, i també el Virolai, que és el que també conclourà, diguéssim, aquest acte, venerant també el papa, la imatge de la Mare de Déu, i després, finalitzant ja l'acte públic, el Sant Pare després s'anirà a dinar amb una visita privada amb la comunitat benedictina de Montserrat. Sobre l'acte d'ahir, Jesús, tu vas ser-hi amb la caravana de Sor Lucía Caram?
11: Sí, tuve esa suerte de estar acompañando
0: a... I li vas donar el teu llibre, no? El Aprendiz de Gaudí.
11: Sí, se lo di al papa, ya lo esperaba. Y la verdad es que es una buena guía para el día de hoy.
0: Hombre, es un... como la anella al dit, mai millor dit.
11: Por la noche escribí al cardenal Omella y le pregunté si lo tenía ahí y me dijo que sí.
0: Sí. Clar, però què en fa el papa de tants regals?
11: Així els passa als seus col·laboradors més pròxims.
0: Sí, va passant-los, però després això arriba a Roma i què?
12: Jo crec que no arriba gaire.
0: Ja.
11: Muchos no llegaran, eso está claro.
12: No, no. Hi ha la il·lusió de qui dona aquell regal, aquell li ofereix al papa, però després molts dels regals doncs queden o bé a la mateixa diòcesi, o que fins i tot doncs els donen algun pobre, si en cas de que li donen alguna peça de roba o alguna una jaqueta que li van fer al papa Francesc, me'n recordo en el seu moment una monja badruna de Manresa que li va fer, va estar tot un any fent-li una jaqueta i li va donant tota la il·lusió, però després doncs un monjo li deia, diu d'aquí 4 dies el portarà algun pobre a Roma, diu, bueno, serà
0: benvingut. Sí. Recordo també el 2017 un Lamborghini que van regalar, no? El papa Francesc que el va subastar, no? A Mónaco.
11: Sí, lo que sí hacen muy bien es después las nunciaturas correspondientes te envían una carta agradeciendo y tal.
0: Ah, sí, això sí.
12: S'ha agraït.
13: Seguint amb aquesta línia dels regals, precisament fa 2 dies va rebre l'arquebisbat de Barcelona, va rebre un bàcul que s'ha elaborat a Reus, l'artista joier Joan Serramià, que s'espera, almenys la intenció és que se'l presenti al Papa des de l'Arquebisbat i que avui, amb el centenari de la missa del centenari d'Antoni Gaudí, el pugui fer servir. Està inspirat en Antoni Gaudí, en les formes de Gaudí, amb la creu helicoidal, que avui en dia corona la Torre Jesús, i aquest és un regal que no sé si farà com amb la resta o si l'accepta, seria un gest molt bonic, molt especial.
12: Li ha arribat, va ser dilluns, li van portar a l'Arquebisbat de Barcelona, el seu secretari el va rebre i al final serà una decisió del propi Papa. Sí. Vull dir, perquè si ara ell el que decidirà si el porta o no el porta. Habitualment sempre porta el que veiem habitualment, aquest l'heretat del Papa Francesc. Podria ser que un gest molt bonic de portar-lo avui
11: seria un gesto precioso, sí.
12: En la missa de la Sagrada Família. També el mateix artista, el Joan Serramià, a través dels amics de Gaudí, de Reus, doncs li van fer oferiment a l'arquebisbe de Tarragona, doncs un pectoral també fet amb motius gaudinians, que evidentment avui ha de portar l'arquebisbe, òbviament.
0: Perquè aquelles obres de gran valor entenc que acaben anant al Museu Vaticà. Aquestes sí, el Museu Vaticà, quan entres allà, te n'adones dels regals que s'han fet als papes.
11: Bueno, algunes sí i altres lo que hacen es como el Lamborghini.
0: Sí, però quan tenen un valor històric, entenc, o artístic o cultural, entenc que
14: el Museu Vaticà intangible, suposo.
0: Entenc que és per això, no?
15: Hi ha una sala també dedicada a anar recollint tots aquests obsequis. Parlant de portar o no portar, no us crida l'atenció el tema de les ulleres? És que a mi em té això fixada. És a dir, aquest papa ha fet la majoria dels discursos sense ulleres. Té 71 anys. Val? Però en dues ocasions, la primera a la catedral i ara torno a veure Montserrat, que se les ha tornat a posar, se les col·loca. Jo crec que és perquè veu l'atenció que donarem al català en el moment que vagi llegint aquests moments, perquè si no, no ho entenc. Si pot llegir sense ulleres, pot llegir sempre sense ulleres. Llavors, per què se les
0: potser
15: posa?
0: Potser té mitja vista, sant
14: veure-hi mitja diòptria.
0: Mitja diòptria d'aquesta, que diu, mira, així afinaré més el català, vols dir?
15: Afinaré més el català, ho llegiré més, no em perdré, no m'entrebancaré, sé que és molt important, sé que Montserrat té aquesta significació. Sí, em crida molt l'atenció.
11: I sin desdeñar el tema de la luz, porque es verdad que sí. La vigilia de Madrid también las utilizó y sin embargo en Cibeles no son las gafas. Sí, yo creo que también tiene que ver algo la luz. Pero creo que va a estar muy pendiente, creo que va a estar muy pendiente de lo que tenga que decir en un idioma que no controla.
12: Sí, a més a més el presbiteri de Montserrat, evidentment, el lloc on està ara mateix tampoc no és el lloc més il·luminat del presbiteri, perquè evidentment la il·luminació està muntada d'una altra manera, encara que li hagin fet un reforç, però evidentment necessita més reforç de llum per poder-hi veure.
14: Però és veritat, el de les ulleres.
0: Ahir parlàvem amb gent del Vaticà i se sorprenien una mica, deien a Madrid, ostres, la ciutat es va volcar molt, no?, l'arribada del Papa amb banderes. La ciutat s'havia com bolcat molt en rebre'l. I teníem la sorpresa que Barcelona estava com més buida, més neta. Tenim la sensació que s'ha com neutralitzat més l'espai de Barcelona, tot i que n'estem parlant molt i veiem que hi ha molta gent que hi dona suport, eh?
11: También hay que tener en cuenta que en Madrid los grandes actos se produjeron el fin de semana. Y estaba el Corpus de por medio, que para los católicos es una fiesta muy importante, y era la primera vez, no sé si en la historia, pero en la historia moderna sí que un papa no celebraba el Corpus.
0: Però tens la sensació d'això que et trasllado, que a Madrid hi havia més fervor?
11: En Madrid una marabunta de gente en casi todos los actos. Y es verdad que los actos de Barcelona no están planteados exactamente del mismo modo. No hay grandes actos en la calle. Y el que hubo ayer en el Estadio Olímpico eran 37.000 personas que llegaron a 40.000 que tenían invitación, igual que el acto de la Sagrada Familia.
14: Fa setmanes que estava preparat. O sigui, vaig estar fa dues setmanes a Mèdia, estava ja coses tallades, hi havia les pantalles estaven a punt de posar-se, estava tot els recorreguts pensats. O sigui, estava tot molt cuit, molt preparat per aquesta cosa molt popular.
11: Perquè estava més centrat en la calle.
14: Sí,
11: que está más centrado en esa explosión de fieles en el espacio público.
12: I l'efecte cap de setmana i el fet que Madrid també és una capital de províncies, que hi ha molta gent que hi va i que, a més a més, molt estranger.
11: Viene mucha gente de fuera de Madrid, claro.
12: Que hi va a veure el Papa.
14: I que aquí està molt més fragmentat, no? Perdó, però com abans has explicat, Ricard, o sigui, fas des d'ahir avui els bolos que fa el Sant Pare, diguem-ne, des de Sant Agustí a Brians, a Sagrada Família, no, són llocs molt... fa diverses coses, i això no és només estem aquí a les 6 de la tarda i a tope per la castellana.
11: En Madrid hemos estado 10 días con la castellana cortada y ha sido brutal. De hecho, se pidió el teletrabajo y los funcionarios madrileños han estado teletrabajando toda una semana, que ha sido un lujo para los que tienen esa suerte. Pero para muchos que teníamos que movernos por Madrid ha sido una auténtica locura.
0: Jordi.
13: Sí, fins i tot barcelonins s'han mobilitzat, han fet una campanya per peregrinar a Madrid, perquè aquí no han considerat que no tindrien oportunitat de veure'l en actes massius i oberts com han tingut oportunitat de fer els madrilenys. És a dir, gent de tot el món, fins i tot de Barcelona.
15: Potser hi ha un cert capteniment, potser no som tan expressius, potser ens agrada escoltar el Papa a la ràdio, potser ens agrada mirar el Papa a la tele, i no som tant d'aquest acompanyament, yeah. I també podria ser.
0: Sí, sí, que és una qüestió més social.
14: Vosaltres vau estar a l'estadi?
12: Sí.
14: I tenia la sensació que estava ple com un ou?
12: Sí, que podia... Home, hi havia forats, òbviament, perquè, clar, evidentment,
14: no, però vull dir...
12: en el moment que té les entrades, hi ha gent que no hi pot anar i que aquesta entrada no li pot donar ningú, perquè, evidentment, aquesta entrada es perdrà.
11: Había bastante gente fuera, de hecho. Yo estuve dentro y fuera, saliendo y entrando, y sí que había gente fuera escuchando, porque la acústica es fantástica en Bolívar, escuchando los testimonios y el mensaje del Papa. Yo creo que el cambio es que el Madrid estaba concebido como un viaje, como la parte del viaje a toda España, lo que decía Óscar ayer. Iban peregrinos de todo el mundo. Y Barcelona es otro concepto, y yo creo que es un concepto mucho más interesante.
0: Y más social, también, que social, la zona, la parroquia, claro, de mig del Raval. Que, veurem el Papa al mig del Raval. Hem vist un Papa entrant en una presó. És el primer cap d'estat que entrava a Brians.
11: Es muy importante lo de Can Brians. Sí, no le hemos dado la fuerza suficiente, pero es el primer...
14: Es molt potent.
0: Bueno, avui hem entrat als mitjans de comunicació, no hi entrem mai a la presó. Mai. Uh-huh.
14: Per exemple.
0: Doncs sí, sí. Avui hi hem entrat. Ara escoltàvem algunes de les declaracions més als titulars del discurs que ha anat fent aquestes últimes hores al Papalló 14, parlava de la unitat, parlava de Catalunya com un país d'acollida, parlava també de la salut mental. Són temes que no estan a l'agenda habitual del Papa. No, per què creieu que ell vol posar sobre la taula un tema com el tema de l'acollida, un tema com el tema de la salut mental, també davant de molts joves que ahir el van anar a veure?
11: Yo creo que esta parte del viaje, la del Estadio Olímpico especialmente, estaba concebida para que no sucediera lo que sucedió en la Vigilia de Madrid. La Vigilia de Madrid, que fue espectacular, si veis las preguntas que le hicieron al Papa y las respuestas que él dio, a mí me dejó la sensación como que de una oportunidad casi perdida. Además, incluso físicamente, veías al Papa leer hasta cuáles eran sus santos favoritos. Yo creo que en este viaje el Papa ha ido aprendiendo a soltarse, porque no es Francisco, no tiene el espíritu de Francisco, pero está aprendiendo a ser Papa y a estar en contacto con la gente, besar niños y demás. Y en Barcelona ha tocado los temas que yo creo que se ha preparado muy bien desde la Iglesia de Cataluña para que hubiera temas muy sociales: el feminicidio, la violencia contra la mujer, la depresión y los intentos de suicidio. También cómo la fe tiene que estar metida dentro de la sociedad. A mí me parece que es algo muy interesante, y que el Papa entrara en ese barro y que entrara donde tenía que entrar, en un espacio
15: público. Y l'error, també ho ha dit aquest dematí, sí. I ho ha dit en l'encíclica, és a dir, l'error no determina una vida.
0: Això ho ha fet a Brians, no? Dels vostres errors no han determinat la vostra vida.
15: Exacte, però és que ho ha escrit a l'encíclica, també. Sí, sí, sí. Parla dels límits, parla dels errors, parla de la dificultat del perdó.
11: I també en el Olímpic, perquè, clar, la dificultat del perdó la plantea con esta chica que no sabia com perdonar al padre, que estuvo a punto de matar a su madre delante d'ella.
15: És que fins i tot ha dit, claro, que pots estar tota la vida eixamplant per deixar entrar el perdó fins al final.
11: I el Papa lo reconoce, a mi me pareció muy fuerte esa parte. El Papa reconoce que el perdó és difícil i que no pretendas que por perdonar va a volver las cosas a estar como están.
14: I conceptes molt moderns, és que del fons parla de responsabilitat efectiva, parlar de qüestions que estan ja que són de 2026.
0: Sí, la segona oportunitat, no? Ahir bé sentíem un testimoni que parlava d'un intent de suïcidi, no? Frustrat, deia, Déu em va donar una segona oportunitat, no? I el mateix Papa recordava d'alguna manera que el mateix Jesucrist a la creu va dubtar de l'existència de Déu, no? És a dir, que això forma part de la pròpia fe, no? Posar-la en dubte per acabar confiant.
15: I d'una Iglesia que no és perfecta. D'una Iglesia que no és perfecta. Això és molt important, també, en aquest Papa.
0: Sí, sí.
15: Ho sol dir moltes vegades.
13: De fet, el Concili Vaticà II, que és el full de ruta, d'alguna manera, del Papa Lleó, encara, que va ser fa més de 60 anys, deia, els patiments del món, de la gent, són els patiments de l'Església, no? En aquests moments són aquests que va enumerar ahir, no? Que sabem tots aquests dies, no? Intel·ligència artificial, família, dignitat humana, en tot això incideix ell. Els patiments fa 60 anys eren uns patiments determinats i avui en dia són uns altres, i aquí l'Església, com deia la Míriam abans, que separa molt clarament el que és la comunitat catòlica de la no catòlica, veu en l'Evangeli un element de cohesió que pot aportar molt en aquest missatge, que és en interès del bé comú.
0: I per això hi ha temes pendents a l'Església, per exemple, la presència de dones, que aquests dies no estem veient.
15: No, fixa't que les imatges més potents d'aquest viatge han sigut l'abraçada amb dues internes a la presó, l'abraçada amb la sor Lucía ahir amb la benedicció, i amb els testimonis tant del suïcidi com de la violència.
11: Sin embargo, no
0: però la imatge que veu sempre, no, encara, de tots els homes bisbes acompanyant, rodejant el papa, sí, mateix, doncs xoca amb una realitat. Sí,
11: sí. Recordar lo que pasó hace 16 años cuando Benedicto XVI vino a bendecir la Sagrada Família, aquella imagen icònica de
0: netejant, no?
11: La monja limpiando el aceite con el que se había bendecido el altar. Pero más allá de eso, que es un gesto que se podía haber explicado, lo que sí he hecho en falta un poco en los discursos es una, y en la encíclica también, ojo, que a mí me ha gustado mucho, pero me parece que tiene algunos fallos, la escasa aparición de la importancia de la mujer en la Iglesia.
15: Tot i que en cita algunes dones, cita la,
11: sí,
15: la Dorothy Day, per exemple, no? La cita, però és un papa en pràctica, es porta un any.
0: Evidentment, ja l'any de Gràcia. No, és l'any de Gràcia del Papa.
14: Està prenent els papes.
12: Va amb l'L, va amb l'L encara. No, però vull dir que és veritat que és un papa que està prenent, és un papa que jo crec que està fent un pas més que francès, o sigui, és molt més agosarat, una persona que està molt més en el món, té molt més clar el món en què estem vivint. La seva experiència al Perú de 40 anys, jo crec que és el marca com a religiós i després, evidentment, com a cardenal i ara com a papa, i jo crec que és important. I sobre el paper de la dona, jo crec que ja en el darrer sínode, doncs, ja està oberta la possibilitat de que hi hagi un diaconat femení, està en diàleg. I heu de tenir en compte que el papa és papa de tota l'Església, de tot el món, i nosaltres ho veiem tot des d'una òptica molt més europea, molt més occidental, però, evidentment, si introdueixes segons quines coses a l'Església, que ha d'anar a poc, i jo crec que s'hi arribarà, però si s'ho introdueix d'una manera molt ràpida a llocs com a l'Àsia, com a l'Àfrica, doncs podem tenir, es pot generar un cisma, i això jo crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, i que no és tan fàcil fer una modificació ràpida, jo crec que s'acabarà fent, però porta el seu temps.
11: Estamos llegando muy tarde,
12: sí,
11: a ese debate,
12: sí.
11: Siempre.
12: No, pas que no,
11: siempre.
12: Pero...
11: Y esa petición de que si no lo rompemos... El problema es que los que están dispuestos a romper no están dispuestos a ceder ni lo más mínimo en ese tipo de aperturas. Y yo creo que en ese sentido la Iglesia debería ser más valiente.
15: Y no es només el tema...
0: Estás perdona, la lletania dels sants, no? Estan en bona pronòvis, sí.
15: Aquí sí que sentim noms de santos, però clar, estan... Sí. Sí.
0: No, aquesta és una, i l'altra és el tema dels abusos sexuals de l'Església, que és un altre tema important. Avui som a Montserrat, també convé destacar-ho. Just ahir entrevistava Manuel Barbero, que va ser el pare que va destapar el cas dels maristes, parlava del seu fill, i que el seu fill encara 10 anys després li costa sortir de l'habitació, que encara té moltes mancances. Destacava que hi ha unes 440.000 persones que són víctimes, segons el defensor del poble, de l'Església, que no s'han pogut reconèixer encara com a víctimes, i deia això.
16: Va parlar de plaga, però no va parlar d'abusos, no va parlar de pedràstia, no va parlar d'encobriment, no va parlar de sadesa, no va parlar de moltes coses. És un insult tan gran per les víctimes, el seu discurs.
0: Aquesta és una ferida important que té l'Església. És veritat que a nivell judicial ho hauria de fer la justícia, és a dir, que més enllà d'un abús s'ha de jutjar la justícia, sigui d'on sigui i vingui d'on vingui, no?
15: Sí, però la institució no es pot permetre a casa seva tenir aquests casos, és inadmissible.
0: Inadmissible, sí, sí.
11: Totalment. Ell ha dit una plaga i fa uns dies va dir també que era una ferida oberta.
12: Ferida oberta,
11: més, no?
12: Oberta.
11: Que encara demostra, tot això que veiem demostra que encara hi ha molt a fer, hi ha moltíssimes víctimes, no totes ho viuen igual, algunes d'una postura més hostil i altres amb afany de dialogar. Ens ha vist a la trobada, no, a Madrid, però al fi i al cap totes són víctimes i totes mereixen el mateix aspecte i han patit un mal que és irreparable.
15: En el Congrés no va dir la paraula abusos, però ahir sí que la va dir. És a dir, en el Congrés va parlar de ferida.
11: Con eso no, pero lo que sí hizo fue en la conferencia episcopal. Le dijo a los obispos, y es la primera vez que un papa le dice algo a los obispos españoles en público sobre este tema, porque Francisco en público tampoco les dijo nunca, tampoco les recibió ni vino a España. Pero yo creo que queda muchísimo por hacer. Yo creo que incluso lo que se ha hecho con las víctimas en este viaje es manifiestamente mejorable. Ha habido una reunión con 6 víctimas que tienen todo el respeto del mundo, porque aquí no deberíamos decir que hay unas de primera y unas de segunda, pero sí que es cierto que hay otras que llevan mucho tiempo trabajando y que se han lanzado al barro y que se les había prometido, además, que ese es el gran problema. Que esto lo sé de primera mano. En enero, cuando se supo el viaje, se habló con las asociaciones de víctimas y se les dijo que iban a estar en esa reunión. Y finalmente no pudo ser. No por intención de Cobo, que sí que, el cardenal Cobo, que sí quería, sino porque al final hay determinadas determinados asuntos que ni siquiera el cardenal de Madrid en su sede puede terminar de definir, y tampoco es culpa de León, porque al final él recibió a quienes llegaron. Pero es verdad que al final siempre tienes la sensación de que hay unas víctimas que están más cerca de la institución, o que la institución las trata mejor que a otras, porque son más críticas. Independientemente de eso, creo que la Iglesia debería tomar el toro por los cuernos, igual sí. Que el Papa ha estado en la sede de la Conferencia Episcopal. A mí me falta alguien en la sede de la Conferencia Episcopal. Me faltan las víctimas hablando a los obispos en su sede, y a los obispos callados durante 2-3 horas escuchando, porque al final muchas veces pecamos de darles soluciones a las víctimas sin preguntarlas, y yo creo que sería muy conveniente que nos parásemos todos, las escuchásemos y las empezásemos a acercar.
15: És que no ha de ser una concessió, ha de ser un reconeixement.
11: Claro. Mm.
14: Sí.
12: I ajudar-les està molt a sobre seu, perquè són, al final necessiten aquest acompanyament, necessiten... Jo tinc constància de què s'està fent, eh? També no us penseu que l'Església no està fent res, i sobretot els bisbes. Vull dir que jo crec que s'està fent aquest treball.
15: A molts nivells s'està fent acompanyament, per això, però no n'hi ha prou.
12: No n'hi ha prou, però vull dir, però
15: s'està fent.
12: S'està fent. I sobre...
14: Venim de molt lluny, sí.
12: I sobre la possibilitat o no, amb el tema del que es va arribar a l'acord amb el govern, amb la reparació dels danys, jo crec que aquí hi ha un punt que és important, que és que si... es deixés de banda la prescripció i tot el que sigui amb persones vives estigués obert, o sigui, no es pogués jutjar, jo crec que moltes coses s'haurien solucionat, perquè potser hauríem de tenir doncs, la possibilitat de jutjar persones que encara són vives i que encara que hagin comès un delicte fa 30 anys, doncs que puguin seure davant d'un jutge i que es poguessin defensar amb les víctimes, victimaris i víctimes.
0: Ara mateix sentint la lletania dels Sants en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. De seguida anirem en directe també cap allà per saber què és el que està passant i esperarem també les paraules del pare Lleó XIV. Veurem si fa algun esment als abusos. Seria interessant tractant-se de Montserrat.
17: Tot costa.
18: La temporada del 10.
19: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
20: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
19: 10 temporades ja.
21: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: Per molts anys i que en feu molts més.
17: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
6: Babet i Marieta, al principi del final.
23: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrencam junts a cantar i ballar, riure se fa l'amor del cançofa.
6: Entre els molts grups que ens diuen adeu aquest any, hi ha Papet i Marieta, que durant més de 2 dècades ha reivindicat la música i, sobretot, la vida de les Terres de l'Ebre. Abans d'acomiadar-se, ens deixaran un nou àlbum que bandera aquest, La Placeta de les Iaies, on celebren la vida i la gent que ens hi acompanya.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: D'aquí a 8 minuts serà la una del migdia. Som a Catalunya Ràdio en directe des de la Basílica de Montserrat, on ha acabat ja el Rosari, i sentim el Papa Lleó XIV adreçant-se a la gent que hi ha dins de la Basílica.
2: Gràcies per la vostra presència.
1: La cridòria de la gent que hi ha a la plaça, a l'exterior de la Basílica. Ho està seguint per pantalles gegants.
2: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li per la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri en la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els goig i les làgrimes de tant fidels, i han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa. Quando mi predecessor, el Papa Francisco, en el 2023, ofreció la rosa de oro a esta venerada imagen, nos invitaba a considerar cómo durante cientos de años los fieles, sin distinción, han pasado por este santuario desgranando las cuentas del rosario, porque María, Madre de Dios, es fundamental en la vida de todo cristiano. En esa misma ocasión señaló que delante de la Madre se despiertan los sentimientos más nobles de una persona. Efectivamente, ella suscita en nosotros conversiones profundas, como la de San Ignacio de Loyola, que en este sugestivo lugar, después de una noche en oración ante la Virgen, entregó sus armas de caballero, momento que marcó el inicio de una vida nueva al servicio de Jesucristo. Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que Él os diga. Estas palabras pronunciadas en Caná de Galilea contienen un verdadero programa de vida cristiana, porque María nos conduce hacia Cristo y nos enseña a escuchar su voz, obedecer su palabra y permitir que Él nos transforme. La voluntad de Jesús es clara. Esto os mando, que os améis unos a otros. Se trata de un amor que tiene en él mismo su medida y su fuente, como yo os he amado. Por eso, cuando María nos dice, haced lo que él os diga, nos invita a alcanzar un corazón reconciliado con los criterios del Evangelio. Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Al mismo tiempo, desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes, la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias. Contemple la Mare di Déu de Montserrat, que nos mostra Jesús como un nen indefens reposant a la seva falda. Doncs aquí està la mare, amb el seu fill, convidant-nos a estimar-nos els uns als altres. Te posem avui als seus peus les cuirasses que han endurit a poc el cor. El nen Déu que Maria sosté en els seus braços no porta madures i serà ell mateix que després despullat a la creu s'abandonarà totalment al Pare per salvar-nos amb la força desarmada i desarmant de l'amor. Alcemos la mirada a Maria y supliquemosle que nos ayude a revestirnos únicamente con las armas de Dios, como exhorta San Pablo. Ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzaos los pies con la prontitud para el evangelio de la paz, embrazad el escudo de la fe, poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Avui com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu, a mi m'acull, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el que mi ha enviat. Considerem també com la Verge Maria, a la mà dreta, sosté l'esfera del món, signe de la seva cura materna, perquè el món sincer té cabuda en el seu cor. Ella ens invita a reconèixer-nos germans i germanes, on ningú quede excluït i on la comunió sigui més forta que tota divisió. Alcem la mirada a Maria i supliquem-li que ens ajudi a revestir-nos únicamente amb les armes de Déu, com ens exhorta Sant Pau. Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau. Que Maria, Mare de l'Església, ens orienti sempre cap a Jesús. Us invito a saludar-la amb aquestes paraules. Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot el món amor, digueu-nos, so el meu tresor, jo sóc la vostra mare, no tingueu por. Que així sigui.
1: I aquí acaba aquest discurs del Papa, Lleó XIV, aplaudiments de l'interior de la basílica i també de la gent que està a les places, a l'exterior de la basílica i que ho han seguit per aquestes pantalles gegants. I després d'aquest Parlament hi ha d'haver la benedicció i el Salve Regina i el Virolai abans que el Papa Lleó comparegui al balcó i també doncs, saludi a tots els fidels que ho han seguit tot plegat des de les places a l'exterior d'aquesta basílica.
3: I molt català, Òscar, ara destacaríem
4: que no estava previst, no, Jesús? No està previst que discurso en català.
5: No estava previst tot i hay una referència que sí que és novedosa, esa referencia a la Virgen de a la iglesia sí. Dedicada a la Virgen de Montserrat en Trujillo, sí. Que para él era muy importante no, y que ha metido. Y hay algunas frases que nos habían comentado que iba a decir en castellano, sí, para un discurso que se ha leído más en catalán que en castellano.
4: Maria, perdona.
1: Anava a dir això, Ricard, perquè explicant una petita interioritat, als periodistes ens passen embargat el discurs del Sant Pare, i alguns dels paràgrafs que en el discurs que ens havien passat estan escrits en castellà, els ha llegit en català. Per tant, hi ha hagut aquest canvi.

0: Ara procediran ja a començar a cantar la Salve. Ahir l'Escolania i també la Capella de Música de Montserrat la va assajar ja a la missa conventual. La Salve és una antífona mariana que es canta habitualment al final del Rosari. És una contemplació mariana, una cloenda dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. I la d'avui és aquesta, 8 veus amb ecos, de la versió de Joan Cerarols, una versió de la Salve del segle XVII.
1: S'estan preparant a l'interior de la basílica, per tant, i també expectació
2: la versió a l'exterior. També barroca, no? La que sentirem ara.
3: Sí, els ecos han de posar-se els escolans a sobre, a l'altar dels màrtirs, a sota tot just.

Doncs aquest és el Salve Regina d'Ecos, del pare Cacerols, que estem escoltant, i ara vindria el Virolai, que interpretarà també l'Escolania de Montserrat en directe des de Montserrat.

I ara el papa que s'acosta cap a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat per venerar-la mentre l'Escolania acaba d'interpretar el Virolai, de Jacint Verdaguer i Josep Rodoreda.

0: sobre aquests últims versos del Virolau ja hem vist una de les imatges que segur que transcendirà d'aquest acte, com és la veneració per part del Papa Lleó XIV de la Mare de Déu de Montserrat, sobre aquests últims versos, insisteixo, i amb aquestes imatges del Papa doncs davant, sí, per davant de la imatge i pregant i venerant a la Mare de Déu.
1: Una imatge molt simbòlica, veiem el Papa Lleó XIV davant de la Mare de Déu com si fos una rosa que floreix de primavera, amb aquest símbol de bellesa que representa, i amb aquesta imatge també de Catalunya, la idea de que Montserrat també és un símbol espiritual del país i un respecte, per tant, cap a Catalunya i cap al que representa aquesta estrella que guia els fidels i, en definitiva, els catalans. D'aquí dos minuts serà un quart de dues, Òscar, i a partir d'ara què?
0: Ara hi ha expectació a la plaça perquè ara ha d'obrir-se el balcó que dona aquesta plaça. Insisteixo que tota aquesta gent que està en aquestes cadires ha seguit tota la cerimònia a través de les pantalles gegants i ara és previst que el Papa comparegui en aquests balcons, saludi a la gent que ho ha seguit des de fora i
2: us
0: els beneixi.
2: Us demanem que continueu en els vostres llocs.
0: Avisa a la gent que no es mogui.
2: Ara anirà al balcó de la sala de la façana on ens dirà unes paraules. Les podrem seguir, veure i escoltar per les diferents pantalles que tenim. Moltes gràcies.
0: Són les instruccions que donen des de l'organització a la gent de la plaça perquè havia començat aquestes riuades per tal d'apropar-se fins a just a sota del balcó per poder estar més a prop del Papa. Ara s'obre la primera porta. Expectació màxima.
1: Home, hi ha un tros, no, de recorregut, Òscar, d'aquí allà?
3: Sí, sí, 5
1: minuts i són, no?
3: Sí, 2 metres, sí, sí. El corredor de la Basílica, que passaran per davant de la sala capitular, que segurament estarà oberta, i el Papa també tindrà la possibilitat de veure-la. És la sala capitular del monestir, que està dedicada als màrtirs de la Guerra Civil, i vindrà fins aquí, fins a la sala de la façana, on s'obriran, com dieu, aquestes portes i podrà adreçar-se a les persones que avui han estat aquí a la plaça des de fa moltes hores esperant aquest moment, no?
0: No se n'han acabat de sortir des de l'organització, eh? Veig com la gent fa corredisses per tal d'apropar-se al màxim, perquè estan dividits en les tres places, cadascú té la seva zona, no poden els d'una plaça anar a l'altra, però sí apropar-se al màxim, i per tant veig com la gent hi ha com una mena de corrent cap endavant esperant que aquesta porta, que tot just s'ha obert, doncs comparegui el Papa per tal de poder adreçar aquestes paraules.
4: És el balcó dels tres, el del mig, on apareixerà el Sant Pare amb una inscripció en llatí, O Felix Roma Magistra Veritatis, Roma Ben Mestre de la Veritat. Per tant, tenir el Sant Pare, el bisbe de Roma, aquí sota, també és un moment simbòlic aquí a

0: Serrat.
1: I ara veiem que moltíssima gent aquí a la plaça s'ha aixecat dels seus seients, ha tret ja els mòbils i tots els ulls, totes les mirades posades en aquest balcó
2: apareix
1: central on apareix ara mateix el Papa.
2: Saluda a la gent, aplaudiments, s'aboca al balcó, saluda els que estan just a sota del balcó, té uns micròfons preparats per tal d'adreçar unes paraules a la gent, cridòria de tots els fidels que han estat seguint aquesta cerimònia des de les places. El Papa es posa davant del micròfon i és a punt de dirigir aquestes paraules per saludar la gent.
3: Gràcies, gràcies. Germans i germanes, bon dia. Gràcies per estar aquí. Gràcies per esta hermosa manifestació de fe. Todos unidos en una sola familia. Con esta acogida de nuestra Madre María, la Virgen de Montserrat.
2: De la gent que no el deixen continuar.
3: L'alegria, entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos días. Primero en Madrid, en estos días Barcelona, Cataluña, luego a las Canarias, toda España llena de fe, de amor, lleno de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos. Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
2: Doncs reivindicació de la integració per part del Papa Lleó XIV des del balcó de l'Abadia de Montserrat.
3: Gràcies a la comunitat de fe, a la comunitat de nuestros hermanos, los monjes que reciben y acogen a todos los peregrinos que vienen a rezar a María Nuestra Señora. Y gracias a cada uno y todos vosotros que estáis aquí esta mañana para recordar a todos en Cataluña, en España, en el mundo, que la fe da vida y la fe da esperanza. Aplausos.

0: Yes, María, a quien Jesús nos dio como madre desde la cruz. Es María que acompaña a nosotros, María que es esta expresión de amor materna que nos acompañará siempre. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias. Gracias a todos.
1: És el Papa Lleó XIV, digues, Òscar.
2: Que està a la plaça després d'aquesta benedicció final del Papa Lleó XIV, que continua saludant des d'aquest balcó, agraeix les mostres de carinyo i continua rebent aquestes salutacions i aquests aplaudiments abans de fer mitja volta i tornar a entrar a l'interior de la basílica. Podríem dir que aquí acaba la part més pública d'aquest acte, perquè ara el que farà el Papa és quedar-se amb la comunitat d'aquí de Montserrat per tal de dinar amb ells ja en un acte molt més privat, fins que cap a 3:45 aproximadament està previst que surti d'aquí per tal de continuar amb tota la seva agenda al centre de Barcelona.
1: Un acte molt emocionant, Montserrat, que com sabeu és un símbol col·lectiu, una memòria compartida, un lloc molt especial de generacions de persones. Ara ho dèiem, fa un any celebrava el mil·lenari de Montserrat i molta gent ja ha pujat al llarg de la seva vida a buscar consol, a buscar orientació, a buscar simplement un moment de pau davant d'aquesta Mare de Déu que és un símbol de Catalunya, la Moreneta, que tantes vegades s'ha invocat com a refugi, fins i tot per guanyar lligues i Champions del Barça. És una companya de camí, és un ressò d'una força molt especial i unes paraules que conviden sempre a no deixar-se vèncer per aquesta por o pel desencant. I en un moment de tanta incertesa, tanta polarització, i en el qual estem veient com el món a vegades doncs, és molt, molt difús o ens costa molt trobar-hi esperança, doncs és un missatge que, si més no, hauria de fer-nos pensar en què hi fem en aquesta vida i quin món volem deixar l'endemà pels nostres fills. Joan?
3: No, efectivament. A més, és una etapa central del viatge del Papa a Catalunya, que seguirà després de Sant Agustí i a la Sagrada Família, però que efectivament tot el que ha parlat ara el Papa, tot el missatge majoritàriament en català a la Basílica, com ha parlat de les cuirasses que a poc ens van endurint el cor, o sigui, des d'un punt de vista d'un simbolisme superpotent per parlar de coses tan quotidianes i tan internes, no? La veritat és que és un missatge molt, molt emocionant i que, bé, o sigui, és d'agrair que ens agraeixi coses.
1: I des d'on ho fa, no? Ara veiem les imatges aèries de Montserrat, d'aquesta muntanya que, efectivament, una muntanya està entre el cel i la terra, no? Doncs és potser un missatge que s'eleva d'alguna manera i que et diu una persona, doncs, que des dels peus, doncs, et mira cap a... t'alça la mirada.
4: Ricard, estàs inspiradíssim.
1: El sí, papa perquè ja s'ha de acabar el programa.
3: No, és de fitxar. Efecte Lleó, eh?
1: N'han de fitxar, diu.
4: Efecte Lleó, directament. A veure, amor, justícia, comunió, sí, sí. Unitat, la fe que dona vida, alguna referència també a les violències amagades, violències exacte, escondides, sí. Això ho ha dit en castellà, violències escondides, crec que no s'ha deixat res.
3: I unitat diverses vegades. O sigui, era com
5: unitat és la paraula.
6: És el leitmotiv d'este pontificado, la unitat.
1: Sí, però clar, la unitat durant els darrers anys aquí ha sigut vista com una paraula molt política, molt polititzada, no? I el que està dient el Papa és no, la unitat és la base en la qual podem construir les diferències.
3: Claro. Per tenir nosaltres.
7: Aquí passeu un principi del Papa Francesc que diu la unitat és superior al conflicte, que expressa en Evangelii Gaudium i ell el treu cada vegada que ho considera oportú.
8: Hi ha una unitat que no és uniformitat, ell plantea les diferències que tenen que reconciliar-se dentro d'una societat i dentro d'una iglesia que està obligada a hablar entre sí i a llegar a acuerdos.
1: Doncs aquest és l'acte final, Òscar. A les dues us hi poseu amb el Catalunya Migdia?
2: Sí, per tal de fer un resum del que ha passat durant el matí, una prèvia de la tarda, i la resta de l'actualitat, que òbviament han passat més coses a banda d'aquesta visita papal. Per cert, la plaça ja comença a estar buida i ara el que hi ha és corredisses per intentar agafar els cremalleres i ara hi ha una mena d'embús a l'estació del cremallera. Vull dir que ara arriba la segona part, que és desallotjar...
1: Suposo que el bus, per cert, cada gent també esperar que surti el Papa, no? 3:45, que deies?
2: Sí, sí, hi haurà gent que s'esperarà, però veig que hi ha molta gent que marxa, eh? Hi ha molta gent que està ja fent les escales per tal d'anar cap al cremallera. És que quan surti el Papa seran 5 minuts, perquè agafarà el Papa mòbil per tal de sortir i després ràpidament sortirà de Montserrat.
1: Avui és Santa Oliva, també, patrona d'Olesa de Montserrat, Per tant, també, si, mira, si algú s'aprofita i baixa ràpid, doncs igual encara tindrà alguna celebració
2: més. Completar la jornada, no?
1: Clar. Molt bé, Òscar, fins ara, doncs.
2: Fins ara.
1: Nati, deia alguna cosa més?
5: Sí, mira, comentar-vos que hem pogut parlar, per exemple, una de les fidels que estaven aquí a la plaça, que l'hem vist ja fa una estoneta que es movia, ens ha cridat l'atenció i li hem preguntat a la Carme què li ha semblat aquest contacte tan pròxim amb el pontífex i on t'anava, i ens ha dit això.
9: Meravellós. Genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives. Anem per veure'l sortir allí més prop.
5: Imagineu-vos, per tant, això que deies, Ricard, sí, efectivament, hi ha gent que sí que es quedarà aquí a esperar-se que surti, tot i que serà fugaç, no?, diguem-ne, el seu pas. La majoria, efectivament, com deia l'Òscar, ja s'han aixecat de les seves cadires i de manera ordenada, endreçada, comencen a marxar de la plaça. També hem vist com els nois i noies que estaven a l'atri, que també han tingut aquest contacte directe amb el papa, també hem recollit la seva opinió, que els ha semblat l'experiència. Ens deien això.
10: M'ha agradat molt perquè ha passat el papa i l'he vist.
11: Bueno, yo directamente no lo he visto mucho porque había mucha gente.
12: Ha pasado muy rápido, ens ha saludat i pues cap a dintre.
13: Ha sido muy emocionante porque veías ahí que todo el mundo intentaba verlo, pero a la que ha pasado todo el mundo ha empezado a gritar y ha sido como un momento bastante bonito.
5: En aquest cas són alumnes de la Farga de Sant Cugat que estaven a l'Atri. Penseu que a l'Atri hi havia més de 800 alumnes de 24 escoles de la Fundació d'Escola Cristiana de Catalunya i uns quants més d'altres escoles que han pogut també acostar-se força al pontífex. I aquí això és un riu de gent que va passant mica en mica. No, jo estic, ja sabeu que no podem... El contacte, diguem-ne, amb els fidels ha estat relatiu a aquesta estona que el papa és aquí perquè, diguem-ne, per qüestions de seguretat, també els periodistes tenim àrees molt delimitades que no podem creuar, i per tant, diguem-ne, hem hagut de fer virgueries per poder tenir aquests talls de veu amb la Carme i amb aquests alumnes de l'Escola de la Farga de Sant Cugat. Ara mirarem d'acostar-nos-hi, veiem que la gent treu entrepans, plàtans, les gorres no se les treuen perquè realment fa molta calor.
1: Compra mató també, Nati.
5: El què?
1: Mató.
5: Mira, mató, penseu que aquí les parades de mató, les que hi ha habitualment, la d'artesans no hi són, home, perquè no. Era just el trajecte, diguem-ne, del pontífex. Però sí que és veritat que les botigues estan obertes. Per tant, una pregunta seria saber, a posteriori, quants matons s'han venut i també quants rosaris, potser, ja que ha presidit aquesta pregària del Sant Rosari. També que serà interessant veure si realment les vendes de rosaris o les vendes de matons s'han disparat coincidint amb aquesta visita tan esperada.
1: S'ha d'aprofitar, ja que puges, agafes el mató i baixes, no, Òscar? Sí.
5: Realment és espectacular, el mató d'aquí.
8: Jo sempre, quan venia la Nati, aquí saludo.
5: Gràcies. Hola, Òscar, què tal?
8: Molt bé. Sempre em preguntava coses i jo li voldria preguntar ara a la Nati si sap què menjarà el papa.
5: No sé què menjarà el papa, però sí que és veritat que em diuen que serà un menjar, diguem-ne, habitual,
1: no?
5: Diguem-ne, de la comunitat de monja, no, però festiva, perquè ens entenguem. No ens han dit pas, que mengi mató.
8: No, menjarà això? Una altra cosa.
5: Ho saps, doncs veus, potser teniu més informació
2: que jo. Està fent interessant, l'Òscar.
5: Vinga, perquè a nosaltres ens ho han dit, el detall. Què menjarà, va?
8: Són preguntes que em feia sempre la Nati.
1: Em sembla malament que el papa...
2: Quina revenja terrible.
5: Òscar, estàs amagant informació.
1: Però a mi em sembla malament que el papa, aprofitant que està a Catalunya, no hagués fet un tastet de, no sé, de Luis Frutà, del Roca... Sí?
5: No. Això diguem-ne, des de Montserrat, han estat molt clar que no.
1: Ja, però això estaria bé, perquè...
5: Però ell no ve a dinar a Can Jovany. No, va ser paraules literals del pare Bernat Juliol.
8: Heu de comptar que el papa és una persona saludable i que necessita una persona saludable, una cremeta per dinar, no? Una cremeta així de meló, amb virutetes de pernil.
1: Això ho menjarà, una cremeta de meló?
2: No sé ni idea que t'ha vingut al cap ara mateix.
1: Alguna cosa més?
8: Un tall de carn. Carn.
1: Vedella de Girona.
8: Molt bona carn, perquè Montserrat no es menja malament, ja us ho puc assegurar. Són molts anys plens de fanys, i us asseguro. I de postre farà una crema catalana.
1: Molt bé.
8: Després hi haurà cafè i aromes, com
2: toca. Home, clar.
1: Vigileu les aromes, que són molt traïdores, i que després, baixant amb aquelles curbes...
2: moderació.
5: I una cosa a tenir en compte, també, durant el dinar, podran parlar. Parlaran, de fet.
1: El superior Bernat Juliol ens va dir en aquest programa que parlaria, que trencaria el silenci.
8: Sí, home, això es trenca. Sempre es fa una breu lectura a l'inici, i després, evidentment, es diu popularment que hi haurà parleta, sí que es podrà parlar. Dinaran els monjos
14: tota la comunitat de monjos, els escolans i les 15 persones del seguici del papa. Després aniran a la sala de la façana, on tindran la trobada entre la comunitat i els escolans amb el papa, i ja està, i s'ha acabat.
1: Jordi.
5: I això de les lectures ho diuen perquè, a banda d'alimentar-se físicament, s'alimenta l'ànima.
14: Clar.
5: I s'alimenta l'esperit mentre estan menjant. I l'excepció d'avui és que, aprofitant aquest fet històric, tenir el papa aquí, hi haurà aquest
1: perquè...
5: contacte.
1: Sí, sí, sí, pobre, correcte. És que déu-n'hi-do també la ruta que està fent. Gràcies, Nati, descansa també.
5: A vosaltres, gràcies. Cosa. Ha estat un plaer.
1: Jordi, volies dir alguna cosa?
7: D'aquesta trobada jo destacaria una cosa que no hem comentat encara, que crec que serà irrepetible, una imatge irrepetible, única que ens ha deixat, que ha sigut la trobada de tres ordres religiosos. Un papa Agustí, un bisbe dominic, com fra Xavier Gómez, i el pare abat de Montserrat Benedictí. Això d'alguna manera confirma, no?, la tendència dels darrers anys de l'Església, sobretot des del papat de Francesc, que va ser el primer papa jesuïta, a haver-hi cada cop més bisbes a l'episcopat. Una nova dona, una nova imatge de l'Església, una nova visió, bastant interessant, crec.
1: Maria Guixà, alguna cosa més?
15: Sí, podríem afegir que també un cistercenc, no?, si contem fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, tindríem aquí la cirereta també per contemplar com a ordre religiós. Dic que això està sent ara una fugida d'Egipte, mai millor dit, perquè s'han nuvolat.
1: No acaba igual.
15: Sí, s'han nuvolat, per tant, ha estat fantàstic el tempo que també ens ha fet el temps avui. Vagues, a l'hora de gestionar, i la gent està marxant perquè és conscient que avui hi haurà un tap com una catedral aquí al Cremallera, i per tant, doncs, molta gent deu voler intentar arribar com a mínim a dinar a casa o intentar-ho.
1: Maria, descansa, gràcies.
15: Adéu-siau.
1: Bona feina. Arribarem al punt de 2:15. Encara tindrem temps per posar-hi un punt d'humor també en aquest especial. Agrair-vos Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Jesús Bastante, Míriam Díaz i Joan Foguet, que ens hagueu acompanyat. I a gaudir també del dia que avui, comença, perquè és que l'acte important és a la tarda. O sigui, el papa ha vingut per venerar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això serà a partir de 8:15 i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé.
14: Gràcies. Bon dia.
1: Que dineu bé. Ara tornem.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
17: Catalunya Ràdio.
18: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
19: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
18: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
18: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
22: Catalunya migdia.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les 2:00.
18: I a partir de les 3:00...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
23: I després, quan guanyes, què més hi ha?
24: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
16: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
24: I el moment de retirar-se va ser complicat?
16: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
25: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
26: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
16: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
24: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
16: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
22: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
16: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
28: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
29: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
28: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
28: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
16: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
28: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
1: I ara donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombai, saludem el músic i cantant Pep Sala. Pep, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Sóc en Pep Sala. Com estàs?
1: Bé.
4: Volia fer-te una pregunta. Saps què és el treball infantil?
1: Sí,
4: no és només quan un infant ajuda puntualment a la seva família, sinó que quan es veu obligat a treballar perdent l'escola, la salut i la infància. Tot i els progressos, el treball infantil segueix afectant a 138 milions de nens i nenes arreu del món. Per això, el proper 12 de juny, suma't al Dia Mundial contra el Treball Infantil. ONGs com Sonrises de Bombai ja ho han fet, i jo també. Traieu-li targeta vermella al treball infantil.
3: Somriures de Bombai.
6: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
9: Bon dia i bona hora!
6: Molt bon dia, amic meu.

0: Bon dia i bona hora.
1: El papa és aquí.
2: Amb gran goig començo la meva visita. Amb tots vosaltres.
3: Que viva el papa.
0: Germani, germani.
4: I ara, adéu. És l'hora dels temes pendents. Sí. En Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Ona Villamata. Bon dia.
5: Bon dia.
6: Gaudí. El papa ja és aquí. En Gaudí. El papa ja és aquí.
7: Parlat o no?
4: Sí, Armínia, és molt pesada. Sí, sí, ha parlat en català.
8: No ha parat de parlar en català.
4: Ha parlat més en català.
9: Per cert, he vist que hi ha llogat el balcó de la Sagrada Família, perquè he entrat aquest matí a l'anunci que va penjar vostè.
7: Ja
9: 2.000 euros va posar.
7: No, heu pujat a 3.500.
9: I a qui l'ha llogat?
7: Bueno, a uns nois de fora,
8: Ah, mira, ara no et molesten els nois de fora,
7: Bueno,
8: quan has de fer diners...
7: Em segueixen molestant.
8: Ets tan hipòcrita, Armínia.
7: Em segueixen molestant, però...
8: Tan hipòcrita.
7: Són, bueno, de
9: com,
7: sí.
9: Com es diu el noi, no sé?
7: Christian.
9: El Christian Roldán.
8: Sí, Christian Roldán.
9: De Catalunya Ràdio. Christian Roldán?
7: Sí, doncs és possible, sí.
9: Ah, sí? On et trobes, Christian? A veure.
10: Doncs mira, no sabia que tenia accés a aquest balcó perquè llavors estic fent el passarell perquè estic a peu de carrer, per dir-ho d'alguna
7: manera.
8: Home, però bé avisat.
9: Però on ets? Què és això? On ets?
8: No tinc res.
10: Soc just davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, on just ara s'estan fent aquests assajos que no sé si podeu anar sentint, dels 600 cantaires que estan començant a afinar la veu, per dir-ho d'alguna manera. I també estan acabant de col·locar, crec que ja tenim col·locades totes les cadires, mira, les estan acabant d'embridar, perquè ningú se les endugui a casa.
7: Escolta, maco, sí, i els dinerons, quan fas els bisops?
10: Doncs mira, tu pensa que estem a meitat de mes, espera almenys que cobri quan arribi al final, a veure si puc fer-ho en camí.
7: Però fa cap gràcia.
9: En tot cas, tot preparat ja, perquè a la tarda, a quarts de set, ja hi haurà molt lío, i a partir d'això, de quarts de vuit, el papa ja arribarà a la Sagrada Família. Christian.
10: Sí, exacte. La idea és que pugi el papa mòbil al carrer a Rosselló, just en diagonal. Llavors recorreria prop d'un quilòmetre per aquest carrer Rosselló i baixaria per Sardenya fins a arribar a la Basílica. Llavors, un cop dins, el que està programat a l'agenda és que bàsicament faci una primera visita a la tomba d'Antoni Gaudí, justament aquest centenari de la seva mort, i tot just després presidiria la missa i també l'acte central d'aquesta visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat conclourà amb la il·luminació final de la Basílica, i d'aquesta manera ja posaran punt final tant a l'agenda pública de Lleó 14 aquí a Terres Catalanes, com també la seva visita, ja que demà marxaria cap a les Canàries. Llavors, molt pendents de com comença i com acaben de tancar els darrers serrells de l'acte, que comença d'aquí unes hores.
8: Gràcies, Christian. Bueno, i deixa'm, abans de que marxis, Christian, deixa'm felicitar també la ràdio per triar-te justament a tu, que et dius Christian.
10: Sí, no?
8: No, a vegades les coses van així. Què,
7: De veritat.
9: Realment, el nivell és...
8: No, res, tu. Perdona, Christian.
9: Adéu, Christian.
8: Ets Christian?
10: Només faltaria.
8: Però ho ets o no, de Christian?
10: Doncs la veritat que no gaire, no? Vaja. La meva família molt, ho t'he
8: de dir. Clar, veus, per això dius Christian.
11: Hombre, que no eres cristiano, madre mía, Christian, de verdad, que decepción, tío.
8: Però tu què has de dir, Rubia?
11: A mi m'encanta el papa. Yo me pongo a llorar cuando lo veo por la calle, madre mía.
9: Senyor Rubiales, a mi Ferrer aquí, gràcies.
11: Lo único que ojalá tuvieran mamas, tío. Y las vírgenes, hombre, la Virgen de Montserrat,
9: quins temes tenim pendents, Jovany?
4: Doncs, a veure quin tema vols que tinguem pendent, Rigar, si estem tots pendents al papa de Roma.
7: Ja s'ha acabat lo de Montserrat,
9: Armínia.
7: Torna cap aquí?
9: No, ara dinem amb els monjos.
4: Exacte, a la tarda...
9: Crema de verdura. verdures amb pernil.
7: A veure.
9: Ah, sí, carn bona i crema catalana.
8: Què vol dir carn bona?
9: I aromes de Montserrat, és el que li donarem.
7: Bueno, a veure si...
9: Les aromes de Montserrat són les de després, veuràs.
8: Són traïdores, eh?
7: No, i cuidado que no se l'emportin a fer una caminada per la zona.
8: Sí, allà hi ha molta gent que fa escalada, per allà. No
7: bueno,
8: sé si
7: sí, escala, bueno,
4: escalada i el contrari, no, escalada.
7: Sí, però
8: caminades, no, que no li passi no, com aquell ja, del mango.
7: Bueno,
9: escolta, però...
8: Últimament està... No, no.
7: Li proposen fer una volta cap allà, no? I bueno, mira, sí, el del mango és el que...
9: Bueno.
7: Va, el que va anar dalt a baix, qui va ser?
8: El pare. El papa, el papa, justament.
7: Ah, papa,
8: sí, senyora.
7: No?
8: Sí, senyora, sí, senyora.
9: Ja prou, ja està.
7: A quina hora comença allò de l'autopapa?
8: Què és l'autopapa?
9: Què és l'autopapa?
8: Què diu ara?
9: El papa mòbil.
7: Que porta blindat. Aixa, quina hora és?
9: A dos quarts de set.
8: A dos quarts de set està previst que comenci el recorregut pel carrer Rosselló, que diuen, per cert, Ricard, no sé si ho has dit perquè no t'has pogut escoltar tota l'estona, que anirà a velocitat humana. Això ho has dit?
9: A poc a poc,
8: anirà a velocitat humana.
4: La velocitat humana és molt variable.
8: Les persones normals caminen a uns 5 km per hora.
4: Ah, sí?
8: O sigui, imagina't, escalarà. El papa mòbil escalarà. I ha de tenir un bon embrague.
4: Caminar 5 km per hora és caminar lleugeret, em sembla.
8: Escolta'm.
7: Sí.
8: Home, bueno. No sé, 4 o 5 km per hora, sí?
7: Sí. Bueno, escolta, jo aniré a obrir la casa, per això pregunto, perquè, bueno, el Cristian no ha vingut, però després venen uns estrangers que sí que m'han pagat.
4: Al final ha llogat, eh? I deia per...
7: 3.500.
4: 3.500 euros.
8: Sí. Per llogar una estoneta al balcó de casa,
7: sí,
8: eh?
7: Uns,
8: I evidentment en negre, no?
7: Sí, clar, home, sí.
8: És que
7: uns de són, no sé, sud-americans, són.
4: Sud-americans. D'on són, sud-americans?
7: Bueno, sud-americans. Vull dir, m'ho han dit, però no me'n recordo, perquè al final tots són una mica el mateix, no? Perquè aquella cara que fa...
4: Bueno, escolti'm, i tindrà a casa aquesta gent per 3.500 euros?
7: No, a casa no. Al balcó, eh? Està per contracte.
8: Ah, els hi ha fet un contracte i tot.
9: Però per arribar al balcó de passar per casa.
7: Bueno, sí, ja mirarem.
8: Que es treguin les sabates, sobretot.
9: Porti també una rebequeta a la melera, que fa molt fred i em fa patir, amb aquest temps que fa i tot.
7: Sí, va amb un vestidet que, escolta...
8: Sí, està guapíssima, com sempre. El vestit li va a joc amb els ulls.
9: Sí, això sempre.
8: Estem molt macos.
7: He posat una mica de cinta d'aquesta de la policia que diu no passar perquè la ciutat n'està plena. He fet com un passillo del rebedor al balcó. Llavors, bueno, fuera de les zones acordades no podeu ir. Els hi direu que passeix per debajo de la cinta perquè, bueno, com que són baixets...
8: Però a mi el que em sembla una barbaritat és que cobris 3.500 euros per... És que em sembla un robatori. És un robatori.
7: No m'he contractat el Pac Papa Premium.
8: Pac Papa què?
4: Pac Papa Premium?
7: Pac Papa Premium, això.
4: Els hi ha ofert un Pac Papa Premium.
7: Perquè preu...
4: I què és això?
7: Bueno, he ficat una espelma cada creu de l'escala.
8: Mira,
7: la porta del pis. Després el rebo... els invitats disfressada de monja,
8: sí.
7: Els hi tiro una mica d'aigua per donar-los com una benedicció.
8: Les monges no benedeixen res.
4: És horrorós. Bueno, és una imatge d'entrada.
8: Sí, no se'ls hi deixa.
7: Acompanyen-me per aquí. I mentre em segueixen, doncs vaig cantant un Ave Maria.
8: Mira la tia emprenedora.
7: Sí.
4: Fa tot. És una mica túnel del terror del Tibidabo.
7: Sí, sí.
9: Ho ha assajat, això, suposo.
7: Home, no? Que ho ha assajat amb l'Antonio, que feia de Machu Picchu.
9: L'Antonio no el tindrà, aquestes hores.
7: Aquestes hores, a la butaca, com sempre.
8: Faràs allò de picar-li dos o tres dies pans i que dormi fins demà, no?
7: Sí,
8: sempre
7: sí,
8: estàs
7: sí.
4: Ell ni se n'assabentarà de tot això.
7: No, que va, l'Antonio. No sap ben bé què passa. I després els convidaré a sortir al balcó, on he ficat unes cadires, que millor, la veritat, que no fa sin servir, perquè si seu a la barana els hi queda aquí i els hi da per tot.
9: Els hi queda davant la barana, molt bé.
8: No, està venint a dir, Ricard, que és profundament racista.
9: Sí,
8: és que aquestes persones són baixetes.
7: Sí. I després, doncs, bueno, mentre esperem que passi el papa, doncs els hi faré una explicació del carrer.
8: El carrer Rosselló?
4: La història del carrer.
7: Sí. En el piso de riba és una i unes prostitutes. Abajo compro la fruta a un índio, bueno, coses així, no? I, que, i després hi ha a disposició seva aigua, però això es paga a part.
8: No els hi regala ni l'aigua.
4: Per 3.500 euros.
8: Per
7: 8 euros l'ampolla petita, eh?
8: Mira,
4: 8 euros.
7: Si la volen freda.
8: Però si sembla el Primavera Sauna, això, ja, Armini.
7: Bueno, i després, quan hagi passat el papa, els acompanyo a la sortida i m'on veni Barca Nova. Escolta, primer doncs. Fer fotos, vídeos, o fer servir vàter, eh?
8: I si tenen ganes de fer pipí o caca, què faran?
7: No,
8: faran
7: no,
4: és inhumà.
8: Home,
4: no deixar-los anar al lavabo.
8: És inhumà, eh?
7: No, és per seguretat. Són gent de fora, mengem coses diferents, tenim virus. Per seguretat seva.
8: No, calla, Armínia, calla, per favor.
7: Quan Espanya conquistó Amèrica,
8: sí.
7: Recordant la de malalties que us trajeron, que casi os maten a todos.
8: Mira, això tens raó.
7: Perquè hacían de vientre en el río i a darrere i veis vosotros a beber i mirar lo que passó, no? Pues nos va servir el vàter i pot tot.
9: Armínia, parlem després, gràcies.
8: A vegades diu coses que són històricament certes, però clar.
9: Ja ho en aquests moments, tal com hem explicat, el papa deu estar dinant o deu estar a punt de dinar amb la comunitat benedictina de Montserrat, però ha trobat el moment per parlar, te diuen amb nosaltres ara en directe. Per tant,
4: no m'ho crec.
9: Podem saludar a aquesta hora des de Montserrat al papa Lleó XIV.
3: Bon dia, Barcelona.
4: Ah, que és ell de veritat.
3: Cap i casal de Catalunya.
4: Oh, cap i casal. I quin català més maco que té, per cert, papi.
8: Santedat se li diu?
9: Sí.
3: Com tu vulguis o prefereixis.
8: Els papes tenen una cosa que parlen molt a poc, em posa una mica nerviós, però no passa res.
3: Bueno, perquè no és el meu idioma.
8: D'acord. Li volíem preguntar com va la visita, papa.
3: Molt content de ser aquí amb vosaltres, barcelonins i catalans.
8: D'acord, sí.
3: Una comunitat de profund valors cristians.
8: Molt bé, doncs gràcies.
3: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat, amb el cap i casal de Montserrat.
8: Això de cap i casal li ha agradat.
9: Se li ha quedat.
3: Un dinar de barcelonins. I
8: què?
9: No, em sembla que ja ha acabat.
3: Catalans.
8: Ah, i catalans. Gràcies.
4: L'han assessorat molt bé, senyor papa. Què dinaran ara, si pot saber? En Ricard ara ens avançava una mica la sopa de verdures.
3: Sí, he sentit, Ricard, però s'ha equivocat. Perquè el senyor ha proveït la taula d'aliments catalans i barcelonins.
8: Dient catalans ja ho englobes tot.
3: Cap i pota.
4: Cap i pota.
8: Carai.
3: Pam, tomeita. Botífar.
8: Vostè sap què és el botífar o no?
3: I unes bolles petites.
8: Botífar, la botifarra és com un hot dog.
7: Que
8: avui he llegit que el papa li agrada molt els hot dogs, el ser americà de Chicago.
4: Sí, clar.
8: Jo que és molt fan dels hot dogs.
4: Molt bé.
3: Botifarra.
8: Li agrada la botifarra, bandido.
4: Botifarra no.
9: Botifarra no.
4: Botifarra
9: és una altra cosa.
3: I unes monyes petites.
4: Monyes, perdó?
9: Què són monyes petites?
3: Monyetes.
4: Monyetes, monyetes.
3: Tots els aliments molt cap i casal.
8: Cap i casal, dale.
3: I aromes de Montserrat,
9: sí,
3: per veure.
8: Gràcies. Bé, bueno, doncs, bé, al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
3: Perdoneu, com està el carrer Balmes?
8: Bueno, no. Sí, ha passat una...
4: Sí, bueno, hi ha hagut una mica de...
9: Una persona.
4: Sí, una mica de sarau.
8: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, papa.
4: En principi ja ha passat.
9: A 800 metres d'haurà de passar vostè.
3: Han volat...
4: Però ja està.
3: Han volat el cap i casal a un...
8: No, aquí cap i casal no es fa servir.
9: Sí, això ha passat fa poca estona.
8: Sí, però bueno...
9: Al principi està tot controlat i hi ha un gran dispositiu de seguretat.
4: No
8: tinc por.
3: No tinc por.
8: Com ha de tenir por vostè, doncs, si és el vicari de Nostre Senyor?
3: El Senyor, com bé diu el filigrés, em protegirà. I farem...
7: Sí, com...
3: El trajecte...
4: Sí, passarem al carrer, el trajecte pel carrer Rosselló.
8: No, va, sisplau.
3: 250 quilòmetres per hora.
9: Si va ràpid és més difícil.
8: Ara, li saltaran els radars allà de 30, que hi ha radars de 30,
9: Papi, ja li dic també. Ja ho sé que
8: ja has dit papi.
9: M'he equivocat.
3: Papi.
4: Fa tants dies que és per aquí que al final li acabes agafant confiança.
9: Deixem que dini tranquil i ens veiem després de la Sagrada Família.
3: Visca.
8: Sí.
3: Cap i casal.
7: Perdona una cosa, Richard.
8: Escolta
7: una cosa, tinc una exclusiva per tu,
9: Ah, sí?
7: Saps l'Illa?
9: Sí, el president Illa, sí.
7: I va dinar amb el papa, oi?
9: Sí, va haver una trobada,
4: sí. Sí, sí, va dinar, va dinar.
7: Fins a la nit, això fa... En un Viena, d'un polígon industrial de Granollers.
8: Què dius? Algú pot traduir el que ha dit l'Anna Grau?
9: Com que va sopar en un Viena?
7: En un Viena, d'un polígon industrial de Granollers.
8: Però això que treu cap, a què treu nas, a què treu res, això? A qui li importa on dini el president? On sop, i més a més.
4: A mi també m'ho han dit, que va anar a un polígon industrial de Granollers.
8: Ah, que hi ha fotos?
9: Ah, que tenim foto.
8: Tenim fotos de Salvador Illa en un Viena.
7: Vestit igual que m'anava amb el Papa.
4: Vestit igual que com anava al migdia.
8: Mira, doncs això és una foto perquè... que si jo fos de l'equip de comunicació del president, la difondria com dient, mira, quin tio més senzill.
7: Va fer cua i tot, perdona.
9: No, però li fan fotos, pobra, demanant
7: va fer cua.
8: No, clar, i a més ara fan pasta al Viena, que està molt bon,
7: eh? No, no, sí, no, no, els de seguretat, eh?
4: Sí, el Viena sí, m'agrada molt,
8: sempre hi va. Viena, dintre de lo que... Sí, sí, sí, està bé. La veritat és que sí.
9: Bueno, devia venir de Montjuïc, no?, perquè va anar a l'acte de Montjuïc, sortint devia passar pel Viena.
8: Va, perquè viu a la Roca.
4: Anant cap a casa.
9: Sí. Més qüestions sobre la visita papal. Aquest matí també s'ha comentat molt l'arribada accidentada d'ahir a l'aeroport del Prat. Eh?
4: Sí, perquè hi va haver una mica de problemes per col·locar la catifa vermella que havia de rebre el pontífex quan baixés de l'avió.
5: No, perdó, no. Puc parlar ja? Sí, puc parlar ja?
4: Ja està parlant.
5: Doncs no! No, perdoni, amb l'alfombra vermella no hi va haver cap problema. Però perdoni,
9: vostè qui és?
5: No, home, no.
9: Vostè qui és?
5: Calma. Que estic una mica nerviós. Sí, no, mai un mitjà de comunicació.
4: Qui és vostè?
5: La primera vegada que vaig a un medi de comunicació. Sí, jo sóc el responsable. No, calli!
4: Sóc el responsable del responsable, jo.
5: Jo sóc el responsable de la instal·lació de la catifa vermella o de port d'ahir.
4: Amb mi conjunt.
12: Sí, jo sóc el Narcís i és el Dau.
5: Jo em dic el Dau. El Dau Alfombra.
12: El Dau Narcís.
5: Mestre artesà catifaire d'Alfombra. Ombres i felpudos a l'Ibaba. A l'Ibaba. Sí. Nen, no cal que parli sobre meu. No. Perquè semblem idiotes.
7: Que no s'entén res.
5: Estem a Igualada, tenim allà els nostres...
12: Igualada.
5: De. Que tenim allà els nostres quartells generals. I bueno, vendem a tot el món, eh? Vull dir, som una empresa internacional, una multinacional. Vendem a Andorra, Sevilla, Mallorca, a tot arreu. Em necessiten una catifa, un fel pudor.
12: Fica l'acudit, aquell.
5: Sí, home, a quin acudit?
12: Acudit aquell que es fica.
5: Bueno, aquella, bueno.
12: Fica l'acudit com el dius.
5: Se són dos que vendem una vespa.
12: Sí,
5: ja ho he vist. I a la Miss Cow.
12: No, aquest no.
5: A la Miss Cow.
12: Aquest no, la vespa.
5: A la vespa? Què diu? Bueno, és que, perdoneu, que he portat...
4: Escolta, Audal.
5: Ara sí, Audal, si agafes un ajudant, que és una mica retardat, doncs te donen... No, perdoni.
4: Vostè era el responsable d'instal·lar la catifa vermella, aquella que va donar uns problemes
5: no,
4: en el moment...
5: No, és que li nego la major, li nego la major. No,
12: nega-li la major.
5: Li estic negant la major. Amb la catifa no hi va haver cap problema. El problema va ser amb l'avió, eh? I l'idiota que va posar les escales aquelles amb rodes, però... i això ens ha perjudicat a nosaltres, que som una empresa que portem més de 100 anys fent fer pudes.
12: Calmis,
5: per favor.
4: Si es calma, ens podrà explicar què va passar exactament. Però no parli sobre meu.
5: Prestigi! Calli! No li permeté!
12: Calli! Havia de passar l'avió...
5: No! El que va passar, si se'm permet d'explicar... Tinc oportunitat d'explicar-me, si es fa.
4: Sí,
5: és que em sembla inconcebible... És igual, aquest nano el desgrava. Deixeu-lo. És que em sembla inconcebible que en una cosa així les coses es facin tan malament. Perquè si a mi em diuen que fiqui una alfombra vermella, que han de que no tinc posades jo alfombra vermella, que les poso sense mirar, d'adufàcil, que ens quedés per mi una alfombra vermella... Que no n'havia ni escalinata. L'edifícil és quan has de posar la foma vermella i hi ha una escalinata. Llavors has de seguir l'escalinata. Has de seguir l'escalinata. Però havent-hi un pla, tot pla, no tenia cap dificultat.
4: No hi havia secret.
5: A mi em diuen que fiqui una foma de la papa des de la porta de l'avió fins a l'aeroport.
4: Vostè la posa.
5: Jo tinc suficient experiència per ficar una foma vermella de l'avió fins a l'aeroport. Perquè no soc discapacitat com el nano aquest que he posat avui, que ja me'n penedeixo de
13: estàs tirant el micro
12: a la terra.
13: No toquis coses que no saps per què serveixen.
5: No vull poder dormir. Vosaltres hem posat catifes vermelles a les millors gales del món. A la gala del Mundo Deportivo. Vostè què es pensa que posa la catifa a la gala del Mundo Deportivo? A la gala del millor xutxo de Girona. A la gala de la Corpo, la vostra. L'altre dia que vau fer una gala, també, ja sé què.
4: Vostè va posar...
5: El Premio Planeta.
4: Les moquetes.
5: Tot.
4: Tot ho posa vostè. Molt bé, molt bé. Però què va passar ahir?
12: És que
4: m'està explicant...
5: Mira, li està dient el nen aquest tonto. Digue-li! Va, amb tantes ganes que tenia.
4: És fill seu, en Narcís?
5: Sí. Sí, però no m'ha agradat mai. Jo sempre l'he rebutjat.
9: passa.
7: No, està clar.
5: És que no... Tinc aquí. El que va passar és que l'avió del papa va sortir tard de Madrid.
12: Va passar
5: i aquí tothom estava nerviós. I diuen... Que no tenia el
9: seu. Està parlant el teu pare.
5: Aquelles imatges lamentables, perquè jo admeto que és lamentable.
9: Sí.
5: Que és lamentable el que has de veure. Però quina mena... Si tu has de posar una catifa que va d'un avió... D'un avió. A un
9: de 10 minuts que m'està dient el mateix.
5: Però jo, em diuen, posa la catifa. I jo dic, però si encara no arriba l'avió.
12: Tu ets tonto o què? Tu ets tonto?
9: No, jo no. Jo no, jo estic intentant...
12: És que... molt fàcil.
5: Audal arranca l'alfombra, Audal torna a ficar l'alfombra, ara un meto cap aquí, ara un meto cap allà. Bueno, clar, jo al final ja veia, bueno.
12: Audal, tens una senyora mirant-te darrere.
9: No, és una...
5: Què és aquesta senyora?
9: És una fotografia, és una imatge congelada, Narcís.
12: Audal.
5: Estava jo amb els meus operaris, que tampoc és que sigui el més, els llapisos més esmolats de l'estat.
12: Estava allà posant els llapisos, va estar allà, i sembla que vaig fer més mal.
5: I després, clar, no encaixava, s'havia de fer un tros més. Ves a buscar, tot el catifa.
9: Per què s'havia de fer un tros més?
5: Perquè el tio de l'avió no li va donar gana de fer la maniobra. Bueno, això, tu saps...
9: Merci.
5: Ja, tu ves, sabeu un cargol.
9: Sí, explica'ns l'acudit.
5: I el cargol de Dapa.
12: De Dapa.
7: Jo en sé un també, eh?
9: Sí, ja, només m'ha tocat l'Armínia.
5: Capaldi, senyor.
7: Un negre a la neu, sabeu què és?
5: Ai, aquest serà bo. Aquest serà bo, aquest serà bo.
7: Un blanco perfecto.
5: Ah! Aquesta senyora està...
7: Me'l van explicar l'altre dia, escola.
9: De veritat, jo
12: em sembla que...
9: Jo he escrit una mica de guió...
12: Em sembla que el nen m'ho dirà. Diu, no me jodas, diu, no, ni me jodas ni me jodas.
7: Ara l'he agafat.
5: M'has entès o no? Que diu, no me jodas, no me
12: jodas.
5: Ni me jodas ni me jodas, ja.
9: Tot el matí seguint tota la informació del papa per fer un guió.
5: Bueno, jo els hi deixo targetes d'alfombres i felpudos a l'Ibaba, d'acord? Perquè... Nosaltres som impecables.
13: No m'agafis el braç.
5: Però la imatge que vam donar espero que hagi quedat netejada.
7: Deixem... On dormirà sent edat el lleu.
9: Sí, bé, Cavallol, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, com estàs? Com esteu? Bé.
9: Bé. I tu?
7: Alterada, no? Alterada clar, per la vinguda imminent de la màxima autoritat eclesiàstica, no? Sento com una mena d'excitació, no?
9: Jo també la sento,
7: no?
9: Sílvia.
7: Una excitació.
9: Jo també la sento.
7: Clar, que esdevé física, no?
9: Mira.
7: Joel, em tremolen les cames.
9: No em diguis Joel, Sílvia, perquè perdo els papers, eh?
7: El cor em batega amb força. És tan exquisit, el papa.
9: Tu sí que és exquisit,
12: exquisit, eh?
9: Sílvia. Oh. Però, ei, has baixat només per veure el papa, eh?
7: Jo pel papa baixo fins on cal.
9: Ei.
7: Vull dir que sí que
9: Has baixat. Has baixat a Barcelona. Has baixat a Barcelona.
7: Sí,
9: Sí, no, ha anat a Montserrat.
7: Si
9: l'hagués
7: baixat fins en posta, doncs també baixo, no?
9: D'acord.
7: Qui pot mantenir-se al marge quan la màxima representació
9: de
7: la cristiandat a la terra, la màxima representació de l'amor, no? Que és bellesa, no? Bellesa.
9: Audal, li està caient la baba.
7: Bellesa com
5: no, aquesta senyora, és molt guapa.
7: La llum del matí.
9: Mira,
7: no?
9: Molt guapa aquesta senyora. TV3, ara que s'ha acabat el de Montserrat, ara...
7: Sobre la pell.
9: Amb la Núria Soler, que està a Montserrat.
14: ...a Barcelona Espera't. I que culminarà Espera't. Aquesta tarda a la Sagrada
9: és fins ara
14: Família.
9: No...
14: És la segona vegada que un papa visita el monestir, aquest monestir benedictí, i a més ho fa en l'any en què se celebra el mil·lenari d'una vida monàstica ininterrompuda durant aquests
9: mil anys. Ja,
14: els moments sembla que fos ahir.
9: Hi ha un senyor darrere que està recollint.
14: Aquest matí, molt intens, ha passat fa poca estona, de fet, quan el papa s'ha col·locat davant la figura de la Moreneta, ha venerat la Verge de Montserrat mentre l'escolania cantava de fons el Virolai. I després el pontífex ha sortit al balcó de la plaça on ha saludat els feligresos que feia moltes hores que l'esperaven.
9: Sí, clar.
15: Germans i germanes, bon dia. Gràcies.
7: Està parlant en català.
9: Armini en català.
7: Sí.
15: Por haber recibido a tantas personas de otros países.
7: Ya está.
15: Porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
7: Bueno.
14: Avui és un d'aquells dies de grans ocasions, així ho han viscut també les 8.000 persones que s'han traslladat fins aquí, que han volgut viure de primera mà aquest moment, tots acreditats, tant sigui comprant entrada com amb invitacions o acreditacions, perquè formaven part de les 400 persones periodistes que avui han seguit aquest acte des de...
7: Fa molt bé, ja aquesta noia.
9: Sí, la de Soledad.
11: Hombre, la Núria Sola. Madre mía. Una buena profesional, lo hace todo, vamos.
9: No té per què comentar res, vostè.
11: Espectacular, una muchacha espectacular. Jo quan la veo...
9: Quins coneixements té sobre el món de la comunicació com per fer una valoració d'aquesta connexió?
11: Hombre, jo, el TN Comarca, madre mía.
8: No, ni TN Comarca ni res. No sé per què li estem donant sempre veu en aquest...
11: TN que maca, li dic jo.
8: Sí.
11: TN que maca.
9: Bueno, és igual.
11: Madre mía.
9: Ho hem de deixar aquí, per cert, que són les dues, sí.
8: Sí, que ràpid.
9: Arriba l'Òscar Fernández des de Montserrat per explicar i resumir tot el que ha estat així la jornada del matí.
8: Que compri mató. No sé per què venen mató a Montserrat.
9: Sí, però no n'hi ha, perquè ho han retirat les parades perquè pogués entrar la gent. I després especial tarda amb Francesc Garriga per seguir tot el que vagi passant al llarg de la tarda. Per tant, gràcies per la confiança. Adéu-siau.
7: Adiós.
11: Adéu-siau.
7: Molt maco ha quedat,
16: El Papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
17: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
16: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el Papa Lleó XIV, dinant entrepans en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el Papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
9: És, de fet, el dia fort de la visita del Pontífex a Catalunya. Al matí el Papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
16: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El Papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
18: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
19: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
18: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
20: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
16: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
9: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
16: Barcelona, Anna Escura.
21: Els fets han passat a les 10:10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
16: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
9: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
16: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
1: famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
16: I a tot això, i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
2: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
16: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
16: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
22: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmà, i repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de l'ACB, i avui juga la Penya contra el València, i el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
16: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
23: Bon dia. Doncs aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del Papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre, tot això degut a un robatori de coure.
16: I ens falta el temps.
24: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Francesc Mauri, bon dia.
25: Bon dia.
16: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol, la temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
25: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental. I de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
16: Gràcies, Francesc. Bon dia.
25: Bon dia.
24: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó 14 dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sabíem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
26: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat, dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un Papa mòbil de dimensions petites, arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel Pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó 14, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
27: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
26: Després, Lleó 14 ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó 14 ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
27: Gràcies a Catalunya per haver recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
26: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó 14, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
16: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
0: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres paraigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
3: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
4: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà ser una bogeria, si no.
5: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
6: Jo crec que hasta que sigue mare o que en casa o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
0: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
10: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
12: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
13: i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
28: Molt bé, molta emoció, perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop.

0: i sense reparar el d'encausat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
1: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
2: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos, a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó 14 ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
4: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
5: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
3: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
6: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
3: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: "Era la presó i vinguéreu a veure'm".
2: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
7: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
8: Se'n para amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica. No?
7: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
8: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
7: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
2: Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
10: Des de la una, Yo a las 9:30.
11: Yo a las 11:30.

0: favor, cerramos. Para el Papa.
1: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
2: Montserrat al matí, el convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
3: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
4: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
5: Jo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
6: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
3: En el dispositiu de seguretat i de talls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
2: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
7: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
7: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
2: D'aquí a 10 minuts seran 3:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
9: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Rieres, el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
10: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb descripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
9: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a 13 a Catalunya el 2026. L'últim, el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a ca la meva mare, Ula.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
22: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
24: l'Auditori.
23: I per anar de museu, concert i espectacle,
24: l'Auditori.
23: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
25: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
26: Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
0: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto al foc.
26: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
2: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Duchrow.
4: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
1: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
7: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
1: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
2: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
14: Evidentment és espantós perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
15: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
11: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
24: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
11: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar a ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
2: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijóo li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijóo, cada sessió amb un to més dur, ha preguntat al president espanyol.
28: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
27: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà, sí, però el 2027.
28: Senyor B.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
29: Si quiere jugar a las siglas,
3: Pregunte primero quién es M. Rajoy.
27: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijón tota la seva carrera.
5: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
3: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
27: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
2: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
6: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios. Porque si no, es que no da. Yo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
2: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
8: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
9: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
8: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
2: Retornant a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
10: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
12: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
13: Per l'examen m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que, per el que hem fet durant el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
10: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
2: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
29: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
2: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil. És un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
0: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
2: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat del papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredisses d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí, de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya Migdia.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Leire Díaz, bon dia.
20: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
18: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
20: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
21: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
18: Jordi, bon dia.
22: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
23: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
18: Catela Penya! Què passa?
25: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
26: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Gené. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
26: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdia Francesa.
2: Doncs això, la Comèdia Francesa, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat, i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre, Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
4: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
3: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
4: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
3: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega, n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Institut Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
2: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
5: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista, i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
2: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família, va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
11: Ara ja tenim els ingredients de la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Quan ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
7: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
19: Catalunya migdia.
2: Amb uns minuts de retard, des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
6: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián. Ramon Salmurri.
8: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid pel futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu... Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu Atum del comunicat del Real Madrid: aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona. Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. Al Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
6: Doncs el Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
9: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant José Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se del Benfica. Un post a Instagram: ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
6: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
6: Tenim situada ja el lloc,
25: sí,
6: tot bé?
25: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
6: Molt bé, serà un mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
25: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim mundial de tots dos, com a mínim així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo, i en tots dos casos afronten el seu últim mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada l'assignatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites, amb ella ha guanyat una Eurocopa però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial, el supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamin, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamin Yamal, Gilberto Mora i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
6: Doncs a Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem, perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana, el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
17: Catalunya Migdia.
19: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
10: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
12: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
13: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
14: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
15: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimna Serré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Carreras. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
16: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
24: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
27: Ostres, Pedrín.
24: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
27: Encara estic païnt. Ploraré molt.
16: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
29: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
28: I amb productes del territori.
29: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: Vinga, va, comencem!
29: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de l'ACB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
3: Sí, però d'un a 0. És sí. A dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a dos partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
4: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
6: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
3: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
18: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
6: Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de la CB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al tot costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
3: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació. Per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre comentes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustín Duval.
6: I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa, David Ubach.
20: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Havertz per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
21: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
20: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora doncs, que també atorga opcions al seu equip.
21: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
20: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, a les 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
6: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
22: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
23: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
22: Bon satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, tot costa per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenim l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
2: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
8: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredissa. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital complet completament tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
7: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3CAT Info.
9: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, siguin més pensades de cara a la galeria, però no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
7: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
11: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
7: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
10: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
12: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
13: El Consell Rector, ningú.
12: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven? Nosaltres,
13: jo, pagès.
14: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
13: Sempre seria ell.
14: Ell a qui us refereix?
13: Ho gerem.
10: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3, en tot cas ho torno a dir perquè és aquesta l'hora ara mateix, en directe des de Montserrat, davant de la Basílica, però ens acompanyen des d'ara i fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
15: Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
2: Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
15: Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a la... De pas a la Sagrada Família vinc a Catalunya Ràdio.
2: Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
19: Hola, molt bona tarda.
2: Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí?
19: No, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
2: Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
24: Molt bona tarda, Òscar.
2: Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
24: No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
2: Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí a Montserrat fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que havia tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb Papa Mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb Papa Mòbil, donen aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
25: Què tal, Òscar? Bona tarda.
2: Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?
25: Mira, ara quan passen 100 minuts de les 3, des de Catalunya Ràdio us podem explicar de fons de l'organització que ens diuen que està tot bé, que el papa aquí internament a Montserrat ha complert amb tot el que estava previst en el programa i que ha tornat a Barcelona i que no hi ha hagut cap incidència greu. Això és el que us podem dir a aquesta hora. Per tant, és la informació que tenim del per què el papa hauria marxat prèviament i a priori doncs amb això que us estem explicant.
2: Això lligaria amb la imatge, és a dir, la imatge de la sortida no ha estat una sortida precipitada, a correcuita o com si hagués hagut algun problema, sinó que ha estat una sortida molt tranquil·la en un cotxe negre amb els vidres tintats però amb les finestres baixades. El dels seients del darrere hi anaven el papa Lleó XIV i Joan Josep Omella, el arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat. Els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge de com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa
25: precipitada. Exacte.
2: No?
25: Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fi estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una relació probablement molt més solemne amb el papa mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs, doncs, fer tres quarts del mateix aquesta sortida.
2: I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
15: Ostres, disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
2: Sí.
15: També perquè ningú s'espanti.
2: No.
15: És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I per tant el dinar és ràpid. I normalment quan dines allà, i entenc que ha anat així, després del dinar doncs hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai de trobada amb la persona en qui has anat, o amb els monjos o el que sigui, i aquesta estona doncs jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant. Però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
2: Sí, sí, sí, i ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement de normalitat.
15: I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitja horeta a Sant Agustí, tampoc passaria res, perquè la gent a hores d'ara, de les 3, ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.
2: Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar, perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
15: que bom, tota barallat. Normalitat.
2: Sí, exacte. Que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informacions que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme...

0: dies, el que s'està fent amb el papalló és anar-ho a donar suport. I en un moment on tota la situació internacional és molt complicada, on l'Església en aquest àmbit està exercint un lideratge que no estan exercint altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa anem per bon camí, i per tant és bo doncs, que se senti recolzat.
1: Carme?
2: Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.
3: I ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. A mi la presó m'ha encantat, molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, però ella estava allà absort, no? Pues,
0: bé, però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
3: No, el Covid,
0: no, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu i amb el papalló no ho tindrà.
3: És molt tímid, és molt reservat.
0: No és de tocar, no.
1: Una de les imatges segurament aquí ha estat d'una banda aquesta pregària del papa just davant, allò cara a cara, davant per davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava doncs llegint la lletra de tot plegat.
0: Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
3: I un molt català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2,
2: Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament, i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
3: La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret, i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer, i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
1: Ara mateix passen uns segons d'un quart de quatre de la tarda. Som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat, amb la tranquil·litat, diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica. Ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina, i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citralín Ulloa, bona tarda.
4: Hola, què tal?
1: La Citralín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet, per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què, 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
4: Sí, sí. Així és, sí.
1: Com has viscut la presència del papa aquí a la muntanya de Montserrat?
4: Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home, que és un pacificador, no?, d'entrada, i bueno, que contenta, no?, també molt, molt contenta de veure tanta gent, no?, tanta gent jove, de totes les edats, no?,

0: Feliç, feliç. Un ambient de molta alegria, de joia, sí.
1: La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en, en aquests actes del Papa aquí a Montserrat?
0: Bueno, en realitat avui hem anat de Sant Pere de les Pueles i nosaltres juntes avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim, no. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
1: Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al Papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
0: I tant, sí, per mitjà del bisbe, Xavier.
1: Sí, exacte.
0: Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Sí, que tenim.
1: Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
0: Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per el poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No?
1: Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això, sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
0: Sí, no, que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada, no? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social, no? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè fa falta, no? Fa falta que algú digui, bueno, necessitem això, no? I necessitem desarmar, que no hi hagi armes, no? En el món. De fet, nosaltres, la rajola que li vam regalar és aquesta frase, no? Per una pau desarmada i desarmante, no?
1: Doncs és la Citlalín Ulloa, és monja benedictina del monestir de Sant Benet, aquí a tocar, de la Basílica de Montserrat, i que han tingut aquesta possibilitat de fer-li entrega d'aquesta rajola. És una tradició en aquesta ordre, en aquest monestir, que feu rajoles d'aquestes, i per tant heu volgut fer-li aquesta al papa.
0: Sí, sí, fa 70 anys, sí, que es fan.
1: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitja i bona tarda.
0: Gràcies.
1: Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat, molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada, és a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
2: Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja, a veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després va resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i amb una situació de pobresa molt bèstia. I en aquest context, els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort. Alguns marxen, ell opta per quedar-se, i en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçava i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans, i de fet hi ha una fotografia del mateix Prebost, del Perú dels anys 90, recollint signatures que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Mm. Clar, jo quan veus una mica el perfil això estem parlant del Papa, en aquell moment potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència. Perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient, que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital, brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
3: Creu allò que diu, és, per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant doncs tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
4: Nosaltres tenim l'esperança de que alçant la mirada també escolti les que alcem la veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del Papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el Papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneint Catalunya per tota la gent que ha rebut, no? Parlant dels immigrants, els ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona el que diu el reure bàsic, no?, de la dignitat humana. Uh-huh. Jo crec que tot això s'ha de plasmar a la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores, penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen, per lo que sigui, també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
3: Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
4: I
3: sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
4: Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
2: Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema sobretot és que això ha de ser un procés.
4: Però és un procés ja de 21 segles,
2: cada vegada,
4: no és curt,
2: Que ja anava a afegir. Un procés que costa, que va molt més lent del que tothom esperaria, però que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest Papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest Papa és de la CUP. Hi ha coses que de vegades sembla que
4: estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa, però, que veiem canvis substancials.
2: Però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic, és a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren? M'ho contestes tu, no?
4: A veure.
2: Les dones. Doncs ja
4: no
2: està.
4: Cal ni contestar-ho.
2: Llavors,
4: no?
2: ell li ha passat aquesta experiència.
4: Sí. Obvi,
2: i després, amb la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
1: És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas. No es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre. Però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
2: Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el Papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere, i els canvis que hi pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt lent, molt pesat, molt feixuc, i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
4: Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Nogés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, del 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc,
2: però jo penso... Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, perquè
4: sí,
2: aquí hi ha coses que ens semblen evidents.
4: Mundial. Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé, quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia i s'anul·la completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Una mica trist.
1: De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
2: Jo és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo ni del que jo mateix he dit.
1: No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és, entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat. I, per tant, havia triat uns bisbes, diguem-ne, que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant. No? I d'aquí, segurament, neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
2: Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè... amb bisbes no t'ho diria tant. I sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prevost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és, per dir-ho així, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prevost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt amb perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un concord, escolta, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica la festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
1: Perquè a més nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però clar, això és mundial, i si tu tires molt la corda cap a una banda, hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
2: I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes integristes de l'Església Catòlica Americana que en algun moment es plantegin fer el salt és una cosa que fa uns anys no se'n parlava. I ara no dic que hagi de passar, però les coses quan es comencen a parlar és que potser de vegades un dia passen, i amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa, que prové d'aquest país, doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi un mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
3: Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas, és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau al pacificador, podria ser, no? Lleó 14 al pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
4: Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu, de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat, i a l'església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? És que no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
2: Però és que no, tu estic... És que
4: no, és per posar-vos un exemple,
1: contra,
4: no?
1: Sembla que estiguis en contra d'això, no?
4: Lo que estic dient és que és molt gros, és molt gros,
2: però,
4: no?
2: Però
4: com
2: si
4: deia la Pepa algú, Torres l'altre dia.
2: Però si que tinguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també et diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
4: I tant, és que és el que compartim ara, no? Lo que deia la Pepa Torres l'altre dia és com de dir, el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir, és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple?
2: El que passa és que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, aquella famosa frase del papa Francesc, que l'Església va dir en castellà, que me digo, si acabemos todos,
4: però
2: ella
4: no
2: està posant més l'accent, a l'Església hem d'anar junts. Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que el vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havia gent... Allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en ambient, la gent olorem una mica de quin peu calça, en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. També diré que cridaven més els d'un color determinat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent, i amb el grup de, diguem, proper al personal que amb qui vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem enlloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això també és un paper que fa el papa en aquest sentit.
4: Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió, també s'ha d'estar, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important, primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important. Però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, que celebren els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe bahai, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
1: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papamòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava també netejant els vidres que volten a la...
2: Era dona.
1: Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar. Era una dona de la neteja.
2: No,
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Compliques més.
1: No. Ja anava, estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres temes.
4: Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant l'altre.
1: No, aquesta imatge ens l'hem estalviat. Menos sí, com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família. Jo crec que aquesta tarda podem assegurar... Jo crec que podem assegurar que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge, que també va ser molt, molt polèmica.
4: Esperem que no.
1: Insisteixo, des d'aquesta basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
8: Palpicant?
7: Què havia de ser, si no?
8: Però què va ser?
7: Apendicitis. Operat d'urgència.
8: Ostres.
7: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
11: l'Auditori.
10: I per anar de museu, concert i espectacle,
11: l'Auditori.
10: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
13: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
12: Tu creus? Jo pensava que era normal.
13: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
14: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
15: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
16: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
17: Ostres, Pedrín!
16: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí... I van a parar el teu alt.
17: Encara estic païnt. Ploraré molt.
15: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada Família. família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó 14 molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
8: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
1: Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al SEM La Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del Bisbat de Sant Feliu. El papa no ha amagat que ell, amb Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
3: En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I...
2: A més, és el teu bisbat.
3: Bueno, és el... Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
1: Sí, aprofundint en això, és a dir, els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu, per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per prebost tingui aquesta simbologia?
2: És que aquí hi ha dos factors, més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món, i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país, perquè només amb Itàlia hi amplia dos volums. Per tant, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial, que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat, es troben amb una imatge de la Mare de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
4: Sí.
2: Perquè és la imatge que, diguem, a l'època barroca es va traslladar sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és un ambaixador del Brasil que li va regalar, crec que era el Pau VI, una imatge de la Mare de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
3: I la nostra no és negra, és morena.
2: Sí, però mira, però aquí també hi ha una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, però si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és a dir, que es podia plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la devolució ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
3: I la moreneta ja ha quedat per sempre. Sí,
4: ja seria molt diferent.
3: I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
4: Una negra catalana.
1: Aquest viatge del papa a l'estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix papa des del faristol, a més, al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per tant, un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques potser a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que no ha de sorprendre venint d'algú de l'Església, però sí que fes aquestes referències a l'eutanàsia i a l'avortament precisament en un Congrés dels Diputats en què s'han aprovat lleis a favor de totes dues coses, doncs, també va ser força significatiu. Aquí a Catalunya, en canvi, té un accent molt més social, menys polític, tot i que evidentment hi ha algun acte polític, però la presó, el convent de Sant Agustí, venir aquí fins a Montserrat, és potser més social, i després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
3: Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no?, aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
2: No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema a la cartera que es diu beatificació del venerable Antoni Gaudí. Home, en principi això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el papa ho avisa en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés doncs pugui tirar endavant finalment.
4: A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
3: I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió social tan forta, A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
2: Però ens falta Canàries,
3: Per això, per això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort, i s'ha negociat molt fort, i també diria que ahir a la Vetlla una dimensió social també forta. Els testimonis, aquesta reivindicació que va fer, va ser realment emocionant, el tema de la salut mental, perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, gent plorant a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat. I ell també d'aquí, doncs, la seva... jo crec que aquesta part és molt important també, la salut mental, el tema de la violència de gènere, i després també va sortir aquell noi, no?, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real, no és una avalanxa, però és real, s'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, no?, a la nostra existència, que no sigui només consum, no?, i capitalisme. La Rosalia.
2: En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el Papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs ho veiem més com un dogmatisme, que ja veien els que el Papa que ens ho ha imposat, tal i qual. Però estem en una paradoxa on en el context actual la veritat és un valor en alça, perquè ara, quan obrim el telèfon, ja no sabem què és veritat i què és mentida. I ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podia tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
4: Amb això va l'encíclica, no?
3: I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, no? Amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir també, ahir rebent el Papa, doncs aquest vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, no? Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí, no?
4: Anem per aquí perquè realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, no? Això és molt trist i molt lamentable.
1: Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem doncs al Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del Papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
11: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
11: És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha, perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat. Els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el Papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge, on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
1: Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del Papa, l'emoció anava creixent i llavors es anaven sentint aquests esclats de crits de visca el Papa o ja esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45, d'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, no, Albert?
11: No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
1: ràpid,
11: minuts.
1: Perquè els he vist sortir sí. D'aquí de Montserrat. A les
11: doncs
1: dues
11: Mònica Martínez Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papalló 14, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda, Òscar.
1: Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
18: Un entremig, eh? Ja. I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies, doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever, són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta per... Volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... És un formiguer i contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
1: Sí, sí. És que això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i, per exemple, ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i, per tant, el turista habitual de Montserrat no hi era, i per tant la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir en la prèvia d'aquesta visita del Papa. Per tant, òbviament, aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí, amb el Papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
18: Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí, als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà amb des de Sant Agustí amb un cotxe negre tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Coros canviarà amb el Papa mòbil i farà un recorregut que serà realment no serà molt llarg, serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires, unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí bàsicament el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que no acaba de, ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per veure, per fer el seguiment del Papa. A Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf. Jo vinc d'allà i la veritat és que no han reixit aquestes pantalles cap dels dies que hi han hagut aquí. Mira, et porto un testimoni. És una noia, la Maria, és colombiana i m'ha explicat això.
19: Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y nos encontramos con toda esta información.
1: Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
2: A tu, a vosaltres. Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui, eh?
1: Bé, home, un cop a l'any...
2: Això és la quota anual.
1: Ah, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden, 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafant el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les dues.
5: Catalunya migdia.
20: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
21: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
22: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
23: Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà al llit.
24: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
23: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
25: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
26: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
27: Tota comunitat necessita un cor.
28: Un cor? Per què?
27: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
28: I reforçar la identitat?
27: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
28: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Catalunya migdia.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.

0: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio.
1: Són les 4. Aquí Francesc Garriga saludant-vos amb la Sagrada Família a tocar. Avui us saludem des de la confluència dels carrers Mallorca amb Marina per viure aquesta jornada històrica. Avui, la joia de la Corona de Gaudí, un dels edificis més emblemàtics del món, es converteix en el punt informatiu central. Des d'aquí explicarem com s'homenatja el centenari de la mort de l'arquitecte més cèlebre de casa nostra amb la benedicció per part del Papa de Roma de la Torre de Jesús, la més alta de la construcció. I serem en directe des d'aquest punt, però també des de molts d'altres, de la ciutat de Barcelona i del país, seguint de prop les passes del pontífex i per veure com la capital de casa nostra, com la capital del país, viu aquesta jornada històrica. I amb els ulls controlant-ho tot, ara mateix veiem una plaça tranquil·la, amb moltes cadires encara buides, molts voluntaris, molta gent de seguretat, també alguns curiosos, els veïns ocupant els seus balcons, llocs privilegiats per seguir aquesta jornada, però també a l'estudi controlant-ho tot amb pantalles i amb convidats i amb veus per anar-ho enriquint, l'Agnès Marquès, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc. Efectivament, jo diria que sóc a la sala de control, aquí amb diverses càmeres que ens ensenyaran a diferents punts d'interès que hi haurà al llarg de la tarda. Tu deies, aquesta tarda es compliran rodons els 100 anys de la mort del genial arquitecte Antoni Gaudí a l'antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, de les ferides que li havia fet un atropellament tres dies abans d'un tramvia. Bé, 100 anys després de la desaparició de l'arquitecte que va transformar per sempre, direm, l'horitzó de Barcelona, aquesta obra seva continua fascinant milions de persones i projectant la ciutat arreu del món. I avui aquesta història sumarà un nou capítol amb aquesta inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. És una fita que marca l'evolució d'un dels monuments, hem de dir, més universals i reconeixibles del planeta, perquè des que es va coronar amb aquesta creu és ja l'església més alta de tot el món. Aquest serà, com ho deies tu, l'acte central d'una visita del Papa Lleó XIV, que també inclourà aquesta tarda una parada a la parròquia de Sant Agustí. És un espai estretament vinculat a la realitat quotidiana de la ciutat, allà on es veuen més els marges i la marginació i els problemes i la pobresa en aquesta ciutat tan internacional, tan turística i que és tan un aparador per al conjunt del planeta. Allà és on són els reptes socials que afronta la ciutat i allà farà parada a Lleó XIV, una església en la qual ell també s'hi sent molt vinculat perquè és de l'orde dels agustins. Bé, al llarg d'aquest programa especial seguirem tots els detalls d'una jornada que va molt més enllà del protocol i del seguiment del Papa, sinó que parlarem de Gaudí, del seu llegat, de la projecció internacional de Barcelona i també del significat d'una visita que situa una vegada més la ciutat al centre de l'atenció mundial. I ho farem efectivament amb en Francesc mirant amb un enquadrament immillorable com el de la Sagrada Família, però també amb els ulls de diversos equips desplaçats per tots els punts d'interès per explicar-vos minut a minut tot el que ha de passar aquesta tarda i aquesta nit. Doncs bé, pendent, com tots aquests dies, dels moviments del Papa, i tenim la Gemma Bonet. Bona tarda, Gemma.
3: Hola, bona tarda.
2: On tenim ara mateix Lleó 14?
3: Doncs el Papa ara mateix en ruta, després d'haver abandonat Montserrat cap a 3:15, en cotxe amb el seu seguici de seguretat, aprofitant aquesta estona per descansar una mica abans de començar la que serà la cita més important d'aquest viatge, la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'espera per aquest vespre a 10:15.
1: Això serà aquest vespre, però al matí el Papa ha estat a Montserrat, un dels llocs més emblemàtics també de Catalunya. Allà s'hi han congregat milers de persones, ho ha estat seguint de molt a prop. De fet, el Catalunya Migdia s'ha fet des d'allà. L'Òscar Fernández. Òscar, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I ens deies que, en contra del que ens pensàvem, que hi hauria com una gran processó de gent baixant de Montserrat durant hores i hores, la cosa s'ha buidat bastant ràpid.
4: Sí, ara mateix podríem dir que la normalitat està tornant a poc, perquè de moment encara hi ha totes les cadires que ocupen les tres places que hi ha davant de la façana de la basílica. Les cadires cadires estan buides, desordenades, ja saps quan la gent marxa que queden mal posades, alguna caiguda fins i tot. De les 5 pantalles gegants que han permès a la gent que estava en aquestes places seguir el que passava dins de la basílica, només en queden 4, una ja ha estat desmuntada, les altres 4 estan a les fosques, estan apagades, però de seguida les desmuntaran. Els primers feligresos comencen a entrar a la basílica. Durant el matí no s'ha pogut entrar perquè estava plena dels convidats que havien de seguir tota la homilia i tota la pregària del Papa. I ara mateix també a l'interior veiem com els equips de neteja estan també ja tornant a posar en ordre la basílica per tal de rebre els turistes que, com deien, durant el matí no han pogut entrar i que ara mateix a poc estan prenent posicions en una fila per entrar per la porta principal.
2: Doncs gràcies, Òscar. Allà on ho han de tenir tot a punt és a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, coneguda com la Catedral dels Pobres, perquè és on ha d'arribar d'aquí uns minuts el Papa Lleó XIV. Albert Prat, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, aquí van arribant les últimes autoritats que falten. De fet, fa només uns instants ha entrat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i cada cop que una comitiva de cotxes negres, de cotxes blindats, s'atura aquí a la plaça, els fidels se'ls talla la respiració pensant que en algun moment o altre acabarà baixant el Sant Pare d'aquest cotxe. Però aquí encara falten uns minuts. El carrer Hospital està completament buit, està tallat al trànsit, tampoc hi poden circular els vianants, perquè és per aquí, en contradirecció i des de la Rambla del Raval, per on s'espera que arribi la comitiva amb el pontífex. Veurem si fa aquests últims metres de la plaça a peu. És aquí on l'esperen ara mateix desenes de famílies, joves catòlics amb banderes del Vaticà que amb pancartes també l'esperen en aquests últims metres per donar-li suport.
1: El punt culminant serà aquí on som nosaltres, a la Sagrada Família. Tenim un balcó privilegiat per seguir-ho, però també a peu de carrer un home d'esperit cap de setmana, Roger Escapa, bona tarda.
6: Què tal, Garriga, com anem? Bona tarda.
1: Ja hi ha ambient, molts voluntaris, però també comencen a arribar ja alguns dels convidats.
6: Sí, mira, aquí fa una estona ja que centenars de persones comencen a fer cua per acreditar-se, aquests tenen entrada, alguns estaran dins del temple, 4.000 més estaran a fora, i ens comentaven els primers de la fila que havien arribat cap a les 3, alguns amb ganes i amb nervis, alguns cansats ja d'esperar, i nosaltres tenim ganes de conèixer algunes històries que hem anat sentint aquests dies al suplement de joves que aquesta visita els toca molt de prop, que tenen ganes de compartir aquesta fe i aquesta jornada amb nosaltres. Hem aconseguit arribar fins aquí amb cotxe fins a Sant Joan, fins al passeig Sant Joan. Allà ja ens han fet baixar perquè evidentment està tot tallat, i tota aquesta zona que està cordonada del voltant de la Sagrada Família i aquesta plaça de la Sagrada Família d'on som nosaltres, doncs la gent que s'hi comença a muntegar, molts d'ells amb entrada, aquestes 8.000 que podran entrar dins, la resta doncs a fer el tafaner, però evidentment hi ha carrers que només amb una acreditació hi pots accedir, i evidentment aquí també el Papa Mòbil, que farà aquest quilòmetre just abans d'arribar a la Basílica i on s'aglutinaran molta gent al voltant doncs d'aquests carrers de l'Eixample, amb ganes de poder saludar el Papa en aquestes hores prèvies.
2: Doncs connectarem també amb el Roger Escapa, i també voldrem saber com s'està vivint aquest acte d'aquesta tarda en les pantalles gegants que s'han instal·lat a la plaça de les Glòries i també a l'Arc de Triomf. Se suposa que s'hi aglutinarà, s'hi ajuntarà molta gent, fidels, gent que tingui ganes de veure aquesta inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I tenim el Blai Mercè. Bona tarda, Blai.
7: Bona tarda, Agnès.
2: Engegades les pantalles o no?
7: Sí, sí, aproximadament des d'una hora abans estaven engegades. Primer s'ha projectat un documental sobre Antoni Gaudí i ara ja ha començat la programació especial dels companys de BTV, i t'he de dir que més o menys som tants periodistes com assistents curiosos per veure aquest especial, i jo crec que això anirà augmentant. El sol no ajuda, hi ha molt poca ombra aquí a la plaça de les Glòries, només compto 4 bancs individuals on la gent pot seure, però sí, tothom qui passa fa una foto a la pantalla o pregunta què hi ha, i segurament d'aquí a uns minuts, d'aquí a unes hores, això s'omplirà més.
1: Passen 9 minuts de les 4 de la tarda. Avui és una jornada històrica. El Papa Lleó XIV, amb una agenda frenètica que arribarà al punt culminant amb la benedicció a la Torre de Jesús, aquí davant nostra, de la Sagrada Família. Però abans hauran de passar moltes coses. Té una escaleta gairebé com de programa de ràdio. Arnau Aimo, bona tarda.
8: Bona tarda, Francesc.
1: Quin és el full de ruta que li espera al pontífex en aquesta tarda tan plena de coses i de recorregut?
8: Doncs si no n'ha tingut prou, aquesta tarda és la més intensa pel Papa en la seva visita a Barcelona en un dia que s'ha despertat amb núvols, però que aquí a Barcelona va sortint el sol, eh?
1: Sí, pensàvem que necessitaríem gorra, després que necessitaríem jaqueta, ara sembla que necessitem gorra.
8: Doncs el Pap ara és a dalt d'un cotxe tornant cap a Barcelona, amb la panxa plena després de dinar amb els monjos a Montserrat, abandonat el monestir una hora abans del que estava previst. Després d'un breu repòs, el Pap ara arribarà cap a 4:45 a la parròquia de Sant Agustí, que és un dels actes importants de caràcter social al centre del barri del Raval, per presidir doncs aquest acte amb entitats socials i persones vulnerables. Després de Sant Agustí està previst que el Papa faci una parada tècnica al Palau Episcopal i cap a 6:45 de la tarda, un dels moments més esperats pels fidels i també pels curiosos, podran veure el Papa pels carrers de Barcelona. Travessarà amb Papa Mòbil el carrer Rosselló fins al Temple de la Sagrada Família, on arribarà 8:15 del vespre. Aquí serà rebut, aquí davant de la Sagrada Família, per les màximes autoritats de Catalunya, de Barcelona i també de l'Estat espanyol. I tots entraran a dins del temple per celebrar una missa en record d'Antoni Gaudí, perquè avui és el dia d'Antoni Gaudí, el dia del seu centenari. Després, per fi, l'acte central de la visita, d'aquesta visita del Papa a Catalunya i a Espanya, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. L'element arquitectònic que veiem ara aquí davant, un element arquitectònic molt destacat del temple de 172 metres i mig d'alçada. Després d'aquesta benedicció, Francesc, el Papa abandonarà la Sagrada Família, seran passades les 10, dormirà última nit a Barcelona i demà al matí abandonarà Catalunya, ja anirà cap a Canàries.
1: I tot això us ho explicarem en directe per Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Per tot això que us estem explicant, és evident que avui, tampoc no ho va ser ahir, no és un dia anormal. És una tarda excepcional per la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la mobilitat com pel que fa, lògicament, també al dispositiu de seguretat. Hi ha a aquesta hora diversos carrers tallats, afectacions també al transport públic, i volem fer-nos doncs una actualització i una imatge de la situació a aquesta hora amb la Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Quina situació tenim ara?
1: Doncs per la visita a l'església de Sant Agustí a Barcelona.

0: cas a la instrucció, la recomanació de fer teletreball o de no circular per Barcelona, i la veritat és que ahir i avui el trànsit està sent de moment força tranquil.
1: Des del nostre balcó veiem com hi ha molta seguretat al voltant de la Sagrada Família. De fet, ja estan tallats els carrers més propers a la Sagrada Família. Si es vol acostar algú al temple, només ho pot fer si té l'acreditació pertinent, perquè hi ha molts controls policials. Aquest dispositiu és el més gran de la història dels Mossos d'Esquadra, 5.600 agents, a banda de centenars de policies i agents d'altres cossos de seguretat. Miquel Jarque, bona tarda.
2: Hola.
1: Serà un dia també complicat per les comunicacions de ràdio, Miquel. A veure si tenim amb so correcte o no. Les connexions als carrers, el Miquel el tenia envoltant pels carrers d'aquí de casa, de casa nostra, no, de la Sagrada Família, seran complicats. No sé si et podem parlar, si no, amb la Rebeca Carranco.
3: Sí, em diuen que la tenim preparada, la Rebeca.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Perquè ahir amb la Rebeca, de fet, parlàvem d'aquest disseny del patró de seguretat, i no sé si hi ha hagut alguna novetat o algun canvi d'última hora respecte al que ens explicaves ahir, Rebeca.
4: Doncs mira, el que estem veient és que la seguretat jo estic a Rosselló a l'alçada més o menys de Diagonal, i el que estic veient és que els Mossos estan disposats cada metro i mig, no? Tu pensa, el perímetre que està allà, la gent darrere, cada metro i mig hi ha un mosso, i llavors el que estan fent bàsicament és escanejar-nos a tots, no? A mi porta una estona mirant-me de qui és aquesta persona que està aquí amb el telèfon parada davant nostre, no? Llavors això és com el més evident d'aquest perímetre de seguretat, i sí que és cert que hi ha gent, però tampoc moltíssima, hi ha persones que ja s'han assegut i que estan esperant i que es pot entrar, no? És una de les zones que no et cal estar identificat per apropar-te aquí i per veure una mica, doncs, quan passi el papa, doncs poder-ho tenir relativament a prop. Moltes banderes i això, molts Mossos molt atents a l'entorn, en un entorn que ara mateix no està molt massificat, és a dir, que queda molt d'espai.
1: Ens deies ahir que el punt més delicat per la seguretat del papa, el que preocupa més i el que s'hi han mirat més, és aquest recorregut que farà, que no és molt llarg, amb el papa mòbil saludant a la gent. Per tant, aquí és on segurament hi haurà més desplegament de tot arreu, en aquests dos dies.
4: Exacte. Sí, aquí una mica les pors, les amenaces que hi ha, és doncs, que hi hagi algun llançament, no? Una pedra, una ampolla, un ou, alguna cosa així, això òbviament es vol evitar, i l'escenari més complicat que podríem veure, que no es contempla, però ho han de tenir en compte, és, doncs, imagina que algú es posés, no?, que intentés interrompre aquest camí del papa i que tinguéssim aquesta imatge, que òbviament donaria la volta al món, d'algú intentant interrompre el pas del papa i els Mossos traient-lo, no? I això seria una cosa molt delicada que òbviament no volen, que tampoc sembla que sigui com l'escenari més probable, perquè fins ara tot està anant molt bé, és a dir, que tot està anant segons el previst en aquest dispositiu del papa.
1: I això que avui hem tingut un ensurt, vaja, més que un ensurt, una notícia d'aquestes que no ens agrada explicar, tot i que últimament són ja comunes gairebé a Barcelona, un home mort en un tiroteig i no gaire lluny de la zona perimetral de seguretat. Per tant, això no sé si ha fet que el nivell de seguretat augmentés o que com a mínim es preocupessin de forma sobtada.
4: Clar, ha sigut a uns 500 metres d'aquí, Jo he anat aquest matí. Sí que hi ha hagut un primer moment on tothom s'ha tensionat molt, és a dir, el CECOR, aquest centre de coordinació que vam explicar ahir, que està a Sabadell, que estan tots els comandaments, doncs tothom, òbviament, ha saltat, no?, i tothom s'ha posat a fer gestions d'investigació, a veure què era això, què havia pogut passar, i és veritat que després, quan ja al lloc hem vist els responsables d'investigació, una mica, doncs, aquesta sensació de... Una altra vegada estem parlant d'un mort tirotejat, però una mica la idea aquesta sembla que és cosa de crim organitzat, han trobat l'arma també, no?, i busquen el sicari, però no han fet ni coses que hem vist en altres moments que no tindria sentit, Pensa, un gàbia, no?, si aquest home hagués anat en cotxe, doncs fer un dispositiu gàbia per intentar trobar-ho, no han fet res d'això, perquè el que consideren és que era una persona, doncs, que anava a matar aquest altre home que encara no està identificat i que ha fugit, ha deixat l'arma i un casc que portava, doncs, a Gala Placídia, creuen que ha anat cap amunt i que ara deu estar amagat. És a dir, que ho desvinculen completament de la visita del papa, que no creuen que sigui una amenaça per la visita del papa, però òbviament sí que ha generat, doncs, tensió i estrès en aquest moment, no?, tothom de veure què és això i què està passant aquí, no? Però després, comprovat una mica el context, doncs, bueno, la preocupació lògica de que això ens passi a Barcelona a les 10 del matí a Balmes, no?, però que ho desvinculen de la visita del papa.
1: Doncs una casualitat, trista casualitat, l'assassinat d'aquesta persona en ple carrer, tan a prop, coincidint amb la visita del papa, però en tot cas, em deies que el dispositiu de seguretat normal, sense cap sorpresa, i per tant, mica en mica, tothom anirà ocupant les seves posicions sense que hi hagi cap novetat.
4: Sí, aquesta és la idea, és a dir, que no a mi el que ens deien, no, que no ha canviat res, ni tan sols jo he preguntat, hem

0: hem vist l'helicòpter, aquest helicòpter és possible que estigui buscant aquesta persona? Dic, no, aquest helicòpter està aquí doncs pel dispositiu del Papa, no és una persona que tu puguis trobar amb un helicòpter, seria com molt estrany, no? I llavors, no, és a dir, una cosa és aquest mort a Balmes, una altra cosa és el dispositiu del Papa, que continua igual.
1: Doncs Rebeca, et deixem aquí fent cua per entrar al perímetre i qualsevol cosa estarem pendents a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies.
2: Passen ja 18 minuts de les 4 en punt de la tarda. Justament buscarem doncs confirmació de tot això que ara parlava en Francesc amb la Rebeca Carrancó, amb la consellera de l'Interior, Núria Parlon. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Ara parlarem d'aquest macro desplegament de seguretat amb motiu del Papa, però d'entrada confirmar aquest extrem que ara ens explicava la Rebeca Carrancó, el tiroteig mortal d'aquest matí al centre de Barcelona no ha fet modificar ni augmentar la seguretat al voltant del dispositiu del Papa.
3: Sí, els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal desvinculen els fets dels actes de celebració amb motiu de la visita del Papa. Aquest cas ara mateix està sota secret d'actuacions i per tant, tot apunta que no té cap mena de vinculació amb l'objecte de la visita ni dels diferents esdeveniments, sinó més aviat tindria relació amb qüestions doncs, pròpiament de negocis criminals i altres qüestions que poden estar al darrere d'un fet tan letal com aquest.
2: Aquest món paral·lel o submón, però que en tot cas funciona al mateix ritme del nostre i que de tant en tant el veiem, no?, amb casos com aquest, i que sembla que realment també actua absolutament al marge d'un fet internacional i que et paralitza tota una ciutat com aquesta visita del Papa, eh?
3: Sí. Totalment. A més, entela les bones dades que tenim en seguretat, especialment que hem anat aconseguint els darrers mesos a la ciutat de Barcelona, vinculat amb els delictes contra el patrimoni, i realment doncs, això ens ha de fer parar l'atenció de que més enllà de la investigació que hi ha al darrere d'aquests fets tan letals, de violència tan letal, hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions, que com bé diu, conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana i hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos perquè s'agravin les penes en tema de tinença d'arma de foc, tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga, i aquí tenim doncs un recorregut a fer. Mentretant, doncs òbviament disposar de més plantilla de Mossos d'Esquadra com tenim previst i poder continuar amb una estratègia ben coordinada amb la resta de forces de seguretat que tenen competència en matèria de crim organitzat, és la recepta que hem de dur a terme.
2: Molt bé, doncs aquest tiroteig mortal que s'ha produït ben bé, encara no un quilòmetre del que és el perímetre de seguretat al voltant del Papa, un dispositiu que no queda modificat però per aquests fets. En tot cas, aquesta visita de Lleó 14 sí que ha suposat el desplegament d'un dispositiu, ara ho dèiem, que no té precedents, gairebé 6.000 agents mobilitzats. Es pot comparar amb algun altre dispositiu?
3: És un dispositiu, com bé diu, d'alta complexitat operativa, en la qual s'ha desplegat un pla de seguretat en el que tenim doncs, diferents línies de treball que s'integren i es despleguen de forma simultània, protecció de personalitats, seguretat en els espais i actes de gran influència, gestió de la mobilitat i dels desplaçaments, tot el que té a veure amb la intel·ligència i l'anàlisi de riscos. Incorpora com una novetat, crec molt important, el seguiment a temps real de tot un conjunt de 250 càmeres de seguretat a les quals es pot accedir amb un llenguatge únic i compartit a través de la plataforma de Mossos d'Esquadra, amb les feines prèvies que s'han fet doncs, administratives per poder tenir l'autorització d'accés a aquestes càmeres que estan desplegades pel conjunt del territori, que porten els propis agents, que van en els vehicles, que van en les GOAPs i també doncs, que estan o són propietat dels diferents espais i escenaris on té lloc la visita del Papa. Per tant, aquesta és una fórmula de treballar que ens demostra doncs, que l'ús de la tecnologia és clau i bàsic també amb tot el dispositiu, l'operativa de seguretat, a part doncs, del desplegament i la coordinació que es fa amb el CECOR de Mossos d'Esquadra i també des del CECAT de Protecció Civil, que permet doncs, garantir dues coses que són clau, no? La màxima seguretat per una banda i per altra també doncs, la mínima afectació a la ciutadania.
2: Imagino que el moment més delicat d'aquesta visita serà el desplaçament del Papa Mòbil, amb el Papa Mòbil al centre de Barcelona abans d'arribar a la Sagrada Família. Com ha estat la coordinació amb la seguretat del Vaticà?
3: Doncs la coordinació, com li dic, està sent excel·lent entre les diferents policies que estan treballant, Guàrdia Urbana també, la coordinació és en el CECOR de Mossos d'Esquadra, i per tant dintre d'aquest CECOR hi està present també la policia vaticana i òbviament les autoritats que avui assisteixen, com Casa Reial i el president del govern, doncs també els seus serveis de seguretat. S'està treballant des d'aquest espai. Avui aquest matí hem fet la visita amb el ministre Marlaska i hem pogut conèixer de primera mà com s'està duent a terme aquesta coordinació sota uns paràmetres, podríem dir, d'excel·lència, quan a la feina compartida, cadascú, òbviament, dintre de les tasques de seguretat que té encomanades i que ha de complir dintre del propi pla de seguretat, sabent que qui coordina el dispositiu aquí a Catalunya és Mossos d'Esquadra.
2: Molt bé, doncs demà 8:15 del matí està previst que el Papa Lleó 14 surti en un vol d'Ibèria cap a Gran Canària i aleshores es posarà punt final en aquest dispositiu de seguretat. Hem parlat en aquests últims minuts amb Núria Parlon, consellera d'Interior. Que vagi bé, bona tarda.
3: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Set minuts per 4:45 de la tarda. A aquella hora està prevista l'arribada del Papa a la parròquia de Sant Agustí i l'Albert Prat té ulls posats sobre aquesta parròquia per explicar-nos l'arribada del pontífex. Com està l'ambient aquí ara mateix, Albert?
4: Doncs mira, serà imminent l'arribada del Sant Pare perquè ara acaba d'aturar-se aquí a la plaça de Sant Agustí una comitiva de 10 vehicles d'on han baixat cardenals, bisbes i tota la comitiva eclesiàstica que acompanya el Sant Pare en aquesta visita a Barcelona. No només els representants de Barcelona, sinó també aquí davant ara està baixant del cotxe Luis Argüello, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, que també el segueix en aquesta visita a Barcelona. Ara estan saludant els fidels joves catòlics que s'han aplegat fins aquí, una plaça de Sant Agustí que ni molt menys ha quedat plena. S'ha controlat fins al mil·límetre l'accés en aquest punt aquí davant de la façana de Sant Agustí i tan bon punt aquesta comitiva de vehicles comenci a deixar pas, esperem doncs l'arribada de ja sí al cotxe on viatja el pontífex, que el veurem de lluny aquí al carrer Hospital, que està completament buit perquè desfili tota aquesta comitiva.
1: Quan dius comitiva, quants cotxes podem estar parlant?
4: Només per dir-te que els acompanyants, la comitiva està conformada per 10 vehicles, dos autocars i dos vehicles de la Guàrdia Urbana que obren i tanquen aquesta primera comitiva. Veurem la del Sant Pare exclusivament, de quina dimensió és. Però a dintre la parròquia, dins a l'església, sí que ja està tot a punt. A la primera fila, les autoritats polítiques que estaven confirmades en aquesta trobada i són el president de la Generalitat, Salvador Illa, també el president del Parlament, Josep Rull, i dos ministres que han vingut des de Madrid, que en aquest cas són Ana Redondo, la d'Igualtat, i també el ministre de Transports, Òscar Puente.
1: Contrasta això que ens explica l'Albert Prat amb aquest so de fons, sentim de fons aquesta remor, tampoc no sembla que hi hagi una gran bogeria, però sí que s'hi sent gent, amb la tranquil·litat que tenim ara mateix davant nostre. La Sagrada Família hi ha molta gent, un formiguer de gent, però són tot treballadors, voluntaris, gent de seguretat, i impacta molt veure entrar i sortir de l'església tantíssima gent. El que ens fa veure és que aquí, d'aquí un parell d'hores, tres hores, hi passarà un espectacle d'aquells, Agnès, que recordarem segurament tota la vida. No només dins, també a fora, i serà una de les coses que us anirem explicant aquesta tarda, perquè viurem un espectacle que segurament Catalunya el recordarà durant molt de temps, perquè passaran moltes i moltes coses.
2: Sí, ens quedarà gravat a la retina. Estem convençuts, tindrà un fort caràcter simbòlic. El que estem assistint ara mateix a l'església de Sant Agustí doncs és, jo diria, l'acte més íntim, diríem, del Papa Lleó XIV després dels diversos banys de masses que s'ha donat ahir a Estadi Olímpic, avui a Montserrat, el que vindrà ara a la Sagrada Família, i després de l'acte doncs, més privat de Cambrians. Aquí on es troba Lleó XIV farà una trobada amb representants d'unes 90 entitats que estan dedicades a la caritat. La majoria són entitats religioses, com ara, per exemple, les Germanes Missioneres de la Caritat. Recordem, en aquesta parròquia reparteixen entre 300 i 400 dinars diaris. Per tant, representa una visita a una Barcelona que sovint queda, per no dir sempre, fora dels grans relats de la ciutat, fora dels grans relats turístics, tot i que sí que el relat periodístic parla tot sovint d'aquesta Barcelona que se situa segurament en els marges. Mira, deixa que saludi Aquí m'acompanya aquesta hora aquí a l'estudi en Ramon Nicolau, que és de la taula del tercer sector. Bona tarda, Ramon, com estàs?
5: Bona tarda, gràcies.
2: Carme Trilla, en representació de Cohabitat. Com estem, Carme?
6: Molt bé, moltes gràcies.
2: I també a Marta García, membre de la vocalia de pobresa d'ECAS. Com estem?
7: Bona tarda, Agnès.
2: Dèiem que la visita del Papa s'ha plantejat també amb un volgut caràcter social, no? Visitant els marges, deien els presos, no? Els que queden exclosos de la participació en la societat, però també aquests llocs de Barcelona que a vegades surten a les fotografies, però només amb la façana neta, diríem, no? No allà on s'expressa una vida quotidiana molt, molt, molt complicada. Què us sembla aquesta agenda que han previst per Llau 14, Carme?
6: Bé, bueno, forma part de l'esperit que ell va predicant, no? D'estar al costat dels que estan més desvalguts, i per tant això lliga, i aquesta proximitat sobretot amb els que estan, doncs, sense sostre, que estan en els barris, doncs, amb més problemàtica social, no?
2: Mm-hmm. Carme Trilla, de Cohabitat, que coneix molt, de molt primera mà, les dificultats d'accés a l'habitatge en una ciutat com Barcelona. Estem veient que, de fet, ara mateix ja està tothom a lloc dins de l'església de Sant Agustí. Ja ho hem dit, és una església amb qui el papa Lleó XIV, doncs, hi té molt vincle, perquè és de l'ordre dels agustins, com ell mateix. Ramon, què vas pensar quan vas saber que Lleó 14 passaria per aquí, pel cor del Raval?
5: Bé, la meva entitat de base està també al Raval, i pensem que també és una oportunitat per explicar els problemes, però per dignificar la xarxa associativa i veïnal del barri. És a dir, és cert que al Raval hi ha moltes situacions de necessitat i molts problemes, però també hi ha moltes entitats associatives comunitàries que de manera voluntària i altruista hi treballen en favor del bé comú. I pensem que aquesta trobada a la parròquia de Sant Agustí ha de tindre també aquesta dimensió, no només el pensar que hi ha necessitats, sinó també que la gent organitzada i amb el recolzament suficient pot contribuir a superar aquestes dificultats.
2: Sí, aquí sempre hi ha el debat, no? Perquè aquestes entitats treballen algunes sota el paraigua de l'Església, però d'altres amb valors cívics que neixen justament d'una voluntat de col·laboració i de solidaritat al marge d'aquest paraigua de l'Església Catòlica, oi?
7: Sí, de fet, bueno, des d'ECAS som una federativa que agrupa entitats d'orígens molt diversos i trajectòries molt diverses, però el que sí que compartim és un marc comú de defensa dels drets humans i de la justícia social, i el que és important per nosaltres és que la mirada a la pobresa tingui un component crític en relació a la desigualtat que genera el sistema polític i econòmic actual, i que hi hagi un reconeixement a les causes estructurals de la pobresa, i que les polítiques que s'apliquin o les accions, no, que visibilitzin això vagin adreçades a reduir la desigualtat i no a pal·liar-les ni a considerar-les un mal consustancial que es reverteix amb accions de caritat, perquè recordem que fa 10 anys que el 25% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa i exclusió social.
2: Dos quarts i un minut de 5 de la tarda. Anem molt puntuals avui, Francesc, en aquesta acte que hi ha d'haver a l'església o la parròquia de Sant Agustí del Raval. Tothom és a lloc esperant el papa, esperant Lleó 14. Veiem uns centenars de persones aquí a prop d'aquest passadís d'entrada a l'església. S'ha volgut controlar molt la quantitat de gent que s'apropava fins aquí, lògicament per les dificultats que hi ha per garantir, doncs, la seguretat en un lloc de carrers tan petits. Ara sí és el moment, Albert.
1: Arriba, arriba.
4: En aquests moments veiem com aquest vehicle blindat Volkswagen, que el podem identificar perquè porta la bandera del Vaticà enganxada a un dels extrems dels llums frontals d'aquest vehicle, baixa el Sant Pare, baixa el Lleó 14 aquí a la plaça de Sant Agustí. Ho podeu sentir de fons, com tots els fidels que s'han apropat fins aquí el criden. S'atura el Sant Pare al costat també del cardenal Omella, que és l'encarregat de guiar-lo en aquest passadís final que la parà fins a la parròquia de Sant Agustí. El Sant Pare Lleó 14, que s'atura primer a saludar unes persones discapacitades, unes persones amb cadira de rodes que s'han col·locat, doncs, en aquesta primera part d'aquest passadís final en què tothom vol immortalitzar aquest moment. Ho veiem fent onejar banderes del Vaticà, i els va saludant poc a poc, fins i tot amb alguns s'atreveix a fer algunes fotos. Veurem quant dura aquesta recta final. Aproximadament m'atreviria a dir que són uns 100 metres, però sembla que es poden fer llargs, perquè ara mateix l'expectació és màxima en aquest punt del barri del Raval de Barcelona, on, insistim, està completament blindat per la policia. No hi poden accedir els veïns, ara molt menys, perquè acaba d'arribar el Sant Pare, i les persones que l'acompanyen, ho sentiu de fons, són autèntiques, devotes, catòlics, famílies que s'han apropat fins aquí, però els veïns no han pogut assistir fins aquí i ho criticaven a les portes d'aquesta església, doncs perquè no són representants de les entitats, que ja les 400 entitats que ja estan a punt per participar en aquesta trobada, on el Papa Lleó XIV coneixerà de primera mà fins a 3 entitats socials que treballen en aquest barri, un dels més marginals de la ciutat.
1: Perquè als balcons, per exemple, Albert, hi ha veïns, entenc. No sé si els balcons són plens de veïns abocant-se per veure el que passa, o hi hauria un punt fins i tot d'indiferència.
4: Hi ha una certa curiositat més que indiferència, però també crida molt l'atenció perquè la majoria són balcons d'hotels i d'apartaments turístics.
2: Aquesta Barcelona, sí, sí.
4: Una altra de les imatges que també crida l'atenció i que tinc just davant del balcó on sóc jo és que el grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra, el GEI, ha entrat en una de les habitacions d'uns d'aquests joves, ho veiem a una habitació d'una persona, m'atreviria a dir, jove adolescent, i des d'aquí aquest agent dels Mossos d'Esquadra d'elit controla a la perfecció amb uns prismàtics, doncs, totes les passes que ha fet el Sant Pare fins a arribar a l'interior d'aquesta església, que ara mateix sí, ja és a l'interior.
1: Ara doncs explicarem què passa a l'interior de l'església, ho podem comentar des de l'estudi, però a tocar unes quantes plantes més avall, a la Cèlia Forment, companya de Catalunya Ràdio, perquè ella sí que és als peus de la Sagrada Família i té a tocar també ella, no sé, són assistents a aquest acte. Cèlia Forment, bona tarda.
8: Bona tarda, Francesc.
1: Que van molt d'hora aquestes senyores.
8: Clar, clar, hem pogut entrar al claustre que seria la Sagrada Família, és a dir, sota la façana del naixement, on tot és a punt per rebre Lleó XIV, però encara no hi ha ningú, és a dir, no hi ha assistents. Hi ha 4.000 persones que tenen invitació exclusiva per seguir l'homilia des d'aquí, des de dins del recinte, però de moment les cadires són buides a l'espera que s'obrin les portes. Ara bé, hi ha un grup més matiner, estem parlant d'una desena de noies. Hola, què tal? Qui sou?
9: Què tal? Hola, què tal?
8: D'on veniu?
9: Jo vinc de la Garriga.
10: Jo de Barcelona.
11: De Girona. Jo sóc de Ponts i vinc d'Artesa de Segre.
8: Una mica de varietat, però per què teniu aquest accés exclusiu tan d'hora? Expliqueu-me.
10: Perquè farem una sorpresa al final de l'acte, després quan es beneixi la creu.
9: I perquè som familiars dels cors que canten aquí dins. Com jo, en el meu cas, la meva filla està a Veus.
8: És a dir, vosaltres teniu parentesc amb el cor que actuarà durant la homilia, però també teniu preparada alguna sorpresa pel final. Ens podeu avançar de quin caràcter és, si és musical, si és una pregària, com participareu?
12: Bueno, estarem a prop dels cors, ajudant una mica tota la mobilització de les llums.
8: Molt bé, noies, aneu totes vestides de negre, doncs us seguirem i a veure si no us heu d'esperar ara massa estona també, que comença a sortir el sol.
9: Moltes gràcies.
10: No us ho perdeu.
2: Mireu, podem pujar... Sí, aquest so en directe des de l'església de Sant Agustí, perquè comença...
13: ...que tenen amb gran dedicació els seus germans, els pares agustins.
2: Aquest és el cardenal Omella, que és qui fa la benvinguda en aquesta trobada del Papa amb la pobresa, entitats que treballen amb la pobresa de la ciutat.
13: Adossada a la iglesia, detrás, vive la comunidad de misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta desde hace muchos años y que atienden con la ayuda de muchos voluntarios a los más necesitados y excluidos de nuestra sociedad. Aquí se reúnen también la parroquia personal filipina. Les aplaudimos a ellos porque lo merecen.
2: El coordinador d'aquest acte a l'església de Sant Agustí, mossèn Joan Costa, es va reunir amb els periodistes doncs, que ens hem informat sobre tots els detalls d'aquesta visita papal. També hi era la Gemma Bonet. Gemma, que estàs connectada per aquí.
14: Hola, Agnès. Sí, bona tarda. Com estàs?
2: Molt bé, que ens van insistir que això és una trobada amb entitats, que no és una missa, que no és una pregària, tot i que es produeixi dins l'església, i que la idea era que el papa conegués les diferents pobreses de la ciutat.
14: Sí, efectivament. Perdó,
12: la intenció d'aquesta trobada d'aquesta tarda és que el papa, de fet, ell vagi a veure els que són de la seva orde, els agustins. Per tant, d'alguna manera passa també per casa seva, no? Per l'orde de Sant Agustí, i comparteix aquesta estona amb persones de entitats diocesanes, la majoria doncs entitats religioses que treballen amb les diversos tipus de pobreses de la ciutat. I hi ha les germanes de Santa Teresa de Calcuta que fan cada dia entre 300 i 400 dinars en aquesta zona del Raval, dinars en menjadors socials, i també altres entitats convidades que són sempre de l'àmbit eclesial, que treballen per exemple també amb dones que han patit explotació sexual i també altres tipus de pobreses, com per exemple doncs, persones que han estat a la presó. I aquest és el missatge, els testimonis que es donaran en aquesta cerimònia, en aquesta trobada, com deies, no és ara una pregària, sinó una trobada, i ara és el bisbe Omella, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Omella, qui està fent la benvinguda i qui doncs exposarà aquests diversos testimonis que hi haurà al llarg d'aquesta estona a la parròquia de Sant Agustí.
2: Testimonis que li explicaran de primera mà al papa la seva realitat, i s'espera amb força interès també veure quina és la resposta del papa. El papa no només escoltarà, sinó que doncs segurament coneixent una mica abans què és el que li han d'explicar, doncs ja vindrà amb una resposta ja preparada i que voldrem escoltar també amb atenció. Abans de procedir i de continuar amb tota la tarda que ens ve per endavant, hem de tancar un punt de connexió que tenim al monestir de Montserrat, perquè allà hi tenim encara el cap d'informatius, l'editor de Catalunya Migdia, Òscar Fernández, amb qui al final t'hem sentit. Òscar, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Agnès.
2: Explicar en detall que la cosa allà s'ha netejat molt abans del que estava previst. I ara sí, com sí. Estan les coses?
15: El que veig ara mateix des d'aquí contrasta amb això que esteu explicant, aquestes imatges que ara hi ha d'eufòria per l'arribada del papa a Sant Agustí. L'hem tingut aquí fa unes hores a Montserrat, però ara mateix veig uns operaris que estan recollint ja les cadires que hi havia a les places davant de la façana de la Basílica de Montserrat. Ja no queda ningú dels feligresos, i de fet el que està tornant és el turisme habitual que puja a Montserrat per poder pregar. Durant el matí no s'ha pogut entrar a la Basílica.
1: Ràpid, això, no? De
15: sí, molt ràpid. Pensa una cosa, hi ha hagut molta gent que quan ha acabat la cerimònia ja ha marxat, no s'ha esperat ni tan sols a l'estona del dinar.
1: Nou,
15: una mica, mira, saps com ho he pensat, que era com el Camp Nou, perquè hi ha hagut gent que marxava mentre cantava el Virolai. Hi ha hagut gent que mentre cantava el Virolai ja marxava, com volem dir, bé, això ja està tot el peix venut, per tant marxem a agafar el cremallera abans que hi hagi embussos. I ara mateix el que queda és això, de les 5 pantalles gegants que hi havia ja només en queden 4, una ja l'han desmuntada, veig els operaris que comencen a desmuntar la segona, per tant no trigaran gaire també a retirar-la. Encara hi ha el Domàs, per exemple, en el balcó des del que ha saludat a la gent el papa, però a poc va tornar a la normalitat. A l'interior de la basílica ja estan els operaris de neteja posant-ho tot en ordre, els feligresos ja poden tornar a entrar per tal de venerar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, cosa que durant el matí era impossible perquè estava tota plena dels convidats VIPs, i per tant, ja et dic, a poc aquí la normalitat va tornant, amb la pau, això sí, que està molt més buit del que estaria en un dia normal, perquè durant el matí no ha pogut pujar tota la gent que habitualment pujaria, i per tant diguem-ne que hi ha fins i tot més tranquil·litat de la que hi hauria en un dia normal a aquesta hora.
1: De tot el que has explicat, Òscar, la notícia més que m'ha agradat més és el menú. Has explicat el menú que han pres el papa i els seus comensals, com el valores?
15: Crema de meló amb encenalls de pernil.
1: No està malament, aquest fresquet per l'època de l'any.
15: El segon era melós de vedella. És que estic parlant de memòria,
1: Ja és una mica
15: melós de porc, melós de porc. I després la crema catalana casolana, feta aquí, a la cuina de...
1: El papa no només ha parlat català, sinó que ha menjat crema catalana i ha pres els castells.
15: Mm. Però... ahir ens van explicar que el menú era l'habitual en un dia de festa pels monjos. No hi havia un extra, sinó que és el que mengen, diguem-ne, que un dia especial, no un dia de cada dia, però sí un dia especial. No hi havia allò, una cosa diferent de la que mengen habitualment els monjos d'aquí de Montserrat.
2: Doncs tot i així una certa austeritat, no?, direm, en aquest menú,
1: és correcte,
2: però tractant-se, doncs, d'un dia tan especial...
15: No li faríem
2: especial...
15: un lleig, escolta, Magnès, no està malament.
2: Jo és que la crema de meló, doncs, bueno...
15: No?
2: No,
1: no, no. No seria el melós de porc, veus?
15: Escolta'm, jo em fotia els tres plats, sense problemes,
1: No,
15: no, que, endavant.
1: Molt bé,
15: per cert, la crema freda, bé, ha fet bastant de fred durant el dia d'avui aquí a Montserrat, Primer perquè estava núvol, ara torna a estar núvol, després en el moment de la visita al Papa. Feia sol, però no feia calor, S'estava bé fins i tot el sol, i jo crec que molta gent de les que estaven aquí ha agraït aquestes ullades de sol, perquè en algun moment feia falta una rebequeta.
2: Aviam si baixareu tots encostipats, ahir ens ho deia això, la Maria Mixà també ens ho deia.
15: Sí, sí, ens ha agafat una mica de sorpresa, el fred que ha fet.
2: Doncs vinga, anar tornant cap aquí, cap a la redacció, cap a Barcelona.
15: A poc i bona lletra.
2: Vinga, que vagi bé, una abraçada, Òscar.
15: Igualment, adéu.
1: I Agnès, no sé si puc fer un pas ràpid amb la Cèlia Forment, perquè em diu que comencen a arribar alguns dels convidats ja a aquesta zona d'assistents i que diu que hi ha corredisses per agafar els millors llocs, Cèlia.
16: Exacte, tota aquesta gent esperava fora del perímetre, perquè ens entenguem. Ara fa uns dos minuts han obert el que són les tanques de seguretat i respectuosament, això sí, en fila, la gent entra a dins d'aquesta façana, a sota dels peus de la façana del naixement, per començar a seure en aquestes cadires que estan reservades però sense nom, diguéssim. Va per sectors, el primer que arriba, doncs el primer que arriba a primera fila. I corredisses per agafar el lloc amb millor visibilitat.
1: Has vist alguna empenta?
16: No, molt respectuós.
1: Home,
16: ara passa per davant persones de totes les edats i no hi ha avançaments. Això sí, amb pressa.
1: Doncs, però això qui són? Són convidats dels que cantaran com abans o ja són personalitats de diversa procedència?
16: Aquestes són persones que tenien aquesta entrada reservada que provenen de parròquies de Barcelona, també de parròquies de la resta de l'Estat, però que havies de tenir, per dir-ho així, algun contacte perquè no eren entrades obertes. Són gent que no entrarà a dins de la basílica, sinó que es quedarà aquí als peus de la façana del naixement i podrà veure a través de dues pantalles tot el que és la litúrgia i la cerimònia.
1: Ja, hi haurà 4.000
16: el que serà important,
1: dins,
16: clar, el que serà important és que aquesta gent sí que podrà veure tot l'espectacle de la torre, la benedicció de la Torre de Jesús a primera fila i a 3 metres. Clar.
2: O sigui, has de tenir algun tipus de contacte amb l'Església per avui tenir un d'aquests 4.000 cadires, no?, que hi ha fora de la basílica. Has de tenir d'alguna manera algun tipus de contacte.
16: Ser part d'alguna parròquia, no sé exactament quin era el barem d'elecció, però sí que es distribuïen a través de les parròquies.
2: Aviam, la resta ho podeu seguir per Catalunya Ràdio, hi ha aquestes dues pantalles que han posat als carrers i que dos punts de la ciutat amb els quals anirem connectant, però també dir que hi ha tres punts en els quals serà possible que els ciutadans veïns de Barcelona que no tinguin acreditació i vulguin intentar veure el Papa, si les aglomeracions ho permeten, són tres punts, La Cruïlla entre els carrers Rosselló i Marina, això és quan vagi amb el Papa Mòbil. Entre l'Avinguda Gaudí i el carrer Rosselló i entre els carrers Provença i Lapan. Per tant, si esteu escoltant a la ràdio i dius, ai, que arribo, doncs agafeu la ràdio, us poseu el pinganillo, com es diu, l'auricular, ens escolteu a nosaltres i en aquests tres punts doncs potser veureu com passa el Papa amb el Papa Mòbil d'aquí uns minuts. Aviam, tornem a connectar amb el so que ens arriba en directe de dins de l'església de Sant Agustí perquè ja s'ha fet la primera intervenció. Gemma Bonet, ha intervingut algú en representació de Càritas, oi?
17: Sí, efectivament, ja s'ha fet la primera intervenció. Ha estat Cristina García, responsable de Càritas Barcelona. Ha explicat què fa Càritas a la ciutat i també ha explicat que és difícil arribar a tota la feina que hi ha, que hi ha molta més feina de la que fins i tot l'entitat pot assumir. És a dir, que són moltes les persones que estan passant penúries econòmiques, dificultats també per l'accés a l'habitatge, per la feina, i és aquesta intervenció la que ha fet Cristina García, responsable de Càritas Barcelona, explicant les dificultats que es troben al dia a dia de la seva entitat. I la segona intervenció ha estat la del director d'Ovinso, de l'associació que atén expresidiaris i persones amb addiccions. Ara el saluda el Papa, el director d'aquesta entitat, Ovinso, Xavier Agramunt, que ha explicat com també hi ha dificultat per atendre a tothom, aquestes persones doncs, que tenen addiccions, amb risc d'exclusió social i que també bé, doncs, és difícil a vegades arribar a totes les necessitats. Finalment, la tercera intervenció ja serà l'última, una religiosa de l'Orde de les Adoratrius, que es dedica precisament a ajudar a dones que han patit explotació sexual i explica en aquests moments doncs, com treballen des de la seva entitat i li fa aquesta exposició davant del Papa Lleó XIV.
18: Acompanyar los procesos de recuperación de estas mujeres y sus hijos.
1: Això és el que passa a dins de la parròquia de Sant Agustí, és el que ens explica la Gemma Bonet. Però això passa en un barri, al Raval, en el que segurament hi ha molt de contrast entre el que passa dins la parròquia i el que passa a fora. Allà ja hem enviat la nostra companya Marta del Cor. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
1: Perquè el Raval és molt gran, hi ha molta gent, i l'Albert Prat ens feia la fotografia just de la zona del carrer Hospital, però on el Papa s'ha acostat fins a la parròquia Sant Agustí. Però no sé tu en quin punt et trobes i si el Raval viu una mica aliè al que està passant pocs metres lluny d'on ets.
19: Doncs mira, ho has definit molt bé, és que la paraula és aquesta, és contrast. Jo ara mateix sóc a la confluència del carrer Hospital i la Rambla del Raval, a uns 400 metres de l'església de Sant Agustí, i aquí és veritat que fins a l'arribada del Papa, fa uns minuts s'hi aplegaven més d'un centenar de persones, les que esperaven des de feia més estona eren sobretot persones d'origen filipí, però en general era curiós perquè era una mescla molt heterogènia i curiosa de cultures, de nacionalitats, de fet la pròpia del barri del Raval, i fins i tot de religions. És a dir, hi ha molta gent que segurament s'ha apropat, no apel·lada en un sentit religiós, perquè es veia, no? I parlant amb ells, doncs clar, que no eren catòlics en absolut, però estaven encuriosits i contagiats també per l'expectació. Ara bé, a mesura que ens hem anat apartant, no?, dels voltants del carrer Hospital, aquí us diria que el barri estava totalment, segueix encara, inalterable. És un dia d'absoluta normalitat.
1: On tens? Més o menys, pots ubicar? Perquè
19: mira,
1: la
19: estic
1: gent
19: baixant,
1: que
19: estic baixant, sí, estic baixant per la Rambla del Raval, ara no sé quin és el carrer que vindrà ara, però vaja, és el que hi ha després del carrer Hospital, i aquí tenim, doncs, gent als bancs, gent de peu, gent recolzada en arbres, nens jugant al parc.
1: És a dir, la vida segueix normal.
19: La vida segueix, i a més no hem vist cap bandera vaticana pel barri, i en alguns casos m'he trobat amb desconeixement, quan he parlat fa una estona amb alguns veïns, és a dir, persones que sabien que el Papa visita la Sagrada Família, però que ignoraven completament que aquesta tarda també faria una aturada al seu barri, al Raval.
1: No, o sigui, que podem dir... prou, es veu.
19: Sí, no, bueno, deien això, que era una visita, alguns deien, no, és que és una visita molt fugaç, no s'ha explicat gaire, i hi ha molta gent que no ho sap, i ho he constatat, preguntava gent sobre el Papa i em deien, sí, el Papa a la Sagrada Família, i no sabien que a 500 metres d'on eren ells el Papa, vaja, és ara aquí al seu costat. Per tant, podríem dir que menys gent i molta més tranquil·litat al Raval de la que podríem esperar amb la visita al final del que és el cap de l'Església Catòlica i també cap de l'Estat del Vaticà.
1: Doncs tindrem ulls a tot arreu, tant a dins la parròquia com a fora, com a la resta de la ciutat, perquè passen moltes coses a la vegada i les anirem explicant totes en aquest especial. Si no sabíeu que el Papa ve a Barcelona, és el que us expliquem avui a Catalunya Ràdio.
2: Ahir ho estem fent des de les 4 de la tarda amb aquest programa especial que arribarà fins a quarts d'11 de la nit. Res, 10 minutets i arribarem a tocar de les 5 de la tarda. Aquí a la taula amb Ramon Nicolau, Carme Trilla i Marta García, un dels missatges que s'ha traslladat al Papa dins d'aquesta parròquia de Sant Agustí és que no hi ha mans per tanta feina en el sector de la pobresa. Ho compartiu, us hi trobeu, Ramon?
5: Sí, realment una primera responsabilitat és de les administracions públiques i, malauradament, com ha explicat la Marta abans, tenim un 25% de persones en situació de pobresa a Catalunya i aquesta és encara més greu en el món de la població infantil. A Catalunya el 36% dels infants viuen en llars que tenen situacions de pobresa. Per tant, aquest probablement és el focus més important i ha d'haver-hi algun tipus d'ajut de prestació per part de les administracions públiques i les entitats, entretant, mentre això no es resolgui, estem fent el que podem, però seria interessant que hi haguessin més responsabilitats públiques assumides en aquesta matèria.
2: Carme i Marta, digues, Carme.
6: Sí, bé, de fet, en l'àmbit més concretament del sensellarisme i de les dificultats de l'habitatge, en el barri del Raval és un dels que està més marcat per aquesta problemàtica. Sabeu que els últims recomptes que es van fer van donar més de 2.000 persones sense sostre a Barcelona en concret, i per tant, efectivament, el problema, i això pràcticament s'ha doblat en pocs anys, i aquesta és la més visible, però tenim també uns problemes d'habitatge ocults que són, que interpel·len totalment i que efectivament doncs això hi té molt a fer les entitats, que ho estan fent, les administracions públiques i la pròpia Església, amb un acord doncs, que va signar el mes de febrer entre la Conferència Episcopal i la Generalitat de Catalunya de posar a disposició d'habitatge social edificis de la pròpia Església. En aquest sentit, jo que el paper del Papa sí. pot ajudar amb aquest terreny, no?
2: I Marta?
7: Doncs, bueno, a mi m'agradaria remarcar, no, això que comentava el Ramon, que és aquest caràcter estructural de la pobresa. Fa més de 10 anys que està la taxa de pobresa en el 25% a Catalunya, i això és producte d'un sistema, no, que genera aquesta desigualtat i que no hi ha polítiques capaces de revertir-la. I en relació a les dades, quan comentava el Ramon, no, el tema de la pobresa infantil, que arriba al 36% entre els menors dels 18 anys, la taxa de risc de pobresa, que és una xifra supergreu, però és que a més no es reverteix amb les ajudes, perquè quan després de totes les transferències socials, que són les ajudes, només passa del 39,7% sense transferències al 30%, que és una reducció de només 9 punts, que, per exemple, en el cas de les pensions, que són les altres sí. grans transferències socials, es redueix del 76,9% al 14,2%. Vull dir que el tema de la pobresa infantil és un tema molt preocupant.
2: Justament en aquest acte a l'Església de Sant Agustí, que ja ha superat el seu equador, ara un nen serà protagonista, li traslladarà de primera mà una carta escrit per ell, és un nen de 6 anys, sobre la realitat de pobresa de la seva família. Però això passarà encara d'aquí uns minuts, Francesc.
1: I a la Sagrada Família tot es va posant a punt, comencen a arribar alguns dels convidats i el Roger Escapa crec que ha pogut parlar amb un d'aquests assistents que a més té alguna història particular. Escapa, bona tarda de nou.
20: Què tal, Garriga? Sí, tinc aquí l'Àlex Serra, ell és mossèn del monestir de Sant Cugat. Àlex, què tal, com anem?
21: Amb molta emoció.
20: El cap de setmana ens va visitar el suplement, tens només 31 anys, ja ens vas explicar que tot això de la fe et ve de família, però a més vas decidir formar-te, acabar sent mossèn. T'havies preparat tots aquests dies per fer el seguiment del Papa i ara ets a la Sagrada Família, a punt d'entrar, fent cua, però és que l'has pogut saludar aquest matí a Sant Cugat, a Montserrat, intercanviar unes paraules. Com ha anat això?
21: Ha sigut un moment únic. He tingut l'oportunitat de poder estar durant tota la celebració just davant. Estava just a la porta de la sacristia, hi havia una cadira allà, m'he assegut allà i bueno, doncs hem pogut resar tot el rosari junts. I just després, quan s'han anat a donar el bes allà a la Mare de Déu, he agafat i he sortit per darrere amb tots els que estàvem allà, perquè ens feien sortir per allà, i he acabat a la porta del menjador. I és allà on, just abans d'entrar pel menjar, pel dinar...
20: El dinar privat que tenien amb tota la comunitat.
21: Exacte, tota la comunitat, l'escolania, tot un grup de joves estaven allà. Doncs he pogut donar-li una dessuadora de Godsplan, que és
20: aquella que portaves el cap de setmana, Godsplan, eh?
21: Ella mateixa, l'únic que tenia una altra, i l'he pujat i li he donat la dessuadora.
20: O sigui, li has fet entrega de la teva dessuadora.
21: Exacte.
20: Els plans que tenia Déu per a tu, en aquest cas, no?
21: Pues algo molt maco, la veritat.
20: Què t'ha dit ell?
21: Ens hem quedat com els dos mirant-nos, m'ha dit muchas gracias, jo m'he quedat com superparat, no sabia què dir, i li he dit que aproveche.
20: Bon profit, eh? D'alguna manera. Home, escolta, suposo que dins de les teves expectatives, que eren molt altes per tots aquests dies, arribar a intercanviar paraules amb el pontífex no formava part del pla, del pla, però potser el pla de la duessadora, no? Ja ho indicava, ja marcava el camí.
21: Quan estava a l'estadi veia tantíssima gent que em vaig asseure on em tocava, vaig disfrutar de l'estadi, que va estar superbé, i no m'esperava gens, res.
20: Has fet estadi, has fet Montserrat, seràs a dins la Sagrada Família, no fora, a dins.
21: Espero, perquè comença a entrar la gent.
20: Sí, has fet el complet de tot, eh?
21: Sí.
20: Com estàs després de viure-ho? Perquè teníeu previst també anar a passar la nit a Montserrat, crec que finalment has pujat aquest matí. Ho estàs compartint amb mossens més joves també de la teva generació, d'alguna manera? Com ho esteu vivint?
21: Doncs és com unes ganes d'escoltar, veure què diu. No? Estem descobrint aquest Papa. No sabíem res d'ell i estem veient què diu, com pensa, com vol portar l'Església. Llavors a nosaltres, com a joves, ens interessa molt escoltar, a veure què succeeix, no? Papa Francesc va marcar tota una tendència i ens va agradar molt, ens va ajudar moltíssim. Ara veiem el Papa Lleó i bueno, estem a l'expectativa.
20: Tu per què vas triar aquest camí?
21: Perquè m'apassionava estimar la gent.
20: I ara, d'alguna manera que estem a l'acte central de tota aquesta setmana amb la benedicció de la Torre de Jesús, com tens ganes de viure aquest moment?
21: Doncs mira, estarem unes quantes hores esperant i tindré l'oportunitat doncs, de resar, d'estar tranquil, i m'he portat un llibre fins i tot, i bueno, parlar amb els altres mossens, disfrutar aquest moment i gaudir-lo amb els meus germans mossens.
20: Molta sort, moltes gràcies i que vagi molt bé també aquesta tarda.
21: Molt bé, igualment.
20: Mossèn Àlex Serra, Garriga.
1: això passa a res, a tocar de la Sagrada Família, mentre a la parròquia Sant Agustí, Genoa Bonet, l'acte del Papa va avançant.
17: Doncs sí, efectivament, ara s'està projectant un vídeo de, que ha fet la productora d'Aristòteles. És la història d'un nen que sent que el Papa ve a Barcelona. Ho estem veient ara mateix. És un vídeo on es veu aquest infant veient les notícies a casa seva, sent que el Papa ve a Barcelona i se li acut escriure una carta. I aleshores aquesta carta, veurem què passa amb aquesta carta, però en tot cas el nen és el que està sentint. És un nen que, a més, pel que veiem en aquest vídeo, té algunes dificultats a casa seva, econòmiques, i aleshores tot indica, doncs, que això tindrà alguna sorpresa també.
1: Però això està basat en
17: també
1: fets reals, no? O no es pot, sí, explicar encara?
17: A veure, si no és fets reals, és una inspiració. És a dir, és cert que en aquest barri, com hem explicat abans, doncs hi ha molta pobresa infantil i que, doncs, moltes famílies passen per dificultats, i aleshores és intentar transmetre aquestes dificultats amb la història d'aquest infant, que doncs ara és el vídeo, aquest vídeo breu en forma de pel·lícula que s'està veient a l'interior de la parròquia de Sant Agustí. El nen ara veu una foto del Papa a casa seva, del Papa Lleó XIV, i s'inspira per escriure aquesta carta on, doncs, se suposa que li demana al Papa, doncs, a veure com a casa seva poden superar aquestes dificultats que ell, des de la seva senzillesa d'infant, doncs també detecta, no? I és el que estan veient ara tots els assistents en aquesta trobada amb entitats que ajuden a les persones més necessitades, els més vulnerables, i és el que s'està reflectint amb aquest vídeo que s'està projectant ara mateix.
2: Estem en la recta final d'aquest acte a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Aquest vídeo, diríem, que anticipa un dels moments, doncs, més sensibles, d'aquesta trobada amb la realitat difícil del barri del Raval de Barcelona, perquè efectivament el nen, jo crec que ho podem dir, vull dir, no hi ha una sorpresa, el nen sortirà del vídeo, per entendre'ns, no?
17: Exacte.
2: El vídeo acabarà i apareixerà el nen i llegirà una carta al Papa Lleó XIV, i s'espera també veure quina és la seva resposta, la resposta que li pugui donar el mateix Papa Lleó XIV en aquest nen que es diu Renzo, que té 6 anys i que ara mateix en directe en aquest vídeo el que fa és enviar la carta i llançar-la a la bústia. Ens actualitzem ara mateix 5 segons i arribarem al punt de les 5 de la tarda.

0: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio.
1: Són les 5 de la tarda, és un dimecres que no és un dimecres qualsevol, perquè avui, en especial emissió per Catalunya Ràdio, l'arribada del Papa a la Sagrada Família, el dia que celebrem, que commemorem els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Tenim visió directa de la Sagrada Família, on cada vegada aquest formiguer es va omplint de més gent, mica en mica es va visualitzant ja una platea, et diria que gairebé plena, però mig plena aquesta hora. Els assistents han agafat ja les millors localitats, els millors llocs estan ocupats, i tot perquè aquest vespre es faci la benedicció de la torre més alta d'aquesta Sagrada Família, que culminarà la visita del Papa des de fa un parell de dies, Agnès.
2: Sí, serà l'acte més mediàtic, aquesta benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Serà una imatge que donarà la volta al món, novament Gaudí de la mà de Barcelona donant la volta al món. Però abans, en aquest periple per Barcelona, el Papa Lleó XIV ha volgut passar per tres llocs que tenen una forta càrrega simbòlica social. Ho hem explicat aquest matí per la presó de Brians i aquesta tarda pel barri del Raval i concretament per l'església de Sant Agustí. Una visita en aquesta parròquia que d'alguna manera vol llançar el missatge del Papa Lleó XIV, que, en fi, podem llegir-ho així, que la grandesa d'una ciutat no pot mirar endavant sense tenir en compte també les seves fragilitats. En l'àmbit de la fe, ens deien també des de l'organització que la caritat està a l'entrada primera de la fe, que ningú és indiferent als ulls del Papa Lleó XIV, i per això s'està produint, Gemma Bonet, aquest moment, la intervenció del nen Renzo.
3: Sí, efectivament, ara és quan el nen està llegint davant del Papa aquesta carta que havia escrit, i no sé si ho podem sentir en directe.
4: ¿Por qué hay tantos abuelos solo si son tan importantes?
2: Li explica aquestes...
4: Una última pregunta más. Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: Quina gran pregunta, quina gran pregunta. A veure què li respon a Lleó XIV. Exacte, en Renzo, que li ha fet diverses preguntes, que ha participat en aquest vídeo, en el qual es veia, ara va en Renzo amb la seva mare, a saludar el Papa, i li fa una abraçada. Que s'ha aixecat, ha baixat les escales per trobar-se amb aquest nen de 6 anys i l'abraça, efectivament. Ara li diu unes paraules, una mica cau d'orella, li somriu, saluda també la mare... I serà interessant sentir la resposta de Lleó XIV davant les inquietuds d'un nen de només 6 anys i que viu en aquesta realitat complicada que viu amb milers de persones a la ciutat de Barcelona, també fora de la ciutat de Barcelona. La resposta serà immediata, Gemma?
3: Doncs em sembla que ara encara hi ha algun altre... Sí, ara sí. Ara sí que és quan ja han sortit tots els testimonis i també el nen. Per tant, ara és quan ja sentirem el Papa Lleó XIV responent tant als tres testimonis que hi ha hagut de Càritas, de l'entitat Obinso i de la religiosa de l'Orde de les Adoratrius, i també aquest nen. El respondrà a tots. Sentim-ho.
5: Les paraules que me ha dispensado, así como también el delegado de Pastoral Social, y a quienes han compartido con nosotros sus testimonios sobre las realidades de caridad y asistencia diocesanas. Quisiera agradecer a Renzo su carta, las preguntas que me hace. Voy a intentar responder algunas. La que ya contesté es: no quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el Señor llama... Hay que decir sí. Antes de responder a las preguntas, solo quiero decirles muchas gracias por la acogida y que aquí de verdad me siento en casa. Y gracias por todo lo que ustedes representan.
3: La parroquia de Sant Agustí ha fet aquest... Me siento en casa, i agraeix aquesta acollida que Catalunya li està donant.
5: La razón que pensarán obvia, evidente, es porque es San Agustín. Pero les cuento, la primera vez que vine a esta iglesia, no había este arzobispo aquí a mi lado. 1984, viajaba por tierra desde Roma a León. y llegué y dije, mira, en Barcelona hay una iglesia de San Agustín, vamos a visitarla. Estaba cerrada.
3: Ha deixat el guió.
5: Hoy está abierta. Y qué hermoso es encontrar una iglesia con una comunidad de agustinos y con tantas personas que viven, que alaban a Dios, que encuentran comunidad, acogida, integración en esta iglesia y en esta pastoral social. Muchas gracias a todos, de verdad.
3: Un moment en què el Papa ha deixat el guió de banda i ha volgut agrair, doncs, de tot cor aquesta acollida, sobretot a aquesta Orde dels Agustins. I ara sí, agafa el guió i comença a llegir les respostes a tot el que se li ha plantejat.
6: Li ha preguntat, no ho hem sentit, si li agrada el futbol.
5: Juego tenis. Jugaba fútbol como joven, pero fútbol americano, un poco más violento. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol. Defensa, si quieren saber. No era gran goleador. Pero cuando estaba, sea primero en Roma, donde viví la primera experiencia del Mundial, 1982, que fue aquí en España. Luego en Perú con los seminaristas seguía mucho, sea los equipos locales, pero también jugaba con los seminaristas. Poco de deporte hace bien para todos. Hay que buscar cómo, digamos, conservar y estar en buena salud, cuerpo, mente y alma. Entonces eso sí ha sido parte de mi vida. Pues el fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante, que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo, y hay que aprender a correr juntos. Y entonces, en ese sentido, uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder. Y entonces también pensando en los otros y pensando cómo integrar en un equipo, pues también quiero reconocer y felicitar todo lo que están haciendo aquí. Segunda pregunta, ya contesté,
1: veritat,
5: però
1: sigo
5: un poc el text.
6: Bueno, ja ho ha dit tres o quatre
1: vegades. No,
6: a Barcelona no ha gosat.
1: No explicar.
5: Em preguntes si de petit volia ser papa. Bé, doncs, Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. És més. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu. No sabia encara del tot com ni per on em portaria el Senyor. Amb el temps veig descobrir que Jesús em cridava a seguir-lo com a sacerdot i que aquest camí passava per l'Orde de Sant Agustí. Però això no val solament per a mi. Cada nen és un somni de Déu. Tu, Renzo, també ho ets. Déu desitja la felicitat de tots i vol que des de petits i durant tota la vida conservem un cor com el dels nens, capaç de confiar, ple de bondat. Vol que siguem els seus amics i nens apartem d'ell. Per això, més important que preguntar-nos si un serà sacerdot, metge, mestre, pare de família o qualsevol altra cosa, cal preguntar-se si vol ser amic de Jesús, perquè l'amistat amb Jesús ens dona alegria, ens fa lliures i ens ajuda a viure. Pas a pas, la vocació i el camí que Déu ha pensat per cadascú de nosaltres. No és fàcil, luego, encontrar la resposta, Renzo, a tu pregunta sobre
1: A aquesta hora ja crec que podem certificar que ha parlat més en català el papa de Roma que el cardenal Omella, per exemple, sí. I està fent una exhibició bastant interessant al lloc 14 de com parlar en català sense massa problemes i sent absolutament entenedor.
5: Y curando a todos los oprimidos por el diablo. Y sin embargo sabemos que fue crucificado. Pero ahí no terminó la historia, porque resucitó al tercer día y venció al mal, venció a la muerte. A través de la vida de Jesucristo, Dios nos muestra que aunque haya sufrimiento, Él nunca abandona a ninguno de sus hijos, porque nos tiene preparada una alegría eterna, donde ya no habrá tristezas ni dolor. Tengamos confianza. Jesús está con nosotros, nos ayuda y acompaña y nos da fuerzas para atravesar los momentos difíciles que
6: podemos. Doncs efectivament que el papa Lleó XIV va alternant aquestes respostes que li han preparat tant en català com en castellà, és a dir, per la part del papa, diríem que polèmica tancada, pel que fa al seu ús del català. Una altra qüestió, efectivament, és el debat que es pugui obrir també a partir d'ara de què és el que ha volgut fer l'arquebisbat de Barcelona amb la seva representació d'aquest viatge del papa amb l'ús de la llengua. Són pràcticament 3 minutets i arribarem a 5:15 de la tarda. Estem esperant, amb certa curiositat, la resposta en aquesta última pregunta que li feia el nen Renzo, s'ha de perdonar sempre, perquè planteja des de la saviesa infantil i de la innocència una pregunta que segurament ens acompanya a tots al llarg de la vida, no? S'ha de perdonar sempre o no? És un dels grans dilemes ètics, diríem, que ens acompanyen al llarg de la vida. No li queda gaire, Gemma, en aquest acte.
3: No, efectivament, ja està encarant els últims minuts d'aquest acte. El papa està responent a les diverses entitats i serà doncs aquest moment en què doncs s'haurà clos l'acte, es farà un últim comiat i ja està. Aleshores, per tant, ja no queda massa estona perquè acabi aquest acte de Sant Agustí. Amb les paraules del papa es donarà punt i final.
5: Tampoc debemos permitirla para los demás.

0: significa olvidar por la fuerza, como si nada hubiera pasado. Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro corazón. Jesús nos pide perdonar, porque es la única manera de experimentar la paz de Dios y de sanar heridas, heridas espirituales.
1: Doncs bé, és la resposta que neix segurament de l'Evangeli, sí, és la que està llegint Lleó 14, Gemma.
2: Sí, efectivament, ha citat l'Evangeli dient que això, que Jesús el que diu a l'Evangeli és que sempre s'ha de perdonar. Ara bé, ha fet aquest aclariment que és molt pertinent, diu, això no vol dir que no passi res, que perdones i ja està, sinó que l'odi no et quedi a dintre. Ha volgut aclarir-ho, no?, perquè doncs, també està bé aclarir i explicar i actualitzar les lectures de l'Evangeli, i és el que ha fet el Papa Lleó XIV amb aquest comentari que ha afegit de la seva collita, no deixar que l'odi se'ns faci amo del nostre cor. Això vol dir perdonar.
3: Un quart de sis de la tarda, un quart de sis de la jornada de celebració, de commemoració dels 100 anys de la mort de Gaudí. De seguida parlarem d'aquest arquitecte que avui també té bona part de l'interès centrat en la seva figura, però anem a citar una mica què està passant a la resta de la capital de Catalunya, perquè les comunicacions, l'expectació, tot això va per barris i es va desplaçant. Gerard López, bona tarda. No tenim el
1: Gerard. No tenim. És que és una de les coses de la tarda, Francesc, que la dificultat en les comunicacions i en les connexions.
3: Ara sí. Mira, Gerard, bona tarda. On et tenim?
4: Mira, estem exactament al Passeig de Gràcia, amb el carrer Rosselló, per tant, en el punt en què ha de començar la Rua del Papa Mòbil a quarts de set de la tarda, i us podem dir que la situació està ja bastant patada, bastant ple, perquè ens fem una idea, diguem, hi ha molta gent ja banda a banda, al costat de les tanques, un gruix de, posem-hi, un, dos, tres, cinc o sis fileres de persones a banda i banda ben bones, tot i que si voleu caminar per la vorera entre la gentada i la paret encara es pot circular, es pot passar. Molta policia controlant, molta gent de tot tipus, famílies, persones que també en bona part són turistes, perquè estem en el centre de la ciutat i també han aprofitat per treure el nas, famílies, com us deia, també d'aquí de la ciutat, o persones com, per exemple, l'Agustí. Agustí, què tal, com estàs?
5: Muy bien.
4: Ell, vas néixer al Senegal, correcte?
5: Sí.
4: Vius a Premià de Mar?
5: No, en Pineda del Mar.
4: A Pineda, perdona. Has intentat al matí d'anar a veure... No, perdona, fa una estona el Papa, no te n'ha sortit, ara intentes que el puguis veure aquí.
5: Sí, porque ir a San Agustín, la parroquia, no hay manera, está todo cortado, entonces he venido aquí en Diagonal a ver si tengo suerte de verlo.
4: Quina sensació tens? Què et provoca veure el Papa a pocs metres de tu?
5: Sí, es una ilusión muy grande porque en Senegal, en Juan Pablo II, le he visto en 92, en Jigenshor, aquí también quiero ver León XIV, una ilusión muy grande, porque soy de familia católica, y todo, casi tenemos una comunidad grande en Barcelona, que se llama Plan de Vie, de católico, entonces vamos moviéndonos por toda España.
4: Doncs això és el que veiem aquí, molta bandera del Vaticà, també molta bandera... Digues.
3: No, a dir, si algú ens està escoltant i diu, vull acostar a la zona del Papa Mòbil, encara hi podran trobar lloc o la gent que faci camí que se n'oblidi?
4: No, encara poden trobar lloc, si venen podran trobar lloc. Home, no primera fila, la primera fila està molt ocupada, la veritat, però és una mica com quan passen els Reis de l'Orient, que si estàs a la sisena fila...
3: Hi ha gent amb escales, també?
4: És el que anava a dir. No veig ningú amb escales, de moment. Però, digui, perdoni.
6: Perdó, que t'havia empantat.
3: Mira, quina educació, tu.
4: Res. Doncs, no, de moment no veiem ningú amb escales, però, esclar, encara falta una estona. No sé si d'aquí uns minuts començaran a aparèixer les primeres escales. Estarem atents.
3: Això a l'inici del recorregut.
1: Sí, hi ha tres punts, per cert, en els quals serà possible que els ciutadans sense acreditació puguin intentar veure el Papa, si les aglomeracions ho permeten. És la cruïlla entre els carrers Rosselló i Marina, entre l'avinguda Gaudí i el carrer Rosselló, i entre els carrers Provença i La Pan. Nosaltres tenim un altre equip en un altre punt d'aquest recorregut que farà el Papa amb el Papa Mòbil. Miquel Jarque, bona tarda.
7: Què tal?
1: Bona tarda. On pares, Miquel?
7: Mira, jo t'he de dir que he vist escales.
1: Ah, sí?
7: No n'he vist moltes, però sí que n'he vist algunes.
1: Era d'esperar.
7: Efectivament, tal qual està ara, això, ara ja faríem el fet, perquè la primera línia i la segona, fins i tot, està coberta, Però, i sobretot,

0: el que veiem és molta policia. O sigui, jo et diria que potser només seria comparable a les cerimònies d'entrega de diplomes, la quantitat de policia, de Mossos d'Esquadra uniformats, que ja, de fet, estan a tot el recorregut, i jo et diria que en el moment en què es passi el papamòbil, el que veurem serà que pràcticament s'aniran tocant l'un amb l'altre i que estarà totalment protegit aquest recorregut. A més, pensem que el papamòbil vindrà amb una seguretat pròpia del Vaticà i un reforç, eh? Però ara aquí en veiem moltes, també veiem moltes famílies cristianes. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vosaltres teniu aquí una criatura.
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Jorge.
0: Molt bé, tu ets el pare.
2: Jo sóc el pare, sí.
0: Molt bé, que l'objectiu me'l puc imaginar.
2: Aconseguir que el papa Lleó pugui venir al nostre fill Jorge, i les altres, si es pot, però sobretot el petit.
0: Com es diuen?
2: Es diu Teresa, Àngela i Jorge.
0: Jorge, el Jorge quants anys té? Té mesos?
2: Té 8 mesos, quasi 9.
0: Molt bé, bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
2: Espero que sí, portem molta estona esperant i espero que sí.
0: Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures. I moltes banderes, la xinesa, la pakistanesa, veiem moltes banderes del Vaticà i també alguna bandera estelada. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vosaltres heu vingut a veure el papa?
3: No exactament. Nosaltres hem vingut a veure les persones que venen a veure el papa per poder donar-los l'oportunitat de que tinguin estelades, i estem repartint estelades per donar un missatge.
0: Ah, o sigui, vosaltres esteu, aprofiteu el focus...
4: Exactament, i a més avui que es fa la inauguració de la Basílica de la Sagrada Família i el centenari d'Antoni Gaudí, que l'Antoni Gaudí va ser un arquitecte que sempre va professar la seva catalanitat, sempre va parlar català, inclús va estar empresonat per no canviar-se d'idioma, i s'ha volgut una mica minimitzar aquesta catalanitat, i la Basílica de la Sagrada Família, així com Montserrat, són, diguem-ne, l'essència de la catalanitat. Per això ho estem reivindicant, que s'està intentant diluir amb una certa espanyolització.
0: Bé, us veig que us en queden poques, són banderes petitetes amb un...
3: N'agafa.
0: Les dones. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs aquest és l'ambient que s'està vivint en aquest punt, amb, bueno, força expectació des de fa ben bé una hora aquí. Això sí. No està cada vegada i va venint més gent.
5: Anirà més segur, perquè aquest famós papa mòbil, ja ho hem dit, sortirà del carrer Rosselló, travessarà la Diagonal, baixarà pel carrer Sardenya fins a l'accés de la Sagrada Família. Nosaltres hi tenim aquests ulls posats en aquest punt del recorregut. Gràcies, Miquel.
6: Però tenim encara més ulls per seguir aquest recorregut que farà el papa, un papa conegut perquè li agrada beneir a criatures. La Cèlia Forment ha vist com anaven arribant alguns dels assistents, i Cèlia, ara sí que comença ja a fer patxoca, perquè veig bona part de la platea, no sé si es pot dir així, bastant, bastant plena, i sobretot els seients bons sí que estan tots ocupats.
7: Correcte. Aquí al claustre de la Sagrada Família, sota la façana del naixement, concretament, tot a punt per rebre Lleó XIV, són 8.000 persones que tenen aquesta invitació exclusiva per seguir l'homilia dins el recinte, 4.000 dins la basílica i 4.000 en unes grades que s'han habilitat a peus del temple, que ara, com dius, Francesc, ja són gairebé plenes. I a aquesta hora s'obren portes. Els fidels es van col·locant a la seva localització, passant els controls de seguretat per entrar a l'interior del temple, mentre els voluntaris acaben de col·locar una butaca presidencial de color blanc, la seu del Pontífex, on suposem que s'asseurà acabada la litúrgia per beneir la torre de Jesucrist en motiu d'aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Nosaltres, bueno, ara m'he pogut asseure aquí en un d'aquestes, les grades habilitades. Soc amb la Maria José. Maria José, com has aconseguit tu aquesta localització, aquesta entrada tan exclusiva?
8: Mira, bona tarda. Mira, treballo en una escola de la Fundació d'Escoles Cristianes, i divendres passat a la tarda van enviar un correu invitant, bueno, picant un enllaç si volíem les entrades. Jo no vaig veure fins divendres al matí, i vaig pensar, bueno, si tens sort, mira, jo vaig picar a l'enllaç i vaig pensar, si tens sort, mira, bé, i si no, pues mira, arribades, pues mira, no tinc sort. I dilluns al matí, quan vaig obrir el correu de l'escola, trobo l'entrada a la invitació a la missa de la Sagrada.
7: Jo no he molta il·lusió, no?, perquè et veig equipadíssima. Què portes?
8: Bueno, estic en la bandera i vaig anar a Montjuïc també. Avui he vingut aquí, o sigui que estic molt emocionada.
7: Molt bé, aniràs-te. Doncs llavors, a l'altra meva banda, també tenim una altra cas de persona que ha aconseguit aquestes entrades per una altra via, no?
9: Sí, en el meu cas, soc com un treballador d'una empresa que estic quasi cada dia dins de la Sagrada Família treballant. I llavors ens han donat una invitació amb aquests tipus de treballadors.
7: Molt bé, que espereu una mica del missatge que avui pugueu rebre?
9: Bueno, sobretot conèixer el Papa i bueno, veure'l una mica personalment, tenir-lo a prop.
7: Molt bé, doncs aquests són testimonis de públic que poden tenir aquesta vista privilegiada a tot just a uns 3-4 metres de la façana del naixement, amb aquest portal on, acabada l'homilia, doncs sortirà el pontífex a fer la benedicció final.
5: 5 minuts, gràcies, Cèlia, i arribarem a 6:45 de la tarda. Mentrestant, a la parròquia de Sant Agustí, al vell mig del barri del Raval, el papa Lleó XIV conversa aquesta hora amb el rector de la parròquia, el pare Faustino Omlé Blà, que és amic personal. Hem explicat aquests dies que es coneixien de fa temps. Gemma?
10: Sí, efectivament, el rector de la parròquia va fer un viatge amb el amb Robert Prevost, òbviament, abans de ser papa. Va ser l'any 2003, quan van fer un viatge a Tanzània junts, i el rector, el Faustín Melgua, li feia de xofer. Per tant, doncs, van fer aquest viatge per Àfrica, per Tanzània, i ja es coneixien, per tant, abans, i a més pertany també a la seva mateixa orde de Sant Agustí. Ara estem ja vivint els últims moments aquí a dins la parròquia de Sant Agustí, on està saludant a les persones d'aquestes diverses entitats que treballen en els diversos àmbits de la pobresa. El papa els està saludant un amb un, els fa una encaixada de mans. Primer, com dèiem, ha estat amb el rector, a qui es coneixia de fa temps, i després doncs està saludant a les diverses persones que treballen amb les entitats religioses més dedicades als pobres. Són els últims instants de l'acte que s'està fent aquí a la parròquia de Sant Agustí. El papa, doncs, el anem veient, doncs, que està molt relaxat, sí. Va parlant tranquil·lament amb tots. I
5: aquí a la sortida ara es trobarà a un centenar de persones que han estat vinculades en aquesta delegació social, direm, i caritativa, i que el podran saludar. Qui té una vista privilegiada a la sortida de l'església és el nostre company Albert Prat. Ara, de moment, no el veus, el papa, perquè encara és dins, a punt de sortir, però sí que hi ha gent, no? Aquí fora?
11: Aquí fora hi ha gent. S'acaben d'obrir les portes d'aquesta parròquia de Sant Agustí, per tant, indica que la sortida del Sant Pare és imminent, i l'altra prova de que el pontífex està a punt de sortir és que tota la comitiva ja s'acaba de col·locar en aquest carrer hospital. Ho fa amb aquest Volkswagen al centre que porta la bandera del Vaticà, que és el cotxe on pujarà Lleó XIV, tan bon punt hagi travessat aquesta plaça, que recordem està tancada, només uns pocs, uns centenars de persones, de fidels amb banderes del Vaticà, l'esperen aquí. Hi ha màxima expectació, de fet s'estan incorporant a les tanques que ha col·locat l'Ajuntament per a veure si al fons de la parròquia poden veure el Sant Pare. De totes maneres, passarà ben bé, ben a prop, veurem fins a quin punt s'entreté una estona a saludar-los. És veritat que a l'anada s'ha aturat un moment, però ha anat bastant per feina, sí. Veurem si ara a la sortida doncs hi està una estoneta més. En qualsevol cas, tot a punt aquí a l'exterior, màxima presència policial perquè desfaci el carrer Hospital ja cap en direcció a la Sagrada Família i a aquesta recta final amb el papa mòbil.
5: Ara que saluda el nen Renzo, se n'està acomiadant, s'han entretingut una mica Lleó 14, a acomiadar-se doncs a les autoritats. Hem vist Salvador Illa, el ministre Puente, hem vist el conseller Ramon Espadaler, l'alcalde de Barcelona, diverses autoritats que doncs ja estaven anunciades que hi serien i que han volgut doncs participar en aquest comiat. Ara sí, Gemma, el papa Lleó 14, que avança per aquest passadís,
10: sí,
5: central de la nau.
10: Central, ara les germanes de la diòcesi, de la companyia de la Mare Teresa de Calcuta, són aquestes germanes que serveixen diversos dinars, més d'un centenar de dinars cada dia al menjador social del Raval. Doncs se li han acostat també, li volien penjar una espècie de collaret de flors amb els colors de la seva congregació, però els membres de seguretat no li han deixat, i el papa els hi ha agraït, els ha fet un gest d'agraïment, i està, com dius tu, enfilant ja aquest passadís central, tothom li dona la mà, tothom vol parlar amb ell i ja s'estan apropant ja a la porta de sortida, però ningú es vol perdre el moment de saludar-lo. Ell va encaixar en la man, les mans de tothom, tot i els esforços que la gent de seguretat va fent al seu costat perquè vagi avançant.
5: Sí, intenten com empènyer una mica, no?
10: Sí, exacte.
5: Vinga, no ens aturem, però és lògic que Lleó 14 s'aturi. Ja ho hem explicat, que és la parada de totes les que ha fet Lleó 14, que tenia una voluntat més de trobar directament justament amb les entitats que treballen amb la pobresa, i per tant és un acte que subratlla aquest discurs social que se li ha volgut donar a la visita de Lleó 14 en el seu pas per Catalunya i per Barcelona, de la mateixa manera que ho ha estat doncs, el fet que aquest matí hagi passat per la presó de Cambrians.
10: Sí, efectivament és una marca de Lleó 14 que el Vaticà vol deixar molt clara en aquest viatge. És un viatge que combina la bellesa de la Sagrada Família i d'altres indrets com Montserrat també, la cultura i aquests llocs tan imponents, però també no es vol oblidar dels pobres, com és el barri del Raval, la gent que ho està passant malament, i també els interns de la presó, tant homes com dones, amb qui avui ha compartit aquests minuts també aquest matí. Per tant, un viatge que combina les dues parts. La bellesa, per dir-ho així, més gaudiniana, però també la part d'aquelles persones que són més vulnerables a la nostra societat. És la marca del seu papat.
6: I de seguida que el podrà veure, m'imagino, l'Albert Prat, perquè ja surt al carrer i, per tant, visible als ulls dels curiosos i seguidors
11: fora.
6: Estem
11: veient ara mateix com el Sant Pare ja s'acomiada d'aquesta església de Sant Agustí, que no s'atura. L'únic que ho fa és per beneir el cap a un nadó d'un dels voluntaris que s'ha acostat fins aquí. Està beneint a tots els assistents que l'han acompanyat, però podríem dir que ell i la seva comitiva van per feina, amb pas ferm, sense entretenir-s'hi molt, i només s'atura amb un altre nadó que li apropen. També hi és al seu costat el cardenal Omella, que també es dedica a recollir tots els obsequis que alguns dels fidels estan entregant, que volen fer arribar al Sant Pare. El cardenal Omella és l'encarregat d'anar recollint aquestes cartes. De fet, veiem que va amb les mans plenes i surt, com a dada curiosa, un dels acompanyants del Sant Pare amb tots els obsequis que ha tret de l'església de Sant Agustí a sota el braç, i ara puja directament a un dels vehicles d'aquesta comitiva, que en són gairebé una vintena. I ara mateix aquesta imatge que veiem el Sant Pare enfilat al cotxe saludant aquests assistents, una imatge doncs, que podríem dir que trenca tot el protocol d'un cap d'estat com és el Sant Pare, que ha deixat perplexa i emocionada a totes les persones que s'han acostat. Fins aquí acaba de tancar la porta del cotxe i ara ja sí a l'espera que avanci aquesta comitiva, però ens deixa aquesta imatge aquí amb to informal, distès, satisfet després d'una trobada d'una hora en què hem vist un papa amb un format molt més íntim, personal, responent a aquestes preguntes directament del protagonista de la jornada d'avui, de Renzo, aquest nen de 6 anys que li ha posat sobre la taula preguntes personals i directes al Sant Pare.
6: El seguiment del recorregut del papa es pot fer des del carrer, es pot fer esperant-lo a la Sagrada Família, s'ha de tenir entrada reservada i és una cosa restringida, es podia fer als carrers del Raval si es tenia també aquest accés, però hi ha punts públics on hi haurà pantalles gegants per poder-ho seguir. Allà el nostre company Blai Mercè crec que és en un d'aquests punts on no sé si s'hi concentra gent i per tant hi ha expectació més enllà dels punts neuràlgics. Blai Mercè, bona tarda.
12: Bona tarda.
6: Hi ha gent...
12: Sí, ara hi ha una 60 de persones, algunes de les quals s'han portat la cadira de casa per poder-ho seguir des de bon lloc aquí a la plaça de les Glòries, i ara que el papa en el discurs des de Sant Agustí deia que s'han de cuidar els avis, tinc aquí a una àvia i una neta que han vingut a veure-ho des de la pantalla i s'han portat el seu tamboret. Hola, què tal, com esteu?
13: Hola, ¿cómo vas? Rosario Vega.
12: La Rosario i la Natàlia. Hola, Natàlia.
14: Hola.
12: Avui és un dia especial per l'àvia, oi?
14: Sí, molt.
12: Per què? Perquè què t'ha explicat l'àvia?
14: Bueno, que ella és molt cristiana i li agrada molt, pues, cada diumenge va a missa i tot això, i pues, que està molt emocionada per veure també el papa, la pregària i tot això.
12: Rosario, què significa per tu un dia com aquest?
13: Per a mi significa una experiència de fe. Una experiencia de sentir que la representación de Cristo en hombre está cerca, se ve cerca, y su mensaje es activo, actualizado y aplicable para estos momentos de la vida, del mundo.
12: D'acord, moltes gràcies i que acabi d'anar bé aquest dia.
13: Gràcies a ti.
12: Doncs és el testimoni d'una de les moltes famílies que s'han apropat aquí a la plaça de les Glòries, una de les pantalles habilitades per seguir aquest dia.
5: Passant 3 minuts a 6:15 de la tarda, ara li perdrem una mica durant uns minuts la pista al Papallaó 14 fins que aparegui en el punt d'inici del recorregut que farà en Papa Mòbil. Per tant, aprofitarem també per parlar, a banda del Papa, d'un, jo diria que al final, el gran protagonista del dia d'avui quan es produeixen, justament a més a aquesta hora, centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Enric Calpena, bona tarda.
15: Bona tarda, com
5: estàs? És el gran protagonista del dia.
15: Gaudí hauria de ser-ho, com a mínim. És lògic que venint el Papa, doncs, quedi una mica eclipsat, però avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i val la pena recordar-ho.
5: A l'antiga Hospital de la Santa Creu, entre 5 i 6 de la tarda,
15: per tant, més o menys
5: segons
15: hora,
5: recullen les memòries. En l'Enric Calpena hem demanat 4 aspectes de la vida d'Antoni Gaudí, més enllà de la seva obra, que cregui indispensables que un dia com avui, a l'audiència i els oients de Catalunya Ràdio, hem de saber. Fem una pausa per la publicitat i de seguida ens ho expliques.
15: Vinga.
16: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio.
17: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
18: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
20: Normal.
19: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
20: No pot ser.
19: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
21: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
23: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
24: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
25: Hola.
26: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Tota comunitat necessita un cor.
29: Un cor? Per què?
28: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
29: I reforçar la identitat?
28: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
29: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
30: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
16: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio.

0: Ens anem acostant a 6:15 de la tarda. És un col·laborador habitual del programa de la tarda de Catalunya Ràdio, Enric Calpena. Com estàs?
1: Bona tarda, Francesc. Et percebo espiritualment. No et veig, sí, però això avui és un dia molt adequat.
0: No hi sóc de cos present,
1: ara,
0: però sí d'esperit.
1: Ara, ara.
0: Eh?
1: Això és avui és la tarda clau per fer-ho, això.
0: De cos present esperem que sí.
1: Sí, home, sí, tant. Però aquesta setmana, la setmana vinent.
0: No, exacte. Sí. Però en un dia com avui, on homenatgem una figura catalana històrica, doncs no podia faltar la secció de l'Enric Calpena, i hem anat a buscar alguns elements que ens ajuden també a explicar-ne històries potser no tan conegudes o com a mínim que no són tan vox populi com les que habitualment expliquem d'aquest mestre i d'aquest artista.
1: Sí, perquè Gaudí és un personatge molt polifacètic, de fet s'ha dit moltíssimes coses d'ell, i ja, per tant, algunes de les coses que avui explicarem segur que els nostres oients, algunes d'elles, les tenen bastant clares. Però és veritat que té molts aspectes que no s'han tocat gaire. Per exemple, tu t'has plantejat mai si va tenir fill, es va casar, no es va casar?
0: Bé, jo et diré que la primera història que ens explicaràs,
1: sí,
0: aquesta setmana ens l'ha vingut a explicar a la redacció algú que hauria pogut ser familiar d'Antoni Gaudí.
1: M'ho ha explicat a l'entrada, sí, sí.
0: Ah, el Bernat Soler.
1: El Bernat Soler, sí, sí, curiosament. M'ho ha dit i m'ha deixat molt sorprès i molt, molt, molt interessat de rascar encara una mica més, perquè és la història del gran amor de Gaudí, que això és molt
0: bonic. Expliquem qui va ser el gran amor de Gaudí.
1: El gran amor de Gaudí va ser Pepeta Moreu. De fet, ell va estar enamorat d'una noia francesa uns anys abans, quan era molt jovenet, però ja més gran va conèixer aquesta dona. Pepeta Moreu era una senyora de Mataró interessant. Era de bona família, el pare tenia un vaixell mercant que es deia Antonio, el pare es deia Antonio i el vaixell també, no hi havia que pensava molt, que feia sempre una ruta molt similar, que era entre Catalunya, Àfrica, Cuba, Catalunya. Curiosament, és la mateixa ruta que sempre van fer els esclavistes. No vol dir que el senyor Moreu fos esclavista, però en tot cas és un palet sospitós que fes aquesta cua, aquesta ruta exactament igual que feien els altres. En tot cas, el pare Moreu era un home que s'havia ficat en negocis una mica foscos i, per tant, tenia molt mala fama, va tenir molts fills fora de matrimoni. En fi, un personatge. Doncs bé, la Pepeta era una dona, en aquells moments, 18 anys, una dona pèl roja, cosa que no era gaire habitual, molt atractiva, molt intel·ligent, amb una personalitat immensa. Tant és així que no se sap si és perquè el pare va insistir o que ella tenia ganes de marxar-se de la relació familiar, que es va casar amb un altre pilot, amb un altre capità de vaixell, que es deia Joan Palou. Joan Palou era un mal bitxo, una mala persona que de seguida es va revelar com un borratxo, jugador, la maltractava, la pagava, en fi, li va donar molt mala vida. Tant és així que en un viatge que se la van portar amb el vaixell del Palou, la va abandonar a Orà, a Algèria. Per què? Perquè ella va dir que estava embarassada, i llavors ell va dir a mi no m'expliqui res i me'n vaig. I la va deixar allà penjada. Imagina't a Orà el que devia ser en aquell moment a finals del 19. Allà ella va sobreviure tocant el piano en un bar, imagina't. Carai. I finalment va aconseguir trobar uns mariners de Mataró que la van tornar a dur a casa. Doncs bé, trobem aquesta dona casada, teòricament, després s'anul·laria el matrimoni perquè es va descobrir que el Joan Palou era bígam i ja s'havia casat amb una altra dona a Buenos Aires. Sí, un personatge. Doncs ella vivia a Mataró una mica en una situació, en aquella època, una mica estranya, no? Una dona casada però no casada, que ja ha tingut una experiència matrimonial, però, en fi, era una situació una mica estranya. Allí va anar a petar a Gaudí, que van a visitar la família, perquè la família passava, això era una cosa molt habitual en famílies benestants, tota la tarda de diumenge, doncs ella tocant el piano i cantant, i amb els convidats. Bé, Gaudí es va enamorar absolutament de la Pepeta, perquè era una dona d'un atractiu magnífic. Fixa't que era molt diferent d'ell. Ella no era gent religiosa, era molt echapalante, que es diu, i en canvi ell era més aviat tímid. No és que fos insociable, ni molt menys, però no era una persona, més aviat d'un tarannà discret. Doncs bé, potser per el contrast s'hi va enamorar molt, tant és així que després de 4 anys d'anar-hi cada diumenge a la tarda, que portava la seva neboda allà i s'hi estaven tota la tarda, ell li va confessar el seu amor.
0: Oh.
1: I ella va dir que no. que ja s'havia promès a un altre home i que moltes gràcies, i segons ha explicat la família, el Bernat per ser exactes, és possible que no li agradés perquè sembla que en Gaudí no era gaire curós de la seva higiene, i això amb ella no li va fer cap mena de gràcia. Tot plegat que a partir d'aleshores doncs es van acabar els diumenges a la tarda a Mataró sentint el piano a la Pepeta.
0: Per tant, si voleu lligar, una mica d'higiene...
1: Una mica d'higiene és convenient. No se sap mai, també. Vull dir, depèn també del tipus de parella que busquis a la vida, Això, escolta'm, aquí no entra... Jo no vull entrar en aquest tema,
0: Feu el que vulgueu o el que considereu.
1: Però, en tot cas, adequat a la parella que estàs buscant. Sí, exacte. Això sí.
0: Bé, anem a tancar la carpeta amor, però la carpeta amistats. Tenia amics importants, que ho dic?
1: Sí. En va tenir diversos de molt importants. El seu metge, en Pere Barceló, el seu escultor preferit, en Matamà, etc. Però potser el més important, en Toda, l'Eduard Toda, que va ser un gran explorador i va ser el president de Poblet, del patronat de Poblet, etc. O sigui, va tenir diversos amics a la seva vida prou bons, però potser el que el va marcar més va ser el mecenes Eusebi Güell i Bací Galupi. Eusebi Güell, d'aquí vindrà el Parc Güell, el Palau Güell, etc. Güell, doncs Güell era un home extremadament ric, dels més rics d'Europa. Havia fet, el seu pare ja era molt ric, però ell encara va incrementar més els negocis familiars i el va disparar. A més, va tenir l'habilitat d'enamorar-se, sembla ser que de debò, de la Isabel López. I em diràs, enamorar-se d'una senyora que es digui Isabel López no sembla...
0: Doncs sí, López.
1: Clar, si ets la filla de l'Antonio López, que encara ets més ric que l'Eusebi Güell,
0: doncs
1: potser sí que... L'Eusebi López era el president de la propietari de la Transatlàntica, la companyia Transatlàntica, després la Transmediterrània també, i que va fer molts diners. Aquest sí que era negrer, no l'Eusebi Güell, diguem-ho clarament. Tot plegat que era juntar dues famílies de molts diners. Però, a més, era un home molt culte, Eusebi Güell. Era un home que escrivia, que pintava molt bé, i dibuixava fantàsticament, que tenia sensibilitat artística, malhomen, en fi, era un home molt, molt interessant. Quan, a un moment determinat, Gaudí, quan era jovenet, era ajudant d'un arquitecte, l'arquitecte Joan Martorell, que era un home també que ho feia força bé, i que era l'arquitecte que treballava sovint amb l'Eusebi Güell. I tots dos es van conèixer, i es van caure bé mútuament, Güell i Gaudí, perquè un l'ajudant de l'arquitecte que treballava per el ric, i van començar a veure... Tant és així que en un moment determinat Güell li va encarregar que li construís un palau per viure, el famós Palau Güell. I, és clar, això és un encàrrec de primera, un encàrrec ben, ben gros. Ell va fer un palau, si no l'heu vist, heu de visitar-lo, perquè és un lloc meravellós. Doncs, més que un palau, és una mena d'obra d'art, una barreja molt, molt estranya. No sé si deu ser molt còmode de viure-hi, Aquesta és l'altra. Però, en tot cas, cap al final de l'obra, quan Gaudí ja li deia a l'Eusebi Güell, bé, ja està, ja hem plegat, ara ja tinc ganes d'alliberar-me, li va posar un carmelet. Li va dir, per què no em fas una colònia tèxtil? I va fer la colònia de Santa Maria de Cervelló, on provaria, per exemple, a la cripta, moltes coses que després aplicaria a la basílica de la Sagrada Família. La relació va ser molt fluida, tant és així que quan va decidir Eusebi Güell construir una mena d'urbanització com havia vist a Anglaterra, i va construir el Parc Güell, d'aquí vindria el nom, es traslladaria a viure des del seu palau, que li havia construït Gaudí, a una casa, que és la caseta on hi ha on hi havia, ara ja no hi és, els guardesos del Parc Güell, a l'entrada del parc, precisament, allí s'hi va traslladar a viure. Pràcticament només hi vivien allà Güell i la seva família, Gaudí i la seva família, i el doctor Trias, que estava molt més amunt en un altre edifici. Però, perquè va ser un fracàs econòmic el Parc Güell de Marca. Però, en tot cas, la confiança era absoluta. Se'n van anar pràcticament a viure junts. Quan mor Güell, el 1918, és un moment clau per la vida de Gaudí, perquè a partir de la mort de Güell, evidentment no directament lligat, li començaran a venir una sèrie de desgràcies personals i familiars molt grosses que el trastocaran molt, a Gaudí. La mort del seu amic serà la primera d'una llarga sèrie de desgràcies que, per desgràcia, haurà de patir l'arquitecte.
0: I si et sembla, podem acabar explicant allò que avui commemorem, que és la mort de Gaudí, que és avui el dia que en fa 100 anys.
1: Sí, precisament després d'aquest seguit de desgràcies que va patir, va perdre la família Gaudí, va perdre el pare, va perdre la seva neboda, va perdre el seu entorn. Ell estava molt capficat amb la Sagrada Família, ell pensava que era la seva gran obra, i vivia allà sol al Parc Güell, on l'acompanyava sovint a passejar i a caminar, agradava molt caminar al seu metge de capçalera, i el resultat va ser que el metge es va posar malalt, el seu escultor es va morir, i ell es va trobar molt sol i va destinar-se'n a viure, d'una manera bastant precària, per cert, a les obres de la Sagrada Família, on va viure els últims anys. Des d'allà, cada tarda, sortia a passejar, pels que no estan avasats a Barcelona, la Sagrada Família la tenen clara, se n'anava a oir missa a Sant Felip Neri. Sant Felip Neri és just al darrere de la catedral, aquella placeta tan bonica que hi van tots, que li preguntin un guiri que li sabrà dir on està. Doncs el resultat és que anava a oir missa o anava a parlar amb el seu conciliari, el seu assessor espiritual de l'Orde dels Teatins. El resultat és que cada tarda feia aquest camí, baixava per la seva família, probablement baixava pel carrer Bailén, si no baixava pel carrer Bailén, baixava per el passeig de Sant Joan, però en tot cas, quan arribava a la Gran Via, l'havia de travessar. En aquell moment no hi havia semàfors a Barcelona. El primer semàfor és de l'any 29.
0: Ara sí que n'hi ha.
1: Precisament és per això del Gaudí, que es van posar semàfors. Doncs l'any 26 no n'hi havia cap ni un. La gent travessava la brava. Enmig de la Gran Via... La Gran Via era diferent de com és ara. Ara veiem un tros que passa... Una vorera, un tros que passa en cotxes, una altra vorera més grossa i una part central on passen més cotxes, no? Doncs no. Aleshores hi havia dues voreres grosses a banda i banda i una part central on passava tothom. Allà hi havia dues vies de tramvia, una que venia, diríem, de la plaça Tetuán, que és baixat per Bailén a mà esquerra, i una altra que venia de plaça Catalunya, baixant per Bailén a mà dreta, i es creuaven allà. Doncs bé, estaven venint, quan ell va anar a travessar, estaven venint dos tramvies, un de cada banda. Gaudí devia calcular que li donava temps de passar entremig, mentre venia el de la plaça Tetuán i el de la plaça Catalunya passaria. Però va passar justet. Tan justet és que el tramvia va travessar bé el que venia de plaça Tetuán, no el va agafar, però el de que venia de plaça Catalunya no se sap si el va atropellar o va topar amb ell o es va espantar. El resultat és que Gaudí es va tirar enrere, espantat una mica pel tramvia que venia. No va comptar amb que el tramvia que venia, que ja havia superat del passat Tuan, l'enganxaria. I aquell és el que li va pagar el gran cop. Va caure a terra estabornit, ell anava vestit molt modestament, no de pobre, com es diu, sinó simplement de manera senzilla, però amb la sang i estabornit no el van reconèixer. Si va apropar la gent, el tramviaire es va aturar, però com va veure la gent que s'aturava i l'home semblava que recuperava, va seguir amb el tramvia, el va deixar. Van aturar dos taxis per veure si el portaven en algun lloc per curar-lo. No es van voler aturar, pujar un pobre amb sac, amb un taxi, no semblava convenient. I és el tercer o el quart taxi, aquí hi ha dubtes, que s'atura finalment, el pugen i el porten a una casa de socors, una mena de dispensari, que hi havia relativament a prop, a costat del Corte Inglés, una mica més avall, més a prop de l'Arc de Triomf, a la ronda que va parar després del Corte Inglés de Plaça Catalunya, doncs més a prop de l'Arc de Triomf, i allà, com és un pobre, almenys aquest té l'aspecte, i està bornit, no li fan gaire cas. Tant és així que anoten, li pregunten com es diu, ell no parla gaire bé, i anoten, ha entrat Antònia Samdi, no Antoni Gaudí, Antònia Samdi. I allí s'hi està unes hores, fins que decideixen portar a l'Hospital Clínic. No se sap per què els que el porten no el porten a l'Hospital Clínic, sinó que se l'emporten a l'Hospital de la Santa Creu. Explico això del Clínic per veure la confusió que hi ha, perquè el nom és incorrecte, és un nom de dona, el porten a un hospital que no està notat que el porten a un altre hospital. El resultat és que durant moltes hores no se sap on està Gaudí. El mossèn de la parròquia de la Sagrada Família està espantat perquè no arriba i no arriba, i comença a buscar-lo, pregunta a les cases de socors, i el resultat final va ser que el van trobar allà. Allà s'hi va estar 3 dies, fins que finalment el pobre no va aconseguir sobreeixir d'aquelles ferides i va morir tal dia com avui, més o menys per aquestes hores.
0: Doncs això és el que va passar ara fa 100 anys, ens hi ha donat aquests detalls i aquest color l'Enric Calpena. Enric Calpena, moltes gràcies.
1: De res, a disposar.
0: Doncs això és el que passava ara fa 100 anys. 100 anys després tenim ja els peus de la Sagrada Família absolutament plens o gairebé plens, queden molt poques cadires per ocupar, i de fet davant nostre, nosaltres tenim un balcó privilegiat, un parell de pisos més avall, hi ha un balcó encara més gran on hi veig una bandera argentina, moltes cadires, talls de síndria, fruita, és a dir, estan els veïns col·locant-se de forma bastant espectacular pel que arribarà d'aquí una estoneta amb banderes d'altres països, en veig també una de Venezuela, una colombiana. La Sagrada Família s'està posant a punt, Agnès, això comença ja a fer aquest xup-xup de que arriba el moment potser àlgid d'aquests últims dies.
2: I tant, anirà arribant a poc a poc. Ara mateix el Papa el tenim a la residència arquebisbal, allà feia una parada tècnica per fer algun canvi amb les robes, etc. I a partir de 6:45 doncs, començarà aquest recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer en Rosselló. En aquests 7 minuts que ens queden abans de les 6 en punt, volem saludar la Gemma Morató, periodista i religiosa dominica. Bona tarda, Gemma.
3: Hola, bona tarda.
2: I també la nostra companya Montserrat Esteve, directora del programa Signes del Temps de TV3. Hola, Montserrat. No la tenim. Doncs bé, ahir, Gemma, parlàvem amb la companya Míriam Díez i ens deia, estem davant d'un papa en pràctiques. Fa tot just un any que és papa, no? I tot i així veiem que està causant furor, és a dir, que les persones que tenen fe i que l'han anat a trobar, doncs estan quedant entusiasmades. A ell el veiem còmode i content. No sé, com seria el balanç que faries d'aquest primer any del seu pontificat?
3: Doncs mira, jo faria un balanç de dues parts. 10 mesos que semblava en silenci, almenys un silenci mediàtic o que els mitjans no li hem fet gaire cas, perquè cada dimarts ha parlat a Castel Gandolfo.
2: Yeah.
3: I no li hem fet cas fins fa 2 mesos o 3 en què s'ha enlairat contestant el tram. Llavors ja ens ha interessat i ja tenim aquest final de primer any de pontificat que s'enlaire i ja sembla que tingui veu, però la veu ja la tenia.
2: Podríem dir, per tant, uns primers mesos que parla Església endins?
3: I quasi m'atreviria a dir que ni endins,
2: això, eh?
3: Perquè la gent d'Església som gent del món i la gent avui dia no llegeix gaire. Ja. Jo he sigut un home d'escrits molt profuns.
2: Mm-hmm. La gran fita assolida, per tant, creus que seria aquesta oposició frontal a Donald Trump?
3: Més que oposició frontal és que li he dit, mira, escolta, jo no faig política. Jo busco l'Evangeli i a mi no m'enredi, no? Entre cometes. I per tant ha sigut una manera, i a més, que li ha dit un papa que és nord-americà. I això al Trump li ha fet molt de mal, perquè amb un altre l'hagués encara menys preat més o hagués prescindit. I aquí no he pogut prescindir.
2: És la potència també, no?, del fet que comparteixen lògicament aquesta nacionalitat. Havíem vist un papa en l'elecció de Robert Prevost, es va destacar d'ell d'un perfil moderat, aquest caràcter reservat. Se li atribueix una capacitat de construir consensos. Després parlarem també encara del paper que juga la figura del papa també en la geopolítica, no?, en la diplomàcia, el poder i la força que encara té. Però s'han confirmat aquelles primeres impressions, creus?
3: I tant. Jo destaco una cosa que és històrica, que és el primer papa que coneguem i sapiguem que va sortir amb un discurs escrit. Jo dic que per això va tardar tant, des de la fumata fins que va sortir, no? No havíem vist mai un papa amb un discurs escrit, del qual els eixos que ja ens va mostrar són els que està ara desenvolupant. I, per tant, jo crec que té molt clar per on vol anar. Fiel cap pontífex, en llatí vol dir constructor de ponts, i això ja ho va dir el primer dia, hem de construir ponts.
2: Què creus que li ve per davant? Quin creus que són els reptes ara d'aquest segon any de pontificat?
3: Doncs jo crec que hi ha dos reptes molt clars. Un ad extra, de cara a fora, que és el tema de batallar per la pau, aquesta pau que ell ja li va donar des del primer dia el nom de pau desarmada i desarmant. No és una pau d'una estoneta, és una pau de seure's a la taula i arribar a consensos i que el món trobi una certa, doncs això, estabilitat, calma, no? I després, a dintre, una mica dins de l'Església, treballar per la comunió. Tot això que havia treballat el papa francès de la sinodalitat, que vol dir ser diferents però caminar junts, i amb això també és, crec que l'Església és una mica contracultural, no? Perquè entrem a vegades en un món molt de tirania del pensament únic i en canvi portem uns anys amb el Papa Francesc i ara amb Lleó treballant de dir, escolta, cada un és de son pare i sa mare, però creiem el mateix i volem caminar junts.
2: És una idea que, sens dubte, és poderosa i també el valor de ser una idea transversal, no? Que és el que fa que també les figures d'un papa doncs, transcendeixi més enllà, fins i tot de la seva pròpia comunitat. Què n'esperes de l'homilia que ha de fer aquest vespre aquí a l'Església de la Sagrada Família, en aquest moment tan, al final, també culturalment tan potent, no? Per tots els barcelonins i també per la resta de catalans.
3: No, però la gent de Reus, que jo sóc de Reus.
2: Ara, anava a dir, de Reus, de Riudoms, no? També hi ha...
3: Diguem que sí, però jo sóc de Reus.
2: Que hi ha una mica de polèmica. Hi ha una mica de polèmica aquí sobre els orígens d'Antoni Gaudí, però efectivament és un moment que ens interessa a tots. Què n'esperes tu d'aquest moment?
3: Vejam, jo espero, per una banda, que surtin una mica els temes que hem anat veient. Segurament, doncs, més aterrat a l'estructura d'una missa, i espero que, doncs, que aquest arquitecte de Déu, perquè, clar, no és, per l'Església Gaudí no és només la gran obra, no?, sinó que ell era, o feia la seva obra, per lluar Déu, i perquè sapiguéssim mirar Déu. I, per tant, jo crec que anirà una mica per aquí, que sapiguem, una mica amb el lema, no?, d'alçar la mirada, que sapiguem mirar una mica el cel i també sortir d'aquest món a vegades tan individualista i tan egoista. I tant de bo, això, mira, faig una travessa, tant de bo comencés a anunciar que Gaudí seria beatificat. Això pels creients i per la gent d'arreu seria molt, molt bonic, aquest camí de santedat.
2: Veurem si el Papa Lleó XIV satisfà aquest desig que ara ens expressava la Gemma Morató, periodista i religiosa dominica. T'agraï moltíssim que ens hagis acompanyat per fer una mica de traductora d'aquest Papa Lleó XIV i el seu primer any com a papa. Estem arribant a les 6 en punt de la tarda. Ens aproximem en el moment àlgid de no només la jornada d'avui, sinó de tota la visita del Papa a Barcelona, Catalunya i Espanya. Thank you.

0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Són les 6 de la tarda i esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i també 3Cat Info. Barcelona viu avui una jornada que és del tot excepcional. És una ciutat que ha fet de la creativitat, l'arquitectura i la cultura alguns dels seus principals senyals d'identitat i avui es converteix en l'epicentre d'una visita amb una enorme càrrega simbòlica, la del Papa, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que converteix l'església de Gaudí en la més alta del món. 100 anys després, clavats de la desaparició de l'arquitecte que va transformar per sempre l'horitzó de Barcelona, aquesta obra continua fascinant milions de persones i projectant la ciutat arreu del món. I avui aquesta història suma un nou capítol amb aquesta inauguració que viurem en directe aquí, de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. És una fita que marca l'evolució d'un dels monuments més universals. Aquest serà l'acte central d'una visita que us ho hem explicat des de les 4. Ha passat també aquesta tarda per la parròquia de Sant Agustí, en l'acte de més proximitat a les entitats que treballen a Barcelona amb els diferents tipus de pobresa. Ara ja ens encarem cap al gran moment de la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, amb una vista privilegiada del temple de referència que avui tornarà a donar la volta al món. Francesc Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Amb aquesta panoràmica de la Sagrada Família som en un dels balcons més pròxims al temple, amb un helicòpter que ens sobrevola. Això ja indica que de seguida hi passaran coses, i amb els carrers convertits, el carrer Marina especialment, convertit en una esplanada de públic on pràcticament ja no queda cap cadira per ocupar. De forma molt ordenada han anat arribant els assistents i van ocupant els llocs. Et diria que ja només queden les cadires amb pitjor visibilitat, aquelles que són més a prop d'on seurà el pontífex, aquelles que segurament tindran millor visibilitat de l'espectacle que ens espera per tancar aquesta jornada, ja estan totes ocupades, i també veiem ja, ara sí, tots els balcons pràcticament d'aquesta zona tan àmplia al voltant d'aquest parc de la Sagrada Família, ocupats tots pràcticament amb banderes del Vaticà, alguna estelada, diverses senyeres i banderes també d'alguns altres països. Tot això passarà aquesta tarda i us ho explicarem aquí en directe. La Gemma Bonet és la persona que està pendent de fer el minut a minut i de saber respondre una pregunta. On és el Papa ara mateix, Gemma Bonet? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs la comitiva papal està en un moment de descans després d'haver sortit a 5:45 del barri del Raval de Barcelona. Ara està circulant aquesta comitiva papal per la ciutat i d'aquí a 1:15, a 7:45 del vespre, està previst que després d'aquest petit retir, d'aquest petit descans, arribi a la Sagrada Família, cap a 7:15. Allà, a peu de vehicle, saludarà els reis Felip VI i a Letícia, i també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, que seran a peu de basílica per entrar cap a la Sagrada Família. A les 7:20 és quan entrarà el temple que avui inaugura aquesta Torre de Jesús.
1: Gràcies, Gemma. Si es compleix l'horari previst, falta mitja hora justa perquè el Papa faci aparició a l'inici d'aquest recorregut que farà amb el Papa mòbil al carrer Rosselló. Nosaltres hi tenim en Gerard López, aquí, Passeig de Gràcia amb Rosselló. Gerard, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. La veritat és que amb l'estona que ha anat passant, això s'ha omplert de gom a gom. Ara sí que hi ha, si abans hi havia 4-6 fileres a banda i banda del carrer de gent expectant, la xifra ha augmentat. Ara podríem dir que són ja 8, 9, 10 files ben bones, almenys en aquest tram central, al principi de tot. Gent de tot tipus, com per exemple també gent jove, com la Irene i la Carmina, que han vingut. Carmina, com estàs?
5: És molt bé. Som uns privilegiats de que aquí hagi vingut el nostre Sant Pare, Lleó 14, i a la nostra ciutat, Barcelona.
4: Gent que molta porta banderes del Vaticà, és el cas també de la Irene, que també ve de Bellaterra. Què sents? Quina sensació tens amb el que ha de passar d'aquí una estona?
6: Doncs és que no podem explicar molt bé el que sentim, perquè és que això s'ha de viure, i esperem que vingui moltíssima gent més i que visca el Papa.
5: Visca el Papa!
4: Doncs això, visca el Papa és el que més es va sentint, i aquí ja us ho diem, molta gent, i alguna escala també, que hi ha aparegut, allò que dèiem abans, eh? Gent que ja està amb escales per poder tenir una bona visibilitat del que ha de passar d'aquí una estona.
2: Això és el que passa a la Sagrada Família, o camí de la Sagrada Família, però la Cèlia Forment la tenim pendent d'aquesta arribada de públic. Cèlia Forment, això ja va agafant forma i queden molt poques cadires.
5: Sí, la platea de la façana del Naixement és ara sí gairebé pràcticament totalment plena. Ara ha començat la música ambient, s'han fet proves de so i tothom ha anat agafant els seus seients, aquests 4.000 que ho podran seguir de manera exclusiva als peus del temple. Els més primerencs, davant de tot, com la congregació de germanes que seu a primera fila. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: D'on veniu?
7: Venim d'aquí, de Barcelona.
5: Què representa per vosaltres? Quina congregació sou avui poder ser presents aquí a primera fila?
7: Nosaltres som les missioneres de la Sagrada Família de Natzaret i estar avui aquí és poder viure en primera persona un esdeveniment que és d'Església. Això reforça la fe i dona molta esperança veure també quina és la resposta dels catalans. I després per nosaltres és molt significatiu perquè el pare Manyanet va ser inspirador del temple de la Sagrada Família. Per tant, és un temple que toca el cor.
5: Doncs aquests són els testimonis d'aquesta localització on podran veure en primera fila, molt a prop, aquesta benedicció final de la Torre de Jesucrist.
1: Aniran passant coses i a mesura que vagin passant els minuts, tota l'atenció estarà posada a la Basílica, a la Sagrada Família i als voltants, als carrers més immediats. A aquesta hora, quan passen 6 minuts i mig de les 6 de la tarda, el que podem fer és saber què passa al món, més enllà de que ara mateix a aquesta hora Barcelona és, sens dubte, un dels punts on des d'arreu es mira. Per actualitzar-nos, Marc Güell, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs l'actualitat a aquesta hora, que també passa per la consellera d'Interior, Núria Parlon, que vincula el tiroteig mortal d'aquest matí al carrer Balmes de Barcelona al crim organitzat i diu que cal endurir les lleis contra la tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga. Ho ha dit aquesta tarda en el programa especial que estem fent aquí a Catalunya Ràdio.
8: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la perspectiva de Seguretat Ciutadana.
2: Més coses. La mare del nadó maltractat a Barcelona, que va acabar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, volia fer fora de casa el marit per la seva agressivitat amb la criatura. Ho han assegurat davant el jutge que porta el cas dues amigues de la mare que està en llibertat des del mes de maig. El maltractament físic continuat que s'està investigant va ser al març. El pare continua empresonat i el menor està sota tutela de la Generalitat amb una família d'acollida. Aquesta hora també pendents del Cap de Creus, on hi ha un dispositiu de recerca per trobar una submarinista desapareguda després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. Ha passat a la zona de l'illot de Sencalladora. El company de la noia ha alertat als serveis d'emergència cap al migdia i s'ha començat a buscar-la. La recerca es fa des de terra, mar i aire. I a aquesta hora també hem d'anar fins a València perquè hem sabut que Carlos Mazón va demanar al seu govern a primera hora del dia de la Dana que donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin els mitjans d'informació. Són aquestes les primeres filtracions dels missatges del grup de WhatsApp que compartien els consellers i Mazón. València, Alba Barbosa, bona tarda.
9: Bona tarda. Carlos Mazón va intervenir en aquest grup compartit poc després de les 8 del matí. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme a la gent, que és el més important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que avui la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès davant la jutge a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
2: També tenim novetats del cas Leire. La fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. I del món, Donald Trump amenaça l'Iran amb nous atacs, amb bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques i li retreu que s'estigui agafant les negociacions amb massa calma. Des d'ahir, ja ho sabeu, l'atenció ha pujat amb intercanvi d'ofensives entre Washington i Teheran. Pel que fa als esports, què destaquem a aquesta hora? Sonia Oleart, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. La penya visita el València a les 8 del vespre en el seu primer enfrontament del play-off de semifinals de la Lliga ACB en una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista en contra. Podeu seguir aquest partit al Tot Gira per l'ex exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al playoff de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. El Badalona Woman ha anunciat la renovació de Cristina Cubedo per una temporada més i l'Osasuna ha confirmat el català Luis Miguel Ramis com a tècnic. I acabem amb un apunt de waterpolo. Avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès i al Mataró a l'Olympiacos.
2: En directe per Catalunya Ràdio i per 3CAT Info, passen 10 minuts a les 6 de la tarda, acostant-nos al moment en el que el Papa arribarà a la Sagrada Família. Fa mesos que esperem aquest moment, serà el punt culminant, ja quan sigui de nit, ara encara és de dia, tot i que hi ha molts núvols per sobre del temple, i el que estem trobant-nos és que, mica en mica, el públic es va acostant a aquestes ubicacions, mica en mica, les cadires que són a l'esplanada de la Sagrada Família van quedant totes ocupades i que pràcticament ja no en queda cap a banda de la llotja de convidats, que és just darrere on seurà el pontífex, i els carrers contigus, tots tallats, ja no s'hi pot accedir des de fa ben bé un parell d'hores. Per tant, aquest increixendo l'anirem vivint des del carrer, des de la Sagrada Família, i el seguirem també acompanyant des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
1: Efectivament, perquè mira, hi ha alguns temes que volem posar avui sobre la taula i ho hem de fer també abans que tota l'activitat es concentri aquí al voltant de la Sagrada Família. Hi ha una dada, el 80% de persones que pertanyen a congregacions i ordres religiosos són dones. Són, per tant, hem de dir-ho així, el gruix de l'Església. I tot i això, quan mirem els òrgans de direcció i els espais de decisió, dones i Església són gairebé un oxímoron. No hi ha relació possible. A vegades, gairebé la majoria de vegades no ho veiem. La visita del Papa a Barcelona ho ha tornat a fer evident, ens ho sembla, però tenim dues persones aquí a la taula per parlar-ne. D'una banda, Roser Soler, teòloga i membre del col·lectiu Dones a l'Església. Com està, Roser?
11: I el sembla veu.
1: El sembla veu, eh? Molt bé, ja ve amb molta, molta energia. I després, si parlem de dones i estem a Catalunya Ràdio, hem de saludar Montse Virgili. Com estàs?
12: Hola, bona tarda.
1: A veure, com ho estàs veient, Roser? El paper de la dona en aquesta visita... Hem de dir que l'atenció la tenim posada en el que passi dins de la Basílica de la Sagrada Família. A veure què passa.
11: Evidentment, evidentment.
1: Què passa. Però de moment, el paper de les dones, com l'estàs veient en aquest viatge?
11: A veure, jo primer el que volia dir és de dir l'anàlisi que pots fer és des d'on la fem. I aleshores ja m'estàs donant tu al peu. Sí. Si la fem des de la fe, si la fem des d'una fe crítica, si la fem des de l'exclusió, si la fem des dels que pensen que això és una despesa que no té cap sentit, o des de la pobresa. Aleshores, jo no diria que és un oxímoron dona i església. Sí, tan radical no seria. El que soc més radical és amb l'exclusió, però com que hi ha la protesta i com que hi som, perquè hi som tots, aleshores no és tan oxímoron. És a dir, ja, hi tenim un postó.
1: Sí, però avui no... Mira, ahir a Montjuïc, aquest matí a Brians, avui a Montserrat, fa una estona a la parròquia de Sant Agustí, és que...
12: On són les dones?
1: On és a dir, tret d'un moment en què Sor Lucía Caram ahir, abans d'entrar a Montjuïc, li demana, si us plau, beneeix aquestes ambulàncies que vull fer arribar a Ucraïna. No hem vist dones al voltant del Papa.
11: Estan enfrenta amb la protesta. Sí, sí, que hi som. I som... No, no. Som en el sentit actiu. Jo diria que no. Et diria un altre aspecte positiu que abans no hi era i aquest any li veig, i perquè sé que com ha estat treballant els joves, per exemple. No vull dir tots els joves, però que hi ha molt joves. És veritat. Aleshores, on s'han de tractar aquestes qüestions? Aquest és el meu problema. I que...

0: Digues en les recepcions institucionals, tampoc és que la fotografia sigui molt millor.
1: No, jo m'he fet la meva llista
2: les de... Les dones de...
1: Clar, jo m'he fet la llista de greuges, perquè jo estic parlant com una persona laica del carrer, eh? I que, per tant, no tinc els coneixements que té ella, però jo ho assimilo, per exemple, al món del rock. Mm. El món del rock, fins fa no tants anys, si no vam veure, per exemple, una Pat Benabar, una Patti Smith, una Joan Jett, una Chrissie Hynde, si no estaven a l'escenari, pensàvem que no podíem tocar la guitarra. Ara hi ha un munt de dones tocant la guitarra, però durant anys el rock and roll va ser una cosa de senyors. Llavors, si no hi ha gent a l'escenari que són dones, les dones no tenen representació. Com a mínim ara, encara que jo sé que esteu treballant a l'altra banda. Però
2: no, si també no... hi estem a dintre, a
1: sí,
2: veure.
1: Sí, però jo parlo del carrer, del que la sensació que tinc
2: carrer,
1: jo...
2: Carrer ni ens veu ni sé si ens vol veure, ja et diré per què.
1: Sí, home, i tant, jo sóc carrer.
2: No, jo també. No, a veure, espera't. A l'Església hi ha bones teòlogues... A Espanya hi ha bones teòlogues, sí. A Catalunya hi ha bones teòlogues.
1: Sí, però les imatges que estem veient a la televisió no representen no, les dones.
2: Però és el que t'anava a dir.
1: El que et vull dir. El dia a dia de la gent que està aquests dies mirant la televisió, la persona que passa pel carrer en una botiga de televisions, no veu dones allà. Només veu senyors amb sotana.
2: Mira, sí, a sobre amb sotana. Els que hi ha i
1: clar.
2: Que no la porten. Però deixa'm dir-te més. A veure, si tu fas una llista, i és la queixa, sí. Hi ha una llista de llocs en els quals hi ha la dona. No, la dona no existeix, les dones, les concretes, sí, les de noms amb cognom, sí. La dona no existeix.
1: Sí, és una
2: aleshores, dius, bueno, resulta que tenim bon personal que està a tot arreu, menys en les taules on es prenen les decisions. I aquest és el problema.
1: Clar, no estem al poder.
2: L'altre és, jo diria que són dues queixes essencials, les que portem a les mans, després n'hi poden haver col·laterals, que són la de no estar en les taules de les negociacions i no està en els ministeris ordenats.
1: Aquest després, és un
2: dels dos problemes.
1: Com a persona creient, tenim 7 sacraments. Les dones només en poden fer 6.
2: Sí,
1: 3 no
2: dient.
1: Poden fer.
2: És el que t'estic dient.
0: Aviam.
1: No podem ordenar, no podem confessar, és a dir, tot això és el que està veient la gent.
0: Clar, a veure, aquí hi ha una pregunta que plana, que és un moment molt incòmode d'ara fa 16 anys, amb la visita de Benet XVI a la Sagrada Família, de cop...
2: No, sisplau, aquesta no, eh?
0: Ah, bueno, és que el que no sé és que si no es repetirà avui, és a dir... No, és que vull de recordar els nostres oients. S'han d'imaginar, han de recordar Benet XVI en aquella visita a Sagrada Família, mentre el papa oficiava la missa, 4 religioses van pujar a l'altar per netejar-lo sota la mirada de la jerarquia eclesiàstica formada exclusivament per homes. Allò va ser molt polèmic. I jo espero, confio, això 16 anys després,
1: que hi hagi,
0: no es repetirà.
1: Un departament de
0: espero
1: comunicació...
0: Espero que algú ho hagi pensat, no?
2: Deixa'm...
0: Roser, no deixa'm confies, no, que algú ho hagi pensat?
2: A veure...
1: Estem en un món d'imatges, Roser. Si les imatges no les cuidem...
0: Sí, ha de contestar, sí.
1: Perdó.
2: Aleshores, estic tipa d'aquest problema. I inclús quan me van demanar del Sembla Veu si podia venir, vaig dir, si ha de sortir aquest tema, no em vull ni parlar. Per què? Perquè tampoc em parlen de les dones que fan 6 segles que renten culs i tampoc cobren enlloc. Ara, en l'Església és veritat, però també et diria una cosa. Només te la diria. Els hi han preguntat a aquestes dones per què potser després d'estar netejant tota la vida estaven desitjant sortir a la televisió. Sortir a la televisió. No m'agrada. He dit, no m'agrada, però han passat 16 anys. Què és on està el problema encara? En els dos aspectes que jo t'he dit. Perquè, a veure, si jo agafo els números del Vaticà i de fora del Vaticà, de les dones que hi ha, diries, carai, Déu-n'hi-do les dones que hi ha. Home, no, perquè, per exemple, són només un 24% en el seu conjunt. Ei, les dates són del 23, eh? Entre Santa Seu, unes 1.200 dones, que només és un 24%. Si és a la Cúria, 850, que són 3.200 barons.
0: És que jo crec que
2: no hi ha votacions.
0: Ens hem de preguntar, o sigui, què poden i què no poden fer a dia d'avui les dones religioses,
2: tot
0: no?
2: Menys l'administració de sagraments.
0: Per tant, queda igual que fa uns anys. No ha canviat, diríem.
1: Sí, però hi ha, per exemple, a tot arreu, el feminisme s'ha institucionalitzat.
2: Sí, això ja ho sabem.
1: Tenim tenim un ministeri, tenim una conselleria, per què l'Església no està fent aquesta reflexió, per exemple?
2: és la meva queixa, però deixa'm dir-te una cosa. Mentre... Dos o tres coses, perquè hi ha molts passos per fer. Ja m'agrada que hi hagin aquestes dones allà dalt, però quan hi ha vocacions, ai, perdó, quan hi ha votacions, resulta que els seus vots no pinten res. No m'agrada.

0: i penso que, i no m'agrada tampoc que molt del part del poble tampoc es queixa, jo li va bé.
1: Yeah.
0: El que m'agrada, un moment, deixa'm, si a les misses, que és on va el poble, que no llegeix els diaris ni va a les manifestacions, a lo millor, d'altres sí, va, no ho llegeix, i no se n'hi parla mai, no hi haurà mai, diguéssim, un volum més gran que demani. Però has de saber també que hi ha dones ordenades. Ja ho sé que no és, no és legal, però és, ho són. I n'hi ha a Barcelona, eh?
1: De dones ordenades.
0: I a Espanya, i n'hi ha a tota Europa. A tota Europa n'hi ha més de 300. Vull dir, cuidado. I que ens coneixem. Que hi ha unes que
1: però,
0: hi ha
1: Roser,
0: uns congressos...
1: Com es pot aconseguir aquest canvi dins l'Església?
0: Pues jo, de moment, penso que només d'una manera, que el papa doni un cop de mà a la taula. Perquè si haig de pensar que els capellans ens ajudaran, ai...
1: I li demaneu al papa, Lleó XIV?
0: I tant!
1: I què diu? Com ho respon?
0: No tinc la resposta, encara.
1: Ah, encara no ha respost.
0: Vull dir, no tinc la resposta, però la sí que la tinc. Miri, no s'amoïni, ja anirem fent, ja anirem pensant. És a dir, el que passa és que ens no que ens conformem, la societat es conforma amb anar dilatant la resposta amb comissions, reunions, estudis. Però mentrestant, sí que és important que a través de totes les bases que es pugui, es vagi, doncs, mentalitzant la gent. Perquè et diré una cosa...
2: Digues.
0: El divendres passat, o el dimarts passat, un mossèn em diu, Roser, el divendres dirigiràs, portaràs tu la celebració de l'Eucaristia? Ah, d'acord. Saps què va passar? Que de 60 persones que normalment són a l'Església n'hi havia 14. Com que ho havia anunciat, qui falta?
1: Bueno,
0: és el poble.
1: Que ho repeteixin cada dia i cada hora fins que no hi puguin anar mai, aviam potser hi van.
2: El que és evident és que... Es diu papa, el senyor que ha vingut aquests dies aquí. És una estructura patriarcal, encara.
0: Tota és una estructura patriarcal.
2: És una estructura vertical. Ja ho sé, tu ho tens assumidíssim. Però no, és que a vegades hem de pensar en tot això. Només deixo anar aquest comentari.
1: Avui, les dones de l'Església catalana tenen aquesta oportunitat d'alçar la veu, també per fer arribar aquest missatge al papa Lleó XIV, que s'estrena en això, porta només un any i que ha d'atendre també aquestes respostes. Veurem què és el que passa avui dins la Sagrada Família. En tot cas, us vull agrair a les dues que ens hagiu acompanyat aquí en aquest programa especial. Roser Soler, teòloga i membre del col·lectiu Dones de l'Església, ben combativa, tot i que no s'aconsegueixen aquests canvis, i Montse Virgili,
2: merci.
1: També amb la teva mirada sempre.
2: Gràcies.
3: I estem pendents també del que passa al carrer. El Roger Escapa fa estona que volta. On ets ara mateix?
4: Als peus de la Sagrada Família, fent cua a molta gent que mica en mica va entrant, i tinc aquí una triple generació, àvia, mare i filla, són la Glòria, l'Elisabet i la Pilar, que es moren de ganes doncs, de poder entrar dins la Sagrada Família i veure de prop el Sant Pare en aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Glòria, Pilar, Elisabet, què tal, com esteu?
5: Molt bé, molt contentes d'aquí estar les tres juntes vivint aquesta experiència.
4: La neta, l'àvia, o l'àvia?
6: Contentíssima, perquè no em volia morir sense veure la creu posada. I dic, estic contenta.
4: I la mare?
7: Doncs mira, jo emocionada, imagina't, amb la filla i la mare, doncs què més puc desitjar aquí a veure el pare, però amb família i amb la comunitat de fe, que són la meva comunitat.
4: O sigui, una va néixer el 39, l'altra el 69 i l'última el 99. I totes amb aquestes tres generacions, entenc que la fe ha anat traspassant de generació a generació, perquè això, per exemple, en algunes famílies es perd, però tu, que ets la més jove, doncs també t'ha tocat aquesta fe de la mare, de l'àvia, no?
5: Sí, sí, és una fe, jo penso que ve des de l'amor, del carinyo que he rebut a casa, però sobretot també a través del moviment de professionals catòlics de Barcelona, que la meva mare hi forma part, i que m'ha fet sentir una fe superoberta, viscó en comunitat, des de l'amor, i que veig que Déu és molt més que moltes vegades només la institució o l'estructura. I per tant, doncs, viure-ho també amb la meva àvia, la meva mare, veure com els hi ha transformat la vida, doncs a mi em toca.
4: Us agrada com ha quedat la Sagrada Família? La veiem preciosa des d'aquí, eh? Què et sembla?
6: M'ha agradat sempre. La Sagrada Família ha quedat fantàstica. Falta la plaça, la de les Glòries, ara la fachada de la Glòria, eh? Que aquesta sí que no la veuré jo, aquesta. Però bueno,
4: No les tenia totes, eh? Que veuria aquí la Torre de Jesús a dalt.
6: Ja em puc morir ara, ja.
4: Potser no encara, no?
7: No, encara no. Que volem tenir ja
6: no,
7: molt de temps.
6: Estem lluitant, eh? No pensis.
4: Què els sembla aquest papa?
5: Doncs mira, el papa Francesc, sí que és veritat, o sigui, nosaltres estem en el Semblaveu, que és un col·lectiu de dones que lluita per la igualtat de les dones a l'Església, de fet les tres.
4: Hi ha feina per fer, eh?
5: Hi ha feina, hi ha molta feina. I sí que és veritat que el papa Francesc havia donat certs passos dins la institució per permetre doncs, que dones accedissin a espais i càrrecs, que són ministeris dins l'Església, on fins ara només podien accedir cardenals. Nosaltres treballem l'Evangeli des de la teologia feminista i entenem que Jesús va trencar moltes barreres i molts motges d'una època patriarcal. Per tant, demanem que Lleó segueixin aquesta línia. Els discursos que ha fet, tant ahir a l'estadi com a Madrid, sí que són superoberts, progressistes, des d'aquest amor, des d'aquest construir. Sí que és veritat que el tema del col·lectiu LGTBIQ+, i la dona, doncs, li costen. Entenc que perquè li fa por que hi hagi un cisma, però demanem que hi hagi una valentia profètica per part seva, però sobretot el canvi ve de les bases. I nosaltres tres estem convençudes que juntes, amb el Semblaveu, amb les nostres comunitats, doncs podem marcar una diferència en això.
4: Què li sembla quan sent la seva neta?
6: Pues mira, a mi m'ha costat una mica entendre això perquè les meves mares sí que era molt lluitadora també, i he tingut dos germans capellans i ella sempre lluitava perquè es poguessin casar ja. La meva mare que...
4: Els capellans?
6: Que sí, però això de ser les dones encara no havia entrat. I la meva joventut tampoc hi havia pensat, però ara que ho veig i que vaig fent gran i l'opinió de la meva neta i la meva filla, doncs hi vaig entrant i vaig lluitant també. Sé que costarà, perquè... però tot arribarà, si Déu vol, jo no ho veuré, però tot arribarà.
4: El missatge una mica és, papa Lleó XIV té feina, eh?
7: Té feina ell i té feina l'Església en general, perquè l'Església ho som tots. I una de les coses importants que hem de manifestar els creients és que som Església i no ens hem de sentir exclosos per ninguna normativa excloent que Jesús no va marcar. Per tant, hi ha feina, hi ha molta feina a fer. Potser el papa no és el més retro de tot. Es troba una Església molt retro, que bueno, que no es pot acontentar tothom, però sí que hem de permetre que tothom estigui amb les seves sensibilitats. Tothom està ben acollit, però també les dones, també el col·lectiu LGTBI. O sigui, som un col·lectiu... Jo, de fet, he crescut amb una fe oberta. He crescut amb un moviment de professionals d'Acció Catòlica on els homes i les dones actuàvem per igual. És veritat que venia de la infància d'una església del règiment i això no va ser fàcil. Jo vaig necessitar reinventar-me, però em vaig reinventar amb l'Acció Catòlica i vaig descobrir que homes, dones, som iguals i després, gràcies als meus fills, he seguit creixent. La meva filla és una gran feminista i tinc un fill que és gay i estic superorgullosa. Jo he après moltíssim amb el meu fill, és creient, és gay i amb ell defensaré que tant les dones com el col·lectiu LGTBI som estimats per Déu i hem de lluitar perquè l'Església també és nostra. I això no podem permetre que ens la treguin.
4: És el missatge d'aquesta triple generació, d'aquesta àvia, d'aquesta mare, d'aquesta filla, la Glòria López, l'Elisabet Sánchez i la Pilar Pujol, que també fan cua per entrar dins d'aquesta Sagrada Família i poder veure el Sant Pare aquí a Barcelona en un dels actes centrals d'aquesta setmana. Molta sort, gaudir-ho i que vagin molt bé aquestes properes hores. Salut.
5: Moltes gràcies, de veritat.
6: I visca Catalunya.
4: Exacte. Bon color feu.
6: I visca el papa també, a veure si és dedica amb totes aquestes coses que lluitem.
7: Que deixi omplir per la ruà de Déu.
5: Que li arribi la ruà, l'esperit en hebreu.
6: Exacte, això espero.
4: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
6: A vosaltres.
1: Minut i mig i arribarem a 6:45 de la tarda. A partir d'ara i fins a tocar de les 10 de la nit comença tota una coreografia, diríem, que ens portarà al moment culminant, que passarà d'aquí 3 hores a tocar de les 10 la benedicció de la Torre de Jesús. Per què comença ara? Doncs perquè és a partir d'ara que està previst que comenci el recorregut que el papa farà pel centre de Barcelona, al carrer Rosselló, en aquest papa mòbil, on entrarà en contacte visual amb tots aquells que l'hagin volgut acompanyar farem una ronda pels diferents punts de connexió perquè tenim molts ulls al llarg de tota aquesta zona de perímetre al voltant de la Sagrada Família. Començarem a l'inici del recorregut previst, Passeig de Gràcia i Rosselló. Allà hi tenim Gerard López. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Déu us guard. Doncs aquí els ulls estan ben situats en aquest punt primerenc on ha de començar la Rua del Papa, per entendre'ns. El Papa Mòbil el tenim a una distància relativa d'on som, amb molta expectació. La veritat és que fa una estona ha passat, per exemple, un parell de cotxes de seguretat negra juntament amb una ambulància que han fet tot el recorregut i la gent s'ha esverat moltíssim. També hi ha molts grups de joves que estan realment, diguem, nerviosos, com hem pogut escoltar abans, i és que molta gent té aquesta sensació de que d'aquí no res tindrà el Papa amb molts pocs metres, i això realment crea molta, molta expectació i molta il·lusió a moltes de les persones que són aquí, en aquest punt, algunes d'aquí, de la ciutat de Barcelona, també molta gent del conjunt del país, i també molta gent de fora. Alguns, bàsicament, són gent de fora que està de visita per Barcelona i que tampoc s'ha volgut perdre aquest moment que, ja us dic, aquí, ara mateix, hi ha l'expectació màxima pendents d'aquesta sortida del Papa Mòbil i que ha de passar per aquí, pel centre de la ciutat, d'aquí molt poca estona.
8: Això passa a l'inici del recorregut, però tenim ulls a la meitat del recorregut. Miquel Harque, en quin punt et trobes i què veus?
9: Doncs mira, sí, estic just a la meitat del recorregut. Soc al carrer Rosselló, cantonada Roger de Flor. L'ambient és elèctric. Puc confirmar el que ha explicat el Gerard, que han passat un parell de cotxes oficials. S'han combinat també amb l'helicòpter que ens sobrevolava. Hi ha moltíssima expectació. Ha crescut molt el volum de persones que s'hi han afegit. En una hora, fa una hora parlàvem de dues fileres de persones, ara en parlem de cinc. Fa una hora vèiem escales comptades, ara són multitud les escales que veiem aquí plantades per poder veure. És pràcticament com en el dia de la cavalcada de Reis. La gent està esperant a que passi el Sant Pare i molts amb càntics que ara mateix sentim dient que esperant el Papa, fent-se fotografies, i el que veiem és moltíssima policia, com us deia abans. Aquest dispositiu Albus està en el moment més delicat i tota la graella, tots els agents dels Mossos d'Esquadra són ara mateix al carrer, els veiem aquí pràcticament a tocar, que li faran un corredor quan passi el Papa Mòbil. Veiem gent a banda i banda, molta expectació.
1: Gràcies, Miquel. En un punt, jo diria que privilegiat, a vista d'ocell, perquè ens entenguem, si més no, ha trobat un lloc privilegiat, Albert Prat, bona tarda.
10: Què tal, bona tarda.
1: Des d'on ets? Des d'on ens parles?
10: Nosaltres ens hem enfilat a un balcó aquí a la confluència del carrer Rosselló amb el passeig de Sant Joan, i des d'aquest punt no acabem de veure massa escales, però des d'aquí sí que veiem unes quantes banderes. I m'atreviria a dir que en el rànquing de banderes, després de la del Vaticà, que els més joves porten lligada a l'esquena, veig força estelades que han aprofitat alguns per treure en un dia com avui. També n'estic veient de Palestina, alguna d'Espanyola i de Bolívia. I una curiositat que s'acaba de viure aquí, moment anecdòtic, mentre la gent fa passar l'estona, és que han arrencat un fort aplaudiment quan un dels agents dels Mossos d'Esquadra ha creuat d'una banda a l'altra d'aquest recorregut una bossa de menjar ràpid per emportar, perquè com que la gent no pot travessar d'una banda a l'altra, gairebé fa servir els Mossos com de missatger per travessar paquets.
8: I encara en un altre punt d'aquest recorregut, la Marta del Cor, en quin punt et trobes i què veus? Marta.
11: Hola. Hola, ara, bona tarda. Sí, ja comencem a tenir alguns problemes de connexió. Mira, jo sóc al carrer Rosselló amb Nàpols. De fet, és una cruïlla més enllà del Miquel Harque. I com ens deia ell, aquí hi ha moltíssima gent. De fet, he pogut anar fent tot el recorregut per Rosselló. Hi havia moments en què la vorera permetia passar sense problema. I hi ha arribat un moment, a mesura que ens hem aprovat a la Sagrada Família, en què és gairebé difícil fer-se pas. Aquí, no? Com que just tenim el carrer Nàpols, tenim el xamfrà, hi ha més espai i, per tant, es pot caminar amb més tranquil·litat, però realment es fa difícil fer-se un lloc. Veiem gent buscant maneres enginyoses de tenir una bona visibilitat esperant l'arribada del Papa. Bastantes escales davant meu, en compto ara mateix 4, però també veig gent pujada damunt dels blocs de formigó. I també molta gent als balcons, si els sembla vista. Veiem tots aquests privilegiats que d'aquí uns minuts gaudir des del balcó de casa seva del pas del Papa de camí cap a la Sagrada Família.
3: Això és el que us estem explicant avui a Catalunya Ràdio. Passen 5 minuts de 6:45. L'Arnau Maimó s'ha canviat d'edifici. No sé si ho podrem sentir, ho provarem. A veure, Arnau Maimó, fem la prova. Ens sents tu?
12: Jo perfectament. Vosaltres a mi?
3: Nosaltres també et sentim. Com més t'acostis, millor, perquè ha saltat d'edifici perquè hem trobat un personatge bastant interessant a l'edifici del costat. Arnau.
12: Sí, mira, jo estic en un balcó del carrer Mallorca amb Marina, que és realment un dels punts privilegiats per poder gaudir avui d'aquest espectacle de la benedicció de la Torre de Jesucrist. I aquí s'han reunit ben bé una vintena de veïns del bloc, són tots veïns del bloc, i que què han fet aquí? Doncs tenen els sofàs, tenen cadires, i ja comencen a treure pizzas, begudes...
3: Pica-pica, sí, sí.
12: Sí, sí, un bon pica-pica. Estan tots aquí preparats per veure l'espectacle. I m'he trobat a la Maria Elisa, que té 100 anys. Fa molt pocs dies va fer 100 anys i és una de les veïnes veteranes que avui podrà veure a primera fila aquí la Sagrada Família. Maria Elisa, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Vistes privilegiades avui, per poder veure el Papa i l'espectacle que ens han preparat, de la Sagrada Família.
13: Sí, és clar. Aquí no es veuen aquestes coses cada dia i es poden aprofitar.
12: Vostè està realment a primera fila i avui acompanyat de família, de veïns?
13: No, d'una acompanyanta que tinc diàriament, perquè la família tota viu fora de Barcelona.
12: Vostè és veïna de tota la vida del barri?
13: Sí. Vaig venir en 1900, ja no me'n recordo, vaig inaugurar aquesta casa.
12: Va inaugurar aquesta casa. Ha canviat molt el barri, m'imagino, i sobretot aquesta Sagrada Família, que l'ha vist vostè créixer a poc a poc, eh?
13: Jo, quan vaig venir, que vivia al carrer Mallorca, més cap enllà, estaven les quatre torres del mig, únicament. El de més va créixer després de la guerra.
12: I avui entenc que és un dia espectacular perquè inauguren aquesta Torre de Jesucrist que ha vist créixer.
13: Perdó? No.
12: Sí, dic que avui és un dia especial perquè tothom ve aquí a veure aquesta Torre de Jesucrist, fins i tot el Papa de Roma.
13: No tothom ho pot veure, això.
12: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns a Catalunya Ràdio, un testimoni privilegiat. Que passi una bona nit.
13: Vosaltres.
3: Hem fet aquest salt d'edifici per aquest testimoni. Avui, que commemorem 100 anys de la mort de Gaudí, hem parlat amb algú que va néixer pràcticament el mateix dia. Fa 100 anys, aquesta veïna d'aquest edifici, que avui veu com es culmina aquesta construcció que ella ha anat veient amb els anys créixer. Poca gent a Barcelona queda que hagi vist tan de prop, seguit i amb aquesta visió privilegiada, la construcció de la Sagrada Família.

0: Passen ja 8 minuts de 6:45 de la tarda. El senyal realitzat de la televisió ens ensenya ja moltíssima gent al carrer, tot el dispositiu preparat amb el Papa Mòbil esperant que arribi al Pontífex Lleó XIV, i el que veiem també als accessos de la Sagrada Família és l'arribada de les primeres autoritats, i veiem el president Salvador Illa, el president del Parlament també, Josep Rull, la presidenta del Congrés dels Diputats, Gemma Bonet. Aquí a poc s'anirà trobant tothom. Imaginem que els últims en arribar, veiem també l'alcalde de Barcelona, seran els Reis, Felip i Letícia.
1: Sí, efectivament, aquí ja van entrant ara mateix totes les autoritats. Quan falten 20 minuts per les 7, han d'anar ja ocupant els seus llocs, perquè a partir de 7:45 és quan està previst, de fet, uns minuts abans que arribi Lleó XIV. I efectivament, com deies, hem vist diversos ministres, per exemple, la ministra Yolanda Díaz, de Sumar, que entrava amb una noia adolescent, no sé si era la seva filla, o en tot cas entrava acompanyada d'aquesta noia, i també altres persones del món polític que ja van agafant els seus llocs, perquè tothom ja està a punt, tothom ja s'està col·locant. Pel que fa al públic, també als voltants de la Sagrada Família, tothom va prenent posicions, perquè això sí, quan comenci la cerimònia, quan comenci la missa, ningú es podrà moure. Per tant, doncs, s'espera que això vagi puntual, i aquí sí que hi ha les autoritats polítiques ara mateix, són les que estan arribant, i veiem a la porta Josep Rull i el president de la Generalitat, per tant, president del Parlament i del Govern de la Generalitat, que ja són a punt, i en últim lloc, com deies, arribaran els Reis d'Espanya i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. També ha arribat ja la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que també és a la porta per donar-li la benvinguda. Veiem també l'arquitecte director, sí, de la Sagrada Família,
0: en Jordi Faulí. És qui el rep a tots.
1: Sí, també serà una de les, exacte, per protocol, doncs una de les persones que estarà aquí fora. De fet, ell és un dels responsables, diguem-ho així, d'aquesta inauguració d'avui, d'aquesta posada en marxa de la Torre de Jesucrist, perquè ha estat al darrere de tots aquests treballs, amb tota una comissió interpretativa dels àlbums del Temple, que són els àlbums que va deixar escrits Gaudí, perquè, com sabeu, Gaudí no ho va deixar tot escrit, tots els detalls, sinó que va deixar diversos escrits, i això s'ha hagut d'anar interpretant per fer aquesta torre. I a través, doncs, d'una comissió teològica, però també una comissió d'arquitectes i diferents artistes, doncs bé, s'ha anat entre tots treballant per construir el que avui ja és una realitat, i el que avui inaugurem aquí a Barcelona, i el Papa Lleó XIV beneirà aquesta Torre de Jesucrist. I Jordi Faulí és l'arquitecte director de tot això.
2: Això és el que explicarem en els propers minuts. Estem pendents de l'arribada del Papa Mòbil. Això serà d'aquí res, instants. De fet, estava previst que fos al voltant d'aquesta hora. Passen 10 minuts de 6:45 de la tarda. Però jo aquí, al nostre terrat privilegiat, puc saludar aquesta hora l'Alba Sabater, que és subdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Bona tarda.
3: Bona tarda, Francesc.
2: És un dia especial per la gent religiosa, per la gent no religiosa, pels curiosos, pels ateus, una mica per tothom, no?
3: Per tothom, barcelonins, no barcelonins, nins, visitants, creients, no creients, serà un dia, aquest 10 de juny, que recordarem.
2: És un acte que creus que pot marcar un abans i un després en la forma en com la ciutadania s'apropa a conceptes com la religió, a conceptes com el Papa, o a la Sagrada Família, fins i tot?
3: Jo crec que aquesta proximitat que està mostrant aquest Papa Lleó XIV pels carrers de Barcelona en els diferents actes, més que marcar un abans i un després, mostra una cara de l'Església, doncs, menys institucional, no? Sobretot amb actes com el que acabem de veure a la parròquia de Sant Agustí. És veritat que el que veurem ara serà molt institucional, però sí que marcarà un abans i un després per la Sagrada Família, que és un símbol que té molts intangibles i és molt especial per tothom.
2: Últimament hem parlat molt d'espiritualitat, no? Fins i tot amb una cantant com Rosalía, doncs, se l'ha vinculat a això. No sé si hi ha un boom d'espiritualitat últimament, o si només ens hi fixem, perquè mira, ara la Rosalia l'hi ha agafat per aquí i ho ha fet ella, però no, això no és una tendència, diguem.
3: Bé, és un boom perquè se'n parla molt a xarxes, perquè les persones, i especialment les persones joves creients, comparteixen la seva fe i la manera de practicar la seva fe molt més que no pas fa uns anys, però la veritat és que si ensenyem a les xifres, l'últim baròmetre de la religiositat de la Direcció General d'Afers Religiosos, que per cert és l'últim, però ja és del 2023, vull dir que potser ja en el proper veurem algun canvi, en l'últim baròmetre les xifres baixaven de nombre de creients. Ara, el que sí que és veritat és que les persones creients, especialment els joves, en parlen molt més i sense cap mena de tabú.
2: La cantant Rosalia deia fa uns dies que des de fa 5 anys que en lloc d'anar al psicòleg recita el Pare Nostre. No sé si això és una fórmula que s'estigui extenent una miqueta.
3: És una alineació, és una alineació original, diguem-ne, però la veritat és que la vessant espiritual és una vessant inherent a la persona humana i la manera de treballar-la, diguem-ne, la manera d'escoltar-la, la manera d'activar, diguem, aquesta interioritat, doncs canvia molt segons la persona, no? I segons el moment de la vida.
2: El que sí que ho veiem és a xarxes socials, molta presència del concepte religiós, de l'Església. No sé si és representatiu.
3: A xarxes sí que hi ha molta gent que comparteix aquesta fe, que troba comunitat en persones que no coneixia, i això és una oportunitat, diguem-ne, i és una oportunitat també, en aquest sentit, per a l'Església mateixa, no? Trobar en aquest espai digital doncs persones que necessiten ser acompanyades, que volen, doncs, que tenen aquesta vessant espiritual doncs, més clara. Però a nivell de xifres, doncs, insisteixo, no està quantificat, però si ens seguim a Catalunya, insisteixo, les xifres baixen.
2: Les xifres baixen i, per tant, és una tendència a la baixa o la tendència s'estaria frenant? És a dir, no sé si s'arriba a establir en quin punt es troba aquest descens.
3: És molt progressiu. Jo recordo un estudi que vam fer a l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura fa 10 anys, i en aquell moment els joves ens deien, un 65% dels joves, vam fer l'enquesta a nivell Catalunya, ens deien que s'identificaven com a catòlics. Després, el nivell de ser practicant o només creient canviava molt. Ara aquestes xifres baixen uns 10 punts.
2: 10 punts.
3: Però en 10 anys. Bueno, estem allà, no? Però insisteixo, en aquell moment sí que ens deien, jo només comparteixo que sóc creient o només comparteixo la meva fe amb persones que també sé que són creients i de la mateixa confessió que jo mateix. Ara, siguis creient de la confessió que siguis catòlic, siguis protestant, siguis bahai, se'n parla molt més lliurement i crec que això, o siguis ateu, crec que això és una bona notícia.
2: A peus de la Sagrada Família, nosaltres estem aquí fent aquesta xerrada a certa distància, però arriba Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, arriba i el saluda Gemma Bonet, el president de la Generalitat. Bé, us ho dic jo,
0: sí, ho sí, veient, efectivament, també, ho estem veient, sí.
2: El president Sánchez, que ara veiem que aixeca la mirada i admira una mica la construcció a la qual és a punt d'entrar.
0: Amb la seva dona.
2: Seriós, acompanyat exacte de la seva esposa, i que ja es fica cap a dins del temple, on allà podrà seguir la cerimònia. Alba, estàvem parlant d'aquest boom, o no boom, d'espiritualitat, i que unes xifres que baixen... No sé si a l'estat espanyol, i en especial a Catalunya, aquí vivim un conflicte, i ahir parlàvem, per exemple, amb el Manuel Delgado, la vinculació i a vegades l'estranya relació que va tenir l'Església amb el franquisme. No sé si això encara avui dia pesa a l'hora d'aproximar-se a l'Església i que hi hagi gent o que la vinculi a l'antifranquisme o que la vinculi al franquisme molt directament.
3: Clarament se barreja, són dos aspectes que es barregen especialment pel paper de l'Església en època de dictadura, i això fa, una de les conseqüències és que hi hagi moltes generacions de joves que el tema de la religió i en concret el tema del catolicisme no han... És a dir, la generació prèvia, la generació dels pares, la generació dels avis, per haver-se fet aquesta barreja, no ha estat un tema que s'hagi, diguem-ne, naturalitzat. És a dir, aquesta llibertat de creença o de no creença, si sempre estava barrejada en política, doncs ja es construeix una barrera, no?, en aquest sentit. Sembla que ara alguns d'aquests joves que es declaren creients i que parlen molt obertament de la seva fe, també distingeixen molt clarament el que és la religió i la fe i l'espiritualitat del que és la política.
2: El que veurem avui aquí, la benedicció de la torre o de la creu i de la torre, l'acte amb tots aquests mandataris, això pot despertar afició, fe, o no sé si es barreja aquí jerarquia i, per tant, llunyania amb el poble. No sé tu com que ho veus amb una mica més de perspectiva, com ho valores?
3: Bé, jo crec que per això s'han fet diversos actes en aquest viatge apostòlic, perquè el que és l'acte d'avui és un acte molt institucional, és un acte en què el paper de la ciutadania és un paper que està proper, però la veritat és que és encara molt institucional, però sí que és veritat que el fet de que els mitjans de comunicació n'haguem parlat tant, n'estiguem parlant tant, tothom tingui molt clar aquest eslògan d'alça la mirada, què significa, com pertany la Sagrada Família doncs, en aquesta identitat catalana, doncs fa que això sí que apropi més aquest element religiós i espiritual, i a més aquest misteri que sempre hi ha darrere el tema catòlic, vaticà, ja no ho diguem, no? Que desperta doncs, aquest interès i aquest atractiu més enllà de les persones que siguin creients o no creients.
2: Clar, i aquest papa, a més, té un component que més enllà de la mística que tot papa té, s'enfronta a Trump, és americà, però parla espanyol perquè ve del Perú, vull dir que té com un perfil també que és molt novedor i interessant.
3: És molt contundent, i a més arriba en un moment en què bueno, se detecta entre els joves també una certa manca de lideratges, manca de referents, i els referents estan molt polaritzats, és a dir, en aquest món de dia d'avui tens en Trump, amb la seva justificació i defensa de la guerra, i tens líders com són el Papa Lleó XIV, que li planten cara i que defensen uns valors basats al final en la dignitat humana i en els drets humans.
2: Doncs això és el que ens explica l'Alba Sabatet. Pots quedar una estona aquí amb nosaltres, si vols, però és que estem molt pendents de les imatges del carrer Agnès, perquè és a punt d'arrencar una de les atraccions d'aquesta visita, que és la passejada pels carrers de la ciutat.
0: El papa mòbil, no?
2: La rua.
0: Ho deia abans el Gerard, ara hi traurem el cap perquè encara no ha arribat, però sí que veiem que aquí a la Sagrada Família les autoritats ja han arribat abans del que estava previst, perquè estava previst per d'aquí fins i tot 5 minuts, però em vas arribar, ara ho deies, mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que serà qui rebrà juntament amb el president de la Generalitat, Gemma, el papa quan arribi amb el papa mòbil allà, no?
1: Sí, efectivament, les màximes autoritats polítiques de l'Estat, tant Pedro Sánchez com també la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i també de la Generalitat de Catalunya, el president Salvador Illa i el president del Parlament, Josep Rull, li donaran la benvinguda, i això es farà, aquesta entrada es farà per el carrer Sardenya, per tant, serà per l'entrada de la façana de la Passió. Després serà la façana del Naixement, l'altra façana, la que dona al carrer Marina, quan hi haurà la inauguració.
0: Mira,
1: de la Torre de
0: Gemma, pugem aquest so. Gerard López, arriba el papa mòbil.
4: A veure, en el punt en què estem nosaltres encara no el podem veure, sí que comença a haver-hi certa expectació.
0: Sí, ha baixat del cotxe.
4: Ja
0: ha baixat del cotxe.
4: Moments, sí. Fins ara hi havia una expectació, diguem, d'una situació de contenció, esperant el moment, i ara la gent, mica en mica, es comença, no et diria tabalar, perquè no seria la paraula, però sí que comença...
0: Està pujant ara mateix Lleó 14 al papa mòbil. No sé si tu, el teu punt de vista, ho veus des d'on ets. Puja també el cardenal Omella, sí. Que és l'ombra del papa...
4: Eh?
0: No, se'n perd ni una. És l'ombra del papa en aquesta visita.
4: Sí. S'asseu ell. Comença la gent, diguem, tothom, el braç en l'aire. Ara el braç en l'aire, amb el mòbil, em refereixo, evidentment, per fotografiar el moment. No sé si comenceu a sentir la cridòria de la gent, que es comença, ara sí, ja a posar una mica més nerviosa. Hi havia hagut molts càntics, després de cop la gent ha parat, i ara que sí que comença realment el que serà el començament del passi per aquí davant amb el papa mòbil, doncs la situació és molt més animosa. Estan passant, de moment, primer les furgonetes dels Mossos d'Esquadra, són quatre furgonetes que van a davant, i ara sí que en aquests moments podem veure com la gent està ja tothom, si la gent pogués, diguem, allargar el coll 2 metres, allargaria el coll 2 metres per poder, diguem, arribar a l'alçada, evidentment, del carrer, però això només són les primeres fileres, perquè a mesura que va reculant, la gent està una mica més esponjada, però tothom està absolutament pendent d'aquest papa automòbil que encara no ha creuat el passeig de Gràcia.
2: A 8 minuts per les 7 de la tarda arrenca una de les atraccions de la visita del Papa. Arrenca la comitiva, arrenquen els cotxes i el públic és a punt de veure per primera vegada als carrers de la ciutat de forma més oberta, de forma més llarga, el Papa, sí, que ja comença
4: ara,
2: a saludar.
4: En aquests moments, ara sí que comença la cridòria perquè està tothom pendent d'aquest Papa mòbil.
0: Ha fet llums el Papa mòbil en un moment donat per dir als cotxes de policia que van davant: vinga, engeguem i fem via. Fem via cap a la Sagrada Família. Una multitud, Gerard, ara aquí enmig.
4: Sí, una multitud absoluta. Podem dir que tenim davant una 20 files de gent, que ara sí, tothom està amb la mà, amb les mans aixecades, intentant saludar el Papa. En aquest moment fa el seu pas, són res, és una cosa efímera.
2: Veiem Mossos d'Esquadra que han de sostenir les tanques que separen la gent del públic perquè la muntagació, la quantitat de persones, fa que hi hauria el risc fins i tot que aquestes tanques cedissin i la gent caigués al mig de la carretera i pogués impedir el pas del papamòbil, que sembla que fins i tot ara s'atura.
0: Sí.
2: Alba, tu que ho has vist moltes vegades.
4: La gent acaba de treure els mòbils.
2: La connexió amb el Gerard no és bona, és un moment molt, molt complicat. Alba, això és un moment mític, no?, de tota visita papal. Té el seu moment d'aproximació al públic en forma de rua de Papa Mòbil.
3: És la imatge que esperàvem. A més, ahir només la vam veure dins de l'Estadi Olímpic, que era un recinte tancat, i esperàvem el Papa als carrers de Barcelona saludant a la gent, precisament pel que dèiem ara, per trencar aquesta imatge que només la visita sigui institucional. No, no, el Papa vol ser a prop de la gent, no?
2: A veure si el Miquel Jarque té millor punt de connexió i ens explica aquest amuntegament que recorda molt, doncs, això, les rues que té el Barça, per exemple, quan ha guanyat un títol.
5: Aquí estem pregant perquè no se'ns talli la connexió, perquè d'una banda hi ha inhibidors i de l'altra banda hi ha moltíssima gent que fa servir el telèfon mòbil, i aquí, de moment, tot tranquil. Ha passat aquell cotxe dels Mossos d'Esquadra que ens ha anunciat el Gerard que estava previst.
2: Fixa't que com se li acosta el cotxe, li comença a fallar la comunicació.
0: És una de les mesures de seguretat, aquests inhibidors de freqüència que fan que perdem les connexions. Hem d'imaginar el Papa Mòbil. Va més ràpid, Francesc, del que ens havien dit.
2: Molt més que ahir a l'estadi. Avui no hi ha manera de donar-li un nen.
0: No hi ha manera de donar-li nens, i no va a pas de caminant, que és el que ens havien dit. Potser perquè hi ha hagut un retard en l'inici del trajecte del Papa Mòbil, potser s'ha accelerat una mica.
2: A veure si amb l'Albert Prat, que crec que té una connexió una mica més estable, tenim més sort que l'Albert Prat és una mica més endavant. Albert Prat, què veus tu ara mateix?
6: Doncs ara mateix algunes persones s'han posat a seguir aquesta arrencada del Papa Mòbil a través del telèfon mòbil per intentar veure la imatge en streaming, perquè aquí ni rastre ni cap moviment, tot segueix igual. La gent sí que hi ha una mena de compàs d'espera, una tensió, però també us dic que els agents dels Mossos d'Esquadra segueixen col·locats, però amb un to distès, i per tant no fa preveure que en els propers segons hagi d'aparèixer el Papa Mòbil. Sí que és veritat que intento treure el cap i al fons sí que començo a veure les sirenes
2: dels
6: Mossos, d'aquesta comitiva, però en qualsevol cas aquí no es respira, diguem, ambient de que arribi de manera imminent.
0: És un Papa Mòbil, recordem-ho, que està blindat, és a dir, el Papa queda sota un frontal i un sostre de vidre, porta 4 agents en una plataforma que hi ha enganxada al darrere, van a peu dret i tenen, doncs, tots aquests agents dels Mossos que van flanquejant-lo. Anem al Gerard López, hem recuperat la connexió, Gerard.
7: Hola, doncs em sentiu bé ara, eh?
0: Sí.
7: Val, doncs bé, aquí el Papa ja ha passat i ara ve, l'esbandida general, que tothom, un cop ja té aquest moment capturat a la fotografia, doncs ara ja es retira. Molts del que fan és comprovar exactament com els ha quedat la gravació d'aquest moment.
0: Ara s'ha aturat el Papa Mòbil i, efectivament, li han apropat també una criatura com per beneir-la, eh? És aquesta imatge que vam veure ahir a l'estadi.
2: No, i la imatge que estem veient ara, Agnès, efectivament, veiem que comença a beneir algunes criatures, però és un cel de mans sostenint nadons, o sigui, desenes i desenes de nadons amb els seus pares, s'entén, intentant que el Papa els reculli per beneir-los.
0: N'ha fet 3 o 4 i continuen la marxa.
2: I el que també es veu, Agnès, són diverses estelades.
0: Sí?
2: Són pràcticament, com a mínim, en el plànol que tenim, en el pla de televisió que tenim de TV3 ara mateix, molta estelada estratègicament col·locada perquè enquadri bé.
0: Torna a aturar-se el Papa Mòbil. I efectivament aquí s'ha alentit una mica la marxa. És el moment en què s'aixequen els mòbils, però també algunes pancartes, algunes banderes i res, molta expectació realment avui. En dia és ben bé que si no tens la foto, és com si no hi haguessis estat, perquè
2: endavant Gerard.
7: Sí, hola, em sentiu?
0: Sí, digues.
7: Val, no, és perquè ara aquí, des de Gràcia, ja és un tot de formiguets de gent que acaba, ja té el seu moment, el moment, diguem, històric, recollit, captat, i ara molta gent el que fa és això, repassar aquest moment de la passada del Papa. Aquí veig, per exemple, una parella. Esteu mirant el moment del Papa?
8: Hola. Perdona. Què tal? Muy bien. Estaba todo muy maravilloso. Se sintió todo muy bonito. La verdad es inexplicable. Yo estoy viendo, es al tercer Papa que veo, y es al segundo que veo en Barcelona. Estaba muy hermoso. Y más de que todo, por mi hijo, quería que tenga ese momento, y lo ha vivido muy bien. Muchas gracias.
7: És l'opinió, doncs, la impressió d'una de les moltíssimes persones que en aquest punt àlgid, en aquest punt cèntric de Barcelona, no s'ha pogut perdre aquest moment.
0: Miquel Jarque, on ets?
5: Soc al Passeig de Sant Joan. Res, un carrer, m'he mogut un carrer. Carrer Rosselló, Passeig de Sant Joan.
0: Uh-huh. I hi ha ambient aquí?
5: Aquí hi ha ambient. Està tothom esperant que vingui el Papa. Veiem llums a la llunyania, tocant al Passeig de Gràcia. I després, molta seguretat, a banda dels Mossos d'Esquadra, molta seguretat privada, és a dir, persones amb vestit, homes amb vestit, de negre, esperant que arribi. Hi ha bastant de silenci, ha sortit tothom al balcó, aquí ara mateix està tothom al balcó. És molt curiós perquè cada balcó podríem narrar una història. Hi ha una parella de turistes al voltant d'una taula en un pis turístic, hi ha una família sencera amb una bandera argentina que està mirant pel balcó. És un balcó molt més petit que la resta dels que hi ha en aquest edifici que tinc aquí al davant, i tothom està esperant que vingui el Papa Mòbil. A nosaltres també ens havien dit que la marxa seria molt lenta. De fet, el trajecte fins a la Sagrada Família és d'un quilòmetre 600 metres. Això es pot fer d'una forma molt ràpida. Ens van dir que hi hauria la consideració de que el cotxe aniria molt lent i que s'aniria fent aturades. Sembla que al començament sí que ha anat una mica més ràpid. Ara veiem que la cosa va una miqueta més lenta. Tothom està aquí esperant i saludant. Se saluden des d'un balcó a un altre. També miren escolten l'helicòpter que passa, i estan aquí. És un punt de tranquil·litat, perquè estem a 400 metres.
2: I mentre passa això, un altre moment àlgid, perquè arriben algunes de les autoritats més importants. Crec que la Gemma Bonet també ho està seguint.
0: Els Reis,
1: ara,
0: no?
1: Exacte, ara mateix arriben els Reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, estan entrant per la façana de la Passió. Els rep el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Letícia, que mira amunt amb aquesta impressió sempre que fa quan entres per la façana de la Sagrada la Família, o la façana de la Passió. Estan entrant els Reis d'Espanya i la reina Letícia, a diferència de totes les altres dones que hem anat veient, ella és l'única que pot vestir de blanc, que té aquesta, aquest, no sé com dir-ho, però en tot cas aquest benefici o això mateix, no em sortia la paraula, gràcies Miquel, aquest privilegi. Per què? Doncs perquè és una reina d'un país catòlic. Aleshores, això és l'única que té el privilegi de vestir d'aquest color, de vestir de blanc, que és el color del Papa, de la roba del Papa, però en canvi les reines catòliques sí que se'ls hi permet que també vagin vestides de color blanc. A Madrid també la vam veure vestida de blanc, aquí a Barcelona també va vestida de blanc, també amb les sabates, la bossa que porta de mà, i en canvi la presidenta del Parlament, Francina Armengol, així com altres dones, i òbviament tots els homes, que els homes normalment sempre van de negre, doncs avui també tots van vestits de negre.
2: Avança el Papa Mòbil amb els Reis d'Espanya ja a la Sagrada Família. L'Albert Prat el teníem pendent de veure si arribava la comitiva. Albert, els veus ja?
6: Doncs aquí comencen a arribar tres furgones dels Mossos d'Esquadra intentant obrir camí per posar en ordre aquest punt aquí a la confluència entre el carrer Rosselló i el passeig de Sant Joan. Per tant, això implica que tota la gent comença a preparar els mòbils, telèfons en alt, banderes del Vaticà també, que comencen a onejar en aquest punt, però des del meu punt no arribo a veure el Papa mòbil, per tant, falta una estona, si més no, perquè arribi, i és que aquesta comitiva és llarga. Des d'aquí encara veig moltes furgonetes dels Mossos, més antiavalots que baixen per intentar blindar encara més aquest recorregut en aquest punt, pràcticament a la meitat de Papa mòbil, on encara no ha arribat.
2: Ara ens avises, Alba Sabater, veiem aquí també, això ens ho explicava la Rebeca Carranco, aquest entorn de senyors vestits, molt ben vestits de negre. Això és la Seguretat Vaticana, que és el cordó policial més íntim i més proper del Papa, en un moment delicat, perquè aquí la proximitat amb la gent ho complica, això.
3: Sí, però penseu que van amb ella tot arreu, i no només a Barcelona i a Madrid, sinó a tots els viatges apostòlics que fa, malgrat que hi ha molt de reforç de seguretat de tot arreu, els serveis vaticans van sempre amb ells, els de seguretat, però també els de comunicació, per exemple. O sigui, el Papa es porta la seva gent allà on va. De fet, si veieu aquests dies que hi ha fotògrafs, càmeres, que el tenen gairebé, estan gairebé a sobre, allò, enfocant-li un primer pla, són sempre gent de la comunicació del Vaticà.
2: I això està controladíssim, la foto que penjaran, el nen que li agafaran, tot això està estudiadíssim, però donar la imatge que es vol traslladar.
3: Està clar. Molt pautat. Penseu que hi ha el Dicasteri per a la Comunicació, que és com un ministeri vaticà només dedicat a la comunicació i que gestiona tots els mitjans de comunicació vaticans, que són molts, més enllà de Vatican.va, que és la seva web, amb totes les notes de premsa, amb tots els discursos, etc etc, també l'Observatori Romà, també hi ha Ràdio Vaticana, amb més d'un centenar d'emissores en més d'un centenar de llengües. Per tant, estem parlant d'un transatlàntic, diguem, comunicatiu.
2: A Catalunya Ràdio, a Cat3Cat Info, amb l'Agnès Marquès seguint aquesta rua, aquesta trajectòria del Papa de Roma, un quilòmetre que anirà fent mica en mica, Agnès, perquè es va aturant per anar agafant de tant en tant nens i beneïdors.
0: Sí, em porta ja uns quants. Esta és la joventut del Papa. Ara sentíem que ens arribava aquest so per les línies obertes. Eufòria, les primeres fileres contra la tanca, aprofitant el pas del Papa Lleó XIV, que s'està fent un tip de beneir nadons molt petits, que segurament, doncs, perquè no poden entendre res perquè són tan petits, però si no es moririen de saber la situació en la que s'estan trobant.
2: Algú els ho explicarà, no? Els ensenyant la foto. I algú potser dirà, per què em veu fer això?
0: Quina por, no? Quina por. Ahir vam veure alguna criatura ja una mica més gran plorant fins i tot. Ens posem a la seva pell. Va, més ulls que tenim sobre el carrer Marta del Cor. On pares?
9: Però jo sóc ara mateix a Rosselló, amb Sardenya. Aquí hi ha moltíssima gent, però també molts dubtes, perquè hi ha poca informació sobre el punt on està el Papa. Tenim problemes quan la gent ens pregunta, també nosaltres els periodistes. Escolteu, per quin punt està el Papa? Portem hores aquí esperant, tenim ganes que arribi, encara no el veiem. I també us he de dir que en aquesta cruïlla la cosa s'ha convertit una mica en un acte polític. Hi ha moltíssimes banderes independentistes, alguna d'espanyola, i fins fa pocs minuts abans d'entrar sentíem molts crits d'independència. De fet, amb tantíssima gent i tantes banderes era inevitable pensar en la cadena humana de fa tants anys, però vaja, res a veure, un acte avui religiós però que acaba tenint sempre aquesta derivada política. De fet, no sé si podeu sentir ara alguns d'aquests càntics.
0: Ens arriba aquest so.
9: Sí, doncs no
0: és una mica indesxifrable,
9: sí. Sí. La situació ho és en general des d'aquí.
0: Veiem, efectivament, també és cridaner la quantitat de banderes que hi ha vaticanes, perquè és lògica, perquè és la bandera que representa Lleó XIV, però on s'imagina que en una visita doncs cadascú exhibeix més la seva que no pas una altra. Marta, els hi pots dir a aquesta gent que anem bastant on time i que l'arribada al Papa està prevista a la Sagrada Família a 7:45, per tant, en 10 minuts jo diria que aquest tram de recorregut l'han de tenir fet, perquè estan fent bastanta via, és a dir, només s'atura en alguns trams. La veritat és que és un no parar, li apropen moltes criatures. Digues,
2: no, no,
0: Francesc.
2: No, anava a dir, no sé si l'Albert Prat, que anava veient ja els primers vehicles, ja veu la comitiva sencera.
6: La veig al fons. De fet, jo diria que encara falta una illa de cases perquè el Papa mòbil arribi fins aquí. Però ara em fixava en el que comentava l'Agnès i jo he aixecat la mirada, i en aquest punt del carrer Rosselló, en passeig de Sant Joan, no arribo a veure cap bandera vaticana penjada en un dels balcons.
2: Vinga, registre de banderes.
0: Anem a comptar-les, doncs. Estan apareixent totes en els planos de televisió, doncs.
6: Sí que n'hi ha moltes, diguem, a peu de carrer, gent que les uneix o directament que se l'ha lligat a l'esquena, però als balcons cap ni una. De fet, en veig dues estelades rodes, una bandera espanyola i para de comptar. I ara aquí, en aquest punt, a la confluència amb el passeig de Sant Joan, fins a tres banderes de Palestina onejant i diverses estelades, sí, aquí.
2: Doncs va avançant aquesta trajectòria del Papa pels carrers de Barcelona, mans alçades, i la Cèlia Forment, que la tenim just a la Sagrada Família, Cèlia, amb una platea d'assistents que ara ja sí que és planíssima.
10: Sí, les 4.000 persones que han accedit a aquest espai tenen una invitació exclusiva, recordem-ho, per formar part d'alguna parròquia, centres escolars, catòlics, o alguna connexió amb l'Església, i a aquesta hora ja és que tothom té el seu lloc. És una estona d'espera ara mateix. Voluntaris han repartit ventalls i uns llibrets amb el missal i explicacions de la simbologia d'aquesta façana que representa el naixement de Jesús. Les escultures, veiem, estan envoltades d'animals, plantes, tot d'elements naturals, perquè Gaudí volia representar precisament això, no? La joia de viure, l'exuberància. De moment, les pantalles aquí estan apagades, no hi ha un seguiment directe del Papa mòbil, i el públic, doncs, és a l'espera, sabent que no arribarà per aquí, no entrarà per aquí el pontífex, sinó que ho farà per la façana inversa, per la façana de la Passió, però sí que sortirà acabada la missa per fer aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Ara mateix també veiem que comencen a repartir una sèrie d'espelmes. Són uns cilindres de color blanc, i entre el públic ens diuen que forma part d'aquesta sorpresa final en aquest moment culminant
2: de
10: la benedicció de la Torre.
2: Albert Prat, tenim el Papa mòbil ja a la teva posició.
6: En aquest punt de la confluència al carrer Rosselló, en passeig de Sant Joan, impactant la imatge de tots els telèfons mòbils enregistrant en aquest moment. Gent, de fet, que porta hores aquí intentant tenir un lloc privilegiat i immortalitza aquest moment a través d'una pantalla del mòbil. Veiem com aquí passa el Papa mòbil, acaba de fer un gest amb el dindre, el Sant Pare, que saluda banda i banda d'aquest punt del recorregut del Papa mòbil, completament custodiat per els agents del Vaticà, que van filant a poc a poc i caminant a peu del Sant Pare en aquest Papa mòbil que passa per aquest punt. Segueix saludant a banda i banda, una salutació a molts d'aquests fidels que s'han apropat fins aquí, que els escolteu de fons, i ara ja sí, deixen de veure aquesta imatge de com ja enfila aquest últim tram, aquestes últimes illes de cases del carrer Rosselló, per arribar fins a les proximitats de la Sagrada Família.
0: Ja ho dèiem, que aquí a la sala de control tenim moltes càmeres, i veiem absolutament ara les agències enviant aquesta imatge al món, al Papa mòbil, circulant per Barcelona, i unes imatges aèries amb tota l'Eixample i aquesta Sagrada Família imponent també enviant-se, doncs, arreu, una imatge que donarà la volta al món novament.
2: El Papa que segueix avançant per aquests carrers de la ciutat, i tenim aquests ulls posats en diversos punts. No sé si tinc el Roger Escapa preparat per entrar.
11: I tant, què tal, Garriga? Som a Rosselló, Sicília.
2: Fot-li.
11: Sí, sí, Rosselló, Sicília, moltíssima expectació, perquè el que veu l'Albert Prat, nosaltres ho veurem d'aquí uns metres, i aquí des de fa molta estona també moltes pancartes de Plataforma per la Llengua, us volem sentir en la llengua de Gaudí. Estem aquí ben atents amb el Carlos i la Belén, un matrimoni molt jove que ahir van ser a l'Estadi Olímpic i ara també s'han acostat fins a prop de la Sagrada Família per saludar-los. Què tal, com esteu?
12: Hola, molt bé, emocionats d'estar aquí, la veritat, sí, sí.
11: Fa 3 anys només que ets creient, arran de conèixer precisament la Belén, eh?
13: Correcte, la meva dona va ser el trigger que em va fer apropar-me a la fe catòlica, i, bueno, un canvi de perspectiva i de vida molt gran.
11: Tothom que aixeca el mòbil, això vol dir que el tenim ja molt a prop. Ahir el vau poder veure, suposo, per primera vegada a l'Estadi Olímpic. Heu volgut repetir l'experiència?
13: Totalment, perquè és algo històric. El Sant Pare vingui a Barcelona en una ocasió tan commemorativa com és la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família.
11: Quan ara per Sicília amb Rosselló passen les primeres furgonetes dels Mossos d'Esquadra, aleshores darrere hi haurà tota aquesta comitiva amb aquest Papa mòbil que va saludant a banda i banda, i que també és un moment significatiu, perquè això ja és molt a tocar de la Sagrada Família amb aquest moment culminant. Belén, com el vas convèncer al Carlos d'alguna manera? Com li vas fer veure aquesta llum, tu?
12: No, la veritat és que no m'esperava convèncer-lo. Ha estat un regal. Jo buscava un home amb un cor gran, em vaig enamorar d'ell, i després he tingut la sorpresa que ell ha conegut com Déu l'estima, qui és Déu, i és ell el que després s'ha apropat. Jo, la veritat, no m'ho esperava.
11: Carlos, si t'haguessin dit fa 5 anys que series avui aquí a tocar de la Sagrada Família per veure passar el Papa mòbil, que hi haguessis pagat una entrada com si es tractés d'un concert de Bad Bunny, t'ho haguessis cregut?
13: m'hagués pixat de riure, i a més em diuen que hi hauria tantes estelades i alguna bandera d'Espanya amb tota la normalitat del món.
11: Escolta'm, què en penseu d'aquest Lleó 14? Us cau bé, a vosaltres que l'heu pogut tocar de prop?
13: Doncs a mi ens desperta molta... vibres molt positives, no?, que en podríem dir, la veritat. Encara fa un any que el van elegir com a Sant Pare, però té molt bona pinta.
11: Acostem-nos-hi, que ara crec que sí que és el moment culminant, que està a punt de passar aquest papamòbil per Sicília amb Rosselló, amb realment els centenars de persones que s'aglutinen en aquest encreuament. Tothom amb un telèfon mòbil ben alçat volen emportar-se aquest moment per sempre. I ara sentim a poc aquest xiu-xiueig, aquest murmuri d'en veure doncs, que la comitiva es va acostant a poc i tothom vol comentar doncs, amb la seva parella, amb la gent amb qui s'hi ha apropat, poder saludar-lo. A veure, què li crideu?
12: Visca el papa!
13: Visca el papa! Ho estimem!
11: Digues, Agnès, endavant.
0: No, que és un bany de masses i èxtasi. Això és el que estem veient nosaltres també a través de la televisió. No sé si tens més gent per aquí, Roger.
11: Sí, el que passa és que hi ha tantíssima gent que tinc dubtes de que el pugui arribar a veure. Mira, ara està passant just per davant el papamòbil, tinc imatge, jo també puc dir que he vist Lleó 14 a Barcelona, saludant a banda i banda, crits de visca el papa, un munt d'estelades en aquest punt, també alguna bandera espanyola, molts missatges dels volem sentir amb la llengua de Gaudí, i Lleó 14 que rep aquests missatges de benvingut a Catalunya, pràcticament a tocar ja d'aquesta Sagrada Família, ens ha passat per davant i ara enfilarà el camí fins al trencall on hi ha l'espera doncs, aquestes 8.000 persones, 4.000 dins, 4.000 fora del temple, a punt per aquest moment culminant del viatge en què doncs, també van airar la Torre de Jesús.
2: Destacable que a l'escapa pràcticament la connexió no li ha fallat, no sé quin aparell portes, però escolta...
11: No, vaig amb el Luque, que saps que és un dels grans tècnics exteriors que tenim.
2: Amb Ricard Luque, tots són bons.
11: Són molts anys d'experiència.
2: Tots, si no, enfadarà el Martí Cuny, si no, però... Mira, està pujant, se li talla.
11: L'he vist, el Miquel.
0: Mare de Déu, com pot ser això?
2: Ha estat per la veu del Luque perquè es falli la connexió.
0: El Luque, Déu.
2: El Luque, ara fallarà.
0: Ara ja veuràs. Escolta, deu tenir molta reacció també davant la imminència de l'arribada del papa, la Cèlia Forment.
14: Sí, aquí han punxat fa una estona la senyal institucional d'aquest papamòbil. La platea, tothom s'ha aixecat, hi ha hagut una gran ovació. Recordem-ho, tothom amb aquesta espelma de color blanc, amb unes inscripcions on hi podem llegir primer l'amor, després la tècnica, Antoni Gaudí.
0: És una frase...

0: família abans d'entrar a dintre i que arrenqui la part més religiosa de tot plegat.
1: Serà el moment també del protocol, si et sembla. Ens acompanyarà durant uns minuts una persona que la puc saludar, Lola de la Cueva, especialista en protocol. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ja veiem, han arribat els Reis, ha arribat Pedro Sánchez, estan les autoritats de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, i ara arribarà el Papa. Com serà aquest protocol, aquesta arribada? Perquè, per exemple, tenim els Reis, el rei Felip és cap d'estat i el Papa Lleó XIV també. No sé, en aquesta situació, qui preval?
2: El Papa. Te explico por qué. Aunque los dos son jefes de Estado, en este caso el que ha sido invitado es el Papa. Con lo cual la diferencia se tiene que tener con el invitado siempre. Pero además, el Papa no solamente es jefe de Estado, sino que es cabeza de la Iglesia con más fieles en el mundo. Con lo cual, es doble respeto el que se tiene que tener hacia él.
1: Ara està arribant el Papa Mòbil, efectivament, en el punt d'accés a la Sagrada Família, i aleshores veurem com es produeix aquesta salutació. Queda clar, com ens diu Lola de la Cueva, que ha de ser doncs, el rei, que és l'anfitrió, qui saludi el convidat.
2: Exacto.
1: Amb qui comparteix
2: a pie de coche.
1: El fet de ser cap d'estat. Ha de ser peu de cotxe, eh?
2: Sí.
1: Està baixant el Papa Lleó XIV, efectivament.
2: Se adelanta su majestad el rey para saludarle, a continuación la reina, que hará la genuflexión y hará que ver que le besa el anillo.
1: Acaba de blanc la reina, no, és una prerrogativa que té com a reina d'un país
2: catòlic.
1: Exacto,
2: se llama privilegio de blanco. Solamente pueden ir vestidas de blanco las reinas católicas.
1: Però no és una obligació, no? Perquè la prerrogativa l'exercita en totes les ocasions.
2: Exactamente, porque como es un privilegio les gusta tenerlo, pero pueden ir vestidas de cualquier otro color, siempre y cuando esté dentro del protocolo.
0: A les pantalles gegants de la Sagrada Família es projecta aquesta arribada del Papa. El públic va reaccionant amb alguns xiulets en funció de qui s'enfoca, els líders polítics. Cada vegada que s'enfoca el Papa es desperten certs aplaudiments, però ara sí que ja s'ha fet un silenci perquè la sensació també aquí a la Sagrada Família és que és a punt d'arrencar i que el Papa ja el tenim aquí.
1: Gemma Bonet, potser podem fer un repàs del que ha de passar en els pròxims minuts més imminents, perquè estem veient Lleó XIV entrar de costat amb Felip VI, entrant a l'accés a l'entorn de l'Església, digues.
3: Sí, efectivament, ara entrarà per la façana de la Passió. De fet, entra per al carrer Sardenya, com dèieu, per aquest cantó de la façana de la Passió, i és quan després anirà cap a la cripta a adorar el Santíssim, com ha fet també cap a en altres esglésies on ha anat. El primer doncs és adorar el Santíssim i a fer una pregària a la tomba de Gaudí. Ara està saludant a una nena.
0: No sé si podem sentir la salutació,
3: sí. Molt bé. Ara està saludant a una nena que és invident.
1: Estan davant d'una petita rèplica de la Torre de Jesús. Y aquesta nena que està tocant, li explica això.
4: Aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta. Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre.
0: Això els està explicant els reis i el Papa, que atentament miren com aquesta noia els va fent l'explicació.
1: És invident i ens l'hem d'imaginar. Ella està palpant aquesta rèplica de la Torre de Jesús.
0: Sí, sí.
4: Es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. Cristales de botellas.
0: Aquest ara és el de la reina.
4: Que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Santus. Entre medio de todo eso están las ventanas.
0: S'ho sap, aquesta noia, ahora, però de meravella,
4: aquí arriba podemos ver como una especie de corona de...
1: Ara ha arribat a la base de la creu, per entendre'ns.
4: Aquí arriba podemos apreciar una corona.
1: La reina que avisa la nena, crida una mica més que sent l'helicòpter. Estan tot.
4: Después podemos apreciar una serie de vitrales.

0: trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver, un trozo de vidrio que digan enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido 4 costados, ahora pasa a tener 8 lados. Como pueden ver, miren, todas las aristas, 8 lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de 4 brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro...
1: El Papa subirà amb moltíssima atenció, els reis també, i ja en una corona exterior, que no sé si també és per protocol, la resta d'autoritats, però al costat d'aquesta noia només el Papa i els reis d'Espanya.
0: ...una sèrie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también, cuando vamos llegando... Sí,
1: el rey dice,
0: se puede subir aquí,
1: ¿eh?
0: Y desde aquí ves la ciudad, se puede subir.
2: Unes 250.000 persones ens van dir l'altre dia que hi podrien pujar al cap de l'any, eh? Quan estigui operatiu, ja per visites.
1: Ara vist aquí, que ho tinc a tiro de vista, diguem, imaginar que pots pujar fins allà dalt impressiona realment, i no sé si m'atreveixo.
2: No seré d'aquestes 250.000.
0: El otro brazo es igual, se va haciendo pequeñito y acaba en la punta dividiéndose también en 4 trozos.
1: No s'està deixant detall.
0: El otro brazo también es igual, empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene 4 puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis,
1: aquest àudio també el té la gent que hi ha aquí a la platea i s'ha fet un silenci que només el trenca l'helicòpter, tothom assegut, ningú parla amb ningú, tothom molt atent a les pantalles que es veu l'explicació i als altaveus que reprodueixen l'explicació tan minuciosa d'aquesta nena, tant els que són dins en el perímetre de seguretat com fins i tot a fora, ara aplaudeixen perquè la nena sembla que ja acaba l'explicació.
0: El último brazo que os enseñaré...
1: Ah, doncs encara no havia acabat, però l'han aplaudit molt.
0: Como pueden ver, empieza desde el núcleo, tiene 8 lados...
2: L'extrem superior de la creu.
0: Tiene los miradores, pero como pueden apreciar, no se divide en 4 partes, sino que es una pirámide de 4 lados, perfecta, y que acaba en el vidrio. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre.
1: Ah, doncs la torre de Jesús. És interessant perquè la gent invident ha pogut amb aquesta maqueta reconèixer com ha fet ella aquesta joia de la corona de la Sagrada Família.
2: I que bé que ho ha fet, de veritat, increïble. Els ha servit a ells i a nosaltres també.
3: Moltíssimes gràcies. Muy bien, muy bien, muy bonito. Gràcies.
0: De nada.
1: Educada ella, agraeixen els reis i el papa el petit obsequi que els ha fet i ara doncs entenc que ja el protocol indica que tothom entrarà cap a dins.
2: Gemma, dèiem que abans que comenci l'ofici que ha de tenir lloc avui aquí a la Sagrada Família, encara Lleó XIV ha de fer coses abans, ha d'anar a veure també la cripta on hi ha enterrat Antoni Gaudí.
4: Sí, exactament, és el que us explicava abans que comenci la missa, que està previst que comenci abans de les 8, aproximadament cap a les 8 o potser una mica abans, el papa baixarà a la cripta també a adorar el Santíssim i a fer una pregària a la tomba de Gaudí. Recordem que avui és el dia que va morir Gaudí i que per tant la missa que se celebrarà serà en memòria de la seva mort i farà per tant aquesta pregària davant la tomba de l'arquitecte. I després és quan anirà a la sagristia, juntament amb el cardenal Joan Josep Omella, allà on es revestirà per fer doncs, la missa solemne que ha de començar a les 8. I per tant, doncs, ara l'heu vist que va vestit de blanc quan està entrant ja cap a la Sagrada Família, i després es revestirà doncs, amb la mosseta i altres elements que ja són ja per la celebració de la missa. Per tant, doncs, ara està saludant autoritats i per tant doncs, és una mica més lent tot aquest procés, però abans que comenci la missa encara ha de fer tot això, visitar la tomba i anar a la cripta.
2: Aquí a l'estudi estem amb Lola de la Cueva, que és especialista en protocol, i també amb Cristina Puig, la tenim en connexió telefònica, que és doctora en protocol i membre de la Junta de l'Associació Espanyola de Protocol. Cristina, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Anirem veient a poc com es van posicionant totes les autoritats dins l'església. Ara, com que encara no tenim la imatge, doncs no podem saber exactament com s'asseuran. En tot cas, quan la tinguem ja ens explicareu per què. Però sí que, ara que parlàvem de la vestimenta del papa, Lleó XIV, Cristina, no sé si creus que veurem un tipus de, pel que fa als convidats, una vestimenta concreta, especialment seriosa, per exemple, les dones molt tapades. No sé, hi ha algun codi?
5: No, a la iglesia en general, pues les dones és amb els hombros i els genolls tapats i, com ha dit la meva companya, de negre, excepte el privilegi que tenen les reines que representen una família reial catòlica.
2: Lola, per tant, aquí llibertat.
6: Bueno, libertad hasta cierto punto.
5: Sí,
6: la etiqueta la marca, en España la marca el hombre. Y en estos casos la etiqueta exigida es traje oscuro, que no es otra cosa que un traje para los hombres oscuro con corbata del mismo color, la chaqueta y el pantalón. En base a eso la mujer sabe qué es lo que se tiene que poner. En este caso sería un traje oscuro, preferentemente negro, gris o azul marino. Con las que no sea manga corta, que nos enseñen los brazos y a poder ser a media pierna, una falda o un vestido midi, o si no, por debajo de la rodilla, sin mucho tacón y sin joyas excesivas. Algo discreto y respetuoso para la ocasión.
2: Las joyas, las que porta el papa, ¿no? Diríem, ¿eh? Tot el protagonisme per les joies del representant del Vaticà. Dues, quines?
6: Dos. Lleva el pectoral, que es la cruz que lleva el Santo Padre colgada al cuello, y el anillo del pescador.
2: Aquesta creu que porta el papa és molt diferent de la creu que porta, per exemple, el cardenal Omella, que la porta també a mig pit, diríem, mitja panxa.
6: Sí. Sí, bueno, el papa, si nos fijamos, ahora mismo, por ejemplo, lleva una cruz de plata. Cuando la ceremonia es, por ejemplo, una gran celebración, como yo creo que probablemente cuando entre la sacristía a cambiarse de ropa, se pondrá un pectoral de oro. Uh-huh. Que no se verá, estará debajo de las tropas.
2: Veiem, Gemma, que ara està fent salutacions també a més autoritats, no?
4: Sí, efectivament, ara són persones del patronat de la Sagrada Família que estan doncs, saludant-lo. Hem vist una de les enginyeres principals que participen en el patronat d'aquesta Sagrada Família, que s'ha encarregat de dirigir tots els treballs de l'acústica d'aquesta església, perquè penseu que, imagineu-vos, amb tots els treballs que s'han fet, l'acústica és molt important. Doncs és una de les dones enginyeres que s'ha fet càrrec d'aquesta acústica. Això està passant, com us dèiem, ara sí que el papa ja ha baixat a la cripta de la Sagrada Família, i això està passant a dins d'aquesta cripta. I el papa, a la porta de la cripta, ha saludat els dos bisbes auxiliars de l'arxidiòcesi de Barcelona, el bisbe David Abadías i a Javier Vilanova. Són els primers, les dues autoritats eclesiàstiques que també són aquí juntament amb el cardenal Omella, i ara, com deies, Agnès, doncs estava saludant, ja ho ha fet, ja els ha saludat a tots, el patronat de la Sagrada Família i també el president del patronat, que és al seu costat, que l'acompanya en aquesta visita a la tomba de Gaudí. Ara agafen el passadís central juntament amb Omella, que està fent aquests dies d'anfitrió d'aquesta visita, i amb el rector de la parròquia de la Sagrada Família.
2: Aquesta cripta, que és el primer espai del temple que es va començar a construir l'any 1882, encara sota la direcció de Francisco de Paula del Villar, que és el primer arquitecte que va rebre l'encàrrec de construir-la. Després, quan Gaudí poc després va assumir la direcció de l'obra, doncs va mantenir l'estil, aquest estil neogòtic de Villar, però sí que doncs, va anar introduint ja el seu propi estil i les seves pròpies modificacions innovadores, tot i mantenir l'estructura.
1: Dos quarts de vuit del vespre. Deixa'm acomiadar l'Alba Sabater, que ens ha acompanyat durant una bona estona. Home, fa patxoc aquesta visió que tenim aquí del temple, ja amb aquesta forma tan avançada i amb el públic expectant. És dia històric.
7: Fa molta patxoca, un plaer acompanyar-vos, com sempre, i parlar d'aquest moment històric aquí als peus d'aquesta torre que avui quedarà inaugurada i beneïda.
1: Alba Sabater, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
1: I farem un relleu perquè seguirem acompanyats des d'aquest balcó de la Sagrada Família amb algú de la casa, Paraules de Vida, el programa de casa nostra que ens acompanya cada setmana. Emili Pacheco, com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda, Francesc.
1: També és un dia important, no?, per als seguidors del vostre programa i vaja, no només pels seguidors del programa, però especialment també, no?
8: Per tothom, avui és un dia... De fet, portem uns dies intensos de feina, però contents.
1: Què n'esperes tu del que ens queda de visita del Papa?
8: Doncs el que espero és també veure una imatge, de fet ja l'estem veient, no?, aquesta imatge de l'Església més social. També hem vist, no?, l'Església més institucional, com l'acte que ara veurem durant la propera hora i mitja, no?, de la missa. Però sobretot jo em quedo amb imatges com la de Brians, no?, la imatge d'aquesta tarda, també els Agustins, que són imatges a les que l'Església es fa més present en l'àmbit social, no?, perquè a vegades quan parlem del paper de la dona, no?, de les dones a l'Església, no?, que s'estan fent molts gestos, de fet amb nomenaments, no?, ja no només des del Vaticà, com ara feia poques setmanes el papa Lleó, que nomenava en aquest cas una dona mexicana, no?, com a prefecta del dicasteri de la comunicació, que és molt important això, també els nomenaments que es fan aquí a les diòcesis de Catalunya. És a dir, veiem que hi ha...
1: No, m'ha dit que, és que crec que tenim un dels moments clau, Gemma Bonet. El papa, què està fent ara mateix?
4: Doncs mira, ara és just quan està pregant davant la tomba de Gaudí, ara està fent uns passos just cap a la tomba i ara s'agenolla davant la tomba d'Antoni Gaudí, encén una espelma en memòria de l'arquitecte de Déu, que se l'ha anomenat per aquesta gran obra, que és la Sagrada Família. Encès aquesta llàntia, aquesta espelma, n'hi han moltes més a la tomba d'Antoni Gaudí, i el papa està pregant ara davant la tomba de l'arquitecte.
2: Que va ser enterrat aquí dos dies després de morir, per tant, el dia 12, demà passat, farà exactament 100 anys. Antoni Gaudí va ser enterrat en aquesta cripta, a la capella de la Mare de Déu del Carme. Recordem que hi va haver un seguici que recorda molt el que ha fet avui el papa, multitudinari, que va acompanyar a moltíssima gent en les despulles d'Antoni Gaudí des de l'Hospital Antic de la Santa Creu fins a la Sagrada Família, aquell 12 de juny de 1926.
1: Emili, veure el papa passejant ara per la Sagrada Família, tu què et genera?
8: Emoció, de fet emoció, i com dèiem, no?, com esteu dient durant tot el dia, no?, són imatges que ja queden per la història, no?, teníem les imatges del papa Benet XVI quan va venir l'any 2010, que de fet va ser quan un dels moments també importants, no?, quan va, en aquest cas és quan va fer la commemoració com a basílica, no?, de la Sagrada Família, quan va fer aquest acte important. Ara, després d'aquests anys, veure ara un nou papa que trepitja la Sagrada Família, doncs important, no? És una imatge que ara està recorrent tot el món i que és importantíssima.
2: Són dos quarts i quatre minuts de vuit de la tarda. Hem d'explicar que durant uns minuts, Gemma Bonet, deixarem de veure el papa.
4: Sí, exacte, és el que us anava a dir, que just ara han entrat cap a la sagristia, perquè allà és, ara després d'haver baixat a la cripta, com hem anat explicant, i d'haver resat davant la tomba de Gaudí, és el moment de que el papa es revesteixi, es posi doncs la indumentària adequada per la missa. És una missa solemne, important, malgrat que és avui dia feiner, no és una festivitat en concret, però sí que és una missa important en memòria d'Antoni Gaudí, i per tant ara durant uns minuts no el veurem perquè està a la sagristia posant-se aquestes robes. I hem vist amb molta satisfacció, també amb cara de satisfacció, el pare Josep Maria Turull, que és qui l'ha acompanyat al costat de Joan Josep Omella, del cardenal Omella, perquè ell és el rector de la basílica de la Sagrada Família i qui ha acompanyat també el Papa durant aquesta volta, durant aquesta estona que l'ha acompanyat a la tomba de Gaudí, el pare Josep Maria Turull, amb cara de satisfacció també, li anava explicant tots els racons de la cripta i fins al final que li ha ensenyat on era la tomba de l'arquitecte. I ara, com us diem, són dins la sagristia i a l'interior de la basílica, tot a punt perquè comenci d'aquí a pocs minuts aquesta missa.
2: Ha de ser a les 8 en punt, d'aquí 25 minuts, quan està previst que comenci aquesta missa, que acabarà gairebé dues hores després amb la benedicció de la Torre de Jesús, complint els desitjos del genial arquitecte Antoni Gaudí. Fem una pausa per la publicitat i la tornada en directe per Catalunya Ràdio i 3, que tinc aquest programa especial amb motiu de la inauguració de la Torre de Jesús.
9: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Dimecres, Quanta Guerra. L'avi de Judit Martín.
8: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
9: Ostres, Pedrín.
8: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
9: Encara estic païnt. Ploraré molt.
7: Quanta Guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Angie Ange.
11: Ho veus?
10: Okay.
11: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
10: Molt.
11: Tan nostre com dir posarem llum
10: a la foscor.
11: O com dir aventureres, aventurers.
10: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
10: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
11: Silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys. 3Cat.
11: Molt nostre.
14: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat.
15: Dos quarts i mig de 8 del vespre esteu a l'antena de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Estem fent aquest programa especial amb motiu del centenari d'Antoni Gaudí, de la seva mort i amb la visita de Lleó 14 a la Sagrada Família, que culminarà amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús. Estem en directe fins que arribi aquest punt culminant. Ara aquí a l'estudi ja sabeu que tenim en Francesc Garriga a tocar amb una vista privilegiada de l'exterior de la Sagrada Família, i aquí a l'estudi que ens acompanya aquestes dues dones expertes en protocol, tant oficial com religiós, Lola de la Cueva i Cristina Puig. El que veiem de l'interior de la Sagrada Família, ara en aquests moments en què ja hem explicat que el Papa és a la sagristia i on s'està fent un canvi de vestiment, s'està acabant de preparar per tal de començar aquesta missa, que si tot va segons el previst ha de començar a les 8 en punt, per tant d'aquí uns 20 minuts, veiem en les primeres bancades davant de l'altar encara estan per ocupar. És a dir, aquí hi ha representació del màxim nivell estatal, hi ha el rei Felip i la reina Letícia, hi ha el president del govern espanyol, la seva esposa, hi ha diversos ministres, hi ha també el president de la Generalitat, la presidenta del Congrés, el president del Parlament, per tant, diferents nivells de lideratge i d'estament polític. Amb la Cristina, com hem d'imaginar-nos, Cristina, com s'han de seure en aquestes primeres bancades davant de la totes aquestes autoritats?
16: Sí, a mi el que m'imagino que passarà és que mirant a l'altar, a la nostra esquerra s'asseuran primer en els primers bancs les autoritats d'Espanya i després una mica més endavant, una posició més preeminent, els reis d'Espanya, tant el rei com la reina. Ara veiem que a les primeres bancades està la presidenta del Congrés. sí. La senyora Armengol. Uh-huh. Llavors, mirant a l'altar a l'esquerra, després mirant a l'altar a la dreta, segurament es trobaran les autoritats catalanes i les de Barcelona.
15: Sí, mira, efectivament, estem veient ara mateix com entra el president Illa amb la seva dona, sí, i se situen a mà dreta d'aquest passadís, exacte, central de la nau, eh?
16: Sí.
15: Perquè, digues.
16: No, darrere de les d'Espany, de les autoritats d'Espanya, a l'esquerra aniran els cardenals i en les arquebisbes. I després, a la dreta, darrere les autoritats catalanes, les autoritats de la Conferència Episcopal.
15: Per tant, està realment tot absolutament pensat, eh? Estan rebent imatges, efectivament, de com van prenent possessió dels seus llocs, diguéssim que han arribat fa moltíssima estona. Veiem el president Illa, al seu costat la seva dona, el president del Parlament, Josep Rull, la seva companya també, i l'alcalde de Barcelona, en aquesta primera filera a la dreta, on hi ha les autoritats catalanes. Per tant, Lola, l'estament religiós per darrere del polític.
2: Siempre. Estamos en un templo, con lo cual la máxima autoridad aquí la tiene la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la zona del presbiterio solamente la puede ocupar gente del clero y como deferencia especial al lado del ambón, que es el lado del ambón, es donde se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se colocarán los reyes. Pero solamente en el presbiterio puede estar la gente perteneciente al clero. Es decir, corus et presbiterium, solamente sacerdotes, arzobispos, obispos, la gente que va a concelebrar o gente religiosa. Uh-huh. Y como única deferencia, los reyes.
16: Los reyes.
2: El resto de autoridades, personalidades y demás tienen que estar fuera del presbiterio. El presbiterio es la zona que rodea el altar. Uh-huh. En este caso, dada la importancia del día de hoy, el altar mayor.
15: De fet, estem veient que hi ha tot un cor disposat també a banda i banda d'aquest altar. Per cert, estem veient més autoritats de les que teníem, si més no, confirmades. Estem veient el ministre Marlaska, el ministre Puente, que ja l'hem vist a l'església de Sant Agustí, el ministre Hereu, també, entre totes aquestes representacions del govern espanyol, que diríem que ha fet una bona desembarcada a Barcelona per assistir en aquesta inauguració de la Torre de Jesús, feta a Pedro Sánchez, ja el vam veure també el cap de setmana a Primavera Sound, vull dir que ha agafat l'avi d'anada i tornada un parell de vegades aquesta setmana.
17: Festival.
15: De festival en festival, ara ho has dit, de sarau en sarau, efectivament. Doncs el que veiem és que, Gemma, l'església ja és plena, és a dir, és ben bé. No sé, sí, si falta algú per entrar i seure, falten els reis.
18: Sí, exacte, però de fet aquí tots els bisbes ja s'han col·locat, hi ha molts... Avui penseu que hi ha molts bisbes d'arreu d'Espanya i també hi ha bisbes d'Itàlia i de França que han vingut per aquesta ocasió tan especial. Tots ells estan col·locats dalt de l'altar i ells ja estan col·locats fa una estona, i després també hi ha molts preveres de tota la diòcesi, de fet, els capellans de les diverses esglésies de la diòcesi, que ja també s'han col·locat, ells van vestits amb casulles blanques, i altres autoritats, doncs, ja són eclesiàstiques, ja són dalt de l'altar, tothom està col·locat, i ara entra el president del govern espanyol amb la seva esposa, que estan prenent ja lloc, perquè d'aquí a 15 minuts...
17: Xiulada a l'exterior, es veu en pantalles el president del govern espanyol, hi ha una certa xiulada, tampoc no massiva, però sí considerable, quan s'ha vist el president espanyol d'entrada. Ara aquest xiulet s'ha aturat també perquè hi havia gent que ha recriminat aquests xiulets.
15: Els planos que ens estan donant genials, surt una Sagrada Família espectacular en tota aquesta realització televisiva, ens apunta també en aquest baldaquí que corona l'altar. Just a sobre l'altar hi ha un Crist crucificat que penja. M'ha fet... gràcies a saber que per fer l'escultura es va fer servir de model un antic picapedrer del temple per fer aquesta escultura d'aquest Jesucrist aquí penjat.
18: De fet és que... Perdó, endavant.
2: Perdó.
15: Lola, sí.
2: ¿Sabes lo que significa el baldaquín? Representa la puerta hacia el cielo. Estás siempre encima del altar.
15: Sobre de l'altar. Gemma.
18: I anava a dir que el baldaquí, juntament amb tota l'obra que hi ha a la Sagrada Família, és una mostra més, que la Sagrada Família és una obra no només arquitectònicament impressionant, sinó també doncs, els artesans hi tenen molt de paper. Com sabeu i com es veu doncs, en els vitralls, en la llum que entra per la Sagrada Família, ara aquesta hora no, perquè doncs, ara ja és el capvespre, però és a dir, l'artesania, els artesans i els artesans d'aquest país especialment doncs, estan molt presents. És una de les coses que també volia gaudir, tenir en compte aquests artesans de casa nostra, i per això també doncs, el baldaquí és una mostra més d'aquesta artesania catalana, juntament amb els vitralls i tots els elements decoratius del temple.
15: Està sonant l'orgue de la Sagrada Família.

entren els Reis d'Espanya. Aplaudiments a dins l'església mentre avancen per el passadís de la nau central.

0: Això vol dir, ens indica, que tot això és a punt de començar? Cristina?
1: Sí, en gaires moments els reis ja entren els últims abans de, del papa i de que fixi la missa.
0: Saluden a l'altar. Han fet una salutació davant l'altar.
2: Han hecho un acto de respeto hacia la cruz, hacia claro. Cristo y hacia el altar.
1: Ah, jo no ho he vist encara.
2: Han inclinado la cabeza. Se puede inclinar la cabeza o hacer una genuflexión. Han optado por inclinar la cabeza.
0: I ara silenci. Tothom s'asseu. Queden 12 minuts per les 8 en punt, hora en què en teoria a les 8 havia de començar aquesta missa, però sembla que tot indica que podria estar a punt de començar, que s'haurien guanyat uns minuts, si més no.
3: Mica llarga, també sobretot perquè després hi ha la posterior benedicció de la Torre de Jesucrist. I potser es vol aprofitar aquesta estona per començar. Ja comença la música.

0: El que està passant ara mateix a la Sagrada Família és el que s'anomena processió d'entrada, en què les diverses persones que prendran part d'alguna manera en aquesta cerimònia van entrant en processó fins a l'altar, en aquest camp previ en gregorià, Jesu Dulcis Memoria, que dona inici a tota la cerimònia. Estem veient doncs els diaques, sacerdots, bisbes, arcabisbes, anirem veient en diferent rang com van entrant en aquesta església, cardenals, finalment el cardenal Omella, i diaques, i finalment qui tancarà aquesta processó, doncs serà el papallau 14. Veiem, Lola, tothom vestit de blanc.
1: Sí. Vemos que van todos vestidos de blanco. El Papa puede ir vestido de blanco, pero puede llevar encima la casulla. Creo que la estamos viendo desde aquí, es blanca y dorada.
0: Amb daurat, sí.
1: Exacto. Es para una celebración muy importante, como la que nos acontece hoy. Es una celebración especial y... ahora mismo los que están enfocando son cardenales, y bueno, primero porque está el de Madrid, pero porque llevan, se diferencian de los obispos y arzobispos por la mitra, lo que llevan encima de la cabeza. Solamente lo pueden llevar los cardenales y el Papa, la mitra.
2: És una processó que donarà inici, doncs, a aquesta missa. Hem pogut veure que en aquesta processó hi ha tots els bisbes catalans. Hem vist el bisbe Daniel Palau de Lleida, hem vist fra Octavi Vila de Girona, i de fet, doncs, diversos bisbes catalans que entraran en processó cap a la Sagrada Família pel passadís central. I com deies, Agnès, també, doncs, el Papa serà, òbviament, l'últim d'entrar. I també hi ha, doncs, els bisbes espanyols. Hem vist el cardenal Cobo, arcabisbe de Madrid, i d'altres membres de la Conferència Episcopal Espanyola, com el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que també forma part d'aquesta processó d'entrada, on s'encapçala amb una creu, sempre la creu, doncs, com la presència de Jesús per iniciar aquest ritu d'avui.
0: Hem sentit les veus mesclades, barrejades, de fins a 500 cantaires de diversos cors de Catalunya, 100 dels quals són infants i que, doncs, aniran acompanyant tota aquesta cerimònia. Són alguns cants arranjats per l'ocasió pel compositor Andreu Di Port i l'organista Juan de la Rubia, en aquests instants previs en què efectivament ara jo crec que el que falta és que faci aparició Lleó 14. És una celebració que a nivell musical combinarà cant gregorià, com ara sentíem, música litúrgica popular, repertori coral de tradició catalana també, escola montserratina i obres també de la gran tradició europea de música sacra i acompanyament instrumental d'aquest orga que ja hem sentit, també trompetes i trombons. Per tant, una música que s'ha tingut molt, molt en compte en l'organització d'aquesta missa i d'aquesta cerimònia. És una proposta musical molt pensada i que vol dialogar amb l'arquitectura de la Basílica de la Sagrada Família, amb aquesta idea que tenia Antoni Gaudí, que entre pedres on es pogués sentir en plena natura.
3: I això a 8 minuts per les 8, per tant, tot indica que més o menys serem puntuals, tot i que segurament s'avançarà algun minut. El silenci a dins i a fora és total quan sembla que s'obren les portes perquè arrenqui aquesta celebració.
2: Entren per la porta del Pare Nostre i ara sí, pel passadís central de la Sagrada Família.
0: I tothom novament amb el mòbil. És ben bé que fins i tot també dins el temple tothom amb el mòbil per tenir una instantània d'aquest moment. És un moment històric que tot just comença, que és una missa, efectivament, que després tindrà una benedicció per part del Lleó 14, però que fora de la idea de la fe i de la creença en Déu, el que representa és la inauguració d'una torre de Barcelona que fa que aquest temple sigui ja el més alt de tot el món, i és de Barcelona i és de tots els barcelonins, per bé que és veritat que després hi ha una altra discussió que es pot fer de quants barcelonins entren a gaudir d'aquest temple que utilitzen i que venen a veure més turistes que no pas a barcelonins. Però, en tot cas, més enllà de l'acte litúrgic, és un acte que donarà la volta al món i que és simbòlic també per tots els barcelonins i catalans, la inauguració de la Torre de Jesús.
4: Com deies, Francesc, no, ara ja és quan el públic, sobretot el que veiem aquí des dels exteriors de la Sagrada Família, que s'han posat dempeus, perquè ja arriba, és quan comença els bisbes que presidiran, en aquest cas, no, que concelebraran aquesta missa, i arriben a l'altar acompanyats, en aquest cas també pel papa Lleó. Per tant, és el moment que culmina i que comença ja per donar l'inici d'aquesta missa.
3: El papa que va saludant amb el cap, fent una mica de benedicció a tots dos costats, el pas central de la Sagrada Família, ara mateix ocupat per aquests cooficiants, no?, tots vestits de blanc, i al centre de tot plegat, el papa, que és a punt d'arribar al punt on es celebrarà
4: l'altar. De fet, són 800, en aquest cas 800 preveres i també diaques de Catalunya i també vinguts d'arreu també de l'Estat, i l'última xifra que teníem era de 250 bisbes i arcabisbes que hi són avui presents aquí a la Sagrada Família.
2: El papa vesteix una casulla daurada, com ens deia abans la companya, doncs, experta en protocol. El color daurat indica la gran importància que té aquesta cerimònia d'avui. El papa porta aquesta casulla daurada, entra també amb la fèrula papal, que és aquesta creu que porta a la mà, i és com un bàcul. El bàcul és el que porten els bisbes, el bastó, en aquest cas es diu la fèrula papal, que la porta a la mà amb un Crist a la punta, una creu, i és també, doncs, el signe del papa, no?, d'aquest papa. I aleshores, amb aquest bàcul que porta al cap, també té una creu que està brodada amb fil daurat. Per tant, doncs, uns vestits, una vestimenta, doncs, realment per les grans ocasions.
4: Una missa, com deia la Gemma, no?, que és una missa normal, ordinària. Estem a dimecres, tot i que sí que amb la majestuositat que té, i també el fet que està molt concelebrada, que hi ha molts participants, que després també, a l'hora de donar la comunicació, la comunió, serà un moment en què s'hauran de fet, han preparat una distribució al llarg de la Sagrada Família, dins el temple i també fora, per rebre la comunió.
3: Ah, o sigui, la gent a fora també podrà...
4: També podrà comulgar, sí, també podrà tenir...
2: Sí, efectivament, rebran totes les persones que són fora seguint la missa, les 4.000 persones que tenen entrada, i que estan seguint la missa des de fora, podran combregar. Sí, sí, perquè hi haurà diversos preveres o diaques.
3: Això és habitual, que es faci, que es combregar fora d'església?
4: Sí, també, sí. Sobretot quan hi ha actes com aquest, no?, que és excepcional, i això farà que la missa, si durava una hora, doncs s'allargui més pel fet de tota aquesta casuística. Però sí, també és un gest de deferència, no?, cap a les persones que estan seguint l'acte.
3: Clar, clar, clar, clar.
2: Sí, efectivament, perquè és una eucaristia i, per tant, els qui la volen seguir, doncs, també hi volen participar directament. I, per tant, el fet de poder prendre la comunió, doncs, és clarament el fet que tu estàs participant en aquesta missa. I això, doncs, també per les persones que han arribat fins aquí se senten més partícips de la cerimònia. Mm-hmm. I anava a dir-vos que m'he fixat en un detall, i és que alguns dels bisbes, no sé si tots, perquè tampoc no m'ha arribat des de la posició on som tots, però sí que he pogut veure que alguns porten brodats en la casulla les sigles JMJ, Jesús, Josep i Maria, que són també les sigles que hi ha a terra de la Sagrada Família, just en un punt on hi ha un encreuament a la Sagrada Família, que hi ha aquest símbol del JMJ, Jesús, Josep i Maria, i també aquest símbol de la Sagrada Família, que són aquestes tres lletres, també les porten avui brodades alguns dels bisbes, alguns dels concelebrants avui en aquesta cerimònia. Per tant, penso que els vestits també han estat, totes les casulles han estat molt treballades i molt estudiades.
4: I important també, Gemma, ara l'encens, que el ritual de l'encens abans de començar, que en aquest cas ha fet el papa, no? De fet, ara ja està central per començar.
3: Doncs escoltarem com arrenca aquesta celebració, amb el papa ja posant-se les ulleres per poder llegir el text que correspon.
5: En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía, que nos hace familiares de Dios y santos por vocación. Y para inaugurar la nueva torre de esta basílica, coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
4: La missa habitual, tal com comença una, la missa de diumenge o d'un dia a la tarda.
5: Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre.
2: És el moment de demanar perdó pels pecats.
5: I a vosotros, hermanos.
3: I veurem coses molt diferents d'una missa habitual.
4: De fet, la homilia que pronunciarà, doncs sí que serà una homilia especial dedicada en aquest cas a la Sagrada Família. Parlarà segurament de Gaudí, de la figura de Gaudí, del que representa en aquest cas la Sagrada Família. De fet, ell doncs, segurament farà referència doncs, a que és una obra arquitectònica que està inacabada, però que és inacabada o que està en continu, en constant canvi i creixement, com de fet és la vida dels cristians i la vida en general, no? Quan tothom, doncs, cada dia, doncs, i quan passen els dies i els mesos, doncs, la vida va canviant, doncs, la Sagrada Família i la fesomia de la Sagrada Família ha anat canviant també en tota la seva història, no? I ara, avui, que culmina també amb un altre procés de canvi, però que no serà d'avui, que no quedarà avui, Francesc, sinó que continuarà en aquest cas.
3: Doncs seguirem amb atenció aquesta celebració. Tot just arrenca ara, havia de començar a les 8, ho ha fet de forma molt puntual. Això ho estan seguint a dins 4.000 persones. A fora, 4.000 més, que jo et diria que són bastantes més, perquè els carrers contigus, fora del perímetre, però enganxats al perímetre, veiem una munió de gent també molt important. Però també hi ha altres punts de la ciutat de Barcelona on hi ha pantalles gegants per seguir aquesta celebració. Ens deia el Blai Mercè fa una estona que hi havia unes desenes de persones. Blai Mercè, bona tarda de nou.
6: Bona tarda, Francesc.
3: Ha crescut l'expectació fora del perímetre de la Sagrada Família?
6: Sí, sí, sí. Abans eren desenes, ara són centenars. Jo et diria que hi ha ben bé aquí a Arc de Triomf, hi ha potser 300 persones, jo et diria, que estan aquí agrupades en aquesta pantalla gegant, que està situada just davant de l'Arc de Triomf. Hi ha gent que porta hores aquí, n'hi ha que acaba d'arribar ara, que s'hi està una mica més fresquet, que ja no hi ha el sol d'abans. I entre tot aquest públic que hi ha pogut distingir un grup de missioneres de la Caritat. Abans estaven a Sant Agustí, no sé si per les imatges ho heu pogut veure, perquè estic una mica despistat, són les membres d'aquesta congregació fundada per la Maria Teresa de Calcuta, i ara tinc aquí al costat dues germanes, que són la Candela i la germana Candela i la germana Luz. Què tal? Com esteu?
7: Bien, gracias.
6: Com esteu vivint aquest dia? Com esteu vivint este dia?
7: Pues muy bien, con mucha alegría, mucha felicidad y mucha alegría, sí, sí. Sí, sí, pues muy contentas de que esté el papá aquí.
6: Són dues d'aquestes assistents que estan aquí a l'Arc de Triomf. També hi podem veure molts turistes que han parat per mirar-ho, fins i tot gent que ha vingut a preguntar-nos ara fa un moment, de dir, això que estan fent aquí per la pantalla, això és en directe o és una pel·lícula o una gravació d'un altre dia? I hem hagut d'explicar ara fa un moment amb unes turistes en anglès, no? que era un dia important, que el papa estava aquí.
3: Com els hi has dit en anglès?
6: Com els hi he dit? Els hi he dit, today is an important day for Catalonia, for Barcelona. Our church, our most important church, Sagrada Família, is the inauguration of Tower of Jesus. O algo així he dit.
3: Carai, que bé.
6: Ho he dit bé o què?
3: Molt bé. Te n'ha sortit molt bé. Sí. Doncs 300 persones, jo pensava que hi hauria una mica més de gent. És a dir, no sé si és proporcional el tamany de la pantalla amb la assistència.
6: Home, jo et diria que aquí cap molta més gent, eh? Jo he vist aquí...
3: Això.
6: altres esdeveniments i era difícil fer-se un lloc a primera fila. Ara no, aquí et pots moure tranquil·lament fins a la primera fila. Hi ha gent que va i que ve, que està de pas, i m'atreviria a dir que a Glòries encara no hi ha tanta gent com aquí. El que em sembla una mica estrany és que no s'hagin posat cadires, perquè hi ha gent asseguda al terra, hi ha molta gent gran que ha de buscar un lloc per seure, és molt llarg, no ho sé. Crec que de cara a futurs esdeveniments que siguin transmesos a través de les pantalles d'aquí, potser es podria fer d'una altra manera, també tenint en compte el sol. Ara ja s'hi pot estar bé, però a primeres hores és que no s'hi podia estar. Havies de buscar un lloc sota un arbre, pràcticament, allà a Glòries.
3: Doncs és a les 8 i 4 el que ens explica el Blai Mercè. Interès dins la Sagrada Família, interès al perímetre de la Sagrada Família, una mica menys interès als punts de pantalla gegants repartits per la ciutat de Barcelona.
0: La passió, diríem, que és dins de l'Església, i potser també entre els nostres oients que estan seguint aquest programa especial. Garriga, portem 4 hores ja d'especial.
3: Se m'ha fet curt.
0: Sí, no ha passat res com si res. Doncs mira, ens en queden dues
3: sí,
0: i mitja. Sí,
3: va.
0: Home, perquè a més ens anem apropant a poc al moment culminant d'aquesta jornada d'avui en què la Sagrada Família prendrà ja tot el protagonisme. És un temple que avui s'exhibeix amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i que ell va dissenyar, i els seus successors també ho han entès així, perquè a cada moment, en cada gir, en cada objecte, en cada forma, doncs hi hagués un detall, hi hagués contingut. Ara tindrem ocasió de parlar-ne de la Sagrada Família amb dues persones que la coneixen bé, i també que hi ha una mica de cada, se l'estimen també, en Daniel Mòdol, urbanista i arquitecte, i Jordi Cabré, periodista i advocat. Però abans, Gaudí va imaginar una Sagrada Família en què tot estava absolutament pensat, com en aquesta cerimònia, Lola, on ho estem veient, absolutament també tots els detalls estan pensats, no hi ha res deixat a l'atzar, és el que té la liturgia, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, estamos viendo que siempre está a la izquierda del Papa, está Monseñor Rabelli, que es el maestro de ceremonias litúrgicas y pontificias. ¿Qué es lo que hace? Se dedica a organizar, a dirigir y a supervisar todas las ceremonias, misas y rituales en las que preside el Papa, ya sea en el Vaticano o fuera del Vaticano. Mm. ¿Veis la persona que está a la izquierda?
0: Sí.
1: Este es Monseñor Rabelli.
0: Escolta, i què m'has dit abans d'on s'han fet algunes de les... Em sembla que m'has dit les casulles.
1: No, toda la ropa del Papa y de su séquito se ha hecho en un taller dedicado a ropa eclesiástica de Zaragoza, que se llama Zara Santa. Ahí
0: Zara
1: eso
0: Santa.
1: Le han hecho todo, exacto.
0: ¿Y té alguna cosa a veure el senyor Inditex o és una qüestió d'oportunisme? D'oportunisme...
1: No, es todo junto, es Zara Santa.
0: Zara Santa,
1: sí.
0: Bé, en tot cas, l'oportunisme sí que se li veu aquí una mica. Per tant, tota la vestimenta que s'ha fet servir en aquest viatge, que va començar a Madrid i que acabarà a les Canàries.
1: No solamente del Papa, sinó que del Papa i todo su séquito.
2: Ara comença el moment de la litúrgia de la paraula. Oi, Emili, que en aquests moments s'està fent una lectura i és el moment en què aniran fent diverses lectures i salms.
4: Exacte, és el començament just de l'inici, per després sentir també la homilia del Sant Pare.
8: Dret del tron, una veu forta que cridava. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells.
0: La veritat és que la Sagrada Família està exhibint-se a través també de les agències internacionals d'una forma molt potent. Jo crec que a partir d'avui la Sagrada Família i Gaudí ja són coneguts arreu del món, però a partir d'aquesta visita de Lleó 14 i de la inauguració de la Torre de Jesús, doncs encara tindrà més interès per part de la gent que ens visita, i també de la gent de casa. Aviam, Daniel Mòdol, urbanista i arquitecte, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: I Jordi Cabré, periodista i advocat.
10: Bona tarda, com estem?
0: Bona tarda, molt bé. Tu, gran defensor de la Sagrada Família.
10: Sí,
0: molt.
10: I com a veí, i a més la vas veient créixer durant tots aquests anys, i que sembla com veure créixer les criatures, no? Que dius, ostres, ja vas per aquí. Ja estàs allò que marques les línies a les columnes dels passadissos de casa, no? Sí, me l'estimo molt. Jo, vaja, trobo que és una genialitat que sorprenent cada dia, vull dir, no em canso de veure-la. Sempre que surto de casa i al sol cap, doncs em quedo com amb alguna cosa nova, amb alguna sensació nova. nova, i em sembla que és una explosió de creativitat espectacular. I si és de banda és un defensor de la idea de Gaudí i de l'estil de Gaudí i del modernisme en general, també sóc un defensor que s'acabi aquesta basílica.
0: L'altre dia vaig llegir que era una bíblia esculpida, no?, a pedra, feta a pedra. És veritat que té molts elements, no hi ha res que no estigui absolutament pensat i repensat. En Daniel Mòdol, recordem, molt crític ara fa uns anys amb la Sagrada Família quan formaves part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Doncs sí, sempre dic que per aquella frase seré recordat, no?
0: La ciutat. La mona de Pasqua.
9: No? Mm. Sí, no, en qualsevol cas no era un judici estètic sobre l'obra, no? Que crec que tothom, doncs, té, evidentment, tothom tindrà, doncs, la seva opinió. Però sí que era una crítica, una queixa, en un moment determinat, que tenia a veure amb el que estava, en aquell moment, s'estava plantejant, doncs, si voleu, us explico la situació política.
0: Perquè ja fa molts anys, això, eh?
9: Ja, és del 2017, si no vaig errat. El Partit Popular proposava arreglar l'entorn de la Sagrada Família perquè estava proper el final de les obres. I llavors el que, des de govern, el que vam considerar és que, si bé s'havia d'arreglar tot l'entorn de la Sagrada Família, no havia de ser per les obres, sinó per les necessitats dels veïns, que portava molt de temps, doncs, patint l'impacte del turisme massiu i de més. I, per tant, amb això hi vam afegir, doncs, que vam saber que la basílica s'estava construint sense cap mena de llicència ni autorització, i vam aprofitar el moment, doncs, per regularitzar-ho. A dia d'avui podem dir, doncs, que la Sagrada Família s'està construint d'acord amb una llicència, d'acord amb un planejament urbanístic, i tenint present, doncs, tots els neguits que poden tenir els veïns, alguns encara afectats, no?
0: Sí, i tant.
9: Però crec que va ser un estirabot, però que també va tenir la seva funció, no?, i el seu recorregut, i que a dia d'avui podem parlar de les obres de la Sagrada Família, doncs, molt més tranquil·lament.
10: Tot i que sí, que evidentment que sobre gustos no hi ha molt escrit, però tot és molt opinable, i aquí estem per debatre-ho, eh? Però jo, per exemple, que sóc un defensor que s'acabi l'obra, i a més de l'original, però també de la nova, evidentment que hi ha trossos que no m'agraden tampoc, o no m'agraden tant. És a dir, jo l'associo molt com la història del país, de Catalunya, que és ja parts que t'agraden més, parts que t'agraden menys, però que s'ha de seguir endavant i s'ha de continuar construint, i si pot ser culminant un projecte important que sigui important per tothom, no? I en aquest cas sí que evidentment hi ha casos i hi ha moments que dius, ostres, tu, aquí vau estar desafortunats, aquí no va anar bé, això potser a Gaudí fins i tot no li hauria agradat, trossos concrets que dius, home, i recordo perfectament com a la Façana de la Passió vam posar un concret lleó que per sort no va durar gaire i que després el van canviar, i afortunadament també són capaços de rectificar, no? Però en global penso que la tasca d'acabar-la i de dir, escolteu, una cosa que es comença, hem de ser capaços de comprometre'ns a acabar-la, com no només vol dir a Gaudí, sinó com també aquest poble es mereix, doncs em sembla que és una bona idea. La prova està en que ara mateix, un dia com avui, gent creient, gent no creient, gent agnòstica, gent fins i tot anticlerical, avui és capaç de dir, doncs, déu-n'hi-do el tros d'obra d'art que s'ha fet, no?
9: No, això per mi no té cap pena de discussió tampoc, és a dir, per mi és una obra molt impressionant. Si ens posem des de la visió d'un arquitecte, i en aquell moment, no?, doncs, l'únic regidor d'arquitectura que ha tingut aquesta ciutat i responsable del patrimoni històric artístic, doncs calia una mica de rigor en el debat que s'estava produint, no? Un que tu ja l'has resolt en la teva intervenció, que és l'autoria, aquest no és un projecte de Gaudí. Sí, aquest és un projecte que Gaudí idea en el seu moment, però del qual no tenim ni documentació a dia d'avui, i per tant no es permetria, encara que volguéssim, ni considerar-ho patrimoni històric artístic perquè no estaria documentat, però és un projecte impressionant, anacrònic en el sentit de que no està molt en voga el fet de construir, doncs, edificis, temples expiatoris en ple segle XXI, i sobretot amb una cosa que...
0: No. Mira, és que deixa'm passar per la... Això és una tertúlia oberta, eh? Anirem tallant perquè, clar, lògicament s'està oficiant aquesta missa a la Sagrada Família, i, Gemma, hem vist cantar ara un escolar, el sentíem de fons, que jo diria que és el mateix nen que va cantar amb Sergio Dalma a l'Estadi Olímpic.
2: Sí, exacte, és el mateix nen. Jo també ho he pensat, que és el mateix nano que ahir va fer el solo amb Sergio Dalma, va cantar tota l'Escolania, òbviament, però ell va fer el solo. I ara ha sigut l'encarregat de fer el salm responsorial. Es fa després de la primera lectura, que l'ha feta una lectora, i ara aquest escolar de Montserrat ha cantat el salm responsorial, i ara és el moment també en què diversos diaques acompanyen, porten, ara és el moment de l'encens, beneiran l'Evangeli, perquè es procedirà a anar a fer la lectura de l'Evangeli.
0: Lola, t'has fixat tu abans també al moment de l'encens, abans de començar la missa, que t'ha cridat l'atenció?
1: Exactamente. El incienso, básicamente, la función que tiene dentro de una iglesia es purificar y honrar. Lo hemos visto antes, cuando lo estaba haciendo nada más llegar al altar, lo primero que ha hecho es purificar el altar.
0: El fet que, reprenent el debat que teníem aquí sobre l'autoria o no de Gaudí, no és aquesta precisament una de les forces de la Sagrada Família? És a dir, fa més de 140 anys que es construeix, ningú que hi ha treballat la vista acabada, no? Com a missatge, és potent, és a dir, les grans obres, no?, transcendeixen les vides humanes, no? I és una gran obra col·lectiva que en un moment d'individualitat trobo que aquest centenari s'escau moltíssim.
9: No, absolutament. A més, aquest tipus de... Jo veig aquesta singularitat en quant a la construcció d'un edifici

0: Tarda.
1: Ho diem bé, no? En cada gir, en cada beta, en cada figura hi ha contingut, no? La Sagrada Família està plena de coses per entendre i interpretar.
0: Evidentment, és un edifici simbòlic, és el que sempre es diu una Bíblia en pedra, no?
2: I que es diu que res és providencial. A la Sagrada Família no hi ha res providencial. En qualsevol cas, jo sí que penso que és Gaudí, eh? És a dir, hi ha fotografies de les maquetes, hi ha restes existents que es van poder reconstruir de capitells, hi ha apunts dels seus deixebles, i a més a més hi ha la gran base teòrica de numèrica i matemàtica i també d'exploració de la natura i dels fractals i del comportament de la biologia que fa, em diuen, els arquitectes actuals, que no hi ha una altra manera de continuar-ho que la que estan fent ara. És a dir, que a través de la lògica ja iniciada per Gaudí, de la idea inicial de Gaudí, de l'origen de la idea de Gaudí, no hi ha una altra manera de desenvolupar-ho que el que s'està fent ara. Una altra cosa és que en termes de materials, per exemple, que ara mateix són més, es nota molt la intervenció de la impressió digital i de la màquina, etcètera, no? Això és evident, però que la idea original s'està respectant i s'està desenvolupant d'acord amb un creixement orgànic ja ideat per Gaudí, jo ho veig claríssim.
3: Jo he tingut ocasió de fer-ho, de parlar amb ells. De fet, tenen l'amabilitat de convidar-me sovint a visitar les obres.
2: Com t'ho faig?
3: Doncs sí. No puc estar d'acord amb el que estàs dient. No puc estar d'acord perquè és una autèntica... O sigui, jo crec... Mira, jo ja m'he comprat el Lego. Ja l'he reservat.
1: Ah, sí?
3: Sí, jo l'he reservat.
1: Home, doncs 800 euros, el Lego de la Sagrada Família.
3: Sí, però bueno, primer, que som molt friquis del Lego a casa. Tinc 3 fills. I segon, que crec que explica molt bé...
1: I deus tenir espai també per posar-la després la maqueta, perdona que talli, però escolta'm.
3: Crec que s'escau molt, perquè la Sagrada Família s'està construint com un Lego a dia d'avui, de fet. No? O sigui, s'estan col·locant peces prefabricades arreu del territori, no? Que es van col·locant en una grua, de qual cosa, o sigui, si ho veiés el Gaudí, s'esgarrifaria, no?
2: Bueno, clar, però això fa 50 anys.
1: Què diu la historiadora de l'art? Què en diu d'això, Teresa Sala?
0: És difícil, és un debat, un debat obert, el tema de l'autoria, perquè, esclar, vull dir, Gaudí actualment és un mite, aleshores sembla que és com intocable, però el que és cert és que ell no tenia la tecnologia per fer el que s'ha fet. I, per tant, la continuïtat de determinades idees que estaven esbossades, etc., doncs, bé, és aquest acabar en el temps, però, evidentment, que hi ha de Gaudí, jo crec que no tot és Gaudí.
1: De les tres façanes, hi ha la façana del naixement, que veurem i que representa el naixement de Jesús, i és on, des d'on es beneirà la Torre de Jesús, és la més autènticament gaudiniana, hauríem de dir, no? Després hi ha la Torre de la Passió, que significa l'amor, i després la Torre de la Glòria, la façana de la Glòria, disculpeu, que és aquesta que està en construcció, amb l'escalinata, etcètera, etcètera. D'aquesta façana del naixement, Teresa, que avui el veurem molt, i que és la que un es pot imaginar de les que tingueu a la memòria, oients de Catalunya Ràdio i 3 que tinc, fos la més envellida, no? En què ens hem de fixar en d'aquesta façana?
4: Arriba el moment de l'humilia.
1: Arriba el moment de l'humilia, doncs escoltem la humilia de Lleó 14.
5: Señor, sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. Con l'alabanza de este salmo, tan lleno de alegría y asombro, os saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Expreso mi agradecimiento a sus majestades. Doy las gracias al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, así como a los demás hermanos en el episcopado y a todos los que se unen a nuestra oración. Sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. En esta tarde de fiesta para toda la ciudad de Barcelona y el pueblo, extiendo mi saludo agradecido a las autoridades públicas, así como a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones que participan en nuestra acción de gracias.

0: A voi la Basilica della Sagrada Famiglia, ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu. És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplendent en el seu fill fet home, Gesù Crist. Tot donant gràcies al Senyor per la seva caritat vers nosaltres, e lluem per tot el que realitza en la nostra vida. Li donem gràcies, en especial, per aquesta extraordinària basilica que el Papa Benedetto va consagrar el 2010, ricordant che è signe visibile del Dio invisibile e che per la sua gloria s'alzen le torres. In continuità amb la pregaria del mio predecessor, in uns moments venerei la torre més alta, la di Gesù Cristo. Questa iglesia è un unico edificio composto por muchas piedras, una casa che cresce con constancia a lo largo de los años, siguiendo un mismo proyecto. Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo. No habitamos, pues, una obra inacabada, sino un templo aún en construcción. Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo. No significa una carencia, sino que expresa una promesa que queremos honrar con coherencia. Nuestra gratitud se convierte entonces en compromiso al tiempo que cooperamos en el proyecto de Dios, es decir, en la construcción a la que Él mismo nos llama. Puesto que somos templo del Espíritu Santo, esta obra coincide con nuestra vida, que Dios concibe como una obra maestra que debemos realizar juntos y nos llama a colaborar con Él. A este respecto, guardamos en nuestro corazón las palabras que el Señor dirigió al rey David. ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Al contrario, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Con este anuncio, la Escritura nos enseña que no somos nosotros quienes damos un lugar a Dios, como si fuera un elemento de una serie o parte de un todo mayor que Él. Es Dios, en cambio, quien nos da un lugar, y el lugar que nos regala es su propio corazón, el lugar del Hijo, para nosotros que éramos extraños, el lugar del Amado, para nosotros que somos pecadores. Esta voluntad suya se cumple a través de Jesús. Podemos entonces comprender el sentido de lo que hemos escuchado en el Evangelio, cuando el Señor dice a los fariseos: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Palabras fuertes, que no son en absoluto amenazas, ni un chantaje, son una invitación a la salvación, es decir, un llamamiento a la libertad por parte de Cristo, que quiere para nosotros el bien definitivo, eterno. Ante la amenaza del mal, el Señor está siempre con nosotros, siempre a nuestro favor. Yo soy. Este es el nombre santísimo que Dios entregó a Moisés desde la zarza ardiente, revelando su inquebrantable fidelidad. Hecho hombre, Él se convierte para nosotros en el Emmanuel, fuente de gracia y perdón, de salvación y de vida nueva. Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. En aquesta nit, doncs, la creu de Crist, que corona aquesta basílica, es la creu dels últims, que es tornen els primers, dels pecadors, que es tornen sants, dels morts, que ressusciten. Les tres façanes de la Sagrada Família en donen testimoni. El primer es fa el darrer per a nosaltres en el Nadal. Amb el seu sacrifici ens rendimeix mitjançant la passió. La seva mort ens dona la vida eterna fent-nos partícips de la glòria divina. En admirar la torre de Jesucrist, alcem la mirada cap a ell, cap a aquell que ens revela la veritat de Déu i la veritat de nosaltres mateixos. Mirant Crist podem veure el món amb ulls renovats. La torre de la creu es converteix a les xores en un estàndard de caritat, perquè Déu ens estima així, transformant un instrument de mort en signe d'esperança. La creu de Jesús, la nostra fe aconsegueix el cim, com professa la inscripció que es troba en la base de l'agulla. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Aquesta creu brilla de dia, reflectint la llum del sol, e brilla de nit, il·luminant la ciutat com un far obert al Mediterrani. Si la luz de Cristo brilla en las tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido, sin embargo, este rechazo no hace que falte el amor de Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice el Señor, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Es necesario pasar por la pasión del crucificado para ser iluminados por la gloria del resucitado. Desde siempre, en efecto, el Padre enseña a dar la vida, y el Hijo, que la recibe de Él, la da a todos con el poder del Espíritu Santo. Y aquí, porque precisamente la cruz es el signo luminoso de su amor. Es precisamente la fe que dona forma a las pedres y sentido al edificio que habitem juntos. En la nuestra pregaria descubren, per tanto, el vínculo originario de las cosas amb Déu, creador del cielo y de la tierra. Él es el artista que ha impreso el seu esplendor en el cosmos. Creat a la seva imagen, l'home responde a l'obra de Déu amb el seu propri enginy. Així es com l'artista converteix el talent en lloança i la creativitat en testimoni del mateix creador. Com arquitecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudí va concebre aquests espais amb el desig de narrar es misteris de la vida del Señor. Da questa maniera, enza proposatum pellegrinace spiritual, che conduisce alla trovata am Christ nascut, morti resuscitat per nosaltres, juntamente am Gaudí, de qui commemorem el centenari della seva mort, ricordemi donem gracias en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció di una obra mestra arquitectònica, que és també una eloquent catequesi feta di pedres, colors i llum. En la saviesa, l'Església renova així la Bíblia pauperum de les antigues catedrals, que són elles mateixes missatges d'evangelització d'una gran riquesa. En aquest temps de la imatge, risulta encara més evidente com l'art i la bellesa són eminents canals d'evangelització. Estimats germans i germanes, la bellesa d'aquest temple ens anima a aprendre cada vegada més del nostre Mestre e Signor l'art de viure secondo il Seu Evangeli. Mentre alzem la mirada cap a Ell, el crucificat, resuscitat, comprometem-nos a aixecar el rostre del qui jeun a la pols i demostrem així que la Basílica de la Sagrada Família és l'Església més alta del món, no pas per destacar en classificacions mundanes, sinó per guiar els passos del popolo di Dio che pellegrina a questa terra di Catalunya amb la creu che illumina il cammin come una giantia incesa in l'espera del ritorno dell'espos. Che Dio sigui benet per sempre.
1: I aquí acaba aquesta homilia, pràcticament 50% en català, 50% en castellà, Emili.
2: Exacte.
1: I de fet tu tenies aquí uns apunts i fins i tot no sé si podem explicar que tenies una mica què havia de dir el papa. Hi ha hagut un canvi al guió perquè hi havia menys català del que tu tenies escrit.
2: Exacte, sí, hem anat comprovant quan anava fent l'homilia al Sant Pare i efectivament s'ha incrementat la presència del català al seu text, a la seva homilia, una homilia en què ha parlat de caritat, ha tingut el record també pel papa Benet XVI, que el 2010, com dèiem abans, va consagrar aquest temple de la Basílica. Ha parlat de pedres vives, de la Sagrada Família, també de que és una obra en construcció, com dèiem, que, com la vida cristiana, que és un camí constant, és una obra inacabada, un temple, com dèiem, en construcció també. En aquest cas, un dels temes que potser són els més controvertits, ell ha parlat també del tema de l'avortament, sense parlar clarament, però sí que ho ha especificat, i aquí sí que avui també hi ha hagut com un petit canvi, no?, per suavitzar aquesta qüestió, perquè és una qüestió que al cap i a la fi sempre crea polèmica, certa polèmica, no? Quan ha dit no podem creure en Jesús i promoure la guerra, no podem creure en Jesús i acabar amb la vida de l'innocent. Aquest era el text inicial, no? I en aquest cas doncs hem sentit el Sant Pare, el papa, que deia, no?, que no podem creure en Jesús i matar, acabar amb la vida de l'innocent inclús abans de que neixi. Aquest era la frase original que s'ha canviat, que s'ha intentat suavitzar per això, per no crear en aquest cas tampoc polèmiques.
1: Això és un discurs que es va polint a mida que s'acosta, és a dir, que es poden fer canvis fins a últimíssima hora.
2: Exacte, sí. De fet, el Sant Pare amb el seu equip preparen les homilies, els discursos, i de fet fins a última hora, que de fet a la premsa també sempre ens els donen unes hores abans, però sempre, a més, hi ha personal del Vaticà que ha de cotejar perquè potser el papa pot fer algun canvi, que pugui improvisar qualsevol cosa, perquè després, un cop des del Vaticà, els treballadors del Vaticà l'escolten i cotegen que sigui igual o hi ha hagut algun algun canvi. Aquest és el que després es publica a Vatican Media i a tots els canals oficials de comunicació del Vaticà.
1: Molt de català, referència explícita a la terra de Catalunya com el lloc on aquesta Sagrada Família té la torre i l'església més alta del món, diu sense caure en classificacions mundanes, però quan ha fet aquest comentari hi ha hagut un petit esclat de joia també entre els assistents, perquè evidentment doncs, fa il·lusió que es reconegui el que és un fet, no deixa de ser un fet, però que ho reconegui també el Papa. I ara continua la missa, però aquesta seria la part més singular on específicament no el Sant Pare ha dedicat paraules concretes, específiques, dedicades a Barcelona i a la Sagrada Família.
2: Exacte, sí, ara de fet veiem també el públic dempeus, perquè és una missa també en aquest cas no, que és molt cantada, com dèiem a l'inici, no, amb aquests cants que farciran tota la missa, tota la celebració. Després vindrà tota la part de rebre la comunió, com dèiem abans, no, que serà amb una distribució, que això farà que s'allargui i que per tant prenguin protagonisme tots aquests cants que veiem, no? Veiem també els bisbes que també participen, bisbes, arcabisbes, cardenals, que també hi participen dels cants.
1: Tenies de fet la distribució de la comunió, com ho faran, perquè han pensat en tot, no sé si tens aquí el missatge amb la distribució, però m'ha semblat curiós que hi haurà molts punts de distribució.
2: Exacte.
1: I que s'ha pensat fins i tot en el tema de la gent celíaca, vull dir que hi haurà un punt o alguns punts per la gent celíaca també.
2: Sí, hi han, de fet em sembla que eren una trentena de punts per aquest cas per rebre la comunió. Amb els celíacs també, per les persones que no poden prendre la comunió de manera normal, i per tant i seran els... Ara, de fet, el Sant Pare torna.
0: Escuche y acoja nuestras súplicas.
1: Bé, doncs continua aquesta celebració, aquesta missa des de la Sagrada Família, seguint-ho amb molta atenció els assistents tant dins com fora de l'església, i també a l'estudi de Catalunya Ràdio. Recordem, avui no només és una missa, avui és la celebració, l'homenatge als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Efectivament, amb aquesta missa, aquesta cerimònia en què la música té tant i tant i tant de protagonisme, amb el senyal realitzat de televisió estem veient, són més de 500 cantaires ubicats en aquestes cantories, Teresa, que va dissenyar específicament Antoni Gaudí, que estan totes elevades, eh?
4: Sí, a veure, la música és molt important, perquè Gaudí, doncs, justament creia que havia de ser una arquitectura sonora, no? Vull dir que les torres havien de tenir les campanes i, per tant, és la veu per un costat, però també el so, no? Aquest so que s'eleva cap amunt, no? Per tant, en aquest ritual, doncs, no podia faltar la música, evidentment.
3: Efectivament, són 600 cantaires, ara estic veient, de diferents cors que ens puguem imaginar de Catalunya. Per tant, s'ha volgut doncs, una cerimònia molt i molt participativa. En tot cas, Lola, des del punt de vista de protocol i de cerimònia, alguna cosa més a destacar que fa molta estona que tenim aquí?
5: Yo creo que está siendo una ceremonia impecable, con una organización impecable, en el que todo el protocolo es perfecto, no hay nada a destacar más que es perfecto. Todo está en su sitio, todos los invitados están colocados en su sitio, todo está pasando en su momento. Veo que la gente, la gran mayoría, ha cumplido con la etiqueta, tanto los hombres como las mujeres. También los cantantes del coro se les ve que van con una etiqueta adecuada al momento en el que están y a la ceremonia en la que están. Y realmente es una ceremonia impresionante en todos los niveles, en el de protocolo también.
3: No podía ser de una otra manera, ¿eh? Estem parlant d'una cerimònia d'impacte mundial. Mentre Lleó XIV feia la seva homilia, hem vist, per exemple, la BBC connectant-hi en directe, i aquest senyal que envien també realitzat doncs, agències com Reuters o Associated Press, i que arribaran doncs, a moltíssimes cases d'arreu del món. 20 minuts i seran les 9 en punt de la nit. Jo estic molt interessada, molt, molt interessada amb el tema Lego. Amb el tema Lego estic molt interessada, perquè no coneixia ningú i potser no coneixeré ningú més que hagi comprat o reservat.
6: L'Ana Morat era jo, però bueno.
3: Escolta'm, tenim una persona, però, que ha passat per la botiga Lego de Barcelona ara fa una estona i ha pogut preguntar a veure si hi ha interès o no per aquesta peça majestuosa de la Sagrada Família. Blai Mercè, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Què? Què t'han dit a la botiga?
7: Cada dia va gent a preguntar.
3: Sí, eh?
7: Imagina't, no ets l'única. Gent, turistes, locals... A la botiga Lego de Passeig de Gràcia cada dia hi ha moltíssimes persones que van a preguntar per aquesta Sagrada Família. I es veu que ha passat una cosa típica, que no és habitual en els llançaments de Lego, que ha estat que han fet l'anunci del producte, però no el posen a la venda fins al novembre.
1: O sigui, això a nivell de màrqueting m'ho han d'explicar, eh?
7: Jo no sé. Jo l'he preguntat amb el dependent. Dic, ho potser ho han fet perquè venia el papa aquí a la Sagrada Família i fer aquest anunci. No ho
1: clar,
7: sé.
1: Però que va avui il·lusionat a comprar-la i no la troba, potser s'enfada i no la vol.
7: Home, al contrari. Jo crec que encara la desitges més, no?
1: No ho sé.
7: I us diré una cosa que m'ha dit el noi que m'atès, un noi molt simpàtic, i és que a la botiga Lego de l'Illa Diagonal hi ha una rèplica d'aquest Lego. Ja l'han portat allà, es pot veure exposat. En canvi, a la de Passeig de Gràcia hi ha una Sagrada Família que hi és des de fa anys, que està allà per fer bonic, però no han portat el que és el Lego en si,
3: ja,
7: que podrem començar a muntar al novembre.
3: Tu no l'has vista, doncs, Carles? Tu has anat a la botiga de Passeig de Gràcia? Sí.
6: No, jo la vaig comprar per internet.
3: Ah, per internet directament. Sí, sí, sí. Sí, és que...
6: L'ha muntat ell.
3: Aquells 5 minuts ja ho resols.
1: Però no t'arribarà fins al novembre, entenc.
8: Sí, fins al novembre, és així.
1: Carai.
8: Sí. El que passa és un rècord de peces, vull dir, quan dic que a casa som friquis de Lego, vull dir que tenim vora 300 Legos, vull dir que no és una cosa...
3: Això muntes i ho desmuntes després,
8: sí,
3: o com
8: sí,
3: va?
8: Sí, han basat el buit perquè no es perdi cap peça, i dins la caixa original, sí.
3: I la de la Sagrada Família també la desmuntaràs?
8: Sí, clar.
3: És que fa molt bulto, no?
8: Si no vaig errat, recordo que eren 13.000 peces. O sigui, és una... Mira què hem fet nosaltres a robots de Star Wars, a tot el que vulguis i més. Però això ho supera tot i, a més, és maco. Té molt bona pinta, la veritat.
3: Home, és una bona manera de conèixer arquitectònicament, no? Des del punt de vista de la història de l'art, allò, totes les coses, perquè, clar, hi ha molt detall allà, hi deu haver una llegenda. Ara has de posar la fruita de corona, una de les 18 columnes, no?
4: És treballar el fragment, no? Fragment a fragment, és com un trencadís, no?
6: Sí.
4: Que s'acaba fent, doncs, en tot el procés, molt.
5: Aprenderás muchísimo.
8: Claro, no, y además es algo bastante singular, porque Lego ha hecho 4 o 5 piezas a lo largo de toda la historia de iconos de la arquitectura, ¿no? Pues la Casa de la Cascada de Franjo Herrait, ¿no? Sí. O la Tugendhat de Mies, y no es habitual, entonces es especialmente singular. No.
5: Estan dando ganas de comprarla.
6: A nivell d'icona mundial, i deixant de banda el debat i tot plegat, és veritat que destaca molt, és a dir, és immensa, i és molt original, és molt singular, i a nivell de reclam d'una ciutat que de vegades se la vol provinciana i se la vol de segona categoria, ens dona una primera divisió, no només turística, sinó també cultural, de coneixement i històrica, molt, molt important, dius, molt d'orgull de ciutat.
7: El que sí que us he de dir que hi havia és la Copa del Món, el trofeu de la Copa del Món i les figures de Cristiano Ronaldo i de Messi en Lego. Això, si voleu...
3: Home, si voleu, sí que podeu anar-hi. Si el fan esperar gaire, vull dir, la gent ara té molta falera, però d'aquí 2 o 3 mesos, no, ja estàs pensant en una altra copa.
4: Haurà caducat. Ah.
3: Doncs estem en aquest punt de cerimònia. Queden Francesc, Gemma, si ho tenim a la memòria ben bé, 3/4 d'hora de missa.
9: Sí, vull ara dir que... és el moment de l'ofertori i després hi haurà la comunió. Pot ser una mica llarg encara perquè, com dèieu abans, la comunió doncs, es pot allargar perquè hi ha molta gent que ha d'anar a combregar i per tant doncs, això encara es pot allargar una mica. En aquests moments s'estan doncs, fent les ofrenes al Papa, en aquest moment doncs, de l'ofertori que es fa sempre doncs, a la missa, diferents persones diferents, ara hi havia una monja que ha portat també una de les ofrenes i ara s'ha acabat el moment de les ofrenes i en breu començarà doncs el moment un moment també important en el ritu de l'Eucaristia, de fet dels més importants, que és el moment de la consagració del pa i del vi.
3: Molt bé, doncs 3/4 clavats de nou del vespre. Jo tinc molta curiositat per saber com està vivint tot això una persona que té molt a veure amb Antoni Gaudí i és la seva descendent, Maite Gaudí. Maite, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
10: Emocionada. Aquí anem de de lagrimita a lagrimita.
3: Avui...
10: Però és clar, que això és una cosa que es viu una vegada a la vida. Mm. Saps?
3: Quina relació tens amb Gaudí? Quin és el vincle?
10: Soc neboda neta. El besavi i el pare de Gaudí eren germans.
3: Molt bé. Ahir eres a l'Estadi Olímpic.
10: Sí, ahir i allà, sí.
3: Escolta, i com has crescut tenint aquesta presència, no? No sé si t'ho pregunta molta gent en conèixer-te i saber el teu cognom, si ets parent d'Antoni Gaudí, però en tot cas és veritat que hem conegut molt poc, ha transcendit molt poc de la seva família. Ell no va tenir descendència, ho hem explicat abans amb l'Enric Calpena, i lògicament hi ha família, doncs, si tenia germans, etc. Però no he tingut mai un protagonisme públic, no? Si no m'equivoco.
10: No, sí, és veritat. Sí.
6: Se li havia mort bastant tothom, em sembla. La seva família era bastant la seva família, ja.
10: Sí, mira, excepte el pare, se li va anar morint tothom, fins i tot els amics. Llavors, quan va morir el pare, ja també la neboda, també la germana, bueno, va passar, doncs, un calvari de mals moments, no? Llavors, se li va morir també el seu amic, el bisbe Grau, el conde de Güell, bueno, va anar enterrant a tothom, i clar, això no va ser pas cap cosa que amb ell la pogués gent, sinó que va assumir amb una tristor i tal, i bueno, penso que fins i tot li van haver d'ajudar, i una sèrie de coses...
3: Va morir, de fet, quan el van atropellar, pràcticament ningú el va reconèixer, anava vestit amb robes que no eren precisament de luxe, però, en canvi, la ciutat en conèixer la seva mort, va morir avui fa 100 anys, dos dies després, el dia 12, hi va haver tot un seguici fúnebre des de l'antic hospital de la Santa Creu, ho dic bé, oi, Teresa? Sí. Per la ciutat fins a la Sagrada Família, i van participar milers de persones.
10: Sí. No, espera't. Sí,
3: un moment, que la Maite té una mica d'enrenou a casa, però tu, Teresa, ens ho pots explicar.
4: Jo crec que hi ha una cosa també important a dir o a destacar, i és que el dia 10 de juny del 1902 es va morir Verdaguer, i el 10 de juny del 26 es mor l'Antoni Gaudí. Mm. I són dos enterraments multitudinaris, no? Un surt de Vilajoana, evidentment, tot el que li va passar a Verdaguer a l'última etapa, i en el cas de Gaudí, doncs, esclar, surt de la Santa Creu i és la ciutat de Barcelona que surt al carrer, no? Llavors jo crec que això també ho fa molt interessant, no? En el sentit també cristià, fins i tot.
3: No, i que no és una figura d'aquelles que no se sap reconèixer en el seu temps i en el seu moment, no? Sí, i sí que té aquest reconeixement. Maite, et tenim aquí?
10: Sí.
3: Molt bé. Aviam, respecte a ahir, vas poder saludar Papa Lleó 14?
10: No vaig poder, no. És que penso que em vaig precipitar, perquè després d'estar dalt, diguéssim, fent les quatre preguntes que em van fer i tal, llavors vaig baixar i ja me'n vaig anar al lloc que em corresponia. És que penso que em vaig precipitar. Si m'hagués quedat, doncs possiblement l'hagués pogut saludar. Però bueno, hi ha coses que les fas automàticament i que després te n'arrepenteixes, però bueno, potser ja tindrem un moment algun dia d'anar a visitar o a veure.
3: I avui, podries haver estat a la Sagrada Família? Algú t'hi ha convidat o no?
10: Sí, però passa que com que ahir van vindre, que eren la una de la nit cap aquí a casa, i vaig donar les meves dues credencials amb uns companys. I llavors ells hi han vingut.
3: Home, deuen estar, que no s'ho deuen creure. Això els ha caigut ben bé del cel, aquestes dues invitacions, no? No trobes?
10: Sí, de veritat, sí.
3: Molt generosa, l'has vista mai per dins, però a la Sagrada Família hi vas sovint.
10: Jo? M'hi he casat i tot?
3: Apa!
10: No, em vaig casar a la cripta. Però bueno, llavors no era el que era ara. No, i a dintre hi he estat milers de vegades. Cada vegada que he pogut vindre, doncs, l'envidiada i tot això. Sí, és tan maca. Ah, que per cert, m'ha sorprès que el Sant Crist que ahir van portar allà en processó és el que han portat avui amb un baldaquino allà.
3: Home, amb un deu ser en el central, en aquest que estem veient, sí. I que dèiem que va utilitzar de model un picapedrí que havia participat a les obres, oi, Teresa? Sí. És un detall que em sembla meravellós.
4: Sí, sí. I a més hi ha fotografies també de com s'havia de situar amb els punts de vista. Això ho feia bastant, ell. Vull dir que...
6: Amb veïns del barri.
4: Amb els veïns del barri.
6: Ricardo Piso és un àngel trompeter, sí, a la façana del naixement.
4: Sí, sí, sí.
5: Impresionante, ¿no? La familia, decir ese Cristo era mi tatarabuelo, sí, o mi abuelo, sí, sí, me parece impresionante.
6: ¿Imaginas?
3: Vista així, realment, no? És totalment, estàs totalment encertada. Què es deia a casa quan eres petita, Maite, de l'Antoni Gaudí?
10: Doncs, bueno, era l'oncle, Don Canton, venien a veure el meu pare, anaven a veure la Sagrada Família, els hi ensenyava l'obra, la terra de Bernabé, el papa li deia que, bueno, com que eren... El papa tenia uns 12 anys, 13, llavors el papa es quedava bocabadat, no?, i l'admirava molt, li badava molt amb la torre i tal, i el Gaudí, com que a més era tan humil, no donava importància a la seva obra... Li deia, Vicenç, no vadis tant, que sembla que vagis de l'or. Això és una expressió que aquí a Reus se fa servir molt, això. Yeah. Volguem dir, no n'hi ha per tant, bueno, és una cosa, no? Llavors, una de les coses que li va dir és que diu, però aquí hi haurà una torre que arribarà fins al cel.
3: Home, doncs mira, no és ben bé que gairebé, és ben bé que gairebé, eh?
10: Avui la beneeixen. Ah.
3: Per cert, és veritat que hi ha molta polèmica sobre el lloc de naixement d'Antoni Gaudí. A vosaltres, sí, clar, en els papers de la família, què diu? Què diuen aquests papers?
10: No, és fill de Reus. És fill de Reus, però primera perquè la família sabia que l'oncle era fill de Reus. I després que aviam el seu... Bueno, va ser batejat a Reus, que precisament ahir hi van posar una... Bueno, han fet un... El Joan Sarramià ha fet una imatge d'ell, que és preciosa, que l'heu de vindre a veure. Llavors, a continuació, doncs van vindre cap aquí a Barcelona. Ah, i... sento... Ara, bé, aquesta és la comunió.
3: Això és la missa. Sí, efectivament, sí, la consagració.
10: Doncs, llavors, diguem que ara el que em tallo és aviós, que em vaig d'un lloc a l'altre.
3: Home, doncs perquè ens estava arribant. No, la cosa de Reus, que és ben bé reusenc.
10: Llavors, clar, mira, quan el seu pare, ell va ser batejat a Reus, a la Prioral, allà on nosaltres hem posat la imatge. Tots els fills estan batejats a Reus. Ells se van casar a Reus. La casa pairal és la del pare de Gaudí, que el pare de Gaudí era de Riudoms. Però llavors, aquesta cosa que hi ha, que si és d'un lloc o de l'altre, a tot arreu està inscrit com a fill de Reus. És a dir, bateig, quan va anar a l'escola, quan va vindre aquí a estudiar, aquí a Barcelona a estudiar arquitectura, a continuació, quan va fer el testament, en tot arreu diu fill de Reus.
3: Mm. Sí.
10: No hi ha cap document que digui que sigui fill de Riudoms.
3: Ja. Abans hem tingut també aquí la Gemma Morató i ha dit de Reus i dic, de Riudoms, i diu, no, jo sóc de Reus i Antoni Gaudí és de Reus, així que... Però si ja ho dius tu que sou família, doncs aquí la cosa ja té tot el pes. Maite, a tu t'has suposat algun mal de cap o tot ha estat bo de portar aquest cognom?
10: No, tot ha estat bo, molt bo. El que passa que ara, com que he sortit bastant als mitjans de comunicació... Ara hi ha gent que em saluden i no sé pas qui són, no?
3: Ja.
10: Dic, no sé, però és igual, jo saludo igual i està. Llavors, bueno, fotografies, bueno, ai, per favor, les fotografies. Cada dia surto, em vol fer una fotografia amb vostè. Clar, això a mi m'afecta una mica, no? Perquè jo no sóc de les que m'agrada anar davant i que la gent te miri i tot això. Dic, però bueno, mira, és una cosa que m'ha tocat i que ho haig de viure de la millor manera. Dic, i no, millor, escolta. Mm.
3: Tan generosa que has regalat dues entrades avui per anar a veure la missa. A qui li han caigut aquestes dues entrades? A família o aquí, amics?
5: No, a dos amics.
10: A dos amics. I ara, bueno, escolta, m'estic mirant aquí el papa i la consagració i totes les autoritats. Allí no hi falta ningú. Dic, bueno,
3: hi falta, molt bé, molt bé. Sí, hi falta la neboda neta. Hi falta la Maite. Sí. La Maite Gaudí, que ha preferit doncs, veure-ho des de casa. Antoni Güell va ser declarat venerable per Francesc, per papa Francesc. Hi ha tot un procediment obert per aconseguir que sigui declarat sant. Us faria especial il·lusió a la família? Esteu darrere aquest procediment?
10: Sí. A més, he sigut de molt a prop la persona doncs, que va ser el primer que volia doncs, que beatificar, no? Llavors, de José Manuel Muzara. Mm-hmm. Llavors, aquest senyor ha patollat molt per això, perquè el santifiquessin. I crec que sí, que arribarà un moment... Clar, també és que hi ha tres coses que hi ha. Una senyora que jo la coneixo, que ara no sé ja si ha traspassat, que el salmòlic li va dir que perdia la vista, no? Mm. Llavors, ella se va encomanar a Gaudí i aquesta senyora va recobrar la vista. Després hi ha un infant, que també amb una leucèmia, una cosa així, i em diràs un diagnòstic així d'esperverant, que d'avui per demà aquell nen se va curar. Crec que n'hi ha algunes de coses d'aquestes que, bueno, s'han de demostrar, però que estan molt... No sé.
3: Bé, doncs, a l'espera d'aquest reconeixement últim de Déu, sí que Antoni Gaudí, la seva figura, té un reconeixement públic i social, també des del món de l'art i la cultura internacional i mundial. Teresa?
4: Sí, de fet...
10: Molt bé,
3: Maite, t'enviem una abraçada ben forta.
4: Una abraçada.
3: Que continuïs veient la cerimònia. Adéu-siau.
10: Que vagi bé,
3: adéu. Adéu, què deies, Teresa?
4: No, anava a afegir que, de fet, es parla de sants culturals. Vull dir que Gaudí és un sant cultural. Mm. Una altra cosa és que si ens situem a la part sagrada, aleshores és una altra dimensió. Però sant cultural és evident que ho és.
3: Dos minutets i arribarem a les 9 del vespre. Francesc, es comença a fer fosc o què? No, encara.
11: Encara hi ha molta claror. De fet, no es fa fosc.
3: Encara.
11: El que hi ha són encara aquests núvols que ens han anat acompanyant durant tota la jornada. La cerimònia continua. Emili, en quin punt ens trobem ara?
2: Sí, doncs ara és el memorial de l'Eucaristia. De fet, hem tingut ara, mentre parlava l'Agnès, hem tingut dos moments importants, que ha estat quan ha parlat el cardenal de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, Joan Josep Omella, i també Joan Planelles, l'arquebisbe de Tarragona. De fet, aquí és en el moment en què a l'Eucaristia s'ha donat importància al que és la Conferència Episcopal Tarragona, l'Església a Catalunya, no? Amb la seu primada a Tarragona, com l'arcabisbat de Tarragona, i en aquest cas com a arcabisbat anfitrió Barcelona. I per tant, els dos cardenals, el cardenal i l'arcabisbe de Tarragona, que han fet també aquests ritus de la missa i, en aquest cas, de la aclamació de la missa.
11: I després d'això ja ve el
2: repartiment. La comunió, exacte, sí, a partir d'aquí. Després ja vindrà tot el ritus de la comunió, que de fet aquí tenen protagonistes importantíssim els diaques i també les religioses, comunitats de religioses que estan participant també en aquesta celebració, tot a dins, en aquest cas a dins del temple, que repartiran en aquest cas també l'Eucaristia i sobretot amb diferents punts de distribució i, com dèiem abans amb en Francesc, a la sortida, en aquest cas a l'exterior, des del carrer Marina, on hi hauran 30 punts de distribució, 30 interiors i 30 d'exteriors, amb dos punts per celíacs. A més, durant aquest temps que, com dèiem, s'allargarà, perquè és una, en aquest cas és tota la casuística que serà més lenta, hi hauran els cants, hi hauran diferents cants, l'Ave Verum d'Edward Elgar, també Sou vos, Senyor, el pa del cel, i o Cel blau, música de Lluís Millet, amb lletra de Lluís Maria de Valls.
11: A Catalunya, que combreguin
1: que combregaran aquí milers de persones, no sé si ha passat gaires vegades que 1.000 persones combreguin en una mateixa celebració.
2: Potser podem tenir en aquest cas com ritus o similars al dels precedents, el de l'any 2010, en aquest cas quan va venir el papa Benet XVI aquí mateix a la Sagrada Família, segurament es van viure també moments de multitud i moments molt similars, però de fet pocs.
1: Nosaltres ens ho mirem des d'una... Quina planta és això, Arnau? Una setena planta? És un àtic. És que és un àtic, ara no sé quants pisos tenim, ara els contarem, però a peu de terreny hi ha la Cèlia Forment, que és entremig d'aquest públic, ara està dret, veient com el papa ultima els detalls abans de repartir la congregació. Cèlia, què veus?
12: Doncs sí, és aquesta cerimònia que s'estén a la platea, als peus de la façana del naixement, on les 4.000 persones que han tingut accés a aquest accés VIP segueixen l'homilia a través de les pantalles gegants que hi ha habilitades. Tota la missa s'està seguint amb absolut silenci aquí baix i participen posant-se dempeus, responent les pregàries quan toca. Ara fa uns minuts desenes de persones s'han agenollat per pregar i recordem, durant la tarda els fidels se'ls ha repartit un llibret amb un missal inèdit. Ells el poden anar seguint també tota la cerimònia per escrit i tenen unes espelmes que serviran per l'espectacle final. Encara no sabem exactament per què. Mira, ara arriba el moment de donar-se la pau. Veiem aquestes 4.000 persones dempeus, donant-se les mans. Veurem quin efecte, dèiem, aquestes espelmes que també tenen, quin efecte d'il·luminació simbòlica té al final, perquè és en aquesta façana, la façana est de la Sagrada Família, per on està previst que Lleó XIV faci aquesta sortida a l'exterior.
1: De fet, el que estem veient ja és gent sortint de la Sagrada Família, algunes persones que entenc que han format part del ritual i que ja van agafant posicions perquè quan acabi aquesta celebració, el que deia ara la Cèlia, prendrà tot l'interès l'exterior de la Sagrada Família amb un espectacle que ja sabem que hi haurà drons, veurem exactament què fa, i un espectacle on aquestes llums que s'han repartit, aquestes pulseres, aquestes espelmes que té el públic, gairebé com si fos un concert de Bad Bunny, doncs aquí la funció serà similar, evidentment adaptada al tipus de celebració.
2: I ara veiem també, no, pel passadís, com les religioses venen amb l'Eucaristia per començar amb aquests punts de distribució.
1: Ah, això són els punts de combregar.
2: Sí, sí.
1: Porten com una mena... Sabeu quan els turistes van a fer els tours per la ciutat amb una mena de banderoles?
2: Això deu ser a nivell organitzatiu perquè la gent identifiqui que són ells on poden anar a rebre la comunió.
1: Doncs sí, sí, ara es despleguen per la platea, això suposo que també ho veu la Cèlia, tota una sèrie sí. De persones, van de dos en dos, un aguanta el pal on s'indica que aquí es reparteix la comunió i l'altre, doncs, persones religioses, en aquest cas pràcticament tots són dones, com a mínim
2: sí, dones i alguns diaques també veiem.
1: Alguns diaques que es van acostant i que repartiran la comunió gairebé que per sectors de públic, Cèlia.
12: Sí, van sortint en fila índia. Aquestes parelles, pel que jo puc veure, sembla que estan formades per una persona voluntària i llavors veig ara tres capellans. Abans ha passat també algunes germanes. Són persones vinculades a l'església però que van acompanyades amb aquesta persona voluntària que aguanta un panell que té a dalt un cercle amb el símbol de la Sagrada Família i van desfilant en fila índia per col·locar-se en els extrems d'aquesta platea i sembla que ja van agafant lloc perquè el públic pugui sortir de les files on estan col·locats de manera pràctica per arribar en aquests panells i començar a fer la comulgació.
1: Veiem també com surt ja la premsa acreditada de dins l'església, per tant això ja indica que sí, que efectivament d'aquí poca estona s'acabarà la missa i l'interès serà ja un espectacle amb la benedicció de la Torre de Jesús. Això és el que està passant en directe per Catalunya Ràdio, per 3Cat Info. Us ho estem explicant des de l'exterior de la Sagrada Família, amb ulls a tot arreu i també des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Efectivament, aquí les 9 i 4 minuts amb Teresa Sala, que ens podrà explicar perquè la façana del naixement, des d'on veurem aquesta inauguració de la Torre de Jesús, està encarada cap a l'est, però no és pas al punt de la creu, diríem, no està l'església orientada, l'altar orientat cap a l'est, sinó que és aquesta entrada lateral a la façana del naixement. Per què ho va pensar així, Gaudí?
4: El per què ho va pensar així no ho sé, però en tot cas, la façana del naixement és justament on millor s'expressa el que volia ser la Sagrada Família, és a dir, és realment doncs, el moment, diguem, espectacular de la vida i està dedicat doncs, a Jesús i als seus pares, no? Aquesta imatge sacra també de la família, que era, en certa manera, en l'època era molt important, perquè doncs, la societat estava organitzada a partir de la família, no? I per tant aquesta reivindicació doncs, de la nativitat, no? És, jo crec que és el més destacable, no?
3: Veurem que és aquesta façana que no és tan elevada, que totes les figures estan com més a prop de terra, o de l'experiència de la persona que hi entra, no? Amb tota la intenció, també.
4: Sí, perquè és l'encarnació de la matèria, no? Llavors emergeix de la terra i hi ha doncs, aquest registre també propi de la terra, doncs, de Catalunya, de la Mediterrània, de tot el que representa el Nadal i també la part sacra amb l'arbre de la vida, no?
3: Clar, és que ho tenim apuntat aquí. El 1905, el poeta Joan Maragall ja diu la Sagrada Família és un monument a la identitat catalana. Vull dir que sempre s'ha associat molt més enllà de la pròpia fe, no? Com un missatge fins i tot polític, en aquest cas, no? El que apuntava Joan Maragall.
6: Després sembla ser que, pel que fa a aquesta orientació, que no és exactament de llevant i ponent, sinó que està una mica inclinada, el que passa, la culpa és una mica de l'Eixample. És a dir, l'Eixample ja està inclinat d'una manera que no és nord i sud i est-oest, sinó que segueix la línia del mar, que no és nord i sud, i per tant, les persones que havien, abans de Gaudí, planificat la Sagrada Família com a basílica, l'havien ajustada a la quadrícula de l'Eixample. En canvi, després, quan el Lluís Domènech i Montaner fa l'Hospital de Sant Pau, sí que diu, no, perdoni, farem nord i sud, que tothom sàpiga on és el llevant i el ponent i el nord i el sud, i a més, doncs, a veure, també farem l'avinguda Gaudí de tal manera que pugui connectar el temple amb l'hospital, no?
4: Sí. Tornant a Maragall, jo crec que Maragall és la persona que millor entén, no?, que Gaudí, doncs, igual que fa l'elogi de la paraula viva, doncs és la pedra viva i, de fet, aquesta defensa del temple l'any 5 és molt important i una mica representa aquesta imatge que Francesc Pujols després recollirà, no?, de la monstruositat del que representa el temple, eh? Sí. Però, d'altra banda, doncs és en positiu, és a dir, aquesta monstruositat que al final ens identifica, no? Com a pàtria, com a Catalunya, no?
3: Teresa Sala, us he d'anar acomiadant a tots vosaltres perquè entrem en la recta final, encara queda una hora i mitja ben bé de programa, però anem encarant-nos ja cap en aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Carles, Jordi, Lola, moltes gràcies per acompanyar-nos. I en aquest moment de la missa i d'aquesta exhibició del que és al final la Sagrada Família per Barcelona i la figura de Gaudí. Que vagi molt, molt bé.
6: Ens anem en pau.
3: Ara, vinga, Francesc.
13: Jo anava a dir beneït.
11: Mig quart de 10 de la nit, es comença a fer fosc mica en mica, i ara sí ja la gent desfilant en aquests punts de congregació, Emili, amb aquest procés que pot durar una bona estona, perquè tot i que hi ha molts punts, també hi ha molta gent que fa cua.
2: Exacte, sí, de fet és com dèiem, que segurament s'allargarà una mica més del compte. També veiem a l'interior, no?, com encara hi ha gent que està congregant, que està rebent la comunió. De fet, l'últim també serà el papa qui rebi la comunió, i després quan s'acabi tot aquest procediment, el que hi haurà seran les per anar tancant la celebració, hi hauran també paraules del cardenal Joan Josep Omella, també la benedicció del Sant Pare, del papa Lleó XIV, i també hi haurà un dels diaques que han participat de la celebració, mossèn Armand Camang, que en aquest cas serà qui també tanqui amb una de les proclamacions de la missa, i també, Francesc, hi haurà el cant del Virolai. Serà important també abans de que acabi aquesta celebració al camp del Virolai.
11: Tot i que la celebració no s'acabarà aquí, s'acabarà la missa, s'acabarà el que passa dintre, però fora encara ens esperarà un dels plats forts i segurament un dels plats que més recordarem al llarg dels anys, aquesta benedicció de la Torre de Jesús i l'espectacle contigu que es podrà viure.
2: I si veus també, Francesc, que hi ha la cortina, de fet s'ha d'obrir, també s'ha
11: una placa,
2: placa commemorativa, exacte. amb la, amb el nom de, del papa Lleó XIV, amb la seva, la referència a la seva estada avui aquí a Barcelona, a la Sagrada Família, i també amb referència als dos papes que han passat per aquí, com va ser Joan Pau II, Sant Joan Pau II, l'any 1982, i el papa Benet XVI l'any 2010, com dèiem.
11: La gent combrega a la Sagrada Família, tot es va posant a lloc, nosaltres posem ordre.

0: Marc Güell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tenim, aviam, a aquesta hora?
1: Doncs mira, hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. Ha passat a les portes d'una comissaria de la Policia Nacional i a uns 200 metres del crim els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor que ha fugit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest tiroteig a la lluita de bandes criminals. Notícia també d'aquest vespre. Han rescatat en vida la submarinista que havia desaparegut al migdia al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió, tot i que aparentment es troba en bon estat. El company de la noia és qui ha alertat els serveis d'emergència i s'ha muntat un ampli dispositiu per localitzar-la. De la crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat a la seva xarxa social que les forces navals nord-americanes han permès sortir de l'estret d'Hormuz 200 vaixells comercials, entre els quals hi ha nombrosos petroliers. Trump assegura que el mes passat va ordenar una missió secreta a l'exèrcit per permetre el trànsit de tota aquesta flota comercial i que ara ho pot confirmar. Hores abans, Trump ha amenaçat l'Iran d'un nou atac i la pressa per arribar a un acord de pau.
2: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent salorni. Ens prenen per estúpids.
1: A Irlanda del Nord, presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home ahir a Belfast. El cas ha generat una onada de violència la nit passada que ha estat atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de partits i la mateixa família de la víctima, que continua hospitalitzat i ha perdut un ull, intenten calmar els ànims. El primer ministre, Keir Starmer, s'ha mostrat contundent.
3: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
4: We are united.
3: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I també destaquem a aquesta hora que la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica aquest expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost fins a l'any que ve. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola reprengui llavors perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. I pel que fa als esports, Sergi Andreu, què destaquem?
5: Doncs mira, està jugant la penya. El Joventut juga aquesta hora a la pista del València, el seu primer partit de play-off de semifinals a la Lliga CB. La sèrie és el millor de 5 partits. La penya té el factor pista en contra. De moment, el tercer quart perd només d'un punt, 62-61. D'altra banda, avui es juga la tornada de la segona semifinal del play-off d'ascens a primera, parlem de futbol, entre el Màlaga i les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1, de moment amb empat a 0 al marcador. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. Males notícies, perquè a la primera semifinal el Sant Andreu ha quedat eliminat davant del Ferencváros hongarès, ha perdut els penals després que el partit ha acabat amb empat a 11, i ara està en joc el partit de la segona semifinal, també en presència catalana, entre el Mataró i l'Olympiacos.
6: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Un minut i arribarem a un quart de 10 de la nit. Ens arriba el so en directe de l'interior de la Sagrada Família, on s'està fent celebrant aquesta missa que donarà pas d'aquí uns minuts, no gaires ja, el que és serà el clímax de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, fent compliment, per tant, d'un dels desitjos que havia expressat Antoni Gaudí ara fa més de 100 anys. Recordem que avui fa justos 100 anys que va morir el genial arquitecte. Estem vivint una jornada excepcional des de les 4 que us estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info per la visita de Lleó XIV a Barcelona. Hi ha una hi ha una vessant de la figura del papa que encara no hem posat sobre la taula en aquestes últimes hores, i és el seu paper com a, al final, com a cap d'estat, és a dir, sense exèrcit, sense poder econòmic i al capdavant d'un estat minúscul, el Vaticà manté encara una capacitat d'interlocució, diríem que global, que supera tot sovint la de molts governs, no? Ens plantegem quin paper juga avui el Vaticà, la Santa Seu, en aquest ordre mundial. Té capacitat real d'influència, autoritat moral, ha canviat alguna cosa en els últims anys, en fi, i com encaixa tot això en aquest pontificat de Lleó XIV i en un moment en què sembla, perquè en parlem tot sovint, que estem com en una nova era on hi ha molts codis que sempre hem considerat que estaven allà i que respectàvem i que hi havia un marc d'actuació més o menys comú, amb un, doncs ara hi ha uns lideratges que sembla que se'ls

0: respecte al debat sobre la migració, mm-hmm. he aprofitat per treure també els nostres temes, eh? I per tant, doncs, hem fet el que hem pogut. A partir d'ara, ells retallen a dit a nivell de saber el que sortirà, no? Però m'han dit com ho enviaré, doncs ja ho veurem.
1: Clar, aviam, posem això sobre la taula. Quines eines té de poder realment el Vaticà, no? En un món que tan evidentment dominat per grans estats i interessos econòmics, el Vaticà, el Papa, quin paper continua jugant?
0: Tu ho has dit molt bé quan feies la introducció, Vaticà Santa Seu. Aquí el que pesa no és el Vaticà. El Vaticà és un continent, és com un got, que es va crear amb els pactes del Laterà el 1929 per gestionar una cosa molt més gran, que és el concepte de la Santa Seu. Hem de tenir en compte que la Santa Seu és un dels subjectes de dret internacional públic més antic que existeix en el món. I que, com a tal, està reconeguda per més de 180 països del món. No? I, per tant, és el continent d'una cosa sui generis, sobretot, jo no sóc del sector de dret internacional, però això els encanta, els que són del sector. És sui generis perquè, per una banda, és un dels subjectes més antics, però no és un subjecte normal, no? Perquè, en el fons, el que fa és... va vinculat, doncs, al lideratge espiritual, no? Al voltant, en aquests moments, les estadístiques parlen de 1.453 milions de catòlics, clar que són tots els catòlics els que estan batejats, no? I segurament no tots els batejats se senten del tot catòlics, no? Però, per tant, hi ha una quantitat immensa de persones que formen part d'aquesta comunitat, però que, a més, estem parlant, des del punt de vista pràctic, i això la comunitat internacional ho reconeix, estem parlant de l'entitat proveïdora de salut més gran que hi ha al món, de l'entitat proveïdora d'educació més gran del món. Yeah. Només d'universitats de matriu catòlica n'hi ha 1.500 al món. A Catalunya n'hi ha 12 universitats a tot Catalunya. I estem parlant d'un dels principals actors en cooperació al desenvolupament a nivell internacional. No? Per tant, hi ha moltes vessants que fan que la Santa Seu, que normalment coneixem com a Vaticà, perquè està al Vaticà, diguem-ne, la seva seu, tingui una projecció internacional molt important, que en aquest cas se suma a la idiosincràsia de l'actual Sant Pare, i en un context internacional absolutament desmuntat...
1: desajustat, no?
0: On fins i tot ens trobem una situació surrealista on actualment el defensor de la veritat científica és el Sant Pare, enfront del negacionisme científic, que és el líder del país més important del món, perquè qui defensa la veritat científica, que és el canvi climàtic, i qui diu que s'ha d'actuar contra el canvi climàtic és el Sant Pare, i en canvi el líder del país més important del món diu que no existeix el canvi climàtic quan la ciència sí que ho diu, no? Això ho trasllades uns segles cap enrere. I dius, aquí ha passat alguna cosa, no? I també crec que hi ha aquest lideratge ètic i moral del Papa Prevost, que... jo fins i tot, no, és que hi ha un abans i després... jo crec que ell no buscava, diguem-ne, ell no buscava un enfrontament amb Trump, és Trump que va buscant l'enfrontament a tot arreu.
1: Ah,
0: no?
1: Deixa'm situar, hem parlat també amb la Gemma Morató justament d'això, d'uns primers mesos. És un papa que s'està estrenant encara, fa tot just un any del seu pontificat.
0: Però Déu-n'hi-do,
1: aleshores, amb ella dèiem, no?, uns primers mesos en què no el sentíem, uh-huh. no?, fins que... fa aquestes intervencions en què s'entenen, lògicament, com una oposició a algunes de les idees de Donald Trump, no?, dels moviments...
0: Jo diria una altra manera. Ell les feia, les intervencions. Una altra cosa és que li fessin cas o no. Mm. És a dir, de l'anàlisi del primer any, ell fa més de 400 apel·lacions a la pau. Més d'una apel·lació per dia. I sí que hi ha un moment que hi ha un xoc, perquè aquest Sant Pare, quan és elegit, ell adopta unes formes diferents del Papa Francesc, una mica més conservadors en aquest sentit. Ell ho fa no perquè sí, perquè ell un dels grans reptes que té és la possibilitat d'un cisma dins de l'Església Catòlica inspirat pels sectors més ultraconservadors. El senyor Steve Bannon, el famós assessor aquell que no es dutxa del president Trump, sí. Dona l'aspecte que no es dutxa i que li va fer guanyar les primeres eleccions. Ell està promovent un cisma a l'Església Catòlica perquè vol separar l'Església Catòlica més conservadora dels Estats Units d'aquesta església que se li va de les mans, no? I, per tant, ell fa tot aquest revestiment, diguem-ne, més tradicional de la que feia el Sant Pare, també per recordar a tothom, no sou tan catòlics, no sou tan defensors de la tradició, doncs aquí el successor de Pere sóc jo, no? I, per tant, ell hi va haver aquest primer temps, que, és clar, veníem del Papa Francesc, que allò era un festival diari, no?, i que ens ho passàvem molt bé, no?, i que hi havia molta complicitat en aquella forma disruptiva de parlar. Ell va venir un primer moment de tranquil·litat, però quan ha començat a parlar, escolta, vull dir, és que ahir va parlar de feminicidis.
2: ahir a l'estadi de Montjuïc.
1: Sí.
0: Quan aquí, en aquest país, en aquest estat, hi ha molts partits polítics que neguen l'existència d'un feminicidi. I ella està portant el debat a la frontera i es troba en un context, és el primer papa de la història, que és nord-americà, els americans

0: tots contentíssims, pensant-se que ara ja teníem el nostre, i de cop i volta ell es quadra davant de Trump.
1: El cardenal Omella que conclou la missa.
2: La seva visita a la nostra terra.
3: Amb això, per tant, queden ja pocs minuts per a de missa, Francesc, Emili?
1: Sí, exacte, sí, sí. De fet, hi haurà el cant del Virolai i la preparació per sortir a l'exterior.
4: Doncs a punt per escoltar aquest Virolai, que també serà un moment molt interessant. Mentrestant, deixeu-me saludar també a l'Oriol Serra, que és el nostre corresponsal als Estats Units. Oriol, bona tarda.
5: Hola, bona tarda a tots, com esteu?
4: De fet, ja podem anar canviant cap al Bona Nit aquí a Barcelona. Estàvem parlant molt ara d'aquest papa, un papa nord-americà, i que sembla que té la disputa amb Trump, a vegades velada, a vegades no tan velada, i fins i tot no sé si tu has detectat aquest debat entre qui és el nord-americà més popular, si Trump o si el papa, i si hi ha una mica aquí també de disputa.
5: Clar, el nord-americà més popular entre els nord-americans és evidentment Donald Trump. Aleshores, el que sí que és veritat és que s'ha anat guanyant l'antipatia dels catòlics als Estats Units a pols els últims mesos, és a dir, a partir sobretot doncs, de l'aterratge del Papa Lleó. Un dels moments clau, el recordareu, va ser la imatge de Trump simulant que era Jesucrist, publicada a la seva xarxa social, una imatge creada amb intel·ligència artificial que el mateix Trump va acabar esborrant. Abans encara havia justificat que no pretenia semblar Jesucrist, sinó un metge que baixava a la terra a curar els malalts. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que l'espiral ara ha sigut constant. Aquesta picabaralla, podríem dir, entre el president del país i aquest papa nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, i unes crítiques que han augmentat des dels sectors, jo diria que més conservadors del catolicisme aquí als Estats Units. Primer de tot per la guerra a l'Iran, però també per la política migratòria. Recordareu la separació de famílies de migrants amb l'ús de la violència per part dels ICE a Minneapolis, una imatge que evidentment als catòlics doncs, els va ofendre profundament, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient aquests atacs de Trump per contrarrestar les crítiques del papa, un Trump que tornava a ofendre els catòlics amb atacs directes, acusant el papa de ser dèbil contra el crim, també acusant-lo de ser terrible, textualment va dir terrible, per a la política exterior, per alimentar l'esquerra radical. Suposo que també se li va posar malament, de fet va ser una acció-reacció al moment de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro, una captura que el papa també va criticar, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient com Trump anava perdent suports entre aquesta església catòlica, que crec que també és important subratllar que representa un 21% de prop d'un 22%, de fet, de les persones creients en aquest país, és a dir, el 22% són catòlics, estan parlant de 70 milions de persones aquí als Estats Units. Penseu que el protestantisme és el doble, és gairebé el 45%, i bé, aquests suports que dèiem que anava perdent Trump a partir d'aquesta guerra, entre cometes, amb l'Església Catòlica, fins i tot per part del bisbe Joseph Strickland, que va ser un dels implicats en la campanya electoral donant suport a Trump.
4: Em sorprèn, Oriol, que em diguis que és més popular Trump als Estats Units que el papa. No té molts més detractors Trump que el papa als Estats Units? És a dir, la figura del papa no és una figura molt estimada, obertament siguis o no trumpista?
5: Una cosa és la popularitat i l'altra cosa és si té detractors o no. És a dir, detractors de Trump n'hi ha moltíssims. Ara bé, el papa, recordo, no?, que 22% de catòlics als Estats Units, evidentment per a moltes persones el papa és indiferent, no els interessa la figura del papa. Ara, a nivells de simpatia, evidentment doncs, Trump es troba en un moment de simpatia absolutament pel terra, i aquesta veritat des del punt de vista doncs, del suport potencial electoral també està caient en picat per altres motius. En aquest cas parlem més de la guerra de l'Iran, parlem d'aquesta inflació disparada, del preu de la benzina que ja frega els $5 al galó, és a dir, els 3 litres i mig de benzines ja són més de $5, és més del doble que fa 2 mesos, i això doncs, ha anat desgastant a Trump a mesura que han anat passant les setmanes i els mesos. Però evidentment, és un país on hi ha moltíssimes persones de fe. De fet, les persones no adherides a cap religió són un 21% de la societat nord-americana. La resta, per tant, doncs, siguin catòlics, siguin protestants o siguin d'altres, diguéssim, vessants del cristianisme, te les pots trobar molt creients. Mira, el cap de setmana passat parlava amb una gent de Guatemala i El Salvador amb passaport nord-americà i em van reconèixer que van estar a punt d'abandonar el país si guanyava Kamala Harris pel fet que Trump era, doncs, crític amb l'avortament i que els feia molta por que Kamala Harris, doncs, pogués introduir lleis que defensessin els drets LGTBI, drets dels transsexuals, l'avortament, etc. No? Per tant, veiem aquest dibuix de molts ciutadans d'aquest país religiós.
3: Ui, ara hem perdut la connexió amb l'Oriol, però fixa't aquí, Francesc, en Manel volia afegir alguna cosa, oi?
6: Sí, a veure, jo crec que és important que també entenguem que, o sigui, hi ha molts més protestants a Estats Units que catòlics, però els protestants estan dividits entre esglésies, entre els luterans, els anglicans, els diferents vessants dels pentecostals. Com a grup, diguem-ne, coordinat i organitzat, l'església més gran que als Estats Units és l'església catòlica, amb 70 milions de membres i que, a més, són particularment importants en els swing states. És a dir, els famosos swing states que sempre comentem, que són aquells estats que determinen qui guanya o qui no guanya les eleccions presidencials, curiosament, és on hi ha un percentatge de vot catòlic més elevat i, tradicionalment, el vot catòlic també és un vot molt swing. És a dir, en els últims, tradicionalment havia sigut demòcrata, en els últims anys ha anat fent el canvi i, per tant, és on veiem una major mobilitat de vot, no? Per tant, aquest enfrontament de Trump, perquè ha sigut Trump que ha anat a buscar l'enfrontament amb el papa Lleó XIV, doncs realment ha generat molta preocupació a les seves bases, ha generat moviments, ha fet moviments com el seu secretari d'Estat, no?, que anés a fer una visita a la Santa Seu intentant, doncs, de recuperar aquesta situació i, per tant, no és menor aquest enfrontament i, a més, hem de tenir en compte, no?, que...
4: Atenció, perquè a la Sagrada Família s'entona el Virolai.

0: Ara veiem els reis d'Espanya que també han fet una salutació, no sé si es diu així, Emili, a l'altar, i entenc que els primers en sortir seran els reis i després anirà sortint la resta d'autoritats.
1: Tota la comitiva d'autoritats civils i polítiques, i just després també tots els preveres, els sacerdots i cardenals, arquebisbes que han participat de la missa, sortiran a l'exterior per, en aquest cas, veure l'acte final.
0: I mentrestant sona el virolai.
2: Ha entrat cap a la sagristia perquè, segons sembla, es traurà també la casulla que ha portat durant la missa, i d'aquí a breus instants sortirà per la façana del naixement, on hi haurà, després d'aquesta missa que ja s'ha acabat, i que veiem doncs, ja tots els bisbes i els preveres que van baixant de dalt de l'altar major, doncs es farà aquest moment doncs, tan important també com és la inauguració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Moment culminant d'aquest viatge de Lleó XIV a Catalunya, i que demà ho han recordat aquí el cardenal Omella fa uns instants, i que demà continua cap a les Canàries el papa, és a dir, avui dorm aquí a Barcelona però demà continua cap a Canàries.
3: Efectivament.
0: No, anava a dir que ja veiem sortir les primeres persones de l'Església, sí. Per tant, això comença ja encara la recta final.
3: Doncs sí, aprofitem aquests minuts, aquest viatge que continuarà a les Canàries amb força missatge social, parlant d'immigració. Volem agrair al Manel Manonelles que ens hagi acompanyat també amb aquesta lectura més internacional del paper del papa com a, en fi, una de les peces indispensables del tauler geopolític. Gràcies, Manuel, que vagi molt, molt bé. Passen 3 minuts ja de 2:15 de la nit. Home, i com aprofitarem aquests minuts. Àlex Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com estàs?
4: Estic bé, sí? Però amb moltes ganes de dir algunes coses, també.
3: Algunes coses, oi?
4: No, la veritat és que jo no sóc creient i, per tant, a més, critico molt a l'Església, sí, Catòlica per moltíssimes raons. Respecto profundament totes les creences i, per tant, em sembla molt bé que tot això que s'ha fet, sobretot si les persones que han assistit i han participat són creients de debò. Això és una cosa que m'agradaria estar segur. O si és un acte social, i llavors ja entrem en una altra dimensió. Mm. I vull fer un dels comentaris només.
3: Vinga.
4: De posada en escena. Un és un comentari que he sentit abans sobre el tema de si la Sagrada Família és molt bonica o lletja. Això són opinions personals que, evidentment, tothom té el dret a expressar. En qualsevol cas, és una obra mestra arquitectònica, això seguríssim, i amb un sentiment religiós que a mi m'agradaria que estigués present, perquè això que acaba de passar ara és una cerimònia religiosa. Per tant, jo he sentit parlar molt d'espectacle, això és la platea, hi haurà... I ho entenc, perquè estem vivint en un món on tot això funciona d'aquesta manera. Però, en realitat, m'hauria agradat autèntic recolliment, silenci, concentració i oració. Se suposa que això és el que ha de passar. I sí, a mi m'agradaria molt sentir algun dia les campanes de la Sagrada Família, les llargues campanes, sí, que penjaran a l'interior de les torres, i, per altra banda, menys falocentrisme. Ja. Aquest campionat sobre si és l'església més alta del món, a part de fer els Jocs Olímpics més grans, sí, del món, és una cosa que jo crec que està molt sobredimensionada en una societat on encara el tenir la grossa és la cosa que més importa.
3: Escolta'm, és interessantíssim, però és que tenim el temps que tenim i l'hem d'aprofitar perquè parlem de la teva matèria, que és el cinema, no?, també.
4: I el teatre.
3: I el teatre.
4: La posada en escena, espectacular.
3: Molt bé. Escolta'm, podem passar per alt, no podem deixar de passar per alt, una estrena molt oportuna a les cartelleres d'aquests dies, La Luz.
4: Casual. La Luz és una pel·lícula que ve a ser els domingos d'aquesta temporada, parla dels abusos sexuals en el si de l'Església, a mi m'hagués agradat una església més valenta a l'hora d'encara que el papa s'ha pronunciat, però que dugués les ordres, perquè mana ell, i jo a vegades penso que l'organització té un poder infinit perquè realment aquest tema s'abordi amb més decisió i tallant en sec tot. És una bona pel·lícula, té problemes de guió, en algun moment no crec massa com reacciona el personatge, i la gran interpretació d'Alberto San Juan mereix que l'aneu a veure.
3: La proposta que poses sobre la taula. Anem al tema que ens ocupa també. Sí. Que és veure com Gaudí, no sé si la Sagrada Família s'ha representat mai al cinema.
4: Doncs sí, s'ha representat, ja no parlarem de les pel·lícules sobre Gaudí, tot i que jo sempre defensaré l'obra mestra que va fer amb Gaudí, i que era una representació com si fos un documental d'època de la vida del personatge. Però jo us he de dir que sí, que sí. Jo he anat a la Sagrada Família acompanyant a una directora, Susan Seidelman, que va dirigir Madonna buscando a Susan desesperadamente, a visitar la torre. I vaig pujar amb ella als esgraons de la torre més antiga de la Sagrada Família. Vaig arribar traient el fetge per la boca, això ja està dit, i és admirable com ella va filmar la Sagrada Família en aquesta pel·lícula, una senyora americana visita la ciutat. He de dir que també vaig viure una experiència mística visitant la Sagrada Família amb Goldie Hawn i el seu marit, Carl Russell, i em van preguntar si es podien comprar apartaments en aquelles torres tan precioses. Sí, directament. Sí? Directament. O sigui, es pensaven que era un edifici amb apartaments.
3: Sí, sí, que no era pas una església, no? Tan exòtica la veia.
4: La pel·lícula de Susan Seidelman és Tardes de Gaudí. Us puc parlar del Reportero, del Miquel Àngel Antonioni, amb Jack Nicholson i Maria Schneider, la protagonista de L'últim tango a París, passejant-se pel terrat de la Pedrera, que per cert té molt a veure amb la Façana de la Passió, perquè tota aquesta criticada obra de la Façana de la Passió té molt a veure amb Alexander Nevsky d'Eisenstein i reflecteix perfectament el que les xemeneies de la Pedrera de Gaudí sí, ja imposaven també com una certa estètica que s'ha incorporat a la Sagrada Família. He de dir, no hi ha catedral del món ni església monumental que s'hagi començat i s'hagi acabat amb l'autor a davant. I, per tant, passaven un, dos, tres segles, començaven romàniques, continuaven gòtiques i acabaven barroques. Tinc raó o no tinc raó?
5: Totalment.
3: És així, oi,
5: Teresa? Totalment. Sí, sí. Ja podem afegir que el Manol Guerga va fer una pel·lícula, Gaudí.
4: És la que volia dir jo, si l'Alba Gaudí.
5: A mi em sembla que és una pel·lícula sensacional.
4: Obra mestra.
5: I molt ben documentada, i a més fa tot un seguit de el que es diu en castellà guinyos amb la història del cinema, no? Amb el Carles Cavaller fent de Gaudí.
4: I he de dir que hi ha una pel·lícula que us la recomano, que la busqueu per internet, que la trobareu, que és una pel·lícula desconegudíssima, una de les més antigues de la història del cinema català, que es conserva, La reina jove, basada en l'obra de Guimerà, que va interpretar Margarida Xirgu, i es va rodar sencera al Parc Güell quan feia només 2 anys que l'havien acabat, i està tota rodada allà, no hi havia ni la sargantana encara posada. O sigui que és un testimoni històric brutal, brutal. I per acabar, Angoixa, la pel·lícula de Bigas Luna, pel·lícula de terror estrenada a Sitges, que és molt curiosa, perquè la casa terrorífica on viuen els protagonistes és 2 edificis de Gaudí. Per fora és la Torre Bellesguard. I per dins és la Casa Vicenç. I, per tant, és una mena de poti-poti de 2 èpoques arquitectòniques diferents de Gaudí, però que creen un clima realment esgarrifós, perquè tal com està il·luminada la fotografia de la pel·lícula, això és així, no?
3: Ja, juguen amb aquest efecte, doncs, sí. amb tota la intenció. Mm. Doncs, escolta, unes quantes recomanacions que, com sempre, ens apuntem al Gorina, que sempre ens acompanya al Catalunya Nit els dijous, avui és dimecres, estem fent un extra avui aquí, amb aquestes propostes d'alguna manera vinculades amb Gaudí i la Sagrada Família, aquest temple que està en el centre, digues.
4: Últim, el primer papa que va ser filmat en la història va ser Lleó XIII, que precisament és el papa que va inspirar Lleó XIV a adoptar el seu nom. Per tant, busqueu aquestes imatges que existeixen i que són un testimoni brutal, i és el home viu més vell que vivia a la Terra i que va ser filmat en aquella època.
3: Àlex Gorina, una abraçada ben forta. Gràcies. S'està enfosquint el cel. 9:15 de la nit. 20 minutets i arribarem a les 10. Francesc Garriga, començo a veure molts, molts moviments aquí a l'entorn de la Sagrada Família.
0: Sí, de fet, ja s'està omplint el que seria la llotja d'autoritats. Ara mateix una llotja d'autoritats, Emili, molt blanca. Entenem que són els...
1: L'eclesiàstica.
0: Tota la part eclesiàstica són bisbes i gent de la... l'Església Catalana, no?
1: Exacte, de l'Església Catalana i també de la resta de l'Estat i alguns, fins i tot, de la resta del món que han volgut ser presents avui en aquesta missa especial de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, del, com diuen, el genial arquitecte, l'arquitecte de Déu.
0: Els que encara no han sortit són les principals autoritats polítiques, ni els reis d'Espanya, ni el president del govern espanyol, ni el president del govern de casa nostra, ni tota la resta de convidats, i evidentment tampoc ho ha fet el papa. Ara el que sí que hi ha aquí, Cèlia Forment, que ets a baix, a peu de pista, absoluta expectació per veure, per fi, tota aquesta gent que fa estona, hores que són aquí, veuran per primera vegada ja cara a cara el papa.
2: S'han obert les portes, han començat a sortir els bisbes, els cardenals i els preveres amb cerimònia cap a aquesta zona que podríem dir que és com una grada habilitada on al mig hi ha aquesta butaca, la seu del pontífex, i tot el públic s'ha aixecat i hem vingut tots fins aquí ben bé a peu d'escalinata. Hem quedat una mica encaixats, encapsulats, però tothom està tranquil, hi ha aquest absolut silenci, alguns crits de visca el papa i com a comentari, com a curiositat, n'hem sentit un de visca el Barça.
0: No sé si que estava no falli, confós, perquè les són dues síl·labes, hi ha dues as, però no és ben bé el mateix, perquè aquest és del Madrid. El que també veiem a la nostra alçada són ara sí tots els balcons pràcticament amb gent, veïns, curiosos, el de sota de casa nostra, el de sota on ens hem instal·lat, doncs vam veure una quarantena de persones, és un senyor balcó, ja ens agradaria tenir-lo, però és que al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça, tots els balcons absolutament ocupats, balcons, terrasses, finestres i tot pendent d'aquest últim acte, perquè aquí encara ens queda la benedicció de la torre i l'espectacle posterior, a més el descobriment, ens deia abans l'Emili, d'aquesta placa que tindrà un record pel papa actual i pels anteriors que han passat per la Sagrada Família. Per tant, aquesta expectació màxima, va sortint amb comptagotes ara ja gent de la basílica, i per tant en qualsevol moment entenem que faran actes ja de presència a les principals autoritats perquè es pugui dur a terme aquesta celebració final. Veiem més il·luminada ara que abans la creu de dalt de tot de la torre. Abans potser amb la llum solar no es veia il·luminada especialment, però ara que ja sí que comença a ser una mica fosc, doncs ja sí que s'hi veu.
6: No, perquè si a la transmissió ara hi ha tot l'espectacle i tal i...
0: Sentim de fons el Vicenç Lozano, que entenc que de seguida el saludarem. Gemma Bonet, què està fent el papa ara mateix?
2: Doncs sí, ara el papa s'ha anat a treure tot el que és la casulla que ha portat durant la cerimònia de la missa, aquesta casulla daurada tan especial per a una ocasió, aquest color daurat que és un color que també Gaudí ha posat en la Sagrada Família en diversos punts, perquè és el color de Déu, és com la divinitat, no? És un color que es vol aproximar a Déu, és el que ens explicava fa uns dies també l'arquitecte Jordi Faulí, que doncs aquests artistes que han anat intervenint, els artesans en aquesta Sagrada Família, doncs també s'ha volgut posar aquest color daurat com a símbol de la divinitat, i és un color que també han portat avui el papa en la seva indumentària. Ara s'ho està traient per posar-se algun altre tipus de vestimenta.
0: Mira, ja veiem sortir,
2: tot a punt.
0: Ara sí que ja veiem sortir des de la nostra posició, costa de determinar entre la posició i la il·luminació, però sí que sembla que són ja autoritats que surten de la Sagrada Família, perquè encara són dins tots, no, Gemma?
2: Encara, jo ara des d'on soc no ho puc veure bé, però encara n'hi ha uns quants. De fet, hi ha moltes persones que no es podran bellugar de dins de la basílica. De fet, el públic en general ho haurà de veure per les pantalles.
0: És a dir, a dintre de la basílica sortirà... hi ha també pantalles.
2: Sí, efectivament. Dins la basílica hi ha pantalles perquè el públic en general no pot sortir fins que s'hagi acabat tota la cerimònia, també la benedicció, i per tant, doncs, la gent no es pot bellugar. Els que sí, com ha explicat la Cèlia de fa uns instants, s'han mogut, són doncs, les diverses autoritats eclesiàstiques, els bisbes, els cardenals, els preveres, els diaques que s'han assegut a la grada que s'ha habilitat expressament per aquesta ocasió i des d'on podran veure, doncs, des de primera fila i des d'un lloc excepcional, doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús que farà el Papa, que també, ara sí que el veiem ja que està
0: ara
2: sortint.
0: Sí, ara sí, ara
2: veieu,
0: sí.
2: S'ha canviat, ho expliquem, ja s'ha tret la casulla de la que ha fet servir per la missa, que era aquesta casulla daurada que explicàvem, i s'ha tornat a posar la mosseta vermella amb una estola també brodada amb fils daurats, amb l'escut del Vaticà a banda i banda de l'estola i amb la creu pectoral daurada al damunt de la mosseta vermella. Per tant, també vestit amb la vestimenta tradicional, però que ja és diferent de la que ha fet servir durant la missa. I ara el papa
0: sortint de la Sagrada Família, obrint micròfon, Cèlia Forment, perquè haurem de captar el moment en què aquestes 4.000 persones que són a fora esperant vegin que surt el pontífex, que veig que agafava velocitat de creuer, però s'ha...
7: El que acabem de veure també és que surten les autoritats polítiques encapçalades pel president Salvador Illa. Aquí al públic hi ha hagut alguns crits de fora, fora, i altra gent, altres fidels s'han girat i els han dit ara no és el moment. Llavors,
0: per tant, tenim ja totes les autoritats assegudes, Cèlia?
7: Des de la meva visió veig Salvador Illa i està dret.
0: Dret a on?
7: És a sobre l'escalinata, als peus.
0: És a dir, està esperant que surti el pontífex a l'església.
7: Correcte, sí.
0: Molt bé. Tenim aquesta visió nosaltres també. El Papa és a punt de sortir perquè el veiem ja encarant la recta final i el que també veiem són molts membres de l'Església que intenten donar-li la mà amb un bany de masses.
1: Un bany de masses.
0: Bastant,
2: sí, són seminaristes, no sé si preveres, no, Emili, segurament? Molts
1: sí,
2: dels que...
1: exacte, sí, sí. I algunes famílies, no? I també amb el gest de beneir els...
0: Ara sí, que Cèlia, el Papa de Roma surt per les portes i es produirà l'esclat a Sagrada Família.
7: Sentim els crits del públic que ja comença a aixecar tots els mòbils, veuen com el pontífex encapçala aquesta comitiva, s'apropa cap a les personalitats polítiques, Salvador Illa, Pedro Sánchez, li obren el pas, segueix avançant, tenim poca visibilitat des d'aquí baix ara mateix, però
0: el
7: veiem
0: Papa de Roma
7: pontífex...
0: que s'acosta a una tarima i en aquesta tarima s'adreçarà a tothom.
7: Ara sí.
0: Aquest és el moment en què el Papa saluda a les 4.000 persones, el Papa que fa una salutació amb simpatia mirant als dos costats, al davant seu té tota la gent de l'Església que formarà part de la llotja presidencial, si es pot dir així, i als dos costats té ara la resta de públic i s'ha girat ara el Papa, s'ha encarat cap a la Sagrada Família, Emili, i mira cap al centre i dirigirà unes paraules al Papa ara.
1: Exacte, abans de fer la benedicció, just abans, es dirigirà a tot el públic que des d'aquí fora, des dels exteriors, ha estat seguint la missa, la celebració.
0: Ho fa, però, mirant
7: comencen
0: cap a la Sagrada
7: alguns
0: Família.
7: Càntics.
8: Germans, mejor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucaristic ens ha donat per tal di ser u en Crist. Us beneim, Senyor, Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de crear el món vau constituir el vostre fill, Gesù Crist, com a principi e fi de totes les coses, e per mitja d'ell, amb un designi d'admirable d'amor, vau elevar la humanitat fins a vos, per misteri de la seva mort i resurrecció. Ora te supplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde unidos a Cristo viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostro servente Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercales del cielo. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regno. Per Crist, Senyor nostre.
0: Doncs aquesta és la benedicció. El papa ara mateix que procedeix a llançar l'aigua beneïda.
1: Els ritus de l'aigua, de la benedicció.
0: I,
1: per tant, quedarà oficialment beneïda.
0: Doncs ara mateix ja podem donar per beneïda la torre de Jesús de la Sagrada Família després d'aquest discurs del Sant Pare, amb més presència del català de nou que de castellà. Ara crits de visca el papa.
7: El públic. I hem vist com beneix també el públic amb crits de visca el Sant Pare.
0: La imatge ara és del papa de cara a la creu, de cara a la creu, amb el bisbe, amb el cardenal Omella al costat. Els reis d'Espanya el flanquegen, també el govern de Catalunya, la figura del president Illa. I ara el papa, en principi, baixarà les escales i s'acostarà cap a la seva posició per l'espectacle de llums i de drons i de més sorpreses que ens han anat explicant les últimes hores, i també de molta música, Emili. Hi haurà molta música també en aquest espectacle.
1: Exacte, música i sobretot aquesta llum que al llarg del dia també es pot veure quan entrem a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Doncs ara es farà també com una emulació del que aquesta llum, aquesta lluminositat que va projectar Antoni Gaudí, també es pugui veure ara a la nit, quan cau la nit.
0: El Sant Pare que s'acosta a la cadira que té col·locada al centre, just enfocada cap a la torre, cap a l'església, cap a la Sagrada Família, mirant-la en primeríssima fila, una cadira blanca. Al seu costat veig que també hi ha unes altres cadires, per tant entenc que també el cardenal Omella és possible que...
1: Sí, com a cardenal anfitrió també estarà al seu costat, juntament amb els reis, no?, d'Espanya.
2: Sí, i a l'altra banda hi ha el bisbe Rebelli, que és el mestre de cerimònies, sempre l'acompanya quan surt de Diego Rebelli, Monsenyor Rebelli l'acompanya sempre quan va a alguns viatges, i és qui està en tot moment al seu costat en aquesta missa, i també ha estat durant la missa, i ara també en aquest acte de la inauguració, doncs el papa està flanquejat pel cardenal Omella i per al bisbe Rebelli, i després a l'altre cantó, doncs les autoritats civils, com són els reis d'Espanya i el president del govern espanyol i el president del govern català.
0: Ara impressiona aquest silenci absolut que només trenca la música,
1: els
0: no?
1: Cants.
0: Uns cants inicials d'aquest espectacle, que tindrà, doncs això, molta música i també llums. Aquestes llums que, a Cèlia, la gent té una mena d'espelmes que s'aniran il·luminant a mida que l'espectacle avanci.
7: És una part d'aquesta sorpresa final, que veurem aquest espectacle lumínic. El que ara sí que fa el públic és sobretot aixecar els mòbils. Tenim el pontífex amb aquesta grada que s'ha instal·lat. El públic pot accedir-hi directament, és a dir, la gent que està a primera fila el veu a escassos 2 metres. Aquí sí que respecta molt el silenci, i la imatge és aquesta de braços amunt i tothom enregistrant el moment.
0: Aquest és el silenci de la Sagrada Família.
1: I ara amb la interpretació, sí, de fet, és la interpretació del Santus, Santus, Santus, abans de que comenci el que és l'espectacle ja pràcticament final de la celebració.
0: Aquesta cançó és una lluança a la Santíssima Trinitat, invocada per Gaudí en els mateixos campanars de la façana d'aquesta Sagrada Família. Per tant, aquesta vinculació entre l'Església i l'home que avui, ara fa 100 anys, va morir, el Papa dret, com la resta de públic, escoltant aquesta cançó, aquest Sanctus, Sanctus, Sanctus.
1: Hem vist que ha estat una celebració molt cantada.
7: El que ha canviat molt també és la il·luminació. Aquesta façana del naixement és la primera façana de la Sagrada Família que li toca al sol quan surt al matí, perquè és la façana est, i sempre teníem com aquest contrallum molt il·luminat, on el públic estava ben il·luminat. Ara amb el foscor hi ha un foco que enfoca únicament el pontífex, i el públic està en absolut absoluta foscor.
0: I ara s'apaguen els llums, s'apaga la il·luminació de la Sagrada Família i comença ara sí l'espectacle final. I comença amb més música. Tres espelmes que porten tres joves, tres nois.
2: Tres escolans.
1: De l'Escolania de Montserrat.
2: I aquestes espelmes semblen, doncs, també amb aquestes formes gaudinianes, no? Aquesta forma recta, no. Sempre amb corba, amb moviment. I són també, doncs, tres llums amb forma gaudiniana.
0: I una llum que batega. Fixa't que no és una llum estàtica, sinó que és una llum que batega, que va sincronitzada de forma seguida.
2: Doncs sí, de fet...
3: És un disseny, si m'ho permeteu, que s'ha fet expressament per l'ocasió, i justament agafant la forma que tan singular ha fet les estructures de columnes de Gaudí, passant d'una forma quadrada a fent-la girar fins a acabar en una forma rodona, oi? Circular, oi? Tinc aquí la Teresa Sala sempre per reforçar aquesta idea, eh? És molt gaudinià, això.
5: Exactament, sí, sí. I molt simbòlic alhora, no?
3: Són uns llums que s'estan activant i que s'activaran en els pròxims minuts per ordre de l'organització. És a dir, no són uns llums autònoms, sinó que d'alguna manera jugaran un paper molt important en els pròxims minuts, que tindrà un gran efecte visual.
0: I apareixen ara encara més espelmes. Teníem aquests tres primers escolans amb aquestes tres primeres espelmes, però darrere seu, de l'interior de la Sagrada Família, en van sortint més, i per tant això s'omplirà d'aquestes espelmes que bateguen amb aquesta forma tan gaudiniana.
1: Com deia el Papa a la homilia, no? Amb aquesta imperfecció, no? Imperfecció com és la vida, com és el dia a dia, la bellesa de la imperfecció, que ara veiem amb tot aquest reguitzell d'escolanets que van sortint de la Sagrada Família.
0: Gemma.
2: Sí, anava a dir que el fet que dius que batega, i és que també Gaudí va deixar, això sí que va deixar escrit, que aquesta torre que volia, la torre de Jesús, que la creu, perdó, de la torre de Jesús, fos una creu refulgent, que brillés i que tingués unes certes vibracions, deia. Doncs aquestes vibracions s'han volgut traslladar d'alguna manera a la creu, posant-li ceràmica, forrar-la tota amb ceràmica, amb rajola, que és una rajola que brilla amb la llum del dia, i també després, doncs, si hi ha una il·luminació, doncs, durant la nit també, i d'alguna manera aquesta lluminària, aquestes làmperes o com vulgueu dir, espelmes que porten els escolans de Montserrat, bateguen també, perquè és aquesta vibració de la qual sempre parla Gaudí, que doni vida, que doni palpitacions.
3: 2 minuts, minut i mig, i arribarem a les 10 de la nit. Saludo aquí també a la meva dreta, a Vicenç Lozano. Com estàs?
9: Molt bé, bona nit.
3: Company periodista, expert en tot el que envolta el Papa i el Vaticà, i seguint també ara amb atenció aquest moment que serà culminant, que és el de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja ha passat, és l'espectacle associat, i que jugarà molt, molt amb la llum. Ara estem veient aquest lloc on estan aquests escolans, se'n diu Ferradura. Ells obren amb aquestes posicions aquest espectacle que durarà, ens diuen, uns 10 minuts. Penseu que d'aquestes llums que s'estan activant, Francesc, n'hi ha 10.000. S'han repartit entre les persones que són fora, però també entre les persones que són dins, encara, de la Sagrada Família, que continuen aquests milers.
0: I ara ha canviat la il·luminació, els escolans aquests han perdut la llum que els enfocava directament, ja només queda l'espelma donant-los llum, i la música, fixeu-vos que també comença a agafar una altra presència mentre veiem imatges en pantalles d'aquesta creu il·luminadíssima, com dèieu, ara amb aquesta il·luminació extra que fa que encara brilli més. I ara s'encenen per primera vegada les llums que té el públic, com batecs. Són llums que tenen forma d'espelma i que s'encenen i s'apaguen de forma progressiva, mica en mica. En principi, el ritme d'encesa i apagada anirà creixent i s'anirà sincronitzant. De fet, totes aquestes llums estan sincronitzades per sectors i ara es van il·luminant mica en mica també el ritme de la música. S'encenen, s'apaguen, s'encenen per sectors, ara fan pampallugos a una banda, pampallugos a l'altra, el ritme d'aquesta música. Cèlia, no sé si el teu sector s'estan encenent gaire.
7: Sí, voluntaris han donat la indicació que aixequessin aquestes espelmes, tothom té la seva mà aixecada amb l'espelma i la gent se sorprèn perquè no sap exactament en quin moment s'encendrà, no? I hi ha com reaccions de sorpresa i alegria quan s'encén. Ara mateix estem a les fosques, però ja tornem a estar encesos.
3: És que tota aquesta cerimònia, aquest espectacle, s'ha portat amb molt de secretisme, és de l'estudi de l'Igor Cortadellas i, lògicament, hi ha moltes sorpreses. O sigui, qui no pot marxar? Ningú, perquè ara no passaran coses boniques. És un espectacle molt pensat, molt treballat i que ha de sortir també perfecte, però ja es veu i es intueix i entenc en defensa de la teva posició.
0: I ara comença a il·luminar-se lentament la Sagrada Família, perquè de cop ens l'han apagat tota, estava apagada tota amb el joc de llums del públic, i ara comença a guanyar llum als vitralls. Veiem els vitralls il·luminant-se.
1: Els vitralls i l'entrada també de la Sagrada Família, no? Amb aquesta llum blanca que surt, que projecta cap a l'exterior, i tot els vitralls, com diuen en Francesc.
0: S'encén, s'apaga, ara s'ha apagat, ara s'encén, i això és un diàleg entre l'exterior i l'interior de l'església. Veiem els vitralls que s'encenen, que és dins, veiem abans el diàleg amb els llums de fora que també s'anaven encenent, aquest sol orgue que ens va il·luminant, i mica en mica la llum va pujant. S'està pujant, ja la tenim a les torres, gairebé a la punta, però encara tenim apagada la creu i la torre de Jesús, que serà l'últim que s'encendrà per visualitzar que ja està beneïda i que ja té aquest punt culminant.
1: És com un joc també amb tot el lema d'aquest viatge, no? Alcem la mirada, doncs alcem la llum, de mica en mica alcem aquesta llum que ens projectarà fins a la torre de Jesucrist.
0: Ara s'han encès també els llums que tenien en forma d'espelma a dins la Sagrada Família. Hi ha joc entre dins i fora. S'encenen els llums dels vitralls, s'encenen les il·luminacions de la façana, s'encenen els llums en forma d'espelma a fora, ara s'encenen a dins, i amb aquest ritme musical, aquest crescendo que va agafant la il·luminació de la Sagrada Família, ara encara amb un focus més fort, i ara, en aquest moment, es produeix la il·luminació de la torre, però torna a marxar, és una cosa...
3: Fixa't.
0: Que
3: això
0: no és fixa.
3: És la sala creuer, que és ben amunt de la torre, on hi ha l'Orquestra Simfònica del Liceu tocant en directe aquesta música que estem sentint. Ben amunt, alçats a uns 60 metres d'alçada respecte al terra.
0: La música que sentim que surt de l'església i es va il·luminant amb pampallugues de forma progressiva, encara no la tenim del tot il·luminada, però sí que tenim el públic amb l'espelma ja encesa a l'interior, la música sortint des de dalt de tot.
1: Imatges impressionants.
0: I ara ens enfoquen la torre, ens enfoquen la creu, i amb aquesta música es comença de nou a il·luminar des de dalt de tot, amb la resta de llums apagats. Tenim la Sagrada Família absolutament a les fosques, només s'hi veu llum a dalt, a la creu. I ara apareixen els drons a l'altra banda de la Sagrada Família. S'aixequen una munió de drons que volen significar la figura de Gaudí, que observa des de la distància com s'il·lumina aquesta obra que va dissenyar, que va pensar fa tant de temps. La creu ja està il·luminada i els drons que simbolitzen Gaudí, aquí els tenim ara la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
1: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
0: És espectacular, és un Gaudí molt reconeixible, que es mou, que ha mogut la cara cap a un costat, és una figura que ara es gira i que de seguida s'enfocarà, entenem, cap a la Sagrada Família per viure ara sí ja el moment definitiu. Un Gaudí que ara veiem que somriu, que esbossa un somriure que acompanya d'aquesta música. El veiem dibuixat al cel de Barcelona, no gaire lluny d'on som, a uns quants metres de la Sagrada Família, i ara s'hi dibuixa un primer l'amor, després la tècnica. Antoni Gaudí. Els drons dibuixen aquest text
3: amb la seva lletra, amb la seva lletra de puny.
0: I de la mateixa Sagrada Família en surten coets, castell de focs arran de Sagrada Família, fa un efecte molt espectacular,
1: coronant totes les torres,
0: fent gairebé el mateix moviment de les torres en forma de coets i il·luminant a batzegades. Surten des de dins mateix, de la Sagrada Família, i aquest és el so,
1: el joc pirotècnic
0: de la pirotècnica. I d'aquesta manera, amb el fum dels coets, amb els aplaudiments del públic, havent vist un Gaudí en forma gegant, observant, tenim ja la torre il·luminada, la Sagrada Família ja està amb el seu punt màxim, la creu de Jesús, la torre de Jesús, amb un gràcies tornat a formar amb drons, i amb el Sant Pare veient-ho en primera fila, aplaudint. La torre de Jesús ha estat ja inaugurada pràcticament de forma oficial.
1: De forma oficial, i tot i que és l'exterior, només recordem que fins al 2028 no serà transitable, perquè encara s'han de fer a l'interior, s'han de fer obres i adequacions, però sí que ja aquest primer pas de la inauguració de l'exterior d'aquesta torre de Jesucrist, i ara ja, Francesc, la recta pràcticament final de l'acte.
0: Doncs el Sant Pare, que s'ha aixecat ja de la seva cadira, i per tant això, ara sí, Agnès, sembla que ha arribat ja al seu final amb aquesta, mai més hem dit, traca final amb la pirotècnia sortint des dels mateixos budells de la Sagrada Família.
3: Mira, Francesc, si avui fa 100 anys que va morir Gaudí, fa 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, Antoni Gaudí va dir: la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de quatre braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat. 100 anys, 4 mesos i 19 dies després s'ha fet realitat el somni d'un mestre, d'un geni, que ens dona a la ciutat de Barcelona tot el simbolisme de la Sagrada Família amb aquests 10 minuts que acabem de veure, que han estat brutals. Un espectacle de llum, de música, d'un alt valor simbòlic del que és la llum, d'aquesta alçada que té la Sagrada Família, i que té un simbolisme ara que va molt més enllà d'això.
2: Descobreixen una placa, ara el Papa...
1: La immortalització de la seva estada a la Sagrada Família.
2: Exacte, amb aquesta placa que ara mateix descobreix el Papa Lleó, al costat de l'arquitecte director, Jordi Faulí, i també del president de la Sagrada Família.
0: El Papa fa allò tan típic de estirar una corda,
1: una placa descoberta,
0: per fer caure aquesta tela. 10 de juny de 2026. Glòria i lluança.
2: En recorda el pas de...
0: És que ens ho treuen, ens treuen la imatge, sí. I no arribem.
3: No arribem a llegir-la,
0: Sencera, no. Entre que no hi veiem gaire i que ens ho treuen ràpid, no ho podem llegir.
3: En tot cas, és la tercera placa d'un papa que hi ha en aquesta Sagrada Família. Hi ha la de Ratzinger de fa 16 anys i la de Joan Pau II l'any, si no parlo malament de memòria, 1982.
1: Correcte.
0: Doncs aquí sí que ja es dona ara per acabat, no? amb el descobriment d'aquesta placa que deixarà constància per sempre del que hem viscut avui. I el que deies, Agnès, aquests rajos de llum que deies que sortirien de la torre més alta, els podem veure, són molt visibles des d'aquí. De cada punxa de la creu, doncs ens surten uns focus que entenem que, vist des de certa perspectiva, dibuixaran aquesta creu al cel que sortirà des del bell mig de la ciutat de Barcelona.
3: Sí, perquè s'entén que aquesta il·luminació ja és la natural prevista per la creu, no?
0: Sí, tot i que pel que dius és només en dies especials
3: dir,
0: o assenyalats. No?
3: Ell va dir, la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de quatre braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat.
0: Mira, em diuen que hi ha oients que ens estan escoltant i que a Barcelona, oients de Barcelona, que ens diuen que veuen des de casa seva aquesta nova il·luminació, aquest nou raig de llum que avui els ha aparegut i que, per tant, donen fe que sí, que des de lluny, des de prop, ens sembla que es veu, però des de lluny també es veuen aquests rajos de llum que avui s'estrenen amb la inauguració oficial i definitiva d'aquesta Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: I no oblidem també que podem veure molt ben il·luminats aquesta hora també les altres torres, que són més baixes, però les torres dels quatre evangelistes i també la Torre de la Mare de Déu, que és la que té l'estrella al capdamunt. Per tant, l'estrella amb la Mare de Déu i els quatre evangelistes, que també són dels més alts de la Sagrada Família, i la més alta, òbviament, la Torre de Jesús, que avui ha beneït el Papa Lleó.
0: Ara escoltarem el Vicenç Lozano, que també té una perspectiva molt interessant de tot el que s'ha vist, perquè donem per tancada la visita a Catalunya, però deixem passar abans per la Cèlia Forment, que ara entenc que ja podràs parlar amb algun dels assistents que estan marxant, a veure si han quedat extasiats, si els ha semblat poc, molt, o com ho han vist, Cèlia.
10: Ha estat un gran moment, la gent eufòrica s'ha abraçat amb aquesta música que ressonava a tota la platea. Hola, perdoni, com ha estat aquest moment?
11: Muy bien, muy bien.
10: S'ha emocionat?
11: Mucho.
3: Sense paraules.
0: Molta intensitat, eh? A veure si trobem algú una mica més loquaç, Cèlia, va.
3: Estan sota l'impacte d'aquest espectacle meravellós, meravellós.
12: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Més reaccions. Hola, com ho heu viscut?
1: De fet, ara la gent comença, no?, en estampida.
11: ¿Cómo lo hemos visto? Perdón, si no te oigo. Muy bien, ha sido genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, sí, sí, tanto.
10: Com heu viscut aquest efecte a la música, amb les espelmes que teniu a la mà? Què ha significat?
11: Tot, tot, tot. Quan ens han encès la llum, nosaltres teníem els llums que s'encenien i així s'han participat tot a la llum de la creu. Hem disfrutat moltíssim. Ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
10: Molt bé.
0: Doncs és la Cèlia Forment, des de peu de Sagrada Família. Ara nosaltres veiem perfectament, doncs, la sortida, bastant ordenada.
1: I dels bisbes, també.
0: Sí, els bisbes que entren dins la Sagrada Família. Entenc que es quedaran allà una estona per poder...
1: Per canviar-se, també. Sí, sí.
0: Ah, clar, perquè no venen així de casa, no? Es canvien aquí.
1: Han de fer el canvi de vestuari i segurament fer potser una última salutació al Sant Pare abans que marxi. De fet, ara ja han començat també totes les autoritats civils que ja també marxaven.
0: Doncs sí, això és el que ara tenim aquí.
2: Sí, travessaven la basílica, és a dir, tornaven a entrar a la basílica, passaven pel creuer central i aleshores abandonen el recinte per la façana de la Passió. És a dir, allà és on hi ha els cotxes també de les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i abandonen tot el recinte de la Sagrada Família per la zona de la façana de la Passió, que és la contrària on hi ha, de la que hi ha tota la gent ara mateix, el públic, que és la del naixement.
3: Efectivament, és la del naixement. L'hem comentat aquí, tenim la Teresa Sala i també tenim el Vicenç Lozano. Primer de tot, Vicenç, aquest espectacle que hem vist i que marca molt a la ciutat, però marca molt també el Papa Lleó XIV, eh?
6: Ens ha deixat esmaperduts. Ens hem senyalat tu i jo, Agnès, la pell, perquè era gallina de piel, com deia el Johan.
3: Sí, efectivament. Això d'alguna manera, clar, sí, genera una mena de comunió molt més enllà del que un pugui creure, no? Però genera... Hi ha una frase. Polis o no, hi ha una frase, no, no sé quina frase dius tu, però hi ha, una, hi ha un moment com d'esperança, de comunitat, que dius, bé, potser la Sagrada Família representa, que és una cosa realment de la comunitat, que no fa només una persona, sinó que passa un segle, 140 anys, i continua en marxa, diferents generacions, una darrere l'altra que ho va veient.
6: No, volia destacar una frase que ha sortit amb els dons, una frase d'Antoni Gaudí, que diu primer l'amor, després la tècnica.
3: Sí.
6: Per què? Perquè això entronca directament amb l'encíclica que fa una setmana va fer pública doncs, el Papa Lleó, l'encíclica Magnifica Humanitas, sí. On doncs, intenta dotar la intel·ligència artificial d'una ètica i d'una moral que ara no té i que ha d'estar al servei de l'humanitat. Sense condemnar, en absolut, vull dir, els avenços de la tècnica, diu que és una eina, vull dir, realment extraordinària, sempre i quan serveixi per beneficiar la humanitat i per fer que aquesta humanitat i que l'home no perdi les seves facultats en funció, diguéssim, de l'existència d'aquesta eina, que està en molt poques mans i, per tant, l'ètica i la moral serà l'ètica i la moral de determinats personatges que no s'han significat precisament per ser massa ètics i massa morals, perquè van, doncs, fonamentalment al guany econòmic.
3: És una encíclica que marca també aquest primer any del pontificat de Lleó XIV, que ara, a més, té aquesta altra imatge, que és la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, imponent aquí al centre de Barcelona. Em diuen que hi ha una altra torre a Barcelona que també està fent llums, Francesc. No sé si hi ets encara. O potser no.
0: Mira, ara... si no, hi soc. Ah, ja no d'acord, d'acord. Micròfon. Ah. Una altra torre que està fent llums.
3: Sí, ara t'ho dic, la torre Agbar de Barcelona, em sembla.
0: Clar, la torre Agbar, tenim visió de la torre Agbar?
3: Nosaltres potser no la veieu.
0: És que no la veiem des d'aquí. Des de casa sí que la veig, però des d'aquí no. I, per tant, no, això no t'ho puc confirmar.
3: Doncs em sembla que hi ha torres que també s'estan afegint a la causa. En tot cas, ara, si podem explicar-ho, l'Albert Prat és qui ens ho feia saber a través de la línia interna, direm. Ara, quan es connecti, ens ho explica. Què li falta en aquesta Sagrada Família per ara continuar endavant, vull dir, queda tota la façana de la Glòria, no? En la qual ja s'està treballant amb els veïns, a veure com s'ha de resoldre, Teresa.
5: Això és tot un tema, però jo crec que jo ara em quedaria amb aquesta comunió fraternal, no?, que va més enllà de moltes de les coses doncs, que puguem doncs, comunicar o expressar, no?, aquesta comunió fraternal. I ha estat apoteòsic, no?, aquest esclat de llum. La llum és justament un element essencial en l'arquitectura de Gaudí i la llum és immaterial, no és material pròpiament. El que queda, doncs, ho anirem veient perquè encara queden molts anys per

0: que Gaudí no ho hagués pogut fer, això, amb la tecnologia que hi havia. Una altra cosa és l'importància que té l'equip, no?, de qui està treballant ara perquè això sigui possible, no? Vull dir que sí, sí, amb internet, amb totes les noves tecnologies i també, evidentment, amb els materials, no?
1: Els materials que també són diferents, sí. Més fàcils de treballar, potser?
0: Diferent. Jo crec que cada època té també la seva materialitat i, per tant, el seu repte, no? I ja era un repte en el món gaudinià, perquè a mi m'agrada parlar de que és un treball col·laboratiu. Gaudí necessita, com tota obra arquitectònica, un equip de col·laboradors important, no? I
2: molt probablement Gaudí no havia somiat mai que estigués acabat de la Sagrada Família, que ell ho veiés, no?
0: Jo penso que era una
2: moltes
0: utopia.
2: Moltes obres a Gaudí, de fet, són inacabades.
0: Sí, sí, era una utopia, un somni, no? Un somni. Com s'ha vingut a dir, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Perquè sobre Plano li falta la façana de la Glòria i amb això ja s'acabaria?
0: Bé,
1: és molt, que és molt. Totes les torres que van sobre aquesta façana, l'escalinata, etc. Però no sé si amb això ja quedaria culminada.
0: Bueno, en principi sí, però vull dir que és molt, que no és una cosa senzilla. Vull dir que encara queda. Ha culminat, diguem, la part més alta, no? I, per tant, doncs ara caldria acabar tot el que és el perímetre.
1: Efectivament. Hi ha artistes que estan treballant fent una proposta, un d'ells és Miquel Barceló.
0: Sí. Sí, sí.
1: Què en sabem d'aquesta proposta? Se sap alguna cosa?
0: No ho he seguit de prop. Sé que no és exclusivament el Miquel Barceló, que hi ha...
1: Són diversos, sí.
0: Són diversos artistes, però havent vist el que va fer a la Catedral de Mallorca, jo crec que estaria molt, molt i molt bé, doncs, que hi hagués una intervenció d'en Miquel Barceló, no?
1: Que hi deixés també la seva petjada. Ara sí, podem saludar l'Albert Prat. Hola, Albert.
3: Què tal, Agnès? Bona nit.
1: Bona nit. Dèiem que ara de sobte hi havia una altra torre a Barcelona participant d'aquest festival de llum.
3: Sí, la Torre Agbar, ara mateix tota tenyida de blau i unes grans lletres que van circulant, on s'hi pot llegir el lema d'aquesta visita papal, alça la mirada, va donant la volta també per reconèixer aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família. De fet, són molts els veïns, els curiosos, que s'han enfilat fins als terrats dels edificis de l'Eixample, doncs per veure aquesta il·luminació de la Sagrada Família, aquests focs artificials i també aquesta projecció inèdita amb drons, on s'ha pogut veure no només la cara de Gaudí, sinó també una projecció d'aquesta màxima que l'arquitecte compartia amb els seus col·laboradors: primer l'amor, després la tècnica.
1: Clar. Aquesta frase, Teresa, cada vegada que l'hem pronunciada, tu senteixes amb molta, molta convicció. Quina lectura li dones, no? L'entenem, però quin és el valor d'aquesta frase?
0: Jo crec que és molt important en el cas de Gaudí, no? Perquè és aquesta transcendència, no? De l'obra, no? I el que representa també el temple, perquè doncs Gaudí fa cases, però el temple és un contínuum al llarg de tota la seva vida, que sap que està fent una arquitectura per al futur, no? I per tant, doncs primer l'amor, evidentment, fins i tot amb com treballar, no? L'amor pel treball, pròpiament per l'ofici, no? I després la tècnica, i evidentment la tècnica hi pesa molt, no? Vull dir, no farem contraforts com feien els gòtics, farem un tipus d'arquitectura orgànica i tot el procés, doncs, és molt interessant, no? Perquè a partir de la inspiració de la natura, doncs, fa un salt endavant, no? Amb aquesta innovació, aquesta originalitat, aquest buscar unes possibilitats que fins llavors no s'havien utilitzat. Mm.
1: Podem connectar amb l'exterior del temple de la Sagrada Família amb la Cèlia Forment, perquè aquí això es va buidar, no, Cèlia?
4: Es va buidant, ara surten tots els assistents, el públic que era dins de la basílica, i som amb un pare i una filla. Bona nit.
5: Bona nit.
4: Com ho heu viscut?
6: Molt bé, molt emocionant. Estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes, i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
4: Heu pogut participar activament d'aquest moment de les espelmes, amb aquesta llum, la il·luminació de la creu. Com ho heu viscut?
5: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric, i formar part d'això és meravellós, és un regal.
4: Haver-ho fet junts, pare i filla, què tal?
5: Sí, és un moment molt íntim, jo crec que ho portarem al cor tota la vida.
6: Sí.
4: Molt bé, nois, moltes gràcies, bona nit. Doncs reaccions, tothom el que

0: Que sí que és un ànim aquí, són somriures i gent amb alegria i també emocionada, eh? És com aquest ambient general de satisfacció que van abandonant pels accessos per on havíem entrat. La gent ara, els voluntaris van demanant a la gent que vagi sortint, alguns també amb aquestes espelmes encara il·luminades.
1: Doncs això és el que passa a la sortida de la Sagrada Família. Ja surten també els assistents que s'havien hagut d'esperar a dins del recinte. Els que eren fora pràcticament ja tots han marxat o ho estan fent, i per tant aquest acte que clarament ja s'ha acabat i per tant serà ara també del moment de fer les valoracions.
2: Efectivament, mira, si et sembla, incorporarem a la conversa en aquests breus minuts que ens queden amb Víctor Gustà, que és vicepresident d'Ateus de Catalunya i és una de les persones que està al darrere també d'aquesta campanya que s'ha anomenat Jo no t'espero. Víctor, bona nit.
3: Bona nit, Agnès.
2: L'estada del Papa Lleó XIV s'acaba aquí, a Catalunya. Després continua amb un missatge també molt social sobre migració a les Canàries, però en tot cas, vista ja la dimensió ara d'aquestes 48 hores, què en penses, què n'has de dir?
3: Doncs jo estic encantat, la veritat, perquè la tensió mediàtica que hem tingut a l'Associació d'Ateus de Catalunya aquests dies ha sigut com mai, la veritat. També t'haig de dir que estic una miqueta desfondat, eh? Moltes entrevistes, i dir la nostra, fer una miqueta el contrast, que ja va bé aquesta crítica constructiva. La meva dona la tinc fregida, ella és cristiana ortodoxa i m'ha d'aguantar, així que des d'aquí li envio un petó.
2: Molt bé. En tot cas, doncs, la realitat és plural, diríem, no? La vius a casa i l'hem pogut contrastar també al carrer. Bé, vosaltres heu tingut un missatge també d'on surten els diners d'aquesta visita, perquè hi hem de participar des de l'espai públic, no? Vistes una mica les dimensions i no només religioses, també d'aparador cultural de la nostra simbologia, i això ha estat carregat de simbologia, no? També cultural, més enllà de la fe i la religió. Manteniu exactament doncs, els supòsits que teníeu en principi abans de que el Papa arribés a Catalunya?
3: Sí, sí, evidentment. Nosaltres vivim, ara parlant ja seriosament, vivim amb absoluta normalitat democràtica, doncs la visita del Papa. Els creients tenen tot el dret a rebre doncs, el seu líder religiós, celebrar actes, omplir temples o estadis i expressar doncs, lliurement la seva fe i disfrutar-ho. El que qüestionem no és això. El que qüestionem és que una visita de caràcter religiós rebi un tracte institucional i que, en part, doncs es sufragui a través de recursos públics, que al nostre entendre doncs, no corresponen a un estat que hauria de ser neutral en matèria de conviccions. Una cosa és que la societat sigui plural i religiosa, com així és, i una altra és que les institucions actuïn com si una confessió doncs, tingués un rang especial. Això són els principis de l'estat laic, i m'ha sigut tot molt maco, però sí que hem de dir, i aquest és el nostre punt de contrast, que avui realment, home, no és un dia per presumir d'estat laic.
2: Molt bé. Gràcies, Víctor. Han estat, efectivament, unes hores molt intenses. Vicenç, hem de concloure. Què en penses? Com has vist aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el perfil que ell ha marcat?
4: Ell ha marcat el perfil que ja s'esperava, que ja, doncs, jo ja havia definit el llibre de Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que vaig escriure, doncs, el mes de desembre, però ja aventurava una mica, doncs, el que acabaria passant. I realment és el Papa que ha donat una imatge, diguéssim, amb un aspecte certament que pot semblar conservador, però en el fons, vull dir, és un papa reformista, continuista del llegat del Papa Francesc, ell l'ha citat constantment. Després hi ha tot l'ús del català, vull dir, que realment ha estat, jo diria que extraordinari. Al final, per sort, doncs, s'ha recapacitat amb aquest tema. I realment la benedicció de la Torre ha estat una part important en català, i tota la cerimònia d'avui hi ha hagut més presència potser del català que del castellà. Mm. I el qual em sembla una normalitat absoluta. I pel que fa al missatge, si vols, pel que fa al missatge, vull dir, realment un missatge d'unitat, un missatge d'unitat dels catòlics del món, i un missatge també d'unitat en el terreny de la política, que és el que va donar, diguéssim, sobretot a la visita institucional a Madrid al Congrés dels Diputats.
2: Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies també per aquest apunt. A Teresa Sala també aquí. Gràcies per acompanyar-nos i els apunts en història de l'àrea, arquitectura. I també haurem d'anar tancant aquesta posició privilegiada que ha tingut el Francesc al llarg de tota la tarda. Francesc,
1: Sí, perquè ja fa fresquet aquí, eh?
2: Hauríem d'anar passant, a més, eh?
1: Ja va passant aire i serà bon moment perquè el Catalunya Nit també acabeu d'analitzar-ho, això, amb el Manel Elias, però ha estat una jornada que segur que es recordarà, ens quedarà aquesta imatge d'uns drons fent la figura de Gaudí, el joc d'il·luminació, la gent embadalida veient-ho, seguint-ho, el seguici d'autoritats, la passejada per Barcelona, la visita del Papa al barri del Raval, la pujada a Montserrat, l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, moltes fotografies que deixarà, que han culminat avui amb la inauguració oficial de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i que hem pogut explicar a Catalunya Ràdio, a 3cat Info, doncs pràcticament des de tots els punts possibles, des de terrats, des de carrers, des de les muntanyes, des dels estadis i des de l'estudi de Catalunya Ràdio, que és des d'on fem els programes habitualment.
2: Efectivament, aquí hem tingut també una visió privilegiada del tot el que passava, especialment en les últimes hores, aquesta part central de la visita de Lleó 14 a Barcelona. La Sagrada Família és una obra inacabada que segurament doncs, explica també una manera de fer. Fa més de 140 anys que es construeix i per molta gent representa la idea que les grans obres col·lectives transcendeixen una vida humana, que són justament col·lectives, cap de les generacions que l'han construïda a la vista acabada. En tot cas, i més enllà de qualsevol transcendència, és el llegat de Gaudí. La figura d'Antoni Gaudí, que avui fa 100 anys que va morir, s'ha convertit en un dels principals relats culturals de Barcelona. Creativitat, singularitat, connexió amb la natura, innovació i també, en última instància i no menor, espiritualitat. La Sagrada Família és la seva obra més ambiciosa i avui ha quedat coronada de llum, tal i com va expressar el seu desig Antoni Gaudí ara fa exactament 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, apuntant a que hi hauria una creu del de tot que tocaria pràcticament el cel i de la qual en sortiria una creu en forma de raig de lluny. És el llegat de Gaudí a Barcelona i a Catalunya i avui hem pogut gaudir justament d'aquesta cerimònia. Gràcies, Francesc, gràcies a tothom. 30 segons i comença el Catalunya Nit, avui hora i mitja, amb en Manel Elias. Fins ara.

0: A 172 metres i mig brilla a aquesta hora la creu que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món i en l'edifici més alt de Barcelona, sense superar, així ho va voler gaudir, la muntanya de Montjuïc. La basílica ja era una icona i queda reforçada per aquesta creu il·luminada. Fa uns minuts un espectacle de drons ja ha fet aparèixer el rostre d'Antoni Gaudí i finalment una cita de la seva lletra, primer l'amor, després la tècnica. Abans, la Torre de Jesús ha estat beneïda pel Papa en el punt culminant i final de la seva visita a Catalunya. Tant en la benedicció com en l'humilia ha combinat el català i el castellà.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist, y coronada por la creu, misteri de misericordia e de salvación. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt y anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist.
0: Ha estat una jornada llarga i intensa que ha portat Lleó 14 a la presó de Cambrians, a Montserrat i al barri del Raval. Demà Lleó 14 marxa cap a les Illes Canàries.
2: Catalunya nit.
0: Un dia en què, malgrat les mesures de seguretat que comporta la visita del Papa, hi ha hagut un crim al centre de Barcelona, davant d'una comissaria de policia i a plena llum del dia, cap a les 10 del matí. A prop de l'escenari del crim, a la parada d'autobús de Gala Placídia, la policia ha trobat la pistola, un carregador, bales i el casc de bicicleta que portava el presumpte agressor. L'home ha aconseguit fugir. Sentim primer la consellera Parlon en declaracions a Catalunya Ràdio i també el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que, com bé diu, conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana i hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos.
4: Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolerisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
0: Aquests dies una pregunta molt pertinent és quin impacte tindrà la visita del Papa, com a mínim, entre els que més el segueixen i l'aplaudeixen. Pel que fa a la classe política ja tenim resposta. Lleó XIV els va dir això al Congrés.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro.
0: El van ovacionar, aplaudir, i avui ja podem dir que no ha canviat res. Han tornat a la mateixa pica baralla que abans d'aquest discurs.
6: Señor P. S. punto. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
7: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones... Ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
8: Com veu Catalunya? Gràcies.
7: La veo bien.
8: Doncs aleshores li fan falta ulleres, senyor Sánchez.
0: I a nivell internacional tenim dos punts d'interès principals i tots dos preocupants. Un és Belfast, amb els aldarulls racistes atiats per l'extrema dreta. Ahir, en aquesta ciutat d'Irlanda del Nord, un refugiat sudanès va intentar degollar un home. Ara està en presó provisional. I el segon punt d'interès és l'Iran. Donald Trump ha amenaçat amb nous atacs al país persa. I en l'apartat cultural, Valentín Roma ha estat nomenat nou director del MACBA. Roma ja havia tingut un càrrec important al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, però en va haver de sortir per la polèmica d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Són les 10 i 35 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. Fa pocs minuts que s'han acabat la missa i la benedicció que el Papa Lleó ha oficiat davant de 8.000 persones. Més de dues hores de cerimònia en presència de les màximes autoritats del país. Era l'acte central de la visita del pontífex a Catalunya i durant l'homilia ha reivindicat la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat la cerimònia d'avui? Com ha anat aquest acte?
1: Doncs mira, la llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla ara aquesta hora damunt del cel de Barcelona. Un espectacle de llum i de color que ha tenyit tota la basílica fins a arribar dalt de tot de la torre, que projecta ara una llum blanca resplendent per sobre la ciutat. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format aleshores la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Aquest ha estat el moment solemne, sentim-lo ara, en què Lleó XIV ha fet la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El Papa Lleó XIV l'ha inaugurat després d'una missa en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, avui, i és el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu.
3: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: Aquest era, Gemma, un dels missatges que ha dit en aquesta homilia, en aquesta missa d'avui, en memòria de Gaudí, eh? Avui, recordem-ho, sí, feia 100 anys de la seva mort. També hi ha intervingut el cardenal Omella.
1: Sí, efectivament, Manel, aquest ha estat un dels missatges del que ara sentíeu que ha dit la homilia, aquest missatge de pau i de rebuig a la hipocresia. I després el cardenal Omella, que quan ha acabat tota l'Eucaristia, doncs ha volgut tenir aquest agraïment amb el Papa, que d'aquesta manera, amb la benedicció de la Torre de Jesús, acaba el seu viatge a Catalunya. Sentim Omella.
4: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres i germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: Un agraïment que, com veieu, ha acabat amb els aplaudiments de tots els assistents i que dona pas a la següent etapa d'aquest viatge per l'estat espanyol, que és la que comença demà. Demà el pontífex abandona Barcelona i viatja cap a Gran Canària. I divendres l'última escala serà a Tenerife.
0: Molt bé, hem sentit l'arcabisbe, hem sentit el Papa, ara anirem a escoltar la gent, però abans deixa'm dir-te, Gemma, que si el Papa ha tingut una agenda intensa aquests dies, la teva també, déu-n'hi-do, així que sí, moltes gràcies per la feinada. Bona nit.
1: A tu, bona nit.

0: Dèiem que a dintre ho han seguit milers de persones, però també n'hi ha hagut al carrer i hem tingut la Cèlia Forment recollint l'ambient del públic en aquest punt de la Sagrada Família. Cèlia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: No sé si ja han anat desfilant totes les persones que hi havia aquí a la Sagrada Família. Com els has vist?
1: Encara queda gent. Eren 8.000 persones acreditades entre l'interior i aquí al peu de la façana del naixement de la Sagrada Família. I aquest final d'acte ha estat amb aquest fort component artístic, amb molta sensibilitat, espelmes enceses fent participar el públic amb un joc de llums que ha elevat l'emoció per acabar aquesta jornada amb aquest públic emocionat que ha pogut ser molt a prop del Pontífex.
2: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
3: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
4: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Manel, ara centenars de persones continuen fent fotografies, comenten els moments més destacats de la missa i molts miren cap amunt, cap a aquesta torre i la creu de Jesucrist ja il·luminada, que aquest vespre ha rebut la benedicció del Papa Lleó XIV, com dèieu, en una cerimònia carregada de simbolisme, com aquest pare i filla que ho han pogut viure plegats.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: Aquestes grades exclusives s'han instal·lat davant la façana del naixement, s'han omplert de fidels que arribaven de tot Catalunya, molts vinculats a parròquies, escoles i entitats catòliques. Hi ha qui destaca aquesta força espiritual de la cerimònia, qui es queda amb les paraules del pontífex i qui assegura que el moment més impactat ha estat veure com s'ha culminat la benedicció de la torre.
7: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
8: Un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-me part. Avui estar al Mapa és un orgull.
9: Venimos de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
1: Durant tota la tarda s'ha anat comentant aquest escenari exclusiu, la façana del naixement, amb aquesta exuberància de formes, animals, vegetació. Ha estat durant tota la tarda com una lliçó visual per tot aquest públic de tot l'univers Gaudí. Ara la sortida dels assistents és tranquil·la, és ordenada. Molts s'aturen encara als voltants d'aquí al temple, els accessos, per allargar aquesta experiència que difícilment es tornarà a viure.
0: Gràcies, Cèlia. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs fins ara hem escoltat persones que tenien invitació per ser a dintre o molt a prop d'aquest espectacle que ha canviat l'Skyline de Barcelona, el perfil de la ciutat que ara ja es veurà des de molts punts il·luminat per aquesta gran creu. El Papa, per això, ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex, com vam veure ahir, les beneís. Miquel Jarque, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha comentat la gent després que passés el Papa amb el seu automòbil?
10: Doncs, sens dubte, el contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat, en general, que ha passat a massa velocitat.
11: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
12: He estat com 3/4 d'hora esperant. I molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
13: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
14: Ha beneït un nen que teníem al costat.
15: Era el seu cumple, just avui complia també un any.
16: I molt emocionant, la veritat.
10: El passeig amb Papa mòbil ha anat acompanyat de mesures de seguretat excepcionals, mai vistes abans a Barcelona ni a Catalunya, amb restriccions a la mobilitat des de feia dies i amb diversos filtres i un perímetre blindat de 9 illes al voltant de la basílica. Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, blanques i grogues, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. que l'han acompanyat fins a la Basílica de la Sagrada Família.
0: Gràcies, Miquel. He sentit que molta gent consideraven que el Papa Mòbil havia passat ràpid, doncs ja veuran el que és el Tour de França i com passen els ciclistes. Això ha sigut com un entrenament. Hi ha hagut parada també al barri del Raval de Barcelona, que s'ha convertit en el moment més íntim de la visita de Lleó XIV a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'aquí ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat, bona nit.
16: Què tal? Bona nit. La parada de Sant Agustí no era cap missa, no era cap litúrgia, tot i ser a l'interior d'una església. De fet, Lleó XIV ni tan sols ha trepitjat l'altar, sinó que s'ha assegut en una tarima al davant. Des d'aquí, el pontífex ha demostrat la vocació més pastoral del seu viatge i ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones. Per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
17: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
16: Però el moment més emotiu i més entranyable l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys del barri que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
18: De pequeño quería ser papá.
17: Bé, doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
16: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per Agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: I abans de passar per aquí, pel Raval, havia estat a Montserrat. Ho ha seguit la Maria Guixà. Bona nit, Maria.
19: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Amb quina imatge et quedes del que per televisió s'ha vist molt bé? Tu amb quina imatge et quedes d'aquesta jornada matinal?
19: Mira, n'hi ha moltes, però et diria igualment, potser podríem encunyar un terme que seria el montserratisme, que Papa Lleó s'ha convertit en un militant del montserratisme, amb aquesta adhesió incondicional a la Moreneta, que de fet ja li ve de lluny, que no és nova, i que ell avui ha professat de manera pública, més pública mai, dins la Basílica, després del rest del Rosari, en un discurs amb molta més presència també del català del que tots plegats ens esperàvem.
17: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
19: Per tant, un pontífex, un Lleó XIV, que ha fet palesa aquesta devoció mariana, l'estima a la Mare de Déu, i com l'ha posat d'exemple per tal que l'odi doni pas a l'esperança i a la pau. El papa dins la basílica ha escoltat també la salve i sobretot també el virulai per part de l'escolania, i mentre sonava les notes del virulai ha pujat cap al cambril a adorar la Moreneta, ha estat ben bé gairebé un minut en silenci resant davant la Moreneta, i després ha anat cap al balcó on ha posat en valor davant els 8.000 fidels que l'esperaven el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
17: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: Quan ha acabat aquesta salutació al balcó, ha començat la part més privada, més protocolària, dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Maria. Falten 11 minuts per les 11. A Montserrat hi havia molta gent que l'aclamava, però també algú que li reclamava coses al papa. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a l'abadia, Miguel Hurtado, ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes i li ha reclamat això, mesures de reparació.
20: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el d'encausat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: La primera parada, però, avui ha estat, i és la primera vegada que passava que un papa visités una presó a Espanya, ha estat Cambrians, de camí a Montserrat, per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet, bona nit.
2: Hola, bona nit. Lleu 14 ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
21: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
22: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
2: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
23: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
2: El papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Gràcies, Montse. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem de l'Iran i de Belfast, dos escenaris preocupants.
24: Catalunya nit.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
27: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu: hi ha una taula lliure. Després compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Hola.
30: Hola.
29: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
32: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
33: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
32: I amb productes del territori.
33: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: Vinga, va, comencem!
33: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
24: Catalunya nit.
0: Donald Trump ha anunciat una segona tongada de bombardejos contra l'Iran l'endemà que els Estats Units responguessin militarment a la caiguda a l'estret d'Hormuz d'un helicòpter Apache. El president nord-americà, a més, ha assegurat que en l'últim mes la flota naval del seu país ha permès la sortida del Golf Pèrsic a prop de 200 vaixells, entre els quals hi ha molts petroliers. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, s'espera que aquesta nit hi torni a haver una nova onada d'atacs dels Estats Units contra objectius de l'Iran, eh?
1: Doncs sí, això és el que podem preveure a partir del que ha dit el president Donald Trump. Les seves paraules de seguida comprovareu que incorporen un cert deliri. En pocs segons afirma que les pròximes hores hi pot haver un nou atac nord-americà contra l'Iran i que la possibilitat d'arribar a un acord és propera.
3: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
1: Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
0: Doncs estarem pendents del que passi les pròximes hores. Gràcies, Oriol, i fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. És un cas que ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics i fins i tot la família de la víctima, que continua hospitalitzada i que ha perdut un ull, doncs la seva família intenta calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com ha anat la jornada a Belfast, breument, Quim?
4: Mira, avui durant el dia la ciutat ha funcionat a mig gas. Alguns treballadors han deixat d'anar a la feina per poder ser objectiu dels racistes. Algunes escoles han tancat al migdia i el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per prevenir atacs incendiaris com els de dimarts. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforç de la seguretat per aquesta nit i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs que venen de l'extrema dreta. Sentim John Boucher.
5: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
4: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta a les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència després de la nit d'aldarulls xenòfobs que han deixat una trentena de persones sense casa a Belfast.
0: Doncs, Quim, ho haurem de deixar aquí, però pendents també del que pugui passar aquesta nit, eh?
4: D'acord, sí, aquesta nit sembla que s'embolicarà. De fet, les imatges de la BBC mostren camions equipats amb canons d'aigua que intenten dispersar aquells, una minoria, de fet, unes 200-300 persones que llencen pedres contra les furgonetes de la policia.
0: Moltes gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
4: Vinga, bona nit.

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit la previsió del temps la fem a partir d'una cançó que escull la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha sigut la tria avui?
1: Mira, aquesta cançó és de Tan Sol Jo i es diu Cada Cop Més Sol. Ell fa referència a estar sol, però ho he aprofitat perquè cada cop farà
0: clar,
1: més sol.
0: Tu gires aquí. Bé, bé, ben trobat, ben trobat.
1: Ho hem girat una
0: miqueta. Està bé.
1: Sí, demà tindrem un dia més sol. Al matí pot haver alguns núvols. Podria haver-hi alguna gota de matinada cap al nord-est, potser alguna roïna cap a la façana litoral, molt poqueta cosa. Amb un matí una mica més fresc, demà al matí les temperatures baixaran una mica. I sí que a partir del migdia i la tarda tindrem moltes més estones de sol. I això també farà doncs, que la temperatura vagi pujant. Avui, els valors més alts doncs, han quedat una miqueta més curts, sobretot cap al Pirineu, és aquí on ha baixat més la temperatura, però també els valors més alts han passat poc d'aquests 28-29 graus. Demà, una mica més, 30-31 graus, cap a Ponent potser algun 32, i aquesta serà la tendència. Divendres i el cap de setmana, cada cop farà més sol i cada cop les temperatures pujaran una mica més.
0: Doncs millor el sol que brilla que no la solitud.
1: Exacte,
0: no desitjada.
1: Sí.
0: Parlem del sol bo. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Doncs avui estem recordant que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Per això és avui que el papa ha entrat a la Sagrada Família. És una notícia d'impacte, sens dubte, a Catalunya. Hem sentit molt a dir aquests dies que el món miraria cap a Barcelona. Doncs comprovarem si de moment això és veritat o no. Connectarem amb els nostres corresponsals per saber si el papa, o potser més la Sagrada Família, han captat l'atenció, per exemple, de russos, xinesos, americans, francesos o britànics. També farem balanç de la visita del papa des de la perspectiva dels veïns, veïns de la Sagrada Família i del Raval. Un esdeveniment que, sens dubte, captarà una audiència planetària és el campionat del món de futbol que comença demà amb un Mèxic-Sud-Àfrica. Connectarem amb Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà, i aquí l'estudi ens acompanyarà el Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè a partir de demà, cada nit, a aquesta hora, a les 11, hi haurà Club de la Mitjanit. I avui, com sempre, tenim un oient misteriós aquí assegut a primera fila que m'atreveixo a dir que segurament està embafat, tip de tantes hores de sentir a parlar de Lleó 14. Tindrà l'última paraula el president dels Ateus de Catalunya, l'Albert Riba. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.

0: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a Barcelona. Els fets han passat aquest matí a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes. És el sisè tiroteig mortal d'aquest any a Catalunya. Oriol Pujador, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Del crim d'avui, què se'n sap, Oriol?
1: Doncs que els Mossos estan mirant de localitzar l'agressor. De fet, tenen una imatge d'ell que han captat les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria, en què se'l veu amb una pistola a la mà. També es mira d'identificar la víctima. L'home ha disparat contra la víctima, ha fugit de la zona a uns 200 metres a la Gala Placídia de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han localitzat la pistola i el casc de la bici que portava l'agressor en el moment dels fets. Malgrat que està sota secret de sumari, amb investigació policial, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir aquest passat diumenge a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona, en què va morir una persona víctima d'un tiroteig, just en una zona on feia 15 dies s'havia produït un altre tiroteig mortal.
0: Gràcies, Oriol. Doncs demà el radar de 3Cat Info analitzarà precisament el perquè d'aquest augment de tirotejos. I la fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril del 2025 i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori.
3: El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijó per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit. El jutge Santiago Pedraz va demanar informació i la fiscalia ha respost. Reconeix que Leire Díaz i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant. Es va mantenir en un segon terme i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia General de l'Estat no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han precisat on es van produir i Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de Plus Ultra i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Els Estats Units van lliurar els missatges als investigadors d'Espanya 5 anys després d'haver-los interceptat.
3: Unes novetats judicials que han arribat el mateix dia que s'ha reprès la vida parlamentària al Congrés, on Àngels s'ha tornat a instal·lar la tensió política.
4: Sí, després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijó com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
5: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
6: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
4: Feijo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
0: Demà és el tercer i últim dia de la selectivitat. Avui ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia i en aquest últim cas han hagut d'analitzar els estudiants l'afirmació Déu ha mort. Això coincidint amb la visita del papa. Curiositats de la vida. Però atenció, perquè al País Valencià els mestres i professors opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament també la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
7: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi han participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia. I pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina, Centre de la Imatge, i substituirà Elvira Diangani, OCE, al capdavant del museu.
3: Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 per la polèmica escultura del rei Joan Carles I, sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys. L'antiga directora va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia compatibilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig a diversos professionals del sector a les bases del concurs. Discrepen, per exemple, de la composició del grup de membres externs del jurat, de qui diuen que no acrediten una expertesa contrastada en la direcció de museus, i en qüestionen la independència perquè van ser vocals al Consell General del MACBA.
0: Gràcies, Marc Güell, i ara cap al teatre.

0: En concret, el llibre de Gràcia, que acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatif va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic, que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: Amb la bellesa de la bellesa hem arribat a les 11 i 11 minuts. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada no us ho perdeu perquè fem la volta al món.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: 1, 14, 22... 39, 48. Sols, 8 i 11.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som
4: 3CAT.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som
4: 3CAT.
3: Catalunya nit.
10: Germans i germanes, amb el cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Doncs aquestes han sigut unes de les paraules que ha pronunciat avui Lleó XIV en aquest moment de la benedicció de la Torre de Jesús. S'ha dit molt que el món ho veuria. Doncs ara ho volem comprovar. És veritat que s'haurà d'esperar també a demà perquè és un acte que ha acabat tard, però ja podem començar a intuir quina repercussió ha tingut la visita del Papa amb el recorregut que farem a continuació, i comencem per la capital dels Estats Units, que és el país d'on és el Papa Lleó XIV.

0: Tornem a saludar en directe l'Oriol Serra des de Washington. Bona nit.
1: Bona nit de nou, Manel.
0: A veure, d'entrada, s'ha seguit la visita del Papa a Catalunya aquests dies aquí als Estats Units o què?
1: A veure, hi ha hagut un cert ressò mediàtic perquè els viatges internacionals del Papa se segueixen, a més, ara que és nord-americà, doncs hi ha aquest valor afegit. Molt seguiment als mitjans catòlics, evidentment, però els generalistes et diria que s'han dedicat als discursos, i he sentit alguna crònica també a la ràdio pública nord-americana aquest matí, doncs, destacant el contingut dels actes centrals.
0: Clar, perquè recordem que la religió catòlica no és la més preponderant als Estats Units.
1: No, no ho és ni de bon tros. Mira, el catolicisme representa un 21,8% de la societat nord-americana. De fet, són 70 milions de persones. Si ho posem al costat, per exemple, dels musulmans, només són 4 milions. Però és que, en canvi, el protestantisme, que és la majoritària, ara en parlarem, són gairebé el 45% dels nord-americans. Després hi ha altres religions petites, i, evidentment, aquest 21% de persones que no s'adscriuen a cap religió. Però és que sota el protestantisme, clar, això és un paraigua enorme, i trobem una llarga llista de confessions o sectes. En podríem citar fins a una vintena, com a mínim. N'he triat algunes que us poden sonar. Baptistes, metodistes, pentecostals, sí, luterans, presbiterians, anglicans, adventistes, pietistes o evangelistes. Crec que aquests més o menys ens sonen. Sí. Però és que n'hi ha, com et deia, moltes més, i segons per quins indrets vas, et pots trobar fins i tot, doncs, per exemple, els Amish, aquella gent, sí, que van quedar ancorats al segle XVIII, sí, i que van mantenir, doncs, la seva religió luterana d'aquell moment, que portaven de la zona europea de l'Alsàcia.
0: És veritat.
1: I que parlen alemany, per cert.
0: Sí, i molt cinematogràfics,
1: Sí, sí, sí.
0: I Gaudí atrau aquí els americans?
1: Sí, a veure, Gaudí és conegut, la Sagrada Família també, són dos noms molt coneguts als Estats Units. No puc dir-te que hi hagi la devoció que hi ha a Europa o al Japó, per exemple, però sí que, evidentment, els interessats o els experts en arquitectura, doncs, coneixen el modernisme català i, per tant, també l'obra d'Antoni Gaudí. Els nord-americans, quan venen cap a Barcelona en aquests creuers gegants que patiu, doncs ho fan més aviat per qüestions, doncs, de la ciutat en general, el clima, la gastronomia. I sí que és veritat que algunes agendes turístiques una miqueta més sofisticades inclouen, doncs, rutes gaudinianes.
0: Si haguessis de dir un equivalent de la Sagrada Família als Estats Units, el trobaríem?
1: Molt difícil, molt difícil. Et diria que hi ha la catedral de Saint John the Divine a Nova York, que és una de les catedrals gòtiques més grans del món. Curiosament, tampoc es considera acabada del tot. Ja tenim aquí a Washington la Catedral Nacional, i com no, aquesta potser la coneixeu els que heu tingut la sort de visitar Nova York, que és St. Patrick's, sí, mig de Manhattan, aquella és una joia.
0: És aquesta.
1: Però bé, mira, més enllà de les esglésies, em quedaria amb el Grand Canyon com a lloc espiritual.
0: Sí, és veritat, ja. Això ja competiria amb Montserrat amb cara i ulls.
1: Correcte.
0: Gràcies, Oriol.

0: 8 de desembre del 2024, l'aleshores Papa Francesc no hi va voler ser, va preferir deixar el protagonisme a l'arquebisbe de París, i ara sí, Lleó XIV visitarà Notre Dame. El segon dia d'aquest viatge a França, Prevost anirà a Lourdes, que amb el seu santuari fita dels pelegrins d'arreu del món, doncs és el cor de la cristiandat francesa, i el viatge acabarà a Metz, a la Mosel·la, al nord-est de França, és la zona de més tradició catòlica del país.
1: Clar, ara t'anava a fer la pregunta de si situaries a França algun equivalent a la Sagrada Família. Clar, acabes de deixar un nom, Notre Dame, que té molta potència, també literària, i en fi, és una icona també.
0: Sí, a veure, Notre Dame és la gran catedral gòtica de la capital i és un pol d'atracció per la seva bellesa arquitectònica, com ho és la Sagrada Família. És important, sobretot històricament, és on es va fer entronitzar l'emperador Napoleó, també és l'església més popular, segurament, la que apareix a la literatura, en les sèries, a les pel·lícules. Ara, no et sabria dir si realment és el pol dels catòlics francesos, perquè segurament no. Potser Lourdes o fins i tot la catedral de Chartres ho són més.
1: Clar, que això és un bon punt de vista també, perquè aquí la Sagrada Família seria el punt central dels turistes. Els catòlics tampoc m'atreviria a dir-ho. Escolta, hi ha hagut seguiment de la visita del Papa aquí a Catalunya o què?
0: Bueno, n'hi ha hagut no moltes. Hem tingut una setmana molt dedicada als crims sexuals aquí. Uh-huh. La Sagrada Família i Gaudí atreuen, generen admiració, són coneguts. Els diaris n'han fet prèvies, sobretot, d'aquesta inauguració d'avui. I els mitjans públics, bueno, els grans informatius, que normalment donen poques notícies internacionals, avui sí. Avui en France 2, la televisió pública, i també TF1, han fet notícies sobre aquesta inauguració de la Sagrada Família.
1: Isabel Galí des de París. Gràcies, bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Va, ara saltem bastant enllà, canviem de continent. Ens anem situant cap a l'Àsia, un país gens catòlic. De fet, la majoria de la població, i aquí tenim ja una primera sorpresa, no professa cap religió. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
2: Bona nit. Molt lluny de les religions monoteístes a la Xina, bàsicament impera el budisme, però en percentatge relativament baix de la població, perquè el maoisme va mirar de bandejar tota influència de les religions. Els budistes tenen un concepte de relació més aviat directa entre la deïtat i la persona. Hi ha monjos i monestirs, però els fidels, o senzillament la població en general, van directament davant de Buda, fan l'ofrena d'encens i demanen, per exemple, aprovar la selectivitat. Són espais de serenitat i a Pequín hi ha un temple en particular que ens acosta a aquesta pràctica religiosa més personal. És el temple del Lama. Són patis entre els diferents pavellons fins a arribar al gran Buda. També hi ha els altres temples vinculats als antics emperadors, el que té una funció més semblant a la Sagrada Família pel seu vessant de monument històric i turístic és el Temple del Cel, que només es visita i només per fora. I parlant de la Sagrada Família, com tot el que és Gaudí, la població xinesa que pot viatjar, que pot fer turisme i molta gent que potser no anirà mai a Barcelona, però que es passa el dia al Douyin, la versió per als xinesos de TikTok, l'obra de Gaudí es coneix i és molt popular perquè pel tractament de la natura entronca totalment amb la concepció artística tradicional a la Xina. Una altra cosa és que aquí se segueixi cada passa que fa Robert Prevost. La Xina és un país molt tancat informativament, poc interès pel que passa a fora si no afecta remotament d'alguna manera la Xina.
1: Doncs és un bon retrat. Ara en busquem un d'un país que pugui superar en extensió la Xina. No és fàcil, però l'hem trobat.

0: I aquí sí, són més religiosos, però majoritàriament cristià i no catòlic, sinó ortodox. Cap a Rússia, doncs, cap a Moscou. Cristina Solías, bona nit.
1: Hola, bona nit. A Rússia, la religió més estesa és el cristianisme ortodox, que el professa al voltant del 60% de la població, tot i que només un 3% va a missa habitualment. És el país amb més ortodoxos del món, i el cap de la seva església no és Lleó XIV, sinó el patriarca Kiril de Moscou. Ara bé, és un país tan gran que també té regions musulmanes, com per exemple el Caucas, o

repúbliques budistes a tocar de Mongòlia. Molts russos, sobretot a les grans ciutats, sí que coneixen la Sagrada Família i Antoni Gaudí, perquè han estat a Barcelona i han estat de viatge, però la gran majoria de la població no en té ni idea. Els mitjans russos sí que es van fer ressò, per exemple, de la fita de fa uns mesos, quan el temple es va convertir en la basílica catòlica més alta del món, però de la visita del papa no se n'ha parlat, perquè els seus viatges aquí no acostumen a ser notícia. A Moscou també tenen una església molt icònica, que sovint és la imatge de la ciutat. És la catedral de Sant Basili, que es troba a la plaça Roja i que té unes cúpules de colors molt característiques, molt icòniques. La va fer construir el tsar Ivan el Terrible al segle XVI i explica la llegenda que es va quedar tan impressionat amb la bellesa de la catedral que va ordenar deixar secs els arquitectes que l'havien construït perquè no poguessin tornar a alçar cap temple similar. Tot i això, l'església més gran de Rússia és la catedral de Crist Salvador de Moscou, amb la seva gran cúpula daurada. Es va inaugurar al segle XIX, però té una història ben curiosa, perquè el govern soviètic la va destruir i va acabar construint-se una piscina a l'aire lliure als anys 60 en aquest espai. No és fins a finals dels anys 90 que la tornen a reconstruir, i ara és, de fet, on s'hi fan les grans cerimònies religioses més solemnes.

0: Amb tota la pompa ens anem situant al Regne Unit, a Londres. Quim Olivares, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: S'han vist imatges de la Sagrada Família i el Papa als mitjans britànics?
1: A veure, des que va arribar a Madrid sí que s'ha fet un seguiment de la visita papal, però avui també, lògicament, quan ha arribat a Barcelona, i per exemple el conservador de Telegraph titula ara que el Papa dona un cop a Trump des de la Sagrada Família, diu els que promouen la guerra no es poden considerar cristians.
0: Ostres, avui ho han encarat per aquí aquests, eh?
1: Sí, el Telegraph ho titula així. La BBC també ha fet connexions en directe per ensenyar el temple de la Sagrada Família i s'ha entrevistat també experts sobre la figura de Gaudí, i és curiós escoltar les dificultats dels col·legues britànics per pronunciar correctament el nom de la Sagrada Família. Alguns diuen Sagrada Família o altres noms similars, per entendre'ns.
0: Jo, tota la meva solidaritat, perquè abans no estem aprenent a dir Keir Starmer, també té la seva...
1: Sí, però sempre ens esforcem molt, no?, els catalans, sí, per dir els noms d'altres llocs, i a vegades els anglesos no s'acaben d'esforçar per dir noms que no són propis.
0: Això és veritat, això és veritat. Escolta, si haguéssim de trobar una església comparable a la Sagrada Família al Regne Unit, la trobaríem?
1: A veure, jo em decantaria per l'abadia de Westminster, que és l'església, des del 1066, és l'escenari de les coronacions reials, dels funerals, i on estan enterrats la majoria dels reis i reines d'Anglaterra. La reina Elisabet II no, està enterrada al castell de Windsor. També hi ha enterrats escriptors com Charles Dickens, músics com Henry Purcell, científics com Isaac Newton o Charles Darwin, i polítics britànics com l'ex-primer ministre Clement Attlee. Per tant, em quedaria amb l'abadia de Westminster.
0: Els britànics, els interessa Gaudí?
1: Aviam, depèn del britànic amb qui parlis, no? N'hi ha que venen a Catalunya trets pel sol i la platja i poca cosa més, però lògicament n'hi ha molts interessats per l'obra de Gaudí. Una curiositat, en anglès existeix la paraula Gaudí, que es diu quan una cosa és Gaudí és perquè és cridanera, però en sentit negatiu, que crida massa l'atenció. Malgrat que alguna vegada s'ha comentat que la paraula tenia l'origen en l'arquitecte català, això no és cert i prové del llatí Gaudium. Per tant, la paraula Gaudí, res a veure amb Antoni Gaudí.
0: Doncs queda aclarit. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Doncs hem iniciat aquest recorregut pel món, al país on va néixer Robert Prevost, als Estats Units, i l'acabem a l'Argentina, que és d'on era el seu predecessor, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc.

0: a dar cuenta
1: de... Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: S'ha seguit aquí a l'Argentina tot aquest tour del Papa, sí, per Barcelona o què?
2: A veure, aquí hi ha molts canals de notícies, n'hi ha 6, i permanentment és un bombardeig constant d'informacions de tota mena, i sí, s'ha seguit, però relativament. Aquí tothom està, Manel, sincerament, molt pendent del Mundial. L'Argentina és un país apassionat del futbol, i bàsicament ara és bombardeig absolut de qüestions relacionades amb el Mundial, o sigui que et donaré un sí parcial.
1: Molt bé, doncs després en parlarem també aquí al Catalunya Nit del Mundial. Si haguessis de trobar algun edifici comparable, alguna església comparable a la Sagrada Família, a l'Argentina li trobaríem?
2: A veure, comparable no, però que té representativitat i són esglésies catedrals importants, n'hi ha dues. Una a la ciutat de La Plata, la capital de la província de Buenos Aires, això és a uns 80 quilòmetres d'aquí de la capital federal argentina, que és imponent, és molt gran, és espectacular, i també una altra basílica molt important, la de la ciutat de Luján, on hi va anar Joan Pau II l'any 1982 i va celebrar una missa multitudinària en una esplanada que hi ha, o sigui que aquí a l'Argentina podríem dir que hi ha dos competidors, entre cometes, dues competidores de la Sagrada Família.
1: Molt bé. Per acabar, és conegut Gaudí i la seva obra entre els argentins?
2: A veure, entre els argentins de classe mitjana i alta, que aquí a l'Argentina hi ha gent, molts, que formen part d'aquest segment social i que viatgen molt, ho sabeu, hi ha catalans i argentins per tot arreu, i a Catalunya ni a Barcelona molts, sí, és coneguda la Sagrada Família i el modernisme. Ara acabo d'arribar de Perú i a Lima, vaig aprofitar dos horetes que tenia lliures i vaig fer un city tour d'aquests gratuïts, i em van explicar que hi havia unes cases modernistes en reconstrucció d'alguns indians que van marxar a fer les Amèriques, i em van dir és com la casa Batlló, o sigui que aquí a l'Amèrica Llatina alguna cosa de Gaudí en saben, però hi ha un edifici, i els que vinguin a Buenos Aires que vagin a l'avinguda Rivadavia, un edifici d'estil modernista d'un deixeble de Gaudí, que dalt de tot hi ha un lema que diu no hi ha somnis impossibles en català.
1: Doncs queda apuntat. Perú, per cert, que també és nacionalitat de l'actual...
2: Així és.
1: De l'actual papa. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires. Hem arribat a 12:45 de la nit. Una abraçada.
2: Una abraçada, merci.
1: S'ha parlat molt aquests dies de la Sagrada Família, dels llocs per on aniria passant el Papa, i nosaltres volem tancar aquest periple, aquest tour, parlant amb els veïns o amb representants dels veïns. Saludem d'entrada a Salvador Barroso, que és veí de la Sagrada Família i president també de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Salvador Barroso, bona nit. Hola, Salvador.
3: Hola, digue'm.
1: Ara, és que no et sentia, ara ja et puc sentir bé. Com heu passat aquests dies, Salvador?
3: Bueno, us hem intentat passar d'aquella manera. Bueno.
1: Hi ha hagut, suposo que...
3: Mira,
1: que res tallat.
3: Bueno, jo crec que en la situació, perquè estem en una... situació de tema terrorista, entenc també que se'ls hi ha anat una mica.
1: No,
3: què
1: no.
3: Hi farem? És el que hi ha.
1: No sé si temeu que a partir d'avui, d'aquest acte que s'ha vist i que ja veurem fins a quin punt les imatges donen la volta al món, però sí que pot tenir repercussió fins i tot dintre de Catalunya mateix, si això pot portar encara més visitants als vostres carrers.
3: No tinc cap dubte. Els exemples...
1: L'estem perdent. Intentarem millorar el so, Salvador, perquè enteníem que volies dir que sí, que no tenies dubte que això acabaria passant, però de moment saludem a una altra veïna d'una zona on també avui hi ha hagut visita del Papa. És una veïna del Raval de Barcelona, Maite Roca. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Com estan els carrers aquí al Raval a hores d'ara? Es nota que ja ha passat lleó 14 o ja no?
4: És que quasi diria que no s'ha notat que ha passat el Papa per Carnaval, eh?
1: Ah, no?
4: Perquè relativament estava, no, perquè estava molt concentrat en el que era la plaça Sant Agustí o la iglesia de Sant Agustí i els carrerons del costat. O sigui, perquè jo estic al carrer La Cera i el carrer La Cera no l'han tallat i anava directament al carrer Hospital, l'Hospital Sant Agustí. Mm. O sigui, jo crec que aquí ha sigut més... com que tampoc no s'havia publicitat per on passaria, doncs ha sigut una visita per mi més secreta.
1: Clar, més discreta, ja tenia aquest caràcter també una mica més, més íntim. Sí. S'ha valorat molt que el Papa passés pel Raval com a gest de cara a no oblidar les persones que pateixen més o que tenen més dificultats a la vida.
4: No, i perquè... són de la mateixa ordre i suposo que també era la Iglesia de campanya ha fet bastanta com sé com dir-te pressió perquè vingués al Raval, que vingués els problemes del Raval, perquè bueno, ja l'anterior Papa ja deia que les esglésies es tenien que convertir en esglésies de campanya i només en tenim una. O sigui que suposo que també era perquè vingués la gent que va en aquests llocs la necessitat que tenen d'ajudes i que els cuidin.
1: Clar, i ell tenia relació també amb l'Ordre dels Sant Agustins. Creus, però, que aquesta visita de Lleó XIV al Raval canviarà alguna cosa al barri o no?
4: Jo vaig venir aquí en 14 anys, s'ha canviat alguna cosa, però no hem aconseguit un canvi total. I la veritat és que no... Bé, no tinc molta esperança de que canviï les coses en aquest barri.
1: Doncs és la...
4: En qüestió... d'ajuda, diguem, de lo que ella ha predicat, no? L'amor, la pau, que tots som germans, que tots ens tenim que perdonar, o sigui, la Santa Iglesia. Però a l'hora de la veritat, la gent som egoistes, primer jo, sempre jo, i no sé, ara ve molt tard, ja s'ha creat una societat molt agressiva, molt violenta. A més, avui hi ha hagut un altre disparo al carrer Balmes. O sigui, estem dintre d'una violència i una falta d'ètica, de tot. O sigui que els valors s'han perdut molt. Vull dir, jo sóc una persona gran, eh? Per això que jo sóc de la postguerra. Uh-huh. I que ara vegi el que estic veient, doncs, la veritat, esperava acabar els meus dies en una democràcia més rígida i millor.
1: Maite Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
4: No es mereixen. Bona nit a vosaltres.
1: Intentem recuperar el Salvador Barroso, veí de la Sagrada Família i president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Li volia fer la pregunta que entenia la seva resposta, però li repeteixo si creu que a partir d'ara vindrà encara més gent aquí als vostres carrers.
3: No tinc cap dubte de que serà així. Vamos. Crec que serà una massificació encara més forta de la que n'hi ha en aquests moments.
1: I això us comporta molts problemes?
3: Pues miri vostè, si no pot sortir ni de casa seva per anar a fer la compra, imagini't si comporta problemes. No pots caminar pels carrers, els carrers estan totalment massificats, els turistes parats al mig de la cera. Ja no dic que el comerç està totalment desaparegut.
1: Vostè ara té visió directa amb la Sagrada Família? Ara mateix?
3: No, en aquests moments no tinc visió directa amb la Sagrada Família.
1: Molt bé, era per si havia vist ja la creu il·luminada, si li agrada.
3: Va, soc agnòstic.
1: Està bé, queda tot entès. No sé si hi ha novetat respecte a tota aquesta illa de cases que hauria d'anar fora, sí, i abans el temple com està previst. Alguna novetat?
3: De moment no n'hi ha cap tipus de novetat. Estem a l'espera de notícies i suposo que en algun moment algú dirà alguna cosa. Sabem que n'hi han converses entre l'Ajuntament i el Patronat de la Sagrada Família. Jo sempre he cregut que, com a lletrat que sóc, una negociació té que ser totes les parts implicades, no pot ser amb dues parts i la tercera deixada de banda, però bueno, no ho sé.
1: Veurem com acaba. Salvador Barroso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
3: Molt bé, d'acord.
1: Bona nit. Adéu. I encara hi hem d'afegir un apunt, perquè hi ha polèmica per com s'ha acabat aquest acte a la Sagrada Família. Marc Güell.
0: Sí, en concret pel que ha passat al final de l'acte de la Sagrada Família, pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat a la missa a través de les xarxes socials. El que han fet és denunciar que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. També asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV, i aquesta indignació del grup, envoltats d'agents de la policia, era força evident en vídeos com aquest.
5: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Aquests eren els crits que feien aquest grup de cantaires ja fora d'aquest perímetre. Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures on s'animava a cantar els segadors, i segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge, això sí, lamentant el tracte rebut, i que demanarien explicacions institucionals els pròxims dies.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Marc.
0: Bona nit.
1: I ara una sintonia que no és la del nostre programa, eh?

0: Xavi Campos, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Cap d'Esports de Catalunya Ràdio i editor del Club de la Mitjanit. Demà, a partir de demà, de fet, i fins que acabi el Mundial, a les 11 tindrem cada dia, o cada nit, el Club de la Mitjanit. Seguirem el Mundial, eh?
1: Sí, edició especial pel Mundial, diària. El Club de la Mitjanit és un programa que s'emet els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, però com hi ha Mundial, doncs, a proposta de la direcció de Catalunya Ràdio, el farem cada dia per seguir aquest Mundial, que serà el més llarg de la història, fins al 19 de juliol, són gairebé 5 setmanes, més de 5 setmanes, i amb 104 partits, o sigui, mai s'havien jugat tants partits en un Mundial, i serà apassionant, segur.
0: Segur, segur que sí, i a més de la manera que l'explicareu encara més. I és un Mundial repartit, si no m'equivoco, entre tres països, Mèxic, Canadà i els Estats Units. I als Estats Units hi tenim la Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: La nostra enviada especial al Mundial. On estàs ara mateix, Sònia?
2: Doncs mira, m'agafeu a Atlanta perquè he vingut a acreditar-me. Uh-huh. I ara mateix surto del centre d'acreditacions. Hi ha hagut sort i la meva acreditació per el que queda de, pel tot el Mundial que comença demà, i el camp base, per dir-ho així, de Catalunya Ràdio el tenim a Chattanooga, que és on hi han concentrats la majoria de catalans que participen en aquest Mundial, els que són amb la selecció espanyola, fins a 9 que participen allà, i està aproximadament en unes 2 hores i escaig d'aquí d'Atlanta, molt més tranquil·la la ciutat, és una ciutat mitjana de l'estat de Tennessee, allunyats una mica del soroll d'Atlanta, que és una ciutat, doncs, òbviament, molt més important, i on jugaran els dos primers partits d'aquesta primera fase.
0: Atlanta, si no m'equivoco, seu de la CNN, doncs ara també, d'alguna manera, amb enviada especial de Catalunya Ràdio. Tenir l'acreditació no és poca cosa, que jo vaig passar per tot això pel Mundial de Rússia, i és un calvari, o sigui que felicitats ja per tenir-la. I a més, Atlanta és on debutarà la selecció espanyola, amb aquests 8 jugadors del Barça i ni un del Real Madrid aquesta vegada.
2: Sí, no n'hi ha de futbolistes del Real Madrid. Això no impedeix, però, que la majoria de premsa que segueix habitualment el Madrid és la que cobreix habitualment la selecció espanyola. Això és una tradició de fa molts anys, i aleshores la majoria de mitjans envien els seus periodistes de Madrid. Efectivament, en aquesta concentració és clarament blaugrana, 8-0, crec que era la portada d'algun dels diaris el dia que va sortir la llista de convocats, però vaja, que estem més que acostumats que el Barça sigui la base d'aquesta selecció espanyola, i en aquest cas també els catalans, perquè alguns d'aquests jugadors del Barça són catalans, i a més després hi ha d'altres que juguen a d'altres equips que també ho som. Hi ha 11 representants catalans en aquest Mundial de futbolistes, 11 jugadors, i dels 11, 9 juguen amb Espanya i 2 amb el Marroc. I després tenim un seleccionador català també, el Robert Balaguer, que és el seleccionador portuguès.
0: Exacte, que ja ha fet algun molt
2: Balaguer, Robert Martínez de Balaguer.
0: Això mateix, i que ja ha fet algun molt bon Mundial. Xavi, llegia aquest cap de setmana fins i tot resultats de les porres i de les apostes, etc, i la selecció espanyola molta gent la situa com a la gran favorita.
1: Bé, no sé si gran favorita, una de les candidates, sí, segur, entre el grup de 4 o 5 seleccions que comencen el Mundial amb més possibilitats d'arribar el 19 de juliol a Nova Jersey a la final i guanyar-la, i a la selecció espanyola és la campiona d'Europa, però a mi personalment em crida molt l'atenció la Portugal de Robert Martínez. Em sembla que és un equip molt, molt sòlid, amb un mig camp que segurament és dels més complets i dels de més qualitat de tot el Mundial, de totes les seleccions, amb Vitinha i João Neves, dos dels migcampistes del PSG que han guanyat les dues últimes Champions, i amb Bernardo Silva, un jugador d'una qualitat i una categoria extrema, que el Barça, ja veurem si l'acaba fitxant o no, o marxa a l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi Portugal, que l'any passat va guanyar la Nations League contra la selecció espanyola a la final, als penals, em sembla una selecció molt sòlida, té el gol de Cristiano Ronaldo, Ronaldo, que està gran, però encara té gol, i em sembla que també és una bona oportunitat per al futbol català per ser present a través de Robert Martínez en aquest Mundial. Després hi ha Argentina, que és l'actual, la vigent campiona, amb Messi, amb segurament Messi, el que serà el seu últim Mundial. França, que té un equipàs i que va ser finalista a Qatar i campiona a Rússia fa 8 anys, el 2018. I a partir d'aquí, doncs, vaja, Brasil, tot i que no sembla que aquesta selecció, que és la que més mundials ha guanyat, parteixi com a una de les grans favorites en aquesta ocasió, però vaja, tampoc no els pots descartar mai.
0: Clar. Abans buscava informació i he trobat un llistat de l'ESPN, aquest canal esportiu, i posava els millors jugadors de la llista dels 10 que creuen que són els millors del Mundial. El número 1 hi posaven Dembélé, el número 2 Lamine Yamal i el número 3 Michael Olise. Hi estaríeu d'acord o què?
1: Bé, la Sònia segur que sí, perquè la Sònia és la presidenta del grup de fans de Dembélé.
2: Home, però sí, en aquesta llista potser també m'hi falta.
1: Per davant de Dembélé.
2: Sí, bé, l'ordre ja el veurem. Després cadascú se situarà en l'ordre, però aquests tres futbolistes, òbviament, han de cridar l'atenció en aquest Mundial. Jo crec que Mbappé tampoc el podem deixar enrere, eh? Veurem quin Mundial fa, perquè també és cert que l'any que ha fet amb el Madrid tampoc és com per esperar un gran Mundial. Però precisament per això potser acaba destacant.
0: Segur. Per cert que abans d'Mbappé hi posaven Pedri en aquest
1: llistat. Pedri està al nivell dels Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva. Pedri competeix amb el mateix nivell que els millors migcampistes del món, i si la selecció espanyola fa un bon paper, també segur que serà dels jugadors que més jugueixin, perquè lidera, dirigeix, ja sabem com juga Pedri per aquestes últimes temporades al Barça, és un jugador d'una categoria màxima.
0: Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria que escoltéssiu la següent crònica que m'han encarregat els companys d'Economia, perquè veieu fins a quin punt, que vosaltres ja ho sabeu, evidentment, però és la demostració de que fins a quin punt atrau el campionat del món, la Copa del Món de Futbol, perquè s'ha disparat la venda de televisors. Ens ho explica el Roger Santaló.
3: Bona nit. Doncs, malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes, perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
4: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells nens esportius.
3: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. És a dir, que el preu pot variar entre diferents clients. Esther Lorente és advocada especialista en dret de consum.
5: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
3: Això sí, aquests esdeveniments confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles a les butxaques dels consumidors.
0: Doncs ja ho veieu, hi ha ganes de Mundial. No cal que la gent es compri ràdios més grans, simplement que les tingui ben carregades de piles, de bateries o el que convingui, perquè a partir de demà, cada dia a les 11, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos al capdavant i amb Sonia...
1: I a les 7 el Tot Costa, eh?
0: A les 7 seguim.
1: Tot Costa continua la seva vida.
0: Exacte,
1: habitual.
0: Exacte, a les 7 Tot Costa com sempre, i a més, aquest extra del Club de la Mitjanit. Xavi Campos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'escoltem demà, et farem el relleu, t'ho deixarem al màxim damunt que puguem, ok?
1: N'estic segur, gràcies, Manel.
0: Gràcies, Xavi. I Sònia, suposo que emocionada, no?, també per un esdeveniment així.
2: Home, sí, poder viure en primera persona un Mundial. És veritat que les distàncies als Estats Units, home, no ajuden a tenir sensació de Mundial. L'últim que vam viure va ser el de Qatar, i era tot en una hora, diríem, de trajecte. Clar. I era una mica més còmode, però en tot cas, viure l'emoció del futbol durant tot un mes serà molt divertit.
0: Et seguirem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit, Sònia.
2: Vagi bé. Gràcies a vosaltres.
0: Dotze minuts i la mitjanit. Busquem els principals titulars de les portades. Primer a Imprinsa, la rotativa, Lídia Téllez. Bona nit. No sé si ens pot sentir avui. Hola, Lídia.
6: Hola, hola, bona nit, ara sí, ara que t'escolto.
0: Sí. Molt bé, tenim la de Lara, eh? Només. Ara sí. Què diu Lara?
6: Sí, només la de Lara. Va, doncs mira, tenim com a notícia principal, jo 14 beneix l'obra maestra, l'obra magna de Gaudí.
0: I la
6: Papa Lloa, la bellesa de la Sagrada Família. La fotografia, evidentment, és la Sagrada Família, amb els focs d'artifici a darrere.
0: Molt bé, gràcies Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
6: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Principals titulars d'altres diaris. Marc Güell.
7: Mira, tenim el punt avui. També foto destacada d'aquesta nit a la Sagrada Família, alçant la mirada pel català. Titulen també a foto a la portada del País. El Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. Tot i això, el titular principal d'aquest diari és que Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
0: Doncs el llegirem també. Gràcies, Marc.
7: Bona nit.
0: Bona nit. Deu minuts per arribar a la mitjanit. És el moment de donar entrada al nostre oient misteriós que l'hem tingut aquí a primera fila escoltant-nos, que diria que no sé si n'està fins al capdamunt o no. És l'Albert Riba, que és el president dels Ateus de Catalunya. Bona nit, Albert.
8: Hola, bona nit. Sí, n'estic bastant fins a la barretina, sí.
0: ara hi entrarem. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Home, he après que hi ha moltes notícies tots els dies, masses potser,
0: Sí,
8: estem ja una miqueta botargats i tanta cosa.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do per seguir el ritme al món. D'entrada, com heu viscut aquests dies de visita del Papa, ja no només a Catalunya, sinó a Espanya?
8: Avergonyits, profundament avergonyits de l'actuació dels nostres polítics, dels nostres estadistes, que han fet totes les tonteries que es poden fer juntes, per separat, barrejades, sense barrejar, en fi, ho han fet molt malament.
0: Vostè apunta sobretot als polítics, als responsables. Expliqui'ns per què.
8: Doncs simplement perquè el Papa ha vingut amb dues vessants. La religiosa, en la qual nosaltres opinem que pot venir sempre que vulgui, pot fer el que li doni la gana, com a persona, com a religiós, pot venir a fer el que vulgui, a cantar, ballar, a resar, a qui vulgui, amb qui vulgui, el que vulgui. Però que s'ho pagui ell, això és una qüestió, i després ha vingut com a polític, i aquí sí que la cosa ja canvia. Una persona que és cap d'un estat que no hi ha votacions, no és democràtic, que discrimina les dones, etcètera. Podria entrar una llarga llista de bajanades del Vaticà, que és un xixinabo, allò. Doncs ven aquí a donar-nos la lliçó i el porten al Congrés dels Diputats. Jo no li concedeixo cap dret moral, cap primacia moral i ni ètica per dins absolutament res als espanyols de res. No pot venir aquí a criticar unes lleis quan ells tenen unes lleis iguals o pitjors. Llavors, ja està bé, no? I els nostres polítics aplaudint durant 7 minuts, sembla una... O sigui, estem al món al revés, no? Vull dir, estem... Què ho farien amb una ayatolà de l'Iran que vingués aquí a explicar-nos que no vol les dones sense vel? Oi que no el deixarien parlar? Pues lo mismo. És el mateix rotllo, vull dir, nosaltres estem molt indignats. Jo estic molt enfadat, molt.
0: El punt que els ha indignat més, per tant, és que se li obrissin les portes del Congrés.
8: Sí, perquè és un símbol polític, o sigui, ens diuen que és el temple de la democràcia i porten un senyor que no és demòcrata. És senzill, això, eh? Vull dir, qualsevol dictador del món el portarien al Congrés dels Diputats a fer un discurs i a dins el que hem de fer i no hem de fer amb l'avortament o amb la... Bueno, és que hi ha alguna llei del Vaticà que les hagin votades? Oi que no? No els ha votat ningú, fan allà el que els dona la gana i venen aquí explicant-se el que hem de fer. Bueno, hombre, ja està bé.
0: Aquests dies suposo que us obliguem més a parlar-ne obertament, però li volia preguntar també pel seu cas particular, quan va veure vostè que no creia en Déu? Des de sempre, pues mira, o des de molt petit, o hi va haver un moment de...
8: No, jo ho reconec clarament, em vaig pagar els estudis primaris cantant en una escolania.
0: Ah, sí?
8: Allà vaig veure les interioritats del sistema i quan vaig madurar als 20 i pico d'anys vaig dir, això s'ha acabat perquè això no hi ha qui ho aguanti. I doncs, bueno, a partir dels 20 i pico d'anys era ateu, no?
0: I ja no només és ser ateu, vull dir, no crec en Déu, sinó que, a més, activista, podem dir d'alguna manera. Estem oficialment en un estat aconfessional, sempre ho repetim. En quines coses encara no... aquesta aconfessionalitat no es compleix?
8: Estem en un estat confessional quasi clerical. confessional, quasi clerical. Vull dir, això de la confessionalitat és una paraula que es van inventar per fer veure que farien algo, però totalment al contrari. Totalment al contrari. Mantenim les religions. Els hi donem prebendes d'ensenyament, els hi donem prebendes d'impostos, els hi donem drets diversos, privilegis en general, etc, etc. Això quin estat és? No és el confessional, és un estat, en tot cas, com a molt pluriconfessional, perquè les altres religions els hi ha caigut el manà del cel i també estan molt contents amb l'estatu quo. Però això, per què no em donen diners a mi? És que és curiós, això, perquè nosaltres, que som el 40% de la població, els no creients, resulta que no tenim cap dret, quan els tractats internacionals diuen que el dret a la llibertat religiosa inclou tres coses. El dret a tenir qualsevol religió que vulguis, a canviar de religió quan et doni la gana i a no tenir-ne cap. Per tant, nosaltres estem també emparats pel dret a la llibertat religiosa. Però això és com si sentissin campanes. És una cosa al·lucinant.
0: Aquests dies s'han pogut veure força gent al carrer, aglomeracions seguint el Papa. També hi ha hagut protestes sota el lema de Jo no t'espero, que hi ha hagut poca gent al carrer. Creus, però, que la majoria de gent que hi està en contra no es mobilitza?
8: Evidentment. Clar, si jo em donessin 35 milions, portaria 100.000 persones a un estadi a dir que no al Papa, no? Vull dir, és molt senzill, això. Vull dir, ells han disfrutat de totes les avantatges que pot donar els diners, perquè el que els preocupa són els diners, no ens enganyéssim aquí. Vull dir, no els preocupa gaire. Els pecats no li importen massa, perquè vull dir, parla de la pau, per posar un exemple, però no li treu la medalla al Franco, ni condemna la Santa Cruzada. No li retira el nom a la... Pues bueno, vull dir, no sé quina pau. Vostè què vol? Només la pau quan la perjudica, però quan li beneficia la guerra ja li està bé. Hombre, això és cinisme en el meu poble, I estem molt indignats amb totes aquestes coses, no? Vull dir, aquest senyor no és un demòcrata. Si fos demòcrata, al seu país, on mana ell, hi haurien eleccions, hi hauria algo, però no hi ha res, és tot això. Per tant, hem rebut a un autòcrata clerical i que ens ve a donar lliçons morals i l'aplaudim. Bueno, quina vergonya. Quina vergonya de país.
0: Malgrat tot això que ens estàs explicant, t'agrada la Sagrada Família o no?
8: Particularment no m'agrada. O sigui, la considero excessivament fàl·lica, d'entrada, i em sembla que les crítiques que es van fer als anys 60, jo era petit però encara recordo aquelles crítiques que van fer, crec que estan vigents. El que passa és que després la gent se n'ha desdit de tot allò, no sabem res, no? Però a mi no m'agrada la Sagrada Família. A veure, era més maca quan hi havia només quatre columnes. Era una cosa, mira, està bé, no? Però ara això, aquesta cosa, aquesta mola immensa que han fet, i, bueno, és una cosa absolutament inútil. Uh-huh. A més, vull dir, no hi ha pobres pel carrer per donar-los diners, vull dir, que és que sembla mentida, no? Construïm aquí una cosa, dos notícies d'avui al·lucinants. Una, els bisbes que han anat a la cerimònia s'han comprat un barret nou, perquè es veu que no en tenen prou de barrets, i el barret d'avui és nou. Va. I la segona notícia la tenia per aquí apuntada, que també era molt divertida. Ah, l'espectacle de llum i colors. Què és aquest espectacle? Un espectacle de llum i colors, que és una manera de dir la missa nova ara, perquè s'ha tingut que contractar una empresa que ho fes, això. Però aquests diners, perquè no els hi han donat en els pobres que hi ha? Hi ha més de 3.000 milions de pobres en aquesta terra. Que no és que diguis que allò que som quatre gats els pobres que veiem per aquí. No, no. Hi ha més de 3.500 milions de persones pobres.

0: jungle from a helicopter home.
1: Aquesta setmana arribem a la mitjanit i al final del dia i al final del Catalunya Nit amb la veu inconfusible de Tom Waits i els Massive Attack amb aquest tema que es diu Boots on the Ground, una cançó protesta contra les polítiques de Donald Trump. I ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, així que, com cada dia, la cedim avui a Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya.
2: Bona nit a tothom. Us dono una forta i tendra abraçada. Que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: on the ground.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist.
2: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
4: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
5: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
2: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Més notícies, Joan Vilaplana.
6: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després que la República Islàmica hagi respost a l'ofensiva militar nord-americana de dimecres en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter nord-americà. El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha dit, abans de l'inici de l'ofensiva, que els bombardejos seran contundents i que atacaran infraestructures clau, tot plegat sense tancar la porta a les negociacions.
7: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica.
6: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
2: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La funció s'estrena el 17 de setembre. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual cosa és graciós.
2: L'Acadèmia de Cinema de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, el director Ridley Scott i el primer animador negre de Disney, Floyd Norman, i les productores Christine Bachon i Pamela Koffler, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving J. Thalberg.
6: Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any vinent. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Òscar, malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
2: I als esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per a primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per a primera vegada i participaran 48 seleccions.
6: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana, després d'haver guanyat el primer.
2: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Despertar-se a Montserrat un dimecres al matí ha estat un regal. Eren 6:45, això ja no era tan regal, i la fressa dels organitzadors de la visita del Papa m'ha fet sortir del son poc profund que he tingut, perquè a 4:00 a.m. encara estava desperta. La nit abans vam fer el programa, com sabeu, sota el silenci imponent de la muntanya i amb els fanals de la plaça del monestir il·luminant els seients que avui han ocupat centenars de persones que havien fet reserva prèvia per poder pujar a Montserrat a veure el Papa Lleó XIV. Han marxat els núvols, ha sortit el sol i la gent ha començat a treure's els jerseis perquè feia fresqueta de bon matí i a posar-se els barrets per evitar el sol directe. Mentre el Papa pujava a Montserrat i nosaltres ja havíem acabat la feina, l'equip del programa, que nosaltres érem l'Aina i una servidora, baixàvem amb el cremallera soles, totes dues. La cridòria ha quedat a la muntanya i nosaltres hem baixat amb el paisatge com a únic testimoni i la conductora del tren, que era una dona. Quan el Papa ha arribat a la basílica, ja venia de fer un recorregut a la presó de Brians i aquesta tarda ja heu vist la resta de l'agenda del Sant Pare fins a inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Des del sofà de casa m'ho mirava i pensava, aquest home no està destrossat, perquè jo ho estava i no ha fet tantes coses com ell, caurà rodó al llit aquesta nit. De fet, ja deu dormir com un sant baró, segur. Sabem que aquest dimarts ha dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat i que s'han saltat la norma, ahir ens ho explicaven, que no es pot parlar, vull dir que avui hem parlat. També sabem que la presó de Brians ho han disposat tot per si el pontífex havia d'anar a fer les seves necessitats, perquè tantes hores i tant de parlar, i segur que ha begut molta aigua, aquest home, per molt papa que sigui, al lavabo hi ha d'anar sí o sí. A no ser que hagi fet seva una frase d'Antoni Gaudí que ens ha regalat l'espectacle de drons final a la Sagrada Família. El cel s'ha vist escrit: primer l'amor, després la tècnica. Frase de Gaudí. I que el Sant Pare, ves que no ho hagi adaptat a primer donar amor i parlar català als ciutadans de Catalunya, que déu-n'hi-do el català que ha parlat, i després ja aniré al bany quan sigui possible. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són 12:10. Arrenquem aquí ja una edició des dels estudis de la Diagonal de Barcelona, aquí a Catalunya Ràdio, d'aquest programa, la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Neus des de Montbrió del Camp. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, felicitats pel programa, perquè sort que tenim a tu per poder expressar les opinions dels oients.
0: Doncs i tant.
2: Mira, avui... Digues. Estic molt negativa.
0: Negativa?
2: Molt, molt disgustada.
0: Què ha passat aquí?
2: Perquè ahir me vaig empassar tot el del Sant Pare i avui, que em vaig trobar meravellós ahir i avui. Però molt disgustada perquè ni una bandera catalana. Per favor, el president Illa i el seu govern s'han lluit de no posar banderes catalanes. Home, som a Catalunya. Si hagués estat això ho haguessin fet a Sevilla, segurament que totes les esplanades haguessin estat plenes de banderes andaluses.
0: Jo em vaig voler fixar amb la gent ahir a Montserrat i realment vaig veure potser 4 o 5 i tota la resta
2: sí.
0: Banderes vaticanes penjades de l'esquena.
2: Sí, 4 o 5 avui les he vist,
0: també,
2: però
0: ahir
2: ni una. Doncs amb la germació que hi havia ahir i avui a tot arreu, a la Sagrada Família, a Montserrat, ahir al camp, a l'estadi de Montjuïc, de Companys.
0: Poca senyera veig, poca senyera.
2: Ni una, ahir ni una. Home, sisplau, una mica de consciència, ja que som a Catalunya, però aquest govern del senyor Illa s'ha lluït de tot això.
0: Sí, sí, però la gent també en podia portar i no n'ha portat. No gaire, vaja.
2: Però, escolta'm, quan hi ha un camp de futbol del Barça, a la porta donen banderilles del Barça, no?
0: Sí.
2: Doncs a què costava
0: d'una bandera catalana.
2: El senyor Illa, ja. De no posar banderilles a la gent. És clar que hi ha particulars que la podien dur, però això no és això, avui ja, que hi havia aquest bany de masses a tot arreu.
0: Clar, clar, ja ho entenc, Maneu, sí, molt bé. Ja entenc què vol dir.
2: Mira,
0: doncs queixa feta, ja està, ja pot estar més tranquil.
2: Sí, acabat, mira, una altra queixa dels anuncis que fan a TV3 i amb altres televisions. Un anunci, aquell anunci que els surt un mitjó per la boca. Aquell anunci que tenen que els surt una boca al front. Escolta'm, fan angúnia aquests anuncis. Com és que els fan, que tenen tan poc gust?
0: Ah, aquí hi deu haver una agència darrere que ha fet això i escolta'm, pagant
2: sí,
0: Sant Pere
2: ja
0: Canta.
2: Comprenc. Però aquestes agències el que deuen cobrar ja. I tanta poca imaginació que tenen.
0: Ja.
2: Escolta'm.
0: Doncs ja està. Bueno, ara tranquil·la, Neus, que ja t'has queixat.
2: Ah, sí.
0: Ara ja pots anar molt tranquil·la. Vinga.
2: Ja ho he dit, tu ja m'has escoltat, que ho fas molt bé. Doncs bueno.
0: Doncs ja està, Neus. Moltes gràcies.
2: Molt de gust de sentir, eh?
0: Igualment.
2: I felicitats pel programa.
0: Gràcies, Neus.
2: Adiós, guapa.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Sort que tu no ets negativa avui, eh?
3: En absolut, tot el contrari.
0: Doncs vinga, va.
3: I aquest és el motiu de la meva trucada. Ha sigut una casualitat. A les 10 de la nit poso a TV2
0: sí.
3: I en aquell moment veig Documaster.
0: Un reportatge.
3: Sobre sí. Antoni Gaudí. S'ha acabat a les 12:05. Han explicat tot el que és la vida d'Antoni Gaudí des de l'any 1890. Per què truco? Perquè us el recomano a tothom. Val la pena. Ara ha sigut una hora i mitja. I per mitjançar, diguem-ne, internet es pot recuperar.
0: Molt bé. És a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, entenc, eh?
3: Efectivament.
0: Molt bé. Doncs sí,
3: però
0: es pot
3: ha sigut fantàstic. Mira, de tots els monuments, diguem-ne, que hi ha a Barcelona, a mi l'únic que em falta per veure és la Casa Vicenç, que està al carrer Carolina.
0: Sí.
3: Aquest, com que també fan visites guiades, i penso anar i no trigaré gaire.
0: Vés-hi perquè és preciosa. Jo vaig anar durant la pandèmia, que no hi havia ningú, allò que no podíem sortir i estaven oberts una altra vegada, i vaig quedar meravellada, del Palau Güell i d'aquesta Casa Vicenç, que no coneixia.
3: És el que t'anava a dir, el Palau Güell del carrer Nou de la Rambla.
0: També.
3: Preciós.
0: I tant. A vegades que fem tants viatges i anem a tants llocs i ens oblidem d'anar a visitar el que tenim més a prop, doncs mira, és una bona...
3: Que el que tenim a Barcelona suba.
0: I tant que sí. Doncs però... prenem nota de la teva recomanació, Maria Rosa, del reportatge de Gaudí.
3: Val la pena, Marta, t'ho asseguro.
0: Segur que sí. Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
3: Bona nit.
0: Adéu.
3: I que consti que estic positiva.
0: Molt bé, si m'agrada. Gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Va, de Maria Rosa a Maria Rosa, però ara sí. Des de Sant Sadurní de Noia. Bona nit.
4: Exacte.
0: Què tal?
4: Bona nit, Marta.
0: Bona nit.
4: És la primera vegada que truco des d'aquí, ets tu.
0: Ah,
4: però doncs... amb el Xavier sí vaig trucar 2 o 3 vegades.
0: Doncs mira, doncs jo celebro que t'hagis acabat decidint. Moltes
4: sí,
0: gràcies.
4: El truco, perquè ja l'he dit a mi filla, dic, si puc agafar línia, avui sí que la trucaré, perquè cada dia l'escolto.
0: Veus que bé, molt bé.
4: Sí.
0: Per què ens volies trucar avui?
4: Perquè he estat a Montserrat, diu, avui.
0: Què m'estàs dient?
4: Sí, sí.
0: Tu eres una de les que hi havia allà.
4: I tant. I això passava al d'allòs de la Catalunya Ràdio, però
0: sí.
4: Passava per darrere, jo estava a l'esquena, doncs.
0: Ah.
4: I mi filla m'ho ha dit, diu que passa els de Catalunya Ràdio.
0: Micatxis, mira, quasi que ens veiem.
4: I si et veia, però clar, hi pot dir tanta gent.
0: Ja, clar. Oh. Però escolta'm, on eres asseguda? On has estat?
4: Asseguda? Bueno, sí que estava asseguda. Jo estava a davant de la cremallera, doncs.
0: Sí.
4: Allà hi havia tantes valles, quan sí. Vist passava el Sant Pare per allà al mig.
0: I l'has vist passar a prop, eh?
4: Sí, oi tant.
0: Oi tant.
4: Mira, que, quasi, si hagués allò, quasi li podia donar la mà, perquè hi havia la valla, jo estava allà al, al darrere de la valla, doncs, davant meu hi havia uns, que cada tres mesos hi havia un mosso d'esquadra.
0: Sí, senyora, sí, sí, hi havia molta seguretat.
4: Sí, no, no, ja, i parlàvem, i molt simpàtics, eh?
0: Sí.
4: Molt simpàtics.
0: No, no, estava com ben organitzat, i he trobat que tot estava molt, molt ben
4: molt,
0: organitzat.
4: Molt, jo els felicito, amb tots, perquè amb tota la gentada... Diu que érem, segons han dit els Mossos d'Esquadra, 7.000 d'allò.
0: Sí, bueno, ahir nosaltres ens van dir que podien
4: ser
0: 7 o 8 o més.
4: Sí,
0: o podien arribar...
4: o més, jo diria sí. Que més, però...
0: Sí, sí.
4: Jo sí que jo vaig sentir, que ho van dir, no sé si aquí a la ràdio o a la tele, que sí, aquí que hi haurien tantes persones.

0: dormir 3 o 4 hores aquí a casa, sí. Ja.
1: Home, 3 o 4 hores justet, pobre.
0: Han vingut, sí, bueno, i això que m'agafa la primera cremallera que ha marxat, eh?
1: El del matí, sí.
0: De sortir a treball ja m'agafa la primera, hem pogut agafar la primera.
1: Que bé. Molt sí. Bé. Doncs, però... escolta'm, gràcies per compartir-ho, perquè em vaig saber a veure si ens truca algú que hi ha anat, perquè, clar, hi ha vist molta gent, però no puc anar preguntant si eren oients. Vull dir que molt
0: que
1: bé.
0: Maco.
1: I t'ha agradat, Maria Rosa?
0: Sí, i la Sagrada Família, ja no cal parlar-ne.
1: Sí, sí, ha sigut bonic.
0: Oh! Ai, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé, doncs avui dormiràs plana.
0: Filla, dic, sí, oh, que no podria dormir ara.
1: Ah, no?
0: Perquè ara penso no, perquè ara penso tot el que he vist.
1: Clar.
0: Ai, sí.
1: Però és bonic.
0: Que allà la Sagrada Família també ens ha d'anar, però... Ai, dic...
1: No, però els que han anat a Montserrat no arribaven a la Sagrada Família, perquè amb tota la seguretat del trasllat amunt i avall era molt...
0: Oh, no sé, perquè al costat nostre hi havia un matrimoni amb dues nenes, molt, per cert, molt maques, que li han regalat un Sant Jordi amb el Sant Pare.
1: Ah, sí?
0: Un nino que sí...
1: Mare de Déu, aquest home com deu haver sortit avui d'aquí amb tots els regals que li han fet. No té prou maleta per guardar-ho.
0: I doncs ells ens han dit que havien estat ahir, allà a l'estadi Olímpic.
1: A l'estadi, mare meva.
0: Sí, i avui a Montserrat estaven.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies Maria Rosa per explicar-ho.
0: Vale.
1: Que descansis, bona nit.
0: Sí, gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit. En Lluís, des de la Vall d'Òria, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal?
2: Bé, doncs mira, d'entrada la primera pregunta que jo em faig, si és per escalfar motors, eh?
1: Sí.
2: De la pregunta que et vull fer a continuació. A partir de demà serem orfes, si ens quedem sense el papa?
1: Ostres.
2: O potser tornarem a la realitat del dia a dia?
1: Bona pregunta.
2: Aquesta seria una pregunta.
1: Vinga.
2: I l'altra... va relacionada amb el Barça. A veure, a mi m'agrada el Barça, m'agrada com juga el Barça, encara disfruto més amb les noies, no sóc soci, però per mi tota la vida havia sentit dir, o jo tenia en compte, que el Barça era més que un club.
1: Sí.
2: I amb aquest concepte quedava recollit que el Barça era com un espai on encara podíem resistir les forces de fora que no ens deixaven parlar català. I podíem parlar català, inclús encara podíem fer una resistència darrere dels colors del Barça. Clar, aquests dies, amb el català, tothom s'omplen la boca de cara a la visita del papa.
1: Uh-huh.
2: Però, en canvi, l'altre dia... a la final de la Champions femení, de futbol femení, el president en funcions, el senyor Rafa Juste, els hi va fer un discurs o unes paraules a l'equip abans de sortir a competir i les va fer en castellà.
1: Ah, sí?
2: Les va fer en castellà. I aleshores, potser els primers... responsables a si el català es perd o no, som nosaltres mateixos quan canviem d'idioma.
1: Sí, senyor.
2: I aleshores, doncs, bueno, jo penso que a partir de demà tornarem a la realitat. Les paraules del papa agraden sentir, són molt boniques, però, bueno, penso que... no penseu que, o creieu que és una manera com una altra de blanquejar la situació de l'Església, perquè al final les poques víctimes amb les que s'ha reunit han estat triades i tot.
1: Això és veritat.
2: En fi, em podria allargar molt més.
1: Però està bé la reflexió que has fet,
2: però
1: Lluís.
2: Però penso que la reflexió està bé perquè ens fem diverses preguntes.
1: Sí, senyor, molt bé.
2: I respecto les religions, sigui la que sigui, i la catòlica, cristiana, musulmana, tot el meu respecte al fet diferencial amb idees, creences i religions.
1: Molt bé, Lluís.
2: Però a vegades cal reflexionar què ens està passant.
1: Uh-huh. Doncs gràcies per compartir-ho aquí al programa. Lluís, una abraçada.
2: Gràcies, Marta.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: Antoni, des de Sant Miquel de Balanyà, bona nit.
3: Hola, Marta.
1: Què tal, com estàs?
3: Bona nit. Bé, tinc un pagament. Jo treballo en una fàbrica d'embotits, que no diré la marca... però hi tinc un paquet aquí davant meu.
1: Sí.
3: I puc dir la marca d'aquest paquet que tinc aquí? El dic o no?
1: Sí, és que si no...

0: t'entrem la pregunta, si no dius la marca.
1: Vale, doncs sol dic, tinc un paquet de Carlit.
0: De Carlit.
1: I això una persona, un paquet de Carlit.
0: Sí.
1: I això una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
0: De què, d'obrir-lo?
1: Per obrir-lo. Si és impossible d'obrir-lo. Si és allò que diu l'abre fàcil.
0: Sí, no ho és.
1: Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-ho.
0: I aquest no és fàcil.
1: Aquest costa.
0: Me catxis.
1: I aquest costa.
0: I ara què farem? Punxar-ho unes tisores o què faràs?
1: Avui han d'haver jo un, avui, i saps que m'ha d'haver amb les tisores? He fet un tall, faig el primer tall i no he trobat la d'allò per obrir-ho. No. Torno a fer un altre tall...
0: I tampoc,
1: hòstia, però diu, una persona gran aquí...
0: Aquí no se'n surt. Escolta'm, i quina embotitera? Quina embotitera?
1: Si diu que és fàcil, abrir fàcil...
0: Per això que era pernil o què era?
1: Que era abrir fàcil,
0: no? No, ja. Que era pernil o què era, això? Quin embotit és?
1: Això és Carlit.
0: Ja, però... Sí, home, però quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
1: El paté d'aquest...
0: Paté?
1: Que fan
0: de muntanya.
1: És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
0: És molt bo. Quan l'obres, és molt bo, no?
1: Una persona gran aquí tindrà feina, eh?
0: Doncs a veure, si ens assenten i ho posen una mica més fàcil.
1: Això vull dir... Que ho posin...
0: Una mica més fàcil, no?
1: Poseu-ho fàcil.
0: Clar, perquè si no no podem menjar l'embotit. Molt bé.
1: No, ja està.
0: Clar.
1: Ja està.
0: Toni, gràcies per avisar-nos, eh?
1: Va, gràcies.
0: Vinga, que vagi bé, bona nit.
1: Va, adéu.
0: És que clar, tenir un paquet d'embotit i no poder-lo obrir, fa una ràbia, t'estàs morint de gana i allò no ho pots obrir. Home, ja està bé. La Cristina, de l'Esquerra de l'Eixample, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo estic una mica indignada amb l'estaquirot del senyor Omella, perquè no té un altre, bueno, li diria algo més gros. Ha fet el ridícul, ha parlat més català al Sant Pare que ell.
0: Sí,
2: és l'arcabisbe de Barcelona. Me diu el senyor Antonio Gaudí. No, senyor, és el senyor Antoni Gaudí. Per què li tradueix el nom? Ahir, com va fer el discurs en el Montjuïc, Antonio Gaudí, però bueno, escolti'm, que és l'arcabisbe de Barcelona, eh?
0: Sí.
2: En fi, aquest és el meu comentari.
0: És veritat que ha parlat molt català el papa, és veritat. Tant que es va dir i ha
2: parlat. I ha parlat més català que el senyor Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona.
0: Mm. Sí, senyora. Bé, doncs feta la
2: per
0: pixa.
2: Per la resta, tot molt ben, crec que tot molt ben organitzat. Vaja, m'ha semblat. Jo ho he vist des de casa tot. I molt ben organitzat m'ha semblat tot, eh?
0: Perfecte. Molt bé, Cristina.
2: Molt maco.
0: Sí, és veritat que ha sigut
2: bonic. I com deia el Cuiv, gallina de piel.
0: Gallina de piel, correcte. Molt bé, Cristina, gràcies.
2: Bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: La Maria Àngels és de Caldes de Montbui. Bona nit.
3: Hola, Marta, bona nit. Mira, el meu missatge és en positiu, evidentment. Jo no he pogut estar, però he seguit tota l'estona per la televisió i he trobat fantàstic una super bona organització. Felicitats als organitzadors, als col·laboradors i tota la gent que està implicada. I penso que de cara al món donem una imatge a Catalunya fantàstica, malgrat hi hagin coses que sempre n'hi han d'haver, però globalment un èxit. És a dir, que la meva opinió és aquesta.
0: Sí, ha sigut una falca immensa sobre el país i sobre la ciutat de Barcelona, que vaja, si ara teníem turistes, després d'això en tindrem uns quants més, això també.
3: Sí, però és que ens ho mereixem perquè ha estat... Jo m'he quedat xocada. Fantàstic, m'ha agradat moltíssim. Ja dic, hi ha coses, però bueno, de coses n'hi ha sempre, però globalment, fantàstic.
0: Molt bé. Doncs, perfecte, Maria Àngels, gràcies per trucar
3: gràcies
0: i explicar-ho. Que vagi
3: Vinga,
0: molt bé.
3: Adéu.
0: Bona nit. Bona nit. D'aquí 2 minuts arribarem a 1:15 de la matinada i ara farem un canvi radical perquè ens n'anem a escoltar una de les nostres històries de nit.
4: Històries de nit.
0: Aquestes històries de nit gairebé sempre ens porten a nits de feina, nits laborables, però avui ens porta una nit de festa, una nit de discoteca, tot i que no ens enganyem, perquè alguns puguin sortir de festa, uns altres han de treballar. I aquest és el cas d'en José Lorenzo, disc jockey professional i també podríem dir que històric o mític, si tenim en compte tot el que va significar la discoteca Big Ben de Golmés, al Pla d'Urgell, als anys 80 i 90. Ell en va ser el DJ resident durant 19 anys i en va dirigir l'estratègia de comunicació i la programació amb estrelles locals i internacionals. També, quan podia, el disc jockey de Balaguer s'escapava a oficiar discoteques de la costa o de la resta del país. I això són moltes i moltes nits a sobre, però moltes, eh? I en Domènec Subirà ha intentat comptar-les i em sembla que no se n'ha sortit.
5: José Lorenzo, bona nit.
6: Què tal, bona nit?
5: Escolta, José, què és això que està sonant, que tu ens vas recomanar per començar?
6: Mira, aquest és un clàssic que jo crec que mai s'extingirà. És de Donna Summer, és I Feel Lost i, sobretot per mi, va ser èxit clau perquè la producció la va portar Giorgio Moroder, que és una peça clau dins de la música electrònica i disco, però que és immortal i que encara ara s'està posant a tot el planeta.
5: José Lorenzo, disc jockey. Ets músic, també, per casualitat?
6: No, però edito tota la música que poso, això sí. M'agradaria que encara es pogués fer servir només el concepte músic a aquells que saben tocar un instrument.
5: Quan veiem un documental d'una banda de rock, sovint ens ensenyen imatges dels músics, els camerinos, entre bambolines, preparant-se per sortir a actuar. Tu, abans de sortir a punxar, què fas? Com et prepares?
6: No em preparo mai. No em preparo mai. L'únic que faig és comunió. He tingut la sort que he treballat en discoteques molt grans, on hi havia més pistes, i normalment he sigut jo la persona que ha coordinat la resta de cabines. Llavors, el que he fet és fer comunió amb la resta de discjòqueis, perquè sempre hi hagués una molt bona sintonia, una part humana molt connectada entre tots, i que la sessió comencés com cal. Però no et prepares res, perquè cada nit és un món. Tu no saps el que passarà aquella nit. Cada local és un món, no saps mai quina gent entrarà. O depèn del dia que sigui, o sobretot geogràficament, allà on estiguis, la música és una altra. Sí.
5: Clar, tot això que estàs explicant requereix un esforç de concentració, un esforç físic també. No et prepares.
6: No, saps què requereix? Requereix molta cultura musical. Clar. Que això és el que no tenen els discjòqueis joves, malauradament, perquè tiren de música absolutament nova i no tenen la cultura musical que dius, és que ara jo tinc una cançó infal·lible perquè sé que la posava fa 30 anys i a vegades tinc algun discjòquei jovenet al costat que em diu, però què és això que acabes de posar? I és més vell que la pedra.
5: Clar. Per poder estar també doncs, en forma aquell dia a la nit, tampoc fas res especial, menges sopes normal, fas tot vida normal abans de sortir a actuar, per dir-ho així?
6: Ara et diré... Jo sóc dels atípics, dels discjòqueis que salten i que ballen, i no m'agrada estar a ple. O no sopo directament o sopo molt poc. I llavors, quan arribo a casa, sigui l'hora que sigui, tranquil·lament... és un esmorzar, però és un esmorzar-sopa. Sí.
5: Quan arribes a casa, tranquil·lament, que això sol ser o pot ser a quines hores...
6: No ho saps mai. Abans hi havia una llei que permetia un horari fins a tal hora i ja està. Però ara ja no hi ha un únic discjòquei per sala i igual un dia obres un festival o una sala a primera hora i només estàs dues hores, com pot ser l'últim? És que això ha canviat moltíssim. Malauradament, perquè jo crec que era molt més autèntic abans.
5: Sí?
6: Sí. I parlo no des de la nostàlgia, sinó ara no es balla. Jo m'hi deixo els cinc sentits i no s'ho passen bé. No s'ho passen bé. Si el públic que tens a davant és gent jove...
5: Què veu?
6: Estan amb el mòbil.
5: Amb
6: tu estàs punxant i ells estan a la pista i estan amb el mòbil. I estan parlant per telèfon amb el mòbil o estan xatejant o estan fent fotos o estan gravant. I ja pots posar la millor cançó del planeta que igual tens un moment d'emoció a la pista, però continua sent estàtica. I és frustrant.
5: Quan vas començar a fer de disc jockey?
6: doncs fa molts anys i va vinculat a la ràdio, que això és el més bonic. L'any 88-89, era molt petit, tenia 12 anys. El que m'agradava, sobretot, era la música. Tot era fascinant, perquè no sabies qui cantava. I encara que ho escoltessis igual, no sabies apuntar-ho, perquè no tenies l'idioma, i jo soc d'un poble, i tampoc hi havia botiga de discos. Per tant, no tenies la possibilitat de que aquella cançó, fins al cap d'uns mesos, o vés a saber quan, la poguessis tindre en propietat. Llavors, era el fascinant de la música, que no la tenies. I me'n vaig anar a l'emissora municipal d'aquí de Balaguer. Vaig trucar per telèfon i vaig parlar amb el director i em va dir, vine, apropa't i parlem-ne un moment. Així molt, molt agoserat.
5: Això 12 anys, eh?
6: 12 anys, sí, era molt atrevit. I quan em va veure em va dir, però si tu ets un nen. I em va dir, mira, just aquí al costat hi ha un poble, Vallfogona de Balaguer, que tenen una emissora que està parada. Ves allí i pregunta'ls, perquè igual allí et deixen fer pràctiques i quan siguis més gran, torna. I vaig arribar decepcionat a casa i li vaig dir al meu pare. I el meu pare treballava en una fàbrica i em va dir, ostres, un dels meus companys és l'alcalde d'aquest poble. I es van alinear els astres.
5: Exacte.
6: I mon pare, pobre, la feina era que d'on treure les 100 pessetes o el que fos que valia l'autobús per arribar al poble. I la sorpresa va ser que llavors una discoteca que hi havia a Balaguer me va trucar i em van dir, escolta, necessitem un aprenent de disc jockey. I a mi se'm van encendre totes les llums del cervell, del cor, de l'ànima. I jo li vaig preguntar als meus pares.
5: Ah, això estava a dir, els teus pares ja et deixaven a aquesta edat?
6: Miraculosament, els meus pares eren uns fiesteros. I ells anaven amb aquesta discoteca. I el tracte va ser, val, tu vens amb nosaltres, que et tinguem controlat, nosaltres et veurem des d'allí on estiguem a la cabina, i quan nosaltres diguem de marxar, tu marxes amb nosaltres.
5: Cap a cap.
6: I aquest era el tracte.
5: Boníssima aquesta història, boníssima.
6: Sí.
5: Escolta, sí. I després, clar, vindria la gran època del Big Ben. Com era aquella discoteca on vas punxar els 80 i 90 a Golmés? I que, clar, ara se'n parla molt perquè s'han celebrat aniversaris, s'han escrit llibres, articles... Tothom ho recorda com un referent generacional, allò.
6: Sí, ho va ser, absolutament. I realment, i físicament, a la cabina gran, de la sala gran, una sala on hi caben 5.000 persones, va ser el 98, quan vaig entrar, fins al dia que va tancar. O sigui, 19 anys. Però és que he tingut molta sort, perquè l'important és que m'he trobat a moltes bones persones pel camí. I vam superar, però amb escreix, la taquilla. O sigui, hi havia nits que allí dins hi havia 10.000 persones. Vam arribar a portar el disjockey més car del món, que era el DJ Tiesto, que ens va costar... Bueno, no vaig parar fins que el vam portar, i recordo que veníem entrades anticipades des de Rússia, des de Londres, i no ens ho podíem arribar a creure, i va ser molt divertit.

0: aquesta sona ara, José?
1: Això que sona és Joe Smooth i és Promised Land. Hi ha un estil de música que a mi m'agrada i em va marcar molt, que va ser l'Acid House, que és 88-89, i hi ha un clàssic que és aquest.
0: En aquest context que estàvem comentant de la nit, de la discoteca, clar, la tendència deu ser pensar que el discjòquei era l'amo, que el discjòquei ha viscut de tot, excessos... Què hi diem a tot això?
1: Jo crec que sí, que la imatge és aquesta. És més, jo et puc explicar, en el meu cas no, però malauradament et podria... Jo no et voldria dir el 100% que sí, però sí. Sí, jo crec que sí. En el meu cas, no. Fins i tot, mira, et diré, jo em congestiono molt ràpid. I jo, quan arribo moltes vegades a punxar amb alguna festa que és a sal obert, jo sempre porto un mocador de paper i sempre li dic al mànager, ara me giraré i em sonaré i la gent pensarà el que no és.
0: Yeah.
1: I tinc sempre aquest problema, dic, perquè hi ha aquesta premissa o aquest pensament que dius tu de que els discjòqueis van passats, van posats, i realment és veritat. Uh-huh. És veritat dins d'una realitat concreta, amb gent concreta, i en el meu cas tampoc l'alcohol no ho tolero gaire. És, els companys de cabina directament m'avisen, no beguis el segon, que després no podràs parlar pel micròfon, no et sortirà bé, i tenen tota la raó, o sigui, no.
0: Abans deies que tu eres dels discjòqueis que salten i ballen, i quan ets a la cabina, què veus, com et sents?
1: Jo tinc molta seguretat, i jo m'empodero molt quan estic a la cabina. Com que sé molt bé el que faig, saps que els tens a la mà.
0: Em parlaves d'un ull psicològic de pista.
1: Sí.
0: Què és l'ull psicològic de pista?
1: És saber controlar-los. Tu pots tindre 1.000 persones al voltant de la pista que no t'entren a la pista. Sense la música adequada, sense la cançó adequada, no t'entraran a la pista. I el més fàcil és que la cançó inadequada et buidi un local. Si no tens aquesta psicologia de pista, de llegir el que la pista t'està reclamant a nivell musical, aquella nit anirà malament. A mi no m'ha passat, però ho he vist amb discjòqueis que cobraven molts diners, i que hem hagut de parar-los, per exemple, nosaltres a Big Ben, algú que teníem contractat internacional que ha vingut i que simplement el que mirava era la seva tècnica, sense mirar a la pista, sense pensar què és el que la pista reclama, sinó el seu gust. I aquest és el gran error. Amb els discjòqueis jovenets els hi dic, mireu a la pista, deixeu tant la tècnica i mireu més la pista. I, sobretot, feu anar el micròfon, que desdibuixi la barrera que teniu entre la cabina i la pista. Trenqueu aquesta barrera.

0: José, hem canviat de música. Sí. Això que està sonant, també ens ho has triat tu.
1: Mira, aquesta cançó pertany als New Order, que és un grup increïble de Manchester, i aquesta cançó, que no va començar a vendre's fins que la van començar a punxar els discjòquis de la Costa Daurada, i els anglesos que venien aquí a costejar o a fer vacances van començar a demanar-la al Regne Unit, i d'allà va començar a vendre's per tot el món. Després va arribar a ser el maxi single més venut de la història. És aquest Blue Moon dels New Order.
0: Realment ets un pou, eh? Quins horaris feies, José? Què pot durar una sessió de disc jockey?
1: Ara és molt relatiu. Abans eren llargues. A l'època, els 90, 2000... de Big Ben, jo entrava a les 11 de la nit i fins a les 6 del matí no tancaven, però marxàvem a les 7 de la matinada. Això aquí, que Big Ben funcionava a l'hivern. A l'estiu jo treballava a Florida 135, que és una altra discoteca, que és a Fraga, a l'Aragó, i allí és horari lliure. I igual eren les 2 de la tarda, que encara estaves allà.
0: Clar, és que aquesta és una altra... Tu, quan sorties del Big Ben o d'altres discoteques, què feies? Perquè al mateix temps tens un... Suposo que tenies una càrrega d'adrenalina important.
1: Sí.
0: Estaves...
1: Sí.
0: Què feies?
1: Nosaltres, quan tanque la discoteca, sempre és un... Veniu a casa, veniu a esmorzar. I quan tanque la discoteca, te'n vas a casa d'un, perquè, a més, normalment els discjòqueis ja estem en tensió, i prefereixo arribar a casa i treure el gos, i ja vindrà el son, la son. És que, però en aquella època sí que anàvem a esmorzar a casa d'un, o a casa d'un altre, o a casa meva, i ens posàvem música de fons, i fèiem xocolata amb xurros. Sí, de debò, o sigui, era molt normal, molt normal.
0: I mentre eres a la cabina podies sortir en algun moment, no sé, prendre algo, com deies abans, o descansar un moment, o parlar amb algú?
1: No sortia més que per anar al lavabo. I dono gràcies que el tenia darrere, el lavabo de la cabina. Però és el pitjor que et pot passar és estar en un lavabo. Tens 4 minuts de cançó. Estàs entre 3.000 persones, un lavabo a no sé quants metres i la teva cabina, i escolta que es pare la música. O sigui, jo... Sí, catàstrofe. O sigui, tothom xiulant, és un drama. Clar. Llavors, jo quasi que preferia no moure'm i fer coses estranyes. I fins aquí llegeixo, permet-me-ho.
0: Escolta, i allò altre tan típic de que la gent va demanar al discjòquei que els hi posi una música concreta, que els hi posi un tema concret?
1: Això és complicat.
0: Pots parlar, pots fer cas de lo que et demanen? Com va?
1: No. Algun cop sí, però passa molt poc. Normalment s'enfaden amb tu i sense raó, i el que no tens temps és d'explicar-li bé a aquella persona per què no li pots posar aquella cançó. Perquè et demanen coses que és impossible de colar-les en una sessió, que ja per experiència saps que et buidarà la pista, que no respondran, no puc jugar amb la cabina. I llavors la gent comença a cridar-te i no són conscients de que és un treball.
0: Això t'ha passat, eh? O sigui, algun conflicte també.
1: Molt, molt.

0: portem una bona estona ballant, què acabem de posar ara?
1: Mira, la cançó, jo crec que més típica, i ara sí que se'ns posarà la pell de gallina. És de Peter Schilling i és el Terra Titanic. És un clàssic absolut.
0: De tota manera, com vius que mentre els altres estan de festa tu estàs treballant justament per ells? Com vius això i com ho concilies amb els amics, amb la família?
1: Jo ho vic molt bé. Quan jo veig una pista plena de gent que està ballant i que m'estan responent, jo estic de festa. M'ho estic passant molt bé. I tinc la gran sort que la meva gent, la meva colla, els hi va molt, molt la festa. Llavors, sí, clar, jo no... Sant Joan, no, perquè no. Treballo. Cap d'any, no, perquè treballo. Clar. Nadal, no, perquè treballo. Però... quin és l'avantatge? Que tots els meus amics han dit, ah, doncs repetim-ho tot, i hem repetit totes les festes. Sant Joan, fem-ho dos vegades. Cap d'any, fem-lo al gener, a mig gener. I hem repetit sempre totes les festes. També diré que no em sap greu haver-me-les perdut, perquè quan veig un cap d'any que està ple de gent i que han pagat el que han pagat, penso, uf, menys mal, m'hagués quedat a casa.
0: D'alguna manera, o sigui, ets un DJ boníssim, però ets com l'anti-DJ.
1: Si pogués dir detall això, no t'ho diré, però...
0: Totes aquestes reflexions, que n'has fetes moltes, totes surten de la nit. Tu, als 12 anys, vas començar a agafar ja un camí que et va portar cap a la nit. I has estat molt vinculat a la nit. Què és la nit per tu?
1: Ara m'has deixat en blanc, en negre. La nit és màgia, la nit és màgia. Sí, des de que era... sí, encara. Des de que era molt petit, la vinculo amb música. I la música és màgica, és màgica. I això s'ha perdut. Mira, t'explico una última anècdota. Quan jo comprava vinils per la discoteca, com que volia que fos tan exclusiu tindre un disc que no tinguessin les altres discoteques, jo podia anar a Barcelona i preguntar, aquesta cançó que ha arribat d'importació, quantes còpies tens? 15. Doncs m'emporto les 15 còpies. No som tan exclusius, no som una discoteca tan gran, no som una de les més bèsties d'Europa, doncs hem de tenir música exclusiva, que quan arribi algú aquí digui, això només sona aquí. Doncs aquesta és la màgia de la música, que ara amb internet s'ha perdut, i per mi la nit és música, i encara ho és. Encara ho és.
0: Per acabar, podem posar-ne alguna altra, no?
1: Sí, va, però aquesta l'he escollit jo perquè m'agrada, i aquesta és perquè va ser dels meus inicis de ràdio. Va ser el primer disc que vaig comprar a la ràdio i que em vaig enamorar com a grup, i són els The Cure. Va sortir una cançó raríssima que no en tenia ningú i que després s'ha convertit en un dels grans clàssics de la banda, i es diu Lullaby.
0: Doncs, José, acabem amb música, amb els The Cure, i bona
1: nit,
0: José.
1: Un plaer que sigui una entrevista a la nit dels ignorants. Sí? No volia acabar sense dir-ho. Si estava enamorat de la ràdio és perquè al costat del llit tenia un despertador d'aquells que tenia que sintonitzar en ràdios, i un dels primers programes dels que em vaig enamorar, i et parlo de quan tenia 11-12 anys, és aquest, i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui que, després de tants anys, fer una entrevista a la nit dels ignorants és un somni. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs mira, una vegada més s'han alineat els astres. Moltes gràcies a tu, José, un plaer.
1: Un plaer de la meva part. Salutacions des de la Noguera.

0: Doncs va, que ja hem ballat a ritme del que posava el nostre disc jockey d'aquesta matinada. Ara falten 9 minuts perquè siguin perquè sigui la 1 de la matinada, que ja anava a dir les 12, ja m'anava a equivocar. Som a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit, Pietat.
1: Hola, molt bona nit, Marta. Com estem? Com va estos dies d'intensa feina?
0: Mira, intensa feina, una mica més cansats de l'habitual, però no passa res, ja descansarem el cap de setmana.
1: Amb alegria.
0: I
1: molt
0: tant,
1: bé.
0: I tant.
1: Bé, jo voldria fer un comentari respecte al tema de la visita del
0: Sant Pare. Sí.
1: Sí. I volia comentar respecte al tema de la llengua, no? Uh-huh. De l'ús del català i tal. A mi realment m'ha semblat molt bé, per una banda, que se li fes la petició, no? De ja que s'adreçava, que venia aquí, que era el temple i tot, pues que si pogués ne fes un ús, i jo trobo que n'ha fet un bon ús. Uh-huh. Dins de les seues, la seua... els dies en els que ha vingut. Però llavors la meva pregunta és, exigirem el mateix, no? Els polítics també aquests dies ens estan parlant molt d'això, i exigirem o exigiran el mateix esforç als jugadors, per exemple, d'un equip com és el Barça, que ens representa?
0: Bona pregunta, no? Pietat, molt bona pregunta.
1: Que, aquesta, per exemple, no? Perquè si hem de ser coherents, doncs hauríem de ser coherents una mica en tot, no?
0: Sí, bé, sí. O altres caps d'estat que venen, bueno, i que s'adrecen i, evidentment, no parlen català mai.
1: Exacte, exactament. Molt bé. Llavors, un altre, si puc fer-ne un altre,
0: sí,
1: seria allò perquè, com sempre estem, Barcelona-Madrid, no? Una mica allò per...
0: Una mica de centralisme, no? Vols dir?
1: No, pel tema... Bueno, sí, no. Pel tema d'aquella de la competitivitat, una mica, que hi ha, sí, entre no?
0: Sempre, les dues capitals, entre, sí.
1: A nivell de pobles també passa, no? Pues, a nivell de ciutats també, no? Voldria saber quin tot... Si hi hauria possibilitat de saber quin total de despesa econòmica, és a dir, qui ha sigut més generós gastant per a
0: qui se'ls ha gastat més, eh?
1: Catalunya?
0: Si a Madrid o Barcelona?
1: Exacte, Madrid o Barcelona.
0: Vaja, vull dir, la visita a tot Catalunya, perquè ha anat a Montserrat, etc. O, sí, o Madrid, eh? Qui s'ha gastat més diners?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Exacte. I llavors, un altre és, si pot ser també, que quins beneficis tindrà per a la ciutat de Barcelona, no?
0: Sí.
1: La visita del Papa.
0: Econòmics, entenc. Que... Vull dir que això em sembla, sí, que està,
1: sí,
0: calculat.
1: Sí, sí. Exacte, sí. Uh-huh. Que ja suposo que a nivell de turistes i tal, però hi ha alguna... despesa, com si diguéssim, que vagi a la ciutat, despesa. Hi ha algun impost, a part de l'impost que tenim per turistes? I ho dic jo perquè, per exemple, quan se fa allò de la marató i es diuen, han recollit tants de diners, no? Uh-huh. Després se diu, s'han destinat tants de diners a aquest projecte.
0: Sí, a transparència, no? Total, sí, sí.
1: Exacte. Com repercutirà això a la gent que veu a la ciutat, no? Uh-huh. En aquest sentit.
0: A veure, aquesta ja la trobo més difícil, però vaja, tot és preguntar. Està molt bé. Pietat, està molt bé.
1: Diu, d'una manera senzilla, si es pot fer, que l'he plantejat molt complicat.
0: No, però s'entén perfectament.
1: Bueno,
0: d'acord, doncs a veure què ens molt diuen. Moltes gràcies per trucar-nos.
1: Adéu,
0: bona nit. A part de les trucades que ens feu al 93207474, avui encara no he llegit ni hem escoltat cap missatge dels que tenim al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i per no canviar de tema, avui ens trobem aquesta reflexió sobre la visita del Papa que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar.
2: Un comentari arrel de totes les discussions que ha sortit per la visita del Papa. En primer lloc, a mi m'agradaria dir que avui en dia el Papa, tant com va ser el francès com és ara el Lleó XIV, són uns líders mundials, ens agradi la seva ideologia o no. I penso que ha fet unes declaracions que esperaven que les fes algun polític del món i que mai ningú l'ha fet. Per mi té una validesa en quant a preocupació per les circumstàncies que estan passant al món. Segon tema, el tema econòmic. Evidentment s'han gastat molts calés, diners públics, que jo entenc que revertiran en moltes coses a nivell de lo que és l'economia local, i això pues, sempre és bo. També podem criticar, per exemple, per què paguem la milionada que paguem per als grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP quan hi ha gent que, bueno, que no anem al circuit, o hi ha gent que no li agrada i de més, o podríem dir també de les fires. Entrar pel tema econòmic per mi és un error, perquè bueno, es pot comparar moltes altres coses que segurament tothom podien criticar, o una part de la societat podien criticar. I després un tema que a mi no sé, molesta una mica. Jo vaig tenir una educació per la meva edat, evidentment, pues, catòlica, a l'escola i de més. Ara estic en una època que, bueno, que com que ja estic jubilat i tinc una edat, estic buscant una mica l'equilibri espiritual i de més. Jo crec que l'home és un ser espiritual per natura. No m'agrada que la gent demani perdó per haver-s'hi casat amb una església, o que demani perdó per haver estat creient. La fe és una cosa que permeti una força, una potència brutal. Jo he vist demostracions de fe que les he envejat i que, bueno, deixant a part religions i esglésies i demés, és una cosa molt potent. Per tant, no ens avergonyim per haver fet coses en el passat que avui en dia socialment estan mal vistes, però que és part de la nostra història i que, bueno, no tenen per què ser dolentes.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, aquesta és la reflexió que ens deixava l'Albert des de Vilassar. La Paquita ens diu, volia fer arribar la meva opinió amb tota la polèmica que hi ha amb la visita del Papa. Diu, primer, si som demòcrates, hem d'acceptar que ho som per tot. Segon, tots paguem amb els nostres impostos coses que no ens interessen. Diu, per últim, el Papa ve a inaugurar l'última torre de la Sagrada Família. Contents, diu la Paquita, hauríem d'estar i no donar-li tantes voltes a tot. I acabo amb una última reflexió de l'Anna, que ens ha deixat, Oriol, perquè hi ha temps de fer-la, que aquesta em sembla que és divertida i tot, acabarem així abans de la una. L'Anna, aquesta reflexió.
3: M'agradaria molt saber, un entès, algú que entengui, digués quant de temps pot estar una persona sense anar al lavabo a fer pipí, vull dir. Perquè, esclar, jo m'estic mirant això del papi, de tanta i tanta gent aquí, i ja fa, bueno, aquests ara són a la Sagrada Família, feia dues hores, que eren ja ara tres, jo no sé com s'ho fan, la veritat, a veure si algú m'explica, si ja és que tenen alguna manera per solucionar aquest problema, però hi ha vegades que jo veig gent que s'han estat, per exemple, a Roma mateix, 4 i 5 hores, aquí amb el Papa i amb qualsevol aconteixement.
0: A veure, quanta estona es pot arribar a aguantar un al pipi per poder assistir a un d'aquests actes? O si parlem amb el Papa, mare de Déu, també l'estona que he pogut estar sense haver d'anar al lavabo. Vés a saber. Doncs va, a veure si algun metge, algú que ens ho pugui explicar, o algun truc per intentar evitar que tinguis una mica de pressa. Ara la pressa són les notícies de la una, les escoltem i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal d'aquest dimecres al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. I a uns 200 metres del crim, la policia ha localitzat la pistola i el casc de bicicleta que portava l'agressor. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la conselleria d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha demanat no normalitzar la soledat de la gent gran. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Valentín Romà serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Dianganiose. Els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millorar les indemnitzacions. Juan Carlos Llepés, delegat de la UGT.
3: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta i jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: També s'ha acordat un plus de 750 euros per als treballadors nascuts a partir del 1953. Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117. Després d'una pròrroga, divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després de guanyar el primer partit. El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. El play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga, ha eliminat Les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. A la final, per un lloc a primera, la jugaran el Màlaga i l'Almeria. I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
0: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Candela Peña! Què passa?
2: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
10: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
11: Aquesta veu no és de ningú.
12: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
11: Quina història, mare de Déu.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
13: Brava per l'equip de la tarda.
11: És increïble.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 7 minuts, va, que ja som aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207474, ara hi tenim la Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, què tal?
1: Bé, i tu? Perquè ja rius, només començar ja rius.
2: Home, jo ric perquè és que hi ha hagut un embafament tal, bé, no hi he vist tot, eh? No. Jo el que volia veure si és lo de la Sagrada Família.
1: Sí.
2: Per veure allò, perquè el Sagrada Família, dic, si a mi m'agrada més per dins que per fora, i aquella cosa monumental de dins, i aquells...
1: Sí, sí.
2: Però jo dic, tota aquesta estufària i aquesta ostentació de l'Església, vols dir que caldria?
1: Que caldria? A qui li preguntes això, a veure?
2: No, això dic, vol dir que caldria que l'Església anés amb tota aquesta ostentació i aquesta estufària que va...
1: Amb tota aquesta pompa, eh?
2: Aquesta pompa, sí, senyor. Mm. Francament, ja no... Allò de fer les ofrenes de la rosa d'or i tal, amb els temps que corren, potser que canviessin una mica. Diu, és que és simbòlic, sí, sí. Suposo que això fa que, no sé, per molta gent és atractiu, això, per segons quin tipus de gent... Aquesta cosa deu ser més atractiva i deu ser per anar aguantant el
1: sí,
2: business.
1: Sí, perquè si va a segons quines esglésies que estan ajudant els pobres i la gent vulnerable i els que no tenen res i tal i tal, aquí no... Que ha anat, eh? L'església s'han agustat.
2: Sí que hi ha anat, sí, però... sí que hi ha anat. Bé, d'acord, sí, estic d'acord amb que vagi això, però vull dir, l'ostentació aquesta que tenen l'haurien d'anar...
1: Rebaixant, eh?
2: Anar baixant una mica, dic jo. I és que hi ha hagut un moment que l'Omell li ha dit Sant Pere, allò de Sant Pare.
1: Sant Pedro, li ha dit, s'ha equivocat.
2: Sant Pere. Ah. Sant Pere en lloc de Sant Pare.
1: Ai.
2: Sí, Sant Pere. Ai, hi ha una cosa, és que el que us vull dir, com deia, jo no l'he vista, però m'han comentat que algú que ha anat fent zapping a veure què deien les emissores, o sigui, els canals de fora, no?
1: I què deien?
2: Hi ha hagut un moment com la Son Solés, aquesta senyora, que és el que és molt amiga de la reina aquesta, no diuen? Que
1: per
2: cert, que el Llargamelses i la seva senyora, no sé què hi feia, d'aquí també m'hi sobraven a mi. En fi, sí, esclar, tot el sèquit, aquella gent amunt i avall, mare.
1: Tot.
2: Mare de Déu. Bé, doncs, que... Per què ho deia?
1: Per què ho deia això?
2: Que no, de la Son Solés,
1: sí.
2: Que, sí, sí, que es veu que alguna de les seves col·laboradores, em sembla que és una senyora col·laboradora, ha dit que avui en Madrid i Barcelona s'han vist dos monumentos, o sigui, excepcionales, o sigui...
1: Dos
2: estructures, dos edificios, com eren, excepcionales, com són el Bernabéu i la Sagrada Família.
1: Va, home, no, m'ha comparat això,
2: Això, jo m'he quedat... No l'he vist jo, però m'han comentat. Diu, mira quin comentari hem fet, dic, home, jo no sé què... Potser ho ha dit amb conya, aquella senyora, no?
1: No, ho dubto molt.
2: Però per què? Perquè, vaja, escolta'm, fer una comparació d'aquestes és una cosa que no dic el món era, però...
1: No,
2: o sigui, imagina't com va la cosa. O sigui, de manera visual, fantàstic, eh? És com a espectacle visual...
1: Mm-hmm.
2: Això, home, és un espot publicitari que
1: total,
2: no es paga ni amb...
1: Total.
2: Ara, escolta'm, què diu que deixarà? Escolta'm, de turisme no necessitem més, eh?
1: Que no en necessitem més, oi?
2: No. Doncs... Però si això ha de dur més gent, Déu meu, senyora, sí.
1: Doncs sí que en durà més, sí, ja t'ho dic.
2: Sí. Home, és que de tot el que faran, suposo que aquesta serà l'estampa que quedarà a la imatge de tothom.
1: Totalment.
2: Perquè ha sigut, o sigui, visualment ha sigut
1: molt... Era molt bonic, era un gran espectacle, sí, està clar.
2: Com a espectacle ha sigut bonic, ara que et dic això, sí.
1: Les llums, encenent-se, tot, sí.
2: Però ara, ja et dic, fer la comparació amb el Bernabéu...
1: Fora de lloc, diríem, eh? Deixem-ho així.
2: Dos monumentos com a... Sí, i tant, home, fora de lloc. És que bé, no ho sé, aquella senyora, no sé, li hauran donat el carnet de periodista, o si el tenia, o no sé què collia, perquè és una col·laboradora.
1: En fi,
2: doncs ara,
1: molt bé,
2: ja està, ara ja ha passat, ja està tot aquí. L'home no ha tingut cap incident, que
1: no.
2: És el que es temia, oi? Que no ha passat res.
1: No ha passat res.
2: No, o sigui, tot... Home, jo pensava, dic, ara m'estava mirant ahir, vaig voler veure l'arribada sí que la vaig veure, i llavors amb aquella cosa que no acabaven de posar la catifa i tot, dic, a veure si aquesta mare es fotrà escoles avall, s'embolicarà amb les fandilles i amb la catifa...
1: Si està en forma, ha pujat
2: el cotxe,
1: s'ha aixecat per sobre del cotxe.
2: Escolta, i allò que diu, quan tens estants... És que potser van amb bolquers, aquest personal. tant els que van a veure aquestes coses que si estan tan hores.
1: Jo tinc un company d'aquí que m'acaba de dir en broma que porta una gibrelleta papal i així sí. L'home no ha d'aturar-se. Però era una broma, era una
2: sí,
1: broma.
2: Ja, però potser que duguessin bolquers no seria tan estrany.
1: Què vols dir, Maria Rosa?
2: Home...
1: Que a ningú li agrada portar-los, eh? Quan s'han de portar, s'han de portar, però...
2: Però en un cas d'aquests que han d'estar tantes hores i tantes hores... I
1: clar, no, però com que han anat d'un lloc a l'altre...
2: Aguanti'm el bacó, que me'n vaig, fer un riu.
1: No? Ara vinc, ara torno. No, però a cada lloc que ha anat, jo suposo que li han ofert, vull dir que...
2: Home, això segurament sí.
1: Que sí.
2: Sí, sí, sí, però bé, doncs sí, d'acord.
1: Molt bé, Maria Rosa.
2: Vinga, nois, vinga, apa.
1: Una abraçada, bona nit.
2: Adéu.
1: La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bona nit, Marta.
1: Com bueno, estàs?
3: Avui el tema, bé, molt bé. El tema d'avui, bé, ja sabem quin és, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo només sobre el tema d'avui, independent de que hi he trobat a faltar una mica més de català, una miqueta força més de català, però vaja, no és aquesta la cosa. Us volia comentar sobre els comentaristes de TV3 a la tarda, que es feien un tip de xerrar i no ens deixaven sentir moltes cosetes. O sigui, sobretot hi ha hagut una estona que estava cantant una soprano, una cosa preciosa, i ells, però esclar, ells estan acostumats a parlar amb el seu paladeu.
1: Sí, i no, i
3: pensava,
1: no heu sentit bé la música.
3: Almenys afluixar una miqueta el paladeu, perquè hi havia moltes coses que es parlaven o que es feien o que, i això...
1: Doncs, no us ho deixat sentir.
3: Això mateix.
1: Sí, sí, sí,
3: senzillament només un comentari sobre això i ja
1: molt
3: està.
1: Bé.
3: Mira, volia fer una pregunta sobre una cosa que potser us farà riure. Sobre els mosquits.
1: Mosquits, a veure.
3: A veure, els mosquits. Jo, per exemple, dos mosquits al matí o fora al pati o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit... Si estàs al llit i t'has dit...
1: Sí,
3: els sents.
1: Oh, quina ràbia em fa això.
3: Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia, o vaig sentir un dia que deien que el mosquit mascle, no sé si és el mascle o la femella, que coincidien i els altres no. Em sembla que això es va comentar algun dia, però no ho recordo. Aviam si...
1: Jo sé que vam comentar que els que piquen són les femelles...
3: Que els que piquen són les femelles.
1: Però el xiulet aquest...
3: El xiulet. Perquè jo ho tinc comprovat, vull dir, jo moltes vegades a la tarda a casa estic aquí sentada mirant la televisió, fent alguna cosa, i en veig algun. Jo el veig, però no el sento amb aquell xiulet. En canvi, a la nit, carai, si se sent, aleshores, bueno, és aquesta pregunta senzilla.
1: Molt bé, està bé. Molt bé, doncs, Montserrat, moltes gràcies.
3: Vinga,
1: bona nit, adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, continuant amb el tema papal,
1: sí.
4: Sobre les despeses, jo trobo que és vergonyós això que ha costat amb la seguretat i tal. I el que volia preguntar és si quan es fan campionats de motos, cotxes o futbol, si els clubs paguen el servei rebut a les autoritats...
1: Els cossos policials.
4: Policials, sí. Perquè, esclar, és una despesa que no tenim per què pagar-ho els que no hi anem. Igualment que això va en el papa, els que no hi anem ni no ens interessa, doncs no tenim per què pagar-ho.
1: Doncs mira, pregunta que m'apunto.
4: Doncs, si
1: els clubs paguen la seguretat, o sí, paguen la seguretat dels esdeveniments esportius, no?
4: Aquests multitudinaris.
1: Molt bé. Perfecte.
4: Però, se suposa que com venen aquests cantants que fan tant d'embolic i tanta fressa i tot això, suposo que aquests sí que deuen pagar. Perquè també hi posen de seguretat, no?
1: I tant. Sí, sí que
4: se suposa que deuen pagar. Però m'agradaria saber-ho, algú que estigui informat i que digui això sí, això no, i tal.
1: Uh-huh,
4: i després, com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exempt, no?
1: Ah, bona aquesta també. Va.
4: Suposo, vull dir que... No, teòricament no paguen enlloc.
1: No paguen enlloc, és veritat.
4: I hi ha associacions que estan lluitant per això, però els medis no en parlen, d'aquestes associacions. O sigui, no fos cas que la gent ens interessessin, saps?
1: Ja. Doncs a veure si algú ens diu això de l'IBI de Montserrat, també. Vinga.
4: Maria, i llavors, aquesta setmana mateix, vaig sentir una persona d'aquí, del Catalunya Ràdio,
1: sí,
4: que deia, sí, hi ha hagut un ferit de raça blanca. I esclar, m'estranya que gent universitaris, com deuen ser els periodistes que estan aquí, facin aquesta relliscada, que és molt ridícul, dir raça blanca.
1: Un ferit de raça blanca, això ho va sentir per la ràdio. O sigui,
4: sí,
1: és
4: aquesta setmana. Jo crec que devia ser dilluns o divendres o així. I era un dels companys vostres.
1: Ja.
4: I, esclar, o sigui, era un noticiari, diguem.
1: Sí.
4: I, esclar,
1: vull dir que no ho diem això... mai. És que tampoc diem... Si és negre, tampoc ho diem. Vull dir que al final,
4: doncs mira,
1: detinguts d'on siguin, a no ser que per la causa tinguin a veure amb d'on és la procedència, perquè moltes vegades, això és una discussió que es té a la redacció, moltes vegades a dir per què hem de dir si aquella persona és de tal país, si això no afecta que hagi fet o deixat de fer una cosa. I llavors
4: sí,
1: ho obvies, no?
4: Jo vaig pensar que era una relliscada, però que s'hi hauria d'anar en compte perquè la raça blanca no existeix pas.
1: No,
4: és l'ètnia blanca.
1: Sí.
4: La raça només hi ha la humana.
1: Que sí, que
4: la humana,
1: sí.
4: La gatuna, la cavallar... Cada raça és el seu grup,
1: sí,
4: però
1: l'humana
4: només té un grup.
1: Sí.
4: I llavors el color que tinguin són ètnies.
1: Sí, correcte. D'acord, Maria.
4: Doncs em va estranyar que això...
1: Sí, a mi també m'estranya, però vaja, pot passar, sí.
4: Doncs a veure si podem esbrinar alguna cosa d'això de l'IBI
1: i de la seguretat.
4: Perquè és que no hi ha diners per les escoles, no hi ha diners per pujar els sous, no hi ha diners per la sanitat, que és una misèria com la tenim. Doncs, esclar, no hi ha diners, però després se'ns en van per aquí.
1: Sí. D'acord. A veure si ho aclarim. Gràcies, Maria.
4: Bé, doncs, a veure.
1: Bona nit, adéu.
4: Bona nit.
1: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta. Per cert, que és el mateix nom que la meva germana. Que me li diuen Marta.
1: Molt bé.
5: Pobre, ja fa anys que va morir. Jo hi ha una cosa que trobo molt curiosa. Bueno, el que ara m'embesso és una altra cosa. El papa no era papa i fa 2 anys va estar a Ulldecona. O sigui, va estar a Ulldecona perquè hi ha un convent de monges agustines.
1: Mm.
5: I per cert que...

0: és una cosa curiosa, no? Que, sí, que se'n deixi un capellà, jo ja sé, per exemple, a Ulldecona, va haver un capellà que se'n va deixar, i era d'Ulldecona, i jo era amic dels seus germans, que també tots en Mòrnia, i al final, pobre senyor, sempre anava borratxo. S'emborratxava molt, però bueno,
1: sí, sí,
0: és igual, només era això, la curiositat esta. Ah, i una altra cosa, que farem propaganda d'Ulldecona, que a la millor molta gent no sap, a Ulldecona hi ha pintures rupestres, però molt importants, se veu.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí, estan a l'ermita i ve molta gent a veure-les, i hi ha un centre d'interpretació, bé, per a que no em van posar reixes, per a, i això ho van descobrir, doncs fa 40 o 50 anys, uns xiquets que anaven per la muntanya, van dir, mira quins ninotets. I li van dir al senyor que els acompanyava, que era del centre cultural, centre excursionista, i ho va mirar i va dir, ostres, però si això són pintures rupestres, i bueno, ho van dir, i ja està, mira, ho van enreixar tot perquè no poguessin rascar ni ningú n'és a fer res, i llavors hi ha allí un centre d'interpretació a l'ermita i allà hi va molta gent a mirar això.
1: A mirar-s'ho, perfecte. Molt bé, Joan Josep, vale, moltes gràcies, una abraçada.
0: A vos,
1: adeu,
0: bona
1: la
0: nit.
1: La Constança, des de Terrassa, bona nit.
2: Hola, bona nit. No, és per comentar alguna cosa al Papa.
1: Digues.
2: Tot ha anat molt bé, tot molt maco, molt ben organitzat. El que passa que jo trobo que el paper és tan bo que l'han fet per la massa català.
1: A massa? Tu creus que l'han fet per la massa?
2: Jo sí. Jo sí. Allà llegint. I a més passava una cosa, que quan llegia català, quan mirava jo per la tele, l'altre ho traduïa en castellà, i llavors no t'enteraves ni el que havia dit el papa, ni el que havia dit ell, ni l'altre.
1: Ah, perquè ho miraves per una televisió espanyola, tu. Per això veies la traducció,
2: no? Sí, per
1: clar,
2: la...
1: Clar.
2: No, he anat canviant,
1: Ah,
2: he anat
1: canviant, d'acord.
2: He anat canviant.
1: Molt bé, Constança.
2: I, escolta, però vull dir que tot... Jo hi he estat els dos dies, pues, pendent, no? Però sí que trobo, sí, sí. És tan bo el papa que jo l'he trobat que massa, l'han fet parlar massa català. Doncs semblava que haguessin dit... Bueno, que mira, vaig a dir una paraula massa... Semblava que haguessin pagat perquè vingués i fes el que ells manessin.
1: No, això s'ho ha preparat ell, això està clar, Constança. Vull dir que
2: s'ho
1: ha preparat ell, sí,
2: fulla,
1: sí.
2: Tanta fulla i li costava a vegades, quan deia a la missa de la...
1: Aquí cadascú veu d'una manera. Uns que ha parlat poc, tu que n'ha parlat massa. Vull dir, per això som un programa que donem la veu a tothom, Constança.
2: I trobo que la Sagrada Família... Trobo jo, masses colors, a les columnes i tot, massa... És molt, molt... Molt de l'aïllo, no?
1: Va a gustos, la gent encara t'ha encantada, tu no t'ha agradat tant, no passa res. Per a gustos, sí, colores, manera. Que diuen, no?
2: Bueno, era per això, per comentar
1: molt bé.
2: Això.
1: Perfecte, Constança.
2: Però molt, tot molt ben organitzat.
1: Perfecte.
2: I que el papa, molt bo. Potser sí. massa bo.
1: Massa bo i tot.
2: Massa bo. Tenia que estar una mica... Té més, sèrio i quadrar-se més.
1: Mare meva. Va, Constança, una abraçada, bona nit.
2: Adiós, adéu. Bona nit. Catalunya.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar,
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: Atenció a aquesta música.

0: Però hi ha gent que sí que pot recordar el vincle entre aquests dos temes, els que hi eren aquell 11 de juny de 1976 a la plaça Monumental de Barcelona, el primer concert dels Rolling Stones a Espanya, que va començar així. De fet, és l'únic arxiu audiovisual que queda d'aquell dia, que va fer història, perquè constatava que alguna cosa estava canviant 8 mesos després de la mort del dictador i perquè posava Barcelona i el país en el circuit del rock internacional. Doncs bé, s'acaba de publicar Black and Cat, de Rolling Stones, Barcelona 1976, probablement el retrat més profund del que va ser aquell concert, el seu context i els seus protagonistes. Els autors són Jordi Novell, periodista, especialista en música i mitjans de comunicació i, entre altres coses, director de programes musicals de televisió. Bona nit, benvingut.
1: Bona nit, què tal?
0: I Francesc Fàbregas, director i productor de programes culturals i fotògraf, un dels fotògrafs que va estar treballant aquella nit a la Monumental. Seves són les fotografies que apareixen en aquest llibre, algunes de les quals són veritables icones d'aquell episodi. Francesc, bona nit, benvingut.
2: Hola, bona nit.
0: Jordi, va anar... Ja que estem parlant de concerts, i ara recordarem el de fa tants anys, fa 50 anys, però ha anat bé els concerts del cap de setmana de... Crec que era The Cure, que anaves?
1: Hi vaig anar? Sí, sí, va ser fantàstic.
0: Tu també has anat a concert aquest cap de setmana? Perquè, clar,
2: no, he anat a l'Empordà. Això, directament.
0: Ja, directament, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, un a l'Empordà, l'altre en un concert, s'entén, però en Jordi, tu quan els Stones van actuar a Barcelona tenies, què, 3 anys?
1: No arribava ni això.
0: No arribaves ni això.
1: I mesos.
0: Clar, algú que quan es fa aquell concert no arribava ni a aquesta edat, què et porta a fixar-te en aquell episodi?
1: Doncs, al final és un exercici de recuperació històrica, no? De memòria cultural i també sentimental, no? Perquè hi havia qui va parlar d'aquest concert. Al final, la gent que hi va anar, si demanes que ens expliqui què va passar en un concert de fa 50 anys...
0: És difícil.
1: Hi ha una memòria una mica esbiaixada, no? Sí que hi ha uns elements comuns, La presència dels grisos, per exemple, el fet de que hi hagués una lluna plena durant aquella nit, que hi hagués molta pols, que va ser molt llarg... Són elements comuns de tota la gent que hi va anar. Però qui va fer una crònica fidedigna van ser les revistes i els mitjans de comunicació. Llavors, d'alguna manera, el que he intentat en aquest llibre és teixir tot aquest relat que es va explicar del concert dels Stones del 76 i també els diferents punts de vista d'aquestes persones que ens explicaven el que passava.
0: Dius a la introducció del llibre que encara ara els que van ser aquella nit a la Monumental en recorden les emocions. Suposo que heu pogut o has pogut parlar amb gent que hi era i que, si ho recorda, ara li demanaré en Francesc perquè ell hi era treballant, esclar.
1: Sí, perquè com deies, el context és molt important i el que destaca d'aquest context, a vegades, d'aquell concert, perdó, no és tant la música, era un concert més de la gira de Rolling Stones europea, sinó que va passar un moment molt concret de la història d'aquest país, no? Com deies, va morir el dictador feia poc, però és que el carrer estava vessat de manifestacions, de vagues, els fets de Victòria havien passat feia poc, hi havia hagut les jornades de la dona unes setmanes abans, hi havia un pols entre l'antic règim i un règim que encara s'havia de definir, que ben bé no se sabia on era, i enmig de tot això arriben els Rolling Stones a Barcelona, que eren també una icona i un símbol de tota la contracultura que hi havia en aquell moment.
0: Francesc, tu com vas viure aquest concert a la Monumental? Perquè després et pregunto com a fotògraf, però ara t'ho demano personalment. Tu ja eres a l'aeroport, no?, com van arribar?
2: Bueno, sí.
0: O sigui, tu ja venies...
2: Jo et penso que gràcies precisament a en Jordi, doncs em vaig xivar, doncs, que... Bueno, vam estar el dia abans amb el també enyorat, perquè em sap greu, però és que hi ha molta gent que era...
0: Que ja no hi és.
2: Que no hi és, que és l'Àngel Casas, el Damián García Puig, que va ser el que era cap de redacció en aquell moment de la revista Vibraciones, que és on estàvem nosaltres,
0: sí.
2: que el director era l'Àngel, i vam estar allà que no sabíem què fer, no? Vull dir, ell estava molt nerviós, em volia anar perquè passaran les hores i no venia, que si venen, no venen, que venen de Lyon, que no venen de Lyon, que venen tal, tal, tal, no? I, home, la veritat és que l'espira va ser molt maca per mi, no? Perquè, vull dir, d'allà, doncs, han sortit algunes fotos, com dius tu, icòniques i fins i tot fotos noves, fotos noves, perquè resulta que el meu arxiu està, d'alguna manera està entre casa i el que era abans també la revista Rot de Lux, que jo també vaig ser editor, i arrel del Covid, doncs el Rot va tenir que plegar perquè no entrava en d'allò, no? Publicitat. I em van dir, hòstia, vine a recuperar fotos. I en aquest llibre, doncs, hi ha encara alguna foto inèdita. O sigui, per primera vegada, amb el llibre hi ha fotos inèdites...
0: Que no s'havien vist abans. Hi ha una imatge icònica, Mick Jagger, vestit de blanc immaculat.
2: Al costat dels Jesus.
0: Exacte, amb un barret blanc, no? Ara aquests dies tenim el papa per aquí.
2: Sí,
0: caminant entre els policies grisos, aquí hi havia un significat brutal, no? Perquè tal com estava tot, ell de blanc allà al mig d'aquesta policia de color gris...
2: Explica moltes coses. No?
1: Sí, sí, el contrast cromàtic, però fins i tot 10 anys abans havien vingut els Beatles, també van tocar la Monumental, però allò va ser una cosa bastant folclòrica en el fons, però la diferència entre la gent que esperava els Beatles a l'aeroport i els estons l'esperaven només el francès, pràcticament, no?
0: Sí,
1: ningú més. I sí,
2: no, sí, que... hi ha un fotògraf, perquè dins d'aquest arxiu es veu un fotògraf que està parlant amb el jo diria amb el Renwood, no? Però jo penso que era un fotògraf que devia anar amb ells.
0: Ja.
2: Perquè, aviam, en aquell moment érem quatre.
1: Tampoc s'han vist més imatges dels
2: Estats Units. No.
0: Sí, les úniques són aquestes. Va, anem al concert. Van tocar aquesta cançó, em diuen, perquè jo tampoc hi era, evidentment, Get Off My Cloud. Jo pregunto, la gent la coneixia, la cantava? Això ho sabeu? O sigui, la gent sabia què estava passant allà dalt?
1: Sí, hi havia públic de tot, eh? Clar, queda molt poca... Hi ha una gravació que es va fer des del públic de tot el concert que m'ha permès, diguem-ne, recuperar, perquè no hi era, i la gent que hi era, com deien, tampoc se'n recorda, però m'ha permès recuperar tot el concert i escoltar com van tocar, que és el que deia d'àudio, sí. De fet, només hi ha unes imatges que Televisió Espanyola va gravar, li van deixar gravar la primera cançó, Honky Tonk Woman, però tot el de més no han aparegut gravacions de vídeo, però sí aquesta gravació que a més circula per YouTube i s'ha editat fins i tot en ser de manera una mica clandestina, no?
0: Dius en el llibre que és una època, ja ho hem dit, Franco feia 8 mesos gairebé que s'havia mort, però que encara hi havia el pes de la dictadura, diguéssim, i dius en el llibre que comencen a haver-hi escletxes, que hi va haver un concert al Parc de la Ciutadella del 68 i el grup de folk, que hi havia a nivell internacional altres grups que això també potser representaven aquestes escletxes que començaven a haver-hi a tots els nivells?
1: Bueno, hi ha una part de la societat catalana, a més molt vinculada també a Barcelona i a alguns municipis del voltant, que comença a utilitzar la cultura, diguem-ne, com una mena de front de batalla. Més enllà dels 16 jutges, que venen d'una tradició més francesa, sí que hi ha tota una sèrie de gent que, emparada en els models més americans, i parteixen del grup de folk, utilitzen les noves expressions com el rock com una manera de combatre el règim, no? I neix d'alguna manera la contracultura. Hi ha diferents episodis, un és el concert del grup de folk a la Ciutadella, l'altre és el concert de King Crimson, per exemple, a Granollers, que és per molta gent va ser un moment de reivindicació de moltes coses.
2: El nostre Canet.
1: El Canet Rock, del 75, un any abans.
0: I un
2: Vida Franco.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I un d'aquests moments és aquest concert dels Stones, n'hi haurà més. Però sí que, d'alguna manera, és el fet que vinguessin els Stones aquí era molt simbòlic. Més enllà d'un concert hi havia diguem-ne, la força d'un grup que en aquell moment era la banda de rock més important del món, que finalment venia a l'Estat un cop mort el dictador. Llavors era com Gai Mercader, que va ser la persona que els va dur.
0: Anava a dir
1: que és un nom que
0: això ho entens tot, no? Si no arriba a ser per ell, no venen.
1: Sí, és un gest de valentia perquè aconsegueix convèncer el màger que vinguin, que no es preocupi, que Espanya està molt bé, que no hi ha cap problema.
0: Que no passa res.
1: Realment hi havia molts problemes, però aconsegueix crear la situació perquè això sigui possible. I realment, el més important és que es fes, no? Com es fes, n'és millor, pitjor, però el fet de fer-se va possibilitar, com deies abans, que s'obrís a Barcelona com una escala de les gires internacionals de molts grups.
0: Clar, però no tothom hi estava d'acord, crec recordar, i ho expliques en el llibre, que alguns estaven molt contents i una part de periodistes que consideraven que estaven una mica en declivi, ja els has imaginat, eh? I encara volten,
2: sí. Potser n'hi havia més que estaven en contra que no pas estaven
0: sí?
2: a favor. Sí?
0: Fins
2: no?
0: i tot més?
2: Sí, i gent coneguda, vull dir, gent de l'avantguàrdia, bueno, etcètera, no? Vull dir,
1: sí, sí.
2: El propi Àngel també estava amb una crítica, bueno,
0: el propi Àngel Casas?
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, els Stones, tot i que només, entre cometes, portant 14 anys de trajectòria, sí que se'ls considerava un grup de que...
2: Ja estaven de cap a caiguda.
0: Ja està, sí. Amb 14 anys fora, no?
2: Ja està fora, sí, sí.
1: Possiblement el darrer disc, possiblement la darrera gira. I és veritat que el rock havia perdut en aquells anys 76, d'alguna manera, aquell punt revolucionari, no? I les gires d'aquests grups ja es veien com, diguem-ne, com un mecanisme del capitalisme més desolvat, no? I una mica aquesta... també repassem la gira europea que tenen, busquem la premsa internacional que et diu, i és veritat que és una gira que rep molt mala premsa, no? Perquè se'l considera que és un grup que no està en el seu moment, han fet un disc on abandonen les músiques negres del blues, el rock, i aposten pel reggae, pel funk, per ritmes que fugen de la seva tònica, i això no té molt bona sensació.
0: Això no, perquè a més crec que no es va acabar d'omplir del tot la plaça.
1: No,
0: hi ha d'haver un merdem amb els preus de les entrades, que primer una cosa, després sí, van a pujar...
2: Sí. És tota una història, un recorregut...
0: Sí, hi ha coses que no canvien, per això...
1: Sí. Jo l'explico molt ràpidament, perquè és una història llarga.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I és que la idea de Gai Mercader és construir una editoria a Cambrils.
0: A Cambrils.
1: Perquè descobreix uns terrenys que fan més o menys la forma que té un amfiteatre, no? Sí. Un auditori. I la idea era inaugurar aquest auditori amb el concert dels Stones i que cada setmana hi hagués concerts de diferents estils. Però uns quants pagesos, sobretot del poble, que tenien terrenys al voltant, diuen que això no, això és una mala idea. Es van informar a Canet de Mar, perquè feia poc hi havia hagut el Canet Rock.
0: Clar, ells cansaven de rock, no?
1: Exacte. I el delegat sindical de Canet, del sindicat vertical, els hi fa un informe molt, molt desfavorable, en el qual diu que això dels festivals de rock és pitjor que una plaga de llagostes. Això citem aquest informe.
2: Sí.
1: Llavors, clar, la idea d'en Gai de posar 25.000 persones a 500 o 600 despacetes de l'època, diguem-ne, no quadra. Se'n va a la Roca del Vallès, on troba també uns terrenys similars, però també es troba en l'oposició de gent del poble, que acaba penjant cartells de Gai no.
2: Amb la doble lectura de Gai.
0: Ja ens entenem.
1: I en tot això falten menys de 2 mesos pel concert. Tenim els Stones, però no tenim on fer el concert.
0: Ostres.
1: Però sí que la família Balanyà finalment li deixa la plaça de Tonos les Arenes, la plaça Espanya, i aconsegueix publicar les entrades, fer la publicitat, els cartells, i s'adonen després que no poden fer la producció del concert en aquella plaça.
0: Han de canviar
1: i anar
0: fins
1: a la Monumental. Llavors, que a la Monumental ja estem en un aforament de 18.000 persones, no de 25.000, i en Gai Mercader el que fa és canviar el preu de 500-600 pessetes fins a les 900, que són al canvi uns 70 i escaig euros actuals, però si és veritat que el nivell de vida...
0: En aquella època no podies gastar-te aquests diners en un concert, segurament.
1: I això provoca, com deies, que la plaça no s'ompli i es venen unes 11.000 entrades, tot i que s'estima que hi ha gent que o va falsificar o es va colar.
0: També.
1: Bé, si ell no hi havia 18, però tampoc n'hi havia 11.
0: Clar, abans ho deia Francesc, i ara hi entrem, el concert arrenca amb els taloners, hi ha càrregues policials a fora, i també a dins on cauen bombes de fum. Exactament què va passar allà? Què es va produir aquest moment?
1: A fora de la plaça hi havia gent que volia escoltar el concert des de fora,
0: sí,
1: perquè no tenien diners per comprar l'entrada, i també gent que intentava colar-se o fer una avalanxa o algun tipus de... Llavors, hi havia un desplegament de grisos espectacular.
2: Que tenien moltes ganes.
1: Tenien moltes ganes, perquè això de pagar els peluts sortia molt gratis.
2: Sí.
1: I venien carregats de tota l'atenció que hi havia hagut aquelles setmanes. I llavors, en alguns moments donats, hi va haver càrregues de la policia, que va arribar a entrar fins
2: va arribar a entrar dins...
0: De la Monumental.
2: Sí. I, bueno, hi ha un periodista que està viu, que és el Diego Manrique, que és un periodista
1: del País,
2: no? I que ell, d'alguna manera, doncs, estava allà i rep de rebot directament,
0: de
2: no? Perquè
0: ell sí.
2: Comença a veure doncs, que, ja, que entren a dintre i clar, ell va tirant però li foten una hòstia de l'esquena directament, no?
0: I més hi ha una bengala també que va anar per a mi, gairebé toca el
1: sí.
0: Mick Jagger, no?
1: Sí. Va haver-hi bengales sense ànim de causar mal, però hi havia bengales que el públic llençava
2: i un altre, i un altre personatge ben conegut i que tampoc el tenim, que és el Constantino Romero. Mm-hmm. Constantino Romero sí. Va intentar, ell es volia estalviar els taloners i diu, aniré ja l'hora més o menys que comencin, i es va trobar amb aquesta història. Mm-hmm. I no va poder entrar, és que va tenir que córrer.
1: Clar.
2: També.
1: I no va arribar a veure el concert.
0: No va arribar a veure el concert. Per tant, tampoc va sentir aquesta cançó, que també va sonar.

0: Era una cançó, és un clàssic, que aquí va tenir molt èxit, però que no, curiosament, no va triomfar gaire a la resta del món. Hi ha alguna explicació? Aquí sí, a la resta del món no tant.
1: Jo la vaig ballar molt, aquesta cançó.
0: Tu la vas ballar molt, sí, jo també la ballava.
2: No, va, agarrat,
1: Exacte.
2: sí, perquè una cançó que s'apartava molt de l'estil dels Stones. Mm. És una balada molt dolça, molt blanca, i la música dels Stones, diguem-ne, es caracteritza per tot el contrari, per ser un rock, diguem-ne, ple de riffs, de ritmes accelerats. I aquí va funcionar molt bé, aquí a França. De fet, durant la gira no la toquen enlloc, i és en alguns concerts de França i al concert de Barcelona que recuperen Angie, perquè en Jagger sí que era molt conscient de l'èxit que havia tingut aquí.
0: Això ja l'havien explicat. Sí. Ell va començar el concert amb un Bona nit en català, crec, i com és que va acabar el concert i va sonar la Santa Espina? O sigui, estem parlant de l'any 76.
1: Coses del gai.
0: Sí. Coses del gai. Ho va demanar ell expressament?
2: Sí. Igual que va començar amb el Gato Montés, que abans dèiem que això va ser una idea d'en Jagger, em marcaré una mica per ser la torna de les càrregues policials, va dir, doncs ara tancarem amb la Santa Espina. Va demanar permís al grup, van dir que endavant, i va tancar amb la Santa Espina, que en aquell moment era un acte bastant revolucionari.
1: Era un símbol, sí.
0: Jo crec que no ho ha fet ningú més, no?
2: No, crec que no.
0: Ni catalans, ni dominicans, ni britànics, ni americans, no? Un cop passat tot aquest temps, i amb això acabem, amb la perspectiva... què considereu que va suposar exactament aquell concert dels Stones a la Monumental?
2: El que dèiem de que Barcelona s'obrís és a dir, que una certa normalitat en l'arribada del rock i de les músiques, diguem-ne, populars modernes, consideressin les gires que passessin per Barcelona. És a dir, fins a aquell moment pràcticament a fer-ho començar als Pirineus, per la majoria de promotors internacionals. La feina sobretot que va fent Gai Mercader per convèncer-los que Barcelona existia, que hi havia normalitat. De fet, va aconseguir portar totes aquelles estrelles de la dècada dels 70 a Barcelona, una cosa en aquell moment impensable.
1: Impensable, sí.
0: Potser per això, doncs, ara és una plaça fixa de moltes estrelles internacionals.
1: Potser un pèl massa i tot.
0: Potser un pèl massa i tot. Bueno, molta gent segurament ja li està bé i ja li agrada.
1: Segur.
0: I per sort ara no hi ha ni bengales ni grisos que entren a dintre per anar a buscar ningú. Així que, Jordi Novell, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per venir a la Nit dels Ignorants i explicar-nos aquest Black and Cat, i amb fotografies xulíssimes, algunes de les quals no les veureu enlloc més, perquè...
1: No, ja en parlarem.
0: Ah, ja en parlarem, calla, que encara tindrem alguna altra cosa. Ja en parlarem.
1: Tindrem una sorpresa.
0: Vinga, moltes gràcies, ja ens ho explicareu.
1: A tu, gràcies.
0: Bona nit.
2: Gràcies, bona nit.

0: El conte per anar a dormir.
1: Doncs arribem al final de la nit dels ignorants amb la lectura, com sempre, d'un dels contes que formen part d'aquest llibre, El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, que l'any 2017 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, editat per Proa. I la història d'avui es titula Carta. Benvolguda Sònia, començaré explicant-te el que sento. Ara mateix m'inunden la vergonya i la por. Em sembla que no havia sentit mai una cosa semblant. Com una ridiculesa i unes ganes de vomitar i de plorar, com quan sents endins la culpa, quan veus clarament que és teva i et voldries fer mal per calmar la impotència. És això el que sento, Sònia. Em posaria a cridar, em posaria a córrer només per calmar aquest malestar. És com una bogeria, com un ròssec constant al cervell i a l'estómac, com una boleta que talla i que s'empasseja per dintre i es va movent amb els meus moviments. Això que et diré et sorprendrà. Crec que una de les coses que més em calmaria seria poder abraçar-te. I he pensat sovint en com voldria plorar dins la teva abraçada i com voldria així sentir d'alguna manera més petita aquesta culpa. Ara mateix ja sóc lluny de vosaltres. Per això penso que, quan hagi tirat aquesta carta a la bústia, començaré a sentir-me una mica millor. És com quan tens un secret molt important que només guardes tu. El dia que l'expliques, sents que et pesa una mica menys a dintre. Escoltes el consell o l'opinió de la persona a qui l'has explicat. Llavors et mires el secret amb els ulls de l'altre i t'adones de les perspectives, algunes que n'intensifiquen la càrrega i d'altres a vegades que li treuen importància. No sé per què, però la idea que llegiràs aquesta carta, espero que la vulguis llegir, tot i saber que no serà fàcil, fa que experimenti un cert alleujament. Jo he sabut de tu des del principi, també dels teus tres fills, dels quals conec el nom i la fesomia. L'atzar, a més, ha volgut que amb un d'ells hi comparteixi nom de pila i que he vist en diverses fotografies. També sé com ets físicament, quina colònia portes i quin vi t'agrada. Tampoc sé gaire més que això. Saber de tu primer va ser una necessitat i després una mena de tortura. Volia saber més coses per comparar-me i per fustigar-me. El mal que se suposava que et feia el veia a mitges, perquè tu no sabies res de mi. És curiós com ha canviat aquesta percepció. Des que he decidit explicar-me, des del moment mateix en què vaig entendre que era la manera d'acabar, que la culpabilitat se m'ha menjat en forma de nàusees. Era com imaginar-nos, després de tot, cara a cara. Penso que si jo mai rebés una carta com aquesta, voldria tota la veritat. No voldria que em venguessin una versió lleugera i al cap i a la fi una altra mentida. T'adverteixo, doncs, que les línies que segueixen no són més que la realitat tal com jo l'he viscuda. I segurament et serà dolorosa. Però ara, potser l'únic que té sentit és submergir-s'hi del tot, com quan el mar nedes cap al fons i sents que no tens gaire aire i que la pressió et forada les orelles. Toques l'arena un segon i penses que ja no et queda gens d'oxigen. Després, braceges amunt, molt de pressa, perquè et sembla que els pulmons t'esclataran. I al final, Sònia, surts a la superfície i respires. Respires fondo i només sents soroll d'aigua i escalfor de sol a la cara. Ens hem estimat en hotels, cinemes, botigues i restaurants. Ens hem vist tardes de suposades reunions i nits de suposats congressos. Hem marxat en cotxe a poblets de costa i hem begut el millor vi de la carta per celebrar que el nostre amor feia 3 anys que durava. Fins i tot hi ha hagut discussions i retrets. T'he utilitzat moltes vegades, Sònia, per reclamar un amor absolut i demostrar una gelosia depravada. Ens hem mossegat i pessigat la pell de tanta ràbia i tant d'amor. Hem fet promeses estúpides de felicitat, ens hem follat en llits i banyeres fins que semblava que el cos ja no tingués més plaer a dintre. Ens hem despertat matins junts, desitjant que tots els matins del món fossin aquell. Hem imaginat com seria una vida compartida i ens hem assegurat que aquell amor nostre superava tots els altres. Però el nostre amor també ha vist com de seguida el temps el gastava. Com hi feia aparèixer silencis i buits, fruit dels dies i les tensions, que l'han transformat en una relació agradolça, que no té res a veure amb com érem al principi. I la curiositat del sexe, el plaer total amb què ens teníem i que venia de la urgència i la desesperació, del desitjar-nos a totes hores, va quedar reduït a una rutina bàsica per justificar que érem, malgrat tot. I jo, t'imaginava sovint, Sònia, per la ciutat empenyent el cotxe de la Bruna amb el Martí i la Paula, una a cada banda, absent i cansada, ignorant el món que nosaltres vivíem. I et tenia una veritable llàstima. Però l'únic que aconseguia aquesta llàstima era apaivagar la gelosia que sentia de saber que tu eres qui realment hi compartia la vida. Perquè per molt que volgués creure que la vida real era aquesta, la nostra, l'apassionada i desenfrenada, la dels bons restaurants, la de voler cridar quan havien de passar dies fins que ens poguéssim veure, la vida veritable era la teva i la que es mostrava al món. Perquè si ningú sap que existeixes, és com si no existissis. Tampoc hi va haver dates límit ni exigències. Potser ho hauria volgut, però mai m'hi vaig atrevir per por de quina podia ser la resposta. Per por de la seva por, del gran escàndol, del canvi de vida, de fer parlar tothom, però també per por de fer evident del tot que jo era, per les bones estones, primer tantes i després menys cada vegada, per hores setmanals comptades, i tu per un projecte de vida en comú. No et negaré que durant un temps vaig pensar que era la millor posició que podia ocupar, que la volia sempre. Però em sembla que jo m'he passat la vida perseguint objectius impossibles per després poder-me lamentar de no haver-los aconseguit. Suposo que amb això va ser una mica el mateix. Deixant de banda els atacs de gelosia que tenia cada 3 o 4 setmanes, les vegades que en parlàvem de manera seriosa i reflexiva, jo insinuava el que teníem em permetia una vida independent i el poc lligam que sempre havia volgut. La meva llibertat, el meu pis només per mi, el meu temps, les meves aficions, les meves amistats, em mostrava com si fos la vida que sempre hauria volgut viure per després ensorrar-me quan ni tan sols semblava que ell em volgués cap altre amb mi. Durant 3 anys he oscil·lat entre una felicitat esclatant i una pena enverinada. Us he odiat, també, Sònia. Us he odiat amb tot el brollar destructiu de la paraula. Us he imaginat en la vostra felicitat familiar i he volgut fer-la miques. Hauria volgut trobar-te pel carrer i poder-te enfonsar en dues frases. Imagina't, Sònia, com t'ha arribat a envejar algú que ni sabies que existia. Imagina't com t'he tingut de present només perquè tu eres el contrari que jo en tots els aspectes possibles. Pensa que dins el meu cap he inventat una complicitat i un amor vostre, unes rutines de tendresa i afecte, unes maneres de fer l'amor, amb diàlegs inclosos, només per fer vàlida la meva desolació totes les hores que sabia que era amb tu. Durant el darrer mig any vaig voler equilibrar la balança de la nostra pseudo-relació i vaig començar a tenir altres amants que les nits que no compartíem les passava amb altres persones que potser m'aportaven coses millors o almenys coses que nosaltres no podíem tenir. Potser aquesta era l'única manera de viure amb normalitat aquesta farsa, perquè llavors jo també tenia altres fonts de felicitat i de plaer. Era el més just i ho va acceptar, com no podia ser de cap altra manera. Però allò va fer més tibants les converses i les estones, perquè a partir d'aquell moment jo tampoc tenia disponibles totes les hores del dia, com quan vosaltres estàveu de vacances, Sònia, o la majoria de nits entre setmana, o els dies assenyalats que teníeu celebracions i no podia trobar cap excusa per veure'ns. Llavors, amb aquests amants que jo tenia, vaig començar a poder dir que no, a tenir altres persones igual d'importants amb qui passar els dies. També li notava la ràbia i la gelosia, que a diferència de la meva en els primers temps, no em podia retreure ni em podia escopir en el pitjor moment de la discussió. Però li veia els ulls com hauria desitjat poder-m'ho cridar. Llavors, jo t'hauria fet sortir a tu, Sònia, i als vostres 3 fills. Llavors li hauria dit que jo m'havia fet estimar en aquesta ombra teva, que jo havia estat només perquè tu existies i quedava un espai de diversió i de curiositat que podia omplir. Li hauria dit que jo no era prou perquè renunciés a tu, que ell no podia superar la covardia. No va ser una decisió fàcil. Jo també l'estimava, i allunyant-me'n, renunciava a una part de la meva vida que m'havia fet molt feliç. Una tarda et vaig seguir. Portaves el violí a l'esquena i caminaves de pressa per la ciutat. Jo t'anava al darrere dissimulant, encara que era impossible que tu te n'adonessis. Vas entrar en una petita cafeteria i vas demanar un te i un tros de pastís. Vas esperar-te que arribés ell, un amic músic, vaig pensar. Vau compartir el pastís i vau parlar gairebé una hora. No éreu amants, només éreu amics. Però amics de temps, potser de tota la vida. No us havíeu de posar al dia, era un simple cafè per veure-us. Vas parlar de la teva vida familiar i de la feinada i la felicitat que significava tenir tres fills petits. Té força feina ara, deies. No pot ser-hi tant com voldríem, que t'ajudaven la teva mare i la teva germana. Vas dir bromejant que no descartava una quarta criatura. El teu amic també va riure i va fer un comentari que no recordo. Quan vaig arribar a casa, vaig destapar una ampolla de vi i vaig veure, sense ganes, mentre posava una música estrident ben alta, ressonant per les parets del meu estudi. Després vaig vomitar. Va ser vòmit de vi i de malestar i gelosia. Que em vaig adormir, ja m'havia buidat una mica i feia menys mal. No van passar gaires dies que vaig trencar la relació amb ell, donada la situació dels darrers mesos. Dir-li va ser més fàcil del que mai m'hauria imaginat i la seva oposició va ser més una escena que calia representar que cap altra cosa. Després vaig decidir escriure't aquesta carta. No va ser immediat, vaig deixar passar uns dies en què vaig pensar si tenia sentit fer-ho. Quan ja tenia al cap exactament què volia dir-te i com la volia començar, em semblava que era una bogeria i que no faria mai una cosa així. L'endemà, en canvi, tenia un nou motiu per escriure-la i un nou principi. Vaig estar així setmanes, estones tenint-ho molt clar i d'altres pensant que seria l'últim que faria a la vida. Sònia, segurament et preguntaràs quin és l'objectiu de totes aquestes línies. No és fer-te mal en va. És simplement que sàpigues la veritat. Potser pensaràs que preferies no conèixer-la, que vivies millor quan ni imaginaves tota aquesta història. Potser quan només l'havies intuït alguna nit sola amb els nens i quan de seguida te n'havies volgut oblidar perquè no podia ser o no volies que fos. El que passi a partir d'avui ja queda a les teves mans. M'imagino que, si li expliques o li llegeixes aquesta carta, intentarà dir-te que m'he trastocat, intentarà fer-te creure que t'he explicat mentides. Potser que amb mi va tenir una aventura sense importància, que ha exagerat i magnificat quatre trobades sexuals només per experimentar alguna cosa pendent i reafirmar el que sent per tu. Dirà que no estaria mai amb ningú, amb algú com jo. També vindran les súpliques d'amor, Sònia. Desplegarà totes les estratègies perquè no dubtis que t'estima. De fet, jo no dubto que t'estima. Però serà un cop dolorós. Serà com la meva bola que talla i se'm mou per dintre. Et submergiràs al mar i sentiràs la pressió de l'aigua i l'oxigen que s'acaba. Dubtaràs del que heu construït i pensaràs si es pot seguir sent feliç sobre les ruïnes d'aquest amor podrit de mentides. O potser no. Potser serà només una petita esquerda que et permetrà seguir, desconfiada primer, i després, gairebé com si res, les estones que hauràs aconseguit oblidar-ho. Potser et miraràs als teus fills i pensaràs que per ells val la pena perdonar-ho tot. Potser tu has viscut una història semblant i aquesta carta només us posa al davant la veritat amb tota la seva cruesa. Sònia, ara ja has sortit de l'aigua. Obre els ulls, respires fondo i el sol t'acarona la cara. És una sensació agradable. Ara has de reconsiderar si es pot perdonar i si es pot seguir estimant algú que ha estimat tant algú altre. Perquè jo, Sònia, tampoc no dubto que m'ha estimat moltíssim. Signat Emma. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la carta a la Sònia. Déu-n'hi-do d'aquesta tal Emma. En fi, que acabem aquí la nit dels ignorants. Avui ens han quedat pendents missatges que no hem pogut escoltar, missatges que escrits que no hem pogut dir. I anunciar-vos que demà a partir de les 12 tindrem aquí en directe a mitjanit. Ens acompanyarà l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Aquí podeu fer les consideracions que vulgueu, les preguntes que vulgueu a través del WhatsApp, al 667-220-148 o la bústia ignorants@catradio.cat. El que volem és protegir la nostra identitat online i saber com podem operar de manera segura amb els nostres bancs i caixes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.